0: Han obert una investigació per esclarir els fets i no descarten cap hipòtesi.
1: Robert Pattinson ha presentat a la Mostra de Venècia el thriller psicològic Prime Time. Interpreta el presentador d'un reality show nord-americà que caça en directe depredadors sexuals. És el primer llargmetratge de ficció de Lance Oppenheim i està basat en fets reals. Els Minyons de Terrassa han descarregat la Torre de Nou aquest diumenge a la Festa Major de Sabadell. Ha estat el castell més destacat del cap de setmana. Sabadell, Josep Almirall.
2: Bona actuació aquest diumenge dels Minyons amb castells, però, que han hagut de treballar. Els agarencs han acompanyat la Torre de Nou del 3 i el 4 de Nou i han acabat amb el Pilar de 7. Bru Brusom n'és el cap de colla.
3: La Torre de Nou, al final, vulguis o no, estem posant una canalla amb un mes de parada, amb una intensitat super, super, super alta, en què el seu procés segurament hauria de ser una mica més tranquil que el que la colla l'exigeix.
2: D'aquest diumenge també destaquen els dos tresos de nou que han descarregat la colla Joves i la colla Vella dels Xiquets de Valls a Montblanc. El 4 de Nou completat pels Xiquets de Tarragona, Torre d'Embarra, i el 4 de 8 que han estrenat els Nois de la Torre en aquesta mateixa plaça. Els Xiquets de Reus han descarregat el 5 de 8 a Cambrils.
1: Esports, el Barça és líder en solitari de la primera divisió i és l'únic equip que ha guanyat tots els seus partits. Aquest diumenge els blaugranes han golejat el València Mestalla per 0-5 amb un doplet de Lamine Yamal i gols de Fermín, Rafinha i Pedri.
0: Amb els blaugranes ha debutat Gabriel Jesús i la mala notícia ha estat Eric García, que s'ha fet una fractura al nas després de rebre un cop fortuit de Rodri.
1: L'Espanyol, per contra, ha empatat a una casa contra el Sevilla en el partit 100 de Manolo González a la banqueta. Marcos ha fet l'empat al minut 98 de partit.
0: En motor, Toni Bou ha tornat a fer història. El pilot de Piera s'ha proclamat matemàticament campió del món de trial a l'aire lliure aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos. És el 40è títol de trial per Bou, que ha guanyat tots els mundials des de l'any 2007.
1: En futbol sala, el Barça ha perdut la final de la Supercopa d'Espanya davant del Pozo de Múrcia per 5-4 en un partit disputat al Palau Blaugrana.
0: A la volta, Wout van Aert ha guanyat la 15a etapa de la ronda espanyola i el balear Enric Mas continua líder amb més de 2 minuts d'avantatge.
4: Fins aquí les notícies.
5: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
4: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
5: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
6: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa Catalunya.
7: Els autopistes no volen sentir a parlar.
6: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat...
4: Catalunya Migdia.
8: Cada dia a les dues.
9: I a partir de les tres...
8: L'espai de reflexió a la tertúlia.
10: Bé, ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar.
6: Si has comès una falta, has de pagar-la.
4: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.

0: Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
1: Ben trobats, clients del Caníbal, com esteu? Nosaltres tornem a obrir el restaurant Caníbal, el nostre restaurant, i esperem que estigueu tan il·lusionats com nosaltres amb aquesta novena temporada, que, dit així, doncs fa força goig. A la tornada de vacances, doncs sempre esperem amb ànsia preguntar als altres on han estat i què han menjat a casa o fora de casa. De fet, al final del menú d'avui sentirem tota la nostra colla de col·laboradors explicant-nos-ho, i nosaltres, jo crec que també ens confessarem. Aquest, però, ha sigut sobretot l'estiu en què hem constatat com n'està el clima de Destarotat, amb calorades monumentals, incendis desbocats, poca aigua, un canvi climàtic que està trastocant moltes coses del nostre món i també el nostre sistema alimentari. Baremes avançades, pastures seques amb menys aliment pels animals i menys llet, peixos que s'adapten com poden a les altes temperatures del mar, la temporada de la fruita avançada o retardada. Bé, haurem de trampejar-ho tot plegat, i nosaltres ho farem des d'aquí, des d'aquest refugi que és el restaurant Caníbal, on intentarem encarar-ho tot des d'allà on més ens agrada ser-hi.

0: Rovirós, que si t'has de dedicar allò que t'agrada, no treballes ni un sol dia de la teva vida.
1: Doncs és, és el que em passa amb aquest programa.
0: Sí, sí. Reobrim, com dèiem, i en aquest primer servei, mira, repartirem, ho farem avui, però ho farem sempre, eh? Sí. Repartirem l'oli, el vinagre, la sal i el pebre, perquè, clar, són necessaris per començar a menjar.
1: La setrillera que posem damunt la taula.
0: Sí, aquella que ja no es pot posar.
1: Que ja no es pot posar,
0: prohibida,
1: perquè
0: ha d'estar
1: tot precintadíssim.
0: Sí.
1: Doncs, mira, si et sembla, comencem pels que posen la sal i el pebre a l'actualitat, que ara mateix són els de Unió de Pagesos. Atenció, que obren un nou front de combat al Pla Territorial Sectorial per la Generació d'Energia Eòlica i Fotovoltaica. Per dir-ho curt, el Plater.
0: El Plater, de fet, és un pla impulsat per la Generalitat que té l'objectiu de desplegar les energies renovables arreu del territori per accelerar la descarbonització.
1: El govern català ha informat d'aquest pla i Unió de Pagesos s'ha oposat frontalment perquè consideren que el pla posa en perill la sobirania alimentària del país. Afecta un 25% del sòl agrari català i no prioritza zones urbanitzades o sòls artificialitzats. Per tant, han engegat una campanya que té com a lema un explícit foc al Plater.
0: Sí, o sigui que no deixa lloc a les interpretacions.
1: No
0: els agrada el Plater als pagesos.
1: Exacte. De fet, demanen al govern tornar a la graella de sortida i tornar a redactar el pla tenint en compte les necessitats del sector agrari.
0: I tant. Mira, tall d'exemple d'aquest malestar que hi ha entre els agricultors per aquest Plater, escoltem Gerard Cabré, novena generació de pagesos al Pradell, al Priorat, que el seu compte d'Instagram i sobre el terreny es mostra així de contundent.
2: A referència al Plater aquest de merda que teniu pensat fer, ja tenim los molins aquests, que ara mos els voleu canviar i ficar en set de 200 metres. Pues bueno, tota la zona conreable, tot lo que veu allà va a plaques solars, tot lo que es veu aquí va a plaques solars, i tot lo que es veu allà més al fons, vale, també més plaques solars, molins, tot són zones bones, per a ficar plaques i molins, tot lo que és conreu i agricultura. Molt bé, tios, mos foten lo pèl de totes maneres, d'una terra que donava per a tota la família i donava per a encara contractar gent, heu fet que no valgui per una merda.
0: Em sembla que no es pot dir més clar.
1: Està emprenyat.
0: Gerard Cabré ho ha dit claríssim.
1: Sí, doncs una vegada més cal escoltar el sector primari i si s'ha de refer el pla, es refà.
0: Ja li hem posat sal i pebre. I qui s'emporta el vinagre avui?
1: Els amants de la sopa o guisat de carn de gos.
0: De carn de gos. Sí. Explica'm-ho, això, va.
1: Ja sabem que a alguns països el consum de carn de gos està perfectament acceptat i normalitzat, però això s'acabarà com a mínim a Corea del Sud.
0: Ai.
1: Aquests dies n'informen diversos mitjans perquè el proper mes de febrer del 27 entrarà en vigor una llei que prohibeix la cria, el sacrifici i la distribució i venda de carn d'aquest animal. I com que el consum de sopa de carn de gos a Corea es produeix normalment els dies més calorosos de l'any. Deu ser més refrescant. Com un gaspatxo.
0: Sí, jo crec que el deuen prendre calent, que és aquesta cosa com el té bullint al desert del Marroc, no? Sí. Bé.
1: Doncs clar, com que l'estiu ja s'està acabant, aquests dies es deuen estar servint els últims plats de sopa o guisat. Segons on consultis, et diuen que és una sopa, d'altres et diuen que és un guisat. Sopa o guisat de carn de gos.
0: Tinc entès, però, que el consum de gos, de fet, ja anava una mica en declivi al país, a Corea
1: totalment.
0: Del Sud.
1: Hi ha estudis que indiquen que només un 8% de la població coreana en consumeix i que un 80% està a favor d'aquesta prohibició. Mm. Per tant, si teniu curiositat per tastar aquest plat que històricament s'ha considerat revitalitzant, teniu encara uns mesos de marge per fer una escapadeta cap a Corea del Sud.
0: No crec que la faci, però bé. I acabem untant amb una mica d'oli del bo...
1: Ferran Adrià, que, segons hem sabut aquesta setmana, rebrà la medalla d'or de la Generalitat, la màxima distinció que lliura aquesta institució. El cuiner rebrà el reconeixement juntament amb la doctora Caterina Viscari, directora del Sincrotró Alt.
0: Doncs enhorabona a tots dos.
1: Tots dos reben aquest reconeixement per la seva contribució a projectar la imatge de Catalunya al món.
0: Doncs mira, ara que m'has posat el nom del Ferran Adrià damunt la taula, deixa'm dir que el proper 27 de setembre farem un programa especial del Caníbal dedicat a Gènesi. Deu sonar ja?
1: Sí, Gènesi, home, i tant, n'hem anat parlant.
0: És la sèrie de ficció que ha produït Minoria Absoluta sobre els inicis del bulli, el fenomen Adrià i tot això.
1: Farem una cosa molt xula, no? M'ha arribat?
0: Sí.
1: No? Amb el mateix Adrià i els cuiners...
0: Ex-bulli, sí, que van ser assessors de... que han sigut, assessors de la sèrie... I el 21 de setembre...

0: per cert, s'estrenarà, ho dic perquè sí. Si la gent té curiositat de veure-ho, nosaltres convocarem a tots els col·laboradors del Caníbal i ens reunirem per fer, com es diu això, un visionat crític.
1: Sí, sona molt bé, un visionat crític.
0: Sí, bueno. No?
1: També
0: sí.
1: Menjarem alguna cosa, suposo, sí. Mentre fem el visionat crític.
0: Jo suposo que sí, i algun nyap o top també farem,
1: Sí.
0: Sí, sí, serà interessant. Avui per això no marxis lluny, perquè ens retrobarem a la recta final del programa.
1: Aquí estic.
0: Ai, de moment ja ho tenim tot repartit, la sal, el pebre, l'oli i el vinagre, i per tant ja és hora que entri la Dolors a cantar-nos el nostre menú d'avui, va.
1: Home, la Dolors...
0: També és de Moreneta, eh?
2: Ben tornats, com esteu?
0: Bé.
2: Com ha provat l'estiu?
0: Bé,
1: no
0: força bé.
1: Tu,
2: us hem preparat un fetge d'escriptora fet per nosaltres i servit amb torradetes i amb vinagrats. Un assortiment d'embotits fets amb una gran varietat de carns dels nostres proveïdors i un gaspatxo d'escriptor Girona. I com a plat fort, us podem oferir una gent literària confitada amb figues, un arròs melós amb cocotxes d'empresari o bé un llom tendre d'enòloga que amassarem amb vi i servim amb una picadeta de bomber.
0: Ai,
2: què us ve més de gust?
0: Ai, que l'havia oblidat a la Dolors.
1: Sí, ja. sí, aquest troi inquietant. Escolta, a mi m'ha cridat l'atenció això últim que ha dit.
0: L'enòloga.
1: El llom d'enòloga.
0: El llom tendre d'enòloga, amb el bomber.
1: Amb el bomber.
0: Sí, doncs jo trobo que és fantàstic per començar
1: això.
0: Comencem amb això.
2: Fantàstic! De seguida us portem el llom tendre d'enòloga amb picada de bomber.

0: Restaurant Caníbal a Berlín.
1: Bon dia, Anna. Què tal?
2: Molt bon dia. Molt bé.
1: Enfeinats, eh?
2: Home, durant verema estem molt enfeinats.
1: No havia estat mai aquí i és força impressionant, la veritat, veure, diguéssim, aquestes vinyes i que si mirem, que allà veiem el mar, eh?
2: Doncs som en el Cap de Creus, es veu tot el golf de Roses i en el fons les Medes i alguns dies es veu el Cap de Begú. Avui està una mica emboirat, però la veritat és que és un goig.
3: Anna Espelt és biòloga, enòloga i novena generació de viticultors al celler Espelt a l'Alt Empordà. Hem quedat amb ella a les vinyes del Mas Marès, al Parc Natural del Cap de Creus.
2: Doncs mira, avui hem començat a 6:45 i estem bramant un lledoner negre, que és, com diem a l'Empordà, la garnatxa negra. Uh-huh. És una de les meves vinyes preferides d'aquí, Mas Marès, perquè és una vinya que té tendència a tenir els grans molt, molt sols, molt separats entre ells, i això fa que puguem fer un vi molt bo. Uh-huh.
1: Per què? Per què, si els grans estan separats, pots fer un vi molt bo?
2: Doncs perquè cada baia, cada gra de raïm, pot madurar bé per totes les bandes.
1: Uh-huh.
2: I també és més difícil que agafin malalties. Llavors, com que el que fa que un vi negre sigui negre és a la pell, doncs uh-huh. si maduren bé les pells, tindrem un vi més bo.
1: Uh-huh. I el lledoner negre és una varietat autòctona d'aquí on estem?
2: Sí, és la varietat que s'adapta més bé tant als anys de secada com a la tramuntana. Uh-huh. És a dir, quan fa tramuntana, les altres varietats s'assequen molt fàcilment, en canvi el lledoner negre, la garnatxa, de seguida es pot recuperar.
1: Aquesta barema, ara que no, és notícia, diguéssim, sou notícia a la gent que baremeu, perquè sempre diem cada any que és la més primerenca, anem avançant. Això també passa aquí, suposo. És aquesta la barema més primerenca de moment? O sigui, cada vegada ho fem abans per les temperatures.
2: La més primerenca va ser el 2003.
1: 2003.
2: Mm-hmm. Sí, que va ser un any de molta, molta calor, i per mi era com l'anomalia. En canvi, el que està passant ara ja no és una anomalia, sinó que és la nova normalitat. És a dir, ara ja s'ha convertit en normal començar a collir abans. El que hem vist que se'ns ajunta molt tota la barema, és a dir, que des que vam començar ja no hem parat. Normalment collíem les varietats més primerenques, esperàvem 10 dies, seguíem. En canvi, aquest any això no ha sigut possible i hem hagut de començar a collir-ho tot.
1: Hem parlat de la varietat d'aquest raïm. Anna, ens faltaria la terra. Tu que sempre dius que la terra ha de ser viva, no? Però com és aquesta terra? O que si la poguéssim, diguéssim, mirar per sota, què hi veuríem?
2: És a dir, al final del Pirineu, bàsicament, tenim roques de tipus granític i esquistos, que són de la família de la pissarra. Uh-huh. Evolutivament, aquests sòls es van formar a la vegada que els del Priorat, per exemple, en sòls que són àcids.
4: Bon dia.
2: Bon dia, Ferran.
1: Bon dia.
2: I aquí just estem en un lloc on el que tenim més sauló, que és el granit disgregat. Val?
1: Uh-huh.
2: Un sòl molt sorrelenc, té moltes propietats, però una és que quan plou, molta de l'aigua se'n va. Mm. Llavors, el que treballem és d'afegir molta matèria orgànica en forma de compost, en forma de cobertes vegetals, per tant, de que aquest sòl pugui convertir-se més en una esponja i que pugui donar i rebre més aigua i més nutrients, que sigui menys vulnerable a això que passa ara amb el canvi climàtic, que no és només que hi hagi sequera, sinó que tenim més pluges torrencials, tenim, és a dir, més pedregades, tenim més pics de coses que ja passaven, però ara més sovint i més fort.
1: Més sovint i més fort. Uh-huh. Després ens faltaria, no, el clima i el microclima, no?, d'on està aquesta vinya, no?, que suposo que també és important. Tenim a José Antonio Muñoz gravant, que ja es queixava, a veure si deia, sisplau, si podies apagar el vent, perquè ens estava entrant una mica de tramuntana i em deies, bueno, això és una tramuntana molt lleu, aquesta,
2: sí, això és molt lleu, aquesta tramuntana,
1: aquesta.
2: Sí. Moltes vegades, sí. No, noies, bufa més el vent aquí a vegades.
5: Sí. Això no és res.
1: Això no és res.
5: Ojalà fos una miqueta més. Sí.
1: Avui ens l'han apagat per nosaltres.
2: Exacte.
1: De fet, gairebé. Sí, sí, sí. Clar, aquest raïm, diguéssim, és per tu, perquè és teu, les vinyes són teves i tu després en faràs vi. Però clar, hi ha gent que conrea vinya, no?, i després l'ha de vendre. I sempre hi ha l'etern dilema, no?, també quan fem la barema, de a quin preu es paga aquest quilo de raïm, no? El Departament d'Agricultura fa molts pocs dies ha donat o ha fet aquest càlcul, no?, de mitjana de quant costa el pagès, que ells calculen que entre 0,53 cèntims i 0,56 cèntims d'euro de mitjana. Tu creus que els... Bueno, quant et costa tu? Ara anava a dir.
2: Em costa força més.
1: Quant et costa tu? Força
2: em costa,
1: més, eh?
2: Sí, en vinyes com aquesta, molt més.
1: Molt més.
2: És a dir, en les vinyes que treballem per fer vins de qualitat, la veritat és que ens costa molt més car.
1: Uh-huh. I per què? Què determina el cost?
2: Per una banda, hi ha, com que es divideix pels quilos que et fa, doncs sí. Si és una vinya productiva, doncs dependrà d'això, i llavors, depenent de si facis més o menys feines, llavors com més curós ets, com més tasques fas a la vinya per cuidar-la, doncs el cost més important que tenim és de personal treballant. Uh-huh. Llavors, doncs com més treballem les vinyes, més alt seran els costos, i com menys quilos, també més alt seran els costos. Uh-huh. Hem de pensar també que hi ha uns costos amagats que no són només els de diners, sinó que quan plantem vinyes i les treballem de determinada manera, també el que estem és cuidant la biodiversitat. Uh-huh. I també podem ajudar la resiliència amb els incendis, i que són també valors afegits. Uh-huh. que no són en el preu.
1: Ara que has dit la paraula incendis, em sembla que ens volies portar a, diguéssim, a un altre camp teu.
2: Sí.
1: On és això, Anna?
2: Doncs mira, és el camí que puja cap a Pla de Gates.
1: Doncs anem cap allà, et sembla?
2: Sí.
1: Sí?
2: Perfecte.
1: Vinga, va, som-hi.

0: Quina meravella, Anna. Ja hem arribat. I realment és impressionant, eh? Jo ja t'he dit a baix que quina meravella de paisatge, però clar, ara hem pujat una mica més. I ara ho veiem tot des de dalt, eh? Estem ben bé al mig del Parc Natural del Cap de Creus.
1: Sí, estem en un lloc que és, en diem, el balcó.
0: Ah.
1: I és en el camí de Pla de Gates. I és on venim quan la gent ens ve a visitar per poder explicar el projecte, no?, des d'una mirada una mica més elevada.
0: Explica'ns primer, perquè ara explicarem què estem veient, però què va passar aquí al febrer del 2022?
1: Sí, va haver un incendi. De fet, jo aquell dia havia anat a dinar en un restaurant, havia anat a sopar en un restaurant, i en sortint vaig veure que hi havia un foc i em vaig acostar per veure on era.
0: Ostres.
1: I sí, estava a punt d'arribar a Mas Marès. I me'n vaig tornar a casa, no vaig dormir en tota la nit. I al matí vaig venir a veure sortir el sol des d'una part de la finca, que es veu tot. La veritat és que quan va sortir el sol es va veure verd, negre, verd, negre. I es veien verdes les zones de pastures, es veien verdes les zones de vinya, es veien verdes les zones que s'havien desbrossat fins a 5 anys abans. I es veien negres llocs com on estem ara, que estava previst desbrossar-ho aquell mateix any. Va ser molt emocionant. Bueno, aquell dia va ser la constatació, no?, de que el model funciona.
0: No, és emocionant quan ho dius, i ara que parles d'aquest mosaic, no?, i que estem aquí en aquest balcó, i de fet la documentació oficial dels bombers, així consta per escrit, tal qual, les vinyes de la zona del Mas Marès van tenir un paper concret i essencial en la contenció del flanc dret del foc.
2: A l'incendi del 2022, tot el que és el flanc, que és descendent cap a la zona més habitada de Roses i cap a dins del Cap de Creus, al litoral sud del Cap de Creus, doncs la presència de les vinyes ens va permetre ancorar el foc de forma natural amb aquestes vinyes, perquè les vinyes feien de tallafoc natural sense la presència d'aquestes discontinuïtats que suposen les vinyes, però evidentment ens hauria costat molt més.
3: Marc Castellnou és cap del grup d'actuacions forestals dels bombers de la Generalitat de Catalunya i un dels majors experts internacionals en incendis forestals.
2: L'única cosa que ens farà resilient al foc serà tindre un paisatge, uns boscos, uns ecosistemes sants. Preservar el nostre paisatge intacte és impossible en un moment de canvi climàtic, perquè aquest paisatge va néixer en un clima que ja no hi és, perquè intentar tindre el nostre paisatge com un decorat és la garantia que el nostre paisatge desapareixerà. Llavors, tenim una tasca d'educació i de gestió per davant intensa els propers 30-40 anys per poder garantir que el nostre país travessa aquest coll d'ampolla que és la crisi climàtica actual. El mosaic agrícola forestal segueix suposant el 63% de les oportunitats d'extinció del cos de bombers a data de 2026. Les pinyes, la pastura, el camí d'accés, les oliveres, els ametllers, l'espai dels rucs al voltant del mas. El pagès, la societat, el considera un sector terciari, és un sector productiu, i és un sector productiu bàsic, però realment presta un servei de seguretat al nostre paisatge i a la nostra societat. I, per tant, aquest servei de seguretat se deuria de remunerar o fiscalment reconèixer. I en aquest sentit s'està treballant ara per fer el canvi de model. És a dir, quan tens un pagès que tens oliveres al costat d'un casc urbà, aquell pagès està protegint aquell casc urbà. Quan el pagès abandona les oliveres, el ciutadà, el servei públic, ha de pagar la neteja d'aquelles oliveres perquè el foc no impacti el casc urbà. I aquesta neteja, que acostuma a ser els 3.000 euros hectàrea, doncs és els diners que li hem estafat cada any amb aquell pagès. Llavors, ens hem de replantejar que el paisatge no és un element passiu, sinó que és un element actiu, i qui manté el paisatge no només és sector terciari productiu, sinó que també presta serveis de sector primari. Aquest país, sense la tasca del món rural, no s'aguanta en aquest moment de crisi climàtica. Els nostres hàbits alimentaris són claus, i quan nosaltres moltes vegades prisem el preu barat de productes que venen de fora, no tenen cap impacte sobre el territori, a part de que estem enviant diners de la nostra economia cap a fora. I viure en un país com el nostre en crisi climàtica té uns costos i els hem d'assumir. Cal que en siguem conscients, no? Si anem d'excursió al Montsant, pues, consumir-hi del Priorat doncs està ajudant el pare Pedal del Montsant. Si consumim mal d'oliva, arbequi de les Garrigues, doncs estem ajudant amb aquells ecosistemes. Si consumim llet del Pirineu, estem ajudant als nostres boscos del Pirineu que s'adaptin i que resisteixin amb aquest canvi climàtic. I hem de ser conscients del que fem quan consumim, no només mirar la butxaca, perquè si no, al final el cost que hem de pagar tots és molt més alt. O sigui, hem de pensar en aquí i ara, hem de pensar a llarg termini.
0: Aquí estem amb els marès en aquestes vinyes al Cap de Creus, a l'Alt Empordà, que funciona aprovat i esperem que no n'hi hagi més d'incendis. Però bé, si venen a estar preparats, com dèiem, el vi gairebé podríem dir, no, en aquest context, que llavors no seria de primera necessitat, però el vi hi és.
1: El vi és, sí que és,
0: òbviament. Vull dir que estem fent la verema aquí, no? Ara que estem aquí dalt, els veiem encara collint, i aquí i tenim dues ampolles meravelloses. Què és aquest vi? A veure.
1: Mira, un és un vi que ve de la parcel·la que just està collint ara mateix.
0: Uh-huh.
1: El vi es diu Cala Rostella i que ve de la vinya que va parar el foc, precisament.
0: Sí.
1: I l'altre és Pla Tudela, que és una picapolla que ve de la vinya que està més a la vora del mar. Els dos expliquen una mica el projecte i també que les estratègies que estem seguint pel canvi climàtic, no? La picapolla és una varietat que ja ha sigut sempre a l'Empordà. Normalment es feia servir com el que en dèiem raïms de cervar, eren raïms de menjar que la gent guardava a casa, no? En els baixos, uh-huh. Perquè té la pell gruixuda i no es feia malbé. És una varietat que és molt transparent al terroir, que t'ensenya molt bé el lloc d'on ve. En aquest cas, quan el tastem, notaràs que té notes de mineralitat, una mica com saladet, es nota que està la vinya a la vora del mar. I aquesta és una de les estratègies que seguim pel canvi climàtic. Varietats on l'equilibri entre els sucres i l'àcid sigui naturalment més adaptat a les altes temperatures. I l'altre és un lledoner negre que per mi és la varietat que més s'adapta a l'Empordà i a més és la que posem en els llocs més difícils, no? Aquesta vinya que va aturar el foc és la vinya que estava més amunt, amb menys sol, en un lloc més difícil. Llavors aquí sempre hi hem de posar lledoner negre, que és la varietat que és més robusta, més resilient. Llavors serien dues estratègies. I la tercera estratègia, que seria buscar varietats de climes més càlids, com ara la Monestrell. Fem un escumós fet de Monestrell, tot i que aquí també hi havia sigut, Ximenis parlava de la Monestrell de l'Empordà.
0: Ah,
1: però últimament no n'hi havia. Mm-hmm.
0: El voldràs tastar en el vi?
1: Home, clar.
0: Quina pregunta et faig?
1: Sí.
0: Sí que és veritat, una cosa sí, però potser perquè ja m'ho has dit, que déu-n'hi-do que és saladet, aquest
1: sí, dia. De fet, el vent que tenim avui no és tramuntana, ara ja és marinada. Noteu que ens ve del mar? Es va posant sobre la pell dels raïms, creiem, i és el que fa que després tingui aquest gust lleugerament saladet.
0: Ara pensava que estem gaudint d'aquest vi i ho dèiem, no? Que també ens connecta amb nosaltres, no? Amb aquest gaudi mediterrani, però sí que és veritat que cada vegada les xifres o les dades que tenim diuen que cada vegada bevem menys vi a Catalunya i arreu del món. Com t'expliques aquesta davallada del consum de vi?
1: Jo crec que en general la gent es cuida més i llavors molt del vi que es consumia s'ha deixat de consumir en aquest sentit. En canvi, jo crec que la gent els dies importants, no?, continua bevent. També crec que hi ha un coneixement molt més profund del vi, que no és imprescindible per beure vi, saber-ne molt, però sí que els vins són molt bons. I, per altra banda, tinc la meva hipòtesi de que el jovent comença a beure vi quan convida els amics a sopar a casa. Uh-huh. I llavors, perquè el vi és font de connexió, val? Sí. Històricament a la vida dels humans. Hi ha un senyor que va escriure un llibre que es diu Borratxos, que és un assaig, encara que el títol no ho sembli, on t'explica que probablement el vi ha tingut un paper de lubricant social. És a dir, els humans som llestos però tampoc tant, som forts però tampoc tant. El que ens fa potents és que som socials. I ser socials, doncs, a vegades és complicat. En canvi, amb una mica de vi, ja se'n parlaven els simpòsiums, no?, que era com l'equivalent del palco del Bernabéu o el de la tribuna del Camp del Barça, no?, que és on es decideixen coses abans de que es decideixin coses, per dir-ho d'alguna manera. Sí. Doncs en aquests simpòsiums hi havia una persona que es dedicava a barrejar l'aigua amb el vi a la quantitat adequada.
0: Justa, eh?
1: Sí, perquè funcionés com a lubricant social. Llavors, amb això, que el jovent, quan comença a socialitzar des d'ells mateixos, no?, des de casa, no?, jo tinc l'hipòtesi que és quan es comença a beure vi. Ja et dic, no hi ha estudis sobre això, però
0: és la teva hipòtesi.
1: Ho he vist empíricament.
0: Sí, sí. Creus per això que el vi potser l'hauríem de donar-li menys solemnitat de la que li hem donat?
1: I tant. El vi és joia, bàsicament. A vegades ens hem complicat la vida per voler-lo explicar cada cop millor. Uh-huh. L'hem convertit en una cosa que fa por. En moments complicats, el que m'ha salvat realment era passar temps amb els amics i les amigues. I solia ser dinant.
0: Al costat, menjant.
1: Llavors, és a dir, que està molt bé que tinguem el cos físic estupendo, però també la connexió, no?, en un món on la connexió cada vegada és més complicada. Tenim per una banda la Covid, que va fer un canvi de paradigma, no?, en com ens relacionem, i també totes les xarxes, els telèfons. Cada persona està cada vegada més aïllada. Sí. Llavors jo crec que la connexió és molt important.
0: Ara pensava que una manera potser de mitigar aquesta caiguda del consum de vi també seria, doncs, ensenyar, no?, ensenyar on sou i qui sou, no?, pensar en l'enoturisme, no?, cada vegada, diguéssim, més important, o que d'aquí una setmana clavada, el dia 12 de setembre, per exemple, aquí a Can Espel feu la Verema a l'Antiga, no?
1: Sí,
0: la
1: festa de la Verema a l'Antiga és una festa que fem, on fem, collim raïms, els trepitgem amb els peus, fem mosca amb una premsa, i forma part d'un projecte de connexió entre allò que és l'agricultura i la societat, no? Per mi, crec que és molt important unir ponts entre allò rural i allò urbà, perquè crec que amb els temps que venen, com més connectats estiguem i millor ens entenguem els uns als altres, millors decisions de futur podrem prendre, sobretot en tema de riscos amb el canvi climàtic, d'incendis i d'altres coses. I la millor manera de fer-ho és fer-ho d'una manera lúdica, no?, que seria aquesta. I a part de la Festa de la Verema, també fem altres visites per poder explicar el nostre projecte, i com per exemple aquí on estem ara.
0: Doncs Anna Espelt, biòloga, enòloga i novena generació de viticultors a Can Espelt, que fa vi des de fa 26 anys a Vilajuïga, no?, que és la seu de Can Espelt, a l'Alt Empordà, i ara estem, com dèiem, doncs aquí, no?, al Parc Natural del Cap de Creus, amb aquest fantàstic paisatge i amb aquest mosaic. Moltes gràcies, Anna, de veritat, com sempre, parlar amb tu, escoltar-te. Bona verema, sobretot, que encara queda feina. Ara falta fer-lo, aquest vi, eh?
1: Sí, encara tot just l'estem collint i
0: exacte,
1: començant a elaborar. Sí.
0: Sí, sí. Molt bona feina. Gràcies.

0: restaurant caníbal a Berlín. Obre els diumenges d'una a dues del migdia a Catalunya Ràdio. Amb Paula Molés. La resta de dies, tancat per descans del personal. A les nostres xarxes socials hi pengem les fotografies de les nostres matèries primeres. Els plats, directament, ens els crespim. A Instagram i a X ens trobareu amb l'usuari @caníbalberlín. Un restaurant caníbal a Berlín. A Catalunya Ràdio. Amb Paula Molés.
1: I aquesta temporada, per suposat que escoltarem el Salvador García Arbós, que es convertirà en l'autor de l'enciclopèdia segurament més singular i crítica del món gastronòmic. Nosaltres l'hem titulada La Badopèdia, perquè no sé si sabeu que el Salvador García Arbós, el seu sobrenom, o així li diem als amics, és Badó. Per això l'hem titulada La Badopèdia. I la primera entrada, doncs, està dedicada a elles mateixes, a les enciclopèdies.
0: La Badopèdia.
2: Siguem francs. Quan fa que no mireu una enciclopèdia de paper? Cada cop que vaig a la deixalleria faig un cop d'ull al contenidor de paper per veure els darrers sacrilegis. En general, tot sigui dit, hi ha llibres indultats en un pedrís. A la fossa comuna hi veig volums d'enciclopèdies llançats amb menys preu. N'hi ha de catalanes, d'Espasa, de Larús, de Cretsa. Els llibreters de vell no volen sentir ni parlar d'enciclopèdies generalistes. Segons quines, tard i d'alguna de ciència, són salvades. Serveixen per alguna cosa les enciclopèdies? Els mobles d'IKEA no estan pensats per aguantar el pes de gaire llibres. La gent tampoc està disposada a aguantar els pesats toms de cada volum. Els quilos i l'envolum són un factor limitant. Costa portar-la al tren, al vàter o al llit. I les de cuina? Si són en un sol llibre, encara. He vist que aguanten el preu i la demanda al gran llibre de la cuina catalana de Lledonosa i el corpus de la cuina catalana. En canvi, el prestigiós i bla, bla, bla, bla, la Rus Astronòmica, el venen al preu de saldo a Iberlibro. I tan car que el vaig pagar de nou. El contingut ha caducat per massa pretensiós. Si entenem per enciclopèdia, on hi ha tot el coneixement, i quan dic tot, vull dir tot, només el podeu trobar a l'exquisit restaurant caníbal a Berlín i al ciberespai.

0: Senyora...
1: Gerard Jubany, ben tornat.
2: Gràcies. Igualment, molt bé.
1: Havíem promès que escoltaríem les experiències gastronòmiques del nostre equip de proveïdors, que anirem escoltant, per cert, durant tota la temporada.
2: Sí, sí, perquè en tenim molts, de proveïdors, sí, en aquest programa, en aquest restaurant, i aquest estiu han voltat força i, sobretot, no han parat de menjar.
1: Clar, no esperava menys. Tu, per cert, ara pensava, quina ha sigut la teva, no sé, experiència gastronòmica de l'estiu, alguna cosa memorable que t'hagi passat?
2: Home, memorable, sí. Com a cosa diferent, mira, ara presumiré una mica,
1: sí,
2: he de dir que vaig guanyar el... No vaig guanyar, vaig quedar segon al concurs de pastissos del poble de la Vall d'Aran, on solem passar l'estiu.
1: Què dius?
2: Què et sembla?
1: Quants participants hi havia?
2: No, érem dos.
1: No éreu dos, eh?
2: És el que estava sospitant, que érem dos i vaig quedar segon. No, n'hi havia 14.
1: Ah,
2: alerta, n'hi havia 14. N'hi havia 14 i, mira, em vaig animar a participar-hi. No en tinc ni idea, no tinc cap habilitat especial per la cuina, ni molt menys per el tema de les postres, però, i pastissos i tot això. Però m'hi vaig ficar i, mira, vam fer un pastís de poma així barrejant un parell o tres de receptes i fruits secs i fruita vermella.
1: I
2: escolta'm...
1: I era bo. No és difícil de pastissar.
2: Després, com que era la festa major del poble, el van repartir entre tota la gent que havia anat allà i que jo sàpiga que no hi va haver cap intoxicat ni res d'això.
1: Escolta, doncs, felicitats. Quan
2: sigui
1: el teu aniversari ens el
2: gràcies,
1: portaràs.
2: Gràcies, ja el portaré. Sí, sí. I tu què? Quina ha sigut la teva experiència gastronòmica de l'estiu?
1: A veure, mira, ara pensava, que ja ho saps que tu castiuejo a Castellfort, que és un petit poble, vora els 200 habitants a la comarca dels Ports, al País Valencià, i jo quan vaig allà somio amb dues coses.
2: A veure.
1: La primera és el pa del forn de Castellfort, que només hi ha un forn, òbviament, i el pa és excepcional, només hi ha un tipus de pa, vull dir, tu vas allà, compres la barra que hi ha i ja està.
2: Ben sort que és bo.
1: El Daniel Jordà li haurem d'ensenyar, però és molt cruixent, llavors esmorzar amb allò...
2: Se'n desperta.
1: Sí. Pa amb tomàquet, oli i aquell pa. I després la patata, perquè la patata de Castellfort és molt bona.
2: Ah, sí?
1: Sí. I llavors la meva mare la fa al forn amb pell, oli, sal, pebre vermell, i ja està.
2: I no cal complicar-se més la vida.
1: És que la patata, quan és bona, és molt bona. I això ho somio, encara ho somio ara.
2: Molt bé.
1: Però bé, nosaltres no anem els protagonistes, tot això. Anem a per ells, pels nostres col·laboradors.
2: Si vols, comencem per l'Òscar Guayabero.
1: I tant, el nostre dissenyador de capçalera, que continuarem fent aquesta secció tan interessant que es diu Igualment Diferents, on descobrim com diferents cultures del món doncs van trobant solucions particulars per cuinar els mateixos productes. Això farem amb l'Òscar.
2: Aquest estiu no se n'ha anat a trobar una cultura gaire llunyana. Ha estat a Izcaray, això és la Rioja Alavesa, on s'ha fet un fart de menjar piparres amb tempura.
3: Ah. Vam estar uns dies a Izcaray, a un poble de la Rioja Alavesa, i a part d'estar-se molt fresquet i de ser un lloc preciós, com tots aquests pobles, hi ha molta tradició de sortir de tapes o de potes, i em va sorprendre la tapa, concretament, de les piparres amb tempura. Les piparres són aquestes mena de guindilles, que hi ha algunes que piquen i altres que no, com el pimientos del padrón, i en un dels llocs que vam anar les feien en tempura i les vaig trobar delicioses. De fet, ho hem reproduït a casa i queda bastant bé. Han de ser piparres fresques, cosa que no és fàcil de trobar aquí, però en vam comprar algunes allà, les vam portar a casa i les vam fer i queden delicioses.
2: La temporada que ve, quan tornem a fer això d'explicar l'experiència gastronòmica de l'estiu, obligarem els proveïdors a que ens portin totes aquestes coses que han tastat.
1: Sí, em sembla una bona idea. L'armadora de la Barceloneta, Cristina Caparrós, que aquesta temporada continuarem descobrint que hi ha vida més enllà del salmó, i suposo que ha anat de peix, no?, el seu estiu.
2: Predica amb l'exemple, perquè ha aprofitat els seus dies de vacances per menjar, redoble de tambors, molt peix.
4: Jo aquest estiu he decidit apostar per redescobrir el que tinc més a prop. El territori, les persones, les històries, els productes. He menjat suquet de pescadors amb el Lorenzo i l'Antonio al moll, que els podreu veure als Gastrosàvies. He menjat peix espasa a Vilanova amb l'Àngel Molina, la rajada del menú de cada dia amb els meus pares, la meva mare, la meva germana. Uns entrants de tonyina espectaculars, el tancat de codorniu amb en Marc, l'arròs negre de la Núria May, les tallarines gallines d'en Teo i d'en Max, la sipi amb patates de la Lola i el Pol, el descobrir vinagres de bot amb la Jordina. Al final hem fet tot allò que teníem moltes ganes de fer, amb calma, amb cura.

0: I la Carme Gasull, que també vindrà al restaurant Caníbal i que continuarà reivindicant, ja ho saps, Jovany, doncs això, la importància del servei, no?, del servei de sala dels restaurants i dels bars, eh? On ha estat aquest estiu? A veure.
1: Vols que et digui on ha anat? Doncs ha anat a la Quinta Forca. I no vull dir que se n'hagi anat a l'altra punta del món, sinó fins a Nulles, a l'Alt Camp, on hi ha un restaurant, que es diu així, la Quinta Forca, que fa cuina ecològica i de proximitat.
2: Aquest estiu he visitat la Quinta Forca, el restaurant d'en Xavier Fabra i la Fina Domingo a la pedania de Casafort, a Nulles, comarca tarragonina de l'Alt Camp. Res a veure amb un lloc extremadament llunyà o de difícil accés, tot al contrari. És un refugi rural, una taula càlida, una casa de menjars que celebra el territori i la seva essència, que ret homenatge a les nostres àvies i a les nostres mares, que ens varen ensenyar que cuinar és, sobretot, un acte d'amor.
0: Li vaig estar fa molts anys a la Quinta Forca fent una calçotada, ara recordo.
3: Ah, sí?
0: Però bé,
1: va valer la pena anar fins a la Quinta Forca.
0: I tant, i tant. No deuen haver coincidit molt amb Temo, amb en Xavi Miró, que sempre va una miqueta més lluny, que és el nostre expert formatger, i això que som veïns, eh? Però amb en Xavi continuarem, eh? Fent una immersió en el món dels formatges artesans catalans, i on ha estat aquest estiu, ell?
1: Doncs aquests mesos ha estat a França, on tampoc hi fan mals formatges, eh? A França.
0: No.
1: A la zona concretament, a veure si ho dic bé, de Poitou. Poitou. I allà hi ha descobert un pastís de formatge que diu que l'han encisat.
4: La troballa gastronòmica d'aquest estiu, un pastís que va arribar de l'espai exterior. Es diu Tocteau Fromager i és típic de Poitou, al centre-oest de França. Té forma d'ovni. Té una capa negra, cremada, i per dins és blanc i esponjós. És com una mena de pa de pessic fet amb formatge de cabra. Només en vaig comprar un i de seguida me'n vaig penedir.
0: No sé tu, però jo quan dic formatge sovint penso en vi, mira, no sé. I poques coses tan plaents tenim en aquest restaurant com escoltar Ferran Centella, sempre que ens parla de vins i de begudes.
1: Doncs mira, en Ferran sí que se n'ha anat a la Quinta Forca, però de veritat, perquè ha estat a Santiago de Xile, on s'ha fet un homenatge a un restaurant de peix que es diu La Calma.
5: Aquest estiu he viscut una de les meves experiències gastronòmiques, però de la vida, de la vida. Es tracta d'un restaurant a Santiago de Xile que es diu La Calma i és un restaurant de peix i marisc autòcton i local xilè de tota la costa nord-sud, una costa molt llarga del Pacífic amb mariscs que no havia vist mai, no? I amb sabors que desconeixia. Llavors, no? La sorpresa, lo desconegut, el sabor intens d'aquest marisc ha sigut, sens dubte, l'experiència gastronòmica de l'estiu.
0: Que bé. Això ens queda una mica més lluny. No crec que hi anem properament, però ens ho apuntem. Escolta, el Centelles, per cert, continuarà fent parella amb el mestre forner Daniel Jordà,
1: home,
0: això sí.
1: Mira, lluny de destinacions estridents, el nostre forner de capçalera ha estat a l'aldea gallega d'on és la seva dona.
0: Uh-huh.
1: I en allà què hi va fer? Què diries que hi va fer el Daniel Jordà?
0: És que no pot descansar.
1: No, o sigui, hi va fer pa.
0: Va fer pa, ai.
6: Aquest estiu, de nou, vaig anar a l'aldea gallega de la meva dona. Vaig poder anar a fer pa amb alguna de les dones que encara fa el pa a casa seva i no el compra als diferents forners que passen per davant de la porta de casa seva amb la furgoneta i tant. Li vaig ensenyar coses que ella no sabia, ella em va ensenyar coses a mi i va ser molt agradable. Una cosa em va agradar va ser quan posen el pa al forn, diuen una oració: San Vicente, pan creciente, San Juan, que haga buen pan, Dios te críe, Dios te cueza y Dios te haga buen pan de mesa.
0: Dios te cueza.
1: Veus? Sí, no sé si és bo o dolent, això.
0: No ho sé. Ai, senyor, aquesta temporada, això sí, continuarem escoltant l'arqueòloga i historiadora de la cuina, Sandra Lozano, però mira, farem una cosa diferent.
1: A veure.
0: Que és que entrarem a les universitats per preguntar-nos quins temes interessen a la recerca universitària que relacionen el menjar amb la filosofia, amb l'arqueologia, amb la història. A veure, descobrirem amb ella aquesta temporada, ella que està dins la universitat treballant cada dia.
1: Doncs, de moment, el que ha descobert ella durant les vacances és un plat caribeny, perquè sí, ha estat al Carib.
0: Sí, sí.
1: Ja vam anunciar que marxava a excavar a l'illa de Bonaire, a excavar les restes d'un magatzem de contraband. El plat caribeny que ha descobert es diu Funchi.
0: Funchi.
3: Aquest estiu vaig anar a l'illa de Bonaire, al Carib, i vaig tenir l'oportunitat de tastar el funchi, que és una mica semblant a la polenta italiana. És un aliment bàsic que es pot menjar bullit o fregit i que es cuina amb farina de blat de moro. Jo el vaig menjar al poble de Rincón, a l'interior de l'illa de Bonaire, durant una festa popular, acompanyat d'un estofat de cabrito, és a dir, cabra. L'ambient, el lloc, la gent, no sé, tot va fer que fos el menjar més especial d'aquest estiu.
0: Bé, Marc Casanovas, que ja ho saps, que amb això de ganivets, càmera i acció ens explica doncs, quines són les sèries, els documentals, les pel·lícules sobre gastronomia que no ens podem perdre.
1: Doncs ens ha tornat reivindicatiu de les vacances en Marc i amb ganes d'obrir un debat territorial a Catalunya perquè es declara un gran defensor del sud.
7: Aquest estiu, com la majoria d'estius, hem cuinat més a casa que no pas hem anat a restaurants, hem cuinat molts peixos, que sempre més o menys ens ha sortit igual, i hem cuinat molts arrossos i moltes fideuades que sempre han sortit diferent. També hem tingut una gran experiència provant la picada dels musclos a la marinera i l'arròs a banda dels Amics del Mar a l'Ampolla, segurament un dels restaurants que més destaco d'aquest estiu, i m'adono per xarxes que la gent busca molt l'essència de l'estiu al nord, a la Costa Brava, i jo personalment suposo que em faig gran, però cada vegada trobo més l'essència de l'estiu al sud. Soc un gran sudista gastronòmic estiuenc i defenso molt el sud per davant del nord. Ho sento si és una provocació, però és com ho sento.
0: Bé, una mica reivindicatiu, ara pensava, el Marc també, ara ens consta, però també ho és a vegades una mica el periodista Arturo Puente, que ens examina qui remena les cireres en la indústria alimentària catalana, també ho farem,
1: De fet, no para ni a l'estiu de pensar i investigar les empreses dedicades al sector de l'alimentació. Mira què ens diu de Pesca Nova.
8: Aquest estiu que hem sapigut que Pesca Nova, empresa gallega, retirava finalment el seu projecte de fer una factoria de pop, després de molt de temps investigant. Jo m'he recordat de la gran piscifactoria de tonyina vermella que teníem tenim a l'Ametlla, a les Terres de l'Ebre, és de Balfagó, de Tonyines Balfagó. És un avenç, no?, de la piscicultura i una de les tècniques per tenir aquesta espècie i poder-la menjar sense haver de preocupar-nos per la seva sobrepesca, que està molt bé i que, a més, Balfagó permet anar a visitar-la, fins i tot en una visita que permet nedar amb les tonyines. Una experiència potser no apta per tots els gustos, però que a algunes persones els pot agradar molt.
9: Mare meva, s'acosta el moment de fer riquití. La gana es planteja sortir d'aquí.
0: I continuem guardant taula, òbviament, a Filip Ragol, que és el nostre crític de capçalera.
1: Sí, doncs sí. Ara el sentirem explicant les seves vacances gastronòmiques. Agafeu paper i bolígraf per anotar tots els restaurants que ha visitat, perquè és impossible memoritzar-los. Això sí, tots catalans, Endavant, Filip.
10: Doncs aquest estiu m'he quedat a Barcelona i a Catalunya. He volgut visitar un restaurant que ja coneixia i és molt important repetir aquest restaurant perquè han tingut el mèrit de quedar-se obert durant part de l'estiu, almenys. I he tornat a l'Arrabal, al Suculent, a l'Humo de les Valls, al Cruz, al Teòric, a l'Algadí del Delta, al Saquebar de Dos Palillos, a la Taverna Noroeste, al Mediamanga, al Motel, al Vilagut, a l'Aliança d'Anglès, a la Venta, al Gluc, i he descobert la cuina tradicional del Veracruz, el nou Casaplatos i fa poc el Truc d'Agramunt, que no és molt conegut, però segurament el més interessant que hi ha a la comarca. Fins i tot he arribat fins a l'Hostal del Pinós, que més que mèrit gastronòmic destacable, té el mèrit de ser el restaurant més antic de Catalunya des de fa 4 o 5 segles, i té la seva gràcia amb el seu menú i omplen cada dia.
0: M'agafa quan escolto el Ragol, com es diu allò, el FOMO, és tot allò que t'estàs perdent, tots els restaurants que no has tingut temps d'anar i que...
1: Sí, que estic perdent el temps.
0: Sí,
1: per què no puc anar a tots aquests restaurants?
0: Sí. Va, i acabem amb un dels proveïdors més veterans del caníbal, que és el Toni Massanés, director de la Fundació Alícia, que aquesta temporada, mira, ens hem proposat desmentir els enganys, desmentir les notícies falses sobre l'alimentació amb una secció que hem titulat Un porró de ciència.
1: Mira, et puc dir que en Massaners entra en competència directa amb en Regol pel que fa a quantitat i qualitat, sobretot, de restaurants visitats durant l'estiu. I això que diu que ha fet unes vacances curtes.
11: Vacances curtes aquest any. Dues escapades. Una a Tarragona per veure l'eclipsi i també per anar a dos restaurants tan diferents com amics propers i imprescindibles. El Terrat del Mojacuac i el Barquet de la família Soler, on el David Soler fa cuina marinera i uns romescos al·lucinants. També el Maleta de Romer per veure la Gessa. I una escapada als Altos de Tevejos, al Teide, a tastar bons vins que s'estan fent allà, i on l'Antonio, de més de 90 i tants anys, ens va ensenyar a fer mojo picón. Per cert, un cosí germà, podríem dir, del romesco.
0: Sempre connectant amb la història, que està bé.
1: Déu-n'hi-do, també, les vacances del Massaners,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, déu-n'hi-do.
1: Pocs estar quiet.
0: Ai, ens en caldran molts més estius, eh?, per tastar tot això.
1: Sí. Què, acabem amb l'especialitat, no?
0: Acabem. Ja saps que ens agrada. Acabem amb la recomanació d'un restaurant, però, escolta, mira, aquesta temporada, mira que portem temporades, eh?, escoltant els mateixos restauradors. Però ho farem una miqueta diferent, això, eh?, perquè la recomanació de bars i restaurants on val la pena entaular-se ens la farà cada setmana algú conegut o desconegut amb sensibilitat pel bon menjar, eh? Escoltarem periodistes, músics, pots participar algun dia, si vols, sí. Actors, pagesos, nens, algun nen també. I mira, avui comencem amb l'escriptora Eva Baltasar, que ens recomana el Tarambana de Cardedeu.
1: Home!
0: Clar, home, tu com a cardedeuenc coneixes el Tarambana?
1: El conec bé, és el local de referència.
0: Sí? Mira, això més o menys per aquí va ella, eh? Diu que és un lloc on anar, a Cardedeu, eh?
1: Totalment.
0: Va, doncs l'escoltem a l'Eva Baltasar. Adéu, Jovany, eh?
1: Adéu.
0: Ens veiem diumenge vinent.
12: Hola, sóc Eva Baltasar, sóc escriptora, i un dels restaurants on m'agrada anar és precisament un de Cardedeu, el poble on visc. És el Tarambana, és restaurant, però jo diria que funciona també com a centre cultural del poble. Jo hi he anat a fer totes les presentacions dels meus llibres, i he anat com a públic expectant a d'altres presentacions, he anat a concerts, i tot el que tenen a la carta, un menú de migdia, és que el pots triar amb els ulls tancats, perquè l'encertes sempre. Cuinen molt bé, tot és boníssim, i sobretot el que valoro molt és que hi ha molt de producte de proximitat, de quilòmetre zero, no?, a les fleques del poble, de pagesos de la contrada, de ramaders, i ja et dic, pots anar-hi qualsevol dia, qualsevol hora, mengis el que mengis, en surts contentíssima.
0: I fins aquí el primer caníbal de la temporada. Nosaltres tornem això diumenge vinent, a la mateixa hora, a la una del migdia. Canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Pilar de Pedro, Sílvia Andrés, Helena Miquel, Nil Hernández García, Gerard Jovany i una servidora, Paula Molés.
13: Joia, bàsicament. A vegades ens hem complicat la vida. Per voler-lo explicar cada cop millor, l'hem convertit en una cosa que fa por. En un context més tranquil, la gent disfruta moltíssim amb el vi.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa en Alfonso. L'Iran ha anunciat que els propers dies establirà una zona restringida prop de l'estret d'Hormuz. Aquesta àrea començarà a la línia del bloqueig naval dels Estats Units i s'estendrà a diverses zones del Golf Pèrsic. Teheran ha advertit que qualsevol vaixell que entri en aquest espai serà incorporat a una llista de sancions. El govern iranià ha anunciat també mesures per afrontar els efectes de les sancions nord-americanes que castiguen la seva economia. Entre elles destaca un augment del preu del carburant per qui en consumeixi més. Sentim el negociador en cap de l'Iran.
2: Les regles del joc han canviat. A partir d'ara, qualsevol agressió contra els interessos i la seguretat iranians rebrà una resposta molt més dura i molt més dura.
1: Això passa hores després que el Pentàgon ordenés atacar tres patrulliers iranians com a represàlia pel llançament de míssils balístics iranians contra dos vaixells nord-americans. Més notícies, Carola Gil.
3: Els emissaris de Donald Trump han portat aquí via Moscou una versió actualitzada del seu pla de pau. Els Estats Units volen reactivar les converses trilaterals per posar fi a la guerra d'Ucraïna, però ni Vladimir Putin ni Volodymyr Zelensky han donat senyals d'estar disposats a cedir.
1: Després d'un cap de setmana marcat per una calorada de rècord, aquest dilluns hi haurà una vuitantena de municipis en el nivell màxim de risc d'incendi, sobretot de Ponent i de les Terres de l'Ebre. A més, els agents rurals mantenen la prohibició d'accedir als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra del Montroig, tots dos a la Noguera, per precaució.
3: La patronal Foment del Treball dona ple suport a la marca i la direcció de l'automobilística SEAT en la seva defensa del futur industrial de la companyia i dels llocs de treball. Això després de l'anunci del grup Volkswagen d'acomiadar 100.000 treballadors a Europa i de deixar oberta la possibilitat que la marca SEAT desaparegui d'aquí 3 anys. Tot i així, des de SEAT mantenen que la planta de Martorell seguirà oberta. Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball.
4: Estem totalment convençuts que Martorell disposa de capacitat industrial i tecnològica per assumir noves plataformes que comportin que a partir de l'any 2029 es puguin fabricar nous models perquè es pugui mantindre la producció i l'ocupació.
1: Ha mort Rosa Maria Duran, una de les últimes supervivents catalanes de l'exili mexicà. Estava a punt de fer 100 anys. Duran va ser professora, traductora i divulgadora i va dedicar bona part de la seva vida a difondre la llengua i la cultura catalanes, també a la memòria dels refugiats republicans. El 2022, la Generalitat la va commemorar amb la Creu de Sant Jordi. Un centenar de veïns de Castellciutat, a la Seu d'Urgell, han tallat durant gairebé una hora i mitja la Nacional 260 per reclamar un pas de vianants amb semàfor que reivindiquen des de fa més de 20 anys.
3: La protesta s'ha fet al punt on els veïns demanen que es construeixi aquest pas segur al costat de la parada d'autobús i d'altres serveis. Denuncien que l'ENA 260 travessa el poble i que es tracta de la principal via de connexió entre Lleida i Andorra, per on passen diàriament 16.000 vehicles, 400 dels quals són camions. Carme Colell és la portaveu dels veïns en declaracions a Catalunya Ràdio.
5: És un tram de carretera que sempre hi ha hagut accidents, és a dir, accidents de trànsit, sortides de via i tot això. Hi ha hagut casos de veïns del poble, pues, que malauradament els han atropellat sense majors conseqüències, gràcies a Déu.
1: Esports, el Barça és líder en solitari de la primera divisió i és l'únic equip que ha guanyat tots els seus partits. Aquest diumenge els blaugranes han golejat el València a Mestalla per 0-5 amb un doblet de Lamine Yamal i gols de Fermín, Rafinha i Pedri.
3: Amb els blaugranes ha debutat Gabriel Jesús i la mala notícia ha estat Eric García, que s'ha fet una fractura al nas després de rebre un cop fortuït de Rodri.
1: L'Espanyol ha empatat a 1 a casa contra el Sevilla en el partit 100 de Manolo González a la banqueta. Marcos ha fet l'empat al minut 90. 48 de partit.
3: Mentre la primera federació, l'Europa, ha denunciat l'agressió desproporcionada de la Policia Nacional Espanyola a un aficionat escapulat per dur una estelada al camp de l'Alcorcón.
1: En motor, Toni Bou ha tornat a fer història. El pilot de Piera s'ha proclamat matemàticament campió del món de trial a l'aire lliure aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos. És el 40è títol de trial per Bou, que ha guanyat tots els mundials des de l'any 2007.
3: En futbol sala, el Barça ha perdut la final de la Supercopa d'Espanya davant el Poce de Múrcia per 5-4 en un partit disputat al Palau Blaugrana.
1: I en tennis, Carlos Alcaraz s'ha classificat per als quarts de final de l'Obert dels Estats Units després de guanyar l'estatunidenc Tommy Paul en 3 sets.
0: Fins aquí les notícies.
6: És que no ho entenc, som capaços de fer una hora de ràdio cada dia i quan ens donen 30 segons per fer una promo...
7: Roger, no és tan difícil, és que només has de dir l'horari, el nom i qui presenta i ja està, eh?
8: A mi em van dir que si un oient diu aquestes tres coses juntes quan fan les enquestes d'audiència, després ho petes, eh?
6: Home, una patadeta ens aniria bé, la veritat.
9: De dilluns a divendres, de 6 a 7, a la tarda de Catalunya Ràdio...
8: És una promo ni res, Roger.
9: Que no surti d'aquí, amb Roger Carandell, Marta Montaner i Juliana Canet.
10: Catalunya Ràdio, sí. La crònica social del país.
11: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
12: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
11: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
13: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa Catalunya.
14: Els transportistes no volen sentir a parlar.
13: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat...
12: Catalunya Migdia.
9: Cada dia a les dues.
13: I a partir de les tres...
9: L'espai de reflexió a la tertúlia.
15: Ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar.
13: Si has comès una falta, has de pagar.
12: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
9: El Club de la Mitjanit des de 2009 a Catalunya Ràdio.
16: Estàvem buscant un nom i no l'hi trobàvem i al final vaig pensar algú que tingui a veure amb els esports, un club. En l'horari del programa a la mitjanit, doncs el Club de la Mitjanit. I vam de persona, no?
17: A mi ja se'm va encarregar una nova mirada del Club de la Mitjanit, que li donés el teu to, però havíem aconseguit que la marca Club de la Mitjanit s'establís.
18: Per mi el Club de la Mitjanit és el més semblant una sobretaula amb amics, parlant de futbol, parlant d'esports, una bona estona amb gent que m'estimo.
9: El Club de la Mitjanit. Els diumenges a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio amb Xavi Campos.
18: Perquè escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.

0: d'una notícia falsa. Tot comença un diumenge, com avui, a França. Desembre del 2025, el president francès Emmanuel Macron rep un missatge directament al seu mòbil.
1: Estimat president, què està passant al seu país? Estic molt preocupat.
0: El missatge és d'un altre president, d'un país africà, antiga colònia francesa. Per què estava preocupat per Macron? La raó la trobem a Facebook.
2: A l'heure actuelle, les informations non officielles évoquent bien un coup d'état en France, dirigé par un colonel dont l'identité n'a pas été révélée et la possible chute du président Emmanuel Macron.
0: En aquests moments, informacions extraoficials ens diuen que s'està produint un cop d'estat a França liderat per un coronel militar del qual encara no sabem la seva identitat. El president Macron podria haver estat ja destituït. Això ho diu una reportera en el vídeo que circula per Facebook. Ja porta 13 milions de visualitzacions. Sembla real, però no ho és. Quan el va descobrir, el president Macron va demanar a Meta que el retirés, però no ho va aconseguir. Aquesta és la història d'una notícia falsa. Vosaltres haguéssiu picat? Us haguéssiu cregut que en un altre país s'estava produint un cop d'estat només veient un vídeo a Facebook? Avui, oients, al Revolució, parlarem de veritats i mentides, de notícies reals i de milions de fake news que ens envolten i de moltes altres coses. Com serà el món de demà? Comencem a revolucionar-nos.
3: Avui, al Revolució 4.0... Parlarem amb Marc Amorós, periodista, pioner i especialista en desinformació. Analitzarem com la intel·ligència artificial ens pot ajudar a la feina i també com ens pot afectar. Amb Fernando de la Rosa, titonet, autor del llibre IA for Work. Descobrirem una app que pot ajudar els pares i les mares separats a conciliar. I parlarem amb una investigadora que ha descobert com funcionen les estafes de l'amor per internet. Us sona haver sentit casos de persones que s'han enamorat de Brad Pitt i que han acabat perdent tots els seus diners? Com pot passar això? Avui ho sabrem.
4: A Catalunya Ràdio, Revolució 4.0, el món de demà, amb Chantal Llavina.

0: Hi ha periodistes que expliquen què passa i després hi ha periodistes que investiguen per què ens creiem coses que no han passat mai. Marc Amorós és periodista i un dels grans experts en desinformació del nostre país. Fa anys que estudia com es fabriquen les mentides, com esdevenen virals i per què sovint tenen més força que la veritat. Ha escrit dos llibres. El primer es titula Fake News, la veritat de les notícies falses, i el segon, us el llegeixo textualment perquè el títol ja entra directe a la consciència, perquè les fake news nos joden la vida. Ara que una intel·ligència artificial pot fabricar, com sabeu, una veu, una imatge, un vídeo gairebé perfecte, la seva feina ja no és només important, és imprescindible, perquè si no sabem distingir què és real i què és fals, algú acabarà decidint per nosaltres què hem de pensar, què hem de sentir i fins i tot què hem de votar. Avui ve a posar llum allà on molts prefereixen que continuem a les fosques. Marc Amorós, què tal? Benvingut al Revolució 4.0.
1: Gràcies, hola, què tal?
0: Què tal? Primer, com a nou col·laborador d'aquesta temporada, temporada 11, volem posar llum a les fake news i també com a membre de l'equip. Per tant, estàs content de ser el Revolució?
1: Molt, molt, molt.
0: Molt bé, doncs escolta, escoltàvem ara aquesta notícia de Macron a l'inici del programa. Aquesta història de Macron, no?, que hem escoltat, increïble, no?
1: Sí, de fet, és bastant curiós que hi hagi un president d'un estat o d'un país que es cregui una notícia falsa que circula per xarxes. Després vam saber que aquesta notícia falsa la va fer un noi de Burkina Faso amb intel·ligència artificial. Ho va fer per guanyar diners. Al final, les notícies falses sempre...

0: sempre o tenen una intenció lucrativa o tenen una intenció ideològica.
1: Molt bé. Escolta, Marc, els teus llibres tenen títols potents, no? Per què ens fastigueixen la vida les notícies falses? Per què tenim tantes fake news? Jo aquest estiu amb la meva filla, amb la meva família, comentàvem, és que no sabem, ja no ens creiem, i us passa a oients, què és veritat i què és mentida del que rebem?
0: Mira, és que l'èxit de les notícies falses, o al final el que ens afecta, sobretot, és que adultera la nostra presa de decisions. La informació ens ha de servir per prendre decisions. Des de quan t'has de comprar un cotxe, una nevera, o qualsevol decisió que vulguis prendre a la vida, pot ser mèdica, o pot ser de què votar, la informació t'ajuda a prendre decisions. Quan la informació que consumeixes no és confiable, doncs això pot fer que, tot i que creguis que estàs informat, pots prendre una decisió equivocada.
1: Molt bé. El Marc Amorós, el podem sentir cada dia al matí de Catalunya Ràdio, a les 7:25, fa una secció que consisteix a jugar, i avui ho farem també, endevinar si és notícia real o falsa. Explica'm com vas començar a preocupar-te per aquest fenomen de les fake news, em diries, Marc, perquè jo t'he escoltat a moltes xerrades, a moltes conferències, i estarem envoltats, ja us dic, oients, que cada vegada més i més, per això aquest tema ens preocupa aquest any al Revolució. Com et va sorgir com aquesta preocupació a tu?
0: Doncs mira, jo vaig veure una vegada el diari El País va publicar una fotografia d'Hugo Chávez, que era president de Venezuela aleshores, lluitava contra un càncer, portava ja un any desaparegut, suposadament estava en un hospital de Cuba tractant-se. De cop i volta El País va treure una fotografia en portada d'Hugo Chávez entubat en un hospital. Allò ho van vendre com si fos una gran revelació, una exclusiva mundial. Per primera vegada en un any algú tenia una imatge d'Hugo Chávez a l'hospital. Van penjar la pàgina a la web de les xarxes socials del diari El País la portada passades les 12 de la nit. En 5 minuts la gent ja li havia dit que aquella fotografia era falsa. El diari va haver de reaccionar ràpid, va treure la primera edició que ja circulava a quioscos, va canviar portada, i allò em va cridar molt l'atenció, no? Com un diari que té un equip professional de periodistes podia cometre una errada així. Vaig pensar, si el diari El País, amb tots els professionals que hi té treballant, i els li passa una cosa així, què no ens passarà als que consumim informació a xarxes a diari? I allà em va començar a preocupar aquest tema.
1: Clar, jo si els dic als oients, segur que recorden una fake news, la de l'11M, les dues línies d'investigació del PP per vincular ETA amb els atemptats islamistes de Totxa, us en recordeu? Era una notícia també falsa. Em diries, quines són les fake news, Marc Amorós, més rellevants de la història?
0: Home, a veure, de la història del periodisme te'n destacaria la del cuirassat Maine a Cuba, això al final del segle XIX, Cuba encara era una colònia espanyola, va haver-hi un diari nord-americà que es va inventar que l'explosió d'un cuirassat nord-americà a la bahia de Cuba era un atemptat de l'exèrcit espanyol. En veritat, eren les carboneres de la cuina que van esclatar, no? Però allà es va alimentar tota una corrent d'informació falsa al voltant d'aquesta explosió, que va acabar desembocant en una participació del govern nord-americà en l'alliberament, diguéssim, de Cuba d'Espanya. I després hi han dues més que ens han portat a guerres, que també són notícies falses que en el seu dia van ser molt sonades, no? Les dues guerres d'Estats Units contra l'Iraq estan alimentades des de les armes de destrucció massiva, no sé si recordeu, Colin Powell amb aquest putet anant a vendre al Consell de Seguretat de les Nacions Unides que hi havia unes armes suposadament molt perilloses a l'Iraq i que això justificava una guerra. I la primera guerra del Golf, va haver-hi la història d'una nena que es deia Nayira, que no sé si recordareu, però es deia que aquesta nena treballava en un hospital i que havien arribat les tropes iraquianes, havien arrasat amb l'hospital, havien deixat els nens que estaven a les incubadores al terra. Bueno, tota aquella història després es va descobrir que era una operació propagandística, publicitària del govern nord-americà per justificar la invasió, no?, la guerra.
1: Clar. Llavors, Marc, els oients de la Revolució, clar, els diem, no?, les fake news ja són una normalitat, han passat d'intentar assenyalar les mentides informatives a acceptar que això ara mateix és impossible. Per tant, com els diem, com ens podem defensar? És a dir, nosaltres mirem diferents canals, el YouTube, clar, i la gent es menja, perquè he vist això a Instagram, és veritat. Com ens defensem?
0: És complicat, perquè cada vegada la desinformació es perfecciona més, i ara amb la intel·ligència artificial la fabricació de notícies falses és molt més comuna. Jo diria que hauríem de fugir de totes les informacions emocionals, tot allò que en generi por, en generi indignació, hauríem d'aixecar una alerta i després entendre que l'ecosistema informatiu actual permet la difusió de la mentida igual que permet la difusió de la veritat. I aleshores a les xarxes socials molta de la informació que circula sense cap mena d'autoria o sense cap mena de vincle a la font d'origen, doncs pot ser que sigui una informació sesgada o falsificada.
1: Molt bé. Sabem, Marc Amorós, que el 95% de la gent diu veure notícies falses cada dia. Marc, vull que escoltis aquesta història. A veure què et sembla.
2: Us presento a Hani Farid. És el millor detectant deepfakes, vídeos falsos fets amb intel·ligència artificial. Atenció a això que diu.
3: Ja no els puc detectar a simple vista. Ja no em puc refiar dels meus ulls.
2: Durant els últims anys, si algú podia detectar un vídeo fals, era ell. Però ara la tecnologia ha avançat massa.
3: Potser et penses que, mentre fas scroll, sabràs distingir què és real i què no. Creu-me, ja no ho pots fer.
2: L'advertència de Hani Farid és clara. Les pistes que abans delataven una falsificació estan desapareixent. La intel·ligència artificial ja ha après a fer imatges de les quals no se'n pugui detectar la falsedat.
1: Què et sembla, Marc, aquesta història? I mentre els experts encara analitzen una imatge per saber si és real o falsa, milions de persones ja l'han visualitzada i ja l'han compartida. La velocitat de la informació és un problema per a la bona informació, no?
0: Totalment, perquè la desinformació sempre corre molt més ràpida que la verificació. La verificació arriba tard perquè necessita un temps. I, a més, l'impacte que té no sempre és el mateix que el que té la desinformació, que el servei premia com a novetat i que, per tant, arriba molt més, de manera molt més eficient a nosaltres. La història de Hani Farid és bastant reveladora, perquè al final ell és un expert en detectar imatges falses fetes amb intel·ligència artificial i està reconeixent que la tecnologia està perfeccionant tan bé la fabricació d'aquestes notícies falses que a simple vista ja no som capaços de detectar-les.
1: Clar. Recordo, per exemple, també, oients, Marc, la frase de Mariano Rajoy, no?, que deia textualment, tot és fals excepte alguna cosa en el futur, no?
0: Em va dir moltes, Rajoy, de frases cèlebres.
1: Ai, sí, no? En lo dels hilillos, no?
0: Sí, home, em va dir moltes, però aquesta és particularment curiosa.
1: Ja, no? Aquesta, el futur serà encara més difícil saber, no?, que és veritat i que és mentida, no?
0: Sí, és que ara aplicada en el món de la desinformació semblava que Rajoy fos un visionari, no? Rajoy, recordo que això ho va dir en un altre context, era per treure les puces de sobre d'una acusació de corrupció. Però bueno, està ben triada la frase, perquè al final anem cap a un escenari on no és que tot sigui fals, però tot pot ser fals i ens costa molt saber què pot ser real.
1: Clar. Per tant, tenim moltes notícies falses. Jo crec que li deia al Marc, podem posar una xifra? És que, clar, són milers, milions, no? I per tant, no sé, on hem de trobar l'esperança? Sé que el teu primer llibre es titula Fake News, la veritat de les notícies falses, que el vas publicar ja el 2018, però ara entraràs una edició actualitzada, no? Perquè ha canviat moltíssim. No? Jo dic que som milions d'emissors en el món de la comunicació. Quan vaig estudiar periodisme als 20 anys ha canviat moltíssim i per tant, ara tothom és emissor. I el que diu algú pot ser veritat o fals. I tu estàs mirant YouTube, aquest vídeo s'ha generat per intel·ligència artificial, és fals, i te'l creus, depèn de quin criteri tinguis. És que això va per criteris, no?
0: Sí, perquè la gent té criteris o no. És que no només cal anar a YouTube, és que tenim un president als Estats Units que utilitza la intel·ligència artificial per difondre imatges i vídeos que l'utilitza per crear marcs mentals sobre els quals la seva gent entengui la realitat del que passa, no? I això és molt pervers, perquè al final no només estàs formatejant la ment de les persones, dient-los com ha de veure les coses, sinó que, a més, estàs utilitzant la informació falsa per fer política, per fer ideologia i per incidir en el pensament i en el vot de les persones.
1: Molt bé. El Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio ens apassiona parlar, com sabeu, del món de demà. I aquesta temporada vull jugar una mica a endevinar el futur, a predir-lo. I, Marc, si et sembla, diré algunes prediccions de futur i em dius si les veus possibles o flipades. Primera predicció. El 2035 ja no hi haurà diaris en paper. Això pot passar demà, segur, és possible, o ens estem flipant?
0: Home, jo crec que passarà segur. Jo crec que els diaris en paper estan condemnats a tancar-se, perquè al final és un cost molt elevat. Hem vist com els diaris s'han anat aprimant cada vegada més, els quioscos s'han convertit ja en establiments que venen cafès i venen souvenirs i altres coses, i els diaris ja és una cosa residual. Jo crec que els diaris en paper, tard o d'hora, acabaran desapareixent i s'acabaran reformulant amb una altra cosa, no sé quina, però crec que l'edició en paper ja no la viurem.
1: I vull recordar que el Revolució TV3, un programa del 2019, ja ho vam explicar del 2019. Segona predicció, la intel·ligència artificial estarà tan contaminada de notícies falses que no en refiarem de la informació que ens doni. Això pot passar demà, segur, o és possible? Possible o ni de conya?
0: Home, a veure, això pot passar. Una de les tècniques de la desinformació és, se li diu contaminació aigües amunt, és la traducció d'un terme anglès, consisteix en intentar contaminar de desinformació o d'informació falsa l'origen de la informació. Anem al paral·lelisme amb un riu. El riu surt d'una font o d'un manantial, doncs es tracta no de contaminar el riu, sinó de contaminar d'on surt, d'on neix el riu. I, per tant, tota l'aigua que baixi per aquell riu ja estarà contaminada d'informació falsa. Ara s'està intentant introduir molta desinformació perquè les intel·ligències artificials, quan facin búsquedes, incorporin aquesta informació i li donin validesa.
1: A veure, tercera predicció, que em sembla una mica agosarada, Un vídeo fals podria provocar una guerra. Això pot passar demà, segur, és possible. És una flipada, depèn de què digui que el vídeo, clar.
0: Clar, depèn. A veure, una mica flipada sí que ho veig. És possible que la desinformació, o sigui, vídeos falsos s'utilitzin per acusar països o per acusar-se els uns als altres de coses que no hagin passat, però que provoqui una guerra. A veure, Rússia hem vist que ha utilitzat vídeos falsos per negar massacres i de civils, per exemple, a Butxa i a Mariupol, però bueno, d'aquí que un vídeo sigui el detonant d'una guerra, això ho veig una miqueta més flipant.

0: jugar també, com fas al matí, amb els oients, a intentar endevinar si una notícia és real o és falsa. Ens podries fer-nos tu el joc a nosaltres, sí?
1: Va, vinga, doncs he portat uns quants titulars, a veure si encertes si és veritat o mentida. Va, el primer diu...
0: A veure.
1: Va, el primer diu, fan fora una persona del pis que ha llogat per tenir massa llibres a casa.
0: Va, no m'ho crec.
1: Què, veritat o mentida?
0: A veure, jo diria... Mentida, no?
1: Mentida. Doncs no, això és veritat.
0: És veritat? Ha passat. No puc dir per què.
1: Ha passat. Un home vivia en un pis de 56 metres quadrats, tenia un munt de llibres, i el propietari li ha dit que és un perill d'incendi per l'edifici i l'ha fet fora. Va, un altre titular. Detenen una dona per posar a la venda el seu marit a Facebook.
0: Home, jo crec que hi ha molta gent que posaria el seu marit a Facebook,
1: Jo en conec unes quants.
0: Jo crec que és fals, això.
1: Això és fals. Ah. La notícia, però, s'ha fet molt viral, ha circulat i s'ha fet molt, molt viral. Va, una altra notícia. Expulsen un home d'IKEA per fer servir un lavabo de mostra.
0: No ho sé, aquesta, Per fer servir un...
1: Un lavabo de mostra?
0: Es va equivocar.
1: Bueno, no, tenia necessitat.
0: I es va equivocar davant. Això, a veure, és fals, és veritat. Veritat, diu.
1: No, això és fals. Això és fals, és molt divertit. T'imagines algú allà assegut a la tassa fent...
0: Vols dir que no ha passat? Jo crec que haurà passat alguna vegada.
1: Va, vinga, una altra notícia. Una senyora britànica demanda a l'agència de viatges perquè el seu hotel de Benidorm hi havia massa espanyols.
0: En sèrio? A veure... sí, jo diria, va, sí, és veritat.
1: Doncs mira, encertes. És veritat, és veritat. La senyora tota indignada perquè hi havia massa espanyols al seu hotel de Benidorm va demandar a l'agència de
0: viatges. Era catalana, la senyora?
1: No, era britànica.
0: Era britànica. I semblava que... Val. A veure...
1: Una altra. Una pastissera ucraïnesa embruta amb crema de xocolata a les parets d'un restaurant rus pel seu suport a la guerra.
0: Em torna a repetir el titular.
1: A veure, una pastissera ucraïnesa...
0: Sí?
1: ...embruta amb crema de xocolata a les parets d'un restaurant rus pel seu suport a la guerra.
0: Fals.
1: Doncs sí, és fals. Sí? Encertes. La notícia, darrera? Però també s'ha fet molt, molt, molt viral. Va, vols una última?
0: Sí.
1: Va, un home dissenya un artilugi que bloqueja els altaveus de música quan sona reggaeton.
0: Torna'm a repetir.
1: Un home dissenya un artilugi que bloqueja els altaveus de música quan sona reggaeton.
0: Oients, què penseu? Veritat o mentida? Fals?
1: No, això és veritat. Això és veritat. Jo el vull, per favor. Jo vull aquest altaveu que bloquegi,
0: no?,
1: quan soni la música reggaeton.
0: Déu-n'hi-do. Escolta, Marc Amorós, moltes gràcies per venir a revolucionar-nos, a tots i a totes, per posar una mica més de llum a totes aquestes notícies falses que ens envolta. I un cop més, doncs, sentirem, un cop al mes, sentirem el Marc al Revolució amb tu aquesta temporada. Comentarem les notícies falses, que n'hi ha moltíssimes, i per tant posarem una mica de llum a la foscor. Gràcies i benvingut.
1: Gràcies.
2: Revolució 4.0, el món de demà. My tea's gone cold, I'm wondering why I got out of bed at all. Dos dies, els dissabtes quan vulguis, a l'app i al web, i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Amb Chantal Llavina.
0: Fa dos anys molta gent pensava que la intel·ligència artificial era una moda. Avui la majoria l'ha provat almenys una vegada. I per treballar, què? La fem servir o encara no? Avui ens visita algú que porta dècades observant com la tecnologia transforma empreses, professionals i models de negoci. Ha treballat amb centenars d'organitzacions, ha format milers de directius i equips i s'ha convertit en una de les veus més respectades a l'hora d'interpretar la relació entre persones, innovació i canvi. I ha escrit un llibre, IA for Work, on ens diu que la IA és una revolució que canviarà la nostra manera de treballar. Fernando de la Rosa, què tal? Com estàs?
3: Amb molta il·lusió d'estar aquí amb tu i amb tots vosaltres. És un plaer. Gràcies per convidar-me.
0: Clar que sí. Recomanem el teu llibre i, a més, et pregunto, la IA per treballar ha vingut per fer-nos millors o per fer-nos fora? Què en diries?
3: No ens farà fora, ens donarà molta feina. Sí, qualsevol que està fent servir avui en dia la IA, de cop i volta s'ha adonat que estàs treballant més que mai, perquè descobreixes uns superpoders.

0: Uns superpoders, ara em diràs, què ens farà millors, quina feina farà millor una persona que treballa més respecte a una persona que igualment talentosa, que decideix ignorar-la, què em diries?
1: Bueno, et fa... T'ajuda a fer coses que abans et tardaves més i fas coses que abans no podies fer. Per exemple, jo aquest estiu he creat la meva web, titonet.com. Jo no sé programar. Mai m'hagués imaginat crear la meva web amb algoritmes, continguts, un sistema que tu preguntes i et respon, i això ho he fet combinant tres eines. Llavors, el canvi és que de cop i volta pots qualsevol cosa que vulguis fer, li demanes a la IA. Vull crear la meva web. Vull canviar l'aire condicionat. Vull fer una presentació. Tu li demanes i et dona el procés perfecte per fer-ho. Llavors, no es tracta de utilitzar l'eina per simplement encarregar-hi coses, sinó de cop i volta li pots demanar i llavors pots fer qualsevol cosa que tinguis al cap. Qualsevol.
0: Per tant, tu com a emprenedor t'ha ajudat? Podem dir que ens ajuda? Sí?
1: Ens ajuda. Crec que hi ha un truco, sí? Un consell que m'agradaria donar és ens obsessiona això de la IA al treball, però qualsevol tecnologia l'hem après des de lo personal fins a lo professional. Jo, si vols aprendre més ràpid, utilitza per coses teves. Tothom té alguna cosa que li obsessiona. Tens un hobby, allò que treu el somni. Doncs llavors comença per allà. I llavors t'adonaràs de totes les coses que pots fer. Ens obsessiona ser més productius, canviar la forma de treball, però si vols aprendre, comença per la part personal.
0: Per la part personal, per tant, hem d'utilitzar-la per temes persones. Per exemple, tu pots utilitzar-la ja, nosaltres que som pares i mares i ens escolten molts pares i mares, per fer els menús dels teus fills i dius, i li poses a dins, això és el que menja la meva filla al matí a l'escola, fes-me una combinació de menús amb tots els ingredients necessaris per la tarda que no es repeteixin.
1: No, pots fer una miqueta més,
0: Què dir, puc demanar més?
1: Fes-me la compra.
0: També?
1: En lloc de fer-me els menús, quines coses tinc que comprar? I si t'atreveixes, pots fer l'experiment de, oye, escolta, ja si això ho compres tu. Llavors, totes aquestes coses les pots experimentar a casa amb un cert control. Llavors, ja tothom té que fer els menús. Tothom que fer la compra, doncs comença amb això. Si viatges...
0: Ara la iaia et compra directament al supermercat, això jo encara no ho he fet, sí?
1: Sí, pots utilitzar eines que et fan la compra amb un cert control. Això li dius al ChatGPT a la part de Word, vull que facis la compra. Aquesta és la llista, entra en aquesta web del súper i ja t'ho fa. I abans de comprar, m'avises.
0: Jo encara entro a l'aplicació del supermercat en qüestió.
1: Pas a pas.
0: Pas a pas, clar, la IA ens canviarà, n'hem parlat molt l'any passat, la manera de treballar ens està canviant. Jo crec que ja l'hem incorporat, no? Quin és el comportament, Titonet, que veu repetit una vegada entre professionals, que estan uns més avançats, altres són més principiants, no?
1: Vale, jo crec que no ho hem incorporat.
0: No? Jo tinc la sensació que sí, clar, depèn de quina bombolla visquis.
1: Exacte, aquí ja... Tothom ha fet algunes proves, però fer un resum de l'email, anem a dir-ho d'aquesta manera, és utilitzar una eina nova d'una manera antiga. Llavors, la IA et permet fer coses que tu mai abans havies pogut fer. Llavors, el procés és utilitza-la per fer les coses que fas, després delega a la IA aquestes coses que fas, perquè hi ha moltes coses que les fa millor, i l'últim pas és fes coses noves que tu abans no podies fer. La gran majoria de gent està simplement experimentant el que fan el dia a dia i l'utilitza com si fos un buscador. L'utilitza com si fos Google. Ostres, vull demanar això. I et dona la resposta i ximpun. Però hi ha poca gent que s'hagi personalitzat el ChatGPT o l'eina. La gran majoria de gent utilitza eines gratuïtes, no de pagament. Llavors, estem molt lluny. La gent que realment ho utilitza està a altre nivell.

0: Avui parlant amb Fernando de la Rosa, recomanem aquest llibre, ja, Forward, com la intel·ligència artificial canvia la teva feina. Digue'm més idees que expliques en aquest llibre. Algunes idees pels oients, com canvia.
1: Molt fàcil. La primera part. O tens clar què és això de la IA, o et perdràs. Tothom, quan parles de la IA, el que dius diu més de tu que de la IA. Hi ha de cop i volta molta gent que té por de si em treure el treball, em quedaré desactualitzat. Llavors, això que dius és més per tu que de la IA. Això de la IA, tens que crear un marc o entendre-ho d'una manera molt simple. Això és un nou software. És com una, com l'ofimàtica. Sí? Abans, t'imagines ara treballar sense e-mail? O treballar sense Office? Seria estrany, no? Doncs estem en el mateix lloc. Si ho penses com a software, viuràs més tranquil. A partir d'aquí, hi ha una part important d'entendre com funciona aquest software, que funciona diferent.
0: I ens escolten molts emprenedors i emprenedores. La IA i la teva empresa, amb què l'ajuda a la seva empresa, li diries?
1: A l'empresa? L'ajuda que la gent desperti i tingui ganes de fer coses noves. És molt difícil moure la gent. Llavors, tens una eina que de cop i volta t'ajudarà a que la gent explori. La supervivència d'aquelles persones que tenen una petita empresa té que veure en fer coses noves. Si sempre fas el mateix, tindràs un problema. Llavors, la IA t'ajuda a explorar coses que mai abans havies pensat.
0: La pregunta que et faig també, Titonet, i quina habilitat humana creus que es tornarà més valuosa precisament perquè ja existeix la IA i moltes feines rutinàries ja les fa la IA? Per tant, què és el més valuós ara? La creativitat humana?
1: Bueno, tenim que definir bé els conceptes perquè creativitat és la capacitat de crear. I això sí que és interessant, però jo últimament em quedo amb la curiositat. Els curiosos tenen un món nou que explorar amb totes aquestes eines. Si ets curiós, arribaràs molt lluny.
0: Fernando de la Rosa, gràcies per ser-hi i per venir. Una abraçada.
1: És un plaer.
2: Revolució 4.0, el món de demà. My tea's gone cold, I'm wondering why I got out of bed at all. Dos dies, els dissabtes quan vulguis, a l'app i al web, i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Amb Chantal Llavina. Em van ensenyar que el progrés no és ni fàcil ni ràpid. Marie Curie. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
0: Amics oients, atents al dilema que us plantegem ara. Què diríeu que és més difícil? Dirigir una empresa amb 20, 50 o 100 treballadors o coordinar dos adults, dos nens, una escola, unes vacances, un pediatre, tres activitats extraescolars i uns avis. Estan separat o separada? És una gran pregunta, no? Per a moltes persones, la família és probablement l'empresa més difícil de gestionar del món i encara ho és més si els pares i mares estan separats o divorciats. Sabeu quantes separacions i divorcis hi ha? Hi va haver l'últim any a Catalunya. Més de 14.000 i, segons l'Institut d'Estadística, són dades del 2024, les més actuals que tenim. I avui parlem d'un tema que viuen moltes famílies separades, d'una app que precisament han fet uns emprenedors per fer-nos la vida més fàcil a tots els pares i mares separats o divorciats. Laia Palau, bona nit, què tal?
3: Bona nit.
0: La Laia és oient del Revolució i emprenedora i fundadora de l'app Nido. Què és Nido?
3: Nido és una aplicació per millorar la coparentalitat en entorns de famílies separades.
0: Com se't va acudir a aquesta app?
3: Vaig viure una situació molt propera a mi d'una família que es va separar i divorciar i vaig entendre els problemes tant emocionals com logístics i vaig intentar crear una solució per poder millorar la vida d'aquesta família i de totes les que estiguessin en situacions semblants.
0: Clar, coordinar la custòdia, les despeses i els temes del dia a dia sense friccions, eh? És un objectiu que no totes les exparelles assoleixen. I també ens acompanya el Marc. Què us diuen els vostres usuaris?
4: Doncs principalment utilitzen l'aplicació per organitzar el seu calendari, per les extraescolars o les coses que són compartides de família, i sobretot per gestionar la custòdia, perquè hi ha certs períodes de temps que canvia i han de saber qui té qui el nen.
0: Clar. Què en diríeu, eh? Quina és la discussió, el malentès més habitual que una app com Nido pot evitar?
3: Doncs mira, sembla mentira, però tot l'any suposa com unes 600 discussions petites sobre ara mateix on l'apuntem a l'extraescolar, o si s'ha de comprar unes bambes o les antigues li són suficient. Llavors, aquestes microdecisions, al final, tot el que engloba tant el calendari com les decisions, com els gastos, estan unificats en un sol espai digital on els dos veuen el mateix i poden ficar-se d'acord en un sol lloc.

0: Aquesta cançó d'Amic de les Arts va bé amb aquesta app, Nido, perquè hi ha molta gent que sap ara, i aquesta planificació és sobretot el tema de, de les dates de la custòdia. Hi ha famílies que tenen una setmana el pare, una setmana, fins i tot el 2-2-3, o un dia sí, un dia no. Aquest calendari és el que treballa també la vostra aplicació?
1: Sí, per nosaltres aquest és el repte principal, i aquí m'he introduït també la intel·ligència artificial a l'aplicació de Nido. Pots pujar el conveni i en base al calendari que tinguis tu, tant a la parella de vacacional com al 2-2-3 o setmana a setmana no, te l'adapta. I inclús hem fet que pugui funcionar per bombers, policies, infermers que treballen amb torns. I clar, imagina't el que suposa divorciar-te d'una persona que treballa amb torns, de nit, de tarda, i va canviant. Doncs el conveni acaba sent un mal de cap.
0: Heu descobert amb aquesta app diferències entre com es gestiona l'organització dels fills i filles, homes i dones? Què em diríeu?
1: La veritat és que, si no t'enganyaré, veiem una tendència, sobretot un lideratge per les dones. Un lideratge de l'aplicació per les dones, i l'home fa follow-up. Veiem que l'home es vol implicar i a l'aplicació li dona molta informació que després li és útil per ser autosuficient.
0: O sigui, i ara que no s'enfadin, els homes separats, o sigui, les dones lideren millor aquesta custòdia, sí?
1: Sí. I són les que planifiquen, les que ho pugen, les que organitzen.
0: Ja.
1: Però com quan no hi havia l'app també passa,
0: Marc,
1: quan
0: estàs d'acord amb aquesta dada?
2: Sí, després el que passa és que la dona convida l'home a l'aplicació i un cop estan a dins, doncs, els dos doncs van pujant, doncs, si cadascun té un pagament o alguna cosa en concret que és únicament de la seva part, doncs són quan ho comencen a pujar.
0: Clar, què es diuen les famílies, no?, de pares separats que utilitzen com a usuaris, que els hi ha sorprès, no?, a ells, de Nido?
1: Una cosa que és emocional i a mi m'han dit molts usuaris és que en el WhatsApp, que és l'eina de coordinació tradicional que seguien les famílies separades, doncs veien la foto del WhatsApp amb la nova nòvia o el nou nòvio, i a nivell emocional això suposava una fricció a l'hora de parlar-li. I en comptes de Nido veus la cara del nen i veus el nom del nen, i realment entres en un altre mood de poder conversar sobre les coses importants del nen sense tindre aquesta sensació de estic escrivint a la persona que menys hauria d'escriure.
0: És molt interessant, clar, no ho havia pensat. Quants usuaris teniu de famílies, mares, pares separats?
2: Actualment tenim 12.000 descàrregues.
0: Déu-n'hi-do?
2: Sí.
0: Déu-n'hi-do? Per tant, és una manera de gestionar. Les converses també són per allà, no per WhatsApp, si són per l'aplicació, les converses?
1: Al final, jo animo a parlar i a no deixar tot en mans de la tecnologia i poder conversar. El que hem fet a Nido amb el tema de les converses és organitzar-les, perquè no és el mateix decidir un extraescolar nou que comunicar que té polls. Al final, totes aquestes coses, no?, separar-les, i quan una cosa s'ha decidit en un mes es tanca, i si hi ha una cosa d'un dia, d'una decisió, d'una microdecisió, es tanca en un dia. El que passava en WhatsApp és que jo et faig un missatge mega llarg, tu em contestes amb un emoji, igual, on contestes a dues coses i a dues no, llavors s'allargava, o m'has dit que la medicació fa dues setmanes.
0: I com protegiu la privacitat de la informació familiar? Perquè, clar, són molts temes, no?, delicats, temes de diners, temes... Com es protegeix això?
2: Doncs seguim els protocols que són necessaris. També vam entrar fa poc a una subvenció que el que ha fet ha sigut ajudar-nos a complir tota aquesta normativa i tenir les dades, doncs, encriptades, les que són necessàries, i anar-les eliminant a mesura que passa el temps.
0: Clar, a l'aplicació, perquè ho entengui, de pares i mares separats, i només hi participa el pare i la mare, o hi ha més gent? Avis o no?
1: Sí, el que hem fet és estudiar els entorns familiars i ens hem donat compte que no només hi ha una manera de fer família, hi ha moltes famílies en què els avis o els tiets o la madrastra o el padrastre o qualsevol persona de l'àmbit familiar participa activament dintre d'aquesta organització. Llavors tu pots donar d'alta els familiars que consideris que han d'estar.
0: I els advocats o advocades també hi participen?
2: Els advocats el que poden fer és tenen com un panell on veuen tot el que passa si l'usuari en aquest cas li dona consentiment, i llavors en comptes d'haver d'estar comunicant-se amb ell i estar demanant les proves o li arriba un WhatsApp, un e-mail, doncs pot demanar un PDF, diguem-ne, amb tot el que ha passat a Nido, i queda tot, doncs, estructurat.
1: Per exemple, si aquests tres últims anys ha pujat molt el gasto del nen, queda registrat i l'advocat l'únic que farà és exportar-ho i justificar aquest gasto que ha incrementat doncs, un 20%, per lo que la manutenció és molt més fàcil de justificar.
0: Clar. Vosaltres sou una startup jove ara mateix, però cada vegada més usuaris, no? Quin és el futur que espereu tenir? Quin és el vostre somni?
1: Doncs hem llançat l'app amb 40 idiomes.
0: 40 idiomes? Sí. Home!
1: Sí. I la veritat és que estem tenint molt bona reacció de diverses zones de sobretot a Europa. Ens agradaria molt estar present en les llars on tinguin aquesta problemàtica i poder ajudar i sobretot prioritzar, que les famílies prioritzin el benestar dels nens per sobre de les discussions o conflictes que tinguin entre parelles o entre exparelles.
0: Molt bé, per acabar, quants treballadors sou ara mateix?
2: Doncs actualment som la Laia i jo.
0: Molt bé, però voleu créixer aquest no? Voleu
1: sí,
0: créixer, trobar inversors,
1: en,
0: no?
1: Sí, estem en ronda. I
0: esteu en ronda?
2: Sí.
1: I l'objectiu és créixer.
0: Home.
1: Què passa? Que fem molta cosa, els dos.
0: Home, però és que és molt bona idea, de veritat. És a dir, pares i mares separats teniu el mercat, per tant, els usuaris, no? I és una nova generació de projecte, neix una idea i detecteu una necessitat real, no? Perquè s'organitzin, no? Les famílies que són famílies de pares i mares separats, que és molt important portar-se bé, que això també, la intel·ligència emocional, perquè el més important és el fill, la salut mental del fill, i per tant, la gent s'ha de portar bé.
1: Sí.
2: Justament, bueno, una de les coses que hem fet
0: ha sigut, acabar, sí.
2: Ha sigut que tu pots parlar, diguem-ne, amb un xat, com si fos el xat GPT, explicar-li, doncs, avui he anat al metge, li penges el butlletí i et crea el missatge per l'altra persona, i hem vist que a vegades doncs, no s'acabaven de parlar molt bé.
1: Sí, s'insultaven.
2: Clar, i el que tu dius de la intel·ligència emocional, doncs l'aplicació filtra totes aquestes paraules i aquests missatges.
1: I t'ajuda a parlar d'una manera més correcta.
2: Sí.
0: Doncs escolta, felicitats a aquest projecte, Laia Palà, fundadora de l'Amnido. Gràcies, Mar, també, per acompanyar-nos. Aplicació d'aquests joves emprenedors pels pares i mares separats de, no només de Catalunya, sinó del món. 40 idiomes. Molta sort endavant i segur que si ho poseu passió i energia, funcionarà. Gràcies.
1: Moltes gràcies.
3: Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Amb Chantal Llavina. Desena temporada.

Revolució 4.0 amb Chantal Llavina. El món de les bones idees. Revolució 4.0.

Acabem programa avui amb una frase de Steve Jobs. Aquesta, la innovació distingeix un líder d'un seguidor. Com sempre, moltes gràcies a tots els oients, gràcies a l'equip del programa, al realitzador tècnic Xavi Llaurador, Ivan Díez, Marc Amorós, Jordi Pi i Gerard Gil. Gràcies. Fins la setmana vinent.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informant Alfonso. Als Estats Units, almenys 5 persones han mort després que un avió de càrrega d'Amazon ha sortit de la pista d'aterratge a l'aeroport de Miami i ha impactat contra diversos vehicles. En l'accident també han quedat ferides 5 persones, 3 d'elles crítiques. L'aparell, un Boeing 767 procedent de Puerto Rico, ha sobrepassat el final de la pista i s'ha incendiat després de xocar, provocant una densa columna de fum negre. L'accident ha obligat a interrompre parcialment l'activitat de l'aeroport, que acumula retards i algunes cancel·lacions. Les autoritats federals han obert una investigació per aclarir les causes del sinistre. Més notícies, Carola Gil.
2: L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya arrasa les eleccions del Land de Saxònia-Anhalt, però es queda a les portes de la majoria absoluta de 42 escons i no podrà formar govern amb pràcticament tots els vots escrutats. Li falta almenys un escó. Alternativa per Alemanya obté certament un gran èxit i doble resultats, però els democristians de la CDU poden intentar una majoria alternativa si aconsegueixen el suport de tots els socis minoritaris.
1: Arrenca una altra setmana costeruda per a Pedro Sánchez. Enmig de la tempesta política de Ceuta, s'afegeix la represa del curs judicial i també de les investigacions dels casos de l'expresident Zapatero i Leire Díez.
2: Després d'un cap de setmana marcat per una calorada de rècord, avui hi ha una vuitantena de municipis en nivell màxim de risc d'incendi, sobretot de Ponent i de les Terres de l'Ebre. A més, els agents rurals mantenen la prohibició d'accedir als espais naturals de la Baronia de Rialp i també la Serra de Montroig, tots dos en la Noguera, per precaució.
1: I a partir d'aquest dilluns es pot tornar a arribar amb Rodalies a la Universitat Autònoma de Barcelona. Feia gairebé un any que no circulaven trens de l'R7 entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat a causa d'unes obres. A més, a partir d'aquest dilluns es recupera també el servei complet de les línies L9 i L10 Nord del metro de Barcelona, que estava tallat per obres entre Bon Pastor i la Sagrera. El Palau Sant Jordi de Barcelona es convertirà el 23 de desembre en l'escenari d'una gran festa musical en català, amb sopa de cabra, detallets, els catarres i buhos. Són 4 grups de diferents generacions en un concert per posar el punt final a la commemoració dels 120 anys d'història del RAC.
2: L'objectiu és reunir públic de totes les edats amb una combinació de grans èxits de la música catalana i cançons més actuals. Per als 4 grups serà, a més, l'últim concert de l'any. En el cas de The Tigers i els Catarres, també serà l'última actuació de les seves gires actuals. Buhos hi arribarà immers en la celebració dels seus 20 anys de trajectòria, mentre que Sopa de Cabra commemora enguany 40 anys sobre els escenaris. Les entrades es posaran a la venda aquest dijous 10 de setembre a partir de les 12 del migdia a través del canal oficial del grup Clippers, promotor de l'esdeveniment.
1: Esports, el Barça és líder en solitari de la primera divisió i l'únic equip que ha guanyat tots els seus partits. Aquest diumenge els blaugranes han golejat el València Mestalla per 0-5 amb un doblet de Lamine Yamal i gols de Fermín, Rafinha i Pedri.
2: Amb els blaugranes ha debutat Gabriel Jesús i la mala notícia ha estat Eric García, que s'ha fet una fractura al nas després de rebre un cop fortuit de Rodri.
1: L'Espanyol, per contra, empatat a 1 a casa contra el Sevilla en el partit 100 de Manolo González a la banqueta. Marcos ha fet l'empat al minut 98 de partit.
2: Mentre a la Primera Federació, l'Europa ha denunciat l'agressió desproporcionada de la Policia Nacional Espanyola a un aficionat escapulat per dur una estelada al camp de l'Alcorcón.
1: En motor, Toni Bou ha tornat a fer història. El pilot de Piera s'ha proclamat matemàticament campió del món de trial a l'aire lliure aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos. És el 40è títol de trial per Bou, que ha guanyat tots els mundials des de l'any 2007.
2: En futbol sala, el Barça ha perdut la final de la Supercopa Copa d'Espanya davant del Pozo de Múrcia per 5-4 en un partit disputat al Palau Blaugrana.
1: A la Vuelta, Wout van Aert ha guanyat la 15a etapa de la Ronda Espanyola i el balear Enric Mas continua líder amb més de 2 minuts d'avantatge.
2: I en tenis, Carlos Alcaraz s'ha classificat per als quarts de final de l'Obert dels Estats Units després de guanyar l'estadounidenc Tommy Paul en 3 sets.
0: Fins aquí les notícies.

0: Bona nit, són les 11, les 11 tocades, 11 i 5, som al club i el tindrem obert fins les 12, el dia que l'Espanyol acaba d'empatar a un in extremis contra el Sevilla a Cornellà. L'Espanyol ha salvat un punt al temps afegit contra un rival amb 10 futbolistes gairebé tota la segona part. Marcos Fernández ha estat l'heroi, ha fet l'empat a un al minut 97 i ha evitat una derrota que hauria estat molt dolorosa. El gol del Sevilla havia arribat al minut 40 de la segona part amb el Sevilla jugant amb 10 futbolistes. Feia ja una bona estona i en un error defensiu important, un servei d'out favorable al Sevilla, mal defensat per l'Espanyol. El gol l'ha fet Stasin, el del Sevilla, el de l'Espanyol, Marcos Fernández. L'Espanyol jugava amb un mes des dels primers minuts de la segona part per l'expulsió de Sanganté per fer caure Roberto quan encara va a porteria. L'expulsió pot generar una mica de debat perquè primer toca la pilota i després és veritat que fa caure Roberto. A l'Espanyol li han anul·lat un gol, tot seguit, gol d'Omar, que era el seu primer com a futbolista de l'Espanyol i com a futbolista professional, l'han anul·lat per fora de joc posicional de Marcos Fernández, que evitava la visió perfecta d'un defensa del Sevilla que intentava salvar el gol sota pals. Brian Zaragoza ha debutat amb l'Espanyol, ha sortit l'últim quart d'hora per intentar guanyar el partit, ha fet alguna bona jugada, l'Espanyol ha acabat empatant. Ara sentirem Manolo González i ara està parlant Marcos Fernández de Movistar Plus, que és el golejador de l'Espanyol.
1: Un abrazo enorme, toda la fuerza del mundo y espero que se solucione lo antes posible.
2: Muchas gracias, enhorabuena, Marcos.
1: A vosotros.
0: Aquest és Marcos Fernández, ara no sé ben bé a qui s'estava referint, intentarem recuperar-lo. Seguirem les reaccions d'aquest Espanyol 1, Sevilla 1 des de Cornellà i també parlarem aquesta nit de la gran victòria del Barça, golejada del Barça al camp del València per 0-5, superioritat absoluta del Barça, Hansi Flick, que ha començat la temporada de manera fantàstica, és una màquina de jugar a futbol. Rodri ha estat titular per primera vegada amb el Barça, Lamin, tot i el cop que ahir el va impedir entrenar-se, també ha estat titular i ha obert i ha tancat el marcador, també ha marcat Fermín, que ha fet gol i dues assistències, com està Fermín, també ha marcat Rafinha, que suma 6 gols en 4 jornades, i també ha marcat Pedri, que ha fet el 0-4 amb molta facilitat davant d'un València trist. Tenen un problema ja fa molts anys a Mestanya i avui s'ha notat en aquest partit contra el Barça. La nota negativa ha estat Eric García, que s'ha tornat a trencar el nas després d'una topada accidental amb Rodri. Gabriel Jesús ha debutat amb el Barça, ha jugat els últims minuts i ha estat molt participatiu. El Barça ha guanyat 0-5 el dia que encara celebrem els 50 anys de la primera transmissió en català d'un partit del Barça, la primera d'en Puyol en català, l'any 1976, aleshores a Ràdio Barcelona, amb la golejada d'avui a més

0: Barça en suma 7. L'Espanyol és 14 després d'aquest empat contra el Sevilla i té 4 punts. A segona, el Girona va aconseguir una molt bona victòria ahir al Molinó, al camp de l'Sporting de Gijón, 0-2. Carles Pérez va debutar i ho va fer amb gol. Demà juga el Sabadell i rep a la nova Creu Alta al Còrdoba. El Girona és quart amb 7 punts, el Sabadell 11 amb 5 punts i encara el partit pendent que ha de jugar demà. A la Lliga F, aquesta nit ha empatat el Madrid a casa a Valdebebas contra l'Eibar. Ja és a 2 punts del Barça, que no para de guanyar. Ahir va guanyar al camp del Sevilla amb comoditat, Sevilla 0, Barça 4. També ahir es va jugar a la Lliga F un derbi, l'Espanyol 0, Badalona 1. El Barça 6 punts, líder. El Badalona suma 3 punts, l'Espanyol encara cap. I a la jornada de Primera Federació, el partit de l'Europa, al camp de l'Alcorcón d'aquesta tarda, s'ha tornat a viure un episodi lamentable amb un aficionat català que duia una estelada i que ha rebut un tracte més que excessiu, desproporcionat per part de la policia espanyola. Els fets han estat tan desmesurats que la resta d'aficionats de l'Europa desplaçats a l'Alcorcón han decidit abandonar la graderia en senyal de solidaritat i protesta, tal com ha explicat l'Europa en un comunicat en què denuncia aquesta actuació policial. Comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.

0: al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu. És l'edició del diumenge 6 de setembre. Passarem la nit amb tots vosaltres que ens escolteu o com a mínim ens sentiu, i també amb l'Oriol Domènech, que és aquí a l'estudi 3 de Catalunya Ràdio. Uri, bona nit.
1: Bona nit, Xavi.
0: Amb la Sònia Gelmà. Sònia.
2: Hola, bona nit.
0: Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
3: Tot bé, bona nit.
0: I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
4: Molt bé, Xavi, bona nit.
0: On pares? Tornant de València, encara?
4: Sí, a 22 quilòmetres de Barcelona.
0: Ah, ja ets entrant a Barcelona. Jordi, com ha anat el dia?
3: Bé, entretingut. Sí, sí. Barça a la tarda, festa infantil al matí, no ha estat malament.
0: Però si vas 49 anys, que festa infantil?
3: Sí, no, com et pots imaginar, no era la meva, no. No, no, però bé, bé. Bé, en família, content.
0: Molt bé. L'Andy Franco és a la producció, el Marcel Turu a l'estudi 3 de Catalunya Ràdio, i al control central hi ha l'Andrea Martínez. I aquesta nit també hi ha amb nosaltres el Marc Andrés. Marc, bona nit.
5: Hola, bona nit.
0: Han passat més coses aquest diumenge. Per exemple, Toni Bou ha tornat a guanyar el Mundial de Trial i ja en suma 40, quan és a punt de fer 40 anys.
5: Sí, el pilot de Piera ha guanyat la primera prova de la segona jornada del Gran Premi dels Països Baixos, i amb aquest triomf ja ha certificat el títol mundial de trial a l'aire lliure per 20è any consecutiu. Bou ha guanyat tots els mundials de trial indoor i a l'aire lliure des del 2007.
0: El Barça ha perdut la final de la Supercopa de Futbol Sala
5: per 5-4 contra el Pozo de Múrcia en una final jugada al Palau Blaugrana. La derrota trenca una ratxa de finals guanyades del Barça. Els murcians fins ara 15-15.
0: Fórmula 1. El líder del Mundial, Kimi Antonelli, també ha guanyat a casa seva, al seu país, el Gran Premi d'Itàlia.
5: I ho ha fet amb èpica. Antonelli sortia des de la 19a posició i ha protagonitzat una gran remuntada per fer història a casa seva. Des del 1966 no guanyava un italià al circuit de Monza. El podi l'han completat George Russell i Max Verstappen.
0: Van Aert ha guanyat l'etapa d'avui a la Vuelta Reduïda, en quilometratge per la forta calor a Andalusia, a Còrdoba.
5: 80 quilòmetres s'ha escurçat aquesta etapa per la forta calor. Van Aert ha guanyat un sprint entre els 5 escapats en aquesta 15a etapa. La general, això sí, no hi ha canvis. Enric Mas, el balear, manté els 2 minuts i 6 segons sobre Félix Gall. Demà, jornada descans.
0: US Open de tenis aquesta tarda, aquest vespre, fa una estona ha guanyat Carlos Alcaraz.
5: Sí, s'ha classificat per als quarts de final en derrotar l'estatunidenc Tommy Paul en 3 sets. També l'alemany és Zverev, mentre ara, per exemple, estan jugant Medvedev i Tiafoe. Al quadre femení, a quarts tindrem la número 1 del món, Arina Sabalenka.
0: I aquest diumenge han tingut amistosos de bàsquet dels equips catalans de la CB que van preparar la temporada. Per exemple, s'ha estrenat el Barça de Sekulić en un partit oficial, un partit amistós.
5: Sí, amb victòria a la pròrroga contra l'Andorra per 96-101 en un amistós jugat en camp. D'altra banda, el torneig de Sant Julià de Vilatorta, la sisa joventut ha guanyat 72-66 l'Ulm alemany en el redebut verd i negre de la Provítola, i en el duel català d'aquest mateix torneig, Quitzenes Manresa 99 i Lerna Lleida 103.
0: Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.

0: L'Espanyol ha empatat a un contra el Sevilla. El partit ha finalitzat fa només uns minuts a Cornellà. Ha salvat un punt l'Espanyol al temps afegit contra un rival amb 10 jugadors durant gairebé tota la segona part. L'heroi ha estat Marcos Fernández, el jove davanter de l'Espanyol, que ha fet l'empat a un al minut 97 i ha evitat una derrota que hagués generat dubtes i sobretot mal humor en la figura de Manolo González. M'imagino, el gol del Sevilla havia arribat al minut 40 de la segona després d'un servei d'out molt mal defensat. El gol l'ha fet Stassin. Entre Hinojo i Cabrera han anat tots dos a la mateixa pilota, han patinat cap arrere i Stassin, primer toc, ha rematat el punt de penal i ha fet el 0-1, que espantava l'Espanyol perquè s'estava jugant amb un més durant tota la segona meitat després de l'expulsió de Sangante, el centrat del Sevilla, que ha fet caure Roberto quan encarava la porteria. A mi em sembla discutible l'expulsió de Sangante, ara en parlem. Després li han anul·lat un gol a Omar per fora de joc posicional de Marcos Fernández, potser no tan discutible. Brian Zaragoza ha sortit l'últim quart d'hora, ha fet alguna jugadeta, ha debutat com a jugador de l'Espanyol i el partit l'ha seguit a Cornellà el Sergi Andreu. Sergi, bona nit.
1: Què tal, Xavi, com anem?
0: Encara que ets a la cabina.
1: Sí, aquí a la cabina, sí,
0: molt
1: sí.
0: Molt bé, molt bé.
1: Ho has resumit molt bé, Xavi.
0: Encara sort l'empat.
1: Sí, no, jo el dono per molt bo aquest punt per com podria haver anat o com semblava que hauria acabat el partit, eh? I és un dia d'aquells en què l'Espanyol jo crec que no ha estat bé i, vaja, a mi no m'ha agradat gaire o gens i poder sumar un punt i almenys no perdre, que és el que deies, no? De ostres, no encadenar tres derrotes seguides, que hauria fet una mica de mal als ulls. I avui, en general, versió pobra de tots els jugadors. Ara el club es demanava el Jarque i la veritat és que més enllà de Marcos, que ha fet el gol de l'empat, la resta no sé què dir-te, la veritat, perquè no ha acabat de ser un Espanyol fluid amb la pilota, amb llacunes quan havia de defensar-se. Bé, no ho sé, partit d'aquests és una mica per oblidar.
0: La primera va estar molt ensupida, han passat molt poques coses. La segona, amb l'expulsió del defensor del Sevilla, l'Espanyol no ha acabat d'aprofitar-la.
1: No, gens. No. No ha sabut jugar. Jo crec que no ha sabut jugar amb superioritat. És que no, en cap moment ha donat la sensació des d'aquí que l'Espanyol estava jugant amb superioritat. El Sevilla, tinc la sensació que s'ha defensat força ordenadament, fins i tot ha pogut aproximar-se a l'àrea de l'Espanyol, i l'Espanyol li ha faltat de tot quan arribava a la zona de tres quarts, a la frontal de l'àrea, no hi havia manera de generar res de profit. És que no se n'ha sortit.
0: La Sonia Leart deu ser a la sala de premsa de Cornellà esperant que arribi Manolo González. És així?
2: Sí, així és.
0: Tot bé, Sonia?
2: Tot bé, tot bé.
0: No ha aparegut Manolo, encara?
2: No, ni Manolo tampoc ha fet l'entrenador del Sevilla, Luis García Plaza.
0: Doncs tenim per estona. Haurem de ser pacients per escoltar l'entrenador de l'Espanyol, que m'imagino que no... Tu creus que estarà de gaire bona lluna aquesta nit?
2: Gens.
0: Encara de pitjor lluna, vull dir.
2: Exacte, estarà pitjor del que és habitual en ell.
0: Escolta, Marcos Fernández ha estat l'heroi, i entre la Sònia i el Sergi, no sé si ens poden ajudar a esbrinar a qui es referia en aquesta declaració que hem sentit ja al final.
1: Mira,
0: a Movistar.
1: Ho he sentit, ho he estat buscant i no he aconseguit trobar qui es podia estar referint. No sé si... No vull fer cap càbala, perquè la veritat és que continuo investigant i ho he preguntat també al club, però de moment no em diuen res.
0: Parlava d'algú concret que li deuen haver preguntat. No hi ha cap lesionat a l'Espanyol, no?
1: No, més enllà de
0: les últimes hores, dels últims dies.
1: No, els que ja sabem, els que coneixem, Quique García, Puado, però Puado està...
2: Jo no ho he sentit, què és el que ha dit?
0: Que esperem que se solucioni la situació, no?
1: Sí, com parlant d'algú que estava com passant un mal moment.
0: Correcte.
1: No? Sí. Sí. I la veritat és que no he sabut ben bé a qui es referia. Bé, de seguida que ho esbrinem, Xavi, doncs us ho diem.
0: D'acord. És el primer gol de Marcos Fernández?
1: Sí, no? Sònia, oi que sí que és el primer de Marcos aquesta temporada? Sí, sí.
2: Es referia, ara ho estava aquí comentant, a Ceuta. Li han preguntat per la situació de Ceuta, perquè recordem que ell va jugar al Ceuta.
1: Ell va jugar al Ceuta, clar.
2: Sí.
0: Ben aclarit.
2: Era en referència a això.
0: Ben aclarit. Sònia, confirmes que és el primer gol de Marcos Fernández amb l'Espanyol?
2: Sí, el primer a la pretemporada en va fer uns quants, però sí, el primer a primera divisió amb l'Espanyol.
0: Sergi, està tenint minuts, Marcos Fernández. És el substitut de Roberto o el segon davanter amb la lesió de Quique García.
1: Vols que t'expliqui una cosa, Xavi? La temporada passada, a Manolo, i us ho explico així tal com és, no el va convèncer gens, gens, Marcos Fernández, i per això el van cedir al Ceuta. Aquesta temporada, aquesta pretemporada, perdó, quan va arribar Marcos Fernández, Manolo se'l mirava una mica de cua d'ull, de dir, bueno, aviam, donar-me l'oportunitat de que faci la pretemporada amb nosaltres, però a mi és un jugador, parlo en veu de Manolo, és un jugador que no m'acaba de convèncer. Però la pretemporada de Marcos ha estat tan bona que
0: i la lesió de
1: Quique el tècnic.
0: I la lesió de Quique
1: ja ha fet molt de més, sí, també hi té
0: perquè Quique García no tornarà a jugar fins al desembre o al gener.
1: Sí, finals d'any. Sí, tenia per 4 mesos, sí. Bé, la qüestió és que Marcos està tenint minuts, Manolo li està donant marge i el jugador no ho està fent malament, jo crec, en les estonetes que està jugant.
0: No sembla tímid, ha fet el gol, ha tingut sort perquè la rematada de Campos amb el cap és amb l'espatlla del travesser i després està hàbil, ràpid, àgil, no pensa en el travesser sinó en la següent acció ràpidament per fer el de cap a l'empat a 1.
1: I és un tipus de davanter que tinc la sensació que l'Espanyol no té, amb molta mobilitat, és petitet,
0: estil Julián Álvarez.
1: Sí, s'esmuny, busca la desmarcada. No sé, tinc la sensació que és un tipus de davanter diferent a Roberto, diferent a Quique García, i per què no li pot donar cosetes també aquesta temporada a l'Espanyol?
0: Mira, ara l'Oriol Corral, el company de la TDT i de Catalunya Ràdio, m'envia un missatge que diu que Marcos Fernández, quan ha fet el gol, ha ensenyat un missatge amb la samarreta que deia, Ceuta no se vende, Ceuta se defiende, que és un lema que està movent-se aquests dies i vaja, no sé si... Bé, em guardo la meva opinió.
1: No entrem gaire.
0: No.
1: Sí, no entrem gaire perquè encara prendrem mal.
3: L'altre dia els jugadors del Ceuta van sortir amb aquesta pancarta, aquest lema.
0: Ja. Bé, és una situació geopolítica, que dirien els experts, i aquí jo com a mínim no hi entenc de geopolítica. Escolta'm, Sergi, tu creus de 0 a 10 com deu haver enfadat a Manolo González, i ara ho comprovarem, la jugada mal defensada amb l'out del gol del Sevilla?
1: Un 10.
0: Un 10.
1: Jo crec que un 10. Un 10.
0: Aquestes
1: o un
0: coses 9. El deuen treure de polleguera al màxim.
1: El treuen de polleguera, molt. Perquè quan són coses que tu les has treballat i que ell és molt corcó amb això, i ja venim de dos gols a Noeta que també el van fer enfilar, estic convençut que serà un dels comentaris avui a la sala de premsa, segur.
0: I Brian Saragossa ha tingut un quart d'hora, gairebé ha jugat mitja hora, perquè l'afegit ha estat de més de 10 minuts. Home, se'l veu que li falten coses, però també té una qualitat diferent.
1: Sí, perquè ha volgut posar dos o tres pilotes filtrades a l'interior amb molta intenció, amb l'exterior del peu. Se'l veu que té talent, que té tècnica, tot i que no li hem vist gran cosa, la veritat, perquè tampoc no, el partit i el moment del joc tampoc no ha donat per més. Però sí, home, jo crec que és un jugador que no podem posar en dubte i que hem de tenir la confiança que pot donar moltíssim a l'Espanyol, no?
0: A veure, molt ràpid, i mentre esperem que surti a la sala de premsa Manolo González. Jugades concretes. L'expulsió de Sangante, que ha fet caure Roberto quan encarava porteria, després, això sí, d'impactar primer la pilota. És veritat que l'impacte no és prou contundent, la pilota continua més o menys a l'abast de Roberto i el toca i el fa caure. Uri, expulsió justa i justificada?
3: Sí.
0: Sí. Sònia?
4: Per mi també.
0: Costa?
5: Tinc moltíssims dubtes, diria que sí, però ostres, és que clar, és veritat que el fa caure, però primer toca la bola i és gairebé accidental. Ja sé que l'accidentalitat no disculpa la falta, però a mi em costa...
4: És que una cosa és que hagués tocat la pilota i l'hagués desviat, clarament, però el no desviar-la del tot és que Roberto podia continuar. I després li fa la falta, que ja no permet que Roberto pugui
5: continuar. Sí, no, això és veritat, que no anul·la la jugada, això és veritat, però el que vull dir és que ell va clarament a la pilota i la toca.
0: La toca, però després també toca Roberto quan Roberto té a la base la pilota. A mi, la primera repetició, no és expulsió, estava amb l'Oriol a la redacció, diu, però és que Roberto pot arribar, i és veritat que pot arribar.
3: L'argument és el de la Sònia, si hagués desviat cap a un cantó, llavors la jugada hagués sigut intrascendent, llavors no és...
0: Seria residual. Ricard, tu com ho veus?
6: Que la primera acció, la que toca la pilota, pilota és una temptació per dir que no, però per mi penal.
7: Expulsió, en aquest cas.
6: Ai, sí,
7: expulsió. Has vist el partit tornant en cotxe, eh?
6: Sí, o sigui, aquí.
7: Fa 50 aquí anys això no es podia fer, eh?
6: No, ni fa 50 ni fa 30.
7: Ni 10, sí,
6: però
7: sí.
6: Ara és un festival, això, i a més està conduint molt bé Ricard Luque.
7: Home.
6: I per tant estic molt ben servit.
7: Ni t'has marejat. Al veure, el gol d'Omar, gol anul·lat al cap de 5 minuts de l'expulsió del defensa del Sevilla, xuta Omar des de la frontal, recull un refuig, però Roberto està per darrere del porter, però just davant d'un defensor, de l'últim defensor del Sevilla, que per mi és veritat que no té... Roberto el molesta prou com per no poder fer la salvada i evitar el gol. Uri...
3: Sense cap mena de dubte, perfectament anul·lat.
7: Perfectament anul·lat. I estic d'acord, sí. Sense ser tan contundent.
3: No hi ha debat en aquesta jugada.
4: Per mi també perquè per mi condiciona el defensa que fins l'últim moment no sap si el jugador de l'Espanyol tocarà o no tocarà la pilota. Ell en aquell moment no pot saber si està o no fora de joc.
7: Sí, és que m'he una imatge que el tio està girat com si traies el cap per una finestra.
3: Si en lloc de defensa hi hagués un porter, no tindria ningú cap mena de dubte que s'havia d'anul·lar. Si hi ha un defensa, també la pot treure el defensa.
7: Fins i tot tu, Sergi, estàs d'acord amb això, eh?
1: Sí, clarament.
7: Tot i que la transmissió era força contundent.
1: Sí, jo m'ho
6: bé, perquè al principi han quedat frustrats perquè han vist el gol i han dit...
1: Després de veure la repetició...
7: Sònia, continues esperant Manolo González, el Luis García, que déu-n'hi-do amb el Sevilla, com ho està fent en aquest inici de temporada.
2: No ha sortit, no, encara.
7: Encara? Ja ens donaràs pas, d'acord? Continuem.
2: Sí.
7: Sergi, anem parlant, d'acord? Bona nit.
1: Molt bé, fantàstic.
7: Aquesta nit l'Espanyol ha empatat in extremis contra el Sevilla i aquesta tarda el Barça ha jugat i ha golejat a Mestalla, al camp del València.

0: València 0, Barça 5. Una altra demostració del Barça de Hansi Flick en aquest inici de temporada, que de moment ens està mostrant un equip superior, solvent, molt segur, alegre, contundent, energètic i incontestable. A veure, què és el que més us ha agradat? Amb què us quedeu de l'exhibició futbolística del Barça d'avui al Camp del València? O bé, relativitzeu una miqueta a l'actuació del Barça pel context actual del València, Uri?
1: Jo saps que sempre soc molt de relativitzar en funció del rival, i la veritat és que el València és un equip que a dia d'avui està destrossat. Però tot i així, les sensacions que transmet l'equip són extraordinàries. Tots els adjectius que has dit tu, el signo de primer al darrer, i la sensació que tens d'aquest equip és que la cosa anirà molt bé. O sigui, pel nivell de qualitat d'aquest equip, o sigui, aquest mig del camp, Rodri, Pedri, Fermín, jo crec que d'aquí un temps, no et dic que en parlarem igual que el de Busquets, Xavi, Iniesta, però que s'hi pot apropar moltíssim.
0: Home, això és molt, eh?
1: És que per mi són tres jugadorassos extraordinaris.
0: Sí, però has posat al nivell...
1: Ho crec de veritat. Pot semblar una salvatjada, però...
0: Històric del Barça i del futbol mundial.
1: Però ho crec de veritat.
0: Sònia?
2: La tentació és, evidentment, la part ofensiva de l'equip, que crec que en estats de forma individuals estan tots, avui especialment tothom, molt bé, però em quedaré sobretot per la primera titularitat de Rodri, una mica en la línia del que diu l'Oriol. Jo no m'atreviria a fer una afirmació tan contundent, però sí que tinc la sensació que era la peça que li faltava al Barça per tenir una solidesa, és a dir, per ser un aspirant contundent a tot. Veurem després també com va la temporada, eh? Som al mes de setembre i evidentment els equips no se'ls pot jutjar a vegades com estan a l'inici de temporada, perquè cal veure com estan a l'abril, però crec que la peça de Rodri et dona una sensació de jerarquia de mig del camp contundent que fins ara el Barça no tenia.
0: Jordi?
3: Per no repetir Rodri, jo me'n vaig a la banda dreta del Barça, aquesta societat Fermín-Lamín, que no sé si aguantaran el nivell actual tota la temporada, però que són ara mateix em semblen imparables, i això que estem a 6 de setembre. Destilen una química, allò que es diu, normalment això en parlem de les dobles de davanters i no un migcampista, un mitja punta i un extrem, però és que
0: la connexió és total.
3: Els hi surten les accions gairebé sense pensar, sense mirar. Aquesta passadeta mig morta de la mina a l'esquena de la defensa
0: entre central i lateral, aquell
3: Fermín la llegeix sempre
0: la cultiva, sí.
3: I com que a més són molt bons, perquè si ja arribés jo a la desmarcada no serviria de res, però clar, com que són dos tios que a més tenen facilitat per veure a porteria, doncs passa el que ha passat avui, que els han destrossat.
0: És que són 4 gols de Fermín en el que va de temporada i 4 de Lamine, a més dels 6 de Rafinha. Ricard, per tu, què és el que més destaques del partit d'avui a València?
4: Veure com el Barça s'ho passa bé, la sensació de jugar amb un somriure, l'energia que transmet l'equip, que s'ho passa tan bé tocant la pilota, atacant, com pressionant, és a dir, se sent còmode amb els seus signes d'identitat i amb la seva personalitat. Això genera hàbits competitius i això genera seguretat, tranquil·litat, saber cap a on es desmarcarà un company, què toca i què convé en cada moment, fins i tot les vigilàncies de coversió de Rodri pendents que els companys no s'equivoquin, és a dir, tot l'equip molt concentrat, entrat, transmet autoritat al Barça. És veritat que ara fa un any hi va haver dos partits al Johan, València i Getafe, que van ser excel·lents partits i que després la cosa evidentment no pot mantenir aquest to durant tota la temporada ni durant el primer trimestre de campanya, però no sé, aquest any veig l'equip un any més madur i molt millorat,
0: amb una seguretat diferent. A mi em transmet, sí, més seguretat, més solvència. No vull dir que el Barça vagi sobrat, però sap que és superior. En aquests 4 partits us esteu trobant la millor versió del Barça de Flick en aquestes 2 temporades i 4 partits? Uri?
1: Home, en la primera temporada van haver-hi molts partits que aquest equip volava, eh?
0: Però controlant menys escenari, no? Hem de veure més partits en
1: el tram. Aquells dos 4-0 seguits contra 4-1, contra Madrid i Bayern...
0: 4-1 i 0-4, sí.
1: Sí, a la primera temporada se'n veuran partits molt bons, moltes golejades, molts gols. Jo crec que pot superar aquell nivell, però no, ara no t'ho diria, això.
0: No, encara no ho diria.
4: No t'ho diria, Luri, perquè el Barça no ha tingut rivals com els que ha anomenat.
0: Ja.
4: Clar, sí, no? Perquè els partits contra el Bayern i el Madrid, que són golejades, són pel rival que tens al davant, i no per la superioritat del Barça. Contra el Bayern va ser un partit igualat fins que es trenca, i el Bernabéu, la segona part, és la que...
0: Sí, a la primera
4: ha passat per sobre del Madrid.
0: Tres gols al Madrid. Potser... Sí. Demanar-vos no si és la millor versió, però a mi sí que em sembla que és un equip més, com més fet, com més complet, com més madur. Sònia, Jordi.
2: Sí, jo en la línia del que et deia, jo que crec que al mig del camp tens aquesta peça, que és una pilota d'or, vull dir que s'ha de notar. Tens a Rodri, que era l'àncora que et faltava, tots aquests... Que és veritat que tu intentava fer Frenkie de Jong, però és evident que no és el mateix. Quan hem recuperat un mig centre estil Busquets, és que ho he notat, i Bernal està a mig camí de poder ser també això, eh? però és evident que Rodri es nota molt al mig del camp, i això a mi és el que sí que em fa, més enllà que tots, a més, clar, evidentment, Lamine, Cubarsí tenen 2 anys més que fa 2 anys, quan ja van fer una excel·lent temporada, i si estan al mateix nivell, jo crec que aquesta experiència sí que es notarà.
0: Jordi?
3: A mi em passa com a l'Uri, però més pel potencial que li endevino a l'equip, en la línia d'això que ara comentava la Sònia, que pel que hem vist fins ara, perquè falta un test de nivell. Jo crec que això segurament ens haurem d'esperar a PSGs, Madrids, de després de l'aturada, però el que ens imaginem, el que suggereix l'equip, vaja, jo crec que aquesta temporada serà encara millor que la primera. El que no sé si el Barça guanyarà tants títols com aquell any o no, o si aspirarà a la Champions o no, però a nivell futbolístic crec que serà millor i tot.
0: A mi em fa pensar aquest inici de temporada, la 2010-2011, ja ho he comentat a la TET aquesta tarda, que tens un grup de jugadors que venen de guanyar el Mundial i volen, i juguen amb unes seguretats, se senten superiors, i aquest inici de temporada veig a nivells, o sigui, versions individuals d'un nivell altíssim, altíssim, és que pràcticament no hi ha cap jugador, potser sí, Gerard Martín...
3: Això té mèrit, Xavi, perquè és veritat que vens amb una confiança insuperable, però també hi hauria la temptació de venir, ei, que jo sóc campió del món, i sí, l'equip no transmet en absolut. No,
4: el que passa és que quan tu passes bé, el punt aquest de sóc campió del món em fa mandra jugar, és quan jugues de manera, diríem, compromesa amb l'ofici, perquè et toca jugar, has de guanyar el partit, però quan gaudeixes, com més partits jugues, molt més divertit.
0: Tot costa menys.
4: Clar, i el Barça té aquest punt de seguretat ara i de passar-s'ho bé, que el partit no fa mandra comparat amb un gran esdeveniment mundial, que és el que podria ser. És que vens de jugar al Mundial, has d'anar al camp de l'Elx, però és que, clar, apareixes i tu passes bé, doncs, escolta'm, quin dia és la pròxima festa? Jo vull venir cada 3 dies de festa.
0: Avui la mina, al minut 40 de la segona, amb 0-5, que acaba de fer un gol, ha anat a pressionar a l'àrea del València, però amb energia, eh?
3: Això. Jo també m'he fixat, i Flick li ha destacat a la sala de premsa quan li han preguntat per Lamin.
0: Ha fet un partidàs, Lamin. A veure, el Barça ha guanyat els 4 partits, sensacions boníssimes, o més que bones, fins i tot, per sobre de les expectatives, segurament. El Madrid va perdre el camp del Betis divendres, un partit que segurament hauria pogut guanyar, va fer un penal i moltes ocasions, i l'Atlètic de Madrid va perdre ahir al camp de l'Atlètic Club a Sant Mamés, 3-0, derrota contundent. A veure, entre aquests tres, que a priori són els principals candidats a guanyar la Lliga, com repartiríeu els percentatges de possible campió? En Barça, Madrid, Atlètic de Madrid, Uri?
1: 70-30-0.
0: 70, Barça, 30, Madrid, 0, Atlètic de Madrid. Sònia?
2: 65-34-1. Per l'Atlético.
0: Està bé, està bé. Jordi?
5: 70-30-0.
0: 70-30-0. Fa feina la idea de l'Oriol Domènech Ricard.
4: No, jo sempre l'Atlètic de Madrid el deixo una mica d'aire perquè no s'ofegui. 65-35.
0: Sí, més o menys com la Sònia.
4: Sí.
0: Ets el més generós amb l'Atlètic de Madrid. Estic amb vosaltres, 65-35 o menys de 5. A veure quin percentatge ets dona l'Àlex Dalmas. Àlex Dalmas, com vas?
6: Bona nit, molt bé.
0: Quin percentatge li dones al Barça, al Madrid i a l'Atlètic de Madrid per guanyar aquesta lliga que acaba de començar?
6: Doncs mira, jo vaig amb l'Oriol i el Jordi, 70-30 i 0 a l'Atlético, ja no me l'he cregut mai i aquesta temporada menys.
0: No ha començat gaire bé. Avui Rodri s'ha estrenat com a titular amb el Barça, ho comentava la Sònia Gelmara fa una estona, i ha compartit el mig del camp amb Pedri. Què t'ha semblat el primer partit de Rodri des de l'inici?
6: Molt bé, m'ha agradat molt el Barça i per tant totes les actuacions individuals crec que m'han agradat molt. Sensació de superioritat total, sensació de que és el mig del camp que tutelarà tots els partits, i sobre aquell debat, no, de l'encaix entre Rodri i Pedri,
0: sí.
6: La gran pregunta o la gran incògnita que obria Rodri a l'hora de fitxar-lo era si el Barça tornaria o faria aquesta migració cap al mig del camp en triangle, és a dir, passaria de les tres alçades a les dues alçades, no? A mi,
0: això vol dir que Pedri avançaria uns metres a la seva posició i jugaria a una alçada més similar a Fermín o a Olmo al mig de punta i no tant a l'alçada del mig centre.
6: Exacte, perquè Rodri té la capacitat d'actuar com a mig centre sol, únic.
4: Deixa'm afegir, Àlex, una coseta.
6: Sí.
4: Amb Xavi Espart això encara es compensa més, perquè és un segon mig centre, com fa Luis Skelly a l'Arsenal, juga molt per dintre, i per tant encara Pedri té molta més llibertat per avançar a aquesta posició. Quan juguin amb un lateral tan llarg és quan segurament veurem el que expliques, no?
6: Sí, exacte, això encara ho ajuda, a més. A mi la sensació que m'ha donat avui, que és el primer partit de titular, també els minuts que vam veure davant del Rayo, és que sí. Sí, però amb matisos. És a dir,
0: que hi ha un matís tàctic en les alçades dels migcampistes.
6: Correcte, que Pedri puja a la seva alçada posicional. Mm. Però, és a dir, que està més endavant i veiem moltes més imatges del que és Pedri en paral·lel a Fermín o Olmo qui jugui. Però amb matisos. És a dir, canvia l'alçada, però no li canvia la seva manera d'actuar en el camp. Què vull dir amb això? És a dir, que Pedri té llibertat, com diu el Ricard ara, absoluta per, des de dalt, venir a rebre la base quan ell considera. Quan jugava amb De Jong, quan jugava amb Casador, quan jugava amb Gavi, amb Bernal també molts dies, actuava moltes vegades ja en paral·lel de sortida o ja molt a prop de sortida, és a dir, veia el futbol de cara. I aquests dos partits, o aquest partit i mig, a mi m'ha semblat que des de dalt, des d'aquesta posició, ve a rebre. Fixa't que la primera part, Pedri fa 55 intervencions i d'aquestes 55... només 20 són a la base, són a prop de Rodri, i en canvi 35 són en zones de mitja punta o en línies.
0: Gairebé el doble, eh?
6: Gairebé el doble, i això no passava normalment. És veritat que el València estava molt enfonsat, defensa de 5 i que et cedeix tota la iniciativa. Però sí que hi ha matisos. És a dir, jo crec que li ha restat l'obligació de venir a iniciar el joc i també li ha restat o li està restant les obligacions defensives. Hem de veure amb els propers partits, però per mi sí hi ha un cert canvi.
0: Algú dubta de l'encaix Pedri-Rodri? Que és veritat que el Mundial no va semblar que la cosa quallés al màxim. Però l'Eurocopa que va guanyar la selecció espanyola fa 2 anys, Pedri es va lesionar als quarts de final i fins allà van compartir mig canvi, i és veritat que Pedri més avançat, però s'enteníem... És que són tots dos tan bons que és difícil pensar que la cosa no vagi bé.
1: Jo cap dubte. I anava a dir el mateix que acabes de dir, ara són tan bons els dos i tan intel·ligents. Que
0: intel·ligents, perquè Vinícius i Mbappé també són molt bons.
1: Jo crec que el tema del Mundial, la bola es va fer més grossa del que era.
0: Ja.
1: Al final, jo crec que Pedri va a la banqueta pues, perquè potser no estava en el seu millor moment, però no pel fet que no hi hagués aquest encaix amb Rodri.
4: La teoria del Jordi, que va arribar tan rebentat Pedri al Mundial que no era Pedri.
3: Vaja, jo no en tinc cap dubte sobre això, i és més, i ara... Evidentment no li trauré cap mèrit a De La Fuente perquè el palmarès parla per ell,
0: sí.
3: Però jo crec que el pla del Barça com a club, que té sentit que està més treballat que una selecció, jo crec que encara ajudarà que la química... Vaja, el pla, i que jugaran 400.000 partits més dels que han jugat amb la selecció espanyola junts.
0: Però és que jo no els veig estranys ni a un ni a l'altre.
3: És que la clau, allò que sempre s'ha dit que els bons jugadors s'entenen, a vegades falla, però en aquest cas és que no és que només siguin bons, és que, com dèieu, són intel·ligents.
0: Mm-hmm. Àlex, Gabriel Jesús ha debutat avui amb el Barça, ha jugat només uns minuts, molt testimonial, ha tingut una opció de fer una rematada, i sobretot m'ha semblat que ha estat molt participatiu. Com l'has vist tu?
6: Moltíssim. A mi m'ha agradat. Aquests, és veritat que són 9 minuts i, per tant, conclusions les mínimes, però fixa que en 9 minuts ha fet...
7: Arriba Manuel González a la sala de premsa de Cornellà al Prat.
0: El sentim.
8: Pas amb el joc de l'equip, bona part, molts minuts jugant contra 10, una errada defensiva que ha costat un gol i poques ocasions de gol.
9: Bueno, és un segundo partit complicat. Primer, això no són partits fàcils. A partir d'aquí, penso que el primer tram de partit hem estat bé en pilota, hem trobat les avantatges. Ells han canviat, han igualat la situació tot el camp, situació de mà a mà. Allà sí que ens ha costat més i és una cosa que hem de treballar de cara a altres partits, perquè sí que quan ens ha passat això sí que ens ha costat avui. També és veritat perquè el tipus de rival és un rival bastant físic, que costa més, i després sí que s'ha costat, bueno, s'ha costat més. Hem tingut domini, però no claretat als últims metres. Allà sí que s'ha costat també. També és veritat que la situació del 1-0 del gol d'Omar hagués canviat bastant el partit, i després sí que, clar, el gol és una jugada mal defensada amb un jugador rival només a l'àrea. Quan és la jugada de banda, que són igual a més amb... quan estàs 10 contra 11. Bueno, toca seguir treballant, no hi ha més. Millorar, reflexionar i analitzar factors del joc que penso que són millorables.
10: Edu, Francesc, Oriol...
0: Aquest és el resum de Manolo González. Tampoc l'he vist tan emprenyat. No m'ha semblat que si és tan molest amb la jugada del gol del Sevilla. Deixem la Sonia Olear a la sala de premsa de Cornellà. Si hi ha alguna declaració destacada de Manolo González, ens la fa arribar. Continuem amb l'Àlex Dalmas, que ens explicava què li ha semblat el debut amb el Barça de Gabriel Jesús. Ha jugat l'últim quart d'hora, Àlex.
6: Sí, molt participatiu. Fixa't que juga 14 minuts i fa 21 intervencions, que són moltíssimes. Fa dos xuts, també el vem amb moltíssima mobilitat. Ha caigut a la dreta, ha caigut a l'esquerra, només sortir fa una ruptura. Ha provat aquella ocasió, aquella paret amb Marc Bernal. A mi m'ha agradat. Jo crec que, diguéssim, que desfà una mica aquesta gran incògnita sobre el seu estat físic, i per mi ara mateix, dins de la plantilla, és el jugador que té més amenaça si parlem de dins de l'àrea, és a dir, jo crec que sumarà, i crec que és una solució que ha trobat el Barça que em sembla que és una oportunitat boníssima.
0: No m'ha semblat que estigués intimidat, no, m'ha semblat zero tímid en aquests primers minuts amb el Barça. És veritat que l'escenari era còmode perquè el Barça guanyava, no sé si 0-3 o 0-4 ja quan ha entrat Gabriel Jesús. L'altre brasiler del Barça, Rafinha, ha tornat a marcar, ha fet el 0-3, passada, gran passada de Fermín, després d'una bona combinació, una més amb Lamin. Suma 6 gols, Rafinha, en 4 jornades de Lliga, i crec, Marc Andrés, que és el líder de la classificació del Pichichi.
11: Sí, el brasiler lidera aquesta classificació del Pichichi, com dius, amb 6 gols. Camello del Rayo és segon amb 5, i amb 4 tenim a Lamine Yamal, Fermín, Mbappé, Aubameyang, i avui també s'ha sumat Lucas Boyer de l'Alavés, que ha fet un hat-trick.
0: A Europa hi ha golejadors que arribin als 6 gols en aquest inici de temporada?
11: No n'he trobat cap a les grans lligues europees. Qui més s'hi apropa és Daniel Malen de la Roma, que potser tindria un millor percentatge, no? Perquè té 5 gols en 3 partits. A França, Camori Dumbia en té 4, a la Premier un triple empat, per exemple, amb Haaland, Isak i Bruno Fernández, i a la Bundesliga dos jugadors empatats amb 3. Per cert, a casa nostra, també deixem-ho destacar, el líder a la segona divisió, el Pichichi, a la segona és Yasser Asprilla del Girona, amb 4 gols.
0: Mira, Asprilla, no sabia això, que era Pichichi de segona. La nota negativa, bé, tampoc és un drama, del partit d'avui, és que Eric García s'ha tornat a trencar el nas després de topar amb Rodri a la primera part. Ja se'l va trencar la temporada passada al camp del Bruges i va estar una setmana jugant amb màscara, segur que ho recordeu. No li va anar malament, la veritat, perquè amb màscara va jugar amb molta confiança i la temporada passada no es va perdre cap partit. O sigui, Eric, que està sancionat dimecres per jugar a la Champions al Camp Nou contra el Feyenoord, en principi no s'ha de perdre cap partit, perquè des del vestidor ja ens indicaven aquest vespre que amb màscara estarà disponible per jugar diumenge vinent, que el Barça té partit al Camp del Llevant, també a València, però al Camp del Llevant. I Lamin, potser pel cop que ahir explicava Frick que l'havia impedit entrenar-se, avui ha jugat amb una protecció al genoll esquerre, però vaja, no ha semblat gaire afectat, i el vestidor estan zero preocupats. Dimecres hi ha Champions, Barça-Feyenoord a l'Spotify Camp Nou, en horari de tarda, Tingueu en compte, ja 6:45 i heu de recordar-ho. Ara us preguntaré pel vostre pronòstic per aquesta Champions, que ara comença, però ho farem d'aquí un minut.

0: Tres quarts i dos minuts a 12 de la nit som al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio amb l'Oriol Domènech, la Sònia Salmà, el Jordi Costa, el Ricard Torquemada i l'Àlex Dalmas. Ara us preguntaré pel que espereu d'aquesta Champions que comença dimarts, però abans, malauradament, hem d'explicar el que ha passat aquesta tarda al camp de l'Alcorcón amb un aficionat de l'Europa. Segons ha explicat el Club Escapulat, el Club de Gràcia, en un comunicat oficial aquest vespre, a un aficionat de l'Europa, li ha passat bàsicament el mateix que fa uns dies li va passar un aficionat del Barça a Elx. Ha estat agredit brutalment per la policia espanyola pel fet de dur una estelada a la graderia. Segons explica aquest comunicat de l'Europa, els fets han passat els primers minuts de partit i relaten una actuació policial més que desmesurada. L'han fet caure a terra, l'han colpejat i fins i tot l'han obligat a dir que és ciutadà espanyol. Això ja em sembla abusiu. No, tot em sembla abusiu. La resta d'aficionats de l'Europa, quan han vist això, han decidit marxar, els que hi havia a la graderia del camp de l'Alcorcón, en senyal de solidaritat i de protesta amb aquest aficionat agredit brutalment per la policia. Marc Andrés, l'aficionat agredit ha fet alguna manifestació pública fins ara?
1: No, hem de dir que l'aficionat ha volgut mantenir-se al marge de reaccions i no ha fet cap declaració ni publicació de manera pública.
0: Se sap si l'han detingut, se l'han endut a comissaria, l'han deixat marxar?
1: L'última informació que tenim és que se l'ha deixat en llibertat després d'identificar-lo al mateix camp de l'Alcorcón, és a dir, no se l'ha detingut, tot i que els detalls encara no són del tot aclaridors i segurament en les properes hores i dies en tindrem més informació si hi va haver o hi ha hagut alguna actuació més, a part de la identificació i l'agressió desproporcionada.
0: El Tot Gira sí que han pogut parlar aquest vespre amb un testimoni dels fets, un altre aficionat de l'Europa.
1: Sí, es tracta del Joan Torres, que ha atès la trucada del Tot Gira, que avui s'ha desplaçat a l'estadi de l'Alcorcón per seguir aquest partit de l'Europa, i ell ha explicat com ha viscut tots els esdeveniments.
2: Llavors, ha sigut quan hem escoltat com un crit de l'aficionat, ens hem apropat tots ràpid, estava al terra, estirat a les escales, entre els esglaons, d'una manera molt perillosa, perquè l'han tirat al terra, i amb un policia estrangulant-lo i un altre com tapant-los a prop. Doncs ha sigut quan han agafat aquest aficionat i també a la de que estaven acusats de borratxo, li han tret l'estelada i tal, i han dit de què país eres, Catalunya, i llavors l'han agafat el coll ja d'una altra manera molt agressiva i tal, i han dit, esto es España i tal. Un d'ells ha dit de portar-lo al lavabo, al veure aquests fets que tothom ha vist amb els seus vistos lamentables, doncs han decidit, bueno, i hem decidit abandonar el camp.
1: I a BTV també han pogut parlar amb el president de l'Europa, Héctor Ibar.
3: La gent de seguretat li ha demanat que la retirés, ell no l'ha volgut retirar, doncs emparant-se amb que la pot mostrar, llavors ha acabat venint la policia, se l'han endut, i a partir d'aquí sí, sé que se l'han endut i que no ha pogut, doncs, seguir veient el partit, i aquest és un fet que ja ha ocorregut en alguna altra ocasió, i es genera aquesta situació que, doncs, bueno, que és lamentable.
0: Això no pot estar passant cada dues setmanes als camps de l'estat espanyol, quan hi ha un equip català que amb més o menys aficionats fan un viatge per ser al costat del seu equip i ensenyen una estelada que no fa mal a ningú i pel que sabem, el Corcón no havia generat cap situació de tensió, l'aficionat tampoc no s'havia rebregat contra els policies o els agents de seguretat del camp de l'Alcorcón, i això és vergonyós. O sigui,
4: Home, que hauré d'actuar és el govern de la Generalitat.
0: I el govern espanyol.
4: És el govern de tots els catalans.
0: Sí, sí, ja.
4: Però vull dir que ha de defensar els catalans.
0: Sí, sí, evidentment.
4: No pot passar, pots pensar que el d'ell és una cosa puntual, que un policia se li va anar a la mà, però clar, quan passen dos fets consecutius...
0: En 15 dies. És lamentable i això s'ha de resoldre. De la manera que sigui, s'ha de resoldre. Això que ha passat avui al Corcón amb aquest aficionat de l'Europa ens torna a deixar mal cos, com va passar fa uns dies amb aquell aficionat del Barça a Elx, i arriba en un cap de setmana en què hem estat orgullosos commemorant els 50 anys de la primera transmissió en català d'un partit del Barça, amb aquell històric Barça a les Palmes del 5 de setembre del 1976 a càrrec d'en Joaquim Maria Puyal. L'aniversari va ser ahir, des de divendres ho hem estat celebrant a la tarda amb el Garriga, ahir al matí al suplement amb el Roger Escapa, avui la festa l'ha organitzat el Ricard Torquemada a la TDT, per on han passat històrics de la transmissió com l'Antoni Bassas, la Pilar Calvo, el Josep Maria Batllori, Manel Fuentes, el Ruc Vilà, i per tancar el Jordi Basté, i això continuarà, perquè a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma Tescat teniu disponible un recurs, Puyal 50, que ha fet el Bernat Soler, que està disponible des de divendres, i que rememora i recupera totes les aventures i els fets que van impulsar la creació de la primera narració en català d'un partit del Barça al setembre del 76. Està molt bé, el podeu recuperar a l'app de Catalunya Ràdio. I encara no acabarem aquí, perquè els pròxims dies tenim preparades més festes i les farem, i això ens fa molta il·lusió, en companyia i en complicitat amb la gent de Ràdio Barcelona, que és on tot va començar l'any 1976. Aquests dies us anirem explicant detalls, perquè ens fa molta il·lusió acabar de celebrar bé això que mereix, que són 50 anys de transmissions de futbol en català. Ara sí, la Champions.

0: A veure, hem d'anar ràpid, eh? Tenim poc temps, 7 minuts i les 12. Aquest dimarts comença la Champions, el Barça jugarà dimecres. Dimecres al Camp Nou, horari de tarda contra el Feyenoord. Dimarts, per exemple, juga el Madrid contra l'Inter, el Bernabéu, i el Villarreal també juga dimarts, visita el camp del Dortmund. Pronòstics de temporada abans de començar la Champions. A veure, on situeu, on situaríeu el Barça entre el grup de candidats, Uri?
1: Amb el número 1, juntament amb Arsenal, el PSG i Bayern.
0: O sigui, en el primer esglaó.
1: Sí.
0: Arsenal, PSG i Bayern.
1: El factor Rodrigo va comentar abans la Sònia.
0: Sònia?
2: Doncs jo poso un puntet per davant al PSG com a campió, em sembla el gran favorit, i a partir d'aquí en el segon esglaó sí que ja situo el Barça, amb l'Arsenal, amb el Bayern, i fins i tot diria que, ni que sigui per la tradició, el Madrid.
0: Ara us pregunto també per Madrid. Costa?
3: Jo, bastant en línia amb la Sònia, el PSG com a principal favorit, i en el segon grau Bayern i Barça.
0: Ricard?
4: Jo, Arsenal, PSG i Bayern al primer, m'agrada d'anar de menys a més, el Barça en el segon grau perquè ho ha de demostrar.
0: Àlex Dalmas?
5: Jo poso el primer grau, poso PSG, Barça i Bayern, i a l'Arsenal el deixo un punt per sota.
0: O sigui, la Sònia, per exemple, ha posat el PSG per sobre de la resta, un punt per sobre de la resta. Costa, tu també?
6: Sí, sí, jo també.
0: Uri, tu tens algun equip, ni que sigui un punt, eh? O sigui, entre els quatre que has dit, si haguessis de jugar-te un pèsol, a qui diries?
1: Bayern.
0: Bayern, eh? Ricard? Dels tres que has dit, que eren Bayern, PSG i Arsenal?
4: És que és molt difícil guanyar tres Champions seguides, eh?
6: I dues, també.
4: Sí, també. Bé, doncs va, PSG, si voleu. PSG. Sí, sempre tiro cap a casa.
0: I l'Àlex Dalmas?
5: Si n'haig a posar un, Bayern.
0: Bayern. El Madrid el doneu com a candidat a aquesta alçada o una mica per sota tots?
4: Per sota.
0: A veure, una... Sí, digues, Sònia.
2: No, deia que jo l'he posat a la mateixa. Sí, jo crec que el Madrid té aquell factor que sempre l'hem de respectar, i el poso a la mateixa alçada que la resta dels aspirants màxims.
1: Jo, en aquest sentit, el Barça el veig més perillós a la Champions que a la Lliga, al Madrid.
0: Més perillós a la Champions que a la Lliga.
1: El veig més de competició curta, que et pots fer mal, que no a la 38 jornada.
0: A veure, anem acabant. Què dius, Ricard?
4: Dic que el Madrid, diu l'Uri, eh?
0: Sí, Madrid. Madrid, te refereix a Madrid. Més perillós a la Champions que a la Lliga pel Barça. Doncs el Barça ja podem començar a celebrar la Lliga, perquè l'Atlètic de Madrid no sembla que l'hagi de competir. Han de passar moltes coses, eh? Som a principis de setembre. A veure, una pregunta per anar acabant. Quants esportistes mundials coneixeu, us venen al cap, que hagin guanyat 40 vegades un mundial?
1: Al marge del...
2: Un.
0: Toni Bou, sí. Toni Bou. N'hi ha més, Marc Andrés?
7: A veure, mundials no, però sí que hi ha esportistes històrics. Per exemple, et podria destacar les 49 medalles d'or de Michael Phelps entre Jocs Olímpics i Mundials, sí. Que al final competeix tot el
0: correcte.
7: Món, no?
0: Sí, sí, és difícil comparar.
7: També, per exemple, tenim esportistes com Katie Ledecky, que va estar 14 anys sense perdre una cursa de 800 metres lliures, que una ratxa que es va acabar aquest passat agost en una prova dels Jocs Panamericans. També tenim Armand Duplantis, que ha guanyat... que només ha perdut dues proves des del 2020 en salt d'alçada.
0: Compte que ara em salva en perxa.
7: Ai, em salva en perxa, tens tota
0: compte
7: la raó.
0: Ara el grec li està posant difícil.
7: Sí, ara s'està apropant una mica. Teddy Riner, judoka francès amb 6 ors olímpics, que té un rècord, atenció, de 152 combats seguits sense perdre. Tenim els 24 grans slams de Novak Djokovic i Mark Hurd, i potser l'home que sona més, un futbolista amb 47 títols durant la seva trajectòria, i, per exemple, 8 pilotes d'or. No sé si algú sap qui és.
0: Marta? Leo Messi, sí.
1: Futbolista.
7: Sí, un futbolista.
1: Un futbolista.
0: Toni Bou, tot això, perquè Toni Bou avui ha guanyat el seu mundial número 40 als Països Baixos, 20 a l'aire lliure com el d'avui, i altres 20 en disciplina indoor. Han parlat amb ell al Tot Gira aquesta tarda.
7: Sí, és que Toni Bou ho ha guanyat tot des de l'any 2007, i el de Piera ha certificat el títol avui guanyant el Gran Premi dels Països Baixos. Això sí, ell no té intenció de retirar-se perquè s'ho segueix passant bé.
8: Sempre passant-m'ho bé. El dia a dia meu, doncs, no necessito córrer, i és una cosa que em fa molt feliç fer el que més m'agrada, i és el que m'ha portat aquí i és per el que continuo.
0: Ho deixem aquí amb Toni Bou, 40 mundials a la seva esquena i a les seves malmeses espatlles, que s'haurien d'operar, però que encara resisteixen. Gràcies a l'Oriol Domènech, a la Sònia Gelmà, al Jordi Costa, al Ricard Torquemada i a l'Àlex Dalmas, un diumenge més per ser al Club de la Mitjanit. Bona nit i fins la setmana vinent.
6: Bona nit.
9: Bona nit.
10: Bona nit. Bona nit. Bona nit. Bona nit.
9: amb mi, aquesta nit, tan càlida i estel·lar, i admets que no vas fer un error de càlcul. L'última vegada podríem jugar al joc.
0: Moment de tancar l'edició d'aquest diumenge del Club de la Mitjanit amb Mishima, sempre amb Mishima, avui amb nou veí. I el record especial d'avui és per el Jordi Costa, que avui ha celebrat els 49 anys i d'aquí uns dies, només uns dies, celebrarà amb la Sònia Gelmà els 10 anys del Tot Costa. Celebrem tots una mica, també. El Jordi és tal com raja, pots estar més o menys d'acord a vegades amb ell en algunes coses, però es mostra sempre tal com és i no t'enganya. Mai. És enginyós, també hiperbòlic, ordenat, metòdic i, sobretot, és noble. Una d'aquelles persones a qui li pots confiar les claus de casa teva o les teves filles. Ho vaig comentar una nit fa uns anys i continuaria deixant-li la Greta i la Margot si la vida m'obligués. No sé si a ell li faria gaire gràcia, però a mi em deixaria tranquil. Us deixem amb les notícies de les 12 i amb la nit dels ignorants i la Marta Romagosa, si sentiu el programa en directe, amb els matiners i el Xavi Canalia, si sentiu la remissió de matinada, o amb vosaltres mateixos, si heu recuperat el programa de la carta, que cada vegada en sou més i més i més. Bona nit i que passeu bona setmana. Porteu-vos bé i passeu-ho millor.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa en Alfonso. L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya arrasa les eleccions del Land de Saxònia-Anhalt, però es queda a les portes de la majoria absoluta de 42 escons i no podrà formar govern amb pràcticament tots els vots escrutats. Li falta almenys un escó. La formació obté un gran èxit i doble resultats, però els democristians de la CDU poden intentar una majoria alternativa si aconsegueixen el suport de tots els socis minoritaris. El candidat d'Alternativa per Alemanya, Ulrich Siegmund, eufòric, ha estès la mà al partit que vulgui compartir els seus objectius.
2: El 45% dels vots és un senyal fantàstic, és clar, també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, és clar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que vam anunciar abans de la campanya electoral. Sempre estendrem la mà si hi ha una altra força amb la qual puguem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
1: La participació ha estat altíssima, entorn del 75% davant del 61% de fa 5 anys. Més notícies, Carola Gil.
3: L'Iran anuncia que els propers dies establirà una zona restringida a prop de l'estret d'Hormuz. El govern iranià també anuncia mesures per afrontar els efectes de les sancions nord-americanes que castiguen la seva economia. Entre elles, un augment del preu del carburant per a qui en consumeixi més.
1: A Ceuta, la policia va desallotjar ahir centenars de migrants que vivien en un assentament de barraques situat al polígon industrial del Tarajal, als afores de la ciutat i molt a prop de la frontera amb el Marroc. Mentrestant, mig miler de persones van tornar a manifestar-se per reclamar la sortida dels migrants i més seguretat per als infants.
3: La patronal Foment del Treball dona ple suport a la marca i la direcció de l'automobilística SEAT en la seva defensa del futur industrial de la companyia i dels llocs de treball. Això després de l'anunci del grup Volkswagen d'acomiadar 100.000 treballadors a Europa i de deixar oberta la possibilitat que la marca SEAT desaparegui d'aquí 3 anys. Tot i així, des de SEAT mantenen que la planta de Martorell seguirà oberta.
1: Els alcaldables de Junts i Esquerra a Barcelona, Jordi Martí i Elisenda Alemany, condemnen l'actuació de la Policia Nacional contra un aficionat del Club Esportiu Europa que duia una estelada. Segons l'equip de futbol, a l'inici del partit contra l'Alcorcón, a Madrid, uns agents van agafar el seguidor pel coll, el van llançar a terra i el van colpejar. Una actuació que el club qualifica de desproporcionada.
4: I'm Chris Hansen with Dateline NBC, and we're doing a story on adults.
1: Robert Pattinson ha estrenat a la Mostra de Venècia el thriller psicològic Prime Time.
3: Pattinson interpreta el presentador d'un exitós i polèmic reality show nord-americà de fa 2 dècades que caçava depredadors sexuals en directe. És el primer llargmetratge de ficció de Lance Oppenheim, reconegut fins ara per un dels documentals trencadors que desdibuixen creativament les fronteres entre realitat i ficció.
1: Esports, el Barça és líder en solitari a la primera divisió i és l'únic equip que ha guanyat tots els seus partits. Aquest diumenge els blaugranes han golejat el València a Mestalla per 0-5 amb un doblet de Lamine Yamal i gols de Fermín, Rafinha i Pedri.
3: Amb els blaugranes ha debutat Gabriel Jesús i la mala notícia ha estat Eric García, que s'ha fet una fractura al nas després de rebre un cop fortuit de Rodri.
1: L'Espanyol per contra ha empatat a 1 a casa contra el Sevilla en el partit 100 de Manolo González a la banqueta. Marcos ha fet l'empat al minut 98 de partit.
3: Mentre a la Primera Federació, l'Europa ha denunciat l'agressió desproporcionada de la Policia Nacional Espanyola a un aficionat escapolat per d'una estelada al camp de l'Alcorcón.
1: Aquest dilluns a segona divisió jugarà el Sabadell, que rebrà el Córdoba a 8:45 del vespre. El partit el seguirem al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio.
3: En motor, Toni Bou ha tornat a fer història. El pilot de Piera s'ha proclamat matemàticament campió del món de trial a l'aire lliure aquest diumenge al Gran Premi dels Països Baixos. És el 40è títol de trial per Bou, que ha guanyat a tots els mundials des de l'any 2007.
0: Fins aquí les notícies.
5: En Alfonso, què et passa, filla meva? La veu, que teniu totes una veu.
1: Bueno, he vingut a despertar-vos, sóc el nou gall de Catalunya Ràdio.
5: Complicat, fer ràdio quan estàs afònica, que sí?
1: És gairebé impossible, però escolta'm, aquí ho fan tot.
5: Vas amb un mocador que està molt bé, que et protegeix el coll.
1: Sí, no combina gaire amb la resta de la roba, però no és igual, és ràdio.
5: És ràdio, és ràdio. Però saps que a la ràdio cada dia hi ha més càmeres, eh?
1: Sí, això sí, això sí.
5: Això haurem de tenir un compte.
1: A vegades no es diferencia, eh?
5: Millora't.
1: Gràcies.
6: Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: Vinga, va, bon dia, matiners. Un cafè i a saltar del llit. Avui és dilluns, 7 de setembre. Si us acabeu de despertar, de tenir en compte que després d'un diumenge amb temperatures de més de 40 graus, aquest dilluns s'espera que sigui assolellat, però amb temperatures una mica més baixes. En general, les màximes baixaran entre 1 i 3 graus. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a Figueres el sol sortirà a les 7:20 del matí i aquí el dia durarà exactament 12 hores i 52 minuts.
0: Lara García, també bon dilluns.
2: Molt bon dia, matiners. Avui, 7 de setembre, és el Dia Mundial del Pèl Roig. Per veus? Això us porto una cita d'una de les pèl roges més icòniques de Hollywood, que és Nicole Kidman. I diu, no pensis en avançat que passarà alguna cosa dolenta. Viu sempre el moment pensant que anirà bé.
0: Mira, doncs està molt bé. I més en temps com els que vivim. Jo, el Roger, molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: Avui, a partir de les 6 al matí de Catalunya Ràdio, evidentment, engega una altra edició i amb entrevista al president de la Generalitat, Salvador Illa.
3: Entrevista institucional a partir de 8:45 a Catalunya Ràdio i també per TV3. Sí. També la comentarem a l'Àgora, perquè hi haurà molt a destacar d'aquesta entrevista. I també haurem de parlar de les eleccions a Saxònia i d'aquesta victòria de l'extrema dreta en un programa en què també entrevistarem Francesc Soler, el nostre company que ha publicat Els Assassins Guapos. I acabarem amb Àgora Esportiva per la victòria del Barça ahir, que ja és líder destacadíssim de la Lliga.
0: El que ens agrada, un bon aplaudiment al programa, per començar el dia. Bé, ja sabeu que aquest programa té un objectiu molt clar, fer que l'arrencada del dia, del matí, sigui una mica menys dura i, sobretot, almenys, això és el que intentem també, que sigui més divertida. I no es cansarem de dir que, malgrat que el despertador soni molt aviat, resistirem i, sobretot, sobreviurem.

0: Ai, vivim temps complexos on ens volen atemorits. Però, home, no caiguem en aquest parany. Avui fa anys Gloria Gaynor, una icona global de llibertat i resiliència, i que gràcies a la seva llegendària cançó del 78, I Will Survive, es va convertir en un símbol universal de superació de l'adversitat. Matiners, no en tingueu cap dubte. Sobreviurem.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els Matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia.

0: Compraria bastant aquesta segona opció, sí, també t'ho dic.
1: I que ho ha decidit publicar a Truth Social, que és una xarxa que Trump fa servir com si fos la seva joguina. La publicació arriba pocs dies després que anunciés la creació d'una acadèmia especial dels Estats Units destinada a formar astronautes, enginyers, científics i futurs professionals del sector espacial.
0: Gràcies, Carola.
1: A vosaltres.
0: Veieu que a vegades ens volen atemorits amb notícies com aquestes? No us preocupeu, que nosaltres sempre rasquem aquelles notícies per pensar que avui el món és un lloc millor. Precisament per coses com aquesta, una aplicació de cites pensada per a persones amb discapacitat intel·lectual. Andreu Merino, bon dia.
2: L'aplicació en qüestió es diu Dimder i està dissenyada pensant en aquest perfil d'usuari amb l'objectiu de trencar els tabús sobre les relacions sexuals i afectives que normalment afecten aquesta part de la població. Més enllà de poder buscar parella o relacions esporàdiques, Dimder també planteja la possibilitat de fer amistats i participar en activitats d'oci, tenint en compte que per les persones amb discapacitat pot ser difícil fer-ho si no se surt dels entorns habituals. Abans de crear-se un perfil a l'aplicació, les persones passen per dues entrevistes, una per determinar el seu nivell d'autonomia i l'altra per determinar els seus gustos i preferències.
0: Pràcticament 5 del matí, 12 minuts, 3 bones notícies per començar el dia. Ai, per cert, hi ha qui té la cartera buida, però el cor ben ric, Marta.
3: Això és el que diu el Luca, que és un home de 43 anys que ha fet la ruta de senderisme més llarga del món, que són uns 8.000 quilòmetres, i ha caminat, atenció, durant 15 mesos seguits. Ara es veu que ha donat una entrevista en un diari italià i ha agraït tota la gent que li ha fet costat durant tot aquest temps i diu que potser no li queden diners a la butxaca, però que s'ha fet ric d'esperit.
0: Home, el cert és que el titular està molt bé, l'entrevista també, si tens una mica de dinerons i pots permetre't, sí, marxar 15 mesos a caminar i que et surtin bullofes als peus com si no hi hagués un demà, sempre...
3: Està bé.
0: És una bona opció. I alerta que celebrem que per fi les àvies no estan obligades a cuidar els nets. Ot Serra.
4: La imatge de l'àvia cuidadora, la de les croquetes de l'àvia, sembla que ha passat a millor vida. Les àvies baby boomers, nascudes entre els 60 i els 70, encara treballen, tenen una vida social activa i tenen millor salut que les generacions anteriors. També viatgen i no se senten esclavitzades, si es pot dir així, d'estar 100% disponibles a ajudar els seus fills i filles amb la criança. La Fundació Edat i Vida assenyala aquest canvi de tendència, segons llegim a Público. I un informe de l'organització Aldeas Infantiles intenta fer-ne una fotografia. El 47% dels avis i àvies participen de manera habitual en la criança dels nets, el 85% en algun moment i el 29% cada dia.
0: Doncs està molt bé també que vagin canviant aquestes mecàniques de que els avis cuidin els nets i les netes, perquè jo veig a vegades cada panorama pel carrer que dic, hòstia...
3: Doncs sí, pobres.
0: Pobres. Un petonet des d'aquí, tots els àvies i les àvies que ens esteu escoltant aquestes hores. I per la resta, els que esteu fent un cafè ara i heu posat la ràdio, un consell, remeneu els vostres moneders, primer us traieu les lleganyes i després remeneu els vostres moneders perquè resulta que una moneda de 2 euros d'edició limitada pot arribar a valdre'n 6.000.
3: Es tracta d'una moneda de 2 euros que el Banc Central Europeu va llançar el 2004 pels Jocs Olímpics d'Atenes.
0: Veus?
3: Se'n va fer 35 milions d'unitats. I com és aquesta moneda? Com la podem identificar?
0: Doncs
3: té 12 estrelles de les 12 estrelles de la Unió Europea al voltant...
0: Sí.
3: D'un discòbul que es prepara per llançar un disc. És una moneda molt característica, no les veiem habitualment. De fet, jo no n'he vist mai cap.
5: Bueno.
3: Si en trobeu algun al vostre moneder, sapigueu que van buscadíssimes i que els col·leccionistes les paguen a més de 6.000 euros.
0: Oh...
3: Està molt bé.
0: És que jo no tinc monedes.
3: No, clar, és que clar, lo interessant seria portar efectiu a sobre.
0: A bones hores comencen ara a valdre això, quan ja ningú va amb monedes pel carrer.
3: Aquí guanyaran els que encara han resistit, que són una mica analògics i que conserven les monedes, els moneders.
0: Doncs matiners, si aquestes hores, quan pràcticament arribem a un quart de sis, no sabeu què fer, ja ho sabeu, a remenar moneders.
6: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.

0: I tal dia com avui, aquest tema de Mick Jagger i David Bowie arribava al número 1 de les llistes als Estats Units.
1: Ho van fer amb el tema Dancing in the Street, un tema que es va fer pel projecte benèfic per pal·liar la fam a Etiòpia. La intenció original es veu que era gravar el tema en directe, és a dir, Jagger des de l'estadi John Kennedy de Filadèlfia als Estats Units i Bowie des de l'estadi de Wembley a Londres. Però què va passar?
0: Ai.
1: No es podia saber. Vam veure doncs, que connectar-se per satèl·lit

dit en aquell moment, doncs el que provocaria seria un retard de mig segon i que, evidentment, doncs la cançó quedaria malament. I l'alternativa que els hi van proposar, que tots dos fessin playback, evidentment, ells van dir que no, i al final, doncs es va acabar gravant a l'estudi.

0: Doncs vinga, amb Dancing in the Street arribem ja pràcticament a un quart de sis del matí i dos minuts. Ànims, que sabem que és dilluns, però escolta'm, tenim cosetes de tele que creiem que us poden agradar. Per què us estic dient això? Doncs perquè avui arrenca la temporada TV3 i per això volem saber què ens ha preparat el Tot es mou i a la selva.
1: Helena García Melero torna un any més al Tot es mou i aquests són alguns dels nous fitxatges que podrem veure cada matí.
0: Vale, clar que sí, Lara Carello.
1: Se m'escapa la S, tu.
0: Ai.
1: Doncs aquests són alguns dels nous fitxatges que podrem veure cada matí després dels matins.
2: Bon dia, matiners. Avui arrenquem la nova temporada i ho fem amb novetats. Confirmada Pilarín Vallès, que ens parlarà de tants temes que ens inquieten i ens preocupen, i també d'efemèrides. L'altra Pilar, la Eire, vindrà aquesta temporada amb el seu gosset en Brodi i abordarem diferents qüestions del regne animal. S'incorpora Joana Bonet per parlar de tendències i hem fitxat un advocat, Rubén Guilanyà, per abordar dubtes i preguntes sobre qüestions de consum i temes que afecten les nostres butxaques. Així que no us ho perdeu, us hi esperem.
0: Un petonàs des de la ràdio i moltíssima sort, com sempre, a l'estimada Helena García Melero amb una nova temporada del Tot es mou. I, evidentment, si parlem de les tardes, no podem passar per alt. Xavier Grasset.
1: Perquè un any més es posa al capdavant de la selva i així arrencarà temporada.
3: Bon dia, Canalies.
0: Bon dia.
3: Un odissea, això, aquest estiu. Ja ho saps, la pel·lícula més vistes, doncs el nostre retorn també serà de pel·lícula. Estigueu atents a les pantalles, a les vostres pantalles, a partir de quarts de sis d'aquesta tarda, perquè aquesta odissea estiuenca es tradueix després en una odissea anual i llarga i una travessa que nosaltres volem fer acompanyar els nostres espectadors. Aquest any, per exemple, amb la Roser Capdevila. Sí, sí, heu sentit bé. La Roser Capdevila ens oferirà un dels seus dibuixos del seu dietari personal per tal que els nostres espectadors puguin compartir amb ella els seus neguits sobre l'actualitat. Cosa que també fem aquest any, de nou amb l'Albert Tom, que ens presentarà un àlbum de cromos inèdit amb els personatges principals de l'actualitat setmanal. Cuina alternativa d'urgència, d'emergència, en Fermí Fernández, i productes de territori amb David Sangles, de d'arreu dels Països Catalans. Tot això i molt més cada tarda a la selva.
0: Doncs també un petonàs i una abraçada des d'aquí al company Xavier Grasset. Molta sort també en aquesta nova arrencada i encara un altre retorn, el de l'Està passant.
1: Que, a més, aquest any està de celebració.
4: 10 temporades ja? Uf, això em fa sentir vell.
5: Perdona, Queco, tu no et sents vell, tu ets vell.
6: Mira, jo no vull posar-me massa tècnic, però 10 temporades no serien 10 anys. Fem 9 anys en la temporada 10. Perquè fins que no fas un any, no tens un any, tècnicament. O sigui, una mica com Jesucrist, però me l'està passant. No sé si m'explico.
7: Doncs no, però jo és que soc de lletres i no de totes, tampoc,
8: Un moment, aleshores, jo tinc 46 anys, però estic en la meva temporada 47.
4: Uf, això sí que em fa sentir molt vell.
5: Mira, a mi no m'atabaleu. Em dieu quin dia comencem i, sobretot, quin dia tornem a tenir vacances.
0: 10 minuts, arribem pràcticament ja a dos quarts de sis del matí. Bon dia, matiners, i benvinguts, evidentment, als matiners de Catalunya Ràdio. Obrim la revista del cor dels matiners. Avui parlant, alerta de la mítica escena del piano de la pel·lícula Pretty Woman. Què passa amb aquest piano, Marta?
1: Doncs que es veu que aquesta escena famosíssima va ser improvisada, tots la recordem, i evidentment no l'oblidem, és el moment en què Richard Gere baixa al hall de l'hotel, és de nit, comença ell a tocar el piano meravellosament bé.
4: Richard.
1: I Julia Roberts és a dalt a l'habitació i decideix baixar cap a baix, baixa amb barnús, i llavors doncs allà comencen a fer-se petons i petons. Doncs ara es veu que hem sabut que aquella escena va sortir gràcies a la química que hi ha entre tots dos, i allà es va gravar i pim-pam, tu. Oh, wow.
0: El Bernús ja... Bueno, el Bernús ja està, no?
1: Sí, no sé si se l'obri, se el treia sense...
0: No, dic fora d'escena.
1: Això ja no ho sé, li haurem de preguntar. Quan vingui. No se sap mai si escolta matiners.
0: I Javier Bardem, en una entrevista, ha parlat de la seva mare, evidentment l'estimadíssima actriu Pilar Bardem, a qui recorda com una actriu valenta.
1: Sí, al podcast de l'escrit, Bardem ha explicat com ajudava la seva mare a prendre's els guions i ha confessat que ha heretat d'ella com a actor.
9: Y yo recuerdo a mi madre en varias ocasiones, yo diría como 10, donde a mi madre le daban el texto un viernes y estrenaba el martes. Y era un protagonista de teatro. Y yo recuerdo pasar las noches, sobre todo porque a mi madre le gustaba mucho estudiar de noche, cosa que también he heredado yo. Ver la valentía con que se enfrentaba a la primera página. Iba poco a poco. Una frase, segunda frase, Tercera frase. Vamos a la primera. Primera, segunda, tercera. Me atrevo con la cuarta. Era una forma de no desesperar basada en la concentración y en la valentía de creer en el proceso.
0: Quina meravella sempre. Javier Bardem, quan parla de Pilar Bardem i d'aquesta tècnica a l'hora d'assajar els guions. I a aquestes hores del matí també volem saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra, molt bon dia.
10: Al matí de Catalunya Ràdio vam parlar de l'estrena de la pel·lícula Cronos sobre els atemptats del 17 d'agost de 2017. I l'actor Enric Auqué feia aquesta reflexió.
11: Jo crec que els odis són odis. I l'odi que un partit que surt literalment d'aquest atemptat, que és un partit nacionalista català, islamofòbic, i que
12: l'Aliança
11: Catalana, aquest odi que generen cap a comunitats és semblant d'alguna manera a l'odi que l'imant de Ripoll podia fer servir per menjar el cap a uns nois que van acabar tentant. Em refereixo que d'aquest odi, com és aquella expressió de esos no sé què, esos lodos, pues que nos aplicamos al tanto i que anem amb cuidado. Que anem amb cuidado i que ens estimem tots una miqueta més.
10: A la secció del dilema, Judit Mascó, Àngel Llàcer i Elisenda Pineda havien d'emmullar-se. Si estan amb algú a qui se li veu un moc, a qui li put l'alè o que fa molta pudor de suat, li dirien...
13: Hosti, tu ara avui arribes amb olor suat, que és una cosa que em molesta bastant, se'm queda gravat aquí. És a dir, no dic res. Si la setmana que ve, l'altra, m'arribes amb suat, potser sí que encara que estic fent una cunyeta, un dia t'ho dic.
14: Jo li diria a en Ricard.
13: Però no t'ho dic perquè potser jo que sé d'on vens i què t'ha passat.
14: Amb en Ricard
15: no davant. Precisament és allà quan ho has de dir. Que has de dir, què fots aquesta pudor avui? Jo, és el que jo faig.
13: A mi m'ha passat una cosa que jo conec si una persona sarro... que li passa una cosa que és per mi és el pitjor del món. A veure si penseu...
15: Que se li posa les boqueres.
13: Boqueres? No puc.
15: Les boqueres!
14: No, i es munta clares aquí, és horrorós.
10: I més enllà d'aquesta casa ens fixem en com la Cope parlava d'un tenista a qui s'havia d'enfrontar el murcià Carlos Alcaraz.
16: Y en tenis, en el US Open, hoy Carlitos Alcaraz juega su tercera ronda ante el chino Wu, que da miedo el nombre, Wu, pero bueno, pero es jugando, no, da miedo, para que vamos a...
17: Pero es chino, lo que da miedo es que es chino.
18: ¡Hala! Els matiners.
0: I amb aquesta música també podríem recuperar part del dilema, eh?
1: Sí, tant.
14: Oh.
0: Perquè els matins també hi ha unes olors... que a vegades dius, home...
1: Aquí a nosaltres matinem els tres, bona olor sempre.
0: Anem, gent molt neta som nosaltres.
1: Ol, jo crec que sí, no?
0: Sí.
1: Ah.
0: Jo si algun dia feu pudor, us
1: que
0: ho diré.
1: Que no m'hagi tirat una indirecta, ara?
0: No, que jo tinc al costat, a més a més.
1: No, les coses a la cara.
14: Clar, a mi m'ho dieu.
0: Les coses i l'energia a la cara, perquè aquestes hores del matí, que sabem que és dilluns, que us costa despertar-vos i que, home, dius, hem de començar una mica la jornada, connecteu-vos amb la vostra energia i nosaltres ens connectarem amb els astres per saber quin dia ens espera astrològicament parlant i enèrgicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
19: Bon dia, matiners. Avui, dilluns 7 de setembre, la Lluna deixarà el signe de cranc i entrarà al signe de lleó. Passem de voler refugi i intimitat a tenir més ganes de sortir, expressar-nos i fer-nos veure. És una energia ideal per començar la setmana amb creativitat, confiança i una mica més de joc. El consell del dia? Doncs atreveix-te a ocupar el teu lloc, però no facis un drama si no reps l'aplaudiment que esperaves. Brilla perquè t'ho passes bé, no perquè et mirin. Que passeu molt bona setmana.
0: Molt bon consell el d'avui, eh? Fer les coses per passar-t'ho bé. No, també, vull dir que també t'ho han de reconèixer, però escolta'm, passem-nos-ho bé.
1: Ja està, tu, no? Endavant.
0: Està molt bé, està molt bé avui el consell d'Astrocat.cat, que a vegades com som la humanitat.
1: I també ens ha dit no feu pataletes, eh? Això està molt
0: tu bé. Molta pataletes,
1: eh? Jo
0: soc una pataletes, eh?
1: Com ho has dit? Pataletera.
0: És pataletera. I a més jo estic al costat, saps? No. Tot l'estona ja picar la taula, picar la taula.
1: Jo tinc tanta sort d'estar a l'altra banda, nois.
0: Bueno, depèn.
1: Què va, tu tens fomo d'aquest. Que
0: tots tenim lo nostre.
1: Sí.
0: Tots tenim un company al costat que dius, home, és broma. Lara, aquí direm avui anys i anys per molts anys.
20: Avui felicitem la icona global de la música Gloria Gaynor, sempre sobrevivint als seus magnífics 83 anys. I qui fa anys el mateix dia que la Gaynor és la periodista Àngels Barceló. Avui en suma un més i en fa 63, per molts anys, Àngels. I un altre periodista, en aquest cas esportiu, Antonio Lobato.
0: Home.
20: Arribat als 63 a tota metja. I acabem felicitant Chrissy Hynde, la veu de la banda The Pretenders, la cantant en fa 73. 45 bufem espelmes, que fer anys sempre és un regal.
0: Crec que és
20: Hein. A més, tenia aquí apuntat Hein, per no dir-ho malament.
0: Vinga. Ens escolta cada matí el programa. Ens consta que es desperta i és un matiner que, vaja, jo crec que a aquestes hores estarà despert. I avui és el protagonista de Despertar Catalunya amb la seva proposta musical. Sabeu de qui us parlo?
20: Ai, no.
0: Un petonàs des d'aquí a la ràdio. Mireu qui ens dedica una cançó.
12: Bon dia, matiners.
21: Ramon Pellicer, periodista i presentador de televisió, té una de les veus més atractives de l'Star System català.
12: Si mireu el cel i no està núvol, veureu el planeta Venus, l'estel de l'alba, el més lluminós després de la Lluna i el Sol. És la millor manera de començar el dia carregats de l'energia que desprèn aquesta superestrella, com tu, Canalies, i com l'Aitana, esclar.
21: Els més matiners.

0: Són 5:45. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dilluns 7 de setembre en Alfonso, bon dia de nou.
1: Bon dia.
0: Amb l'Anna, com sempre, repassem els titulars d'aquest matí. Avui, al matí de Catalunya Ràdio, estàvem comentant també fa pocs minuts amb Maiol Roger, entrevista institucional al president de la Generalitat.
1: Serà a partir de 9:15 en emissió conjunta amb TV3 des del Palau de la Generalitat. Salvador Illa s'asseurà als micròfons de la Ràdio Nacional de Catalunya en la setmana de la Diada i just abans que comenci el curs en vaga a les escoles.
0: Junts per Catalunya, el primer grup de l'oposició al Parlament, arrenca avui el curs polític al Berguedà.
1: Ho fa amb una reunió de 2 dies dels seus diputats, un curs que estarà marcat pel que decideixin els tribunals espanyols sobre l'amnistia de Carles Puigdemont i per la competència electoral d'Aliança Catalana a les municipals.
0: En les últimes hores, l'extrema dreta ha arrasat en unes eleccions clau a Alemanya.
1: Sí, les del Land de Saxònia-Anhalt. Tot i el resultat històric, la formació Alternativa per Alemanya es queda a les portes de la majoria absoluta de 42 escons i no podrà formar govern. Li falta almenys un escó. El seu candidat, Ulrich Zygmunt, eufòric, es tenia a la mà el partit que vulgui compartir els seus objectius.
2: El 45% dels vots és un senyal fantàstic, és clar, també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, és clar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que vam anunciar abans de la campanya electoral. Sempre estendrem la mà si hi ha una altra força amb la qual puguem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
0: Els emissaris de Donald Trump han portat a Kiev i a Moscou una versió actualitzada del seu pla de pau.
1: Els Estats Units volen reactivar les converses trilaterals per posar fi a la guerra d'Ucraïna, però ni Vladimir Putin ni Volodymyr Zelensky han donat senyals d'estar disposats a cedir.
0: Encara als Estats Units, almenys 5 persones han mort en un accident d'avió.
1: Sí, era un avió de càrrega d'Amazon que ha sortit de la pista d'aterratge a l'aeroport de Miami i ha impactat contra diversos vehicles. En aquest accident també han quedat ferides 5 persones. L'accident ha obligat a interrompre parcialment l'activitat de l'aeroport i les autoritats federals han obert una investigació.
0: I a Ceuta, la policia va desallotjar i centenars de migrants
1: que vivien en un assentament de barraques situat al polígon industrial del Tarajal, als afores de la ciutat i molt a prop de la frontera amb el Marroc. Joves, famílies amb nens i altres persones en situació de vulnerabilitat van haver d'abandonar el campament arran de la intervenció policial.
3: Ni la roba ens han deixat agafar. Hem sortit amb el que portàvem i hem marxat de ràpidament. Si com a mínim ens haguessin donat alguna solució per a les dones i els nens, és molt injust.
1: I mentrestant, mig miler de persones es van tornar a manifestar per reclamar la sortida dels migrants i més seguretat per als infants.
0: I alerta perquè demà comença l'escola i un curs més les famílies s'hauran de gratar la butxaca.
1: Sí, les organitzacions de consumidors alerten que a Catalunya costa uns 3.000 euros per alumne i curs. Una de les prestacions que costa més diners és el menjador escolar, que es pot enfilar fins als gairebé 100 euros al mes. És per això que el president de Facua Catalunya, Gerard Hernández, diu, per exemple, que és il·legal haver de comprar els llibres a les mateixes escoles.
4: Doncs el renovar o adquirir el material a través de les seves escoles, cosa que no és legal, i aquí doncs haver donat molts abusos i fa que s'incrementi a vegades innecessàriament aquest cost.
1: Catalunya és la segona comunitat autònoma al darrere de Madrid, on el cost de començar el curs és més alt.
0: I parlant de llibres, Lleida tornarà a tenir una llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil.
1: Serà el local que va quedar buit al juny, quan va tancar l'emblemàtica El Genet Blau, que reobrirà a l'octubre com a llibreria Quatre Contes. Serà la pota literària del projecte cultural de la lleidatana Roser Guasch.
0: I acabem amb un concert.
1: El Palau Sant Jordi de Barcelona es convertirà el 23 de desembre en l'escenari d'una gran festa musical en català amb Sopa de Cabra, The Tallets, Els Catarres i Búhos. 4 grups de diferents generacions en un concert per posar el punt final als 120 anys d'història del RAC. L'objectiu és reunir públic de totes les edats.
0: Que poses trista amb el Far del Sud, que no la volies deixar escoltar.
1: Molt. La veritat és que sí. No la puc suportar.
0: Cuida't la veu.
1: Que vagi bé.
0: Gràcies. 4:45 del matí, 4 minuts. ara sí. Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Curado, molt bon dia.
5: Què tal, bon dia.
0: Maria Fernández Noguera, també, molt bon dia.
6: Molt bon dia.
0: Avui, evidentment, amb les eleccions a Alemanya, en totes les portades del dia.
5: I amb la paraula ultra a tot arreu, el periódico titula Avenç ultra Alemanya. La Vanguardia explica que els ultras arrasen a Saxònia-Anhalt i deixen en situació crítica Merz, i el diari Ara coincideix amb el verb arrasar, però afegeix que aquests resultats sacsegen Alemanya.
7: La premsa de Madrid també se'n fa ressò amb El País, que també parla d'un triomf arrasador, i El Mundo, que parla de fuetada a la ultradreta. A les portades de tots els diaris, per cert, menys a la de La Vanguardia, hi veiem el candidat Ulrich Siegmund, el jove que ha pilotat aquesta victòria històrica de l'extrema dreta alemanya. Se'l veu celebrant la victòria acompanyat del seu equip.
5: També avui en portada la crisi de Ceuta, El País titula que el 90% dels espanyols culpen el Marroc, i el periódico que el govern espanyol desconfia de la investigació del Marroc.
7: Això en un dia de ressaca blaugrana. La Vanguardia parla de golejada coral, l'ara de Maneta per acomiadar a Mestalla, i El País diu que el Barça lidera la Lliga en solitari.
0: 2:45 a.m, pràcticament 6 minuts. Avui els editorials i articles d'opinió miren cap a la victòria de l'extrema dreta a l'estat alemany de Saxònia-Anhalt.
7: L'editorial de La Vanguardia remarca que l'alternativa per a Alemanya arrasa, però sense majoria absoluta.
5: I subratlla que la CDU es desploma amb una derrota que accentua la debilitat del canceller Friedrich Merz.
7: L'editorial de l'Ara es titula Males notícies des d'Alemanya.
5: Conclou que l'avanç de l'extrema dreta alemanya és un mal símptoma que tindrà repercussions a tota Europa.
7: A El País, el periodista Marc Bassets destaca que moltes de les eines que durant un temps han servit per parar els peus a l'extrema dreta s'han tornat inútils o fins i tot contraproduents.
5: Per això exposa que la victòria de l'AFD al petit estat de Saxònia-Anhalt obligarà a revisar les estratègies dels últims anys.
7: Per al Mundo, la sotsdirectora de la secció internacional, Sílvia Román, es pregunta fins quan Alemanya podrà mantenir l'aïllament polític de l'extrema dreta.
5: I subratlla que aquest desafiament posa els alemanys davant d'un moment decisiu.
7: Mentrestant, a El Periódico, Gemma Casadevall diu que els resultats són un triomf sense pal·liatius per un partit caracteritzat pel seu extremisme.
5: I recorda que les retallades en jubilacions i prestacions socials impulsades pel govern de Merz van ser una bufetada pels alemanys.
0: I a la premsa digital, Sílvia Solanàs, bon dia, bon dilluns.
8: Hola, bon dia i bon dilluns.
0: Aquí se li acumulen els problemes.
8: Doncs el rei emèrit Joan Carles de Borbó ara li han posat una nova demanda de paternitat a Bèlgica. Es tracta d'Ingrid Chartiau, que torna als tribunals per intentar demostrar que és filla il·legítima del rei emèrit. El 2015 ja ho va intentar amb la justícia espanyola, però el jutge va rebutjar la seva demanda en considerar que hi havia contradiccions i que la prova d'ADN que havia presentat no era aclaridora. Ara hi torna, però amb la justícia belga. Ho llegim al Mont.cat.
0: Unes monges que s'acomiaden del tot.
8: Les de Puiggraciós aquesta tarda a les 6 posaran punt final a 53 anys de presència benedictina a aquest santuari dels Cingles del Bertí, al Vallès Oriental. A l'acte hi haurà representants dels municipis vinculats al santuari, de la comunitat i el bisbe de Terrassa. Al santuari vivien 13 monges, la majoria d'edat avançada, ara s'han traslladat a Barcelona. L'espai, això sí, seguirà obert amb activitat religiosa i cultural.
0: Qui es quedarà d'una sola peça?
8: Els fans de Messi, i és que Lego ha volgut fer un homenatge a Messi després del seu anunci que retirava de la selecció argentina amb un vídeo animat amb una figureta de Lego de l'astre argentí. La pifia ha estat que xuta amb la dreta i tots sabem que Messi és esquerrà.
0: Ui, meu, i el Roger ara com estarà? Ui, meu, i el Roger, no m'ho vull ni imaginar. La notícia que agradarà als fans del True Crime.
8: Doncs el nostre company Francesc Soler treu avui llibre.
0: Els
8: assassins guapos. Es tracta d'un assaig sobre el fenomen Luigi Magnone i la fascinació pels criminals atractius. Recordareu aquest cas? Magnone, acusat de assassinar el director executiu d'una gran asseguradora nord-americana i convertit en fenomen viral. El francès es pregunta per què ens enamoren els assassins més guapos avui a les divendres.
0: Ah, molt bé, doncs escolta'm, expectants per llegir i per devorar aquest nou llibre del company Francesc Soler. Gràcies, Sílvia.
8: Ara.
0: A veure, portem un cap de setmana de temperatures, fill meu, que a mi m'han sortit crispetes de les aixelles. Aviso, o sigui, ja n'hi ha prou. Tot i que crec que avui uns puntets menys de temperatura que sempre s'agraeixen, Marc.
5: Sí, hem tingut temperatures per damunt dels 40 graus. Això avui no passarà, perquè aquest dilluns s'espera que sigui assolellat, però amb temperatures una mica més baixes. En general, les màximes avui baixaran entre 1 i 3 graus.
0: Bon dia, Catalunya. Esteu escoltant els matiners a Catalunya Ràdio, també en emissió conjunta per ICAT, amb només, mira, 5 minuts. Arribem ja a 3 quarts de 6 del matí, si és que aquesta primera hora passa volant, Marta.
6: Volant, volant.
0: Vinga, repassem alguns apunts culturals, va.
6: Comencem parlant del Palau Sant Jordi de Barcelona, perquè el proper 23 de desembre, encara queda una mica, però perquè us aneu escalfant motors, celebrarà la gran festa de la música en català.

0: Són els tiets, els catarres, buos o sopa de cabra que actuaran al Palau Sant Jordi, com dèiem, el 23 de desembre, per posar el punt final a la commemoració dels 120 anys d'història del RAC. Més coses, no sé si ho has vist aquest cap de setmana, a mi m'ha agradat molt aquesta notícia.
1: Home,
0: sí. I és
1: sí.
0: que Oasis podria tornar a Barcelona.
1: Amb els anys, la gent baixa la tensió. Gallagher havia, els germans Gallagher havien de rebaixar aquesta tensió i aquest malrotllisme que portaven durant tants anys.
0: Jo crec que ara es porten
1: bueno,
0: molt bé.
1: No sé si meravellosament bé.
0: Sí, però...
1: Només que s'hagin posat d'acord i dir, escolta'm, anem a baixar els nostres particulars ego
0: sí.
1: a un espai més terrenal. Potser només amb això ja fem una miqueta...
0: Jo els he vist aquest cap de setmana, que han estat a Venècia presentant el documental. Jo crec que sí, això és el que tu dius.
1: Molt bé, Marta.
0: S'han rebaixat una mica. De moment, a veure, el que us deia, no està confirmat pel grup, només de moment ho està dient la premsa anglesa, però això ja ha despertat tots els rumors. Segons The Sun, preparen gira pel 2027. Atenció, 23 concerts al Regne Unit, també faran una residència a Las Vegas i una gira europea amb parada a l'estadi Lluís Companys. Les pistes de tot això, doncs ahir diumenge es veu que van penjar un vídeo d'un noi tocant amb una guitarra en un bar i al final del bar doncs hi havia un pòster de Joan Miró. Amb això doncs ha sigut suficient per aixecar totes les sospites.
1: I una previsió per avui mateix abans d'acabar, Marta.
0: Perquè avui se celebra la gala Catalunya aixeca el teló al Gran Teatre del Liceu i això donarà el tret de sortida a la gran temporada de teatre que ens espera i totes les novetats doncs us les explicarem demà aquí als Matines de Catalunya Ràdio.
1: A veure... 4 minuts, arribem a 6:15 del matí. Maria, què tal? Bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Ara ens esperarem així en blanc... per veure el que vindria a ser un silenci radiofònic mentre l'Ara García deu estar perdent la llengua per unes escales per pujar cap aquí.
0: Oh, no, pot ser bé molt tranquil·la, eh? També t'ho dic.
2: No, dono fe que estava baix a la redacció picant com
1: sí,
2: una
1: sí,
2: boja,
1: sí,
2: eh?
1: Clar,
2: tenia
1: clar,
2: feina.
1: Sí. Però sí, sí. Què fem al matí?
0: Jo li escric per si de cas.
1: Sí, clar. No. A veure si ho detecta. Anem a Dada Maria. A veure. Va molt tranquil·la, em corrobora amb Aiol Roger a través del WhatsApp.
0: És que
1: no pot ser que cada dia estiguem així. És que no pot ser. No, és que l'Ara, no. És que hi haurà un dia que això s'haurà d'acabar. Però que no tens l'escaleta, l'Ara, del programa, carinyo.
0: M'expulsareu de la Dada Maria?
1: No.
0: No, sisplau.
1: És que no, ara ni amb aigua calenta. Jo, mentre vagis puntual, jo ja sóc feliç.
0: Bueno, però tu tens la ràdio posada baix?
1: No.
0: De fet, crec que no.
1: Li vaig dir a la Maria, dic, escolta, mai 40, pugem una mica més d'hora, perquè la pobra per escaleta, la Maria, puntual, com ha de ser una professional, pujava aquí a l'hora que marcava l'escaleta d'aquest programa. I la Maria li vaig dir, Maria, i 40. 40 la Maria és aquí.
0: Mm. És que jo em despisto molt. Estic fent altres coses,
1: Venga.
0: Estic parlant...
1: Sí, no, nosaltres estem aquí fent el cafè amb un croissant calentet acabat de fer, l'Ara.
0: Apa, doncs guardeu-me en una.
1: Vinga, Dada Maria. Maria, què ens expliques avui?
2: Aquests dies que s'està parlant de la possibilitat que el grup Volkswagen acabi fent desaparèixer la marca
1: sí.
2: Seat, una dada sobre això, sobre Seat.
1: Una dada sobre Seat.
2: Quin any?
1: Ah, no, espera't, una dada sobre Seat.
2: Trrr.
1: Sintonia, ara.
2: Som-hi.
1: Ho hem de marcar, això, Maria.
2: Quin any es va fundar l'empresa Seat, que recordem que és acrònim de Societat Espanyola d'Automòbils Turisme.
1: Jo diria que els 60, no? Uf, abans.
0: Ho vam dir a l'informatiu divendres.
1: Jo diria el 1954. 1954, dic jo. Marta.
0: Quin has dit, perdona?
1: 1954.
0: 54. Interessant.
1: 48 abans.
0: 63.
1: 63, diu la Marta. Lara?
0: 49.
1: Ja està. És que, de veritat,
0: no en tenim
1: quan torni
0: idea,
1: a guanyar la Lara García, et dic que no puja més.
0: Oh!
1: 1954, 1963, 1949. I els oients que esteu fent el cafè, creieu que sou intuïtius amb la dada Maria d'avui? Maria, desvela'ns el secret millor guardat. Bueno, millor guardat no, perquè això ho deu saber tothom si fas un Google.
0: Excepte nosaltres.
1: Maria, avui dilluns, qui s'emporta la dada Maria?
2: L'Ara García! En porta 4 de 6.
1: Sí, sí, perquè ens deu haver escoltat a nosaltres, Maiol, per línia, i ha dit, ja té referència, perquè el Maiol ha dit 46.
2: 4 de 6, eh?
1: O 49.
0: És molt forma de l'alar, eh? És pues arriba tard perquè ho busque.
1: No, perdona, que...
0: No, difamació, no, eh?
1: Ja has sentit a dir al Maiol, que a mi m'ho deia per línia interna i ens ho ha copiat.
0: Jo el Maiol no el veig. Fas trampes, Lara?
2: No, ho juro.
1: Clar. Em diu que és la redactora...
0: Però és que l'altre dia m'ha
1: pagat. ...d'economia del programa i que, per tant, aquestes dades les hauria de saber, clar. I ella aixeca les celles, la gent no ho està veient. Explica'ns-ho, Maria.
2: Pressió. És el 1950, eh? És a dir, t'ha faltat un anyet, però molt bé.
1: Ui.
0: Ui.
2: Però molt bé, eh? Per tant, era època franquista. Va ser fundada com a empresa pública pel desaparegut Institut Nacional d'Indústria el 9 de maig del 1950, en concret. I hem de pensar que en aquell moment tenir un cotxe era tot un luxe i Seat neix precisament per fabricar vehicles que fossin accessibles a la classe treballadora alhora que es buscava reactivar l'economia. El 1985 Seat es privatitza i Volkswagen doncs es queda la seva participació majoritària. És per això que avui en dia a Seat, a Martorell, s'hi fan dues marques, Seat i Cupra, i ara s'està parlant que potser Seat acaba desapareixent.
1: Doncs bé, ja en sabem una miqueta més de la història de Seat, i la Lara Garcia, que s'apunta un altre tanto, així gratuïtament. Creus que demà arribaràs puntual, carinyo?
0: No, però tornaré a guanyar.
1: Quanta cosa xuleta de bon matí, Lara, molt bé. M'apuntaré... Bueno, ja trauré aquest tall.
0: Molt xula,
1: perquè
0: ella.
1: Si demà no, guarda. Si demà no guanya...
0: El 46.
1: Ens ho menjarem amb patatones, carinyo.
0: Bueno, ja veurem.
1: Gràcies, Maria.
2: Vinga, fins ara.
0: Xavi.
1: 6:45 del matí, pràcticament 2 minuts, Catalunya Ràdio, ja ho sabeu, té i ha tingut grans veus, una de les més mítiques és la de l'enyorada Neus Bonet. Però trobem a faltar la ràdio, estimada Neus. L'any 2009 va presentar el matí de Catalunya Ràdio i aquest va ser un dels molts dies que saludava els oients a primera hora del matí.
3: Són les 6 del matí. Bon dia, benvinguts una vegada més al matí de Catalunya Ràdio. La setmana també arrenca forta en l'àmbit polític. És la setmana del debat de l'estat de la nació, un dels debats més crítics del govern de Rodríguez Zapatero, atès l'impacte i la intensitat d'una crisi que cau com una llosa i a les portes també d'unes eleccions europees. El debat d'aquesta setmana, doncs, té moltes claus polítiques i, sobretot, per la solitud parlamentària del PSOE. N'analitzarem algunes i parlarem també del que a Madrid anomenen la carpeta catalana, amb la portaveu d'Esquerra Republicana al Parlament, Anna Simó, és la convidada avui a l'entrevista al matí de Catalunya Ràdio. I és que la carpeta catalana té coses pendents tan destacades com el finançament o el traspàs de Rodalies i altres traspassos pendents previstos a l'Estatut.
1: És dilluns, arrenca d'aquí 13 minuts al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Avui amb entrevista institucional, Maiol Rogel, president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa.
4: La ja entrevista institucional que marca l'arrencada del curs polític serà a 9:15 a Catalunya Ràdio i també a més a part TV3. Molts temes sobre la taula per preguntar-li al president de la Generalitat. Per començar, demà hi ha l'inici del curs escolar marcat per la calor, per aquesta calor, i també per la vaga de mestres, una nova vaga de mestres. Després ho comentarem tot a l'hora del matí, on també parlarem dels resultats de l'extrema dreta a Saxònia. Parlarem dels preus, que també aquest inici de curs està marcat per una pujada de preus important en molts sectors, i parlarem del clima, no només de la calor, sinó del risc que hi ha aquesta tardor per les pluges que hi pot haver. Després, a partir de les 11, a la secció del cor, entrevistem Francesc Soler.
1: Per favor.
4: No perquè hagi sigut protagonista de les portades de les revistes del cor, encara, sinó per la publicació del seu llibre Els assassins guapos. I a partir de 11:15, l'àgora esportiva per comentar la victòria d'ahir, la convincent victòria d'ahir del Barça davant del València.
1: Molt bé, doncs estarem, com sempre, atents al matí de Catalunya Ràdio. Gràcies, Maiol.
4: Fins ara.
1: I a tots vosaltres, si teniu ganes de trucar-nos, ara és el moment, 9-3-2-0-7-4-7-4. Els matiners tenim ganes de saber què feu desperts a aquestes hores.
5: Entrevista institucional al president de la Generalitat. Dilluns, Ricard Ostrell entrevista Salvador Illa. En un moment de molts reptes i tensions, el president respon. Dilluns a 9:15, al matí de Catalunya Ràdio, i també per TV3 i 3CAT.

0: Aquí, Eloi Cordomí, molt bon dia.
1: Aquí mateix, aquí mateix.
0: Què
1: bon
0: tal?
1: Dia.
0: Com estàs, Eloi?
1: Molt bé, i tu?
0: Bé, com ha anat el cap de setmana?
1: Mira, he estat treballant, a fondo. És d'aquests caps de setmana que tinc guàrdia. Bueno, guàrdia. És com que s'ha de fer tot, no? A informatius, el T-Notícies, el 324, tot. I llavors és una mica intens.
0: Clar, a quina hora vas acabar i de treballar, doncs?
1: Ahir a les 10, quarts d'11.
0: Déu-n'hi-do!
1: Sí, és el
0: 10,
1: dia...
0: 10, quarts d'11
1: és...
0: i tornes cap a casa?
1: Sí, sí, sí. Sí.
0: Hem dormit poc, doncs, avui, eh?
1: Sí, és un dia al mes que em toca dormir poquet, però bueno, val. Ho assumeixo i ja està, no passa res, no és greu.
0: Ets de recuperar-te aviat, tu, o no?
1: Em costa una miqueta. Si em desperto ràpid, ara em sento més o menys despert, però després em costa una miqueta.
0: I hi ha després aquell moment, que no sé si et passa, després de dinar, que hi ha aquella migdiada gustosa, que no sé si pots perpetrar-la o no.
1: Intento fer-la.
0: Sobretot
1: quan ja hem recuperat les rutines, el nano està a l'escola, totes aquestes coses, allò, abans d'anar a buscar el nano a l'escola, intento fer 10 minuts, un quart d'hora, per encarar amb garanties la tarda. Perquè si no, a vegades és una mica dur.
0: Bé, en tot cas, Eloi, ha fotut una calor aquest cap de setmana de ple mes d'agost, dissabte, calorada, divendres a la nit feia una calor que podies fregir un ou ferrat al carrer i ahir tampoc no ens vam quedar gens curts.
1: Han estat 4 dies de rècords de temperatura, els hem estat comptant, mirant les dècimes amb un i avall, i ha estat una cosa que mai s'havia vist el mes de setembre. Mira, ahir ens passaven la dada i finalment ha sortit que una de cada 10, perdó, 9 de cada 10 estacions del Servei Meteorològic de Catalunya, sí, han batut un rècord pel mes de setembre.
0: Mare
1: I
0: meva.
1: Fins i tot en observatoris de centenaris com el Fabra, observatoris que tenen 80 anys de dades, com l'Observatori de Lleida, etc.
0: Sí.
1: No s'havia vist mai una cosa com aquesta, i a més amb molta diferència, més de 2 graus de diferència respecte a l'últim rècord.
0: És que a més, perdona, Eloi, és que clar,
1: escandalosa.
0: 9 de cada 10 és moltíssim. Tu com a meteoròleg, sí, suposo que sabràs que, home, són dades, si més no, sorprenents per no dir preocupants.
1: És una manera de dir que són totes les estacions. És a dir, la situació que hem tingut ha estat excepcional, perquè la llengua càlida que ens ha afectat, sí, era excepcional. Però si això hi sumem els 2 o 2 graus i mig de canvi climàtic que s'estem registrant, doncs, aquí en zones del Mediterrani, aquí a Catalunya concretament, doncs clar, ja fa que aquestes situacions excepcionals encara es comparteixin en molt més excepcionals.
0: Això anirà, entenc, a la baixa aquesta setmana, si més no anirem perdent graus, no? No,
1: sí,
0: donen bones,
1: sí, sí,
0: notícies.
1: Sí. Tinc molt bones notícies. Bé, en aquest sentit, perquè avui ja comença a baixar, és a dir, avui en principi ja no tindrem rècords, ja no tindrem temperatures que arribaran als 40 com ha passat aquests últims dies, i avui farà molta calor, però sí que baixaran entre 1 i 3 graus a tot arreu i en algun lloc del centre del país una miqueta més.
0: Doncs ens quedarem amb això. Eloi, que tinguis un bon dilluns, descansa tot el que puguis.
1: Ho faré.
0: Una abraçada, que vagi bé.
1: Ja, adéu-siau.
0: Adéu.
2: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
0: I arribant a les 6 del matí d'aquest inici de setmana, d'aquest dilluns, des dels matiners de Catalunya Ràdio, com sempre tenim ganes d'escoltar a tots els oients que a aquestes hores esteu desperts i ens truqueu al 93201-7474. Vull saludar aquest matí amb Benet. Benet, molt bon dia.
3: Hola, molt bon dia. Què tal?
0: Com estàs, Benet?
3: Pues molt bé, anar fent quilòmetres, anar fent.
0: Escolta'm, et veig amb una veu molt desperta per ser aquestes hores del matí.
3: Sí, sí, perquè ja fa una estona que voltem. Ja he sortit de casa, devien ser... Sortit de la Bisbal, devien ser... No arribava a 4:45.
0: Déu-n'hi-do. Benet, a què et dediques, tu?
3: Bueno, jo em dedico a... Tinc una petita empresa, em dedico a tractament de purins, de granges de porcs i això, i està molt bé. El tema està que tinc els clients a l'altra punta i em passo cada dia per allà a Monegros i la Navarra Sud i per allà, i cap allà vaig.
0: Cada dia hi vas, fins allà? No.
3: Sí, vaig 2 cops per setmana mínim, sí, sí, passo cada dia fent aquesta carretera. Sí.
0: Déu-n'hi-do, és a dir, que et podríem veure amb el camió per Aragó i per Navarra Sud, no?, per entendre'ns.
3: Sí, no vaig en camió, vaig en turisme, vaig a veure els clients i ho faig amb cotxe. Sí, vaig en cotxe, vaig a la zona aquesta. Sí, m'amoc sempre entre dintre Monegros i Navarra.
0: I escolta'm, què tal els clients per aquella zona? Com es porten amb tu? Explica'm-ho. Tenen un caràcter diferent que els catalans o no?
3: Hòstia, jo ens portem superbé.
0: Sí,
3: superbé. Bé. Sí, sí, jo no he tingut mai cap problema, ni al contrari. Moltíssima gent, hi ha moltíssima gent a la zona de la França, i a la zona que parlen el català aquest seu, però
0: sí.
3: que parlo en català, sí, sí, no tinc cap problema, al contrari. O sigui, jo cada vegada dius, va haver-hi una època, no?, fa uns anys enrere, que va ser una mica més delicat, que evitaves parlar de temes de política, perquè, esclar, m'entens?
0: Sí.
3: La pela que diguem, i no. Però sí que ara podria dir que s'ha normalitzat bastant la situació, i a part que a la gent que vaig jo amb granges i aquestes coses, els encarregats, jo, són gent que són de fora, que són de l'est. Hi ha molts de treballadors de l'est, perquè no hi ha mà d'obra d'aquí.
0: Benet, ara estava pensant, quants quilòmetres pots arribar a fer el dia, doncs?
3: Jo, per exemple, avui estic anant ara a Castejón de Valdejaça, avui entre arribar i tornar, entre anar i tornar a casa, arribaré a la Bisbal en 1.000 quilòmetres avui.
0: Déu-n'hi-do. I escolta'm, ets molt oient de ràdio, tu, o no?
3: Sí, sóc oient de ràdio, us escolto, i la ràdio, sense ràdio, estaria mort.
0: Clar, la ràdio sempre acompanyant, eh?
3: Sí, sobretot en emissores doncs que aneu xerrant i que no fem, perquè si escoltes les de música hi ha algun moment que te quedes també. I aquí, però, bueno, escoltes l'altre, i va sent.
0: Clar. Escolta'm, Benet, no sé si ets molt gran o no, o si tens pensat en jubilar-te, o tens ganes de jubilar-te, o això ho estirarem uns quants anys encara.
3: Mira, t'explicaré una cosa.
0: A veure.
3: Fa uns anys, a les 6 del matí, un diumenge tonto, era l'hora que se te podia complicar i anaves a dormir.
0: Sí.
3: Ara, a les 6 del matí, ja fa 3 hores que toca voltes per treballar. Llavors, amb això ja t'ho he dit tot.
0: Però penses en la jubilació o no?
3: Hi penso, però sóc autònom.
0: Ah, amic.
3: Ho tenim cardat, això que es diu per aquí dalt a Girona.
0: Exacte, ja. Però veig que ets una persona optimista, que això suposo que també et deu ajudar bastant.
3: Sí, esclar, sí, és que si no sóc optimista...
0: Què et queda, no? Benet, escolta'm, t'agraeixo moltíssim que hagis passat els matiners de Catalunya Ràdio. Nosaltres t'acompanyarem fins les 6, i evidentment a partir de les 6 amb Ricard Ostrell al matí de Catalunya Ràdio. T'envio una abraçada i, sobretot, precaució amb el cotxe.
3: Doncs moltíssimes gràcies. Igualment per vosaltres, que tingueu bona setmana.
0: Gràcies, Benet, que vagi bé.
3: Adéu.
0: Adéu.

0: És Tàndem, la música de Tallets als matiners de Catalunya Ràdio, fregant ja, per cert, les 6 del matí. Moment de saludar a aquestes hores a Ricard Ostrell. Ricard, bon dia.
1: Hola.
0: Som el millor Tàndem, l'equip ideal.
1: Sí.
0: Això ho canten de Tallets.
1: I tant.
0: Avui ho estàvem dient també a l'inici del programa. Entrevista institucional al president de la Generalitat de Catalunya, Salvador Illa. No sé si em pots avançar alguns dels temes que li plantejaràs al president, Ricard.
1: No, perquè es tracta també de que...
0: alguna coseta,
1: sorpresa,
0: alguna coseta, no?
1: Parlarem del país, parlarem del que ha passat a Alemanya i parlarem també de la seguretat, per exemple, de la immigració, en fi, de l'habitatge, problema de rodalies, de les escoles, del que toca, del que toca.
0: Hi ha teca, per preguntar-li al president.
1: Sí.
0: Estarem atents,
1: sí,
0: com
1: sí,
0: sempre.
1: Si podem preguntar-ho tot, sí.
0: Clar que sí.
1: Ricard, si tenim temps, vull dir.
0: T'ho deixo tot a tu.
1: Vinga, fins ara.
0: Ànims amb el dilluns, que només acaba de començar. Que vagi bé. Gràcies per ser-hi, matiners, i tornem demà a partir de les 5. Que tingueu un molt bon dilluns. Adéu.
2: Són les 6. Comença el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.

0: Després de 3 dies amb temperatures per sobre dels 40 graus, comença ja el descens. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Bon dia. Sí, avui baixaran entre 1 i 3 graus a gairebé tot arreu. A l'interior, les temperatures més altes quedaran entre els 34 i 38 graus amb sol i 4 nuvolades de tarda al Pirineu.
0: I victòria clara també contundent avui de l'extrema dreta. És la notícia del dia a les eleccions de l'estat alemany de Saxònia-Anhalt. Amb el 97% escrutat, l'alternativa per a Alemanya s'enfila fins al 44,3% dels vots. Es queda així a les portes de la majoria absoluta, però podria tenir opcions per governar. Corresponsal Jordi Regàs, bon dia.
2: Bon dia. L'extrema dreta d'alternativa per a Alemanya arrasa les eleccions regionals de Saxònia-Anhalt. No assoleix, però, la majoria absoluta. Ara caldrà veure si la resta de formacions arriben a activar el cordó sanitari que deixaria el partit d'Ulrich Siegmund fora del govern.
0: I el candidat que ha guanyat aquestes eleccions celebrava així la victòria.
3: Freunde, dieser Art Deutsch ist historisch. Wir haben Geschichte geschrieben. Wir holen uns unser Land zurück. Es beginnt hier in Sachsen-Anhalt. 45%
0: Parlava de la nit històrica i també afegia que aquí comença la recuperació del nostre país. La gran patacada és per la CDU, el partit del canceller Friedrich Merz.
4: Für uns eine Aufgabe, der werden wir auch gerecht werden.
0: El seu candidat admetia la derrota sense paliatius després de perdre la meitat dels vots i quedar-se amb un 17% dels suports. En temps d'àgora ho comentarem, analitzarem les causes, també les conseqüències d'aquestes eleccions històriques amb Jordi Regàs i Gemma Casadevall, corresponsal a Alemanya del periòdico i el Punt Avui. Un auge, el de l'extrema dreta i els populismes, que també hi és a casa nostra. I és que els discursos d'odi o la immigració seran alguns dels temes que tractarem a partir de 8:45 avui en la ja tradicional entrevista institucional que farem al president de la Generalitat, Salvador Illa, al Palau de la Generalitat. I també parlarem de l'inici del curs escolar, que arrencarà demà, igual que va acabar l'anterior, amb vaga de mestres. Esther Niubó, consellera.
5: És important canviar molt el to, no?, i les maneres, no?, l'enfocament, en tot cas, que fem.
0: La matinada també ens deixa un accident mortal a l'aeroport de Miami. Com a mínim 5 persones han mort quan un avió, després d'aterrar, ha sortit per la pista i ha xocat contra diversos cotxes. Així ho explicava la portaveu dels bombers.
6: Humo y llamas que salían de parte de este avión, el cual aterrizó más allá del punto operativo del Aeropuerto Internacional de Miami. Nuestros equipos comenzaron a trabajar arduamente para tratar de extinguir el incendio y también de salvar a varias víctimas que se encontraban atrapadas en los vehículos.
0: Ara ho explicarem i a partir de 11:45 també avui farem Àgora Esportiva per parlar amb Ramon Besa, Laia Tudel, Carme Lloberes, Carme Barceló i Carles Planxart d'un Barça que ha arrencat la Lliga imparable.
7: Torna de fer-te Dani Olmo, ho està fent molt bé, continua Olmo, l'envia per la mira, el cinquè!
8: Buah, quina jugada, Dani Olmo!
7: Gol! El cinquè de la Minya Mal! Ja ni es celebren de tants gols que fem.
0: Ahir, festival del Barça, 0-5 al camp del València. El Barça és líder en solitari, ja que és l'únic equip que ha guanyat els 4 partits. Per cert, aquesta nit, Espanyol 1, Sevilla 1. No.

0: Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
1: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
0: Ara són les 6 i 5. El dia que ve entrevistarem el president de la Generalitat a partir de 8:45 del matí. Ho farem també després en una hora especial per comentar l'entrevista amb Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. Però abans, Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
0: Sílvia Solanes, bon dia.
3: Bon dia.
0: Qui treu llibre avui?
2: La Sílvia no.
0: No?
3: Francesc Soler.
0: Francesc Soler. Què ens en pots dir, Francesc, del teu nou llibre?
2: Doncs va d'assassins guapos. Que pot semblar un oxímoron, pot semblar una paradoxa, però sí.
0: No, a mi el que em preocupa és que tu en aquest últim any t'has posat com més guapo. Llavors penso, igual, és que has pres nota del teu assaig.
2: Se m'està dient això, si és autobiogràfic. No, no ho és, no ho és.
0: Avui a partir de les 11 en parlarem, si voleu saber més detalls d'aquest assaig que ha fet el Francesc Soler sobre els assassins que són guapos, si els perdonem potser una mica més que els lletjos, doncs ho explicarem a partir de les 11. Comencem parlant d'Alemanya en aquest informatiu, perquè ja és un fet. L'extrema dreta alemanya ha arrasat a les eleccions que s'han fet a Saxònia-Anhalt.
4: L'alternativa per Alemanya frega la majoria absoluta i per primer cop des de la fi de la Segona Guerra Mundial, els ultres opten a governar un estat federal alemany. Els democristians del canceller Friedrich Merz s'han desplomat a les urnes i passen de 40 a 16 diputats.
0: Berlín, Jordi Regàs.
5: Victòria clapadora de l'extrema dreta Saxònia-Anhalt, que reforça la polarització del país. Alternativa per Alemanya interpreta el resultat com un encàrrec clar de formar govern. Només ho podran fer si trenquen el cordó sanitari, i aquest és l'objectiu del seu candidat, Ulrich Siegmund.
6: El 45% dels vots és un senyal fantàstic, esclar, també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, esclar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que vam anunciar abans de la campanya electoral. Sempre estendrem la mà si hi ha una altra força amb la qual puguem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
5: La resta de formacions totes juntes podrien superar Alternativa per Alemanya. El partit d'Esquerra Populista Alianzas Agabanknecht diu, però, que no vol votar cap dels candidats. Si s'abstenen, farien Sigmund primer ministre. Des de Magdeburg, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I avui tot això també ho comentarem amb el president Salvador Illa a partir de 8:45 en aquesta emissió conjunta de l'entrevista institucional al president per TV3 també, des del Palau de la Generalitat.
3: Salvador Illa s'asseu als micròfons de la Ràdio Nacional de Catalunya la setmana de la Diada i just abans que comenci el curs en vaga a les escoles.
7: Salvador Illa arriba a la primera entrevista del curs polític el dia abans que els mestres tornin a desafiar el govern. La Generalitat insisteix que ha fet un esforç sense precedents, però els sindicats crítics s'han resistit a desconvocar la vaga de demà. Al marge d'aquest conflicte, el president ha tornat de vacances exhibint dos triomfs. Volodymyr Zelensky l'ha rebut al seu despatx i el nou finançament ha fet un pas més. Ara bé, el moment clau d'aquesta reforma vindrà més tard i a Palau són conscients que hauran de remar fort si volen que Junts canviï d'opinió. Illa confia que aviat arribi l'amnistia Puigdemont i aquest 11 de setembre el govern reivindicarà el catalanisme de la Diada, ara que fa 50 anys de les primeres mobilitzacions, mentre l'independentisme tornarà a posar a prova el seu múscul al carrer. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Junts per Catalunya, el primer grup de l'oposició al Parlament, arrenca avui el curs polític al Berguedà. Ho fa amb una reunió de dos dies dels seus diputats.
4: Un curs que està marcat pel que decideixin els tribunals espanyols sobre l'amnistia de Carles Puigdemont i la competència electoral d'Aliança Catalana a les municipals.
0: I just demà, el seu secretari general, Jordi Turull, serà també en aquest programa a partir de 9:45. Jordi Corbalan.
8: No sé quan ens tornarem a veure, amics i amigues.
9: La direcció de Junts està preparada per tots els escenaris. El més esperat, que Puigdemont pugui tornar de l'exili els pròxims mesos, tot i les incògnites que planen sobre el seu futur polític, representaria un revulsiu per remuntar les expectatives electorals dels juntaires de cara a les municipals de l'any que ve.
10: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena.
9: Amb tot el focus polític posat a Madrid,
11: senyor Sánchez, apartis.
9: Els juntaires aspiren a consolidar-se com a alternativa al govern de Salvador Illa.
12: Catalunya, malauradament, està pitjor que fa dos anys.
9: Junts aprofitarà la trobada a Guardiola de Berguedà per preparar el debat de política general de finals de mes al Parlament. Jordi Corbalan, per al matí de Catalunya Ràdio.
0: I entitats de Ciutat Vella criden a la mobilització dijous al Fossar de les Moreres contra la presència d'Aliança Catalana.
3: El partit de Sílvia Orriols ha mobilitzat 8 autocars que arribaran a Barcelona per celebrar la vigília de la Diada de l'11 de setembre. Diversos col·lectius independentistes i d'esquerres han convocat contra manifestacions i la jornada promet ser tensa. Tal com explica la Daniela, portaveu de la campanya Fora Racistes de Ciutat Vella, criden a no normalitzar l'exercici l'extrema dreta i les seves idees, diu, reaccionàries i feixistes.
13: Menys encara al costat de les Moreres, un espai tan històricament significat per la lluita pels drets i les llibertats nacionals, i ens trobaran plantant cara. És imprescindible que en el moment en el que ens trobem puguem generar un gran mur defensiu contra els atacs cap als drets i les llibertats polítiques de la classe treballadora.
3: Aquesta campanya hi ha adherides ara mateix 14 entitats, però estan obertes a més incorporacions. Algunes d'aquestes entitats

0: les persones, doncs, a poc a poc anem perdent els nostres drets, i això ho fan, bàsicament, separant la gent.
1: Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio sobre aquest acte. Per cert, Sílvia Oriols, l'alcaldessa de Ripoll, va fer una piulada a les xarxes en què titllava els ponents de vividors i farsans.
2: I el partit de Sílvia Oriols encara ens ha deixat una altra notícia aquest cap de setmana. El sisme que es viu a Figueres.
3: Tal com llegim al diari Ara, els militants de la capital de l'Alt Empordà reclamen que el candidat a les eleccions municipals del mes de maig sigui Arnau Liesa. Era la persona designada fins al 28 de juny, quan es va saber que mantenia una relació amb una exalumna seva de 16 anys. Aleshores, la direcció el va apartar. Segons la informació de l'Ara, el nucli d'Aliança Figueres té assumit que la cúpula del partit no restituirà Arnau Liesa i no hi tenen res a fer perquè en municipis de més de 30.000 habitants és la direcció qui designa els candidats a les eleccions.
2: Parlem d'aquesta trencadissa Aliança Catalana. Quan faltin 5 minuts per les 10 del matí, ho farem amb el periodista del diari Ara que publica aquesta informació, que és el Xavi Tadó. I arrenca una altra setmana costaruda també per Pedro Sánchez, enmig de la tempesta política de Ceuta. S'hi afegeix?
1: Doncs la represa del curs judicial i també de les investigacions dels casos de l'expresident Zapatero i l'Ere Díaz.
2: Madrid, Dani Sánchez-Aja.
4: Entre avui i demà declaren com a investigats els dos exdirectius de l'aerolínia Plus Ultra que impliquen Zapatero en el cobrament de comissions a canvi d'intercedir en el rescat de la companyia. Dimecres ho farà l'exgerent del PSOE en el marc del cas Leire Díez. Haurà de respondre si el partit va encarregar a esta exmilitant una operació per torpedinar les causes judicials que afecten l'entorn de Pedro Sánchez. Al president espanyol, si l'acumulen els problemes, l'inici de curs més complicat. Este matí ha convocat una reunió dels diputats i senadors socialistes amb la intenció d'agafar empenta i exhibir unitat interna. Des de Madrid, Dani Sánchez Aja per el Matí de Catalunya Ràdio.
2: 2 minuts serà un quart de set del matí. A Ceuta, la policia va desallotjar ahir centenars de migrants que vivien en un assentament de barraques situat al polígon industrial del Tarajal. Això als afores de la ciutat i molt a prop també de la frontera amb el Marroc.
3: Joves, famílies amb infants i altres persones en situació de vulnerabilitat van haver d'abandonar el campament arran de la intervenció policial.
5: Ni la roba ens han deixat agafar. Hem sortit amb el que portàvem i hem marxat de ràpidament. Si com a mínim ens haguessin donat alguna solució per a les dones i els nens, és molt injust.
3: Mentrestant, mig miler de persones es van tornar a manifestar per reclamar la sortida dels migrants i més seguretat per als infants. Paral·lelament, la Guàrdia Civil va detenir 21 migrants acusats d'haver llançat pedres contra agents del cos i contra una patrulla militar. L'incident no va causar cap ferit.
2: I tornem també avui a parlar de Manresa, perquè un grup de joves van agredir un home a qui volien atracar.
1: Després que la setmana passada la capital del Bages patís un episodi tràgic amb l'assassinat d'un home abans presumptament de 2 menors d'edat, el regisseur es fa ressò ara d'un nou atac, aquest però sense conseqüències greus. Un grup de joves van agredir un home a qui volien atracar, si bé no li van robar res perquè no duia res a sobre. Va passar divendres al carrer Guadé, al barri de les Escudines. Els joves el van empènyer i el van colpejar i li van provocar algun hematoma. L'home va explicar els fets a un mosso que va trobar pel carrer i està a l'espera de si presenta denúncia o no.
2: I un home ha apunyalat 3 persones en un pis de Barcelona i acaba ferit crític després de llançar-se pel balcó d'un quart pis.
3: Va passar ahir al matí a Gran Via de les Corts Catalanes, al districte de Sants Montjuïc. Segons les primeres informacions, a l'immoble hi convivien 3 homes, tot i que aquella nit també s'hi havia quedat la parella d'un d'ells. Per causes que s'investiguen, l'agressor es va dirigir a l'habitació de la parella i va començar a apunyalar amb arma blanca el seu company de pis, que està greu, i la parella d'aquest, que té ferides més lleus. El tercer inquilí, alertat pels crits, s'hi va acostar i també va quedar ferit lleu. Després l'agressor es va autolesionar i es va llançar pel balcó. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets i no descarten cap hipòtesi.
2: I encara algun apunt més abans d'arribar a la cultura i als esports. Els emissaris de Donald Trump han portat a Kiev i a Moscou una versió actualitzada del seu pla de pau.
1: Els Estats Units volen reactivar les converses trilaterals per posar fi a la guerra d'Ucraïna, però ni Vladimir Putin ni Volodymyr Zelensky han donat senyals d'estar disposats a cedir.
2: I als Estats Units, almenys 5 persones han mort després que un avió de càrrega d'Amazon ha sortit de la pista d'aterratge a l'aeroport de Miami i ha impactat contra diversos vehicles.
3: A l'accident també han resultat ferides 5 persones, 3 d'elles crítiques. La parell, un Boeing 767 procedent de Puerto Rico, ha sobrepassat el final de la pista i s'ha encendiat després de xocar, fet que ha provocat una densa columna de fum negre. El cap dels bombers, Rai Jadalal, destacava la complexitat de l'operatiu.
6: L'avió ha destruït diversos vehicles i diverses víctimes han quedat atrapades al seu interior. A més, hi ha hagut un incendi mecànic molt complex i hem hagut de rescatar el pilot i el copilot que han quedat atrapats en l'accident aeri.
3: L'accident ha obligat a interrompre parcialment l'activitat de l'aeroport, que acumula mig milers de vols amb retards i més d'un centenar de cancel·lacions. Les autoritats federals han obert una investigació per aclarir les causes de

0: I després d'un cap de setmana marcat per una calorada de rècord, avui hi ha una vuitantena de municipis en el nivell màxim de risc d'incendi, sobretot de Ponent i de les Terres de l'Ebre.
1: A més, els agents rurals mantenen la prohibició d'accedir als espais naturals de la Baronia de Rialb i la Serra de Mont-roig Tossos a la Noguera, per precaució.
0: Avui en parlarem també a partir de 9:15 al matí de Catalunya Ràdio, d'aquest perill d'incendis i també de les futures inundacions que hi puguin haver. Ho farem amb David Saurí, professor de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ara, tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana, bon dia.
2: Molt bon dia.
0: La primera.

0: Els Catarres Sopa de Cabra, els Tiets i Buos actuaran al Palau Sant Jordi de Barcelona. Serà el 23 de desembre per celebrar el punt final a la commemoració dels 120 anys d'història del RAC. Les entrades es posaran a la venda dijous a les 12 del migdia.
1: La segona.
0: Oasis podria tornar a actuar a Barcelona, segons la premsa anglesa. No està confirmat per ells, però The Sun assegura que preparen gira pel 2027 amb 23 concerts al Regne Unit, una residència a Las Vegas i una gira europea amb parada a l'estadi olímpic Lluís Companys. Aquest cap de setmana, els germans Gallagher han presentat el seu documental al Festival de Venècia.
1: I la tercera?

0: polèmica aquest cap de setmana per aquesta cançó dels Tiets, després que el partit de Vox a Sabadell l'hagi utilitzat per un vídeo promocional durant un dels actes de la Festa Major. Al vídeo s'hi veuen els dos regidors de Vox durant la cercavila. Els músics del Maresme han demanat que no utilitzin la seva música per fer vídeos com aquest.
1: I els esports, Robert Prats?
2: El Barça, que exhibeix el seu potencial amb un 0-5 al camp del València, Pedri, Fermín, Rafinha, dos gols de Lamine, donen el lideratge en solitari del Barça a la Lliga. L'Espanyol empata 1 al temps afegit contra el Sevilla. El Barça perd la final de la Supercopa de Futbol Sala, 5-4 davant el Murcia, i Toni Bou guanya el seu 40è Mundial de Trial. Un aficionat de l'Europa detingut per la policia per portar una estelada al camp de l'Alcorcón.
3: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
1: Tot això avui, que és dilluns 7 de setembre del 2026, i en les últimes hores a Catalunya ha nascut el Joan amb 4 quilos 150 grams a l'Hospital Universitari de Vic, i la Clara amb 3 quilos a l'Hospital Universitari Mutu de Terrassa. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a les famílies. I pel que fa al temps, avui sembla que ja baixarà lleugerament la temperatura. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Hola, bon dia. Sí, costa de creure aquesta hora perquè encara tenim valors altíssims, sí, sí. Però avui en general baixarà de 1 a 3 graus la temperatura respecte a la que vam tenir. Ahir vam tenir valors extrems, per tant aquesta baixada de moment és una baixada moderada. En aquests moments, però, tenim 23 graus ja a Figueres a aquesta hora, 25 a Tàrrega, a Ulldemolins, n'hi ha 26 al Priorat o a Margalef, també la mateixa comarca, 28, a la ciutat de Barcelona, 26. Avui les màximes més altes quedaran de 34 a 38 graus, per tant, en principi, ja n'hauríem d'arribar als 40 graus com sí que ha passat aquest cap de setmana. Amb sol, algun ruixat de tarda molt puntual al voltant del Pirineu, poca cosa. Demà sí que aquests ruixats ja seran una mica més freqüents a la tarda i probablement es connectaran amb les tempestes que ja arribaran la nit de dimarts a dimecres i durant el dimecres, que s'espera que siguin fortes i faran baixar la temperatura de cop arreu de Catalunya.
1: Fortes què vol dir, Eloi?
4: Fortes vol dir que els models ens estan marcant alguns llocs més de 50 litres per metre quadrat. Llavors hem d'esperar a veure exactament en quin moment del dia acaben aquestes tempestes, en quines circumstàncies. Suposo que demà podrem donar més detalls per veure si realment aquestes tempestes poden tenir doncs, caràcter d'aiguat. Però fa la pinta que en alguns llocs de Catalunya sí que es pot registrar algun fenomen d'aquest tipus, especialment a prop de la costa i prelitoral, que és on tenim aquesta situació més delicada a causa doncs, de la temperatura extrema del mar, que arriba als 28 graus.
3: Avui, al matí de Catalunya Ràdio.
5: A 8:45, Ricard Ostrell entrevista el president Salvador Illa des del Palau de la Generalitat. Una ja tradicional entrevista institucional que s'emet conjuntament per TV3.
6: A 9:45 analitzarem l'onada de l'extrema dreta a Europa arran de la victòria d'Alternativa per Alemanya ahir a les eleccions del Land de Saxònia-Anhalt. En parlarem amb el nostre corresponsal a Alemanya, Jordi Regàs, i la periodista Gemma Casadevall.
5: A 10:45 abordarem el risc d'incendis i d'inundacions amb el meteoròleg de 3CAT, Eloi Cordomí, i el professor de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona, David Saurí.
6: A 11:00, entrevista Francesc Soler, autor del llibre Els assassins guapos. I a 11:45 farem Àgora Esportiva per comentar la maneta del Barça davant del València.
5: Des de les 6 fins a la 1, escoltes al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
1: 9 minuts seran 6:45 del matí. I aquesta hora activem el satèl·lit amb els serveis informatius de Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya. Des de Washington, Oriol Serra, good morning.
7: Good morning, Ricard.
1: A Brussel·les hi tenim el Bruno Fortea, bonjour.
8: Bonjour, Ricard.
1: A Moscou, Cristina Solías, priviet, bon dia.
9: Priviet.
1: I a Madrid saludem Dani Sáenz de Aja, bon dia.
10: Bon dia, Ricard.
1: Comencem per tu, Oriol. Els Estats Units estan acabant de gaudir d'un cap de setmana llarg, coincidint també amb el Dia del Treball, i els milions de nord-americans que s'han posat a la carretera estan patint els preus rècord del combustible.
11: Sí, el cap de setmana o quan s'escau el pont del Dia del Treball és un dels moments de l'any en què les carreteres dels Estats Units s'omplen més i s'ha convertit en una referència pel que fa als preus del combustible. En comparació a fa un any, la benzina s'ha encarit un 29% i ja es paga per damunt dels 4 dòlars de mitjana per galó, és a dir, més d'un dòlar i 10 cèntims al litre. Això ja ha convertit aquest pont del treball en el més car a les benzineres nord-americanes. Sens dubte, un disgust enorme pels ciutadans d'aquest país.
1: I parlant de carreteres, cas, a Bèlgica tenen un problema ara amb les càmeres de seguretat que hi ha al carrer i amb les càmeres dels radars de carretera. A la capital, Bruno, s'han adonat que n'hi ha moltes que estan sense servei.
7: Sí, a la regió de Brussel·les, una de cada quatre càmeres de videovigilància directament no funciona. I això complica les investigacions de la policia, coincidint amb un context d'alarma a la capital belga que viu una onada de tirotejos i baralles entre bandes de narcotraficants. A més, la situació tampoc millora amb les càmeres de trànsit ni amb els radars. En la meitat dels casos, la qualitat de les fotos és tan dolenta que no s'hi pot ni llegir la matrícula dels cotxes i, per tant, és impossible multar-los. El govern belga ha posat fil a l'agulla per mirar de canviar les càmeres.
1: I a Rússia han començat també a multar els negocis que tenen els rètols en anglès. El Kremlin, Cristina, ha aprovat una llei per promoure la defensa de la llengua russa.
8: Sí, el propietari de la cafeteria Buffalo, en una regió de l'extrem orient, ha rebut una sanció per no haver traduït el cartell del seu establiment. És només un exemple dels molts empresaris que estan patint les conseqüències de l'última llei que obliga que, com a mínim, el nom del local estigui en rus. D'aquesta manera, les autoritats continuen la seva croada contra l'hegemonia de l'anglès en la publicitat i també de l'alfabet llatí. Fins i tot, el candidat de Putin a Moscou a les properes eleccions ha dit que aquesta és la millor llei que ha aprovat el seu partit darrerament.
1: I a Madrid creix el malestar dels veïns i aficionats de Vallecas perquè el Rayo Dani encara no pot jugar al seu estadi.
9: El Rayo ha hagut de jugar dues jornades com a local a Leganés, lluny del seu estadi. La Comunitat de Madrid el manté tancat per falta de manteniment, però el club acusa el govern d'Ayuso de mala fe. L'afició està farta i dissabte van deixar la graderia buida per manifestar-se contra el president del club, Raúl Martín Presa.
10: Ya no solo es el primer equipo ni el estadio, es la cantera, es el femenino, tiene todo abandonado.
9: I és que la voluntat del president és fer un nou estadi fora de Vallecas, un barri amb identitat pròpia i molt lligat al seu equip de futbol.
1: Així tenim el món a aquesta hora, quan falten 6 minuts per arribar al punt de 6:45 del matí.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
12: Amb Viatges al Corte Inglés, la gent gran té una altra manera de viatjar. Reserva ara el teu creuer MSC pel Mediterrani, les Canàries o el Carib, amb begudes incloses i fins a un 10% de descompte. Consulta'n les condicions.
1: I divendres, atenció, perquè farà 25 anys ja dels atemptats de l'11 de setembre. Avui recordem la pota catalana d'aquells atacs. Frederic Vincent, bon dia.
2: Bon dia. Els atemptats de l'11S es van preparar en molt bona mesura a la zona de Tarragona, a Cambrils, en principi. Va ser en una reunió entre dos dels noms claus d'aquells atemptats de l'11 de setembre. D'una banda, Ramzi Binalship, un dels coordinadors. De l'altra, Mohamed Atta, considerat cap operatiu dels pilots suïcides i, de fet, l'home que portava el primer avió que es va estavellar a les Torres Bessones. Nobody moves. Aquesta és la veu de Mohamed Atta quan va segrestar l'avió, adreçant-se a la tripulació i als passatgers. Ell i Binalship, com dèiem, s'havien conegut a Alemanya. I allà, a Alemanya, es van reunir diverses vegades, també a l'Afganistan. Ara bé, dos mesos abans dels atacs, van acordar trobar-se a Espanya perquè deien que els hi feia por que els detectessin si es tornaven a reunir a Alemanya perquè ja es veien vigilats. Així ho veu demostrat l'informe de la Comissió d'Investigació de l'11 de setembre.
13: The Commission on Terrorist Attacks in the United States.
2: Segons aquell informe de la comissió, Mohamed Atta va volar a Madrid i des d'allà va agafar un cotxe fins a Reus. Ramzi Binalship va volar directament des d'Hamburg i fins a Reus. Consten reserves en diversos hotels de la zona i el mateix Binalship, que està tancat a Guantánamo, ha explicat que allà van concretar quins terroristes atacaria cada objectiu. Els pilots ja estaven als Estats Units. Mohamed Atta va plantejar un atac a una instal·lació nuclear, però es va descartar perquè els altres pilots no ho veien massa fàcil i, sobretot, aquesta opció no tenia l'aprovació de la cúpula d'Al-Qaeda. En aquesta reunió a la zona de Tarragona, Ramzi Binalship va transmetre a Mohamed Atta que Osama Bin Laden volia que l'atac fos com més aviat millor. Un dubte és si hi havia més gent en aquella trobada. S'ha especulat que podria ser Marwan al-Chehi, que va ser qui va pilotar el segon avió de les Torres Bessones. Oh! Oh! La comissió d'investigació de l'11S no veu demostrat que Marwan al-Shehhi fos a Tarragona. No hi ha cap document que digui que va ser en hotel de la zona, però hi ha un informe de la Guàrdia Civil que diu que el van reconèixer treballadors de Port Aventura. Aquells dies, algú que encaixa amb la seva descripció hauria demanat informació sobre les atraccions de Port Aventura al Departament d'Atenció al Client, dient textualment: busco emocions fortes.
14: Vine a Bacus i emporta't la primera pilota oficial del Barça femení. Està signada per les campiones. Fes 60 euros en compres o bescanvia el val escolar i ja és teva. Només a Bacus.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: arribarem al punt de 2:15, parlant d'esports. El Barça és líder en solitari de la Lliga després de l'exhibició d'ahir al camp del València amb un 0-5.
1: Els blaugrana van demostrar un potencial total, tant físic com de joc i de control del partit. Van passar per sobre del València, 2 gols de Lamine, un de Rafinha, un de Fermín i un de Pedri, situen el Barça al capdavant de la Lliga. Gabriel Jesús va debutar quan faltaven 10 minuts pel final. Hansi Flick.
2: Jo veig molta qualitat als entrenaments i per això estava convençut que podíem jugar com ho hem fet avui, que hem fet un partit gairebé perfecte. Hem fet un partit fantàstic.
1: Eric García es va tornar a fracturar el nas en una topada amb Rodri. L'Espanyol va empatar un amb el Sevilla amb un gol de Marcos Fernández al temps afegit. Brian Zaragoza va debutar amb l'equip blanc i blau. També a primera, a la Vés 5, Osasuna 2, Màlaga 0 i Llevant 0. Avui es juguen el Getafe Celta i l'Elx Reial Societat. A segona, el Sabadell rep el Córdoba a 8:45.
0: 9 incident per portar una estelada en un camp de futbol.
1: L'Europa va emetre un comunicat ahir en què diu que un dels seus aficionats va ser colpejat per la Policia Nacional després de mostrar una estelada en el partit de primera ref entre l'Alcorcón i l'Europa. A més, el seguidor va ser obligat a dir que era espanyol. Joan Torres és un dels aficionats de l'Europa que van veure l'agressió.
3: Entre l'estelada i tal, i han dit de què país eres, Catalunya, i ara ens l'han agafat el coll ja d'una manera molt agressiva i tal, i han dit, esto es España i tal. Un d'ells ha dit de portar-lo al lavabo, entenem després pel que estic parlant, que és perquè no hi ha càmeres i tal, i per fer doncs, el que es volguessin.
0: Toribou també guanya per 40a vegada el Mundial de Trial.
1: Amb la seva victòria als Països Baixos, el pilot de Piera ha guanyat tots els Mundials des del 2007. El Barça també que perd la final de la Supercopa de Futbol Sala davant el Pozo de Múrcia per 5-4.
0: En punt 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Masquefa, a l'Anoia, a les 7:25.
4: I es pondrà a les 8:16 del vespre.
0: I temperatures a aquesta hora?
5: A Banyoles 21 graus, al Guaire 23 i a Horta de Sant Joan 24.
0: Pel que fa al temps, avui s'espera que baixi entre 1 i 3 graus la temperatura. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia, sí. Fins i tot en alguns llocs del sud i de la Catalunya central, on ahir van tenir més de 40 graus, podria baixar fins a 4 o 5 graus. En tot cas, avui farà sol, encara molta calor. Dimecres, coincidint amb l'arribada de tempestes, sí que baixaran de manera més contundent.
0: I com tenim les carreteres i el transport públic a primera hora del matí? Maria Fernández Noguera.
7: Doncs pel que fa al trànsit, comencem a veure intensitat a les rondes de Barcelona, en especial a la ronda litoral, i pel que fa al transport públic, ja veiem també alguns retards, com per exemple el del tren de l'R15 que ha sortit de Reus cap a Barcelona.
0: Tot això avui, que és dilluns, 7 de setembre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Salvador Illa.
8: El president de la Generalitat serà als micròfons del matí de Catalunya Ràdio la setmana de la Diada i just el dia abans que comenci el curs escolar. És la ja tradicional entrevista institucional en emissió conjunta amb TV3 des del Palau de la Generalitat. Serà a partir de 9:15.
0: El segon, Alternativa per Alemanya.
9: L'extrema dreta arrasa de les eleccions que s'han fet a Saxònia-Anhalt, frega la majoria absoluta i per primer cop opta a governar un estat federal alemany des de la fi de la Segona Guerra Mundial. Els democristians del canceller Friedrich Merz es desplomen i passen de 40 a 16 diputats.
0: El tercer nom del dia, Pedro Sánchez.
8: El president del govern espanyol reuneix avui diputats i senadors socialistes per fixar les prioritats al darrer tram de legislatura enmig de la crisi de Ceuta i quan es reprèn la investigació a José Luis Rodríguez Zapatero pel cas Plus Ultra.
0: Atenció al quart, incendis.
9: Una 80 de municipis tenen avui el nivell màxim del Pla Alfa per risc extrem i més de 200 localitats estan també en nivell molt alt de perill de foc. Tot i que la previsió millora lleugerament, es mantindran les restriccions d'accés a la Baronia de Rialb i a la Serra de Montroig, dos espais naturals de la Noguera.
0: I el cinquè, Amazon.
8: És una de les imatges que ens deixa la matinada. Almenys 5 persones han mort quan un avió de càrrega d'aquesta companyia ha sortit de la pista d'aterratge a Miami i ha impactat contra diversos vehicles.
0: Parlant de la matinada, què ens deixa, a més, Brussel·les, Frederic?
10: Doncs que la presidenta de la Comissió Europea avui presentarà un augment de les inversions de la Unió a Groenlàndia, a més d'un reforç dels lligams polítics amb el govern de l'illa. Ursula von der Leyen és des d'ahir a Groenlàndia en una visita que s'ha interpretat com a mostra de suport davant dels intents annexionistes de Donald Trump.
0: I amb què se'n va dormir als Estats Units?
10: L'actor i director Rob Reiner ha obtingut a títol pòstum un Emmy a millor actor convidat en una sèrie de comèdia per la seva participació a The Bear. La gala dels premis Emmy és la setmana que ve, però aquest guardó s'ha conegut aquesta nit. Recordem que Rob Reiner va morir assassinat suposadament pel seu fill.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
10: Amb un temporal, el nombre de víctimes per les d'avisades al cap de setmana és de 4 persones mortes, 10 persones més estan desaparegudes, segons l'últim balanç que hem conegut fa ben pocs minuts de l'agència estatal Xinhua.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
11: Bon dia.
0: Avui centrada sobretot en les eleccions a Alemanya en totes les portades del dia.
11: Sí, i amb la paraula ultra a tot arreu, Ricard, el periòdico titula Avenç Ultra Alemanya. La Vanguardia explica que els ultras arrasen a Saxonienhalt i deixen en situació crítica Merz, i el diari Ara coincideix amb el verb arrasar, però afegeix que aquests resultats sacsegen Alemanya. La premsa de Madrid també se'n fa ressò, amb El País, que també parla d'un triomf arrasador, i El Mundo, de fuetada de la ultradreta. A les portades de tots els diaris, per cert, menys a La Vanguardia, hi veiem el candidat Ulrich Siegmund, el jove que ha pilotat aquesta victòria històrica de l'extrema dreta a Alemanya. Se'l veu celebrant la victòria acompanyant del seu equip. També avui, per cert, en portada la crisi de Ceuta, El País titula que el 90% dels espanyols culpen al Marroc, això en un dia de ressaca blaugrana. La Vanguardia parla de golejada coral, l'Ara de maneta per acomiadar més talla, i El País diu que el Barça lidera la Lliga en solitari.
0: Cop d'ull també a la premsa comarcal, Ara Garcia.
12: Les piscines municipals de Lleida van acomiadar aquest diumenge la temporada de bany en un dia en què la ciutat va superar els 40 graus de temperatura. Llegim al Segre que els usuaris reclamen més dies d'obertura per la calor. El diari recorda, però, que aquest estiu les 6 piscines municipals de la ciutat han estat obertes des del 12 de juny i han tingut ja un horari ampliat. El diari de Girona publica que Girona és la província catalana amb la taxa més alta de mortalitat per sobredosi. Segons les dades més recents del Departament de Salut, el 2024 a les comarques gironines es van registrar 39 defuncions, una xifra que equival a 5,4 morts per cada 100.000 habitants. I a Tarragona, un jutge del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha tombat el recurs d'un advocat de Reus en un cas de conflicte laboral a l'Ajuntament de Cambrils perquè el text estava fet amb ChatGPT. Segons el jutge, el recurs és reiteratiu, confús i dispers, cosa que evidencia l'ús d'intel·ligència artificial.
0: I pel que fa als esports, què destaquem avui? Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia, que aquest Barça s'exhibeix amb un 0-5 al camp del València. Pedri, Fermín, Rafinha i 2 gols de Lamine donen el lideratge en solitari del Barça a la Lliga. L'Espanyol empata 1 al temps afegit contra el Sevilla. El Barça que perd la final de la Supercopa de Futbol Sala, 5-4 davant el Pozo de Múrcia. I Toni Bou, que guanya el seu 40è Mundial de Trial. Un aficionat de l'Europa detingut per la policia per portar una estelada al camp de l'Alcorcón.
0: Ara passen 5 minuts de 6:45 del matí. De seguida t'ampliarem què està passant amb la redacció del matí i també amb els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Però abans, avui amb Bernat Adéu comencem el compte enrere per les midterms. Són les eleccions de mig mandat dels Estats Units que poden marcar el futur de Donald Trump. Cada dia donarem claus per entendre com està el país nord-americà i amb l'anàlisi ho farem de Bernat Adéu. Bon dia, Bernat.
13: Good morning, Catalunya. A falta de 2 mesos per les midterms als Estats Units, hi ha una sola cosa amb la qual estan d'acord tots els americans, inclosos demòcrates, republicans i Donald Trump. I és que aquestes eleccions, bàsicament, van de Donald Trump. Aquest dimecres, el president ha convocat una convenció republicana a Dallas per exhibir-se, com de costum. Una reunió a la que, segons informa el Digital Politico, de 70 alts càrrecs del seu partit, fins a 45 no s'hi voldran ni deixar veure. El president no passa pel millor moment, no només perquè tingui un 38% d'aprovació entre els ciutadans, sinó perquè cada dia li és més difícil d'explicar per què el seu país està en guerra amb l'Iran. Això preludiaria una victòria còmoda pels demòcrates, però no cal córrer, perquè l'esquerra yanqui està fortament dividida entre la tendència de les estrelles emergents del socialisme com Zoran Mamdani i els candidats amb més perfil centrista. Encara queden molts dies i Trump ja ha demostrat que pot ressorgir de les cendres.
14: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
15: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
16: El matí de Catalunya Ràdio.
8: 6:45 del matí.
17: Informa't al matí de Catalunya Ràdio.
8: Catalunya es desperta amb la mirada posada a Alemanya, on l'extrema dreta ha arrasat a les eleccions que s'han fet a Saxònia-Anhalt.
9: L'alternativa per a Alemanya frega la majoria absoluta i per primer cop des de la fi de la Segona Guerra Mundial els ultras opten a governar un estat federal alemany. Això és el que deia el guanyador de les eleccions, Ulrich Siegmund, disposat a governar si no els fan cordó sanitari.
18: El 45% dels vots és un senyal fantàstic, esclar, també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, esclar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que vam anunciar abans de la campanya electoral. Sempre estem en la mà si hi ha una altra força amb la qual puguem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
9: Els democristians del canceller de Friedrich Merz s'han desplomat a les urnes i passen de 40 a 16 diputats.
8: Això avui que a partir de 8:45 la ja tradicional entrevista institucional al president de la Generalitat en emissió conjunta amb TV3 des del Palau de la Generalitat.
9: Salvador Illa s'asseu als micròfons de la Ràdio Nacional de Catalunya la setmana de la Diada, just abans que comenci el curs en vaga a les escoles. Arriba aquesta entrevista just després de reunir-se amb Zelensky i que el nou finançament hagi fet un pas més. Mentrestant, Junts per Catalunya, el primer grup de l'oposició al Parlament, arrenca el curs polític al Berguedà amb una reunió de 2 dies dels seus diputats. Un curs, en aquest cas, marcat per la competència electoral amb Aliança Catalana, les municipals del maig, però que confien que el mal possible retorn de Puigdemont a la tardor sigui un revulsiu.
8: I per frenar l'extrema dreta, entitats de Ciutat Vella Barcelona criden a mobilitzar-se al fossar de les Moreres contra la presència d'Aliança Catalana a la vigília de l'11 de setembre.
9: El partit de Sílvia Orriols ha mobilitzat 8 autocars que arribaran a Barcelona. Diversos col·lectius independentistes i d'esquerres han convocat contramanifestacions. La portaveu de la campanya Fora Racistes de Ciutat Vella crida no normalitzar l'extrema dreta i les seves idees.
19: Menys encara el fossar de les Moreres, un espai tan històricament significat per la lluita pels drets i les llibertats nacionals, i ens trobaran plantant cara. És imprescindible que en el moment en el que ens trobem puguem generar un gran mur defensiu contra els atacs cap als drets i les llibertats polítiques de la classe treballadora.
8: A Madrid, Pedro Sánchez reuneix aquest matí els diputats i senadors socialistes amb la intenció d'exhibir unitat interna.
9: Ho fa enmig de la tempesta política de Ceuta i la represa del curs judicial amb les investigacions dels casos de l'expresident Zapatero i Leire Díaz. Entre avui i demà declaren com a investigats els 2 directius de Plus Ultra que impliquen Zapatero en el cobrament de comissions.
8: I a Ceuta la policia va desallotjar ahir centenars de migrants que vivien en un assentament de barraques al polígon industrial del Tarajal, als afores de la ciutat i molt a prop de la frontera amb el Marroc.
9: Joves, famílies amb infants i altres persones en situació de vulnerabilitat van haver d'abandonar el campament arran de la intervenció policial.
20: Ni Josep i Jolina
21: ni la roba ens han deixat agafar. Hem sortit amb el que portàvem i hem marxat de ràpidament. Si com a mínim ens haguessin donat alguna solució per a les dones i els nens, és molt injust.
9: Mentrestant, mig miler de persones es van tornar a manifestar per reclamar la sortida dels migrants i més seguretat per als infants, i la Guàrdia Civil va detenir 21 migrants acusats d'haver llançat pedres contra agents del cos i contra una patrulla.
8: 5:45 del matí. Avui fa exactament 2 mesos d'això.
22: A banda dels incendis, en surt a Barcelona aquest matí amb un esvoranc de 8 metres al Putxet.
8: L'esvoranc per les obres de l'L9 del metro de Barcelona que va obligar a desallotjar 8 finques del barri de Sant Gervasi i la Bona Nova.
9: Un forat que va aparèixer molt a prop de l'estació del Putxet entre els edificis del carrer Rubinstein i el carrer Teodora a la Madrid. L'esvoranc, que va ser de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat, encara manté 18 famílies sense poder tornar a casa fins al gener. Entre elles la de la Miren, que psicològicament està molt cansada.
23: Amb aquest patiment, amb uns allotjaments que no són adequats, ja no són sostenibles en el temps. No es pot sostenir viure d'aquesta manera en un hotel. No es pot tenir una família separada amb 2 habitacions.
9: Les feines de consolidació del terreny haurien d'estar acabades a final d'any.
8: La vigília de l'arrencada del curs, amb convocatòria de vaga dels docents inclosa, les organitzacions de consumidors alerten
9: que a Catalunya costa uns 3.000 euros per alumne i curs.
8: Maria Núria Rebetlle.
24: És per això que el president de FACO a Catalunya, Gerard Hernández, en una entrevista a 3Cat Info, remarca que hi ha certs abusos. Per exemple, diu que és il·legal haver de comprar els llibres a les mateixes escoles.
25: Doncs el renovar o adquirir el material a través de les seves escoles, cosa que no és legal, i aquí doncs també donen molts abusos i fa que s'incrementi a vegades innecessàriament aquest cost.
24: Una de les prestacions que costen més diners és el menjador escolar, que es pot enfilar fins a 97 euros al mes. Des de les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya retreuen al govern que no ho subvencioni. Catalunya és la segona comunitat autònoma al darrere de Madrid, on el cost de l'entrada al nou curs és més alt. Maria Núria Rebetlle, pel matí de Catalunya Ràdio.
8: I ni la patronal ni els sindicats tenen constància de cap empresa catalana que pagui la congelació d'òvuls a les seves treballadores.
9: La petició de les futbolistes de la selecció espanyola de la Federació ha obert un debat que aquí encara no ha arribat al mercat laboral.
8: Núria Har.
26: A l'estranger hi ha multinacionals com Amazon, Meta, Apple o Microsoft que sí que paguen la congelació d'òvuls a les seves directives. A la Pompeu Fabra han començat a estudiar un fenomen que, segons la catedràtica d'Economia Libertad González, podria acabar arribant aquí.
27: Sí, jo crec que sí, en la medida en què els treballadors lo valoren, les empreses lo ofrecerán.
26: Comissions Obreres respecten la decisió de les futbolistes espanyoles, però denuncien que es tracta d'una mesura empresarial i no pas familiar. feminista.
2: La Federació de Futbol, precisament, té una credibilitat feminista una mica dubtosa, eh? Després del pató no consentit de Luis Rubiales a Jenny Hermoso.
26: Les expertes lamenten que no s'abordi el debat real de conciliació o condicions laborals. Des de Barcelona, Núria Har per al Matí de Catalunya Ràdio.
8: I la crònica cultural avui la comencem a Venècia, on Robert Pattinson hi ha estrenat el thriller psicològic Prime Time.
3: I'm Chris Hansen with Dateline NBC, and we're doing a story on...
12: Pattinson interpreta el presentador d'un exitós i polèmic reality show nord-americà de fa dues dècades que caçava depredadors sexuals en directe. Aquest és el primer llargmetratge de ficció de Lance Oppenheim, reconegut fins ara per uns documentals trencadors que desdibuixen creativament les fronteres entre realitat i ficció.
8: Enviat especial a Venècia, Òscar Callau.
4: La primera incursió d'Oppenheim en la ficció recrea amb molta versemblança la figura del reporter d'investigació Chris Hansen quan presentava a l'NBC l'exitós espai televisiu To Catch a Predator. El programa organitzava operacions de recerca de depredadors sexuals d'internet que culminaven amb la seva detenció en directe i el lliurament a la policia. Chris Pattinson explica com van enfocar narrativament aquesta història que connecta abusos sexuals i ètica periodística.
5: Lance i jo estàvem treballant en el projecte d'un documental, però de cop vam viure un d'aquells moments elèctrics quan vam pensar, per què no en fem una pel·lícula? Crec que ell fa servir la paraula fanta... com era? Docufantasia? I vam pensar que això sí que s'ajustava al film.
4: Des de Venècia, Òscar Callau per al Matí de Catalunya Ràdio.
8: I aquí bones notícies, perquè Lleida tornarà a tenir una llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil.
12: El local, que va quedar buit al juny quan va tancar l'emblemàtica llibreria El Genet Blau, reobrirà a l'octubre com a llibreria Quatre Contes. Aquesta serà la pota literària del projecte cultural de la lleidatana Roser Guasch.
8: Lleida, Estela Bosoms.
6: Relleu entre dues dones. Merche París el passa a Roser Guasch, integradora social, actriu, contacontes i propietària d'una petita editorial que vol mantenir l'essència del Genet Blau i sumar-hi la seva empremta. Destaca que la llibreria Quatre Contes seguirà sent un espai literari ple de vida per als infants i farà una aposta encara més decidida pel públic juvenil.
7: L'aposta és aconseguir que la gent jove també se'l senti seu, no? Que poder continuar el relleu, que no arriba als 12 i sembla que acabe, que puguin continuar. Intentarem crear un espai acollidor per als joves.
6: La previsió és obrir portes l'1 d'octubre amb una agenda que ja inclou presentacions de llibres, lectura de contes i clubs de lectura per als més petits. Des de Lleida, Estela Bosoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
8: I la temporada de TV3 arrenca avui amb la tornada dels seus programes habituals. Tornen el Tot es mou i La Selva.
12: Elena García Melero continua al capdavant del magazín de mig matí des de les 11 fins a les 2 del migdia.
10: Aquesta temporada hem fitxat a la Pilarín Vallès, que ens parlarà d'aquelles qüestions que ens inquieten a nivell personal i familiar i també d'efemèrides. L'altre pilar, l'Eire, a banda de les qüestions dels Royals, comptarà amb un espai dedicat als animals i el farà amb el seu estimat gosset Brody. I, per cert, abordarem també moltes qüestions sobre consum amb l'advocat Rubén Guilanyà, que resoldrà dubtes i preguntes.
12: També hi haurà espai per al glamour i les noves tendències amb la Joana Bonet i els millors cuiners del país faran les seves receptes. Passat un quart de sis de la tarda, Xavier Grasset es posa de nou al capdavant de La Selva.
20: Com veu l'actualitat el seu dietari, la Roser Capdevila, l'il·lustradora? Quins cromos té el seu àlbum d'actualitat, l'Albert Tom? Com cuina de manera d'urgència Fermí Fernández? Tot això i molt més aquesta tarda i cada dia durant aquesta temporada d'Odissea a La Selva. A partir de 5:45, us esperem.
8: Passa un minut de 6:45 del matí. Pel que fa al temps, avui sembla que tindrem una lleugera baixada de la temperatura. Eloi Cordomí, bon dia.
28: Bon dia. Sí, encara no es nota aquesta hora perquè tenim valors molt alts, no només a la costa, sinó també a l'interior. Per exemple, 25 graus ja hi ha a Terrassa, 25 a Falset, 25 a Tàrrega. Sí que ha refrescat una mica Vic amb 17 graus o 14 graus a Viella. Avui serà un dia de sol, hi ha 4 núvols baixos ara mateix, sobretot al nord de la Costa Brava. La tarda podrien créixer algunes nuvolades del Pirineu, no és impossible que deixin algun petit ruixat. I avui el més important és aquesta baixada de 1 a 3 graus de la temperatura. Ja no tindrem aquests valors de més de 40 graus que ells van registrar. Avui els més alts quedaran al voltant dels 38. Demà, més ruixadets de tarda al Pirineu i probablement la nit de dimarts a dimecres ja començaran les tempestes fortes a l'espera de la baixada important de la temperatura que tindrem dimecres.
8: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
29: Doncs pel que fa al trànsit, la P7 està tallada en sentit sud a l'altura de l'Aldea Camarles per un accident i a l'àrea de Barcelona circulació amb retencions a les rondes, especialment en sentit Llobregat, i a la C58 en tots dos sentits. Pel que fa al transport públic, ja veiem alguns retards, per exemple, el del tren de l'R15 que ha sortit de Reus a primera hora i que té previst arribar a Sants 10 minuts més tard del previst. També 20 minuts de retard en el tren de l'RL4 que està anant de Manresa cap a Lleida.
0: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
1: Avui hem rebut el missatge d'Angelina Letxa. És veïna de Badalona i forma part del col·lectiu Badalona Acull. Vol manifestar el seu rebuig al tractament que considera que estan fent de la situació a Ceuta algunes forces polítiques i també alguns mitjans de comunicació.
11: No es tracta de cap invasió, sinó que és una crisi humanitària de gran envergadura, provocada per interessos geoestratègics i polítics, en la que s'utilitza les persones més dèbils com a bala, vergonyosament.
1: L'Angelina demana garantir l'atenció i els drets de les persones que van creuar la frontera i la que des de diferents municipis s'hagin impulsat mobilitzacions contra elles, mentre tampoc se'ls ofereix una atenció digna quan arriben a pobles i ciutats de Catalunya.
0: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
13: Bon dia, com esteu? Aquesta hora al matí fem un cop d'ull als mercats. Les borses d'Europa van tancar divendres vestides de verd gràcies al fet que la dada d'ocupació dels Estats Units va ser millor del que els inversors esperaven. L'IBEX ha sumat un 0,25% fins als 20.050 punts. A Wall Street, en canvi, aquesta notícia va ser un gerro d'aigua freda, ja que eleva les opcions d'una pujada de tipus d'interès per part de la Reserva Federal. El Dow Jones va caure un 0,5% i el Nasdaq un 0,30%. Pel que fa als mercats oberts a aquesta hora, aquest matí el Nikkei de Tòquio creix prop d'un 2% i el Hang Seng de Hong Kong perd més d'un 1%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
14: Aquesta tornada de vacances tria omplir el carro amb Lidl i estalvia't més de 20 euros. Ara amb Lidl Plus, 6 búrguers de pollastre, 3,09 i estalvia't un 17%. I 2 porcions de salmó fresc premiat a 5,99 i estalvia't un 21%. Lidl, val la pena.
15: Del 23 al 27 de setembre torna la Mercè. Música, cultura popular, arts de carrer i activitats per tota la ciutat.
16: Barcelona canta quan arriba la Mercè.
15: Consulta el programa barcelona.cat per a la Mercè i descarrega't l'aplicació oficial. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
17: De pujar al sisè pis a visitar la sisena meravella, només hi ha un vol. Descobreix Llatinoamèrica des de 258 euros per trajecte volant amb Iberia. Reserva i consulta en les condicions de viatges al Corte Inglés abans del 23 de setembre.
18: El matí de Catalunya Ràdio.
8: 10 minuts i les 7 del matí, que sort us expliquem què serà notícia arreu del país. Lleida, Pere Joan Álvarez, bon dia.
19: Hola, bon dia.
8: A les comarques de Girona, Núria Pereira, bon dia.
30: Bon dia.
8: I a Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
31: Hola, bon dia.
8: A Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
32: Què tal, bon dia.
8: Arrenquem a les comarques de Lleida. Avui comencen treballs per rehabilitar el ferm a la 2, al Pla d'Urgell, Pere Joan.
33: Sí, en concret, el seu pas per Mollerussa, Vilassana, el Palau d'Anglesola, Fondarella i Golmés. Per dur a terme les obres, a partir de les 7 del matí es tallaran el trànsit les vies laterals de la 2 entre els quilòmetres 484 i 487. Els treballs es prolongaran fins al 16 de setembre, a excepció de l'11, amb motiu de la Diada. El trànsit es desviarà a través d'itineraris alternatius. L'actuació s'inclou en el programa de conservació de carreteres que les comarques de Lleida ha invertit ja des del 2018 més de 200 milions d'euros.
8: Gràcies, Pere Joan. Al nord del país, Girona posa fil a l'agulla en la neteja dels embornals, pensant en les fortes pluges i també les plagues. Núria.
30: Doncs sí, divendres el Meteocat avisava que pot ser una tardor amb fenòmens extrems, doncs bé, Girona netejarà aquest any 13.000 embornals i 8.000 metres lineals de reixes de la xarxa de clavegueram, perquè diu que un bon manteniment minimitza els riscos d'inundacions quan hi ha pluges intenses. També és una feina clau per garantir la salubritat de la ciutat. De moment ja s'han executat un 60% dels treballs. I aquest dilluns, per altra banda, la ciutat es desperta més silenciosa perquè ha tancat la Sala IEA, un dels últims bars de música en directe. Ho ha fet després de 12 anys funcionant.
8: Mentrestant, avui l'Ajuntament del Vendrell, al Baix Penedès, ha de donar tots els detalls sobre la reestructuració del servei de recollida selectiva de residus.
31: Sí, aquest és un dels problemes que més ha crispat la població del Vendrell aquest estiu. De fet, al matí de Catalunya Ràdio hem recollit les denúncies de molts dels veïns que es queixaven de l'acumulació de deixalles, sobretot als nuclis marítims on hi ha més segones residències i també turistes. Doncs bé, avui sentirem quins són els canvis que proposa l'Ajuntament.
8: Gràcies, Ricard. I acabem a Barcelona. Marc, avui pendents de bones notícies per a les persones sense llar.
32: Sí, Drets Socials explicarà avui la posada en marxa del nou allotjament temporal per persones en situació de sensellarisme o exclusió social a Barcelona. També avui, a Manresa, el Moviment Popular a la White i el Moviment Popular de Manresa han convocat una roda de premsa arran de l'apunyalament mortal mortal d'un home a Manresa, això en un dia en el qual l'Ajuntament de Barcelona presentarà, atenció, el primer minibús 100% elèctric destinat al servei del bus de barri. En tindrem els detalls al llarg del matí.
8: Així tenim el país, quan falten 7 minuts per les 7 del matí.
0: El matí de Catalunya Ràdio.
8: I els esports, Robert Prat.
2: El Barça exhibeix el seu potencial amb un 0-5 al camp del València. Pedri, Fermín, Rafinha i dos gols de Lamin donen el lideratge en solitari del Barça al campionat de Lliga. L'Espanyol empata 1 al temps afegit contra el Sevilla, mentre que el Barça perd la final de la Supercopa de Futbol Sala 5-4 davant el Pozo de Múrcia. Toni Bou guanya el seu 40è Mundial de Trial. Un aficionat de l'Europa retingut i colpejat per la policia per portar una estelada al camp de l'Alcorcón.
8: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
3: Qui se'n recorda ara de Julián Álvarez? És sorprenent que després de tot l'estiu demanant un nou i que no hagi arribat, ara ens trobem amb el Barça més golejador de Flick. I més sorpreses, l'equip de la Lliga amb més mundialistes i, per tant, a priori més jugadors cansats, el Barça, és el que ha començat la competició més en forma i amb uns jugadors que volen. Realment les prediccions poc serveixen en el futbol. Dijous, en junta directiva, Joan Laporta va dir que aquest any l'objectiu és la Champions. Dimecres, el Barça debuta a Europa. A veure si aquesta predicció es compleix.
8: Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio.
0: Des de fora es veu una casa reformada. El que no es veu és el que hi ha darrere. Les mans que l'han construïda. A Obramat sabem que aquestes persones són les que cal cuidar més. Per això tenim una àmplia gamma de productes per reforçar la seguretat a la feina amb EPIs com cascos, calçat de seguretat, guants resistents al tall, línies de vida i arnesos de seguretat. 20 anys construint junts. Obramat.
4: Comprant al Dimenges Bé i estalvies fins a 200 euros al mes.
5: Que l'any serien 1, 2, 3...
4: Més de 2.400 euros.
5: Ja m'has descomptat! Aquesta setmana l'alvocat a 0,99 la peça...
4: I el plàtan de Canàries a 1,49 el quilo. Més info al diponés. Aldi.
5: Que poc que costa comprar bé.
7: Ara que tornem a la rutina, hi ha coses amb les quals et pots arriscar. Però improvisar amb l'atenció dels teus pares no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
8: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
9: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
8: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
19: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa...
21: Els transportistes no volen sentir a parlar...
19: I en temps de cultura comença un festival que ha preparat...
9: Catalunya Migdia.
0: Cada dia a les dues.
8: I a partir de les tres...
0: L'espai de reflexió a la tertúlia.
22: Ja vaig fer, ja t'ho vaig explicar
19: un dia. Falta, has de pagar-la.
9: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández. El matí de Catalunya Ràdio.
8: Quan falten 5 minuts per les 7, el més destacat a la televisió, amb Mariola Cubells, avui sobre la nova temporada de televisió.
23: Arranca la primera setmana de setembre amb un fet històric. 4, aquella cadena modernísima que fa 20 anys que va néixer i que ara és el que és, hem de parlar d'això un dia, i que és la segona marca de Mediaset, ha superat per primera vegada en audiència a Telecinco, la casa mare. Gràcies a Horizonte, quina tristor, que va fer rècord, va tindre un 8,9 de mitjana, mentre Telecinco es va quedar amb un 8,1. Allà, a Telecinco, està tot el món esperant com el manà l'estrena de Supervivientes.
8: I a la recomanació del dia, la Cristina Bordes ens recomana la sèrie Com si fos ahir, coincidint amb el seu retorn.
24: Parlem de la sèrie més longeva de TV3, que avui s'estrena amb la seva desena temporada i tornarà a enfrontar els seus protagonistes a decisions vitals complexes, d'amor, de família, laborals, però sempre amb el suport dels amics, que és el motor de la sèrie des dels seus inicis. Líder en la seva franja, forma part del paisatge televisiu català i sap com continuar enganxant els seus espectadors any rere any. A partir d'avui, nous capítols de Com si fos ahir a TV3 i a 3CAT.
8: I divendres què deien els altres, Jovany?
25: Divendres van parlar molt dels 50 anys de la primera narració d'en Puyal en català d'un partit del Barça, però en parlàvem tant en passat d'en Puyal que en Ricard va haver de fer aquest aclariment.
26: El Quim no és mort, eh? Vull dir, Maria Puyal és ben viu, eh? Però ho dic per deixar-ho clar. Sí. Perquè...
25: A la mateixa hora, els esports de la COPE presentaven així el rival de Carlos Alcaraz al US Open.
27: A su tercera ronda ante el chino Wu, que da miedo el nombre, Wu, pero bueno, pero he jugado, no.
25: I també vam sentir com diversos aficionats que esperaven els jugadors del Barça a la sortida de la ciutat esportiva confonien el nou fitxatge del Barça femení amb Rafinha.
34: Yo no soy Rafinha, yo soy mi mujer.
25: A quarts d'11 sentirem què diuen els altres avui.
8: Gràcies, Jovany.
1: torna al Catalunya Nit.
6: Tornem, però amb un horari nou.
1: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
10: Catalunya Nit.
6: Un informatiu en profunditat.
1: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
10: Catalunya Nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Amb horari nou.
6: De 9 del vespre a 11 de la nit.
1: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
11: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.

0: canalia.
1: Bon dia.
2: Un moment. A veure, un moment.
3: Això és un joc, sí, tu...
2: D'acord que teniu una edat ja i que us aneu fent grans i que Miguel Bosé us porta la vostra adolescència.
0: És el Miguel Bosé.
1: I tant.
2: Sí, sí. Home, Sevilla. Miguel Bosé.
1: És un himne, és un himne. Pensa que tens ara tu Catalunya amb la ràdio...
2: A veure.
0: A tope. Sí,
1: clar.
0: La guitarra i un... Li ha canviat, la veu?
1: Home, si li ha canviat. I no a millor, precisament.
2: Sí. Bueno, li ha canviat també el cervell, perquè a vegades diu algunes coses sobre les vacunes que no estan bé.
1: Bé, en tot cas, avui amb la música, evidentment, de Miguel Bosé i Sevilla. I és que tal dia com avui, un 7 de setembre, però de l'any 1958, es va inaugurar oficialment l'estadi Ramón Sánchez Pizjuán, situat al barri Nervión de Sevilla. Ho van fer amb un partit amistós entre el Sevilla Futbol Club i el Real Jaén. El partit va acabar amb un empat a 3 gols. La mort sobtada del president Sánchez Pizjuán el 28 d'octubre del 1956 li va impedir fer realitat el somni de la seva vida, que van complir, això sí, els presidents que el van succeir.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. D'aquí a una hora i mitja, al matí de Catalunya Ràdio, començarem l'entrevista institucional al president de la Generalitat. Serà la tradicional ja entrevista per arrencar el curs polític, una missió conjunta també amb TV3 des del Palau de la Generalitat, i parlarem amb el president de l'inici de la setmana de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya i també el dia abans que comenci aquest curs escolar amb temperatures elevades, fa calor, i també amb la vaga de docents anunciada des de fa setmanes. Albert Prat.
1: Salvador Illa arriba a la primera entrevista del curs polític el dia abans que els mestres tornin a desafiar el govern. La Generalitat insisteix que ha fet un esforç sense precedents, però els sindicats crítics s'han resistit a desconvocar la vaga de demà. Al marge d'aquest conflicte, el president ha tornat de vacances exhibint dos triomfs. Volodymyr Zelensky l'ha rebut al seu despatx i el nou finançament ha fet un pas més. Ara ve el moment clau d'aquesta reforma, vindrà més tard, i a Palau són conscients que hauran de remar fort si volen que Junts canviï d'opinió. Illa confia que aviat arribi l'amnistia a Puigdemont i aquest 11 de setembre el govern reivindicarà el catalanisme de la Diada, ara que fa 50 anys de les primeres mobilitzacions, mentre l'independentisme tornarà a posar a prova el seu múscul al carrer. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A partir de 8:45, doncs, entrevista al president Salvador Illa. Com ara deia l'Albert, per això, un dels temes principals és aquesta vaga de mestres de demà.
2: És important canviar molt el to, no?, i les maneres, no?, l'enfocament en tot cas que fem.
0: I així ho deia la consellera Niubó aquest cap de setmana en una entrevista a La Vanguardia, reclamant aquest canvi de to als sindicats. Les reunions dels últims dies no han servit de gaire.
3: Aquesta vaga és un fet i nosaltres convidem i animem a tot el personal educatiu a que s'assumi aquesta vaga.
0: I els sindicats que animen a tot el personal perquè hi ha escoles que ja han dit que no faran vaga. Bé, doncs amb aquest panorama, de cara a demà, la Generalitat ha establert també uns serveis mínims d'un docent per cada 3 aules en educació infantil, primària i secundària. I en tot cas, a banda també, com dèiem, de la carpeta de la vaga, la carpeta educativa del govern passa també pel fiasco de les proves PISA, però també per la calor. Un informe de la Fundació Equitat, l'antiga Fundació Bofill, calcula que el 2030 una quarta part dels dies lectius es farà per sobre dels 27 graus i està comprovat que això baixa el rendiment escolar. I a banda d'això, de la calor, també parlarem de la factura econòmica, perquè, atenció al que costa tornar a les aules. Les organitzacions de consumidors alerten que a Catalunya el curs ja costa uns 3.000 euros per alumne. Maria Núria Rebella.
4: És per això que el president de FACUA Catalunya, Gerard Hernández, en una entrevista a 3Cat Info, remarca que hi ha certs abusos. Per exemple, diu que és il·legal haver de comprar els llibres a les mateixes escoles.
5: Doncs el renovar o adquirir el material a través de les seves escoles, cosa que no és legal, i aquí, doncs, haver de fer molts abusos i fa que s'incrementi a vegades innecessàriament aquest cost.
4: Una de les prestacions que costen més diners és el menjador escolar, que es pot enfilar fins a 97 euros al mes. Des de les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya retreuen al govern que no ho subvencioni. Catalunya és la segona comunitat autònoma al darrere de Madrid, on el cost de l'entrada al nou curs és més alt. Maria Núria Rebella, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Parlem d'educació i de molts altres reptes que té el país, però també parlarem del que està passant a Europa i també a casa nostra amb l'extrema dreta. Frederic Vincent, bon dia.
6: Bon dia. Ara que les enquestes donen bons resultats a Aliança Catalana, també a Vox, avui mateix el diari El País publica un nou sondeig que li dona la suma de Vox i PP per primera vegada el 50% dels vots, i a Alemanya, evidentment, l'extrema dreta té opcions de governar un estat per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial. Ara, de seguida, ho ampliem tot.
0: I a l'entrevista institucional amb el president Salvador Illa també parlarem d'habitatge.
7: Fins que no tingui Catalunya, com algunes ciutats i països europeus, a l'entorn d'un 15% d'habitatge públic, no serem capaços de garantir un habitatge assequible.
0: Així ens ho deia la consellera Paneque divendres al matí de Catalunya Ràdio. Entre les carpetes pendents que avui abordarem també hi ha la seguretat, evidentment. Ara en parlarem també àmpliament a l'informatiu del que ha passat aquestes últimes hores, del viatge que ha fet Salvador Illa a Ucraïna i també del model de finançament.
6: Que es va aprovar divendres al Consell de Política Fiscal i Financera amb el suport de Catalunya i les Canàries, a més del Ministeri d'Hisenda. Ara bé, aquí encara falten suports per l'aprovació definitiva.
0: Benvinguts a un nou matí. A partir de 8:45 del matí seguirem aquesta entrevista ja tradicional institucional al president Salvador Illa per Catalunya Ràdio i per TV3. Bon dia, Catalunya.
8: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui a l'agora del matí, per comentar aquesta entrevista, ens acompanyaran Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llonch.
9: Avui és dilluns 7 de setembre 2026. El dia es desperta amb 21 graus a Balaguer, 22 a Berga i 23 a Granollers. Avui farà sol a tot arreu i molta calor. Tot i això, baixarà 1, 2, 3 graus la temperatura, potser una mica més a la Catalunya central i al sud del país. A la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu a l'espera de tempestes fortes que arribaran dimecres i de la baixada de més de 10 graus de la temperatura que també tindrem aquell dia.
10: Això pel que fa al temps, pel que fa a les carreteres, un accident a l'AP7 talla un carril a l'Aldea en sentit Castelló. Un altre accident a la C25 també talla un carril a Folgueroles en sentit Lleida. A banda d'aquests dos punts, hi ha les retencions habituals a aquesta hora als accessos a Barcelona, per la Pota Nord a Santa Coloma de Gravenet, i a la C58 al Nus de la Trinitat i a Ripollet en sentit Terrassa.
0: Ens informa Eloi Cordomí i Mireia Sala. Ara són les 7 i 6. I repassem aquesta hora que cal saber d'aquest dilluns 7 de setembre amb Sílvia Solanes, Francesc Soler, Lara García i Pol Foradada. Bon dia.
11: Bon dia.
0: Arrasa.
12: Per primer cop des de la Segona Guerra Mundial, l'extrema dreta té opcions reals de governar Alemanya. L'alternativa per Alemanya ha arrasat a les eleccions de Saxònia-Anhalt amb el 44% dels vots.
13: S'ha quedat a les portes de la majoria absoluta i ara caldrà veure si la resta de partits apliquen o no el cordó sanitari. La clau la té el partit de l'esquerra prorrus, BSW, que s'ha mostrat diverses vegades contrari als vetos.
0: Enviat especial a Magdeburg, Jordi Regal.
14: Victòria clapadora de l'extrema dreta Saxònia-Anhalt, que reforça la polarització del país. Alternativa per Alemanya interpreta el resultat com un encàrrec clar de formar govern. Només ho podran fer si trenquen el cordó sanitari, i aquest és l'objectiu del seu candidat, Ulrich Siegmund.
15: El 46% dels vots és un senyal fantàstic, és clar, també de cara a Berlín. Tinc curiositat per saber quines conseqüències polítiques tindrà. Nosaltres, és clar, acceptem la nostra responsabilitat. Farem exactament el que vam anunciar abans de la campanya electoral. Sempre estem en la mà si hi ha una altra força amb la qual puguem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
14: La resta de formacions totes juntes podrien superar Alternativa per Alemanya. El partit d'esquerra populista Aliances a Gabangnecht diu, però, que no vol votar cap dels candidats. Si s'abstenen, farien Sigmund primer ministre. Des de Magdeburg, Jordi Regàs, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Moment greu.
12: Primeres reaccions dels socis europeus. Per exemple, el govern francès demana no oblidar la història i admet que és un moment greu per Europa.
16: El ministre delegat d'Europa francès, Benjamin Haddad, ha escrit a les xarxes que s'ha d'escoltar amb humilitat les inquietuds i els temors de la gent i donar-hi resposta, però el nacionalisme i la xenofòbia, afegeix, mai seran la solució.
0: S'escalfa.
12: La diada i els actes que prepara l'independentisme ja són més d'una dotzena les entitats de Ciutat Vella que criden a mobilitzar-se dijous al Fossar de les Voreres contra la presència d'Aliança Catalana.
13: El partit de Sílvia Orriols enviarà 8 autocars a Barcelona. Diversos col·lectius independentistes i d'esquerres han convocat contramanifestacions. La Daniela és portaveu de la campanya Fora Racistes de Ciutat Vella.
17: Menys encara al Fossar de les Moreres, un espai tan històricament significat per la lluita pels drets i les llibertats nacionals, i ens trobaran plantant cara. És imprescindible que en el moment en el que ens trobem puguem generar un gran mur defensiu contra els atacs cap als drets i les llibertats polítiques de la classe treballadora.
0: Crisi interna.
12: Encara sobre Aliança, el partit de Sílvia Orriols viu un cisma intern a Figueres. Ho ha avançat Lara. Els militants reclamen que els candidats a les eleccions municipals del mes de maig sigui Arnau Liesa.
16: Era la persona designada fins al 28 de juny, quan es va saber que mantenia una relació amb una exalumna seva de 16 anys. Aleshores, la direcció el va apartar, i en ser un municipi gran, la cúpula del partit és qui té l'última paraula sobre el cap de llista.
0: I parlarem també d'aquesta trencadissa Aliança Catalana. Cap a les 10 del matí ho farem amb el periodista de l'Ara, Xavi Tedó. Polèmica Sabadell. Era això.
12: Amb aquesta cançó dels Tiets, aquest cap de setmana Vox ha publicat un vídeo promocional durant un dels actes de la Festa Major utilitzant aquest tema. Els músics del Maresme han demanat textualment que no utilitzin la seva música per les seves merdes, pallassos.
0: Pallassos?
12: Sí.
0: S'enfadarà el Tortell Poltrona aquí, perquè quina culpa té el Tortell Poltrona. Nou atac a Manresa.
13: Un grup de joves van agredir un home a qui volien atracar. Ho ha avançat el Regió 7. Els fets han passat pocs dies després de l'assassinat de la setmana passada.
0: Tres ferits.
12: Un home apunyala tres persones en un pis de Barcelona i acaba ferit crític després de llançar-se pel balcó d'un quart pis. Va passar ahir al matí a la Gran Via de les Corts Catalanes del districte de Sants-Montjuïc.
16: Segons les primeres informacions, a l'immoble hi convivien tres homes, tot i que aquella nit també s'hi havia quedat la parella d'un d'ells. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets i no descarten cap hipòtesi.
0: I avui també recollim un nou incident.
12: D'un aficionat amb la policia per portar una estelada. Es tracta d'un seguidor de l'Europa al camp de l'Alcorcón. Segons explica el club en un comunicat, basant-se en el que han explicat alguns testimonis, agents de la policia van colpejar l'aficionat i l'haurien obligat a dir que era espanyol. Joan Torres, un dels aficionats que era a l'estadi.
11: Des de l'estelada i tal, li han dit de què país eres, Catalunya, i llavors l'han agafat el coll ja d'una altra manera molt agressiva i tal, i han dit, esto es España i tal. Un d'ells ha dit de portar-lo al lavabo, entenem després que és perquè no hi ha càmeres i tal, i per fer doncs, el que es volguessin.
0: I 5 morts.
13: Com a mínim, arran d'un accident a l'aeroport de Miami, a Florida, un avió de càrrega d'Amazon ha sortit de la pista d'aterratge, ha xocat contra diversos vehicles i també hi ha 5 ferits, 2 de crítics.
18: L'aparell, un Boeing 767 procedent de Puerto Rico, ha sobrepassat el final de la pista, s'ha incendiat després de l'impacte i ha provocat una densa columna de fum negre. El cap dels bombers, Rai Jadala, destaca la complexitat de l'operatiu.
19: L'avió ha destruït diversos vehicles i diverses víctimes han quedat atrapades al seu interior. A més, hi ha hagut un incendi mecànic molt complex i hem hagut de rescatar el pilot i el copilot que han quedat atrapats en l'accident aeri.

0: De Barcelona, Núria Har per al Matí de Catalunya Ràdio.
1: I atenció, perquè s'enfonsa.
2: A part de l'enquesta del País, que diu que PP i Vox superarien el 50% dels vots, La Razón també publica un sondeig que dona a la dreta i l'extrema dreta una còmoda majoria absoluta.
3: El PSOE perdria més de 20 diputats, la suma de PP i Vox superaria de llarg els 200 diputats. Avui Pedro Sánchez reuneix els diputats i senadors socialistes per fixar les prioritats del curs polític.
1: També a Madrid.
4: El president de Ceuta, Juan Jesús Vives, protagonitza avui un esmorzar informatiu acompanyat de Feijó després de la topada institucional d'aquest cap de setmana per l'anunci del govern espanyol de fer servir les instal·lacions del port per acollir immigrants.
1: Desallotjats.
5: A Ceuta, la policia va fer fora ahir centenars de migrants que vivien en un assentament de barraques situat al polígon industrial del Tarajal, als afores de la ciutat i molt a prop de la frontera amb el Marroc. Hi havia joves o famílies amb nens.
6: Ni la roba ens han deixat agafar. Hem sortit amb el que portàvem i hem marxat de ràpidament. Si com a mínim ens haguessin donat alguna solució per a les dones i els nens és molt injust.
1: I TV3 arrenca temporada.
3: Avui ho fa amb la tornada dels seus programes habituals, el Tot es mou, i la Selva Elena García Melero continua al capdavant del magazín de mig matí des de les 11 i fins a les 2 del migdia.
7: Aquesta temporada hem fitxat a la Pilarín Vallès, que ens parlarà d'aquelles qüestions que ens inquieten a nivell personal i familiar, i també d'efemèrides. L'altre pilar, l'Eire, a banda de les qüestions dels Royals, comptarà amb un espai dedicat als animals i el farà amb el seu estimat gosset Brody. I, per cert, abordarem també moltes qüestions sobre consum amb l'advocat Rubén Guilanyà, que resoldrà dubtes i preguntes.
3: Xavier Graset es tornarà a posar de nou al capdavant de la Selva a 17:15 de la tarda.
1: I en esport, Robert Prat, exhibició.
8: El Barça guanya 0-5 al València, gols de Pedri, Fermín, Rafinha i dos de Lamine. Mostra un potencial físic i de joc molt superior. Pedri, jugador blaugrana.
9: Que hemos empezado muy bien, pero todavía queda mucha liga. Creo que bueno, vamos primeros y todavía queda seguir muchas jornadas, seguir sumando de 3 en 3, así que hay que seguir.
8: L'Espanyol va empatar un contra el Sevilla amb un gol del descompte de Marcos Fernández.
1: Inabastable.
8: El domini de Toni Bou al Mundial de Trial aconsegueix el seu 40è Mundial.
10: 20 anys seguits és algo que no puc explicar ni jo. És més que un somni perquè, pues bueno, un esportista no té mai l'oportunitat de viure tants anys guanyant tants Mundials i estant en el millor equip, així que superfeliç i disfrutant-ho, que és el més important.
8: El Barça perd la final de la Supercopa de Futbol Sala 5-4 davant el Pozo Murcia.
1: Més minuts, serà 8:15 del matí.
11: Des del quiosc del costat de la ràdio, des 24 graus de temperatura i a les portades llegim la paraula ultra a tot arreu. Destaquem El País, que parla de triomf arrasador, mentre que El Mundo parla de fuetada de la ultradreta. Totes les portades, menys a la de La Vanguardia, i veiem el candidat Ulrich Schmidt, el jove que ha pilotat aquesta victòria històrica de l'extrema dreta a Alemanya. Se'l veu a ell somrient, celebrant la victòria, acompanyant el seu equip. També avui en portada la crisi de Ceuta i la golejada del Barça ahir al València.
12: 45.712.
13: Em toca?
12: Això és el número de la loteria, ara?
13: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los. A Citroën Service, en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, atornem la diferència. Garantit.
12: Citroën.
13: Condicions a citroen.es.
14: Doncs ja s'acaba l'estiu.
15: Sí, s'acaben els dies de platja, les tardes de piscina, les sobretaules inacabables.
14: Tanta il·lusió et fa que s'acabi?
15: És que he portat un cupó extra de Nadal de l'11 d'aquestes vacances.
14: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, amb una il·lusió tan gran com aquesta, qualsevol torna a la rutina content.
16: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
17: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
18: Informa't al Matí de Catalunya Ràdio, Barcelona.
3: Com anem? Bon dia. Passa un minut d'un 7:45. Us informa Marc Curador per les comarques de Barcelona. Tenim 18 graus a Súria, 22 a Granollers i 25 a la capital. Carreteres, Mireia Sala.
19: Hi ha retencions a la 2 a Sant Vicenç dels Horts per Pallejà i Cornellà, a la ronda de dalt a l'altura de la Vall d'Hebron en sentit a Llobregat, i a la C58 d'entrada a Barcelona pel nus de la Trinitat i de sortida a l'altura de Ripollet en sentit Terrassa.
3: I parlant de mobilitat, a partir d'avui es pot tornar a arribar amb Rodalies a la Universitat Autònoma de Barcelona, Laia Framis.
20: Sí, feia gairebé un any que no circulaven trens de l'R7 entre les estacions de Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat a causa d'unes obres. Ara, amb l'inici del curs curs acadèmic es recuperen dos trens per hora i sentit els dies feiners i un tren per hora i sentit els caps de setmana i festius. Ara bé, només hi haurà trens entre Montcada, Bifurcació i

0: Cerdanyola Universitat. A Barcelona, Fabra i Puig no hi arribaran fins al desembre.
1: I avui fa exactament 2 mesos d'això.
2: A banda dels incendis, en surt a Barcelona aquest matí amb un esboranc de 8 metres.
1: L'esboranc per les obres de l'N9 del metro de Barcelona que va obligar a desallotjar 8 finques del barri de Sant Gervasi, la Bonanova.
3: Un forat que va aparèixer molt a prop de l'estació del Putxet entre els edificis del carrer Rubinstein i del carrer Teodora a la Madrid.
4: L'esboranc també manté encara 18 famílies sense poder tornar a casa fins al gener. Entre elles, la de la Miren, que psicològicament diu que ja està molt cansada.
5: Amb aquest patiment, amb uns allotjaments que no són adequats, ja no són sostenibles en el temps. No es pot sostenir viure d'aquesta manera en un hotel. No es pot tenir una família separada amb 2 habitacions.
3: Les feines de consolidació del terreny haurien d'estar acabades a finals d'any.
1: Més notícies. Al Vallès, la Fiscalia demana 22 anys de presó per 3 homes jutjats per una agressió amb arma blanca al Llinars.
4: Avui arrenca el judici a l'Audiència de Barcelona. Els fets van passar el novembre del 2021 a la sortida d'una discoteca, en concret a l'aparcament.
1: I a l'Alt Penedès, un detingut i una 15ena de denúncies en un macrocontrol de camions de transport a l'APC.
3: Segons llegim a l'Eix Diari, els Mossos han inspeccionat un total de 35 vehicles pesants al terme de Sant Sadurní d'Anoia.
1: I cultura, avui se celebra la gala Catalunya aixeca el taló al Gran Teatre del Liceu durant el tret de sortida de la temporada de teatre a casa nostra, a partir de les 10:05 del vespre per TV3. Demà tots els detalls al matí de Catalunya Ràdio. I música. Els Catarres, Sopa de Cabra, els Tiets i Buhos actuaran al Palau Sant Jordi de Barcelona. Serà el 23 de desembre per celebrar el punt i final a la commemoració de 120 anys d'història del RAC. Entrades a la venda dijous a les 12 del migdia. Passant 4 minuts, un quart de 8, esteu escoltant al matí de Catalunya Ràdio.
6: Al matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
7: Bon dia. En el sorteig del Sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el
8: 79.998-79998 de la sèrie 5005.
7: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor, a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
2: 10 minuts seran 7:45 del matí, ara mateix ja som en ruta, anant cap al Palau de la Generalitat, perquè a partir de 8:45, com dèiem, hi haurà entrevista institucional al president Salvador Illa per Catalunya Ràdio i també la podreu seguir per TV3. Avui és dilluns 7 de setembre del 2026, és un dia que sona així.
6: Els sons del matí.
10: L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya arrasa les eleccions regionals de Saxònia-Anhalt. No assoleix, però, la majoria absoluta.
11: Unser Land zurück, es beginnt hier in Sachsen-Anhalt.
2: El seu candidat admetia la derrota sense pal·liatius després de perdre la meitat dels vots i quedar-se amb un 17% dels suports.
12: Salvador Illa arriba a la primera entrevista del curs polític el dia abans que els mestres tornin a desafiar el govern.
13: Els juntaires aspiren a consolidar-se com a alternativa al govern de Salvador Illa.
14: Ni la roba ens han deixat agafar. Hem sortit amb el que portàvem i hem marxat de ràpidament.
2: Aquests són els sons del matí. Ara una mirada a l'actualitat amb les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb les 3 paraules del dia, Francesc Soler. Cordó sanitari.
15: L'expressió té origen sanitari i es refereix a una barrera que es fa servir per impedir l'avanç d'una malaltia infecciosa. Des dels 80, a Europa, també fa referència als acords entre partits per aïllar l'accés al poder de l'extrema dreta, és a dir, per frenar-ne l'expansió i evitar que la infecció ultra afecti la democràcia.
2: Institucional.
15: En el cas d'una entrevista, es refereix a la que es fa el representant d'una organització per transmetre la postura oficial, els objectius o els assoliments de l'ens cap a la societat. Avui el Matí de Catalunya Ràdio fa la ja tradicional entrevista al president de la Generalitat en emissió conjunta amb TV3 a partir de 8:45.
2: Maneta.
15: En l'àmbit del futbol fa referència a una golejada en què un equip aconsegueix marcar exactament 5 gols a l'adversari. L'origen de l'expressió és purament visual. Es compara el fet de marcar 5 gols amb els 5 dits d'una mà oberta. Ahir el Barça va fer una maneta al València. Sempre és més bonic veure un futbolista fent una maneta que no pas aixecant el dit del mig.
2: Posem-hi ara 3 xifres, Lara García. 3.000.
4: És el que costa per alumne cada curs escolar. Des de l'organització de consumidors FACU alerten que és il·legal haver de comprar els llibres a les mateixes escoles. Una de les prestacions que costa més diners és el menjador escolar, que es pot enfilar fins als 97 euros al mes.
2: 78.000 milions.
4: És el que ha rebut el govern espanyol dels fons europeus Next Generation. Espanya va tancar el 31 d'agost el termini d'execució, però encara pot demanar un últim desemborsament que permetrà accedir a uns altres 21.400 milions. Se superaran els 100 milions a finals d'any.
2: I 8.
4: Són els autocars que ha mobilitzat Aliança Catalana que aniran a Barcelona la diada de l'11 de setembre. Entitats de Ciutat Vella criden a la mobilització dijous al Fossar de les Moreres contra la presència d'Aliança. Diversos col·lectius independentistes i d'esquerres han convocat contramanifestacions.
2: I ara el veig, tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig fotografies d'una ressonància magnètica d'un crani, de fet d'un cervell. Són 20 petites imatges i hi ha una mà que les assenyala.
16: Sí, és una fotografia que veiem al periòdico, les pàgines d'investigació, i el motiu és que Can Ruti i Sant Pau assajaran una cirurgia de l'Alzheimer. Aquests dos hospitals representaran Espanya en un estudi europeu que provarà el drenatge limfàtic amb un robot per netejar, per dir-ho perquè s'entengui, el cervell. Ja es fa a la Xina i als Estats Units i ara fa el salt a l'Europa.
2: A la segona imatge hi veig l'alcalde Jaume Collboni assegut a l'escriptori del seu despatx i el veig obrint, bueno, o tancant una carpeta.
16: És la imatge que ha triat el diari ara per començar a fer un compte enrere per les eleccions municipals del maig. Explica que Barcelona encara l'esprint final i Collboni arrenca aquesta cursa com a favorit, però amb deures pendents i obstacles a l'horitzó. L'habitatge, la pobresa, la immigració i els tirotejos seran els temes claus del debat electoral.
2: I a la tercera imatge hi veig el cotxe de la pel·lícula de Cars, el Llang McQueen, està a punt en una pista de carreres, i no és un dibuix, és el real.
16: Sí, sí, exacte, és el real, i es va presentar la graella de sortida del circuit de Monza, la prèvia del Gran Premi d'Itàlia de Fórmula 1, tot i que es va quedar sense competir, això sí. És una foto que ha circulat entre les pàgines de motor dels digitals i que veiem també a La Vanguardia.
6: El matí de Catalunya Ràdio.
2: Hi ha 6 minuts per arribar al punt de 7:45 del matí. Avui a la cara ve del temps analitzem què està passant amb els rècords de calor. Demà comença el curs escolar i també hi ha molta gent que ja pateix per la calor que farà a les aules. Eloi Cordomí, bon dia.
17: Bon dia. Sí, el que ha passat aquest cap de setmana no és que haguem superat el rècord, sinó és que els hem trencat, els hem esmicolat, els hem rebentat. De fet, a tota la vida, quan es produïa un rècord de temperatura, normalment se superava unes poques dècimes, però ara ja no és així. De fet, ho vam veure per primera vegada fa 3 estius, quan de cop i volta ens vam plantar a 45 graus a Figueres, i ho hem tornat a veure aquest cap de setmana. A Lleida, fins fa pocs dies, la temperatura més alta en un setembre era 38 graus, 38, que es van registrar el 1956. I aquest cap de setmana hem superat els 40 dos dies consecutius. Fixeu-vos que hi ha 2 graus de diferència respecte a l'últim rècord. I el mateix ha passat a l'Observatori Fabra, que fins ara no havien passat dels 33, i aquest cap de setmana ens hem plantat a 35,5. Fixeu-vos que aquests 2 o 2,5 graus de diferència és exactament el que es considera que ha pujat la temperatura a Catalunya pel canvi climàtic. Per tant, a partir d'ara, cada vegada que tinguem una calorada excepcional, haurem de tenir en compte que serà, com a mínim, 2 o 3 graus encara més excepcional per culpa del canvi climàtic.
18: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
6: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
19: Divendres, l'Enigmàrius feia: aquesta remugant et diu què has de fer amb l'espelma del pastís d'aniversari. I la resposta era: búfala! La búfala és la femella del búfal, de llet molt apreciada. I si fas cas quan et diuen búfala, apagaràs l'espelma del pastís d'aniversari. Avui dilluns comencem la setmana amb un Enigmàrius breu. Període de batre, de 3 lletres. Període de batre, 3 lletres.
6: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/enigmàrius abans de les 10 ben tocades. Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: I atenció a aquest titular que circula. Un home demana a ChatGPT com pot eliminar la sal de la dieta i acaba a l'hospital amb una malaltia del segle XIX. Marc Amorós, bon dia.
20: Bon dia. La notícia explica que un home volia menjar sense sal. Va preguntar a ChatGPT com fer-ho i la intel·ligència artificial li va respondre que la substituís per bromur de sodi sense advertir-lo de cap perill. L'home ho va fer durant 3 mesos. Al cap d'aquest temps, l'home va ingressar a l'hospital amb psicosi, set excessiva i insomni i alteracions de la pell. L'home va dir als metges que estava convençut que el seu veí el volia enverinar. Després d'analitzar el cas a l'hospital, els metges van trobar que l'home tenia bromisme, una malaltia del segle XIX que es produeix per una intoxicació de bromur de sodi, precisament l'element que ChatGPT li havia recomanat en lloc de la sal i que és tòxic si es pren a dosis altes.
2: I això és real o fals?
9: El Matí de Catalunya Ràdio.
0: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
20: Vinga, va, real o fals, a veure si ho heu encertat. El titular que ara circula i que diu que un home demana a ChatGPT com pot eliminar la sal de la dieta i acaba a l'hospital amb una malaltia del segle XIX és una notícia real. Ha passat als Estats Units. L'home presentava un nivell de bromur de sodi de 1.700 mil·lígrams per litre de sang quan el màxim és de 7,3. El cas ha estat objecte d'un estudi científic que alerta de l'ús mèdic de la intel·ligència artificial.
2: Gràcies, Marc.
20: Adéu, bon dia.

0: I per arribar al punt de 8:15 del matí, sapiguem ara per què avui pot ser un bon dia amb Carme Ruscalleda.
1: Avui dilluns pot ser un bon dia per anar al quiosc i comprar-vos la revista Cuina. Hi trobareu restaurants, bars, entrevistes, opinions, reflexions, informació de pel·lícules i sèries, productes nous i tradicionals, vins nous i vins de sempre, idees per la cuina de cada dia i pels dies especials. Territori al Parc Agrari del Baix Llobregat, rutes al Raval, fires i mercats, mastegar i beure, lectures recomanades, aniversaris gastronòmics, novetats i estrenes. I a la llista dels 40 principals de la revista Cuina, cada casa tenim el nostre tall rodó amb bolets. I ja ho sabeu, els bons caçadors ja en troben de bolets.

0: Són 8:15. Ara mateix som en ruta cap al Palau de la Generalitat. Avui és dilluns 7 de setembre. Ens despertem amb 26 graus a Ulldemolins, 12 a Guardiola de Berguedà i 17 a Raïmat, el dia en què entrevistarem el president de la Generalitat des del Palau de la Generalitat. I què més hem de saber del dia d'avui? Francesc Soler, Silvia Solana, Robert Prat, bon dia.
1: Bon dia. Que l'extrema dreta té opcions reals de governar Alemanya per primer cop des de la Segona Guerra Mundial. Aquesta nit s'han imposat clarament a les eleccions regionals de l'estat de Saxònia-Anhalt.
2: Alternativa per Alemanya s'ha imposat amb el 44% dels vots i s'ha quedat a les portes de la majoria absoluta. Només un cordó sanitari de les altres forces ho evitaria.
1: L'auge de l'extrema dreta, els populismes, els discursos d'odi, la immigració, són alguns dels temes que tractarem amb el president Salvador Illa en la ja tradicional entrevista institucional que farem al matí de Catalunya Ràdio d'aquí una hora.
2: També parlarem de l'inici del curs escolar, demà, en vaga, i del finançament, que ja camina a Madrid, però encara sense prou suports.
1: Pedro Sánchez reuneix a Madrid tots els diputats i senadors socialistes per marcar les prioritats del curs polític. Això el dia que es reprèn les declaracions del cas Zapatero.
2: I també reuneix la direcció de Junts 2 dies a Guardiola de Berguedà a les portes d'un curs que confien que sigui la del retorn definitiu de Puigdemont.
1: La matinada ens ha deixat com a mínim 5 morts a l'aeroport de Miami. Un avió de càrrega ha sortit de la pista després d'aterrar i ha xocat contra uns vehicles.
2: I l'Iran ha anunciat que els propers dies establirà una zona restringida prop de l'estret d'Hormuz. Aquesta àrea començarà a la línia del bloqueig naval dels Estats Units i s'estendrà per diverses zones del Golf Pèrsic.
3: En esports, el Barça exhibeix el seu potencial amb un 0-5 al camp del València. Pedri, Fermín, Rafinha i 2 gols de Lamine donen el lideratge en solitari del Barça a la Lliga. L'Espanyol empata 1 al temps afegit contra el Sevilla. El Barça perd la final de la Supercopa de Futbol Sala 5-4 davant el Pozo de Múrcia i Toni Bou guanya el seu 40è Mundial de Trial.
0: Tot això en un dia en què torna a fer calor, tot i que farà una mica menys que el cap de setmana. Eloi Cordomí, bon dia.
4: Bon dia. Sí, tindrem una lleugeríssima reculada de la temperatura que baixarà 1, 2, 3 graus respecte al cap de setmana. Potser una mica més a la Catalunya central o al sud, on ahir van superar els 40 graus. Avui el temps serà assolellat a l'espera de les tempestes i la refrescada de debò que tindrem dimecres.
0: I com està la mobilitat a aquesta hora? Maria Fernández Noguera, bon dia.
5: Bon dia. De moment sense incidències destacades al transport públic. Ara bé, com sempre, amb alguns retards. Per exemple, a l'R11, a la línia que uneix Figueres, a Barcelona i Portbou, veiem ja algunes demores de 10 minuts. Recordem que a partir d'avui, Renfe recupera el servei alternatiu per carretera de la línia R7 entre Cerdanyola del Vallès i Cerdanyola Universitat, que es va suspendre el 31 de juliol.
0: I si heu sortit amb cotxe ben d'hora, atenció, perquè a les carreteres tenim retencions a l'AP7 a Montornès. Maria Mireia Sala, bon dia.
6: Bon dia, doncs sí, i també a l'AP7 retencions a Sant Cugat, en els dos casos en sentit sud. A banda d'això, a la Ronda d'Alt hi ha un carril tallat per un vehicle avariat que complica la circulació amb retencions a Vallcarca, en sentit Llobregat. Retencions també a la 2, a Pallejà, Sant Vicenç dels Horts i Cornellà, per entrar a Barcelona, a la Pota Nord, aturades a Santa Coloma de Gramenet, en sentit del Nus de la Trinitat, retencions a la B23, a Molins, a Rei i Sant Feliu, i a la B23 i a la B30, a Cerdanyola, en sentit Girona.
0: Ho rematem amb les portades. Marc Jurado, bon dia.
7: Bon dia. Centrades, Ricard, sobretot a les eleccions a Alemanya i amb la paraula ultra a tot arreu. El periódico titula Avens Ultra Alemanya. La Vanguardia explica que els ultras arrasen a Saxònia-Anhalt i deixen en situació crítica a Merz, i el diari ara coincideix amb el verb arrasar, però afegeix que aquests resultats sacsegen a Alemanya. La premsa de Madrid també se'n fa ressò, amb El País, per exemple, que també parla d'un triomf arrasador. Això en un dia de ressaca blaugrana. La Vanguardia parla de golejada coral, l'ara de maneta per acomiadar més talla, i El País diu que el Barça lidera la Lliga en solitari.
0: Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem a Sara González, Aitor Arriaga, Toni Bolaño i Pau Llong. Quan són les 7:33. Mentre ja encarem Via Laietana per arribar a la plaça Sant Jaume, des d'on a partir de 8:45 d'aquí a una hora farem aquesta entrevista institucional al president Salvador Illa per TV3 i Catalunya Ràdio, obrim ara la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Foradada, bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui els editorials i els articles d'opinió miren cap a aquesta victòria de l'extrema dreta a l'estat alemany de Saxònia-Anhalt.
8: Per exemple, l'editorial de La Vanguardia, que subratlla que la CDU es desploma amb una derrota que accentua la debilitat del canceller Friedrich Merz. L'editorial de l'Ara es titula Males notícies des d'Alemanya i conclou que l'avanç de l'extrema dreta en aquest país és un mal símptoma que tindrà repercussions a tota Europa. A El País, el periodista Marc Bassets destaca que moltes de les eines que durant un temps han servit per parar els peus a l'extrema dreta s'han tornat ara inútils o fins i tot contraproduents. A El Mundo, la sotsdirectora de la secció d'Internacional, Sílvia Román, es pregunta fins quan Alemanya podrà mantenir l'aïllament polític de l'extrema dreta. I per últim, el periodista periòdico, la Gemma Casadevall, amb qui parlarem, per cert, en temps d'agora, diu que els resultats són un triomf sense pal·liatius per a un partit que està sota observació dels serveis secrets alemanys pel seu extremisme.
0: I afegim el que ha llegit avui a la premsa el periodista Xavier Grasset.
9: Als 25 anys de l'11S, el dia que va assumir els Estats Units en un deliri paranoide, el periodista Enric González escriu al diari Ara que en aquesta era de la revenja els poderosos es disfressen de víctimes. I Donald Trump, amb la seva incoherència congènita, encarna un oxímoron que moltíssims ciutadans continuen acceptant. Els Estats Units són infinitament poderosos, diu, i infinitament víctimes. La superpotència creu patir els abusos del Canadà i de Mèxic, els abusos de la Unió Europea, dels seus socis de l'OTAN. En conseqüència, pren represàlies contra els seus amics, mentre mima enemics estratègics tan evidents com Rússia i Corea del Nord. A l'era de la revenja, la fúria i les emocions s'imposen a la raó.
0: Xavier Grasset, que avui torna, per cert, a TV3 també amb La Selva. Ara són les 7:36.
10: Un estiu que els canviarà la vida.
11: Catalina!
12: Se tropezó con un escalón.
10: El retorn al cinema de Lluís Omar.
13: És una provocació darrere un altre.
10: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
14: Abuelo!
15: No deixaràs de sentir-me prou.
10: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
16: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com a tu, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. A tu, la llet que ens ha fet grans.
17: Fill, com vas a la feina nova? Va valdre la pena el canvi?
18: La veritat és que va sobre rodes.
17: Tan content estàs?
18: Això també.
17: Amb el nou Berlingo Van First, l'oficina anirà sobre rodes. Solucions intel·ligents, nou disseny i tot el que necessites pel teu dia a dia des de 18.900 euros. Estaràs content? Citroën. Consulta Citroën.es.
19: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura, Govern d'Espanya.
20: Dolor? Aquesta vegada no t'impedirà continuar fent el que et ve de gust, perquè estem al teu costat per alleujar el dolor ràpidament. Neix el nou Fisiocrem Gel Forte, perquè res t'impedeix gaudir del que realment vols. Amb Fisiocrem Gel Forte, tu ets més fort que el dolor. Per a dolors aguts musculars i articulars, a partir de 12 anys, compleix amb la normativa vigent en matèria de productes sanitaris. Vegeu un efecte secundari i contraindicacions al web de Fisiocrem.
21: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
22: Ei, mama, què tal?
23: Ja heu tornat a començar el programa normal?
22: Què vols dir normal?
23: Bueno, això d'avui no es va repetir, no?
22: No.
23: S'han passat tot l'estiu repetint programes. És que ets tonto, eh? Mama. De veritat, no veus que t'entabanen sempre?
22: Mama,
23: quan era petit ja li robaven l'entrepà a col·legi.
22: Mama, deixem-ho estar, sisplau. Vols alguna cosa o puc anar...
23: Què fareu aquest any? Veig que n'hi ha un de nou.
22: Ah, sí? En Joel Díaz? Està...
23: Va,
22: sí.
23: No m'ha pas agradat, de moment.
22: Ah, no?
23: Massa alt.
22: Què vols dir que és massa alt?
21: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia. De dilluns a dijous a les 12 del migdia.
24: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3Cat. Catalunya Ràdio.
0: Dos quarts i mig de vuit del matí. Repassem ara altres notícies que hem trobat a la premsa digital i comarcal amb Francesc Soler i Sílvia Solanes. Aquí se li acumulen els problemes.
1: El rei emèrit Joan Carles de Borbó ara li han posat una nova demanda de paternitat a Bèlgica. Es tracta d'Ingrid Sartiau, que torna als tribunals per intentar demostrar que és filla il·legítima del rei emèrit. El 2015 ja ho va intentar amb la justícia espanyola, però el jutge va rebutjar la seva demanda en considerar que hi havia contradiccions i que la prova d'ADN que havia presentat no era aclaridora. Ara hi torna amb la justícia belga. Ho hem llegit al món.
0: Unes monges que s'acomiaden del tot.
2: Les de Puiggraciós, aquesta tarda a les 6, posaran punt final a 53 anys de presència benedictina a aquest santuari dels Cingles de Bertí, al Vallès Oriental. A l'acte hi haurà representants dels municipis vinculats al santuari, de la comunitat i el bisbe de Terrassa. Al santuari hi vivien 13 monges, la majoria d'edat avançada, i ara s'han traslladat a Barcelona. L'espai, això sí, seguirà obert amb activitat religiosa i cultural.
0: La línia vermella dels jutges de Tarragona.
1: La intel·ligència artificial. Llegim al diari de Tarragona que han tombat recursos d'advocats perquè estaven fets enviar. De fet, el diari explica que l'Audiència de Tarragona i el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya denuncien el mal ús de la intel·ligència artificial en textos confusos i reiteratius.
0: I qui es quedarà d'una sola peça?
2: Els fans de Messi, i és que l'EU ha volgut fer un homenatge a Messi després del seu anunci que retirava de la selecció argentina amb un vídeo animat amb una figureta de l'EU de l'astre argentí. Fins aquí tot normal. El tema és que la pifia ha estat que xuta amb la dreta i Messi és esquerra. Ho recull la premsa esportiva.
0: I atenció, perquè els terrassencs són capdavanters?
1: Sí, en el rànquing de cotxes. Llegim al Nacional que el 83% dels conductors de la ciutat prioritzen aquesta opció davant la compra o el finançament.
0: El rànquing o el renting?
1: El renting. Ah.
0: El rànquing de cotxes, digue.
1: No, el rànquing de renting, deu ser, no?
0: Jo pensava que tots tenien un Lamborghini, no, al Terrassa. No.
1: Val. Sí, el rànquing. És el rànquing.
0: El rànquing, el rànquing.
1: Sí. Ho diu un estudi de la plataforma CarWow a partir de les cerques a Google. Segons l'anàlisi, el 83% dels conductors terrassencs que busquen canviar de vehicle es decanta pel renting. S'emmarca en una tendència a l'alça aquesta modalitat.
0: I la notícia que agradarà als fans del True Crime.
2: Que Francesc Soler treu avui llibre, Els assassins guapos. És un assaig sobre el fenomen Luigi Maggiore i la fascinació pels criminals atractius. Recordareu aquest cas, acusat d'assassinat el director executiu d'una gran asseguradora nord-americana i convertit en fenomen viral. En Francesc es pregunta per què ens enamoren els assassins més guapos. Avui ja a les llibreries i a les 11 al matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara els destacats en Internacional i Economia, en Frederic Vincent i Lara García.
3: Balanç de la victòria de l'extrema dreta alemanya a les eleccions que s'han fet a Saxònia-Anhalt. El Frankfurter Allgemeine Zeitung recull que el candidat ha donat les gràcies a Elon Musk. El diari també fa números i diu que Alternativa per Alemanya frega la majoria absoluta i que la possibilitat d'accedir finalment al poder dependrà bàsicament d'un partit, l'esquerra prorussa. El partit, que té les sigles BSW, és l'únic partit que no fa un cordó sanitari a l'extrema dreta. Si acaba entrant al Parlament, i tot apunta que ho farà, llavors podria facilitar la investidura d'Ulrich Sigmund, que és el candidat d'Alternativa per Alemanya. Un altre diari del país, Die Welt, es pregunta per les conseqüències nacionals i en el govern de Friedrich Merz després que el seu partit, la Unió Cristiano-Demòcrata, hagi perdut la meitat dels vots que tenia. Altres diaris també se'n fan ressò. Financial Times, per exemple, destaca que la proximitat i la nostàlgia són les claus dels bons resultats de l'ultradreta alemanya, de l'est, sobretot, on els seus habitants, diu, acumulen un greuge des de la reunificació. El New York Times parla de missatge a Europa en un curs polític on hi haurà eleccions, per exemple, a França, on les enquestes continuen donant un bon resultat a l'extrema dreta de Marine Le Pen.
4: I a la premsa econòmica, Expansión publica que la despesa en persones que estan a l'atur es dispara un 22% en 4 anys. Segons el diari, l'augment s'explica per la millora dels salaris amb bases de cotització més elevades, que permet millors prestacions d'atur, i l'increment de contractes fixes discontinus, que permet gastar més quan es pausen els contractes. I la premsa Salmó continua parlant de Volkswagen, després d'anunciar retallades la setmana passada. Segons els 5 dies, Volkswagen fia la seva supervivència guanyant més del doble per cada cotxe i creixen nous mercats com la Índia després de l'enorme retrocés que ha patit a la Xina. I avui l'ON Economia explica que el preu del lloguer de naus industrials s'apuja un 6% de mitjana anual en l'última dècada a Catalunya. Assegura que l'interès per trobar espais adequats per l'activitat industrial als polígons catalans no deixa de créixer des de la sortida de la pandèmia. Això i la manca d'oferta disponible està tensionant els preus.
0: I què destaquem a la premsa esportiva, Robert Prats?
5: Que el Barça va exhibir un festival de joc i potència física a València.

El diari Esport diu que aquest Barça és una meravella. Lamine Yamal, el puntal de l'equip, liderant un equip líder en solitari. Joan Bahils diu que és un Barça que arrasa, gaudeix i humilia. El Mundo Deportivo i el Periódico destaquen que aquest Barça va de maneta en maneta. La tercera de la temporada amb un 0-5 incontestable, una autèntica piconadora d'equip. Sergi Pàmies parla a La Vanguardia d'un Barça voraç i sòlid davant un València que no té forces i amb un festival de Fermín que, si fos brasiler, col·lapsaria les xarxes socials. El diari diu que el Barça porta un implacable ritme de líder i redueix el València al no-res amb una brutal golejada.

0: L'esportiu parla d'un Barça fascinant que es diverteix com si fos l'hora del pati. Pel diari El País, el Barça gaudeix amb la societat Fermín Lamín gràcies a un pobre València, escriu Ramon Besa. Pel diari Marca, aquesta lliga li queda petit al Barça.
1: País València.
2: O meu, seran 3:15 del matí. Acabem el repàs de la premsa amb les altres notícies curioses del dia. Amb Xavi Canalías i Gerard Jubany, bon dia.
3: Bon dia.
2: Atenció, perquè l'orina dels alpinistes està destruint la glacera on s'assenta el campament base de l'Everest.
4: Sí, llegim al Huffington Post que molts alpinistes visiten l'Himàlaia per pujar fins al cim de l'Everest. Un estudi del Departament de Topografia del Nepal alerta que, sense saber-ho, estan destruint la glacera. Ho fan amb la seva orina. Segons els càlculs dels investigadors, la producció mitjana diària d'orina és d'uns 3 litres per persona a uns agradables 37 graus de temperatura. Si es té en compte que cada primavera 2.100 alpinistes s'instal·len al campament base una mitjana de 50 dies, la quantitat d'orina que produeixen arriba als 338.000 litres per temporada. Els investigadors diuen que és prou escalfor per fondre 154 tones de gel.
2: I una dona que va estar en coma fa un avís important. No poseu música, diu, vaig passar un infern perquè la meva mare em va posar una setmana el disc de Los Gemeliers.
5: Sí, així ho ha explicat una noia a través de TikTok i que recull l'ABC Sevilla. La jove explica que, al contrari del que es pensa molta gent, quan s'està en coma, se segueix escoltant. Ella és molt fan de Gemeliers i el que va ser un gest de la seva mare, amb la millor de les intencions, es va acabar convertint en un autèntic malson. Va estar escoltant en bucle el nou disc del duet Lo Mejor Está Por Venir.
2: I tant.
5: La música es filtrava al subconscient, afectant els seus somnis. Sí. Al vídeo la jove explica que es preguntava quin càstig estava pagant mentre la melodia sonava sense parar.
2: I aniversaris, Canalías, qui fa anys avui?
5: Doncs mira, avui felicitem Gloria Gaynor, en fa 83, també fa anys 63, la periodista Àngels Barceló, i un altre periodista, en aquest cas esportiu, Antonio Lobato, que ha arribat als 61.
2: I el santoral?
5: Avui és Santa Regina i Sant Albí.
2: I acabem el repàs de la premsa en el quiosc vintage amb Albert Tom.
6: Honda Civic, l'híbrid més esportiu de la xarxa de concessionaris de Catalunya, patrocina aquest espai. Tal dia com avui, de fa 10 anys.
7: 7 de setembre de 2016, la fiscal general de l'Estat, Consuelo Madrigal, amenaça l'independentisme. Diu que no li tremolarà ni un dit per frenar el procés per la via penal. Són paraules pronunciades a davant del rei Felip VI en la inauguració de l'any judicial. Aquella amenaça de Madrigal, sabent ara tots els anys de presó i d'exili que van venir després, va ser absolutament profètica. I ara, fa 10 anys, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, confirmava la seva assistència a la manifestació de la Diada 2016. També hi serien l'expresident Artur Mas i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Acabo amb l'enterrament a Haití de la missionera catalana de 51 anys, Isabel Solà Matas. Havia estat víctima d'un robatori i assassinada a trets quan conduïa per la capital. Solà Matas, nascuda a Sant Gervasi, portava 26 anys, mitja vida, de missionera a Guinea i Haití.
8: No vaig saltar mai en paracaigudes. Ni vaig fer la volta al món. No li vaig demanar mai cap cita. Al final, no em vaig dedicar mai al que m'apassionava. I no vaig tenir mai un Honda Civic.
9: Ara és el moment. Descobreix-ne les condicions a Honda Ponés i a la xarxa de concessionaris Honda de Catalunya.
10: Xato! L'estiu s'acaba!
11: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Accepta, esclar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
2: Són les 7:48. Repassem els titulars del dia en 2 minuts amb Sílvia Solanes i Francesc Soler. El president de la Generalitat serà avui als micròfons del matí de Catalunya Ràdio a partir de 8:45.
12: És la ja tradicional entrevista institucional en emissió conjunta amb TV3 des del Palau de la Generalitat. Serà just el dia abans que comenci el curs escolar amb vaga i la setmana de la Diada.
2: L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya arrasa les eleccions que s'han fet a Saxònia-Anhalt.
13: Es queda a les portes de la majoria absoluta i per primer cop opta a governar un estat federal alemany des de la fi de la Segona Guerra Mundial. Ulrich Sigmund és el seu líder.
14: Exactament el que vam anunciar abans de la campanya electoral. Sempre estenem la mà si hi ha una altra força amb la qual puguem abordar els problemes fonamentals d'aquest país.
13: Els democristans del canceller Friedrich Merz es desplomen i passen de 40 a 16 diputats.
2: I Pedro Sánchez reuneix avui diputats i també senadors socialistes per exhibir unitat enmig d'aquesta crisi de Ceuta.
12: Una trobada que també servirà per fixar les prioritats al darrer tram de la legislatura. Aquesta setmana es reprèn la investigació José Luis Rodríguez Zapatero pel cas Plus Ultra i el cas Leire Díez.
2: Una vuitantena de municipis tenen avui el nivell màxim del Pla Alfa per risc extrem d'incendis.
13: Sobretot a Ponent i les Terres de l'Ebre, i més de 200 municipis més estan en nivell molt alt de perill de foc. Tot i que la previsió millora lleument, Catalunya encadena 3 dies consecutius amb registres de més de 40 graus.
2: I nou incident d'un aficionat de futbol amb una estelada.
12: Es tracta d'un seguidor de l'Europa al camp de l'Alcorcón. Segons explica el club en un comunicat basant-se en testimonis, agents de la policia van colpejar l'aficionat i l'haurien obligat a dir que era espanyol.
2: Accident d'un avió de càrrega d'Amazon amb almenys 5 persones mortes.
13: Ha sortit de la pista d'aterratge a l'aeroport de Miami, ha impactat contra diversos vehicles. L'accident ha obligat a interrompre parcialment l'activitat de l'aeroport, que acumula retards i cancel·lacions.
2: I avui Catalunya aixeca el taló.
12: L'acte que dona el tret de sortir de la temporada teatral a Catalunya serà el Gran Teatre del Liceu, s'emetrà per TV3 i la plataforma 3CAT, i el lema de la gala és 25 anys al teu costat, passi el que passi.
2: Aquests són els titulars del dia, però de què més estarem pendents aquest matí a tot el país? Fem aquesta hora una ronda de connexions pel país. Des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: A Lleida saludem l'Estela Bussoms. Estela, bon dia.
15: Bon dia.
2: Des de Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
16: Què tal, bon dia.
2: I a Tarragona hi tenim el Manel Sastre. Manel, bon dia.
17: Hola, bon dia.
2: Comencem per Barcelona, Marc, perquè avui fa exactament 2 mesos des de l'esfondrament de Sant Gervasi i la Bonanova.
16: Sí, un esvorant que encara manté 18 famílies sense poder tornar a casa fins al gener. Un forat, recordem-ho, de 8 metres de diàmetre i 4 de profunditat que va aparèixer molt a prop de l'estació del Putxet. Avui al matí estem escoltant els testimonis d'algunes d'aquestes famílies que ja acusen molt cansament psicològic i que canvien de domicili cada poques setmanes. Ja, d'altra banda, de Manresa, per cert, el Moviment Popular a la White i el Moviment Popular de Manresa han convocat una roda de premsa avui arran de l'apunyalament mortal d'un home.
2: I a Lleida avui arrenquen més treballs per rehabilitar el ferm de l'autovia 2. Ara, en aquest cas, el Pla d'Urgell, Estela.
15: Sí, i en concret el seu pas per Mollerussa, Vilassana, el Palau d'Anglesola, Fondarella i Golmés. Això implica que s'hauran de tallar el trànsit de les vies laterals de la 2 en aquest tram de 3 quilòmetres i els vehicles es desviaran per itineraris alternatius. Els treballs s'allargaran fins al 16 de setembre i coincideixen amb els que van començar fa una setmana, ho vam explicar amb aquesta mateixa via, la 2, entre Cervera i la Panadella. I un apunt cultural, perquè avui també expliquem que Lleida tornarà a tenir una llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil. El local, que va quedar buit el juny quan va tancar l'emblemàtica El Genet Blau, reobrirà a l'octubre com a llibreria 4 contes amb la lleidatana Roser Huasca al capdavant.
2: I saltem a Tarragona perquè hi ha preocupació a Calafell, al Baix Penedès, per com poden afectar els temporals d'hivern a les platges. Manel.
4: Sí, perquè aquest any, de fet, no s'ha pogut acabar la regeneració de sorra iniciada abans de l'estiu. L'Ajuntament ha confirmat que l'aportació pendent ja no es farà. L'alcalde de Calafell se sent traït i alerta que perilla el passeig marítim quan vinguin els temporals de l'hivern. El trasllat de sorra es va interrompre per l'aparició del corriol camanegre, que és un ocell protegit. Avui també sabrem detalls sobre la reestructuració del servei de recollida selectiva de residus al Vendrell, també al Baix Penedès, que tantes crítiques ha rebut de veïns i turistes aquest estiu, i n'hem parlat força aquí al matí de Catalunya Ràdio.
2: I precisament acabem també a la ciutat de Girona, on repassen tots els embornals i xarxa de clavegueram en previsió de les fortes pluges i les plagues, Fèlix.
3: Sí, divendres el Meteocat avisava que pot ser una tardor amb fenòmens extrems, n'hem parlat aquest matí. Doncs bé, Girona netejarà aquest any 13.000 embornals, també 8.000 metres lineals de reixes a la xarxa de clavegueram. L'Ajuntament remarca que el bon manteniment, evidentment, minimitza els riscos d'inundació si hi ha pluges intenses. També és una feina clau per garantir la salubritat i, de moment, ja s'han executat un 60% dels treballs. D'altra banda, avui dilluns, la ciutat es desperta sense la sala IEA, un dels últims bars de música en directe que hi havia al centre. Ha tancat després de 12 anys. Aquí han actuat grups tan coneguts com Mason i d'altres. Ha format part de la programació del Festival Estrenes o del Black Music Festival. Per acomiadar-se'n, van celebrar una gran nit de festa la nit de dissabte a diumenge.
2: Hi havies anat? Recordes algun concert especial allà, Fèlix, o no?
3: N'hi havia anat, no en algun concert allò amb algun nom conegut, però sí per tancar una nit de gresca, doncs evidentment era un lloc de concentració de la gent, sí.
2: Quines èpoques, aquelles?
3: Evidentment, i en queden pocs.
2: Girona, Lleida, Tarragona, Barcelona, gràcies, que tingueu un bon dia.
16: Adéu,
15: bon dia. Bon dia.
18: Estabanell, per un equip millor, us ofereix el temps.
2: I si heu de sortir de casa ara, sapigueu quin temps us espera i com estan les carreteres. Pel que fa al temps, tenim l'ull posat a les tempestes i a la refrescada que tindrem aquest dimecres. Eloi Cordomí, bon dia.
19: Bon dia. Sí, de moment avui el temps serà molt tranquil, amb sol a tot arreu, 4 nuvolades al Pirineu i la refrescada molt lleugera, 1, 2, 3 graus avui. Potser en alguns llocs una mica més, a la Catalunya central o sud del país, on ahir van arribar els 40 graus. Demà no tindrem refrescada, la temperatura serà semblant a la d'avui, però
17: potser amb algun primer ruixat de tarda ja al Pirineu, per a Pirineu, i ja de cara a dimecres, la nit de dimarts a dimecres, de fet, tindrem les primeres tempestes que podrien començar a ser fortes ja en alguns trams de la costa, preferentment entre Barcelona i Tarragona, a l'espera que dimecres sí que a la meitat nord de Catalunya les tempestes poden ser importants i la baixada, la refrescada de la temperatura serà de 10 a 15 graus, també a molts llocs de la meitat nord.
2: I pel que fa al trànsit, un vehicle avariat a la Ronda de Dalt provoca 7 quilòmetres de cua. Mireia Sala.
20: Ara ja s'ha retirat i reobert el carril que tallava aquest cotxe avariat, però encara queden 7 quilòmetres de cua a l'altura de Vallcarca en sentit Llobregat. A més, també hi ha retencions a la P7, a Montornès, Santa Perpètua i Sant Cugat en sentit sud, i a la C58 un accident en sentit Barcelona provoca cua de Montcada i Reixac fins al nus de la Trinitat. En aquesta via també aturades a Sabadell en sentit Barcelona i a Ripollet en sentit Terrassa. També hi ha retencions a la C32 a Sant Boi i a Gavà, a la B23 de Molins a Sant Feliu i a la Ronda del Litoral entre Santa Coloma de Gramenet i el Fòrum.
21: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
22: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
23: La digitalització està transformant el panorama delictiu. Segons l'últim balanç publicat pel Ministeri de l'Interior, la cibercriminalitat ha augmentat especialment en delictes com les estafes comeses amb mitjans informàtics. En aquest context, els professionals de la criminologia han d'estar preparats per afrontar nous escenaris, comprendre aquests fenòmens i donar resposta als reptes de la delinqüència digital.
22: Estàs compromès amb l'objectivitat i el sentit de la justícia? Amb el grau en Criminologia i Seguretat de la Universitat CEU Abat Oliva, avui aprendràs el mètode i l'anàlisi. Demà treballaràs en la prevenció del delicte. Canvia el teu present, crea el teu futur.
24: El matí de Catalunya Ràdio.
2: I com cada dia aquesta hora repassem el preu també de les coses, avui ens hem fixat en les quotes dels gimnasos. Lara García.
25: Hi ha centres i tarifes de tot tipus arreu del territori. Els més assequibles acostumen a ser els centres esportius municipals. Els més barats que hem vist, com ara el de Montroig del Camp i Miami Platja, cobren 3 euros al dia i 20 euros mensuals. Depèn dels serveis que ofereix cada centre. Si anem cap a l'Alt Empordà, Vilafant, on tenen un centre molt gran amb molts serveis, la tarifa mensual bàsica és de 40 euros.
26: Pilates, ioga, spinning, tenim la sala fitness també, i tenim també pistes de pàdel. La tarifa mensual, que és de 41,17. Llavors tenim una tarifa sènior, que són de 32,91. Una entrada diària són 8,76 euros. I tenim un bono de 10 sessions, que val 66,95.
25: Els centres privats, que ofereixen més o menys els mateixos serveis que els equipaments públics, els preus són força més elevats. A Barcelona, per exemple, hi ha els clubs Metropolitan, on la quota supera els 100 euros al mes.
27: Jo pago 104 euros al mes al Metropolitan, i això em dona accés a tots els Metropolitan de tot Espanya, i de serveis doncs té el gimnàs bàsic, després totes les classes dirigides, després també hi ha una zona d'espa i que hi ha una piscina climatitzada, sauna, i el més important de tots, que a mi em dona la vida, és que hi ha tovalloles gratis.
25: I també trobem coses més especialitzades, com ara els centres d'entrenament Paleo. En serveis específics i fer entrenaments individuals, el preu també puja. A més, en aquests gimnasos promouen tot un estil de vida i et fan també un pla d'alimentació. N'hem parlat amb en Carles Carulla, director del centre Paleo Training de Sabadell.
28: Els nostres preus van des de 67 euros al mes a 82 euros al mes. Hi ha tot un seguit, un escalat de mensualitats que dependran dels dies que vinguem a la sala a entrenar.
29: 45.712.
30: Em toca?
29: Això és el número de la loteria, ara?
30: No, són els quilòmetres dels pneumàtics, que em toca canviar-los.
31: A Citroën Service en renovar els teus pneumàtics guanyes segur. Perquè si els trobes més barats, et tornem la diferència. Garantit. Citroën. Condicions a citroen.es.
2: Hi ha 2 minuts per arribar al punt de les 8 del matí. Quin és el vídeo més mirat a les xarxes? Elisenda Pineda, bon dia.
32: Bon dia, Ricard. Doncs mira, ens hem de traslladar aquest dissabte passat, dia 5 de setembre, 12 del migdia, estadi Alfredo Di Stéfano. L'àrbitre xiula a l'inici del partit de primera ref entre el Real Madrid-Castilla i el Juventud Torremolinos. El joc es desenvolupa amb normalitat, però la transmissió esportiva que s'està emetent per diferents plataformes passa això.
33: Andes, otra vez con el lateral de Castelldefels, cediendo para su guardameta, para Javi Cuenca.
34: Qué horrible que son, hermano.
2: ¿Com?
32: Vaja, no ho sé, sembla que un dels comentaristes ha demanat sifon per rebaixar el vermut a aquella hora. Clar, llavors el vídeo ha circulat per les xarxes i hi ha hagut gran indignació per una banda, per la falta de respecte cap a la Patum futbolera, i per una altra banda, atacs de riure desmesurats i comentaris com no se puede ir a trabajar habiendo ingerido choripán. En fi, Ricard, esperem que hagi aprofitat i que després d'aquest episodi gasós el company comentarista fes una migdiada de 2 hores per acabar de fer la digestió, eh?
2: Gràcies, Elisenda.
32: A tu.
0: Això que escoltes és la llufanyapeta, és la palometa del tio Manel.
2: I avui arribarem al punt de les 8 del matí recordant Josep Manel Pugès Estrader, pioner del punk i l'esca a Catalunya i fundador del mític grup Esca Català. La seva mort la setmana passada ens fa recordar que no som joves per sempre. Som-hi, que és dilluns!

0: Us saludem en directe des de la plaça Sant Jaume de Barcelona en un dia en què torna a ser calorós, tot i que ha baixat una mica la temperatura. Ara mateix 26 graus de temperatura al centre de Barcelona i falta només un dia abans que arrenqui aquest curs escolar, del qual avui i demà parlarem àmpliament a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya. Com ja és tradició, a l'inici d'aquest curs polític, el Matí de Catalunya Ràdio obre temporada des del Palau de la Generalitat. A 8:45, d'aquí a mitja hora, entrevistarem el president Salvador Illa i ho podreu seguir en directe tant per Catalunya Ràdio com per TV3, com també per la plataforma 3CAT. Farem aquesta entrevista en un matí en què Europa es desperta amb un calfred a l'esquena. Ahir a la nit es va consumar un escenari molt temut per a les eleccions regionals a Saxònia-Anhalt, a Alemanya. I és que l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya ha fregat la majoria absoluta amb un 44% dels vots. És el millor resultat de l'ultradreta alemanya des de la caiguda del nazisme. I les opcions que governin per primer cop són realment reals. Podríem fer-ho de la mà d'un partit nou, d'esquerres, anti-immigració, que és l'únic disposat a saltar-se aquest cordó sanitari contra el feixisme. I això ens fa preguntar avui, entre altres coses, quina és la força d'aquests cordons sanitaris en ple 2026, en ple auge d'opcions polítiques racistes i autoritàries. Ens hem d'aturar almenys un segon, perquè estem parlant que l'extrema dreta pot manar en una regió alemanya per primera vegada en 80 anys. Dit d'una altra manera, hi ha un terratrèmol polític ara mateix al cor d'Europa, que a més coincideix amb aquesta màxima tensió a les nostres fronteres. La setmana passada, per exemple, el mateix president Illa va ser a Kiev per reunir-se amb Zelensky i va mostrar també el seu suport, el suport de les institucions davant d'aquesta agressió russa. Però mentre Europa intenta mantenir també el pols a Ucraïna, la geopolítica juga a banda. I aquest mateix cap de setmana, una delegació nord-americana s'ha reunit tant amb Vladimir Putin com amb Zelensky. S'han assegut per negociar, diuen, un acord incert que posaria fi a aquest conflicte. Aquest és el tauler. El tauler on es mou Europa intentant no caure en aquesta rellevància en l'escenari global, lluitant contra una onada reaccionària a gairebé tots els països europeus, patint per aquesta inestabilitat a les seves fronteres i amb la sensació que el sistema no respon ni a les crisis globals ni tampoc al seu dia a dia. I d'urgències reals, en tenim moltes. A casa nostra n'hi ha a cabassos, com dèiem. Demà arrenca aquest curs escolar, amb una vaga d'educació i amb calor a les aules. Al carrer el drama de l'habitatge és constant, és inassumible que expulsa veïns del seu barri. Hi ha salaris que no permeten a les famílies arribar a final de mes. Hi ha una pressió creixent també sobre els serveis públics i molts altres temes urgents que omplen l'actualitat. I en aquest escenari, doncs, és fonamental saber què en pensa la màxima autoritat de Catalunya, el president de la Generalitat, d'aquí a menys de mitja hora al Matí de Catalunya Ràdio. Volem saber quins són els plans del govern i entendre també com ens situem davant dels reptes que amenacen tot el continent. Totes aquestes qüestions i moltes altres d'aquí a mitja hora amb el president Salvador Illa.
1: Ricard Ostrell, al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 8:03. I quines són les 5 coses que cal saber del dia d'avui? Francesc Soler, bon dia.
2: Bon dia.
0: La primera.
2: Salvador Illa serà als micròfons del Matí de Catalunya Ràdio la setmana de la Diada i just el dia abans que comenci el curs escolar. És la ja tradicional entrevista institucional al president en emissió conjunta amb TV3 des del Palau de la Generalitat. Serà a partir de 8:45.
0: La segona.
2: L'extrema dreta alemanya ha arrasat a les eleccions que s'han fet a Saxònia-Anhalt. Encara que finalment Alternativa per Alemanya s'ha quedat a les portes de la majoria absoluta, opta a governar un estat federal alemany per primer cop des del final de la Segona Guerra Mundial.
0: La tercera.
2: Pedro Sánchez reuneix avui diputats i senadors socialistes per fixar les prioritats al darrer tram de legislatura enmig de la crisi de Ceuta i el dia que es reprèn la investigació a José Luis Rodríguez Zapatero pel cas Plus Ultra amb la declaració de l'expresident de l'aerolínia.
0: Després de la tercera ve la quarta.
2: Hi ha una vuitantena de municipis en el nivell màxim de risc d'incendi, sobretot de Ponent i de les Terres de l'Ebre. Els agents rurals mantenen la prohibició d'accedir als espais naturals de la Baronia de Rialp i la Serra de Montroig, tots dos a la Noguera.
0: La cinquena.
2: Robert Pattinson ha estrenat a la Mostra de Venècia el thriller psicològic Prime Time. L'actor interpreta el presentador d'un exitós i polèmic reality show americà de fa dues dècades que caçava depredadors sexuals en directe.
0: I pel que fa als esports?
3: A exhibició del Barça 0-5 al camp del València. Pedri, Fermín, Rafinha, dos gols de Lamine donen el lideratge en solitari als blaugrana. L'Espanyol empata 1 al temps afegit contra el Sevilla. El Barça per la Supercopa de Futbol Sala 5-4 contra el Múrcia. Toni Mou guanya el 40è Mundial de Trial i un aficionat de l'Europa retingut i colpejat per la policia per portar una estelada al camp de l'Alcorcón.
0: I avui tindrem una petita baixada de temperatures. Com de petita, Eloi Cordomí? Bon dia.
4: Bon dia. Doncs mira, en general baixarà un, dos o tres graus la temperatura, potser una mica més en alguns llocs del centre del país i del sud. Res a veure amb els 10 o 15 graus que pot arribar a baixar dimecres a la meitat nord de Catalunya. Amb alguns primers ruixats que demà a la tarda ja apareixeran al Pirineu, les tempestes més fortes començaran a caure la nit de dimarts a dimecres a la costa. Mentre això no arribi, avui encara un dia tranquil i assolellat.
0: Per cert que a les carreteres, la Ronda de Dalt ara mateix continua sent la via més conflictiva d'aquest matí. Mireia Sala.
5: Sí, un vehicle avariat que ja s'ha retirat ha tallat un carril durant 30 minuts i això està provocant encara circulació lenta amb retencions entre Vallcarca i Pedralbes en sentit Llobregat. També hi ha força cua encara a la B23 entre Molins i Sant Feliu i a Esplugues, a la C58 a Sabadell i de Montcada i Reixac al nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona i a Ripollet en sentit Terrassa i a l'A2 a Pallejà, Sant Vicenç dels Horts i Cornellà.
1: Al matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell.
6: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
7: Una miqueta d'embús, em poso al dia de les feines pendents i així que arribi a casa a cuinar per tota la setmana.
8: T'ha anat bé de gust la rutina?
7: Dona, és que he tornat de vacances amb un cupó extra de Nadal de l'11 i, esclar, això es nota.
8: El dels 90 premis de 600.000 euros? Esclar, per això et veig amb una il·lusió tan gran.
9: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
10: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: Ara són les 8:07. I això vol dir que d'aquí a 23 minuts, al matí de Catalunya Ràdio, començarem aquesta entrevista tradicional i institucional ja al president de la Generalitat. Serà a revisió conjunta amb TV3 des del Palau de la Generalitat. Parlarem amb Salvador Illa d'aquest inici de la setmana de la celebració de la Diada Nacional de Catalunya i també el dia abans que comenci el curs escolar amb aquesta vaga de docents anunciada des de fa setmanes. Albert Prat.
11: Salvador Illa arriba a la primera entrevista del curs polític el dia abans que els mestres tornin a desafiar el govern. La Generalitat insisteix que ha fet un esforç sense precedents, però els sindicats crítics s'han resistit a desconvocar la vaga de demà. Al marge d'aquest conflicte, el president ha tornat de vacances exhibint dos triomfs. Volodymyr Zelensky l'ha rebut al seu despatx i el nou finançament ha fet un pas més. Ara bé, el moment clau d'aquesta reforma vindrà més tard i a Palau són conscients que hauran de remar fort si volen que Junts canviï d'opinió. Illa confia que aviat arribi l'amnistia Puigdemont i aquest 11 de setembre el govern reivindicarà el catalanisme de la Diada ara que fa 50 anys de les primeres mobilitzacions, mentre l'independentisme tornarà a posar a prova el seu múscul al carrer. Albert Prat, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: A partir de 8:45, insistim, doncs, aquesta entrevista institucional al president Illa, com ara deia l'Albert, per això un dels temes principals és aquesta vaga de mestres de demà.
12: És important canviar molt el to, no?, i les maneres, no?, l'enfocament en tot cas que fem.
0: Reclamava canvi de to als sindicats la consellera Niubó aquest cap de setmana a La Vanguardia, unes reunions que també els últims dies no han servit de gaire.
13: Aquesta vaga és un fet i nosaltres convidem i animem a tot el personal educatiu a que s'assumi a aquesta vaga.
0: Això diu en aquest cas els sindicats, USTEC. I a banda de la vaga, la carpeta educativa també passa per altres punts. Un és la calor que vivim tots plegats, perquè ara que hem tingut temperatures de 40 graus, un informe de la Fundació Equitat, és l'antiga Fundació Bofill, calcula que el 2030 una quarta part dels dies lectius s'estarà per sobre dels 27 graus. I està comprovat que això fa baixar el rendiment escolar. Recordem que la meitat de les escoles continuen pendents també d'una bona adequació climàtica. Tot això sense oblidar també el fiasco de les proves PISA. També la factura econòmica del retorn a les aules, perquè, atenció a aquesta dada, les organitzacions de consumidors alerten que a Catalunya el curs ja costa uns 3.000 euros per alumne. Mariano Rivera.
14: És per això que el president de FACUA a Catalunya, Gerard Hernández, en una entrevista a 3Cat Info, remarca que hi ha certs abusos. Per exemple, diu que és il·legal haver de comprar els llibres a les mateixes escoles.
15: Doncs el renovar o adquirir el material a través de les seves escoles, cosa que no és legal, i aquí doncs també fan molts abusos i fa que s'incrementi a vegades innecessàriament aquest cost.
14: Una de les prestacions que costa més diners és el menjador escolar, que es pot enfilar fins a 97 euros al mes. Des de les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya retreuen al govern que no ho subvencioni. Catalunya és la segona comunitat autònoma al darrere de Madrid, on el cost de l'entrada al nou curs és més alt. Maria Núria Rebelle, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I a banda d'això, Frederic Vincent, bon dia.
16: Bon dia.
0: Amb el president Salvador Illa parlarem també de l'extrema dreta.
16: Sí, ara que les enquestes donen bons resultats a Aliança Catalana, també li donen a Vox. Avui mateix el diari El País publica una nova enquesta que dona a la suma de Vox i PP el 50% de vot per primera vegada. La Razón i la BC van en aquesta línia, ara ho explicarem. I Alemanya, l'extrema dreta, té serioses opcions de governar un estat per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial.
0: I a l'entrevista institucional també parlarem, com no, d'habitatge.
17: Fins que no tingui Catalunya, com algunes ciutats i països europeus, a l'entorn d'un 15% d'habitatge públic, no serem capaços de garantir un habitatge assequible.
0: Així ens ho deia la consellera Paneque al matí de Catalunya Ràdio divendres, i entre les carpetes també pendents, que avui abordarem, hi haurà també seguretat, el viatge que ha fet el president a Ucraïna o el model de finançament.
16: Es va aprovar divendres el Consell de Política Fiscal i Financera amb el suport de Catalunya i les Canàries, a més, evidentment, del Ministeri d'Hisenda. Ara per ara, però, continuen faltant suports per la seva aprovació definitiva.
0: Sobre aquesta entrevista, comentari del president del comitè editorial del periòdico, Albert Sáez.
18: Al president Salvador Illa li arriba l'hora de la veritat. Dos anys després d'aconseguir fer govern i amb els pressupostos aprovats amb Esquerra i Comuns, ara és el moment que els ciutadans percebin amb tota claredat quin és el seu projecte per Catalunya. No el dels seus socis, sinó el del primer partit del Parlament. El govern, en aquests dos primers anys, ha afrontat problemes llargament ajornats durant la darrera dècada, com és el cas de l'educació o de Rodalies. I ho ha fet

0: Consulta en condicions a Volkswagen.es.
1: Ara que tornem a la rutina, hi ha coses amb les quals et pots arriscar. Però improvisar amb l'atenció dels teus pares no n'és una. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
2: Si tens més de 60 anys, a Viatges al Corte Inglés amb el programa de vacances econòmiques del Club de Vacances, tens una altra manera de viatjar. Pots reservar per 14 euros amb 30 euros de regal pel teu pròxim viatge i cancel·lació gratuïta si aconsegueixes plaça de turisme social. Consulta'n les condicions.
3: L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya arrasa les eleccions regionals de Saxònia-Anhalt. No assoleix, però, la majoria absoluta.
4: El seu candidat admetia la derrota sense pal·liatius després de perdre la meitat dels vots i quedar-se amb un 17% dels suports.
5: Salvador Illa arriba a la primera entrevista del curs polític el dia abans que els mestres tornin a desafiar el govern.
6: Els juntaires aspiren a consolidar-se com a alternativa al govern de Salvador Illa.
7: Ni Josep i Jolina
8: ni la roba ens han deixat agafar. Hem sortit amb el que portàvem i hem marxat ràpidament.
9: El matí de Catalunya Ràdio.
10: Aquests són els sons del dia d'avui, 7 de setembre de 2026. D'aquí un quart d'hora, entrevista al Palau de la Generalitat. Entrevista institucional al president Salvador Illa. De moment, però, repassem els bàsics del matí amb la redacció i els serveis informatius de Catalunya Ràdio. Pol Foradada, Francesc Soler, Sílvia Solanes, Lara García, Marc Jurado, Marta Viana, molt bon dia.
11: Bon dia.
10: Comencem anant a Alemanya.
12: Wir wollen dieser Abend heute. Es ist historisch.
10: Aquest que sentiu és Ulrich Siegmund, a qui alguns mitjans han anomenat l'home més perillós d'Alemanya i que ha arrasat a les eleccions a l'estat de Saxònia-Anhalt. Alternativa per Alemanya frega la majoria absoluta i té a tocar el que seria el primer govern de l'extrema dreta al país des de la Segona Guerra Mundial. Anem a Berlín, Jordi Regàs, molt bon dia.
13: Hola, bon dia. Sí, l'extrema dreta es queda només 3 escons de la majoria absoluta aquí a Saxònia-Anhalt, un resultat aclaparador. Ara cal veure si la resta de formacions poden activar el cordó sanitari per apartar Siegmund del càrrec de primer ministre. Alternativa per Alemanya, òbviament, interpreta el resultat com un encàrrec clar de formar govern. El partit que serà determinant en el trencaclosques del nou govern és l'esquerra populista Aliança Zagabanknecht, afirmant no voler votar cap dels candidats i proposen la figura d'un primer ministre suprapartidista o neutral de consens que no seria cap dels candidats actuals. On acabarà tot plegat no és gens clar perquè les negociacions encara no han començat. Si l'Aliança Zagabanknecht s'abstingués en la investidura, Siegmund seria nomenat com a primer ministre.
10: Gràcies, Jordi. Fins ara.
13: A vosaltres.
10: Mentrestant, aquí, entitats de Ciutat Vella criden a la mobilització dijous al Fossar de les Moreres contra la presència d'Aliança Catalana.
14: El partit de Sílvia Orriols ha mobilitzat 8 autocars i diversos col·lectius independentistes i d'esquerres han convocat contra manifestacions. La Daniela és la portaveu de la campanya Fora Racistes de Ciutat Vella.
15: Menys encara, el Fossar de les Moreres, un espai tan històricament significat per la lluita pels drets i les llibertats nacionals, i ens trobaran plantant cara. És imprescindible que en el moment en el que ens trobem puguem generar un gran mur defensiu contra els atacs cap als drets i les llibertats polítiques de la classe treballadora.
14: A aquesta campanya hi ha adherides entitats com l'Organització Juvenil Socialista o el Sindicat d'Habitatge de Ciutat Vella, entre d'altres.
10: I encara parlant d'Aliança, a Figueres, segons explica el diari Ara, hi ha militants que demanen recuperar com a candidat Arnau Liesa, a qui van apartar, ho va fer la direcció, quan es va saber que tenia una relació amb una menor d'edat.
14: Segons el diari, el nucli d'Aliança Figueres té assumit que la cúpula del partit no restituirà Arnau Liesa i no hi tenen res a fer perquè en municipis de més de 30.000 habitants és la direcció qui designa els candidats a les eleccions.
10: Avui en parlarem a l'Àgora amb el periodista que afirma aquesta informació, el periodista de l'Ara, Xavi Tadó. I tot això després d'un cap de setmana en què la UGT ha celebrat un acte a Ripoll contra els discursos d'odi. Pepe Álvarez és el líder del sindicat, al matí de Catalunya Ràdio.
16: Només cal veure doncs, qui són els amics de l'extrema dreta catalana, que són els mateixos que l'extrema dreta espanyola, i veure doncs, que aquests el que volen justament és que el món estigui en mans d'uns pocs que controlin els mitjans de producció i que les persones, doncs, a poc a poc anem perdent els nostres drets i això ho fan, bàsicament, separant la gent.
10: Per cert, que l'alcaldessa Sílvia Orriols ha qualificat els participants en aquesta acte de vividors i de farsants. I encara parlant de l'extrema dreta, polèmica a Sabadell amb aquesta cançó dels Tiets. Que...

0: Perquè aquest cap de setmana Vox ha publicat un vídeo promocional durant un dels actes de la Festa Major utilitzant aquest tema. Els músics del Maresme han demanat textualment que no utilitzin la seva música per les vostres merdes i afegeixen pallassos.
1: L'extrema dreta, que evidentment utilitza aquests casos, com

0: també està utilitzant el de Ceuta. I avui llegim al País una enquesta segons la qual el Partit Popular i Vox superarien el 50% dels vots.
1: També tenim sondejos que publiquen l'ABC i la Razón. El PSOE perdria entre 15 i 20 diputats, segons el sondeig, però no tindria cap opció de governar. Vox doblaria els escons que té ara i això faria que la suma amb el Partit Popular superés de llarg la majoria absoluta. Per cert, en aquest context, Pedro Sánchez reuneix avui els diputats i senadors socialistes per fixar les prioritats del curs polític.
0: I avui també el president de Ceuta reforça la pressió.
1: Juan Jesús Vives protagonitza un esmorzar informatiu a Madrid, acompanyat de Feijóo, després de la topada institucional aquest cap de setmana per l'anunci del govern espanyol de fer servir les instal·lacions del port per acollir-hi immigrants.
0: Tot això en una setmana que s'anticipa complicada per Pedro Sánchez, es reprèn el curs judicial i això vol dir que tornen les investigacions del cas Zapatero i el cas Leire Díaz. Madrid, Tania Tapia, bon dia.
2: Bon dia, sí, després de setmanes amb el foc oposat a la crisi de Ceuta, suma ara una pressió que no és nova, és la pressió judicial i la represa ve forta per el president espanyol. En el cas de Zapatero, avui i demà declaren l'excúpula de Plus Ultra, que per escrit ja van avançar el jutge del cas Zapatero, que havia rebut més de 500.000 euros a canvi de moure fils per al rescat de la companyia per part de la Moncloa, sense concretar però les gestions que hauria fet l'expresident. I en el cas Leire, dimecres serà el torn de la gerent del PSOE i de l'exadvocat de Coldo García, dijous de l'exdirector de la Guàrdia Civil, tots tres com a investigats.
0: Gràcies, Tània. I encara en clau política, que Junts reuneix a partir d'avui al Berguedà els seus diputats i diputades, Jordi Corbalan.
3: No sé, quan ens tornarem a veure, amics i amigues?
4: La direcció de Junts està preparada per tots els escenaris, el més esperat que Puigdemont pugui tornar de l'exili els pròxims mesos. Tot i les incògnites que planen sobre el seu futur polític, representaria un revulsiu per remuntar les expectatives electorals dels juntaires de cara a les municipals de l'any que ve.
5: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena.
4: En tot el focus polític posat a Madrid.
6: Senyor Sánchez, apartis.
4: Els juntaires aspiren a consolidar-se com a alternativa al govern de Salvador Illa.
7: Catalunya, malauradament, està pitjor que fa dos anys.
4: Junts aprofitarà la trobada a Guardiola de Berguedà per preparar el debat de política general de finals de mes al Parlament. Jordi Corbalan per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: 8 i 20 minuts, escolteu el Matí de Catalunya Ràdio. Les últimes hores ens deixen un nou cas d'abús policial contra un aficionat que portava un estelat, un aficionat al futbol. En aquest cas es tracta d'un seguidor de l'Europa en un partit al Corcón.
8: Segons expliquen alguns aficionats, uns agents van agafar l'home pel coll, el van llançar a terra, el van colpejar, van requisar-li l'estelada i van obligar-lo a dir que era espanyol.
9: I entre l'estelada i tal, i han dit de què país eres, Catalunya, i llavors l'han agafat el coll ja d'una altra manera molt agressiva i tal, i han dit, esto es España i tal, un d'ells ha dit de portar-lo al lavabo, entenem després que és perquè no hi ha càmeres i tal, i per fer doncs, el que es volguessin.
8: Així ho explicava Joan Torres, un dels aficionats que era a l'estadi. Com a protesta, l'afició de l'Europa va marxar de la zona visitant de la graderia durant el partit.
0: I una agressió a Manresa a les últimes hores. Un grup de joves ha pegat a un home a qui aparentment volien atracar.
8: Ho explica el Regió 7. No li van robar res perquè no duia res a sobre, però sí que li van provocar algun cop. L'home va explicar els fets a un mosso que va trobar pel carrer i s'està a l'espera de si presenta o no una denúncia.
0: I a Barcelona, un home apunyala tres persones i es llança pel balcó.
10: L'home va quedar ferit greu. Segons les primeres informacions, a l'immoble hi convivien tres homes. Els Mossos han obert una investigació per esclarir els fets i no descarten cap hipòtesi.
0: I avui fa dos mesos d'això.
11: A banda dels incendis, en surt a Barcelona aquest matí amb un esboranc de 8 metres al Putxet.
0: És aquell esboranc que va obligar a desallotjar 8 finques de Barcelona, al barri del Putxet. Dos mesos després, 18 famílies encara no poden tornar a casa.
10: I no podran fer-ho fins al gener, és el cas de la Miren.
12: Amb aquest patiment, amb uns allotjaments que no són adequats, ja no són sostenibles en el temps. No es pot sostenir viure d'aquesta manera en un hotel. No es pot tenir una família separada amb dues habitacions.
10: També hi ha negocis de la zona que estan afectats, per exemple, la pizzeria Verona, on va aparèixer l'esboranc. El Domingo n'és el propietari.
13: Poco a poco vamos haciendo y bueno, el ICF nos están ayudando, el ayuntamiento están ayudando y bueno, y se va pagando las facturas un poco a poco y bueno, tiempo al tiempo.
10: Les feines de consolidació del terreny haurien d'estar acabades a finals d'any. L'esboranc per les obres de l'era 9 del metro de Barcelona va ser de 8 metres de diàmetre.
0: 8 i 22 minuts, una notícia de la nit als Estats Units. A Miami, almenys 5 persones han mort després que un avió hagi sortit de la pista d'aterratge.
14: Era un avió de càrrega d'Amazon que ha sobrepassat el final de la pista i ha impactat contra diversos vehicles, provocant un gran incendi. A banda dels 5 morts, hi ha 5 ferits, 3 dels quals greus. L'accident ha obligat a interrompre parcialment l'activitat de l'aeroport, que acumula mig miler de vols amb retard i més d'un centenar de cancel·lacions.
0: I també notícia de les últimes hores, els hospitals de Can Rut i Sant Pau assajaran una cirurgia per tractar l'Alzheimer.
14: La investigació la fan diversos centres europeus i ja s'està provant a la Xina i als Estats Units. Segons explica el periòdico, es tracta d'una cirurgia feta amb un robot que és poc invasiva i que ara s'ha de veure si és efectiva.
0: Ja que parlem de salut, ni la patronal ni els sindicats tenen constància de cap empresa catalana que pagui la congelació d'òvuls a les seves treballadores. Això arran de la petició que han fet les futbolistes de la selecció espanyola. Núria Har.
15: A l'estranger hi ha multinacionals com Amazon, Meta, Apple o Microsoft que sí que paguen la congelació d'òvuls a les seves directives. A la Pompeu Fabra han començat a estudiar un fenomen que, segons la catedràtica d'Economia Libertad González, podria acabar arribant aquí.
16: Sí, yo creo que sí, en la medida en que, los trabajadores lo valoren, la empresa lo ofrecerá.
15: Comissions Obreres respecten la decisió de les futbolistes espanyoles, però denuncien que es tracta d'una mesura empresarial i no pas feminista.
17: La Federació de Futbol, precisament, té una credibilitat feminista una mica dubtosa, eh? Després del pato no consentit de Luis Rubiales a Jenny Hermoso.
15: Les expertes lamenten que no s'abordi el debat real de conciliació o condicions laborals. Des de Barcelona, Núria Har per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara alguna coseta més. Per exemple, avui se celebra l'acte Catalunya Aixeca el Taló, Marta.
18: La gala que dona el tret de sortida a la temporada teatral de Catalunya serà al Gran Teatre del Liceu i s'emetrà per TV3 i la plataforma 3CAT. El lema de la gala és 25 anys al teu costat, passi el que passi.
0: I atenció, una notícia que encara s'ha de confirmar. Què és que els Oasis podrien tornar a Barcelona?
18: Segons la premsa anglesa, preparen gira pel 2027 amb 23 concerts al Regne Unit, una residència a Las Vegas i una gira europea amparada a l'Estadi Olímpic Lluís Companys. Aquest cap de setmana els germans Gallagher han presentat el seu documental al Festival de Venècia.
0: I allà al festival avui reconeixerà amb el Lleó d'Or Ellen Burstyn, la protagonista de L'Exorcista, després que tot el ressò se l'hagi emportat Robert Pattinson i aquesta pel·lícula que es diu Prime Time sobre el programa de televisió de fa ja uns quants anys que es deia Com caçar un depredador. Enviat especial a Venècia, Òscar Callao.
19: La primera incursió d'Oppenheim en la ficció recrea amb molta versemblança la figura del reporter d'investigació Chris Hansen quan presentava a l'NBC l'exitós espai televisiu Tocatge Predator. El programa organitzava operacions de recerca de depredadors sexuals d'internet que culminaven amb la seva detenció en directe i el lliurament a la policia. Chris Pattinson explica com van enfocar narrativament aquesta història que connecta abusos sexuals i ètica periodística.
20: El Nancy i jo estàvem treballant en el projecte d'un documental, però de cop vam viure un d'aquells moments elèctrics quan vam pensar, per què no en fem una pel·lícula? Crec que ell fa servir la paraula com era? Docufantasia? I vam pensar que això sí que s'ajustava.
19: Des de Venècia, Òscar Callau per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Òscar. I a Lleida tornaran a tenir una llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil.
18: Serà el local que va quedar buit al juny quan va tancar l'emblemàtica llibreria El Genet Blau.
0: Estela Busoms.
21: Relleu entre dues dones. Merche París el passa a Roser Guasch, integradora social, actriu, contacontes i propietària d'una petita editorial que vol mantenir l'essència del Genet Blau i sumar-hi la seva empremta. Destaca que la llibreria Quatre Contes seguirà sent un espai literari ple de vida per als infants i farà una aposta encara més decidida pel públic juvenil.
22: L'aposta és aconseguir que la gent jove també se'l senti seu, no? Que poder continuar el relleu, que no arriba als 12 i sembla que acabe, que puguin continuar. Intentarem crear un espai acollidor per als joves.
21: La previsió és obrir portes l'1 d'octubre amb una agenda que ja inclou presentacions de llibres, lectura de contes i clubs de lectura per als més petits. Des de Lleida, Estela Busoms per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: 3 minuts, arribarem a 8:45. Avui que arrenca la temporada de TV3, tornen el Tot es mou i la Selva, i d'aquí a uns breus minuts l'entrevista de Ricard Ostrell, l'entrevista institucional al president Salvador Illa des del Palau de la Generalitat. Però de moment actualitzem la situació del trànsit. Diregues, Sala, bon dia.
23: Bon dia, doncs un accident talla dos carrils a la C58 en sentit Barcelona i això provoca retencions de Ripollet al nus de la Trinitat. Per alleugerir aquesta cua, el carril Busbau s'ha obert per tothom, excepte per als camions de més de 7 tones i mitja. A banda d'això, encara hi ha força retenció a la ronda de dalt, de Vallcarca a Pedralbes en sentit Llobregat, a la ronda del litoral, de Santa Coloma a Ciutat Vella, en sentit Llobregat, i cua també encara a la B23, entre Molins i Sant Feliu i Esplugues, i a l'A2, a Pallejà, Sant Vicenç dels Horts i Cornellà.
0: Gràcies, Mireia. D'aquí 3 minuts arribarem a 8:45 amb entrevista institucional al president Salvador Illa, però de moment anem als esports. Avui amb el Pol Foradada. El Barça és líder en solitari de la Lliga després de l'exhibició ahir al camp del València amb una maneta, un 0-5, Pol.
1: Control i superioritat total del Barça des de tots els punts de vista, tant de joc com físics. Una exhibició ofensiva amb gols de Lamin, dos, un de Rafinha, un de Fermín i un de Pedri, que situen els blaugrana al capdavant de la Lliga. Gabriel Jesús va debutar quan faltaven 10 minuts pel final. Hansi Flick.
2: Jo veig molta qualitat als entrenaments i per això estava convençut que podíem jugar com ho hem fet avui, que hem fet un partit gairebé perfecte. Hem fet un partit fantàstic.
1: Eric García es va tornar a fracturar el nas en una topada amb Rodri, mentre que l'Espanyol ha empatat aquesta nit amb el Sevilla a un gol de Marcos Fernández al temps d'afegit ha posat l'empat definitiu. Brian Zaragoza ha debutat amb l'equip blanquiblau. També a primera, a la Alavés 5, Osasuna 2, Màlaga 0, Llevant 0. Avui, Getafe Celta i Elx, Reial Societat. A segona, el Sabadell rep el Córdoba 2, quarts de 9.
0: Toni Bou guanya per 40a vegada el Mundial de Trial.
1: Ha aconseguit la victòria als Països Baixos, un nou Mundial a l'aire lliure, n'acumula 20, que s'afegeixen als 20 que té Indor.
3: 20 anys seguits és algo que no puc explicar ni jo, és més que un somni perquè pues, bueno, un esportista no té mai l'oportunitat de viure tants anys guanyant tants mundials i estant en el millor equip, així que superfeliç i disfrutant-ho, que és el més important.
1: Es pot dir d'una altra manera, el de Piera ha guanyat tots els mundials des del 2007.
5: M'expliques un conte, papa?
24: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
25: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
26: Seria genial arrencar el curs amb cotxe nou, oi? Deixa de somiar i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques en tota la gamma de turismes i vehicles comercials. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari. Més a opel.es.
27: 25 anys construint històries. Marcant l'inici de la temporada teatral. 25 anys creixent al teu costat. Torna la gran nit de les arts escèniques amb un gran espectacle de teatre musical. 25a Gala Catalunya aixeca el taló. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: Senyores i senyors, bon dia. Benvinguts a l'entrevista institucional tradicional ja al president de la Generalitat, Salvador Illa. President, què tal? Bon dia.
1: Què tal? Molt bon dia.
0: Com està?
1: Molt bé.
0: Acaba de tornar d'un viatge a Ucraïna. Expliqui'ns què és el que ha vist a Ucraïna, president.
1: Doncs he vist un país en guerra, que batalla per la seva llibertat, pels seus drets. La seva batalla, la seva lluita, és la nostra lluita, la lluita dels europeus, i a més un país que vol viure amb normalitat, una ciutat, Kiev, que vol viure amb normalitat. Ha estat un viatge molt important per mi, molt alliçonador, no? I hem firmat acords importants amb tres regions ucraïneses per ajudar-los des d'aquí, no?
0: Per què era important pel president de la Generalitat anar a Ucraïna? Quin és el sentit real d'aquest viatge?
1: Perquè la lluita dels ucraïnesos és la nostra lluita. Ells es rebel·len contra una invasió, contra una agressió de Putin, defensen la seva llibertat, defensen el dret que tenen a escollir el seu futur i ens ha de fer conscienciar que la seva lluita és la nostra lluita, no? I crec que a nivell de territoris, a nivell de comunitats autònomes, hem d'ajudar les regions ucraïneses a tirar endavant i sortir endavant. Ha estat, existeix un viatge alliçonador important per mi, no? I ens queda, em sembla que ens quedi molt lluny, però és que una mica allà es veu el món que pot venir si no tenim les idees molt clares i no sabem quines línies vermelles hem de posar i on ens hem de plantar, no?
0: És la lluita per la supervivència, la lluita d'Ucraïna. Vostè creu que Catalunya també lluita per la supervivència?
1: No, Catalunya el que ha de lluitar és per una Europa que pugui defensar, seguir defensant el seu model de prosperitat compartida, d'economia de mercat, amb règims democràtics, amb un estat del benestar, una Europa que s'ha de federalitzar, que s'ha d'unir més i que en aquest moment juga, els seus valors estan en joc a Ucraïna, per això és important, per això és important el que està passant a Ucraïna, no?
0: Vostè, de fet, va ser el primer president d'una regió europea que es reuneix amb Zelensky, amb el president ucraïnès. Fins ara havien fet caps d'estat, algun president d'algun país. Què li va traslladar Zelensky a vostè com a president de la Generalitat?
1: Va agrair molt que hi anéssim, va agrair molt que aquesta setmana, que ha estat una setmana complicada per ells, no suspenguéssim el viatge, i fóssim, i ens va demanar ajuda per preparar un hivern que anticipen molt complicat, no? És una persona que a mi em va impressionar molt positivament, el president Zelensky, una persona amb idees molt clares, que en moments complicats en què li oferien, ell va saber quin era el seu paper, quin era el seu lloc, que és estar a Ucraïna com a president i activar tots els ressorts per defensar que el seu poble, que el poble ucraïnès pugui triar quin camí vol seguir, no? Que és el camí d'Europa, no?
0: Si sembla, entrem a la sala dels diputats per començar aquesta entrevista, precisament, davant, president.
1: Gràcies.
0: Precisament, per començant per Europa, perquè Europa, com sap vostè, ara mateix està amenaçada per moltes coses. Acabem de conèixer aquesta matinada els resultats de les eleccions a una regió molt important d'Alemanya, on l'extrema dreta ha arrasat amb un 44% dels vots. Vostè, president, com de preocupat està amb el món que ve?
1: Doncs preocupat, però també esperançat. És a dir, jo no crec que hem de llançar ni tinc una visió pessimista. Passarà el que vulguem que passi. Passarà el que decidim que passi. Decidim cometre els mateixos errors que van cometre els nostres avis, que van haver de lluitar contra discursos totalitaris i d'odi que van portar, on tots sabem que van portar, al desastre, a la desesperació, o decidim seguir apostant per un món que vol viure d'acord amb unes normes acordades, en pau, generant prosperitat, fent que aquesta prosperitat sigui compartida, aprofitar les noves tecnologies per expandir les possibilitats de creixement econòmic i de beneficiar tothom. Sí, el futur no està escrit. No hi ha una inevitabilitat del que ha de passar. Ho decidim nosaltres, ho decidirem nosaltres, no? El camí que han apuntat aquesta banda de Mann, de Saxònia i Anhalt, és un camí, des del meu punt de vista, equivocat des de moltes perspectives, no? I d'aquest sentit ens hem de preocupar, però també hem de seguir treballant amb esperança i amb optimisme cap al futur, no?
0: Però és el que vota la gent. És a dir, vostè té una altra manera de fer política. Però és un moment en què la política més agressiva, més de tiar el conflicte, funciona. Què li fa pensar que vostè, la seva capacitat o la seva manera de fer política, portarà a mobilitzar més la gent?
1: Jo crec que jo confio en la ciutadania. Confio en la ciutadania catalana en particular, però també en el conjunt de la ciutadania europea. Receptes que han fracassat en el passat, jo crec que la gent és prou madura per veure que no són el camí. I receptes que estan fracassant quan es porten a la pràctica a altres països, en particular als Estats Units, crec que no són el camí. Ara, a partir d'aquí, hem de treballar, hem d'abordar les coses, hem de parlar amb claredat a la gent, no hem de generar falses expectatives, però crec que són camins completament equivocats i tinc tota la confiança i tota la convicció que la immensa majoria del poble de Catalunya no està aquí, no?
0: Vostè governa una Catalunya de 8,2 milions d'habitants, amb una economia que creix, però també on creixen molt les desigualtats. Tenim problemes amb l'habitatge, els serveis públics estan molt tensionats i una societat que cada vegada és més diversa. Vostè creu que el creixement fa perdre qualitat de vida a una societat?
1: No, el creixement, si es reparteix adequadament, si és compartit, si la prosperitat, el creixement que genera és una prosperitat, un creixement compartit, no, millora les nostres condicions de vida. El que hem de fer són les dues coses. Fer que hi hagi prosperitat, fer que l'economia funcioni, però també regular aquesta economia perquè aquesta prosperitat no quedi en mans d'uns pocs, sinó que arribi al conjunt de la societat, i en això estem. Això és el cor del meu projecte polític, no? Generar prosperitat, però fer que aquesta prosperitat sigui compartida, i per això estem reforçant les polítiques públiques i per això estem reforçant els serveis públics que hem heredat en un estat, efectivament, no desitjable, no? I el punt de partida ja sabia quin era, per això vaig comprometre'm a fer això, i ho estem fent el més ràpidament possible, però també explicar-li a la ciutadania el punt de partida del que sortíem i els problemes que ens estem trobant i els ritmes als que podem anar, no? I jo crec que la ciutadania, si se li explica les coses i si veu els esforços que s'estan fent, entén aquest plantejament, no?
0: Però aquest creixement que vostè m'explica és un creixement sense límit? Es pot créixer sense límit?
1: Econòmicament, des d'un punt de vista, si es refereix a un creixement econòmic, estem en creixement, tasses de creixement molt importants, al voltant del 3%, i el creixement econòmic, la prosperitat que genera l'economia, la veig bé, i quan més n'hi hagi, millor. Però poso un mateix èmfasi en aquesta prosperitat, en aquest creixement, en que sigui un creixement i una prosperitat que arribi a tothom, per exemple, en matèria d'habitatge, per exemple, en matèria de serveis públics, per exemple, en matèria d'infraestructures, i no que quedi concentrada, com estem veient en moltes parts del món, en poques persones i en pocs territoris, sinó que arribi al conjunt de Catalunya i al conjunt de la societat catalana. No?
0: Avui a Catalunya conviuen moltes identitats. Què diria vostè que les uneix? És a dir, què vol dir per vostè ser català avui en dia?
1: Jo quan em parlen per vostè que ser català penso en els meus avis materns i paterns, no? I penso en el bagatge que m'han traslladat, persones treballadores, un de pagesia, l'altre més de bosc, de la zona del Montseny, amb una llengua, amb una cultura, amb una manera de ser oberta, inclusiva, que ha acollit a moltes persones. Penso en això, com penso en Catalunya, no? En aquesta manera de ser oberta, inclusiva, que s'expressa amb una llengua, amb una manera d'entendre el món, que és Catalunya, no? I penso també en una vessant, si vol vostè, més racional en el conjunt de drets que significa ser català, no? Els drets i deures que tens quan vius aquí, no? Garantia d'igualtat, garantia d'accedir a uns serveis públics de qualitat, però també el deure de respectar unes normes de convivència, d'igualtat home-dona, de participació política. Penso en això, no?
0: Vostè parla d'una Catalunya oberta, acollidora, però veiem com les forces polítiques que no volen acollir doncs estan agafant cada vegada més adeptes a Catalunya. Parlava de la llengua. La llengua, quan mirem les dades, està retrocedint. L'ús dels joves en l'ús social de la llengua està retrocedint a marxes forçades.
1: Per això hem posat més recursos que mai en matèria de reforçament de la llengua catalana, per això hem impulsat un pacte pel català, i ho agraeixo a totes aquelles persones que s'hi han sumat, i per això seguirem treballant. També hi ha cada dia més persones que parlen el català. També hi ha cada dia més persones que han vingut a Catalunya que s'han apuntat a cursos de català. També hi ha avenços que ens fan ser, en aquest sentit, optimistes en quant al progrés de la llengua catalana. Ara, efectivament, vivim en un món, en xarxes socials, en telèfons mòbils, amb un seguit de tendències que justament requereixen més esforços que mai, que s'està posant el govern, per reforçar la llengua catalana com un factor d'integració i de cohesió de la nostra societat. No?
0: I no seria més útil que, per exemple, un president com vostè parlés només en català, que fes tuits només en català?
1: Jo parlo en català, com a president de Catalunya, però parlar en català no significa que no renunciï a utilitzar altres llengües per fer-me entendre a llocs on no parlen el català. Però les meves intervencions i el meu capteniment com a president de Catalunya deixa acabar a tothom que vulgui veure amb objectivitat que la llengua de Catalunya és el català.
0: Un jove, per exemple, que estudia en català però que quan surt utilitza el castellà, vostè què li diria com a president?
1: Que utilitzi el català. Que el català no només és una llengua per quan està a l'aula, a l'escola, o per quan ha de fer un exercici escolar, sinó que és una llengua per relacionar-se i per viure amb ella, no? I l'animaria a fer-ho, i animaria a tots, a més, a que ajudem aquest jove a fer-ho, deixant-nos amb ell en català. Sempre tenim clar que la llengua és un mitjà de comunicació i d'entesa, no mai una barrera ni una frontera.
0: Anem a parlar de seguretat, president. Vostès insisteixen que Catalunya és un país segur, per les dades que expliquen, però molta gent no té aquesta percepció. Què està fallant?
1: No és que ho expliqui amb les dades, és que si vostè viatja i surt i va a altres indrets del món, apreciarà els índexs de seguretat que tenim, a Catalunya, no? I efectivament les dades ho diuen i hem fet esforços importants. Què passa? Doncs que encara s'ha de seguir treballant en aquesta direcció. Per això anem a 25.000 Mossos d'Esquadra, per això hem reforçat amb un 20% el nombre de jutjats, que tot això no s'havia fet els darrers anys. No hi havia ni prou jutges per escatir si les persones que la policia de Catalunya posa a la seva disposició en comès delictes i aquests delictes són sancionables penalment, ni hi havia prou policies per tenir gent. Hem avançat en això i les dades estan començant a avançar, a demostrar que efectivament anem en el camí correcte. S'ha fet prou? No. S'ha de fer més? Sí. Estem fent més? Sí. Som contundents? Totalment. La seguretat és un requisit per poder exercir la llibertat que tota persona té dret, no? I per tant, en aquest sentit, doncs, estem actuant amb tota la contundència del món. Qui va fa, va paga, és la meva frase en aquest sentit, el meu plantejament en aquest sentit, i així seguirem, no?
0: La setmana passada, per exemple, vam lamentar l'assassinat d'una persona després de les festes majors de Manresa. Després van començar a circular diferents informacions falses. Com es combat una mentida que pot arribar a milions de catalans, que arriba més ràpid fins i tot que una roda de premsa que pugui fer un govern com el seu?
1: La mentida sempre es combat amb la veritat i explicar les coses com són. Hi ha un assassinat, s'ha d'arribar a fons i s'arribarà a fons, s'ha de detenir les persones que ja estan detingudes que ho van cometre, s'han de posar a disposició de judicial i s'ha de ser contundent amb això. Ara, no difonent informacions falses que no fan cap servei ni a la seguretat ni a la convivència del país, no? Per tant, la mentida sempre es combat amb veritat, no? Amb la veritat, i és el que farà el govern de Catalunya i el que seguirà fent el govern de Catalunya.
0: Però no es combat evitant que passi aquesta mentida, reaccionant?
1: És el que vam fer. És el que vam fer. Per mi, la discriminatòria per nosaltres és qui respecta la convivència, qui trenca la convivència, vulnerar les normes bàsiques de convivència. Per tant, qui comet un delicte, sigui qui sigui, parli qui parli, vingui d'on vingui, se serà contundent amb ell, s'és contundent amb ell, se'l persegueix, se'l deté, se'l posa davant de la disposició de la justícia i si els jutges ho estimen oportú, compleix condemna. Aquesta és la norma de capteniment del govern de Catalunya.
0: Clar, però també ens hem de preguntar per què passa. Estem parlant d'uns menors que ja havien estat identificats anteriorment, un dels quals ja estava en llibertat vigilada. Què és el que fa que passi això? De qui és responsabilitat, president?
1: En aquest cas, de les autoritats que van prendre les decisions que van prendre, jo tampoc no vull entrar a valorar-les sense tenir un coneixement aprofundit, però també hi dic, si aquí s'han de revisar coses, el govern estarà algú que hagi d'estar per revisar-les. A nosaltres el que ens correspon és tenir una policia eficaç, que la tenim, vetllar perquè els jutges, que són un poder, però també un servei públic, tinguin els mitjans que han de tenir, per això vam augmentar la seva disposició, i a partir d'aquí fer complir sense matisos la llei. I és el que estem fent i el que seguirem fent.
0: Però ho emmarquen un cas puntual. No hi veu, per exemple, que cal afrontar un problema més profund pel que fa a la protecció de menors, pel que fa a l'exclusió social, la seguretat?
1: Hi ha decisions que no s'han de prendre tampoc amb cabent. Jo dic, escolti, hem d'anar veient com evolucionen les coses, jo no em tanco a una revisió, diria que fins i tot permanent, d'algunes polítiques que s'han de veure, que han de respondre a les realitats que té el país. No? Ara li dic, decisions a cop cabent tampoc. El que ens correspon a nosaltres és, insisteixo, assegurar-nos que tant la policia com en el que depengui de nosaltres el poder judicial tenen tots els recursos per fer la seva feina, que és vetllar perquè es respecti la llei. I aquell que la infringeix, detenir-lo, posar-lo a disposició judicial i, si ha comès un delicte, doncs que pagui amb totes les conseqüències. No?
0: Portaran a la Fiscalia, com a delicte d'odi, els tuits de Silvia Oriols?
1: Sempre que s'observa que hi ha comportaments que vulneren el marc de Bagau i que tien odi, vulneren el marc Bagau, el govern actuarà. Ho estem valorant i, si és el cas, en aquest cas i amb tots actuarem igual.
0: Un país, vostè ho deia abans, també s'explica per la seva solidaritat. Ara estem vivint també les seqüeles d'una crisi que hem viscut a l'estiu, la crisi que hi ha hagut humanitària a Ceuta. Catalunya ha d'acollir aquests menors no acompanyats que ara són a Ceuta?
1: Catalunya és solidària. Ho ha sigut sempre i ho seguirà sent. Miri, avui mateix la responsable de vacunes del govern de Catalunya, del Departament de Salut, es desplaça a Ceuta. És el segon viatge que fa. Ja va estar-hi la setmana passada, no l'anterior, una setmana, ajudant amb tota la logística de vacunació, traslladant tota la nostra experiència. Això és estar on has d'estar. No donar-se tants cops de pit i fer el que s'ha de fer. En matèria d'acolliment de menors, Catalunya ha estat sempre solidària i a partir d'aquí el repartiment que s'hagi de fer eventualment haurà de veure de quin punt de partida sortim i quin esforç o quina acollida han fet les comunitats autònomes i fixar a qui correspon acollir perquè no ha fet uns esforços fins ara suficients. Catalunya està a l'avantguarda d'això i és de les comunitats autònomes que més solidàries mostren aquesta qüestió sense predicant-ho tant i practicant-ho més. No?
0: Però quan diu que està al capdavant de la capacitat d'acollir, vol dir que Catalunya té capacitat per acollir, per integrar, per donar futur digne a aquestes persones?
1: Jo dic que això s'ha de discutir en els òrgans pertinents, que convoca el Ministeri. Ja hi ha anat el conseller en una reunió que hi ha hagut i hem de veure a partir d'aquí què planteja el govern d'Espanya, i Catalunya es mourà com s'ha mogut fins ara sempre en els paràmetres de la lleialtat institucional i del compliment de la lleialtat. Espero que tothom ho faci. Tampoc anirem amb el lliri a mà ni serem ingenus, però ens mourem com hem fet fins ara, amb criteris de solidaritat i de respecte a la legalitat i de lleialtat institucional.
0: Si m'entra una mica més al fons en aquesta qüestió, la solidaritat que vostè predica té límits? És a dir, hi ha un límit per decidir quantes persones poden arribar a entrar o no al país?
1: Que no perjudiqui la nostra generació de prosperitat. És a dir, serem solidaris no fins al punt d'empobrir-nos més que aquell que és objecte de la nostra solidaritat. Això en matèria de finançament, per exemple, es diu ordinabilitat. Escolti'm, ajuda la que puguem donar és també una manera de ser dels catalans, el ser solidaris, el pensar en aquells que estan en situacions pitjors que nosaltres. Ara ajuda fins al punt de no quedar en pitjor condició que aquell que rep la teva ajuda, no?
0: En aquesta crisi, quina opinió en té vostè de la gestió que ha fet el govern espanyol?
1: Jo crec que el govern d'Espanya donava les explicacions que havia de donar. Crec que una situació d'aquest tipus, en fi, d'emergència que hi ha hagut i que encara continua havent-hi a Ceuta, efectivament posen davant del mirall a tothom, no? El govern d'Espanya, per descomptat, però també a l'oposició, i veig també comportaments que intenten més tirar llenya al foc i treure rèdit d'això, i no tenen un comportament adequat a la situació d'emergència que està vivint a Ceuta. És, a més, una qüestió que transcendeix l'àmbit d'Espanya. Ceuta és frontera d'Espanya i d'Europa. I per tant també aquí hi ha hagut una reacció europea molt desafortunada des del meu punt de vista, almenys en un primer estadi, no? De no entendre què estava en joc aquí, no?
0: Però vostè, president, hagués estat un mes sense comparèixer, sense donar explicacions?
1: És tan fàcil el dilluns dir que haguessis fet com va acabar el partit de futbol del diumenge. Jo no m'agrada entrar en aquests exercicis. Jo conec bé...
0: El president Sánchez va justificar que tenia dret a fer vacances.
1: El president Sánchez va estar tot un moment connectat i va estar tot un moment a punt, a sobre, i va estar 24 hores al dia, 7 dies a la setmana pendent d'això, no? Va fer-ho des de Lanzarote, no? Per tant, jo sobre això, en fi, crec que el que és rellevant ara és posar tots els recursos de l'Estat per resoldre aquesta situació d'emergència i remar tots a la mateixa direcció i no intentar treure profit de situacions que tant de bo no s'haguessin produït, però que són les que tenim davant i les que hem d'afrontar. No?
0: Com veu per això el president Pedro Sánchez? Vostè creu que acabarà aquesta legislatura?
1: Sí, ho ha dit, i ho farà, i veig un president que ha sigut bevent, que ha sigut decent en plantejaments geopolítics internacionals, i que té les idees clares, i per descomptat, des del meu punt de vista, és un president i un govern que li convé a Catalunya, i en aquest sentit m'he expressat sempre i em segueixo expressant, no?
0: Creu per això que les eleccions generals han de ser abans o després de les municipals?
1: Això és una decisió que correspon al president Sánchez. Jo crec que això, i soc sincer, té menys transcendència del que pensem. La gent a vegades es pensa que en funció de què facis i penso que té menys transcendència. La ciutadania sap perfectament distingir entre diferents convocatòries electorals i no crec que sigui tan transcendent com us hi vulguin donar. Per tant, quan ell estimi oportú, ell ha dit que esgotava la legislatura, i si això és així, doncs serien després de les eleccions municipals i autonòmiques. No?
0: Té transcendència si hi ha canvis, perquè hi ha molta gent que apunten que vostè podria ser el successor de Pedro Sánchez. No sé si n'ha parlat mai d'això amb el president espanyol.
1: Ni n'he parlat ni fa el cas. Jo estic honorat de ser president de Catalunya i aquest és el meu present i el meu futur. No? I sobre la successió de Pedro Sánchez, crec que molt s'apresuren a parlar d'això. Crec que, i ho dic amb sinceritat, és més feble, molt més feble, terriblement més feble el lideratge de Feijóo, i aquí que comença a venir, diguem, de plantejaments del primer poble sobre qui ha de... què passarà amb Feijóo, que no amb Sánchez. Jo, en fi, crec que conec bastant bé la realitat del socialisme espanyol i el seu lideratge és un lideratge amb una àmplia base. No diré que no hi hagi gent que tots coneixem, que no abogui per altres plantejaments, però un lideratge amb un suport molt ampli en el conjunt del socialisme espanyol i sobretot en el conjunt de la militància dels votants progressistes a Espanya.
0: Som a les portes de la Diada Nacional de Catalunya, una diada que tradicionalment també se celebrava, en aquest cas, a Madrid, però aquest any vostès han decidit que canviaran Madrid per Extremadura. Expliqui'm per què han decidit marxar de Madrid.
1: Bueno, no és que tant marxar de Madrid com anar a Extremadura. Per què? Doncs perquè hi ha una realitat de molts catalans d'origen extremeny i perquè ens ha semblat que posar això en valor en el dia dels més assenyalats a Catalunya Catalunya, a la Festa Nacional de Catalunya, i dir, volem compartir també aquesta festa amb vosaltres, anant a la vostra terra, a la vostra terra d'origen, era un gest que en si mateix diu molt, no? Explica la voluntat inclusiva i d'obertura dels catalans, explica la voluntat de compartir la nostra festa nacional amb tots ells, i també és un reconeixement a l'aportació que ells han fet al progrés, a la prosperitat de Catalunya, no? I no és tan marxar, hi hem anat molts anys, ja hi fem coses a Madrid, fem els Premis Blanquerna, però aquí, diguem-ne, ens ha semblat que era bonic fer això a Extremadura, i crec que està tenint una bona acollida.
0: Però vol dir aquests valors que em diu vostè d'Extremadura no hi són a Madrid, per exemple?
1: També hi són, per això hi hem anat tants anys, no? Però no és només Madrid, hi ha molta més comunitat de persones provenients de catalans d'origen extremeny que no catalans d'origen de Madrid, no?
0: Sí, si parlem del model polític, Madrid vostè diria que és l'antimodel polític de Salvador Illa?
1: Madrid ha defensat sempre, i ho dic amb tot el respecte, perquè correspon als ciutadans i ciutadanes de Madrid decidir què volen, però la política que estan desenvolupant és una política que jo qualifico d'acumulació insolidària. Generar molta prosperitat, però que queda molt reduïda, molt concentrada en poques mans. Nosaltres volem generar prosperitat, i en generem, però som més d'una prosperitat compartida, no? Això ho pot vostè veure en molts àmbits, en l'àmbit universitari, en l'àmbit sanitari, en l'àmbit d'habitatge, no? Nosaltres volem impulsar polítiques que facin que aquesta prosperitat arribi a tothom amb una fiscalitat justa, però que posin molt accent en que això ha d'arribar a tot el conjunt de la societat, i allà a mi em sembla que tenen una política més d'acumular, no? Però el que no pugui arribar, doncs que s'espavivi, no? Jo no, aquest model no ho comparteixo.
0: Això pel que fa a la política, però no sé si quan vostè parla amb empresaris, per exemple, i els hi trasllada aquesta idea més oberta d'una Espanya més federal, on Catalunya pugui jugar un paper també més essencial, i troba receptivitat, o hi troba també aquestes reticències habituals de quedar-se a Madrid?
1: Hi ha una pulsió, per alguns d'ells, molt centralitzadora, no? Però jo crec que el model d'una Espanya plural i diversa, d'una Espanya, si vol vostè, més federal, és un model que és el que és. Que és que Espanya és això. I tothom que vagi contra això topa amb que els seus plantejaments, doncs amb parts on això està molt interioritzat, com pot ser Catalunya, com pot ser el País Basc, com pot ser les Illes, doncs no entra en aquest model de centralitzar, no, a part que és poc eficaç, és menys eficaç, de fet, que un model que permeti nivells d'autogovern molt amplis i reconegui aquesta realitat plural i diversa d'Espanya, que enriqueix el conjunt d'Espanya, no només no la perjudica, sinó que l'enriqueix. No?
0: Deixem que escolti el que ha dit Isabel Díaz Ayuso a les últimes hores.
2: Los madrileños no pueden más. Todas las mañanas trabajando, pagando impuestos, levantando persianas para pagar la fiesta nacionalista a cuatro mindundis para que Illa pueda mantenerse y Sánchez después. Esta es la realidad que estamos viviendo. Es indignante porque se juega con el dinero de la gente. No es nuestro dinero. No es nuestra España, es la de las nuevas generaciones. ¿Qué vamos a heredar? Si tienen ellos los sueldos vitalicios, si son ellos los de las residencias oficiales, son ellos. Miren los sueldos, miren cómo viven en Cataluña, con embajadas, todo tipo de chiringuitos, que lo vamos a pagar desde Madrid. No. Y desde luego, si pretenden que lo hagamos con una sonrisa, menos todavía. El dinero de los madrileños no se toca. Y el que lo toque, lo va a pagar. Eso lo juro.
0: Parlava del model de finançament. Què li respon, president?
1: Primer, un consell. Jo d'ella no parlaria massa de residències oficials. Segon, una advertència. No es posi amb Catalunya. I no es posi amb els catalans. Aquí no hi ha ni mindundis, ni hi ha cap festa. Aquí hi ha gent que treballa, que és emprenedora, que aixeca la persiana, que no es queixi i que va per feina. I tercer, mà estesa al conjunt de bons madrilenys i madrilenyes que hi ha. Això és el que havia de dir.
0: Anem a entrar en algunes matèries més directes que afecten la vida dels ciutadans de Catalunya. Per exemple, parlem de l'habitatge, que és una de les preocupacions màximes que té la societat. El govern ha anunciat 50.000 habitatges en els propers anys, però diferents estudis apunten que caldran molts més. Què respon vostè, president, o què li diu vostè a una persona que treballa, que es guanya un sou i que no pot pagar el lloguer a final de mes?
1: Pues que l'entenc perfectament, i que la prioritat del meu govern és resoldre això. I que hem posat en marxa les polítiques més ambicioses que pugui trobar el conjunt d'Espanya i el conjunt d'Europa en aquesta matèria. I que per això estem construint 50.000 habitatges protegits, que són molts, i hi ha cap comunitat autònoma que hagi marcat aquesta xifra, aquest objectiu, fins al 2030.
0: Però no n'hi ha prou, president.
1: No, i per això estem desenvolupant A continuació, un pla per generar 214.000 habitatges, transformant sòl per poder generar 214.000 habitatges a Catalunya. I per això estem treballant en matèria de densificació i per això estem treballant per escurçar els terminis per construir habitatge i deia, a més, que hi ha ajuts del govern de Catalunya per adquirir un habitatge si tens menys de 40 anys, si tens un necessites ajut per pagar la teva entrada, que es poden consultar al web del Departament de Territori, i per això li diria també que estem fent ajuts de lloguer, i per això li diria que estem treballant en tots els fronts, analitzant totes les polítiques que es fan arreu del món per poder resoldre aquesta qüestió. I li diria també que, malauradament, tot i que volem anar el més ràpid possible, no ho podem resoldre ni una setmana ni un mes, però que ho resoldrem, això.
0: Però hem d'acceptar com a societat que sigui normal treballar i que això no sigui suficient per poder viure, per exemple, a la ciutat on tu treballes?
1: No, que no hem d'acceptar-ho. Evidentment que no. Per això estem treballant per cohesió. Per això hi dic jo, prosperitat sí, però compartida. A mi uns empresaris em diuen, escolti'm, baixi impostos. I els dic sempre el mateix. I com ho explico jo a una persona que treballa que no pot pagar-se un habitatge? I com això afecta el seu negoci i la seva empresa? Si aquesta persona que vostè té contractada i que li paga un sou correcte, amb aquest sou no pot pagar un habitatge. No, aquest és el quint de la qüestió. Aquest és el quint de la qüestió. Gent que treballa, que té uns estudis, que s'ha format, que està tenint salaris correctes, però que no pot pagar-se un habitatge digne. Aquest és el quid. Això és el que jo hi responc a la gent que em diu, baixin vostè els impostos. És que no, i digui com ho fem.
0: I es planteja pujar impostos, ara que treu el
1: no,
0: tema?
1: No, em plantejo treballar perquè aquesta prosperitat arribi a tothom. Amb una fiscalitat justa, millorant els recursos de l'autogovern de Catalunya, treballant per agilitzar, tampoc podem, i això hem de ser tots molt revistes, tots, administracions municipals, tota la gent del sector de la construcció. No podem tardar 10 anys en transformar un sòl i començar-hi a posar habitatge, hem de reduir-ho. Si diem realment, i jo crec que hi ha una emergència en matèria d'habitatge, doncs el que hem de fer és construir tant habitatge com sigui possible des d'un punt de vista de sostenibilitat en els terrenys adequats per poder-ho fer, que són terrenys que estiguin amb transport públic, amb bons serveis, no? I, evidentment, també lluitar contra aquells que volen fer negoci. Sempre que hi ha aquestes qüestions hi ha algú que diu espera que jo faré negoci. Hem de ser contundents, per això també hem impulsat doncs, una mesures contra el que anomenem la compra especulativa. Què és això? No és aquella persona que m'estalvis ha tingut un segon habitatge, és aquelles persones que volen fer negoci amb això, i per això també hem donat possibilitats a molts ajuntaments, i alguns d'ells ho han utilitzat, per exemple a Barcelona, però també a Hospitalet, Cornellà o recentment Badalona, per acabar amb els habitatges d'ús turístic, que és dir la prioritat és per la gent d'aquí que treballi, que necessita un habitatge per viure a aquestes ciutats i no per gent que ve a passar-hi i ens agrada que vingui a passar-hi un cap de setmana o una setmana, però té altres recursos, com és un hotel o com són altres tipus d'establiments, no un habitatge que pot ser utilitzat per persones d'aquí per viure-hi. No?
0: Clar, però com diu vostè, sempre hi ha escletxes. Per exemple, ara unes escletxes són les habitacions compartides. Està pujant moltíssim el preu de les habitacions compartides. És a dir, d'alguna manera sembla que sempre el problema de l'habitatge es cronifica perquè s'escapa per alguna banda.
1: Qualsevol escletxa que detectem intentarem resoldre i contrarrestar. I és un missatge que envio a tothom. Si vostè vol fer negoci i busca escletxes, taparem aquestes escletxes. I ho farem, a més, tan ràpid com puguem. L'habitatge és una prioritat, és una missió de país, és una prioritat de país. I no hi ha una societat que pugui viure amb un mínim de cohesió, amb un mínim d'esperança futur, si, com diu vostè, una persona que té una feina, que treballa, que no pot pagar-se, no pot accedir a un habitatge per poder desenvolupar el seu projecte de vida. Això és clau pel país, jo crec que la majoria de gent de Catalunya ho entén i que crec que el govern, en fi, desplega, insisteixo, totes les polítiques. Jo estic obert a totes les iniciatives que pugui haver en aquest sentit, sempre que siguin verificables i que puguin tenir una vera similitud de poder funcionar.
0: Tan ràpid com sigui possible, em diu, però la llei, per exemple, per limitar la compra especulativa encara està pendent d'aprovació. Quan l'aprovaran?
1: Bé, la llei s'ha tramitat, s'ha acordat, tenim un informe, un dictamen del Consell de Garanties Estatutàries que posa reserves sobre algunes qüestions i nosaltres el que volem fer coses amb solidesa jurídica i això sempre ho he dit. Per tant, doncs estem analitzant aquest dictamen i l'adequarem a les advertències jurídiques que ens fan per tirar-lo endavant.
0: Quan serà això, president?
1: En les properes setmanes, mesos. Estem treballant en això el més aviat possible, però el que tampoc podem fer és dir aquest decret contra la compra especulativa no és, alguns potser es pensaven que era un brindis al sol. No és un brindis al sol. Per això ho volem fer amb solidesa jurídica i amb solvència jurídica, i per això doncs, aquest dictamen ens el prenem seriosament i ho adequarem a donar-li la base jurídica sòlida que tingui per justament per garantir que l'habitatge, si ve a fer un servei, si ve a guanyar-se la vida a la gent, jo no tinc cap inconvenient, però no si ve a especular ni a fer-se ric. No?
0: A tot això demà comença un curs escolar i de nou fa molta calor. El seu govern acabarà amb la calor a les aules?
1: Sí. Miri, a Catalunya hi ha 2.500 centres escolars. Una quarta part, un de cada quatre, són anteriors a 1965. Això és el que jo m'he trobat. Això és el que jo m'he trobat. O sigui, hem posat ja un primer quantitat de recursos, 100 milions d'euros, per poder resoldre, per poder climatitzar les escoles. Alguns ajuntaments han tingut pioners en això, en particular l'Ajuntament de Barcelona, que ho ha fet amb les seves escoles, un programa. Nosaltres hem fet aquest paquet aquest ajut, aquest programa d'ajut, al que s'han acollit molts ajuntaments, però estem treballant per resoldre, abordar el conjunt d'aquest problema en col·laboració amb els ajuntaments i també en col·laboració. Estem estudiant possibilitats de col·laboració amb el sector privat per fer això amb rapidesa i amb competència, i no només en l'àmbit escolar, sinó també en un àmbit que ens preocupa molt, que és el de les residències per gent gran, on els efectes del canvi climàtic, que encara alguns neguen, hem vist aquest estiu, que s'han d'abordar amb el que es diu polítiques d'adaptació, és a dir, adaptant les nostres infraestructures, adaptant el país, adaptant la nostra manera de viure a aquesta realitat que ja tenim aquí. No?
0: Tornem a la pregunta d'abans, quan, per això?
1: No,
0: sí, vostè, el mes de maig de l'any vinent, vostè pot garantir als ciutadans de Catalunya que els seus fills que porten a l'escola no estaran en unes aules amb una temperatura infernal?
1: Jo hi puc garantir que el govern les properes setmanes presentarà un programa complet per resoldre això. I en aquest programa...
0: Però el mes de maig, president?
1: Intentarem el més aviat possible. Jo tampoc vendré dos o quatre pessetes. Perquè, fixi's, mític que ens hem trobat. Un de cada quatre dels 2.500 centres escolars són anteriors a 1965. És el punt de partida. Per tant, jo aplicaré la ciutadania. Com ens trobem? Què fem per resoldre això? Sí que li dic que aquesta qüestió, i no només en l'àmbit escolar, sinó de les residències, és una prioritat, i el país ha de fer un esforç, i crec que té recursos i capacitat per poder-ho fer, per adaptar aquestes infraestructures, començant per aquelles que són on hi ha les persones més vulnerables, que són els nens, els nois de Catalunya i la gent gran.
0: Què ha fet malament, president, el govern, perquè demà comenci un curs escolar amb una nova vaga educativa?
1: Segur que podíem fer dues coses en algun moment millor, jo no dic que no, però algú ha posat mai més recursos que aquest govern per afrontar la qüestió que tenim a les escoles en matèria de retribució dels professors, en matèria d'augment de recursos, en matèria de disminució de ràtios, en matèria de millora de la infraestructura? Ha posat un paquet de 2.600 milions d'euros de recursos. Ho hem acordat amb alguns sindicats, amb d'altres no ha estat possible. El govern seguirà en aquesta línia i, tal com ha dit la consellera, el propòsit del govern és obrir un debat sobre quina educació necessita el país. Un debat en què estem convocats tots, administracions, pares, professors per descomptat, representants d'alumnes, tothom que té alguna cosa a dir en educació, perquè és el futur del país. No? I el govern té mà estesa i dedica recursos i seguirà dedicant recursos, i jo també m'adreço a tothom, a tota la comunitat educativa, per dir que respecto moltíssim el dret de vaga, però també demano respecte pel dret a l'educació. Els nois de Catalunya, les noies de Catalunya, els infants de Catalunya tenen dret a l'educació, els que millor ho saben són els propis professors, les famílies de Catalunya tenen dret a que els seus fills siguin educats, i demano en aquest sentit doncs que se respecti aquest dret, també ho de la mobilitat, però sobretot el dret a l'educació.
0: Però que hi hagi abús del dret a vaga?
1: No, és que jo no plantejaré mai que hi hagi abús del dret de vaga. El dret de vaga és un dret bàsic. Els treballadors tenen dret a manifestar-se i tenen dret a vaga. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. Crec que és compatible. I demano en aquest sentit un parèntesi, i demano a la consellera, s'ha reunit tots els representants dels diferents col·lectius aquesta setmana passada, ha demanat un parèntesi, que jo també demano, que discutim, anem a començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans, dels nois de Catalunya, i anem a reunir i anem a veure quin horitzó, quina educació necessita Catalunya els propers anys, de quins recursos es fan falta per poder arribar a aquest objectiu que marquem entre tots plegats, i el govern farà els esforços i tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició. No? Penso que aquest és el camí que hem de seguir, no? I també tenir clar a punt la partida. Ens hem trobat. Si jo, escolti'm, quan vaig arribar al president de la Generalitat, els professors de Catalunya, els mestres de Catalunya, eren els tercers pitjors pagats d'Espanya. Amb els canvis, amb les millores que hem fet, passen a ser els tercers millors pagats d'Espanya. Hem augmentat les aules d'acollida, hem augmentat els centres d'educació especial, hem augmentat el personal que s'ha posat a disposició d'aquest curs. Hem destinat un conjunt de recursos que crec que una mirada objectiva que tothom vulgui fer sobre aquesta qüestió, en fi, posa de manifest que no s'havien dedicat mai tants recursos com fins ara estem fent, i si n'hi hem de dedicar més, doncs farem els esforços per poder-ho fer. No?
0: Sí, president, vostè el que demana als mestres és que sostinguin amb recursos insuficients una transformació que políticament ja està estan d'acord, però que no tenim prou ara finançament per fer-la.
1: No, jo no demano això. Jo demano, anem a seure i anem a parlar del model educatiu de Catalunya, anem a veure què hem de fer amb educació inclusiva, jo la defenso, però possiblement s'hagin de fer alguns ajustos, anem a veure què hem de fer amb les infraestructures, anem a veure què hem de fer amb l'autoritat del docent avau, anem a veure què hem de fer amb autonomia de centres, anem a discutir què hem de fer això, anem a posar-hi els recursos, anem a acordar quins recursos fan falta, anem també a veure com avaluem els resultats, perquè les polítiques públiques han de ser avaluades, anem a decidir, doncs no sé, què ha de passar si un noi doncs arriba a tercer de primària i no sap llegir, què hem de fer, si ha de continuar o no. Anem a fer un debat seriós.
0: Escolta, no hauria d'arribar a tercer de primària sense llegir, per exemple.
1: I si arriba, què fem? Llavors, anem a veure què fem amb tot això. I anem a discutir-ho. A fons, jo no tinc cap inconvenient. I, a més, hi ha gent que... En fi, hi ha diferents visions al respecte. Els dic que anem a fer això, els dic el govern està posant més recursos que mai. Aquest curs comença amb més recursos que el curs anterior, i el govern estarà al costat de posar, de marcar també l'educació com una prioritat de país. És el que dic, i dic, i això, mentre ho fem, doncs, home, respectem també el dret a l'educació dels infants, no? Perquè no guanyem res respectant-lo, no? I és compatible amb el dret de vaga i el dret de manifestació, per descomptat.
0: Ja parla de trens, president. Com sap, també és un dels altres problemes que té molts ciutadans en el seu dia a dia. Quan tindrà Catalunya un sistema ferroviari que funcioni com els ciutadans esperen d'un país europeu?
1: La millora és una millora progressiva i jo crec que no, properament tindrem una millora, un sistema ferroviari en nivells d'excel·lència que són els que Catalunya necessita. En aquest moment hi ha 151 obres a Rodovies. 151 obres, no? I s'estan abordant qüestions que no s'havien abordat mai. S'ha abordat arran dels incidents que hem tingut al gener d'aquest any, doncs el túnel de Garraf, el túnel de Rubí, però moltes altres. S'estan soterrant vinyes d'aquestes reclamacions històriques, s'està modificant les dues estacions més importants de Barcelona, Sants i la Sagrera, s'està avançant. Ara això té el seu ritme i s'està actuant en els tres fons que hem dit que actuaríem. Infraestructura viària, material rodant, començarem a posar en marxa a principis de l'any que ve, doncs, els nous trens. També serà un procés gradual, perquè hi ha d'haver-hi una formació dels maquinistes i un rodatge d'aquests nous materials rodants, però es notarà un canvi substancial a la confortabilitat i a la solvència del viatge. I també estem, com vostè sap, avançant en matèria de governança, amb Rodovies.cat i el traspàs aquesta propera tardor de la R1.
0: Això pel que fa a mig llarg termini, però en el dia a dia, per exemple, el que va passar aquest estiu amb l'eclipsi, un govern com el seu es pot permetre errors de previsió com els que vam viure?
1: Escolti'm, en fi, jo crec que s'han donat les explicacions, va ser un fet molt puntual. L'anada als llocs on millor es visualitzava l'eclipsi va ser una anada gradual, la tornada va ser una tornada sobtada, va haver-hi una efectivament, com vostè diu, un error de previsió, va haver-hi un excés d'oferta de trens a les Terres de l'Ebre i un defecte d'oferta de trens a Tarragona. Jo, en fi, he demanat que es prenguin nota d'això i que es revisi com es van fer les previsions, però crec que tampoc d'aquest fet puntual se'n pot treure una conclusió.
0: És, sí. Un exemple, com li podria posar d'altres, en megafonia, per exemple, o en altres àmbits del dia a dia.
1: Escolti, no tenim el servei de Rodovies que Catalunya necessita. Això jo ho he dit, ho he reconegut, m'he excusat moltes vegades per dir-ho així, però la meva feina no és ni diagnosticar ni excusar-me, la meva feina és solucionar. I estic dient què estem fent per solucionar-ho. 51 obres en marxa en aquest moment a Rodovies. Material rodant que arribarà ara, governança diferent, i això té un procés que és el que estem seguint, i jo crec que es van veient i se seguiran veient resultats positius. No?
0: Més enllà de Rodovies, president, vostè creu que el país s'ha de repensar pel que fa a la mobilitat? Per exemple, penso en l'AP7.
1: Sí, i ho estem repensant, i ho hem de repensar, i ho he obert aquests debats. El país en àmbit d'infraestructures ha de ser ambiciós, i ha de pensar i dibuixar les infraestructures del segle XXI. En matèria de mobilitat, vostè ha parlat de les vies d'alta capacitat, hem parlat abans de Rodovies, però també he dit que en matèria d'infraestructura energètica, en matèria d'aigua, i ho estem fent, i estem plantejant instruments de planejament i de planificació, d'abordar les solucions, les mancances que hi ha avui en el dia a dia, però també de dibuixar les infraestructures que necessita el país en aquest segle XXI i tenir-les pensades i executar-les el més aviat possible, i tant que sí, pensant en ambició i en gran, no?
0: I en aquesta ambició hi ha la B40, per exemple, o l'ampliació de l'aeroport?
1: Bueno, aquí hem acordat l'ampliació de l'aeroport, jo crec que és clau pel futur de Catalunya, pel futur de la generació de prosperitat a Catalunya. Això és un procés que està en marxa, que no és un procés d'un dia ni de dos, ja ho hem explicat, i hem marcat uns calendaris, s'estan seguint els terminis, i en matèria de la B40 hem arribat a un acord d'investidura, fer un tram d'aquesta B40, jo he defensat sempre que crec que s'ha de fer tota sencera, però he acordat aquest tram i respectaré aquest acord. I seguiré pensant, i seguiré defensant que tinguem suport suficient, doncs haurem de fer el tram següent, però no hem arribat on hem arribat, i s'ha de fer, i crec que el tram que està ja en funcionament és un tram que tothom qui passa pot veure que és respectuós amb l'entorn i que ha donat una solució bona de mobilitat, doncs això és el que hem de seguir fent. No?
0: Però són decisions que no són populars, president, perquè en el cas de la B40,
1: jo no vinc a buscar popularitat, jo vinc a resoldre problemes i a explicar a la gent. Jo penso que la gent, si se li expliquen els problemes, si l'explica les qüestions, la gent, la ciutadania ho entén, sempre hi ha grups i tenen dret, que plantegen situacions, doncs, en fi, que no volen, sempre hi ha un no a tot, que diguem, no? Això és, no? Però el govern el que ha de fer és escoltar. Jo només mano als meus equips que escoltin, que atenguin a la gent que té opinions diferents, que escoltin, perquè moltes vegades també hi ha plantejaments que ajuden a millorar la infraestructura o que et fan, en fi, ajustar coses, no? Però que un cop escoltant tothom, doncs es prengui les decisions que hem de prendre. El país no pot quedar encallat ni aturat, no?
0: Ara que parlem de vehicles, una pregunta sobre indústria, en concret de SEAT. Què farà el govern per garantir que els plans de Volkswagen no afecta la plantilla que hi ha ara mateix a Martorell?
1: Tot el que pugui. Ja ho estem fent. El govern ha tingut un paper rellevant en què molta part dels fons Next Generation en matèria del PERTE d'automoció anessin destinats al grup Volkswagen i en particular a les instal·lacions que aquest grup té aquí a Catalunya, a Martorell, apostant per una mobilitat elèctrica de la que en som pioners. El primer cotxe elèctric enterament dissenyat a Europa i fabricat a Europa es fa a les plantes de Martorell, no? I estem en contacte amb la direcció de Volkswagen aquí, amb els representants sindicals, en particular amb el Matías Cortés, que forma part del comitè de vigilància de Volkswagen. La nostra prioritat és primer mantenir la capacitat productiva i de disseny aquí a Catalunya i mantenir llocs de treball, i en segon lloc també defensar el manteniment de la marca SEAT. No? Per tant, estem fent tot el que podem i seguirem fent tot el que podem perquè és un element clau per a l'economia catalana. No?
0: Vostè en aquesta entrevista no ho ha dit explícitament, o potser en algun moment sí, però sí que reclama confiança al final de la ciutadania en la feina del que estan fent. Per exemple, la justícia. No? Estem en un mes en què veurem què és el que acaba passant amb la llei d'amnistia, una llei que va ser aprovada al Congrés dels Diputats, que hauria d'haver-se aplicat pels jutges, però fins ara hi ha hagut obstacles judicials. Com podem confiar en aquest sistema, president, quan falla? És a dir, quan la justícia, per exemple, no aplica una llei que aprova un Parlament?
1: Jo demano confiança en el país, nosaltres mateixos, en el govern també, però jo sé el que és governar, sabia el que em trobaria, prenc decisions i jo, doncs, quan arribi un moment, explicaré a la ciutadania de Catalunya què he fet i per què ho he fet. No? Jo demano confiança en el país. Hi ha molta gent que vol que perdem la confiança en nosaltres mateixos, que dibuixa un horitzó inevitable d'horitzó bèbic, de replegament, de retallada de llibertats. Jo dic que això no. Confiança en nosaltres mateixos, confiança en el país. I el futur serà aquell que decidim nosaltres, a Catalunya, a Espanya i al conjunt d'Europa. I el que dic és quan hi ha decisions que no ens agraden o manca, des del meu punt de vista, respecte a una decisió del poder legislatiu, en aquest cas del Congrés dels Diputats, el que s'ha de fer és perseverar. I acabarà sortint el que ha de sortir, que és que l'amnistia, en aquest cas, doncs, serà aplicada amb diligència i efectivitat, cosa que jo demano des del primer dia de la meva tasca o de la meva responsabilitat com a president de Catalunya. I acabarà

No n'hem parlat d'això amb ell. Jo he rebut a tots els expresidents aquí, amb ell m'he vist a la seu del govern de Catalunya a Brussel·les i no tinc cap inconvenient al contrari en donar-li el tracte que mereix com a expresident i com a líder del principal partit de l'oposició a Catalunya. Acabarem.

0: L'informatiu de Ràdio Seu. Titulars.
1: Bon dia, és un quart de deu. Organya celebra aquest cap de setmana el 30è aniversari de la Fira del Llibre del Pirineu, que enguany ha debatut sobre la creació de música en català i ha marcat un nou rècord de presentacions. Al llarg del cap de setmana s'hi han donat a conèixer 55 novetats literàries amb la presència de 35 editorials. Els Premis Somilies d'Organya s'han lliurat aquest dissabte al vespre i enguany han rebut 267 originals. Canvis en els horaris d'autobús per facilitar l'arribada dels estudiants a l'Institut Joan Brodeu, tot coincidint amb l'inici de curs. Els canvis afecten a les línies Solian a la Seu, el Pla de Sant Tirs a Ales i Puigcerdà a la Seu, arran de l'avançament de l'entrada al centre educatiu. L'Ajuntament del Sant d'Urgell adjudica la restauració dels capgrossos Vell i Vella. Els treballs, amb un cost de més de 10.000 euros, permetran arranjar amb dues figures creades l'any 1905 i vinculades al patrimoni festiu de la ciutat. Obertes les inscripcions per participar en un curs d'Instagram per a empreses. La sessió formativa es farà el 24 de setembre al CETAP i serà impartida per Esther Barquer. L'objectiu és mostrar estratègies de comunicació amb el valor de cada negoci, fidelitzar la clientela i millorar la competitivitat. Més de 200 persones han assistit enguany al Festival Pirineu Terra de Versos. L'esdeveniment cultural, que es va fer tot coincidint amb la Festa Major de la Seu, es consolida com a espai de trobada al voltant de la poesia, la literatura i la cultura al Pirineu. En Torn s'inaugura el 10 de setembre l'exposició Brunzits i Anels. La mostra, comissariada per Marac de Ferraz, reunirà els treballs d'Iri Sum, Pablo Bolumar i León Vinetruy al voltant de l'apicultura i el futur dels oficis tradicionals. Es podrà veure a la sala de la cuina. Pere Mola vol fer créixer la tradició gegantera amb un nou gegantó infantil. El nou element de cultura popular prendrà el nom de Guillem d'Esbrull II i està pensat perquè els infants puguin participar activament en les cercaviles. La colla de gegants celebrarà enguany el seu 30è aniversari. Avui als informatius també parlem de la concentració que hi ha hagut aquest diumenge al vespre a Castellciutat. Un centenar de persones s'han concentrat per reclamar la construcció urgent del pas de vianants promès a la carretera 260. La mobilització va incloure talls de 10 minuts i es va desconvocar cap a 8:15 del vespre. I els esports, el Parc Olímpic del Segre ja viu les finals de la Copa del Món d'Eslàlom, que es podran veure a partir de dijous que han anat precedides per la competició de Vers-sur-Marne a França, en què Miquel Travé va aconseguir divendres un quart lloc en categoria seu, en la categoria de canoa. El palista urgellenc va fregar el podi la penúltima competició de la temporada. En categoria femenina, Mònica Doria es va quedar una passa de la final, 13a, i Núria Vila-Rubla va ser 24a.

I el que ha dit la seua ja ha disputat el primer partit de pretemporada ha estat aquest diumenge, aquest cap de setmana, contra el Lima Horta i a Solsona. Victòria del que ha dit la seu per 60-53.

I aquest diumenge també hi ha hagut partit de pretemporada entre, en aquest cas de Lliga CB, entre el Morabanc Andorra i el Barça. L'equip blaugrana està fent una estada pretemporada en camp i aquest diumenge s'ha imposat el Sant Torrens de només 5 punts, 96-101.

0: I el temps que també està notícia el cap de setmana perquè s'han tornat a fulminar rècords de temperatura dels darrers anys en un mes de setembre. Ahir Organyà va arribar fins als 39 graus i mig, pràcticament 40 graus, i també la Seu s'ha arribat a valors de 38 graus al llarg del cap de setmana, a temperatures molt per sobre del normal per l'època.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
0: Organyà ha vingut un cop més la capital de la literatura pirinenca amb la Fira del Llibre del Pirineu, que enguany estava de celebració perquè ha arribat a la seva 30a edició. El certamen a la Vila dels Homilies ja va començar divendres al matí. En la línia dels darrers anys ho ha fet amb un debat sobre la situació de la llengua catalana. Enguany aquest primer acte se centrava en la creació de música en català i per l'ocasió va comptar amb les intervencions del músic Arnau Viols, el també rosellenc Miguel Comella, director de la productora Portal Música, la cantant andorrana Marta Roure, la primera artista que va representar el Principat al Festival d'Eurovisió ja l'any 2004, i la cantautora i periodista Roser Puigbó. La inauguració no va a càrrec de la presidenta del Consell Comarcal de l'Alt Urgell, Josefina Lledós, i l'alcalde d'Organyà, Celestí Vilà. Pel que fa pròpiament a la literatura, en aquesta 30a edició, la Fira del Llibre del Pirineu ha establert un nou rècord de presentacions. Al llarg del cap de setmana s'ha donat a conèixer 55 novetats, tant per adults com per a infants, i amb la presència de fins a 35 editorials pirinenques o bé vinculades a la regió. Divendres a la tarda ja s'obria el recinte amb la presència de 28 parades i començaven les presentacions que es fan en diferents tandes. L'alcalde d'Organyà, Celestí Vilà, celebrava el fet d'haver arribat a aquest 30è aniversari.
2: Aquest any és un any per lluir, no? Perquè 30 anys no es fan sempre, vull dir, d'una fira. I aquesta fira, pues, ha anat creixent, ha anat cada any hi ha més gent que ve, hi ha més editors, més llibreters, i cada any l'han fet més gran i estem molt contents amb això. I aquest any, com a novetat, han fet aquesta jornada de la llengua canta, que l'estem fent ara en aquests moments aquí a la plaça de l'Eglésia. És una jornada que portàvem 4 anys o 5 parlant, bueno, parlem sempre del català, no, i de la llengua, i ho fèiem allà a la sala xar de l'Ajuntament, que és un espai més petit, però aquest any ens ha semblat d'obrir a que la gent tingui més fàcil. I després també les parades llibreters, doncs, a més de començar el dissabte al matí, com fèiem cada any, aquest any obriran a migdia.
0: El moment més destacat del cap de setmana ha estat un cop més el lliurament dels Premis Homilies d'Organyà, que es va fer dissabte al vespre. Va començar amb les noves homilies. Aquest any les han llegit l'escriptora Maria Mercè Roca i mossèn Josep Maria Mauri. Aquest any els Premis Homilies d'Organyà han establert un nou rècord. Han rebut 267 originals repartits en les seves 7 modalitats. Els següents informatius repassarem. Els premiats d'enguany, un d'ells ja es va avançar uns dies abans, com és habitual. Es tracta del premi que lliura Òmnium Alt Urgell, i que aquest any s'ha concedit a l'historiador Carles Gascón, tècnic de patrimoni del Consell Comarcal i que també està implicat en l'organització de la fira. Gascón recorda que els inicis del certamen van ser força humils, es feien a la sala de l'Ajuntament de Montellà i Martinet, i que al cap de 6 anys es va passar el testimoni a Organyà, i des de llavors la fira no ha parat de créixer.
3: La Fira del Pirineu, que va començar a Martinet i que va començar d'una manera molt modesta, sense grans pretensions, i que a poc ha anat creixent. Ha anat creixent tant físicament, a partir del seu trasllat aquí a Organyà, com també ha anat creixent amb la seva repercussió. La seva repercussió en el sentit que cada vegada aquí al Pirineu, tenint en compte, a més, la qüestió demogràfica, el poc pes demogràfic que té el Pirineu en relació a Catalunya, hi ha tota una dinàmica literària molt interessant, de vegades pot ser poc coneguda fora d'aquestes fronteres, i crec que la Fira d'Organyà el que vol és això, és que vagi més enllà d'aquest territori estrictament pirinè.
0: A banda de les editorials pirinenques o vinculades al Pirineu, Gascón també valora la presència de llibreries.
3: Pel que fa a llibreries, són més d'abast local, com també és normal, perquè al final han de venir presencialment. Tot tot i que n'hi ha algunes de fins i tot de la comarca d'Osona i que venen de bastant lluny. I finalment també hi ha petits estands d'alguns autors que estan interessats directament a vendre el seu producte. Per tant, tenim una fira perfectament distribuïda per tot el centre històric d'Organyà, pels principals carrers, que els ompliran de llibres i d'activitat durant tots aquests 3 dies que durarà la fira.
0: El guardonat enguany amb el Premi Mossèn Albert Vives valora que el llibre del Pirineu viu un bon moment.
3: Hi ha una dinàmica molt interessant de tant de nombre d'escriptors, d'autors, obertura fins i tot, encara que sembli mentida, de noves llibreries, creació de noves editorials que tracten el Pirineu o tracten el món des del Pirineu, des de la visió del Pirineu. Això és, en resum, allò que vol presentar aquesta fira d'Organyà, que sí, cada any està molt ampliada. Hi ha una importància també molt representativa del paper d'Andorra, que Andorra, ells mateixos, els andorrans, ho plantegen, que estan vivint un moment molt dolç pel que fa a la literatura i a les lletres andorranes. Unes lletres, insisteixo novament, que parlen d'Andorra o parlen de la visió del món des d'Andorra. I això li dona una riquesa molt singular.
0: Les presentacions de llibres han estat conduïdes un any més per la periodista andorrana Noemí Rodríguez, que valora el fet que aquest any hi ha hagut més presentacions que mai.
4: En aquesta 30a edició de la fira tenim fins a 43, si no em descompto, novetats literàries que es presenten aquí a l'embalat de la plaça, i són les més representatives de l'àmbit narratiu, el que demostra que, en tenint en compte els que hi havia anys anteriors, que eren 26, 20 i 30, han anat pujant progressivament, cada cop hi ha més llibres, el que jo considero que és una prova de la bona salut que viu en aquest moment el món editorial al Pirineu, i molt concretament a Andorra, on hem viscut doncs un increment del nombre d'editorials i per tant també del nombre de novetats que es publiquen anualment. És cert que hi ha molta varietat, no podríem dir que hi ha un únic gènere que destaca.
0: Rodríguez feia referència a aquesta varietat. Un dels elements que ha ajudat a aquest creixement és, per exemple, els llibres de temàtica infantil, o també els vinculats amb la història del Pirineu, amb molta temàtica local, però també Rodríguez destaca un repunt de la novel·la negra per la vinculació que ha establert molta gent entre Pirineu i crims.
4: La poesia sempre és present, encara que sigui minoritària, i el que sí que jo he detectat que hi ha un repunt de la novel·la negra. No sé si és perquè el Pirineu, no sé, convida a l'assassinat o perquè ja, no sé per què és, però és cert que aquest any es presenten 3 o 4 novel·les negres i per tant, doncs, és un dels gèneres potents en l'àmbit pirinenc. Jo crec que tindrem l'oportunitat durant tot el cap de setmana de conèixer els diferents autors, que penso que és molt important. Aquesta fira, a més a més, la mida ho permet.
0: Aquest dinamisme actual coincideix amb que els darrers mesos han nascut nous projectes, com ara el local del Refugi Canalla, al carrer Canonges de la Seu, especialitzat en literatura infantil, o bé la reobertura de la històrica botiga Casa Rocher de Peramola, ara reconvertida en llibreria dedicada especialment als contes del Pirineu. I paral·lelament a Andorra es viu una consolidació d'editorials que s'hi han creat els darrers anys. La fira ha inclòs actes paral·lels com un homenatge a l'escriptor peramolí Ramon Besora i els concerts de la Sonsoni i del cantant en l'Opau de Pons, que Organyà ja ha celebrat els seus 10 anys de trajectòria. També ha hagut música al llarg del cap de setmana. Com a novetat s'ha establert un espai per actuacions d'alumnes del Conservatori de Música dels Pirineus i, com a cloent d'ahir, un concert de la cantautora Judit Nederman. I entremig, dissabte al migdia, hi va haver un any més la carregada de llibres, una cadena humana de lectura que recorre la travessia urbana d'Organyà al peu de la carretera C14 per reivindicar la lectura com a hàbit i eina de cohesió social. I no deixem de parlar de literatura perquè just a uns dies abans d'aquesta Fira del Llibre i coincide amb la Festa Major de la Seu, es va celebrar el Festival Pirineu Terra de Versos. La llibreria El Refugi n'ha fet balanç i s'ha mostrat satisfeta per els 3 dies d'activitats que van organitzar a la Seu. La promoció va començar amb l'espectacle So de Cop, que unia en un singular espectacle el músic Arnau Viols i el poeta i naturalista Martí Boada. Després hi va haver també un laboratori de poemes poemes per a infants, impulsat per el Refugi Canalla, una mostra de cant valencià d'estil, en què hi van intervenir Josemi Sánchez com a versaor, Trini Carballo, cantadora, Guillem Bell a la guitarra i guitarró, i Marc Xarau al violí, i tot seguit una jornada de glosa, la jornada central amb Roser Maura, Anna Pantinat, Ria Dueñas, Blanca Llum Vidal i glosa càustica. Miquel Albero fa balanç d'aquesta cinquena edició del Pirineu Terra de Versos.
5: Sortim amb una valoració molt, molt, molt positiva. I estem parlant de que més de 200 persones es van reunir al llarg dels tres dies que vam programar activitats, des del dijous 27 al dia gran, que era el dissabte 29, i especialment doncs, el dia 29 a la Sala Immaculada, que va quedar petita, doncs el balanç és molt positiu. O sigui, creiem que és una de les... Arribem als 5 anys amb una consolidació plena d'aquest festival i que creiem que ja s'ha convertit en una referència no només al Pirineu i a la Seu d'Urgell, sinó dintre del circuit poètic arreu dels països catalans. Creiem que ara mateix doncs té una fita que ja doncs en aquest circuit és el Pirineu Terra de Versos, i estem molt, molt, molt, molt contents amb la valoració, o sigui, una valoració molt positiva.
0: Després d'haver arribat ja a aquesta cinquena edició, el Vero ja pensa en la següent i en anar consolidant el festival.
5: I ja, doncs, com no, doncs ja maquinant una mica per a la sisena edició ja de cara a l'any que ve. Així que, bueno, això, en general, la valoració molt positiva. Creiem que la gent ha gaudit molt i que va ser una... mesclar el cant improvisat amb glosa càustica o amb els versadors valencians amb el fet poètic, doncs crec que va ser un punt que la gent va agrair molt i que va valorar molt positivament.
0: En el balanç també s'ha volgut reivindicar que la cultura i la llengua catalanes són també drets dels pobles de muntanya, i els pirinencs han de poder construir i decidir el seu propi espai cultural.
5: Això, com sempre diguem, el Terra de Versos és com una cirera del pastís a una feina de picar bot de pedra durant l'any, no? I en aquest aspecte, en l'aspecte de la poesia en concret, doncs, per exemple, això és una continuïtat o una finalització del que és el cicle que fem de Foscúria, que és un recital al mes a la llibreria, i és, doncs, això. Jo crec que el Terra de Versos és com el fruit d'un treball continu. Aleshores, doncs endavant, o sigui, nosaltres seguirem durant aquest any també amb això, sí.
0: L'organització agraeix la participació de totes les persones que han fet possible aquesta cinquena edició, com poetes, artistes, participants, entitats, col·laboradors i públic.
6: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.

ha tot plegat aquest dimarts de començar el curs escolar. Ho farà amb incertesa perquè es mantenen les convocatòries de vaga. De tot plegat anirem parlant en els pròxims informatius, però ara n'avancem un detall que té a veure amb l'Institut Joan Brediu, és que els horaris d'algunes línies d'autobús de la comarca es modifiquen a partir d'aquest inici de curs per adaptar el servei a l'avançament d'hora d'entrada que s'ha establert a l'Institut i facilitar el desplaçament dels estudiants de batxillerat. Els primers canvis entren en vigor avui mateix a les línies Oliana a la Seu i el Pla de Sant Tirs a l'As. En el cas de la línia Puigcerdà a la Seu, la modificació començarà demà, tot coincidint amb l'inici del curs. La línia L8, entre el Pla de Sant Tirs, la Seu i l'As, s'incorpora en servei matinal que surt del Pla a 7:45 del matí. L'expedició passa per Adrall tot seguit a les 7:50 i ara fa les 7:57 per Montferrer i Castellbó. Per Montferrer passa de les 8:04 i per Castellciutat a les 8:09 i arriba la parada de l'Institut de la Seu a les 8:14. Després el servei continua fins a l'estació d'autobusos de la Seu a les 8:20, els barris de Sant Antoni a les 8:28, Sant Pere a les 8:32 i a l'As, on hi arriba a les 8:40. Pel que fa a la línia L254, que connecta Oliana, Coll de Nargó i la Seu, la sortida matinal s'establirà a 7:45 del matí des d'Oliana, després passarà per Coll de Nargó a 7:45, per Organyà a les 7:36, per l'Hostal Nou a les 7:42, els hostalets de Tost a les 7:49, la Palanca de Noves a les 7:52 i el Pla de Sant Tirs a les 7:57, per Adrall a les 8:01, Arfa a les 8:04 i Castellciutat a les 8:08, amb l'arribada a la Seu a les 8:10. I finalment, el tercer canvi fa referència a la línia L567, que connecta Llívia, Puigcerdà, la Seu i Lleida, i relacionat amb el calendari escolar o universitari, estableix una expedició matinal que permet arribar també a la Seu abans de l'inici de les classes. Surt de Puigcerdà a primera hora del matí a les 7:05 i passa, entre d'altres punts, per Bolvir a 7:45, per G a les 7:20, per ell al cap de 2 minuts, per Isòvol al cap de 2 minuts més, 7:24, per Bellver i passa a les 7:32, a Prullans a les 7:25, a les 7:35, volem dir, Martinet a les 7:39, el Serenys a les 7:46, el Pont de Bar a les 7:51, després pels Banys de Sant Vicenç, pel Pont d'Arsègal a les 7:55, per l'As a les 8:01 i arriba a la Seu a les 8:07. Més temes. L'Ajuntament de la Seu ha adjudicat els treballs de restauració dels capgrossos vells de la ciutat. Són dues figures que formen part del patrimoni festiu local i que van ser creades l'any 1905. Tenen ja, doncs, més de 120 anys d'història. Les tasques d'arranjament tindran un cost d'uns 10.000 euros. L'objectiu final de la inversió és recuperar i adequar les dues figures perquè puguin continuar formant part de l'activitat gegantera local. Els dos capgrossos van ser encarregats per comerciants de la ciutat com a part d'un lot inicial format per quatre figures. Més de 120 anys després de la seva creació, amb dos formen part de la colla de geganters i grallers de la Seu i participen en cercaviles i balls juntament amb d'altres figures del seguici festiu. I seguim parlant de festes populars perquè la colla gegantera de Peramola ha posat en marxa una campanya de micromecenatge a Bercami per fer realitat un nou gegantó Manotes que està pensat especialment perquè els infants del municipi hi puguin participar activament en les cercaviles. El nou element de cultura popular prendrà el nom de Guillem Desbrull II, el primer Desbrull que va acceptar el cognom i les armes dels Peramola. La iniciativa vol recuperar aquesta figura històrica i alhora donar continuïtat a una tradició que Peramola remunta l'any 1963. La colla gegantera actual celebra enguany el seu 30 aniversari. Un dels elements destacats del projecte és el disseny i construcció del nou gegantó, anirà a càrrec del ja conegut taller Casserres de Solsona, amb qui la colla de Peramola ja ha treballat anteriorment. De fet, les figures de Rocafesa i Honorata, els dos gegants Manotes de Peramola, també van sortir del taller solsoní. El gegantó estarà pensat perquè el puguin portar infants d'entre 6 i 12 anys, amb la voluntat que deixin de ser només espectadors i s'hi impliquin amb la creació també d'una música i un ballet propis. Per fer realitat la iniciativa, la colla ha fixat un objectiu de 2.000 euros a través de Bercami i els diners serviran per assumir la construcció, els materials, la pintura i la caracterització. L'objectiu és que el nou gegantó Guillem Desbrull pugui ser presentat i estrenat a Peramola d'aquí pocs dies, ja el 26 de setembre, si la campanya aconsegueix els recursos necessaris.
Dos quarts i mig de 10, el Centre Tecnològic del Pirineu, el CETAP, acollirà el 24 de setembre el taller titulat Instagram per a empreses, de publicar com vèncer, una proposta formativa totalment pràctica i que s'adreça a empreses, emprenedors i professionals de l'Alt Urgell que vulguin millorar la seva estratègia de comunicació digital i optimitzar la seva presència i xarxes. La formació es farà en horari de tarda de 3 a 5 a la tercera planta de l'edifici de les Monges i anirà a càrrec d'Esther Barquer. L'objectiu principal és ajudar el teixit empresarial a anar més enllà del simple fet de penjar continguts, donant als participants els recursos per generar visibilitat, construir relacions de confiança i connectar de manera real amb la comunitat i, al final, també aconseguir-ne més negoci. Atès que les places són limitades, les persones i les empreses interessades s'han d'inscriure prèviament a través d'un formulari que s'ha habilitat en línia. En les dues hores de sessió s'abordaran aspectes claus de la configuració d'un perfil d'empresa professional, la creació de continguts de valor i l'ús efectiu de formats actuals com els Reels, Stories i les publicacions convencionals. L'associació Entorn s'inaugurarà aquest dijous a les 7 del vespre, a la vigília de la Diada, l'exposició Brunzits i Anels. Es podrà veure a la sala cuina de la Seu fins al 10 d'octubre i serà comissariada per Marac de Ferràs. És la primera proposta de residència artística vinculada als oficis i materials del Pirineu i ha pres l'agricultura com a punt de partida per abordar la situació d'oficis tradicionals i el seu relleu generacional. Brunzits i Anels reunirà els projectes desenvolupats durant les residències artístiques d'Iris Hum, a Pablo Bolomar i León Vinetru, tres artistes que han treballat sobre el món de les abelles des de diferents disciplines. Iris Un és una fotògrafa franco-suïssa establerta a Barcelona que ha documentat durant la seva estada a entorns les persones, els processos i els espais vinculats als oficis i a la vida quotidiana local. De la seva part, el dissenyador i investigador Pablo Bolomar ha treballat en la construcció de refugis per abelles a partir de materials vinculats al territori i durant la residència ha reformulat tres roscos a partir de diferents tradicions apícoles. I, finalment, l'escultor León Vinetru ha investigat les colmenes com a estructures funcionals i elements simbòlics. La mostra forma part de l'activitat d'Entorns, que és un espai de creació i residència que està a Musa, a la Cerdanya, i treballa en l'àmbit de les arts visuals i el disseny a partir dels materials. En els seus primers 5 anys ha acollit més de 120 artistes en residència a Musa i ha concedit més de 33 beques.

0: I avui els següents informatius ampliarem més temes. Parlem especialment de la concentració que hi ha hagut aquest diumenge al vespre, com ja havíem anunciat, i en què a Castellciutat, i en què hem participat més d'un centenar de persones que han exigit la construcció urgent del pas de vianants que esperen des de fa anys en aquest punt al pas de la carretera N260. El tall va començar a 6:45 de la tarda i va finalitzar cap a 7:45 i ha tingut força ressò perquè va generar retencions en els dos sentits de la marxa en una jornada en què hi havia força trànsit de tornada cap a Andorra, cap a l'àrea de Barcelona, en els dos sentits de la marxa. La manifestació va estar encapçalada per una pancarta amb el lema "Creua segurs és un dret, no un privilegi", i com dèiem, s'hi van sumar desenes de veïns i de persones afectades per l'absència d'aquest pas de vianants.
1: Pirineu.
2: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'l fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
3: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
0: Ampliem ara els titulars amb els que trobem amb la premsa, que destaca alguns d'aquests temes que hem comentat i d'altres, com per exemple la nova onada de calor en ple setembre, que ha posat les temperatures màximes d'aquest cap de setmana, per exemple, del Pallars, al nivell de les que hi ha hagut en els mateixos dies a Andalusia. A Llimiana ha marcat una màxima de 40,9 graus, a només una dècima, per exemple, de la que s'ha marcat a Écija, a una latitud molt més al sud. També se'n fa ressò d'aquesta qüestió, d'aquestes temperatures, la mañana, que explica que aquesta calor combinada amb el vent de les darreres hores ha fet incrementar el risc d'incendis i, per exemple, ha provocat que es torni a tancar l'accés a tot l'entorn de la baronia de Rialp, al límit entre la Noguera i l'Alt d'Urgell. Diari d'Andorra explica que els ramaders d'andorrans estan cada cop més preocupats per les incursions de l'os, però adverteixen que actualment els amoïna molt més la presència de gossos, ja sigui perquè els seus amos els deixen campar lliures per zones ramaderes o bé perquè són gossos abandonats i silvestrats. Els ramaders veuen a dia en augmentar la vigilància al plantigre, però creuen que l'amenaça real per la seva activitat ara mateix són els gossos i en aquest sentit critiquen l'incivisme de molts ciutadans andorrans o residents. El periòdic es fa ressò de la mort d'Emili Prats Grau, que havia estat cònsol major d'Ordino i conseller general. La missa funeral està prevista per avui a la tarda a l'església parroquial d'Ordino. I el periòdic també destaca que Andorra ha registrat, per primer cop des que estan en registres, tècnicament una onada de calor al setembre, amb rècords d'avisos grocs i temperatures també molt per sobre del normal. I finalment, Regisseta ha parlat aquest diumenge del nou èxit de la Portal Atac, la cursa de bicicletes retro que s'ha organitzat un any més a Berga amb èxit de participació i que inclou també actualment una ruta per la comarca i una cursa infantil.

Obrim l'agenda explicant que cap de setmana que ve arriba una de les últimes festes majors de l'estiu, la de Tuixén. Començarà dijous amb el bingo musical i festa al garatge municipal a 10:45 de la nit. Divendres per la Diada Nacional de Catalunya, tarda de cultura popular a les 6 amb els bastoners de Saldes, la batucada de Berga i els gegants de Tuixén. I a la mitjanit sessió de DJ Cisco, Batillets i Mojita del garatge municipal. Dissabte és el dia amb més activitats, a 8:45 del matí, sortida de l'etapa ciclista Rutes per Tuixén amb la Unió Ciclista Sant Cugat. A les 9 del matí, inscripcions pel concurs de Botifarra, que començarà a les 10. A les 10 també s'obren les inscripcions per la cursa ciclista. A les 6, jocs de cocanya a la plaça Serra del Cadí. A 6:45, el ball de llancers a la plaça Major. A les 7 del vespre, ball de tarda amb el duet Lucky Luke. A les 9 del vespre, sopar popular a la plaça Serra del Cadí. A les 11, xaranga amb entrompats van. A la mitjanit, rom cremat a la plaça Serra del Cadí. I a 1:45 de la matinada, concert amb Pasqual i Desnatats. Diumenge, a les 9 del matí, caminada popular. A les 10, descoberta del centre de Flora de Tuixén. A les 12, missa solemne a l'església de Sant Esteve. A 1:45, ballada dels gegants de Tuixén. I per acabar, a les 2 del migdia, vermú popular. El cap de setmana que ve també arriba el Festimariu 2026 a Estamariu. S'obrirà divendres a les 6 de la tarda amb la presentació del llibre Bajo el mismo cielo de Paco Boya. A les 8 del vespre, concert de Celeste Arias i Santi Careta. A dissabte, a les 10 del matí, sortida ornitològica amb Jordi Dalmau. També a les 10, taller de construcció de rebaquet amb Jordi Maria Macaia. A 11:15 del matí, visita guia de l'església de Sant Vicenç. I a 11:45, taller de cançó improvisada amb Pep Lisandre i Allona Riera. A 11:15 del migdia, cercavila de Corrandes. El Festimariu continua dissabte a la tarda a les 5, recital de poesia amb Ramon Besora i Meritxell Nus, Eva Rassa, Marco Mastrocola i Eloi Planes a l'església de Santa Cecília. A les 5 de la tarda, taller de tècnica i cançó de rebaquet amb Jordi Marí Macaia. A 6:15, ocells de paper, taller participatiu d'origami amb el taller Tartera. A les 6, espectacle de cabaret pagès amb l'Esperanceta de Casa Garcia. A les 7 del vespre, concert de Ribatònics. A les 8 del vespre, concert de rebaquet amb Jordi Marí Macaia a l'Escola Folk del Pirineu. I el més destacat del programa d'enguany, el concert que oferirà el cantautor Roger Mas dissabte a les 9 del vespre a l'església de Sant Vicenç. El Festimariu s'acabarà diumenge a les 10 del matí, bany de bosc amb Teresa Ruiz. A les 11, mocions del Segre, cercavila des de la plaça Major. A les 12, taller de circ amb Improvistos Crusty Show. A 1:15 del migdia, tasguia de formatges de la Fira de Sant Armengol a la Maleix Soler i Bernat Feliu a l'hotel Cal Teixidor. A 2:15 del migdia, espectacle de circ, novament. A 4:45 de la tarda, conte contes amb taller infantil, amb Anna Bonet. A 6:15 de la tarda, taller de bombolles de sabó amb Improvistos Crusty Show. I a 7:15, ballada de swing amb Swing Boopers a la plaça de la Font Vella.

commemoració a la Seu d'Urgell de la Diada Nacional de Catalunya aquest divendres a 2:15 del matí a la plaça Sant Josep de Calassanç, presentació i lectura del manifest d'Òmnium Cultural, tot seguit recital de poesia amb l'escriptor poeta Joan Graell i per acabar a les 10 del matí ballada de sardanes interpretada per la cobla Ciutat de Manresa. I en relació amb la diada hi haurà encara una ballada de sardanes més, serà diumenge a les 5 de la tarda a la plaça del Pati Palau amb la cobla Jovenívola de Gramunt. Teniu aquestes i més activitats al web radiosau.cat/agenda.

Els equips que participen a la Copa del Món de Slàlom ja han començat a arribar a la seu. A dissabte s'acabava la penúltima competició a Bersormar, a prop de París, i des d'allà ja s'han desplaçat directament fins aquí, fins a la seu, que entre aquest dijous i diumenge acollirà les finals de la Copa del Món 2026. Una competició que ha anat precedida per aquesta Bersormar, en què divendres l'urgellenc Miquel Trevé va demostrar que arriba en forma a aquestes finals. Va aconseguint la seva especialitat principal, seu, a canoa, a una quarta posició a la prova que es disputava a la subseu dels Jocs Olímpics de París 2024. Es va quedar una passa del podi amb un temps de 97-79, tot i no fer cap penalització. El flamant campió del món de seu li va faltar retallar una mica més el crono per superar el tercer classificat. La medalla d'or ha estat aquest cop pel txec Václav Chalupka, que va superar d'un més 16 centèsimes l'eslovet Zigan Linoševar. El bronze se l'emportava el britànic Ryan Wesley, ja més de 2 segons del guanyador i només 82 centèsimes per davant de Trevé. A la fase classificatòria, Miquel Trevé ja havia obtingut el cinquè millor temps. En canvi, els altres dos palistes de l'equip espanyol van quedar lluny de la final. El basc Alex Segura va ser 45è i just per sota seu el gallec Luis Fernández, 46è. A la competició femenina de seu, Mònica Doria es quedava una passa de la final. La canoista del Cadí i de l'equip d'Andorra va fer una 13a posició a la classificatòria i es va quedar només 6 centèsimes del tall que marcava l'australiana Noemi Fox, 12a. També quedaven fora, però aquest cop ja a més distància, les tres palistes de l'equip espanyol. La basca Mira Lascano va ser 17a, la urgellenca Núria Vilarrubla Cora 24a i Clara Lazábal 30a. A la final es va imposar l'eslovaca Zuzana Pankova amb un marge d'1,74 sobre l'eslovena Evelina Ochebar, que obtenia la medalla de plata, i de 2,63 sobre la italiana Marta Bertoncelli, que es va quedar amb el bronze. Com dèiem, avui la majoria de palistes de Copa del Món ja estan entrenant, ja se'ls pot veure al Parc Olímpic del Segre, on al llarg del cap de setmana hi haurà entrada gratuïta per viure aquestes finals de la Copa del Món d'Eslàlom entre dijous i diumenge.

La Seu Futbol Club ha disputat aquest diumenge les semifinals de la Copa Lleida de Futbol, en què ha quedat eliminat. Ha perdut clarament 0-3 amb l'Alpicat. Prèviament, la setmana abans, l'equip urgellenc havia eliminat el Juneda després d'acabar el partit a domicili sense gol, 0-0, i de guanyar a la tanda de penals per 0-2. Aquesta vegada, però, l'Alpicat s'ha mostrat superior a la Seu. Jo Maria Oromí va marcar el primer gol pels del Segrià al minut 3, de bon començament. La Seu va mantenir la igualtat la resta del partit, però no va aconseguir el gol de l'empat, sinó que al minut 74 Pau Rodríguez va fer el 0-2 i Mamadou Fofana va sentenciar per l'Alpicat amb el 0-3 a 3 minuts del final. Per tant, doncs, la Seu eliminat ja d'aquesta Copa Lleida. La final es disputarà aquest divendres en un lloc i hora encara per decidir. Del cap de setmana també destaquem que Oliana ha inaugurat ja la gespa artificial del seu camp de futbol, que s'ha instal·lat al llarg de l'estiu i que, doncs, ja forma part del camp, tancant així una llarga etapa amb gespa natural. També s'ha aprofitat per fer alguns arranjaments a la instal·lació. La inauguració s'ha fet amb un triangular de futbol i amb un sopar popular a la fresca. I en bàsquet, el Cadí La Seu ja ha començat els partits de pretemporada, ho ha fet aquest cap de setmana a Solsona, on s'ha enfrontat el Lima Horta Bàsquet de la Lliga Challenge, un acte que també servia per celebrar el 50 aniversari del Club Bàsquet Solsona. Aquest serà el primer curs complet de Pepe Vázquez com a entrenador del Cadí, després que va assumir l'equip al final de la temporada passada, i en aquest partit les urgellenques s'han imposat al Lima Horta per 60-53. Al descans el marcador era de 37-33, la igualtat es va mantenir la resta del partit, però finalment el Cadí va acabar guanyant. Vázquez es mostrava satisfet per les sensacions que ha donat l'equip i espera poder anar-lo afinant en els pròxims partits, tant els amistosos com la Lliga Catalana. I més esports, perquè aquest diumenge també hi ha hagut partit de pretemporada de CB Andorra en camp. S'han enfrontat el Morabanc Andorra i el Barça, tot aprofitant que l'equip blaugrana està fent una estada de pretemporada aquests dies al Principat. Un partit emocionant i que es va acabar amb alta anotació, 96-101 a favor del Barça, que es va imposar finalment, doncs, de només 5 punts en aquest partit que va omplir el centre esportiu d'en camp. I encara en els esports un punt més que ampliarem, perquè un dels noms propis de la jornada és, sens dubte, Toni Bou, el pilot català resident a Andorra, ha engrandit la seva llegenda assolint un repte que semblava impossible, el seu 40è títol mundial i, a més, títols mundials consecutius. Ja fa més de 20 anys que Toni Bou guanya tots els mundials que es disputen de trial, una fita inèdita i que serà difícil de superar en la història de l'esport professional. Aquest 40è títol, el 20è a l'aire lliure, ha arribat aquest diumenge en aconseguir-lo matemàticament a la prova dels Països Baixos, disputada a Zelhem. Va sumar 40 punts gràcies al triomf a les dues curses de dissabte i d'aquesta manera Toni Bou acabava novè la jornada de diumenge per segellar ja el títol. Volia endur-se el campionat i ho va aconseguir superant novament el seu principal rival dels darrers anys, el basc Jaime Busto. Per tant, doncs, Toni Bou ja ho ha aconseguit. 40è mundial de trial, segueix fent història el pilot de Pierre resident a Andorra.

0: El temps a la Seu i l'Alt Urgell. La calor, com dèiem, està protagonista també del cap de setmana. L'Observatori de Meteoseu, la nucli urbà de la Seu, s'ha arribat fins als 38 graus i ahir a Organyà s'assolia els 39 graus i mig. Molts observatoris del Pirineu i d'arreu de Catalunya han batut els seus rècords de calor aquest cap de setmana. Una calor en el començament de setembre totalment inusual i en què, com dèiem, ha estat de rècord, però que sembla que a partir d'avui ja començarà a afluixar i baixarà decididament la temperatura de cara a dimecres. D'augment avui, però, encara es pot arribar fins als 36-37 graus a la Seu o 38 a Tremp. Se n'esperen 31 a Puigcerdà i 35 a Sort, tot i que les mínimes ja sí que ja comencen a ser de tardor. Per exemple, al voltant dels 9 graus aquest matí a Bellver o 16 aquí a la Seu, aquí encara més alta. Avui seguirà dominant el sol sense cap núvol gaire bé a la vista al voltant de la Seu. Sí que n'hi haurà d'altres punts del Pirineu, però sense cap precipitació. I demà sí que ja comença a afluixar una mica aquesta calor. Les mínimes encara seran altes, entre 13 i 15 graus en general al Pirineu, però demà a la tarda creixeran algunes nuvolades i la màxima a la Seu ja no passarà dels 35 graus. I per dimecres s'espera l'arribada de núvols, que poden deixar algun ruixat a l'extrem nord del Pirineu, bàsicament a la Vall d'Aran, però demà dimecres a la tarda aquest ruixats poden arribar fins aquí a la Seu i a d'altres punts, tota la meitat nord de Catalunya poden aparèixer ruixats dispersos de cara a dimecres a la tarda que ajudarien a baixar la temperatura i que ja baixaria decididament de cara a dijous, bàsicament per tornar al que seria normal per aquests dies de setembre, no perquè faci fred, sinó simplement perquè hi hagi la temperatura normal per l'època. Domena, aquesta hora mateix ja hi ha 19 graus a la Seu, també a Organyà, 26 graus a Oliana ja assoleixen aquesta hora i 22 a Linyà. A Puigcerdà n'hi ha 19, 16 a Sort, 20 a Tremp, 12 al Pont de Suert i 18 a Viella. La farmàcia de guàrdia a la Seu és la Perutxet. Doncs amb això tancarem ja aquest informatiu matí de Ràdio Seu, a punt d'arribar a les 10 del matí, de seguida notícies en xarxa, a les 11 actualitzem el temps amb Néstor Gómez i tot seguit arribarà el programa Carretera i Manta, l'últim dia de participació ja de Carretera i Manta, que farà el sorteig del viatge demà dimarts. Fins ara.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

a Forn de Somnis fent realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10. Us parla Maria Lara. Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per calor intensa després de 3 dies amb temperatures molt per sobre de la mitjana. Els termòmetres han superat els 40 graus a Ponent, la Catalunya central, i també a les Terres de l'Ebre, amb 42,5 graus a Vinebre, rècord de setembre dels últims 20 anys. En 3 dies, 111 estacions del Servei Meteorològic han superat els seus rècords de temperatura màxima. Durant l'episodi, també el SEM ha atès 10 persones afectades per la calor, 7 menys greus i 3 de lleus. Per aquest dilluns es mantenen les restriccions d'accés a la Baronia de Rialb i a la Serra de Montroig i es manté el risc extrem d'incendi a 14 comarques catalanes. I els sindicats majoritaris d'educació escalfen l'inici de curs que arrenca demà amb la primera convocatòria de vaga. El conflicte obert amb el departament es manté estancat malgrat els darrers intents de negociació. La portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya, Mònica Rodrigo, ha dit avui al Notícies en xarxa que entén el cansament de la comunitat educativa per unes convocatòries que d'altra banda considera essencials.
2: Som plenament conscients, és un dia de fer vaga molt, molt complex. De fet, ja només arribar a la decisió de fer vaga aquest dia ja va ser molt complicat, perquè dins del col·lectiu hi havia moltes veus. Finalment es va decidir que creiem que el millor era començar amb una vaga el dia 8, bàsicament per ser contundents, per enviar un missatge contundent que és que realment és molt necessari i hem de continuar amb aquestes lluites. Jo no posaria com a possible que molts docents s'han plantejat el seu seguiment a la vaga, sinó que és segur.
1: Alguns centres ja han comunicat, de fet, a les famílies que arrencaran les classes amb total normalitat. I pel que fa al trànsit, un accident a l'AP7 a Banyeres del Penedès deixa un carrer tallat en aquest punt i provoca circulació intensa. A banda, avui comencen les obres de rehabilitació del ferm, a l'A2 al Pla d'Urgell, als trams de Mollerussa, Vilassana, el Palau d'Anglesola, Fondarella i Golmés. Els treballs s'allargaran fins al 16 de setembre i ja provoquen retencions des de primera hora del matí. I aquesta setmana i fins al 13 de setembre el Servei Català de Trànsit, Mossos i les policies locals reforcen els controls sobre l'ús del cinturó, el casc i els sistemes de retenció infantil. En la campanya de l'any passat es van imposar 1.608 denúncies en només una setmana, la majoria 1.390 per no portar el cinturó. La sanció per no utilitzar correctament aquests sistemes de seguretat és de 200 euros i la pèrdua de 4 punts del carnet. I aquest matí s'ha produït una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de Tarragona al carrer Marcelí Domingo mentre es manipulaven productes químics. 3 persones han resultat ferides i els bombers hi han desplaçat 7 dotacions i el grup de risc i incidents tecnològics. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
4: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
5: Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
6: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
5: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
4: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
5: Les millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
6: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
5: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
6: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
5: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
6: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
5: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: A la Seu d'Urgell, restaurant l'Avellana. Busques cuina casolana, tapes i bons esmorzars? Comença el dia amb els nostres esmorzars de Forquella, amb plats saborosos i de tota la vida. I a qualsevol hora, vine a provar les nostres patates braves l'Avellana. Restaurant l'Avellana, cuina casolana, esmorzars de Forquella i sabor de veritat. Som a la carretera de Puigcerdà, al barri de Sant Pere de la Seu d'Urgell. L'Avellana, vine, menja i gaudeix.
1: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
2: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
1: Ah, sí?
2: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
1: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
2: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.
0: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
1: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Una explosió al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili al carrer Marcel·lí i Domingo de Tarragona ha causat tres ferits aquest matí. Connectem ara per saber quina és la darrera hora de tot plegat amb la Laura Casals de Tarragona Ràdio. Casas, volíem dir, bon dia Laura, quina és la darrera informació que tenim de tot plegat?
2: Bon dia. Doncs hem sabut que l'incident s'hauria produït dins de la vitrina del laboratori de bioquímica de la facultat, d'aquesta facultat de química de la URB, quan es feien el traspàs d'àcid nítric d'un recipient a un altre. Així ho ha detallat bombers de la Generalitat, que encara hi treballen aquí in situ on ens trobem. Els danys, però, segons ens han informat, han quedat restringits a aquesta zona en concret i no hi hauria afectació estructural. Com dèiem, sí que hi hauria tres persones ferides que han quedat ateses pel sistema d'ambulàncies mèdiques. La sala ha estat evacuada i s'impedeix tornar-hi a entrar de moment. Un incident que ha passat cap a un quart de 10 del matí, com explicàvem, durant la manipulació de productes químics que s'ha produït aquesta deflagració, encara amb bombers treballant-hi.
1: Gràcies, Laura, i estarem pendents. Bon dia.
2: Bon dia.
1: I Protecció Civil ha desactivat l'alerta del Procicat per calor intensa després de 3 dies amb temperatures molt per sobre de la mitjana. Els termòmetres han superat els 40 graus a Ponent, la Catalunya Central, i també les Terres de l'Ebre amb 42,5 graus a Vinebre, rècord de setembre dels últims 20 anys. Aquest dilluns, però, es mantenen les restriccions d'accés a la Baronia de Rialp i a la Serra de Montroig i es manté el risc extrem d'incendi a 14 comarques catalanes. A partir de demà s'activen també avisos per intensitat de pluja la meitat nord del país i litoral i prelitoral, que s'allargaran fins almenys el dijous. I pel que fa al trànsit, un accident a l'AP7 a Banyeres del Penedès deixa vehicles al voral. La banda, avui comencen les obres de rehabilitació del ferm a l'A2 al Pla d'Urgell, als termes de Mollerussa, Vilassana, el Palau d'Anglesola, Fondarella i Golmés, i els treballs s'allargaran fins al 16 de setembre i ja provoquen retencions en aquest punt. I aquesta setmana, fins al 13 de setembre, el Servei Català de Trànsit amb Mossos i policies locals reforcen els controls sobre l'ús del cinturó, el casc i els sistemes de retenció infantil. En la campanya de l'any passat es van imposar 1.608 denúncies en només una setmana, la majoria per no portar el cinturó. La sanció per no utilitzar correctament aquests sistemes de seguretat ronda els 200 euros i la pèrdua també de 4 punts del carnet. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
4: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
5: Molt bon dia, són les 11 i 3 minuts. Més d'un centenar de persones s'han concentrat aquest diumenge al vespre a la carretera nacional 260 al pas per Castellciutat per exigir la construcció urgent d'un pas de vianants en aquest indret, al punt quilomètric 229 de l'Eix Pirinenc. Durant la protesta, els veïns i veïnes han advertit que aquesta serà la primera d'un seguit de mobilitzacions si no se soluciona la problemàtica, tenint en compte que ja fa 16 anys que demanen aquesta mesura elemental de seguretat perquè els vianants puguin creuar d'un costat a l'altre del poble. El tall de carretera va començar a 6:45 del vespre i es va allargar fins al cap d'una hora. El grup estava encapçalat per una pancarta amb el lema «Creuar segurs és un dret, no un privilegi. Pas de vianants a l'N260 ja». Els convocants han recordat que, tot i que ja fa molts anys que demanen aquesta actuació, de manera documentada des de l'any 2010, és la primera vegada que es mobilitzen per exigir-la perquè gairebé 16 anys després el problema continua sense estar resolt. Per això han reclamat que es passi definitivament de les paraules als fets. El Festival de Poesia Pirineu Terra de Versos ha aplegat enguany més de 200 persones en activitats programades el 27, 28 i 29 d'agost a la Seu d'Urgell. La llibreria El Refugi, organitzadora de l'esdeveniment cultural, ha fet una valoració molt positiva de la cinquena edició de la proposta i ha destacat el fet que s'ha convertit en un espai de defensa de la llengua catalana, del Pirineu i dels drets culturals dels pobles de muntanya. La programació inclòs l'espectacle So de Cop a càrrec del músic Arnau Viols i el poeta i naturalista Martí Boada, un laboratori de poemes per a infants, promogut pel Refugi Canalla, una mostra de Camp Valencià d'estil que ha comptat amb la participació de Josemi Sánchez, Trini Carballo, Guillem Bel i Marc Xarau, i una jornada de glosa amb Roser Maura, Anna Pantinat, Ria Dueñas, Blanca Llum Vidal i glosa càustica. Els horaris d'algunes línies d'autobús de la comarca de l'Alt Urgell es modificaran a partir d'aquesta setmana vinent amb l'objectiu d'adaptar el servei a l'avançament de l'hora d'entrada a l'Institut Joan Brudieu de la Seu i facilitar així el desplaçament dels estudiants de batxillerat. Els primers canvis entraran en vigor aquest mateix dilluns, dia 7 de setembre, a les línies Oliana a la Seu i Plaça-Antirs a l'As. En el cas de línia Puigcerdà a la Seu, la modificació començarà dimarts, dia 8, coincidint amb l'inici del curs escolar. L'Ajuntament de la Seu ha adjudicat els treballs de restauració dels capgrossos El Vell i la Vella, dues figures que formen part del patrimoni festiu de la ciutat i que van ser creades l'any 1905. Les tasques d'arranjament tindran un cost de 10.164 euros. L'objectiu final de la inversió és recuperar i adequar les dues figures perquè puguin continuar formant part de l'activitat gegantera local. La colla gegantera de Peramola ha posat en marxa una campanya de micromecenatge a través de Verkami per fer realitat un nou gegantó Manotes, que està pensat especialment perquè els infants del municipi puguin participar activament en les cercaviles i en la tradició dels gegants. El nou element de cultura popular prendrà el nom de Guillem d'Esbrull II, el primer d'Esbrull, que va acceptar el cognom i les armes dels Peramola. La iniciativa vol recuperar aquesta figura històrica i alhora donar continuïtat a una tradició que a Peramola remunta a l'any 1963. La colla gegantera actual celebra enguany el seu 30è aniversari. El Centre Tecnològic de l'Alpineu, el CETAP, acollirà el 24 de setembre el taller Instagram per a empreses, de publicar a convèncer, una proposta formativa totalment pràctica adreçada a empreses, emprenedors i professionals de l'Alt Urgell que vull millorar la seva estratègia de comunicació digital i optimitzar la seva presència a les xarxes socials. La formació, que tindrà lloc de les 3 a les 5 de la tarda a la tercera planta de l'edifici de les Monges al CETAP de la Seu d'Urgell, anirà a càrrec de la professional Esther Barquer. L'objectiu principal de la jornada és ajudar el teixit empresarial a anar més enllà del simple fet de penjar continguts, dotant els participants de recursos per generar visibilitat, construir relacions de confiança i connectar de manera real amb la seva comunitat. Entorns inaugurarà dijous vinent, dia 10, a les 7 de la tarda, l'exposició Brunzits i Anels a la sala La Cuina de la Seu. La mostra, comissariada per Marac de Farràs, es podrà visitar fins al 10 d'octubre. La primera proposta de la residència artística vinculada als oficis i materials de Pirineu pren l'apicultura com a punt de partida per abordar la situació dels oficis tradicionals i el seu relleu generacional. La iniciativa planteja una aproximació als coneixements, les tècniques i les formes de treball vinculades a aquestes feines en un context marcat per la industrialització i la transformació de les relacions amb el territori. Brunzits i Anels reuneix els projectes desenvolupats durant les residències d'Iris Hum, Pablo Volumar i León Vinetrui, tres artistes que han treballat sobre el món de les abelles des de disciplines diferents.

0: I a continuació, com cada dia en aquesta franja horària, la previsió temps de la mà de Néstor Gómez.
1: Bon dia. Comencem aquesta nova setmana amb unes temperatures de nou desbocades. Tot i així, avui baixaran una miqueta respecte a la calor que vam tenir divendres, dissabte i diumenge, del tot exagerades per aquestes dates i fins i tot gairebé per l'estiu. Màxima que es van acostar els 39 graus a Oliana i aquí a la Seu rondant la xifra dels 37-38 graus. Avui, les màximes es queden una mica més curtes, quedant una miqueta pistonada, però tot i així, la calor continuarà sent de ple estiu amb unes màximes que aquí a la Seu esperen a l'entorn dels 36 graus, dels 36, 37 o potser 38 cap a l'àrea d'Oliana, on encara romandrà la calor més intensa, més tòrrida i més asfixiant durant les hores centrals del dia. Tot això avui, demà comencen a caure una mica més les temperatures. Baixaran fins als 34, 35 graus a tot estirar. I amb una situació que ja començarà a donar els primers símptomes de canvis. De cara a demà, amb el cel ja una miqueta més variable, i el canvi important arriba dimecres. Arriba una agrupada ja de vent de component nord. Això farà que aquesta massa d'aire càlid es retiri totalment de casa i baixin clarament les temperatures fins a valors normals. No és que faci més fred del que toqui per aquestes dates, però sí que tiraran avall les temperatures de manera descarada fins a recuperar els valors normals per l'època. Això voldrà dir unes màximes clarament inferiors a la xifra dels 30 graus de cara a dimecres. Però fins aleshores continuarem parlant d'aquesta situació d'ambient càlid i d'estabilitat a l'espera, com dèiem, de la davallada de les temperatures i de les pluges o ruixats de tarda que poden ser importants de cara a dimecres, com dèiem, aquí a la comarca i a les comarques veïnes del Pirineu.

0: També a aquesta hora visitem el mapa d'estacions automàtiques de les estacions repartides al llarg i ample del Pirineu. La temperatura a aquesta hora a l'estació de Bellestar és de 23 graus, 23,9 a Organyà, 29,8 a aquesta hora a Oliana, 24,8 a Tremp, 24,5 a la Pobla Segur, 22,2 al Pont de Suert, 24,9 a Sort, 22,3 a Viella. Temperatures més fresques, en aquest cas registrades estacions als cims del Pirineu, 18 graus a Certascan a 2.400 metres, 17,1 a Espot a 2.500, 16,6 a Boí també a 2.500 metres, o entre d'altres 19,9 a Sasseuba a 2.200 metres. Són les 11 i 13 minuts, un quart menys dos minuts de 12. Fins aquí aquest informatiu. Més informació ja a partir de les 12.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
2: Potser ja saps que per ser de la Seu tens preu especial per gaudir del Parc Olímpic del Segre? No t'ho pensis més. Aprofita la promoció del Parc Olímpic del Segre per a residents de la Seu. I atenció, si vius en una altra població de l'Alt Urgell o d'Andorra, consulta també les tarifes. Baixa amb totes les mesures de seguretat i els avantatges de ser d'aquí. No badis. Informa't al telèfon olímpic el 973 36 00 92. També

vulguis, doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de Simac Electrònica a la plaça Camp del Codina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la Seu per trobar el millor preu. Vine a Simac.

0: ara que fa bon temps, aprofita el temps, surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. Per la festa major, el 29 d'agost, marxem 4 dies a gaudir de la Rioja i la seva rodalia. I per la diada, l'11 de setembre, gaudirem 3 dies del Maresme desconegut i de les seves platges. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
1: Activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
2: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
1: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
2: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
1: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
2: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
1: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.
3: A Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
4: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
3: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
5: Mira, ja ve el camió d'Ameia per arreglar la canonada del carrer. Aquesta gent no paren mai.
6: És que Transports i Excavacions Meia sempre són allà on cal. Per cert, saps que no només fan obra pública?
5: Ah, sí?
6: Si has de fer alguna reparació grossa a casa teva, Meia està a la teva disposició per a treballs d'exterior, tasques amb maquinària, paviments, paviment imprès, murs d'escullera...
5: Doncs mira, fa un temps que he d'arreglar un mur i m'aniria bé. A on els puc trobar?
6: Són al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell, a prop de la carretera N260. O els pots trucar al 973 35 15 33. Transports i Excavacions Meia. Sempre al teu servei.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del rafting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I hi pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973-36-0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: De la proximitat, el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
3: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Norfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: Bon dia, digui'm, sergent Roca Bruna.
1: Comissari Vallejo, hem detectat un telèfon sospitós a la seu cada migdia, de dilluns a divendres, i truca un munt de gent que fan respostes molt random i després, a sobre, els hi donen premis.
0: Això és molt sospitós. Fa olor de sucarrim. I quina és la paraula secreta que fan servir?
1: Una cosa així com carretera i manta.
0: Carretera i manta? Això em sona. Sergent, de seguida, doni'm el telèfon, que jo també hi vull trucar.
2: És inevitable. A l'estiu tothom vol trucar i guanyar amb carretera i manta. Un any més tenim un munt de premis. I què vols? Que ens els quedem nosaltres? No! Truca al 973-36-06-17 i emporta-te'ls abans que ningú. I si ets dels que mai en tens prou, al final de l'estiu sortegem un viatge a Mallorca. Com més truquis, més números perquè et toqui. A més, amb totes les trucades farem una aportació a un projecte solidari local. A l'estiu, posa't al dia del que passa a casa nostra i guanya premis. Carretera i Manta, la banda sonora de l'estiu. De dilluns a divendres, de 2:15 a 1 del migdia. Pel 107.2 FM i radioseu.cat.

0: Doncs vinga, va, un últim esforç a les 11:50 minuts d'aquest dilluns 7 de setembre. Esteu escoltant Carretera i Manta, Ràdio Seu 107.2, i avui sí, avui tanquem el Carretera i Manta pel que fa a participació. La traca final arribarà demà amb el sorteig del viatge, per tant, avui és l'últim dia per participar en el Carretera i Manta 2026. En començar, per tant, moltíssimes gràcies a tothom per escoltar-nos, per la vostra participació, per haver compartit el Carretera i Manta al llarg de tot aquest estiu, perquè al cap i a la fi això ho fem per vosaltres, perquè gaudiu de l'estiu i guanyeu un munt de premis, i ho van fer possible també els nostres patrocinadors: Caditours, Parc Olímpic del Segre, la Casa del Matalàs, Peusa, Menja l'Alt Urgell, Simac Electrònica i Estiu 3000 UpNow. En començar, doncs, quan ja són les 11:51 minuts, doncs vinga, va, en aquesta hora i 10 minuts tancarem el Carretera i Manta obrint un per última vegada ja la possibilitat de que truqueu i que guanyeu algun dels premis. Bé, doncs, de fet, tenim un últim premi per donar, i és un coixí de la Casa del Matalàs, l'últim que donarem ja d'aquesta temporada, i serà, doncs, per qui ens endevini la incògnita d'avui, però abans estem al peu del canó fins a l'últim dia, i de fet ho podem ben dir, perquè avui a l'últim dia no tenim una entrevista, sinó que en tenim dos, i d'això en podem parlar ara mateix. Salutacions al començament de qui us parla, Ignasi Cervera, i el control tècnic, Pep Grell. Molt bon dia.
1: Molt bon dia, Ignasi. Molt bon dia a tots i a totes.
0: Doncs el que dèiem, sembla mentida, però sí, una vegada més ens ha passat l'estiu ben ràpid. Sempre que comencem el Carretera i Manta tenim aquella por de veure com anirà, si se'ns farà feixuc, se'ns farà llarg, però mira, al final, després, la cosa passa volant, i aquí estem, a 7 de setembre.
1: Certament, passa volant aquest estiu, aquest també, i ja ens plantem, doncs, el darrer dia de concurs, el que dèiem la setmana passada, tot fent mig broma, que només falta, doncs, això, acabar amb aquesta cirereta que és el sorteig i fer la porra com pertoca per saber qui la guanyarà, no? Aquest viatge, aquest gran premi, no? Gentilesa de Caditour, sí, certament ha passat molt ràpid. Agrair a tothom que ho fa possible, a les persones entrevistades, que han estat moltes al llarg d'aquests dies, perquè realment han fet una bateria d'entrevistes molt i molt important, i per tant, doncs, també agrair a tu, Ignasi, com a conductor del programa, doncs la feina feta al llarg d'aquests tants anys, 31a edició de Carretera i Manta, com qui no vol la cosa.
0: Sí, déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
1: Déu-n'hi-do,
0: ja comencen a pesar, però aquí estem, al peu del canó, i amb molta il·lusió, i amb ganes, sobretot gràcies a vosaltres, gràcies als oients que seguiu responent.
1: Certament.
0: Perquè tot això no tindria cap sentit, i ho hem de dir, sense els oients, sense tota la gent que truqueu i participeu.
1: Sí, ja recordo els patrocinadors, però lògicament no seria el mateix sense les trucades, les milers de trucades que de nou hem sumat aquest any. Val a dir que ja tenim pràcticament tot l'historial d'aquestes tantíssimes participacions endreçat, a punt com per demà ja poder fer el sorteig. Per tant, agrair a tothom que fa possible.
0: Doncs sí, ja ho podem confirmar, centenars de trucades, i per cert, ja hem d'afegir també tota la participació, veu que cada cop és més a través de xarxes, perquè tots els sorteig que hem fet, sobretot a Instagram, hi podem afegir uns quants centenars més de persones, oi?
1: Sí, certament, perquè tenim la sort de poder fer sortejos i obrir també a Ràdio Seu a través de les xarxes socials, en aquest cas molt més concretament pel que fa al perfil Instagram, que ens pot seguir lògicament, i sí, doncs la gent cada cop, doncs, que ens fa aquesta confiança, i contents per això.
0: Però recordem que pel que fa al sorteig que fem demà del viatge, només entren al sorteig del viatge la gent que truqueu, perquè a nosaltres ens agrada, el Carretera i Manta, reivindicar l'essència de la ràdio, que és trucar, escoltar-vos, parlar. Les xarxes socials estan molt bé, però a nosaltres el que ens fa il·lusió és això, que seguiu trucant, que seguiu participant en directe aquí al 107.2, i per això us premiem, fem-vos entrar al sorteig d'aquest viatge gentilesa de Caditours, que sortejarem demà, i a més amb totes les trucades que hem rebut i missatges, farem una aportació solidària, gentilesa de, en aquest cas, de Simac Electrònica, un altre dels nostres patrocinadors. Pep, per cert, dèiem que havíem de parlar de les entrevistes d'avui. Quines entrevistes tenim?
1: Sí, d'entrada conversem, no sé si per ordre, però seran amb Urgell i Jesús, perquè demà es torna a fer la trobada d'Urgells, que en aquest cas és la 7a edició, a partir de 7 del vespre a la catedral. Si bé les patrocinis són les Urgells, és una proposta oberta a tothom. Per tant, d'entrada, conversem amb Urgell Jus, que és organitzadora d'aquesta proposta, una de les impulsores d'aquesta trobada. I més enllà, en directe, aquí als estudis de Ràdio Seu, conversarem amb els amics de l'Escola de Teatre per donar a conèixer aquesta ja nova edició del Rescat dels Minairons, que torna, tot i que falten encara molts mesos.
0: Ostres,
1: però...
0: ja parlem del Rescat dels Minairons.
1: Sí, certament.
0: Encara falta molt per Nadal, eh?
1: Sí, tot just hem acabat la festa major. Certament. Hem acabat la festa major, acabem amb el gruix d'activitats. Encara no hem passat la fira, però ja estem parlant de les festes
0: de
1: Nadal.
0: Sí, ja estem parlant de Nadal, eh?
1: Sí, sí, perquè com bé saps, doncs, el Rescat dels Minairons, aquest espectacle, doncs, suposa molts i molts assajos, i doncs els amics del Rescat dels Minairons, que es ven explicar, doncs, el que imagina, el que tenen preparat per aquesta nova anyada. Per tant, molt content també de conversar amb ells.
0: Doncs en aquest cas està justificat, perquè clar, hem de començar a preparar-ho ja, i és el moment de que facin la crida pública a través d'aquí de Ràdio Sau. I deies també amb Urgell i Sus, que justament està al cap dels nostres patrocinadors, menjar el Turgell, perquè ja la podem felicitar anticipadament, perquè demà és la trobada d'Urgells, demà és la Mare d'Urgell, vaja.
1: Correcte, demà és Mare Déu, per tant, com pertoca, ja en fan set, doncs fan aquesta trobada d'Urgell, com explicàvem, doncs a la catedral es fa una ofrena floral, també a tocar la catedral el pare del Cadí es fa una foto família, i més enllà doncs fan un pisco labis, una mica de vermut, per tal de celebrar doncs aquesta trobada de les 60 Urgells, elles i ells, perquè doncs ens explicaran això, de que no només hi ha noies, que també hi ha nois amb aquest nom i tot té barons.
0: Sí, perquè això ens explicaven que és a la comarca de l'Urgell, al voltant de Tàrrega, que hi ha alguns homes que es diuen Urgell també.
1: Doncs les i els Urgells convidats en aquesta trobada, i de fet és una proposta oberta a tothom, per tant, si voleu ser-hi, a les 7, a la catedral de Santa Maria d'Urgell.
0: Molt bé, doncs això és el contingut que tenim per la segona part. Bé, mira, avui tenim moltes coses per explicar, i gairebé són les 12 al migdia, i encara no m'explica com podeu participar en aquest últim dia. Doncs ho podeu fer, com que avui estem ja de, podem dir que estem de celebració, perquè estem contents que doncs hem arribat ja al final del cartell Manta i ho hem fet bé, amb bona participació. Doncs avui recordarem, us proposem d'endevinar una de les activitats de les quals hem parlat en el carreter Manta d'enguany, que han estat moltes, però mira, n'hem triat una perquè ens ha fet gràcia, ara repassant tot el que hem fet, que no ha estat poc. Doncs una activitat de la que hem parlat en aquestes entrevistes d'aquest any del carreter Manta. Han estat desenes d'entrevistes, però mira, n'hem triat una, i si l'endevineu, podeu guanyar aquest premi especial que oferim avui, últim dia de participació, que és coixí de la Casa del Matales. Ara gairebé que no ens dona temps per agafar el telèfon, farem molt ràpidament el butlletí, i de seguida prometem que just després ja obrim el telèfon perquè participeu. Tindrem temps encara fins a l'una del migdia perquè participeu. Tornem de seguida. Fins ara.

0: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
2: Molt bon dia, són les 12. Més d'un centenar de persones tallen la Nacional 260 a aquesta ciutat per exigir el pas de vianants. Els veïns recorden que demanen aquesta obra des de fa 16 anys i que és imprescindible per garantir la seguretat dels vianants a l'hora de creuar d'un costat a l'altre del poble. El col·lectiu prepara noves mobilitzacions fins que la connexió a peu sigui una realitat. Més de 200 persones assisteixen a la cinquena edició del Festival de Pirineu Terra de Versos. L'esdeveniment cultural, que s'ha celebrat durant 3 dies a Seu d'Urgell, es consolida com un espai de trobada al voltant de la poesia, la literatura i la cultura al Pirineu. L'organització d'Estame destaca la voluntat de reivindicar la realitat i els drets culturals dels pobles de muntanya.

0: Modificacions en els horaris d'autobús per facilitar l'arribada dels estudiants a l'Institut Joan Brudieu de la Seu d'Urgell. Els canvis afecten les línies Oliana a la Seu, Pla de Sant Tirs a l'As i Puigcerdà a la Seu, arran de l'avançament de l'entrada al centre educatiu. L'Ajuntament de la Seu adjudica la restauració dels capgrossos, el vell i la vella. Els treballs, amb un cost de 10.164 euros, permetran arranjar amb dues figures creades l'any 1905 i vinculades al patrimoni festiu de la ciutat. Peramola vol fer créixer la tradició gegantera amb un nou gegantó infantil. El nou element de cultura popular prendrà el nom de Guillem d'Esbrull II i està pensat perquè els infants puguin participar activament en les cercaviles. La colla de gegants del municipi celebra enguany el seu 30è aniversari. Obertes les inscripcions per participar en un curs d'Instagram adreçat a les empreses. La sessió formativa, que tindrà lloc el 24 de setembre al Setup, serà impartida per Esther Barquer. L'objectiu serà mostrar estratègies per comunicar el valor de cada negoci, fidelitzar la clientela i millorar la competitivitat. Entorns inaugura el 10 de setembre l'exposició Brunzits i Anels a la Seu d'Urgell. La mostra, comissariada per Maragda Farràs, reuneix els treballs en Diris Hum, Pablo Bolumar i León Vinitrui, al voltant de l'apicultura i el futur dels oficis tradicionals. Les obres es podran veure durant un mes a la sala La Cuina. I en esports, el Cadí la Seu comença els partits de pretemporada amb victòria sobre Lima Horta per 60-53. El següent amistós serà divendres contra el Toulouse Metropol. Aquest maig forma part del trofeu en camp, que aquest diumenge ha ofert un maig de preparació de l'ACB entre el Morabanc i el Barça. Toni Bou assoleix el seu 40è Mundial de Trial. El pilot català resident a Andorra segueix fent història en conquerir el 20è campionat consecutiu a l'aire lliure, al Gran Premi dels Països Baixos. Des del 2007 ha guanyat totes les edicions del circuit de la FIM per partida doble. I també en esports, Miquel Travé, quart en seu a la prova de Copa del Món d'Eslàlom a Vers-sur-Marne. El palista urgellenc frega el podi a la penúltima competició de temporada que precedeix les finals que es disputaran a la Seu. En categoria femenina, Mònica Dòria s'ha quedat a una passa de la final 13a i Núria Vilarrupla ha estat 24a. Les 12:04 minuts, fins aquí el repàs dels titulars. Més informació a partir de la 1.
1: Mobles Farràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Farràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Ara, per comprar electrònica o electrodomèstics al millor preu, ja no et cal sortir de la Seu. I és que si Mac Electrònica estrena el seu OLED. No te'l perdis, veuràs que val la pena. Pensa que hi tens una àmplia oferta de televisors, equips de so, ventiladors, estufes, aspiradors, assecadors, torradores, microones i molts altres electrodomèstics de les millors marques a preus insuperables. I com sempre, CIMAC t'ofereix el millor servei postvenda perquè són experts en reparació. Encara no ho has vist? Doncs jo de tu no m'ho perdria. Descobreix el nou espai outlet de CIMAC Electrònica a la plaça Camp del Codina de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18. I recorda, en electrodomèstics ja no et cal sortir de la Seu per trobar el millor preu. Vine a CIMAC.
4: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
5: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín. Més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973-360-745. I també al web vidresfermin.com.
6: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD.
7: Festa 10 Andorra. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
6: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
7: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
6: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
7: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
6: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Doncs a les 12 i 12 minuts, i com havíem promès, obrim ja el concurs, últim dia de participació, el Carretera i Manta Ràdio Seu 107.2. I avui oferim, com a premi de l'últim dia, un coixí de la Casa del Matalàs. Voleu guanyar-lo? Doncs podeu trucar ara al 973-36-06-17. Estem buscant una entrevista que hem fet aquesta temporada, una de les activitats de les que hem parlat aquesta temporada en les entrevistes del Carter i Manta, i la primera persona que l'endevini s'emportarà aquest premi. Ha estat una activitat de la qual n'hem parlat bastant al llarg d'aquesta temporada aquí al Carter i Manta, a Ràdio Seu 107.2, i bé, doncs, podeu ja marcar el 973-36-06-17 a les 12 i 12 minuts. Recordem, últim dia de participació ja, i estem oferint aquest premi que podeu guanyar ara mateix marcant el 973-36-06-17. Aprofiteu ara, perquè d'aquí un moment tenim ja la primera entrevista del dia. Tenim trucada. Sembla que agafem el telèfon. Sí, hola, bon dia.
1: Bon dia, soc la Juani.
0: Hola, Juani, digues.
1: Escolta, aquesta activitat podria ser la placeta, espai comunitari que combat l'aïllament social?
0: No és de la placeta, Juani, no? Però gràcies per la trucada.
1: Vale, gràcies.
0: Gràcies, fins ara. Primera trucada del dia. Podeu seguir marcant el 973-36-06-17, 973-36-06-17, les 12 i 13 minuts. Tenim temps ara perquè participeu. D'aquí un moment hem d'anar ja per la primera entrevista, perquè d'aquí un moment ja tindrem aquí els convidats en directe parlant d'aquesta preparació del rescat dels minerons. Això ja serà molt més tard, cap a Nadal, però ara parlem d'una activitat que s'ha fet durant aquest estiu, que n'hem parlat bastant, per tant, no és una activitat d'aquelles que hagi passat desapercebuda, i que vam fer una entrevista aquí al Carter i Manta per recordar, doncs, una de les moltíssimes activitats de les que hem parlat un cop més, un any més. Carter i Manta, hem estat al peu del canó portant-vos l'actualitat de tot el que passa a l'estiu a la Seula, al Tursell, al Pirineu, que és molta cosa. I res, doncs, podeu marcar ara mateix el 973-36-06-17, 973-36-06-17, i participar en aquest, com dèiem, últim dia de participació aquí al Carter i Manta de Ràdio Seu. Doncs el telèfon està obert per si voleu trucar i participar. Sona el telèfon, l'agafem ara mateix. Endavant, sí, bon dia. Un moment, ara sí. Sí, bon dia.
1: Bon dia, la Dolors.
0: Hola, Dolors, digues.
1: És musical?
0: Si és musical aquesta activitat, doncs no és musical.
1: Vale.
0: Vols dir-ne alguna en concret, no, que vingui al cap?
1: Les homilies, per exemple.
0: Els premis homilies? No són els premis homilies.
1: Vale, bé.
0: Gràcies. Doncs sí, una de les últimes activitats de les que hem parlat, els Premis Homilies, i en farem repàs avui en els següents informatius aquí a Ràdio Seu. Però no

0: dir, en resposta al que ens heu preguntat, és que no és una activitat musical, i també podem dir que és una activitat de la que anem a parlar bastant i que doncs vam fer-ne entrevista. 973-36-06-17, 973-36-06-17, telèfon obert, cartera i manta, últim dia per participar en aquest concurs, sumar les últimes trucades ja de la temporada. Endavant, Sila, bon dia.
1: Bon dia, la Dolors.
0: Hola, Dolors, digues.
1: És esport?
0: No, no és esportiva tampoc aquesta activitat.
1: Bueno, vale, anem pensant.
0: Molt bé, gràcies. Fins ara, 973-36-06-17. No és musical, tampoc és esportiva, aquesta activitat de la que parlem avui i que hem triat, doncs, perquè, mira, ens ha fet gràcia recordar-la. Ha estat una activitat simpàtica, també, això sí que ho podem dir, i que vam parlar-ne en el seu moment quan es va dur a terme aquí a la Seu. I amb això ja podem, donem una altra pista. Aquesta activitat que estem buscant es va fer aquí a la Seu. 973-36-06-17, 973-36-06-17, telèfon obert, aquí al 107.2. Abans no anem per l'entrevista, que serà d'aquí poc. D'aquí un moment farem una pausa i anirem ja per la primera entrevista del dia. Però, de moment, tenim temps perquè ens truqueu al telèfon, al 973-36-06-17. Hi ha més trucades ara mateix? No? Doncs esperem un moment. De moment ja sabem que no és una activitat cultural, musical, volem dir, no és una activitat musical, tampoc és esportiva, i sabem que és una activitat que es va fer aquí a la Seu, i de la qual, doncs, en el seu moment en vam parlar ja més d'una vegada, en vam fer entrevista, perquè és una activitat, doncs, força simpàtica que vam poder veure aquí a la ciutat. 973-36-06-17, les 12 i 18 minuts. Doncs, si no hi ha més trucades de moment, farem una pausa i anirem ja de seguida per la primera entrevista del dia. Tornem de seguida. Fins ara.
2: Aquesta tardor, que el fred no t'espanti, els caps de setmana no et quedis a casa. Apunta't a les escapades de Caditours. El 24 i 25 d'octubre arriba un any més la sorpresa de Caditours. El 8 de novembre anem a Barcelona per gaudir d'un dels millors espectacles del nostre país, el Mago Pop. I el 29 de novembre descobrirem un autèntic espectacle sota terra, les mines de sal de Cardona. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350-235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Els caps de setmana, aprofita el temps, apunta't a les escapades de Caditours.
3: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
4: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
3: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
4: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
3: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
4: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
3: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
2: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens de gotes a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973-35-1533. Repetim, 973-35-1533.

0: Doncs estem sentint de fons la cançó dels Mineirons, perquè, no us espanteu, no ens hem equivocat de dates, està fent força calor aquests dies, però ja parlem de Nadal, perquè, i està justificat, perquè aquest any torna el rescat dels Mineirons, i l'organització vol fer una crida per afegir el màxim de gent possible. Per això saludem a Cristina Periques, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: I Danae Playan, bon dia.
2: Bon dia.
0: Formen part de l'organització del rescat dels Mineirons i han vingut aquí als estudis de Ràdio Seu en directe perquè ara heu de fer una cosa molt important perquè això pugui ser, es pugui dur a terme, i és fer una crida perquè s'hi afegeix gent, oi?
1: Exacte, ja sabem que estem amb màniga curta i amb sandàlies i que parlar de cop del fred i del Nadal doncs ens queda molt lluny, però és veritat doncs que el rescat dels Mineirons, el seu una obra comunitària amb tanta participació, que normalment estem al voltant de 150 persones darrere i davant de l'escenari, doncs per dur a terme tota aquesta organització comencem a fer crida ara, no? Al setembre, de que comencem, de que ja hem obert les audicions i que, de que ens podem començar a apuntar a veure qui està interessat.
2: Sí, i tant. I bueno, les audicions són ara, perquè al final nosaltres bueno, comencem a assajar ara ja a l'octubre. Són molts assajos, són molta gent, i pues, volem fer una crida perquè la gent s'inscrigui i vingui amb nosaltres i audicioni. Audicioni és un càsting, però ben bé no és un càsting. És més veure'ns les cares, jugar una mica i veure on estem còmodes per fer el repartiment d'aquest espectacle.
0: Sí, perquè sembla que quedi lluny i de fet encara queda temps, però falten només 3 mesos per Nadal, i per tant, doncs, una obra com aquesta, suposo que ja és el temps que necessiteu per preparar-ho, no?
1: Exacte, normalment ho fem això en 2 mesos, s'ha de pensar que és octubre i novembre, perquè després al desembre ja entrem al teatre, ja estem amb altres coses com escenografia, com llums, com polir detallets, per tant, el temps fort és l'octubre-novembre. Així que és per això que al setembre el que intentem, doncs, és qui som, què volem fer cada un i com pot aportar el millor cada persona dins d'aquest projecte per organitzar-nos.
0: I per la gent que s'hi vulgui afegir, teniu alguna data, algun lloc concret on puguin adreçar-se durant aquests dies?
1: Doncs sí, el que fem és un formulari que el podeu trobar a les nostres xarxes socials, a @rescatdelsmineirons, i també pels cartells que hi han penjats per la seu amb un QR, i això et porta un formulari. Llavors, amb aquest formulari doncs, hi ha tota la informació de les dates, dels assajos, de quan serà, per poder apuntar-se.
0: Per tant, és tan simple com això, no? Que agafin el formulari o que contactin amb vosaltres per Instagram i quedeu en dia i hora i ja està, no?
1: Tenim les hores.
2: Sí, de fet tenim les hores i els dies d'audicions. Farem audicions el dia dimecres, dia 9.
0: Aquest dimecres,
2: per tant. Sí, aquest dimecres, d'aquí 2 dies, el diumenge dia 13 i dilluns a 14, a la tarda. Fem les tardes.
1: I no s'hi ha d'estar tots els dies, eh?
2: No.
1: Nosaltres s'apunta, llavors distribuïm la gent en grupets de 10 o 15 per poder jugar i per poder conèixer-nos.
0: Només un d'aquests dies que vinguin
1: i
0: ja està.
1: Una horeta, un d'aquests dies.
0: I on ho feu?
1: Aquest any farem les audicions a l'Escola de Dansa i quedarem allà a la plaça de les Monges, i llavors ja us explicarem com procedirem.
0: L'Escola de Dansa és el recinte dels Monges, que,
1: sí,
0: vinc, que entrin
1: sí.
0: I ja els indicaran on han d'anar, no?
1: Sí.
0: Molt bé, doncs ja ho sabeu, recordem, hem dit dia 9, dia 13...
1: I 14.
0: I 14. Molt bé, això és durant aquests dies, per tant, doncs, si us voleu apuntar, ho heu de fer ja a través d'aquests dos espais que hem dit, del formulari o a través d'Instagram. Primer de tot, quan parlem del rescat dels Mineirons, segur que el primer que pensa la gent és l'escenari, però necessiteu més gent per d'altres tasques, també?
1: I tant, de fet, al final, una obra de teatre, qualsevol, no només el rescat, hi ha com molts departaments, vaig a dir, no? Hi ha gent que ajuda en escenografia, gent que ajuda doncs, en la part més tècnica, voluntaris, regidors, i també hi ha una part de cor, que també fem crida de que no cal sempre actuar. Vull dir, hi ha gent que diu, no, doncs mira, a través de les encoratjades que participen, doncs ens ve de gust, doncs forma part d'aquest cor o d'aquesta coral. O no, jo només puc els dies de funcions i m'agradaria doncs, donar un cop de mà de forma voluntariat amb regidoria, entrades o acompanyament de vestuari.
0: I en total, quanta gent calculeu que necessiteu?
1: De voluntaris, sobre uns 20.
2: Sí.
0: de voluntaris fora d'escena, uns 20.
1: Fora d'escena. Mm-hmm.
0: I en escena, l'escenari?
1: En escena ara ja tenim els formularis, que estem sobre 60-65
2: sí.
1: actors.
2: Sí, gairebé 70, eh? Jo ho he mirat ara abans d'entrar i ja anem
1: sí.
2: gairebé 70.
1: I només d'equip, diguéssim, com més professional, també ja som 7 o 8. Per tant, al final ens estem anant a 150 persones, significa un rescat dels Minairons.
0: Per tant, de moment en teniu unes 70 persones assegurades en escena. Quantes més en necessiteu ara?
2: Bueno, per necessitar realment, vull dir, amb 20 persones potser faríem el rescat, però evidentment, contra més siguem uh-huh. i més gent s'apunti, millor. Vull dir, papers sí. es poden trobar per tothom.
1: Sí, crec que no va tant de persones o de quantes persones, sinó de qui vol formar part com uh-huh. d'aquesta aventura o d'aquesta història que és molt del territori de la Seu i que es crea com una gran família i una gran tradició.
0: I si algú no ha pujat mai a l'escenari, que no s'espanti, perquè segur que hi ha un paper per tothom i s'hi trobaran còmodes, no?
2: Sí, evidentment hi ha papers més principals, més secundaris o més extres, i a partir del formulari que es fa de les audicions i de conèixer-nos, veiem una mica qui encaixa a on. I evidentment hi ha un lloc per tothom.
0: Perquè imagino els papers principals potser sí que ja estan assignats, no?
1: Doncs el que
0: no del tot.
1: Vaja, jo faig una mica d'espoiler, eh? Espero que ningú em renyi.
0: A veure.
2: No,
1: normalment funcionem en que se'ls dona 2 anys, com 2 oportunitats, no són oportunitats, però vull dir com dues edicions a la gent que fa els propers protagonistes, perquè el primer any entenem que és com una busca de personatge, hi ha més nervis, i s'acaba gaudint la segona edició. Llavors, l'edició passada, que va ser el 2024, es van fer personatges principals nous, que són 3. Que no, és l'Ot, l'Urgell mm-hmm. i el Peirot. I llavors, aquests 3 personatges, sí que si ells volen repetir, repetiran, però després hi ha 6 o 7 que són molt secundaris, però amb molt de text, que aquests sí que són nous, i després hi ha tota la part del poble, d'extres, que tenen 4 o 5 frases, que aquests també són totalment nous.
0: Molt bé, recordem que no és només una representació de teatre, sinó que hi ha música, hi ha dansa, hi ha de tot, oi?
2: Sí, al final combinem un munt de disciplines com màscara, titelles, evidentment hi ha coreografies perquè és un musical, al final tenim músics sobre l'escena, es cantem directe, sí, es combinen moltes disciplines. Per això hi ha tanta feina i tanta gent darrere.
0: Esclar. Molt bé, i per cert, heu vingut molt ben preparades amb tota la documentació ja, explicant el que és el rescat d'enguany, i ja teniu també definides les dates en què es podrà veure, oi? Ja ho podem avançar.
1: Sí, les dates les tenim tancades, que són en cap de setmana, dissabte i diumenge. Llavors seria el 19 i 20 i el 26 i 27 de desembre. Aquest any ens coincideix amb Sant Esteve,
2: sí,
1: és una mica un experiment, però crec que és molt guai passar els Nadals i dir què fem avui a la tarda en família, doncs mira, uh-huh. anem a veure el rescat.
0: I bé, Sant Esteve pot ser un bon dia, no?, per
1: sí,
0: anar a veure
1: exacte,
0: aquesta
1: clar.
0: representació.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs recordem, 2 caps de setmana, 19 i 20 de desembre i 26 i 27 de desembre, quan podreu veure aquest rescat dels Minairons. Molta gent ja coneixem aquesta representació del rescat dels Minairons, però si hi ha algú que ens està escoltant i s'està preguntant què és això del rescat dels Minairons, què els hi diríeu? Com va néixer i què s'hi pot trobar?
2: Bueno, el rescat, com és la 7a edició, no?, aquest any.
1: Sí.
2: I això va néixer ara ja fa un... no sé quin any va ser exactament.
1: Jo crec que sobre uns 14 ja deu fer, perquè com és bianual ho fem, i si és la 7a edició...
2: Bueno, i aleshores el projecte neix i es fa aquesta obra de teatre, com aquest conte, aquesta història, que és la història de l'Ot i l'Urgell, uh-huh. On bàsicament hi ha els Minairons i cadascú té el seu canut de Minairons, i un dia aquests Minairons són robats pel Peirot i la seva gent. I aleshores la història va de com es rescaten aquests Minairons i la història una mica del Nadal aquí a la Seu.
0: I per tant, per la gent que no ho conegui, de vegades s'ha establert algun paral·lelisme, com uns pastorets pirinencs, oi, podríem dir?
1: Exacte, vull dir, és una obra de teatre que parteix pues, això de la cultura i dels personatges més tradicionals del Nadal del Pirineu, i s'ha volgut posar en una història màgica per tots els públics i que es representa com si fossin uns pastorets, exacte.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs recordem, torna aquest any el rescat dels Minairons. Per cert, la representació es fa al Teatre de la Salle?
1: Sí.
2: Sí.
0: Com ja és habitual aquests darrers anys, no?
1: Exacte.
0: El projecte, com dic, combina diferents disciplines artístiques i hem parlat de que fa falta molta gent, però quines són les persones que esteu al capdavant del projecte? Perquè veiem que ho sou vosaltres dos, però hi ha també més gent.
2: Sí, davant de direcció artística estem jo, la Danai Playan i el Joel Pla. Aquest any fem una codirecció. Després tenim el disseny de llums, tenim l'Eloi Pla, i d'escenografia la Judit Puig. També tenim la direcció musical, que és tota la part de músics, que se n'encarrega l'Aniol Gurrera, i a la part més de coral, l'Andrea Mercadal.
1: Que conjuntament amb les encoratjades doncs ens fan un cop de mà, així com l'Aniol Gurrera, que és, bueno, que fem també crida a l'Escola de Música, per tant, si hi ha músics o estudiants que volen participar a nivell musical, doncs que també es pot aportar en aquest formulari, perquè l'Aniol Gurrera doncs fa tots els arranjaments com per poder ficar els nivells de tothom que vulgui participar a nivell musical. Llavors, després, per acabar, jo, no? La Cristina, que em dic Cristina, i la meva companya, la Raquel, que estem a la mà de la producció, que una mica és com tota l'organització i coordinació del projecte més enllà dels temes artístics.
0: Molt bé, doncs aquest és l'equip que està al capdavant del rescat dels minerals, però com ens han dit, fa falta molta més gent perquè això sigui un èxit, i per això avui hem volgut fer aquesta crida, perquè si sumi el màxim possible de gent, si us fa gràcia participar-hi, ara és el moment. Recordem, els càstings, les proves es faran aquest dimecres, demà passat, diumenge dia 13 i dilluns dia 14, i el que dèiem, dues vies per apuntar-se, d'una banda el QR que hi ha en els cartells que heu penjat, l'accés al formulari, i també a través del vostre perfil a Instagram, que és el rescat dels minerons. No sé si ens quedan més coses per comentar.
1: Bueno, jo voldria dir que no és un càsting, sinó que és un lloc on trobar-nos tots i explicar una miqueta el projecte. Vull dir que si hi ha algú que no ha participat mai o no ha pujat mai a l'escenari, que no tingui por, que sempre hi ha una primera vegada i que hi ha llocs i oportunitats per tothom.
0: Sí, perquè quan diem càsting potser pensen en eufòria o en alguna cosa.
1: Exacte, com molta pressió,
2: no fer-ho bé, aquí entre tothom.
0: Molt bé. Res, doncs, Cristina Periques, Danai Playan, ja anirem parlant quan s'apropi la representació, perquè això ho haurem de fer, i esperem que aquesta crida funcioni i que s'apunti molta gent durant aquests dies per preparar el rescat dels minerons.
1: I tant, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies.
0: Doncs les 12:33, pausa, i tornem a obrir el concurs de seguida. Fins ara.

0: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.

0: Doncs vinga, va, sense més dilació, recuperem el concurs allà on l'havíem deixat, buscant una activitat de les que hem parlat aquest estiu aquí al Carreter Manta, mitjançant les moltes entrevistes que hem fet. Ja n'havíem descartat algunes i d'importants, i aquesta que hem triat avui doncs també ha tingut la seva importància aquest estiu. N'hem parlat en el seu moment, més d'una vegada, i vam fer una entrevista. Tenim trucada. Sí, hola, bon dia.
1: Bon dia, sóc la Juani.
0: Hola, Juani, endavant.
1: Podria ser a les portes de Troia?
0: No és a les portes de Troia.
1: Vale, gràcies.
0: Gràcies, Juani. Recordem que estem buscant una activitat que s'ha fet aquest estiu a la Seu i de la qual, doncs, evidentment, ens n'hem fet ressò aquí a Ràdio Seu i que en vam parlar en més d'una ocasió es va dur a terme i que podeu recuperar a Ràdio La Carta, perquè ja sabeu que a l'apartat de l'entrevista de Ràdio La Carta de Ràdio Seu tenim totes les entrevistes publicades. Sí, hola, bon dia.
1: Bon dia, la Teresa Vidal.
0: Hola, Teresa, bon dia, digues.
1: Bon dia, pot ser l'insomni?
0: L'insomni? No és l'insomni, Teresa.
1: D'acord.
0: Gràcies, no és l'insomni i, per tant, això ja descarta totes les activitats que hi havia dins de l'insomni, que eren moltes. 973-36-06-17. Quina és aquesta activitat de la que hem parlat aquest estiu, que ens n'hem fet ressò, que en vam fer entrevista en el seu moment i que, ha estat una activitat força simpàtica. Això sí que ho podem dir. Per això en vam parlar en el seu moment i que n'hem fet entrevista i que no és cap d'aquestes que hem dit fins ara. Si voleu, podeu fer-nos també vosaltres alguna pregunta per mirar d'endevinar quina és aquesta activitat. Recordem que són ja els últims minuts de Carreter i Manta, eh? Això, res, 20 minuts i tanquem la participació. Sí, hola, bon dia.
1: Bon dia, la Juani.
0: Hola, Juani, digues.
1: Escolta, a les portes de Troia podria ser?
0: No és a les portes de Troia, Juani.
1: Tens un programa així de...
0: No, és que és el que estem buscant és una activitat que s'ha fet a la Seu aquest estiu.
1: Vale, m'havia entès l'episodora. Vale, perdona, eh?
0: Gràcies.
1: Gràcies.
0: Fins ara, no és cap, no, ja podem dir, no és cap programa dels que fem habitualment a Ràdio Seu, sinó que és una activitat que s'ha fet a la Seu aquest estiu i que nosaltres n'hem parlat fent-ne una entrevista. També n'hem parlat a les notícies. 973-36-06-17. Sí, hola, bon dia.
2: Bon dia, l'Isabel Santiago.
0: Pues hola, Isabel, digues.
2: Està de gelats de la Tina.
0: Com? El gelats...
2: Sí, de la Tina.
0: Ah, sí, el taller de gelats. No és aquesta, Isabel.
2: Vale.
0: Gràcies, doncs sí, és veritat, perquè hi ha hagut tantes coses aquest estiu que ja no ens en recordem. Hi ha hagut un taller de gelats amb la gelateria Tina, és veritat. Gràcies, fins ara. No és aquesta l'activitat de la que hem parlat, és una activitat que una mica més gran, eh, que això, que n'hem parlat i que va tenir força ressò en el seu moment. Endavant, sí, hola, bon dia.
3: Bon dia.
0: Amb qui parlo?
3: Amb la Neus.
0: Neus, hola, Neus Mateu, digues.
3: Té que veure amb deport?
0: No és esportiva, Neus.
3: Val, sent res.
0: Gràcies. Fins ara. No és activitat esportiva, de fet, ja ho havíem dit abans, no és una activitat esportiva. Per cert, parlant d'activitats esportives, aquest any, aquesta setmana arriba una dels més importants, si no la més important de l'any, perquè ja està a punt el Parc del Segre, ja està vivint l'ambient de la Copa del Món d'Eslàlom, d'Eslàlom i Caiacross. Els equips ja han arribat, ja els podeu veure en acció al Parc del Segre, i la competició es podrà veure aquest dijous, divendres, dissabte i diumenge al Parc Olímpic del Segre. No us ho perdeu, val la pena. Sí, hola, bon dia.
4: Bon dia, Torres de la Juani.
0: Hola, Juani, digues.
4: Pot ser... Està relacionada amb Castellciutat?
0: Si té a veure amb Castellciutat? No té a veure amb Castellciutat.
4: Doncs pues vale, doncs res.
0: Vols dir-ne alguna, així... La primera que vingui al cap?
4: La capitulació de Castellciutat.
0: No és aquesta.
4: Vale, gràcies.
0: Gràcies. És una activitat que ja s'ha fet durant l'estiu i n'hem fet entrevista. Per cert, sí, efectivament, d'aquí pocs dies hi haurà la commemoració de la capitulació a Castellciutat. És una activitat que s'està preparant des de l'Espai Armengol per al final d'aquest mes. També en parlem en el seu moment. Gràcies. Fins ara. Quina és aquesta activitat de la que hem parlat aquest estiu al Carreter Manta? Va, vinga, donem alguna pista. Aquesta activitat es va fer al començament de l'estiu. 973-36-06-17. Sí, hola, bon dia.
5: Bon dia.
0: Amb qui parlo?
5: Amb la Neus.
0: Neus, digues.
5: Té que veure amb els gegants?
0: Amb els gegants? No té a veure amb els gegants, Neus.
5: Mal.
0: Vols dir-ne alguna?
5: Bueno, volia dir lo de la trobada de gegants.
0: Però... Ah, la trobada gegantera. No és la trobada gegantera.
5: Res.
0: Gràcies. Fins ara. No és la trobada gegantera, tampoc, i no ho és entre altres coses, perquè l'última pista que hem donat és que es va fer el començament de l'estiu. Aquesta activitat que estem buscant va ser en conseqüència de les primeres entrevistes que vam fer, i una activitat que doncs va tenir força ressò en el seu moment quan es va fer. Sí, hola, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
6: Amb el Joan.
0: Hola, Joan, digues.
6: Pot ser el mercat medieval?
0: No és el mercat medieval, Joan.
6: Molt bé.
0: Gràcies. Fins ara. No és el mercat medieval, tampoc, aquesta activitat que estem buscant, i que una dada que hem donat és que es va fer al començament de l'estiu. Per tant, va ser de les primeres entrevistes que vam fer. 973-36-06-17, 973-36-06-17. Quina és aquesta activitat que de la que hem parlat aquest estiu i que, doncs, us pot permetre guanyar aquest últim premi que donem, aquest coixí de la Casa del Matalàs, 973-36-06-17, i que afegirem els últims premis setmanals que hem anunciat a través de la nostra pàgina web radioseu.cat. A les 12:43 minuts, recordem, demà ja sorteig del viatge ofert per Caditours, i també farem l'aportació solidària, gentilesa en aquest cas de Simac Electrònica. A les 12:43 tenim també pendent d'emetre, si no ho fem ara, ho farem després de l'informatiu, una entrevista amb Urgell i Sus, que justament està al capdavant d'un dels nostres patrocinadors, menja l'alt Urgell, però amb Urgell i Sus del que hem de parlar és de la trobada d'Urgells, que es farà un any més aquí a la Seu i que es farà demà, tot coincidint amb la jornada de la Santa Maria d'Urgell i de totes les Mare Déus trobades. Però ara ens centrem en això, en aquesta activitat que estem buscant. Quina és aquesta activitat? Si no surt aquesta activitat, el que farem abans d'acabar serà un sorteig entre les trucades que haguem fet, que haguem rebut avui. 973-36-06, per tant, animeu-vos a trucar, a provar sort, perquè el que dèiem, si ningú l'encerta, al final del programa farem un sorteig d'aquest coixí de la Casa del Matalàs. 12:44 minuts. Quina és aquesta activitat que estem buscant? Hem donat una pista i prou important, i és que això es va fer els primers dies d'estiu. Sí, hola, bon dia.
7: Bon dia, la Dolors.
0: Dolors, digues.
7: Bueno, vaig a dir, però aquesta no és simpàtica, els escacs.
0: Els escacs, has dit?
7: Sí.
0: No són els escacs, vale, Dolors. Vale.
7: Vinga.
0: Gràcies. Bé, doncs els escacs també poden ser simpàtics, també és una activitat ben simpàtica, però no és aquesta que estem buscant. Aquesta, la veritat, és que ho era bastant, aquesta que estem buscant i que es va fer, com dèiem, les primeres setmanes d'estiu. 973-36-06-17, i va durar precisament això, una setmana. 973-36-06-17, quina és aquesta activitat que estem buscant? I hem donat unes quantes pistes, ara. És una activitat que s'ha fet a la Seu, que va durar una setmana i que es va fer a l'inici de l'estiu, en els primers dies d'estiu. 973-36-06-17, i n'hem fet entrevista, i a més, doncs, en vam parlar més d'una vegada durant aquells dies que es va dur a terme. 12:45 minuts. Quina és aquesta activitat que estem buscant i amb la qual, doncs, hem aprofitat per recordar unes quantes de les moltes entrevistes que hem fet durant aquest estiu? Sí, hola, bon dia.
8: Hola, bon dia, Isabel Santiago.
0: Isabel, hola, digues.
8: Pot ser lo del tresor del pati de les monges?
0: El perdó? Del pati de les monges?
8: L'inici imaginari.
0: Ah, l'imaginari. No és aquesta, Isabel.
8: Vale, merci.
0: Gràcies. No és cap activitat, de fet, que es fes al pati... Ah, les visites, les estades arqueològiques al pati de les monges, volia dir. No és aquesta l'activitat que estem buscant. Sí, hola, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Amb qui parlo?
6: Amb el Joan.
0: Joan, no li digues.
6: Pot ser la fira del Playmobil?
0: Joan, és la fira del Playmobil, efectivament. Felicitats. Te'n recordaves d'aquesta fira?
6: Sí, el dia que va durar unes setmanes és el que m'ha fet.
0: Ah, exacte. Molt bé, doncs, Joan, vols aquest coixí de la Casa del Matalàs?
6: I tant.
0: Molt bé, doncs l'apuntem, ja ho apuntarem, ja ho passarem al Lluï perquè en tingui constància i així el podràs passar a buscar.
6: Perfecte.
0: Joan, felicitats, moltes gràcies.
6: Gràcies.
0: Doncs vinga, l'últim premi diari que donem aquesta temporada del Carreter i Manta, que afegirem a la llista de premis setmanals que teníem ja publicada, coixí de la Casa del Matalàs per Joan Lozano, i efectivament era aquesta activitat que més era novetat d'aquest any. Ja s'havia fet en alguna altra ocasió aquesta fira, però després, per d'altres circumstàncies, ahir amb la pandèmia entremig es va deixar de fer, i aquest any s'ha recuperat i amb bona rebuda. Estem parlant de la fira de Playmobil Pirineu Clic, que es va fer a la sala de Sant Domènec i també al centre cívic al Passeig, perquè hi havia tantes miniatures que es va haver de repartir entre dos espais, del 29 de juny al 5 de juliol, poc després d'acabar el curs escolar i a l'inici de l'estiu, es va poder veure aquesta activitat impulsada per Sílvia Carabaca a través de l'associació Playchic, associació sense ànim de lucre i que es dedica a promocionar doncs aquest fantàstic món dels clics de Playmobil que doncs molta gent, jo també vam tenir l'ocasió de gaudir de quan érem petits i que ara doncs és un joc que s'ha transmès de pares a fills o fins i tot ara ja de bisanets, aquests clics de Playmobil que torna a estar de moda i que vam poder veure una bona mostra l'any que ve i estan preparant la pròxima edició en què esperen aconseguir encara més participació local amb uns diorames i unes miniatures fantàstiques, espectaculars i que es va poder veure i que a més doncs, va tenir un vessant solidari perquè es va fer una donació de 270 euros a l'ONG local La Seu Solidària. Doncs hem volgut recordar aquesta primera edició o retorn, depèn de com es miri, de la Fira Pirineu Clic aquí a la Seu, que ha estat un dels temes destacats que hem tractat entre moltíssims altres aquest estiu. I res, amb això ja arribem ja gairebé a la una del migdia i bé, doncs, ja pràcticament no ens dona temps de més participació perquè anem ja per l'entrevista amb Urgell i Sus i amb això ja pràcticament arribarem a la una del migdia. Ens queda el temps just per acomiadar-nos. Entrevista i res, entrem ja a la recta final de seguida. Fins ara.
9: Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
10: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
9: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: Molt bon dia. Aquest matí migdia, a l'entrevista del dia, volem donar a conèixer la 7a edició de la trobada d'Urgell. A la seu d'Urgell serà aquest dimarts, dia 8 de setembre, com per toque. I ho fem tot conversant amb Urgell Isús, és membre de l'organització. Benvingut a Urgell.
1: Hola, bon dia.
0: I com que gairebé hi som, com que gairebé és la data assenyalada, doncs felicitats.
1: Moltes gràcies, ja esperant que arribi el dia de demà.
0: 7a edició de la trobada d'Urgells, aquí a la seu d'Urgell. Explica'ns com va començar tot plegat, Urgell.
1: Bueno, tot comença en el 2019, a la prima, el juny del 2019, que ens trobem amb una mare d'una Urgell, i em comenta la idea de per què no celebrar la diada, perquè aquesta persona també té una filla que es diu Blau i anaven amb una celebració a Lleida. I dic, doncs clar que sí, i hem de començar a buscar Urgells. I llavors pues, també amb un parell més d'Urgells que els hi vam explicar ho van trobar superinteressant i aquí estem.
0: I són ja 7 edicions, 7 trobades. Des de llavors podríem dir que cada cop hi ha més Urgells. El fet de conèixer la trobada potser dona peu a donar nom a nenes, i no només nenes, amb aquest nom.
1: Bé, també la idea és aquesta, no?, de bueno, promocionar o donar a conèixer, no?, de que hi ha el nom d'Urgell, i cada vegada pues, que a les trobades ve una Urgell petita, pues, ens fa, la veritat, és que moltíssima il·lusió.
0: De fet, diguem nenes i no només nenes, perquè sabem del cert que no només es fica el nom d'Urgell, en aquest cas, doncs, amb un infant nena, no?, perquè als últims temps heu conegut altres nois, homes, amb aquest nom.
1: Sí, també ens va fer molta gràcia, no?, perquè totes les que ens coneixíem d'aquí de la Seu pues, érem del sexe femení, i quan ens vam assabentar de que hi havia un parell de nois, que sapíem nosaltres, evidentment, que es diuen Urgell, pues, clar, ens va sobtar també, i també col·laboren amb la Diada i amb tot.
0: Us no trobant cada any en aquesta data assenyalada, que és Santa Urgell. Quines són les propostes en aquesta nova edició?
1: Bueno, en aquesta nova edició és demà, és un dia que és feiner. Em sembla que en alguns llocs també, no sé si Andorra ja comencen... No, Andorra no, que és festa, però a punt de començar l'escola. I llavors, els dies que són laborables, potser tenim menys participació que si és cap de setmana. La idea és, com sempre, trobar-nos a les 7 a la porta de la catedral i entrar dins de l'església, on aquest any, pues, fins ara ens esperava sempre mossèn Ignasi i aquest any ens esperarà mossèn Pepe, per fer l'ofrena i potser llegir algun poema. I llavors, tot seguit, pues, farem l'ofrena davant de la Verge i sortirem a fora de la catedral a fer-nos la foto de grup, perquè així ens les anem col·leccionant. I després, aquest any, farem un piscolabis, que anirem al carrer Canonges, a l'Estrella, i també cada any fem un obsequi per commemorar la Diada, i aquest any és un clauer.
0: Em podeu saber més, per cert, seguint el perfil Instagram de la trobada d'Urgells a la Seu, és trobada_urgells, aquí doncs, entre d'altres, doncs, l'agenda del dia d'aquest festiu, d'aquest dia 8, pel que fa doncs, a la celebració de Santa Urgell a les 7, per tant, ofrena floral, a un quart de 8 fotografia conjunta i a partir de 2:15 aquest piscolabis al carrer dels Canonges de la Seu d'Urgell. Suposo que contenta, no, Urgell, de tornar a retrobar-te amb les nenes, dones, noies, Urgells.
1: Sí, supercontenta, perquè, bueno, jo també amb dos Urgells més som el trio més gran de les que portem el nom d'Urgell i, bueno, molt orgullosa de portar el nom de la nostra ciutat.
0: Tenim present que al seu moment havíeu buscat i rebuscat quantes Urgells hi havia aquí a casa nostra, als Països Catalans.
1: Estem al voltant de 60 i poques, i pocs.
0: I teniu presència aquest any? Hi haurà alguna altra nena, infant, amb el nom d'Urgell?
1: De moment, jo no sóc la que porto les inscripcions i enviem els mails i tot, i llavors pues, hi arriben les notificacions. No tinc constància de que hi hagi cap Urgell petita, però potser demà, al moment de trobar-nos allà, pues, hi ha alguna petita sorpresa, no ho sé.
0: Sabem que hi ha petites, no sé si hi haurem infants, però en tot cas demà hi serem i us ho explicarem. Bé, sí, com sigui, és un molt bon dia per celebrar-ho. Més enllà, al llarg de l'any, feu alguna trobada? No sé si és una bona excusa per un altre moment fer el vermut o trobar-vos per dinar o sopar.
1: sí que ho diem sempre, perquè el dia de la diada pues, estem tots allà contents i ens fa il·lusió i vas parlant amb les altres urgents, però després pues, bueno, tothom tenim feina, en la vida passa molt, molt ràpid i quan ens n'hem donat compte ja ha tornat a passar un any.
0: Sí, o sigui que no falti, com a mínim un cop a l'any per fer aquesta trobada d'Urgells. Aquí l'estat d'Urgell, demà, dia 8, a partir de 7, a la catedral de Santa Maria d'Urgell, com per toque, doncs ja ho sabeu, és un acte obert a tothom, per molt que les protagonistes en aquest cas són les Urgells i les famílies de les Urgells i els Urgells, si és el cas també que venen fins a la seu. Urgell i Jesús, moltes gràcies. No sé si hi ha alguna cosa, si vols fer aprofitar una mica per fer una crida, les Urgells que ens puguis escoltar, no tothom convidat.
1: Pues de les Urgells que ens puguin escoltar, que demà estiguin a les 7 davant de la catedral, que l'acte és obert a tothom, i oh, pues el dia de demà. I moltíssimes gràcies també a vosaltres per fer-ne sempre tanta difusió.
0: Encantats, encantats també. Doncs, Urgell, moltes gràcies, felicitats per la part que et toca i fins demà.
1: Perfecte, moltíssimes gràcies.
2: Escolta Ràdio Seu on i quan vulguis. Entra a l'apartat de ràdio a la carta de la nostra pàgina web i tria allò que més t'interessa de la nostra programació. Els informatius, les entrevistes, els programes musicals, culturals i esportius, la programació especial... On i quan vulguis, Ràdio Seu. A la carta, des de la nostra pàgina web radioseu.cat.

0: Doncs molt bé, l'última vegada ja que sentirem en concurs aquesta sintonia que ens ha acompanyat, tan simpàtica, aquesta peça interpretada per l'Orquestrina Trama. Moltes gràcies a Ivan Caro i a tota la gent de l'Orquestrina Trama que ens han cedit aquesta sintonia que ens ha acompanyat durant l'estiu. Aquest any no hem pogut triar cançó més urgellent que més pirinenca, segur, amb aquest vals de muntanya que interpretaven l'Orquestrina Trama i que s'ha servit de banda sonora aquí al Carretera i Manta de Ràdio Seu. Doncs res, arribem ja de seguida a la una del migdia i, Pep, el que dèiem, ens queda ja només demà últim programa, sorteig i ens acomiadarem.
1: Doncs sí, agrair a tothom de nou la participació, als patrocinadors, als sponsors i doncs la final de tot l'equip. Recordar a l'Aleix Godinho, també que ens ha acompanyat aquest estiu, la Silvia Herce, la Marta Pujanté i a tothom que fa possible el Carretera i Manta i a tu també. Ignasi, gràcies.
0: Molt bé, doncs recta final ja del Carretera i Manta. El que diem, demà serem als 12 del migdia, dia especial perquè és dia de mercat, és també el dia de la Mare d'Urgell, també la festivitat de Meritxell a Andorra, dia de Nacional d'Andorra. Doncs un dia ben especial que hem triat per aquest sorteig del viatge que farem i també l'aportació solidària que anunciarem demà en col·laboració en aquest cas amb CIMAC Electrònica. Arribem ja al final i, evidentment, moltíssimes gràcies a tots els patrocinadors, Caditurs, la Casa del Matalàs, Menja l'Alt Urgell, Parc Olímpic del Segre, Peusa, CIMAC Electrònica i Estiu 3000 App Now. Moltes gràcies una vegada més per fer-nos confiança. També gràcies a la col·laboració de Turisme Alt Urgell i Turisme Seu, que ens han donat un munt de regals per repartir-los entre tots vosaltres, tota la gent que s'hi ha afegit també oferint-nos invitacions al llarg de l'estiu perquè les oferim als oients. I, evidentment, l'agraïment per vosaltres, pels oients, per ser-hi sempre, per escoltar-nos i, encara més, la gent que us animeu, agafeu el telèfon i truqueu i, bé, i al cap i al fi, d'aquesta manera, guanyeu premis al llarg de l'estiu. Ens queda el premi gros, el viatge que sortejarem demà. Arribem ja a la una del migdia, de seguida informatiu, aquí al 107.2, i res, ja tindrem l'ocasió d'acomiadar-nos del tot demà en directe des del sala de plens de l'Ajuntament. Moltes gràcies.

0: L'informatiu migdia de Ràdio Seu.
1: Molt bon dia, és la una migdia. Encetem l'informatiu fent el repàs dels titulars.
0: Titulars.
1: Més d'un centenar de persones tallen la Nacional 260 a Castell Ciutat per exigir el pas de vianants. Els veïns recorden que demanen aquesta obra des de fa 16 anys i que és imprescindible per garantir la seguretat dels vianants a l'hora de creuar d'un costat a l'altre del poble. El col·lectiu prepara noves mobilitzacions fins que la connexió a peu sigui una realitat. Més de 200 persones assisteixen a la cinquena edició del Festival de Pirineu Terra de Versos. L'esdeveniment cultural, que s'ha celebrat durant 3 dies a Seu d'Urgell, es consolida com un espai de trobada al voltant de la poesia, la literatura i la cultura al Pirineu. L'organització també destaca la voluntat de reivindicar la realitat i els drets culturals dels pobles de muntanya. Modificacions en els horaris d'autobús per facilitar l'arribada dels estudiants a l'Institut Joan Brudieu de la Seu d'Urgell. Els canvis afecten les línies Oliana a la Seu, Pla de Sant Tirs a l'As i Puigcerdà a la Seu, arran de l'avançament de l'entrada al centre educatiu. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell adjudica la restauració dels capgrossos El Vell i la Vella. Els treballs, amb un cost de 2.164 euros, permetran arranjar amb dues figures creades l'any 1905 i vinculades al patrimoni festiu de la ciutat. Pere Mola vol fer créixer la tradició gegantera amb un nou gegantó infantil. El nou element de cultura popular prendrà el nom de Guillem d'Esbrull II i està pensat perquè els infants puguin participar activament a les cercaviles. La colla de gegants del municipi celebra enguany el seu 30è aniversari. Obertes les inscripcions per participar en un curs d'Instagram adreçat a les empreses. La sessió formativa, que tindrà lloc el 24 de setembre al setup, serà impartida per Esther Barquer. L'objectiu serà mostrar estratègies per comunicar el valor de cada negoci, fidelitzar la clientela i millorar la competitivitat. Entorns inaugura el 10 de setembre l'exposició Brunzits i Anels a la Seu d'Urgell. La mostra, comissariada per Marac de Farràs, reuneix els treballs d'Iris Hum, Pablo Bolumar i León Vinetrui al voltant de l'apicultura i el futur dels oficis tradicionals. Les obres es podran veure durant un mes a la sala cuina. I en esports, el Cadí de la Seu comença els partits de pretemporada amb victòria sobre Lima Horta per 60-53. El següent amistós serà divendres contra el Toulouse Metropol. Aquest maig forma part del trofeu d'en camp, que aquest diumenge ha ofert un maig de preparació de l'ACB entre el Morabanc i el Barça. Toni Bou assoleix el seu 40è Mundial de Trial. El pilot català, resident a Andorra, segueix fent història en conquerir el 20è campionat consecutiu a l'aire lliure al Gran Premi dels Països Baixos. Des del 2007 ha guanyat totes les edicions del circuit FIM per partida doble. Miquel Travé, quart en seu a la prova de la Copa del Món d'Eslalom a Bers-sur-Marne. El palista urgellenc frega el podi a la penúltima competició de pretemporada, que precedeix les finals que es disputaran a la Seu d'Urgell. En categoria femenina, Mònica Dòria s'ha quedat a una passa de la final 13a i Núria Vilarrupla ha estat 24a.
2: Mobles Farràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Farràs t'ofereix les notícies de la Seu.
0: La notícia del dia.
1: Més d'un centenar de persones s'han concentrat aquest diumenge al vespre a la carretera nacional 260 al pas per Castellciutat per exigir la construcció urgent d'un pas de vianants en aquest indret, al punt quilomètric 229 de l'Eix Pirinenc. Durant la protesta, els veïns i veïnes han advertit que aquesta serà la primera d'un seguit de mobilitzacions si no se soluciona la problemàtica. Tenint en compte que ja fa 16 anys que demanen aquesta mesura elemental de seguretat perquè els vianants puguin creuar d'un costat a l'altre del poble. El tall de carretera va començar començar a 6:45 del vespre i es va allargar fins al cap d'una hora. El grup estava encapçalat per una pancarta amb el lema Creua segurs és un dret, no un privilegi. Pas de vianants a l'N260 ja. Els convocants han recordat que, tot i que fa molts anys que demanen aquesta actuació, de manera documentada des de l'any 2010, és la primera vegada que es mobilitzen per exigir-la, perquè gairebé 16 anys després el problema continua sent sense resoldre. Per això han reclamat que es passi definitivament de les paraules als fets. Durant la protesta, el veïnat ha recordat que el setembre de 2024 l'Ajuntament de la Seu va aprovar inicialment el nou projecte del pas de vianants amb un pressupost d'execució de 70.000 euros més IVA. Malgrat això, hi afegeixen, gairebé 2 anys després, les obres encara no han començat. Els veïns han matisat que entenem que les dificultats administratives o patrimonials que puguin existir s'han de resoldre, però consideren que no podem convertir-se en una espera indefinida quan es tracta d'una actuació destinada a millorar la seguretat dels vianants. Sobre la situació actual, en un comunicat, el col·lectiu lamenta que els darrers dies, malgrat la mobilització, cap de les institucions implicades no s'ha posat en contacte amb els convocants per donar explicacions, informar sobre la situació del projecte o concretar els passos necessaris per fer possible l'execució de les obres. Una situació que valoren com una manca de comunicació que creuen que no és acceptable després de gairebé 16 anys de reivindicacions i quan ja existeix un projecte aprovat. Per tot plegat, els veïns reclamen a l'Ajuntament de la Seu i a la resta d'administracions implicades que assumeixin la seva responsabilitat, resolguin els obstacles pendents i fixin d'una vegada una data per l'inici de les obres. I és que els residents denuncien que l'N260 continua constituint una barrera per als veïns i veïnes que han de creuar aquesta carretera per accedir al transport públic, anar a l'escola, treballar, fer gestions o simplement desplaçar-se pel seu entorn. I tal com han expressat a la pancarta, recorden que poder creuar una carretera nacional amb seguretat no és un privilegi, sinó un dret i una necessitat bàsica. I conclouen que la seguretat dels veïns no pot continuar esperant. Pel que fa a noves mobilitzacions, els veïns han dit que seguiran impulsant noves accions fins que les administracions responsables donin una resposta clara i, sobretot, fins que el pas de vianants sigui una realitat.
0: Les notícies de la Seu.
1: El Festival de Poesia Pirineu Terra de Versos ha plegat enguany més de 200 persones en les activitats programades el 27, 28 i 29 d'agost a la Seu d'Urgell. La llibreria El Refugi, organitzadora de l'esdeveniment cultural, ha fet una valoració molt positiva de la 5a edició de la proposta i ha destacat el fet que s'ha convertit en un espai de defensa de la llengua catalana, del Pirineu i dels drets culturals dels pobles de muntanya. La programació ha inclòs l'espectacle So de Cop a càrrec del músic Arnau Viols i el poeta i naturalista Martí Boada, un laboratori de poemes per a infants promogut pel Refugi Canalla, una mostra de cant valencià d'estil que ha comptat amb Josemi Sánchez, Trini Carballo, Guillem Bel i Marc Xarau. I una jornada de glosa amb Roser Maura, Anna Pantinat, Ria Dueñas, Blanca Llum Vidal i glosa càustica. De la proposta d'elaboracions en parla Miquel Albero, de la llibreria El Refugi.
3: Sortim amb una valoració molt, molt, molt positiva. I estem parlant de que més de 200 persones es van reunir al llarg dels tres dies que vam programar activitats, des del dijous 27 al dia gran, que era el dissabte 29, i especialment doncs, el dia 29 a la Sala Immaculada, que va quedar petita. Doncs el balanç és molt positiu, o sigui, creiem que és una de les... Arribem als 5 anys amb una consolidació plena d'aquest festival i que creiem que ja s'ha convertit en una referència no només al Pirineu i a la Seu d'Urgell, sinó dintre del circuit poètic arreu dels països catalans. Creiem que ara mateix doncs té una fita que ja doncs, en aquest circuit és el Pirineu Terra de Versos, i estem molt, molt, molt, molt contents amb la valoració, o sigui, una valoració molt positiva.
1: Segons el mateix, ja pensant en la nova edició.
3: I ja, doncs, com no, doncs ja maquinant una mica per a la 6a edició ja de cara a l'any que ve. Així que, bueno, això, en general, la valoració molt positiva. Creiem que la gent ha gaudit molt i que va ser una... el mezclar el cant improvisat amb glosa càustica o amb els versadors valencians amb el fet poètic, doncs crec que va ser un punt que la gent va agrair molt i que va valorar molt positivament.
1: Miquel Albert destaca que aquest festival vincula la feina feta al llarg de l'any a la Iberia del Refugi.
3: Això, com sempre diguem, el Terra de Versos és com una cirera del pastís a una feina de picar bot de pedra durant l'any, no? I en aquest aspecte, en l'aspecte de la poesia en concret, doncs, per exemple, això és una continuïtat o una finalització del que és el cicle que fem de Foscúria, que és un recital al mes a la llibreria, i és, doncs això, jo crec que el Terra de Versos és com el fruit d'un treball continu. Aleshores, doncs endavant, o sigui, nosaltres seguirem durant aquest any també amb això, sí.
1: Els socis del refugi han expressat la satisfacció per la bona resposta que ha tingut aquesta cinquena edició del festival i han valorat el fet que superar les 200 persones en 3 dies demostra que el Pirineu té públic, té creadors i té ganes de cultura. En el balanç també han assenyalat que s'ha volgut incidir en que la cultura i la llengua catalana també són drets dels pobles de muntanya i que els pirinencs han de poder construir i decidir el seu propi espai cultural. L'organització ha agraït la participació de totes les persones que han fet possible aquesta cinquena edició, poetes, artistes, participants, entitats i col·laboradors i públic. Alhora, ha refermat la voluntat de continuar fent de la poesia una eina de cultura, comunitat i reivindicació, i de defensar el dret dels territoris de muntanya a tenir una cultura pròpia, viva i en català.
0: Les notícies de la Seu.
1: Els horaris d'algunes línies d'autobús de la comarca de l'Alt Urgell es modificaran a partir de la setmana vinent amb l'objectiu d'adaptar el servei i l'avançament de l'hora d'entrada a l'Institut Joan Brudieu de la Seu i facilitar així el desplaçament dels estudiants de batxillerat. Els primers canvis entraran en vigor avui mateix, dia 7, a les línies Oliana a la Seu, Pla de Sant Tirs a l'As. En el cas de la línia Puigcerdà a la Seu, la modificació començarà demà dimarts dia 8, coincidint amb l'inici del curs escolar. La línia L0008 entre el Pla de Sant Tirs, la Seu d'Urgell i l'As incorpora un servei matinal que surt del Pla de Sant Tirs a 8:15. L'expedició passa per Adrall a 5:05. Arfa a les 7:57. Montferrer Castellbó a les 8:04 i Castellciutat a les 8:09. I arriba a la parada d'Institut de la Seu a les 8:14. Posteriorment, el servei continua fins a l'estació d'autobusos de la Seu a les 8:20, els barris de Sant Antoni 8:28 i Sant Pere 8:32 i fins a l'As, on arriba a les 8:40. Pel que fa a la línia L0254 entre Oliana, Coll de Nargó i la Seu d'Urgell, la sortida matinal s'estableix a 8:15 del vespre des d'Oliana, passant per Coll de Nargó a les 7:30, a Organyà a les 7:36, l'Hostal Nou a les 7:42, els Hostalets de Tost a les 7:49, la Palanca de Noves a les 7:52, el Pla de Sant Tirs a les 7:57, Adrall a les 8:01 i Arfa a les 8:04, així com a Castellciutat a les 8:08, amb arribada a la capital de l'Alt Urgell a les 8:10. Finalment, segons el nou quadre d'horaris de la línia L0567, entre Llívia, Puigcerdà, la Seu d'Urgell i Lleida, el servei relacionat amb el calendari escolar estableix una expedició matinal que permet arribar també a la Seu d'Urgell abans de l'inici de les classes.
0: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.
1: L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha adjudicat els treballs de restauració dels capgrossos El Vell i la Vella, dues figures que formen part del patrimoni festiu de la ciutat i que van ser creades l'any 1905. Les tasques d'arranjament tindran un cost de 10.164 euros. L'objectiu final de la inversió és recuperar i adequar les dues figures perquè puguin continuar formant part de l'activitat gegantera local. Els dos capgrossos van ser encarregats pels comerciants de la ciutat com a part d'un lot inicial format per quatre figures. Més de 100 anys després de la seva creació, ambdós formen part de la colla de geganters i grallers de la Seu d'Urgell i participen en cercaviles i balls, juntament amb altres figures del seguici festiu.
0: L'actualitat informativa a Ràdio Seu.
1: La colla gegantera de Peramol ha posat en marxa una campanya de micromecenatge a través de Verkami per fer realitat un nou gegantó Manotes, que està pensat especialment perquè els infants del municipi puguin participar activament en les cercaviles i en la tradició dels gegants. El nou element de cultura popular prendrà el nom de Guillem d'Esbrull II, el primer d'Esbrull que va acceptar el cognom i les armes dels Peramola. La iniciativa vol recuperar aquesta figura històrica i alhora donar continuïtat a una tradició que a Peramola es remunta a l'any 1963. La colla gegantera actual celebra enguany el seu 30è aniversari. Un dels elements destacats del projecte és que el disseny i la construcció del nou gegantó aniran a càrrec del taller Casserres de Solsona, amb qui la colla de Peramola ja ha treballat anteriorment. De fet, les figures de Rocafesa i Honorata, els dos gegants Manotes de Peramola, també han sortit del taller solsoní. El gegantó estarà pensat perquè el puguin portar infants d'entre aproximadament 6 i 12 anys, amb la voluntat que deixin de ser només espectadors de les cercaviles i es converteixin en protagonistes de la festa. El projecte també inclou la creació d'una música i un ballet propis, compostos per un músic local. Per fer realitat la iniciativa, la colla ha fixat un objectiu de 2.000 euros a través de Verkami. Els diners serviran per assumir la construcció del gegantó, els materials, la pintura i la caracterització, el vestuari i els elements necessaris perquè la figura sigui segura i còmoda per als menuts.

0: participants recursos per generar visibilitat, construir relacions de confiança i connectar de manera real amb la seva comunitat. Atès que les places són limitades, les persones i empreses interessades a participar-hi han de formalitzar la seva inscripció prèvia a través del formulari habilitat en línia o escanejant el codi QR del cartell informatiu de la jornada. Durant les dues hores de sessió s'abordaran aspectes clau com la configuració d'un perfil d'empresa professional, la creació de continguts de valor i l'ús efectiu de formats com els Reels, les Stories i les publicacions convencionals.
1: Jo. El teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Pirineu.
0: Entorns inaugurarà dijous vinent dia 10 de setembre a les 7 de la tarda l'exposició Brunzits i Anels a la sala La Cuina del Seu d'Urgell. La mostra, comissariada per Maragda Farràs, es podrà visitar fins al 10 d'octubre. La primera proposta de la residència artística vinculada als oficis i materials del Pirineu pren l'apicultura com a punt de partida per abordar la situació dels oficis tradicionals i el seu relleu generacional. La iniciativa planteja una aproximació als coneixements, les tècniques i les formes de treball vinculades a aquestes feines en un context marcat per la industrialització i la transformació de les relacions amb el territori. Brunzits i Anels reuneix els projectes desenvolupats durant les residències d'Iris Hum, Pablo Volumar i León Bunitru, les tres artistes que han treballat sobre el món de les abelles des de disciplines diferents. La fotògrafa suïssa francesa Iris Lum, establerta a Barcelona, ha documentat durant la seva estada en torns les persones, els processos i els espais vinculats als oficis i a la vida quotidiana del territori. El seu projecte se centra en les mans, les eines, els gestos i el paisatge. El dissenyador i investigador Pablo Volumar ha treballat en la construcció de refugis per a les abelles a partir de materials vinculats al territori. Durant la residència va reformular tres rus a partir de diferents tradicions apícoles, un bruc pirinenc, un model vertical inspirat en l'apicultura japonesa i una trampa d'eixams elaborada a partir d'una antiga cistella. Per la seva part, l'escultor León Bunitru ha investigat les colmenes com a estructures funcionals i elements simbòlics. Entorns va crear dos ruscos a partir de troncs, una situada a la cavitat d'un arbre i una altra elaborada amb el tronc d'un freixer, incorporant-hi elements de granit i cera. La mostra forma part de l'activitat d'Entorns, un espai de creació i residència artística situat a Musa, a la Cerdanya, que treballa en l'àmbit de les arts visuals i el disseny a partir dels materials, els oficis i els coneixements vinculats al Pirineu.
3: Pirineu. Els esports d'aquí.
0: El Cadí La Seu 2026-2027 comença a entrar en acció. Després d'uns primers dies de preparació física per conjuntar la plantilla, aquest diumenge l'equip professional del Cedis Bàsquet ja ha disputat el primer partit amistós de pretemporada en què ha superat el Lima Horta per 60-53. El maig s'ha jugat a Solsona i s'ha inclòs en els actes de celebració del 50è aniversari del Club Bàsquet Solsona. Tot i la diferència de categoria entre els dos equips, el Lima Horta juga a la Lliga Challenge, el maig va ser igualat i les barcelonines van mantenir l'emoció en tot moment, malgrat el domini del Cadí en el marcador amb avantatges curts. Així, el primer quart es va acabar en 19-13 i el descans de marcador era de 37-33. Aquesta tònica es va mantenir a la segona meitat amb 47-44 al tercer període i una distància final de 7 punts. La tasca de l'entrenador Pepe Vázquez s'ha centrat aquests primers dies a consolidar l'equip, tenint en compte que el Cadí La Seu presenta novament una plantilla força renovada, amb 6 incorporacions i 5 jugadores que continuen de la campanya passada. Vázquez ha estat renovat després que al tram final de temporada passada va assumir i va aconseguir el repte de mantenir el Cedis Bàsquet a la Lliga Femenina Endesa. El tècnic gallec s'ha mostrat content amb aquest primer partit de preparació perquè, tot i que ha notat moltes coses a millorar, també s'ha fet moltes coses bé. El següent repte del Cadí La Seu ja arribarà aquest divendres, dia 11. Tot coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya, l'equip anirà a Andorra per disputar

el vuitè trofeu en camp, en què es mesurarà a un rival ja habitual a la pretemporada, el Toulouse Metropol de la Lliga Francesa. Les entrades encara estan disponibles i la recaptació es destinarà a Càritas Andorrana. Aquest trofeu en camp ha començat aquest diumenge amb un partit de preparació de la Lliga ACB en què s'han enfrontat el Morabanc Andorra i el Futbol Club Barcelona, tot aprofitant l'estada de pretemporada que els blaugrana han fet aquests dies al Principat. El Barça s'ha acabat imposant a la pròrroga de només 5 punts, 96-101, en un maig emocionant amb alta anotació i amb èxit d'assistència. I també en esports, la Seu Futbol Club ha quedat eliminat de la Copa Lleida a les semifinals, després que aquest diumenge ha perdut 0-3 amb l'Alpicat en el partit disputat al camp municipal Emili Vicente. L'Alpicat ja es va avançar als 3 minuts de joc mitjançant Josep Maria Oromí i, tot i que l'emoció es va mantenir durant bona part del maig, els del Segrià van sentenciar el tram final amb dos gols més marcats per Pau Rodríguez al 74 i Mamadou Fofana al 87. D'aquesta manera, l'Alpicat accedeix a la final en què s'enfrontarà el Balàfia, que a l'altra semifinal va derrotar el Borges per 4-0. El partit decisiu es jugarà aquest divendres, Diada Nacional de Catalunya, en un lloc i hora encara per decidir. També aquest cap de setmana, l'Oliana ha viscut la inauguració de la nova gespa artificial del camp de futbol municipal. L'acte es va dur a terme dissabte a la tarda, presidit per l'alcalde Ricard Pérez i la presidenta de l'Oliana, Núria Plana, i va incloure un torneig triangular, un sopar popular a la fresca. D'aquesta manera, el club olianès encetarà una nova etapa i s'afegeix als equips d'arreu de Catalunya que juguen i entren sobre gespa de nova generació. Toni Bou, amb Montesa Honda, ja ha assolit el repte de guanyar 40 mundials de trial consecutius. El pilot català, resident a Andorra, no para d'engrandir la seva llegenda i aquest diumenge ha aconseguit matemàticament el Campionat del Món 2026 de trial GP, el 20è seguit en la modalitat tradicional, a l'aire lliure, que s'afegeixen als 20 consecutius que també ha obtingut en la modalitat X-Trail, en recinte cobert, al llarg de les darreres dues dècades. Una fita històrica inèdita i que serà difícil de superar tant en el món del motor com en l'esport professional en general. La confirmació d'aquest nou repte que s'havia marcat ha arribat al Gran Premi dels Països Baixos, a Zelmen, on dissabte Toni Bou ja va sumar 40 punts a la jornada de dissabte. Aquest diumenge ha tornat a guanyar la primera ronda, mentre que la segona ha quedat en segon lloc, només superat pel seu principal rival dels darrers anys, el basc Jaime Busto. El tercer lloc ha estat per el gallec Gabriel Marcelli, company d'equip de Bou i també resident a Andorra. El nou èxit, a més, ha arribat en un any en què Toni Bou ha mostrat una superioritat abassegadora. Tot i que ja és a punt de fer 40 anys, aquesta temporada ha signat un dels millors resultats de la seva carrera. Ha guanyat totes les proves del Mundial 2026, tret del segon lloc d'aquest diumenge, assolint el doblet tant a la competició inaugural al Japó com a les que s'han disputat després a Andorra, Itàlia, Gran Bretanya i França. Amb tot plegat, el pilot pirinenc, que viu i entrena a Andorra des de fa anys, ja podrà afrontar sense cap pressió l'última prova del Gran Premi d'Espanya, que es disputarà el 8 de setembre a la província de Lleó. En total, fins ara ha sumat 437 punts de 440 possibles. Busto, segon classificat de la general, en suma 324, i el tercer, Marcelli, en té 317. El segon millor català en guany ha estat Miquel Gelabert Amonda, que és cinquè amb 259 punts. I un darrer punt esportiu, quan són 2:15 de dues, 1:26. L'urgellenc Miquel Travé arribarà en bona forma a les finals de la Copa del Món d'Eslàlom, que es disputaran del 10 al 13 de setembre a la Seu d'Urgell. En la seva principal especialitat, segur, aquest divendres, el palista del Cadí Canoe Callac s'ha quedat a una passa del podi a la quarta i penúltima prova de la temporada, a Bert-sur-Marne, subseu dels Jocs Olímpics de París 2024. El canoista pirinenc ha acabat en quarta posició amb un temps de 97.79. Tot i no fer cap penalització, el flamant campió del món de Seúl li ha fallat en retallar una mica més el crono per superar el tercer classificat. La medalla d'or ha estat aquest cop el txec Václav Chalupka amb 94.94, que ha superat de només 16 centèsimes l'eslové Sija Lin Hosebar, plata amb 95.10. El bronze se l'ha emportat el britànic Ryan Weasley, ja més de 2 segons del guanyador i només 87 centèsimes per davant de Travé.
A la fase classificatòria, Miquel Travé ja havia obtingut el cinquè millor temps en 100.32. En canvi, els altres dos palistes de l'equip espanyol han quedat lluny de la final. El basc Àlex Segura ha estat 45è amb 130.88 i just per sota el gallec Luis Fernández, que ha acabat 46è amb 131.61. A la competició femenina de CEU, Mònica Dòria s'ha quedat a una passa de la final. La canoista del Cadicanoe Kayak i de l'equip d'Andorra ha fet una tercera posició a la classificatòria amb 118.37 i s'ha quedat a només 6 centèsimes del tall que ha marcat l'australiana Noemi Fox, dotzena amb 118.31. També han quedat fora, ja més distància, les tres palistes de l'equip espanyol: la basca Miren Lazcano, que ha estat 17a, l'auxilenca Noemi Vilarrupla, 24a, i Clara Olazábal, 30a. A la final s'ha imposat l'eslovaca Zuzana Pankova amb un marge de 1.74 sobre l'eslovena Eva Alina Hosevar, que ha obtingut la medalla de plata, i a 2.63 sobre la italiana Marta Bertoncelli, que s'ha quedat el bronze.

0: I aquesta setmana, entre d'altres, destaquem la celebració de la Copa del Món de Canoe Slalom i Kayak Cross, en aquest cas aquí a la Seu d'Urgell, del 10 fins al 13 de setembre al Parc Olímpic del Segre. Una proposta, una activitat que organitza la Federació Internacional de Piragüisme. També aquest cap de setmana, del 10 al 13, Festa Major de Tuixén. A partir del 10, exposició Brunzits i Anels, de Pablo Bolumar, Iris Hum i León Vinetrui, a la Seu d'Urgell. També en aquest cas, aquesta setmana, dijous dia 10, a les 8 del vespre, taller de reparació de bicicletes a l'Ateneu a l'Urgell. També aquesta setmana destaquem la celebració del Festimariu, de l'11 al 13 de setembre. Hasta Mariu. Tota la informació de l'agenda a www.radioso.cat/agenda.
1: El temps a la Seu i l'Alt Urgell.

0: A continuació, la previsió del temps en aquesta jornada, dilluns dia 7, de la mà del meteoròleg Néstor Gómez.
1: Bon dia. Comencem aquesta nova setmana amb unes temperatures de nou desbocades. Tot i així, avui baixaran una miqueta respecte a la calor que varen tenir divendres, dissabte i diumenge, del tot exagerades per aquestes dates i fins i tot gairebé per l'estiu. Màxima que es van acostar als 39 graus a Oliana i aquí a la Seu rondant la xifra dels 37-38 graus. Avui, les màximes es queden una mica més curtes, seran una miqueta pistonada, però tot i així, la calor continuarà sent de ple estiu amb unes màximes que aquí a la Seu esperen a l'entorn dels 36 graus, dels 36, 37 o potser 38, cap a l'àrea d'Oliana, on encara romandrà la calor més intensa, més tòrrida i més asfixiant durant les hores centrals del dia. Tot això avui. Demà comencen a caure una mica més les temperatures. Baixaran fins als 34, 35 graus a tot estirar. I amb una situació que ja començarà a donar els primers símptomes de canvis. De cara a demà, amb el cel ja una miqueta més variable, i el canvi important arriba dimecres. Arriba una agrupada ja de vent de component nord. Això farà que aquesta massa d'aire càlid es retiri totalment de casa i baixin clarament les temperatures fins a valors normals. No és que faci més fred del que toqui per aquestes dates, però sí que tiraran avall les temperatures de manera descarada fins a recuperar els valors normals per l'època. Això voldrà dir unes màximes clarament inferiors a la xifra dels 30 graus de cara a dimecres. Però fins aleshores continuarem parlant d'aquesta situació d'ambient càlid i d'estabilitat a l'espera, com dèiem, de la davallada de les temperatures i de les pluges o ruixats de tarda que poden ser importants de cara a dimecres, com dèiem, aquí a la comarca i a les comarques veïnes del Pirineu.
0: I abans d'acomiadar-vos, explicar que la farmàcia de Guàrdia avui, dia 7, és la farmàcia Marsignac, al carrer Major 34, al telèfon 973-350120. Ara sí, això és tot pel que fa a l'informatiu. Més informació, com sempre, a la nostra web, que és la vostra, a radioseu.cat, també a les xarxes socials, als perfils de Radio Seu, a X, Facebook i Instagram.

0: a la Seu d'Urgell, restaurant l'Avellana. Busques cuina casolana, tapes i bons esmorzars? Comença el dia amb els nostres esmorzars de Forquilla, amb plats saborosos i de tota la vida. I a qualsevol hora, vine a provar les nostres patates braves l'Avellana. Restaurant l'Avellana, cuina casolana, esmorzars de Forquilla i sabor de veritat. Som a la carretera de Puigcerdà, al barri de Sant Pere de la Seu d'Urgell. L'Avellana, vine, menja i gaudeix.
1: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.

0: Ahora tú. Como yo. ¿Vale?
1: A ver, tú primero.
0: Vale.
1: ¿Cómo es?

0: Ai, no t'havia vist.
1: Què et passa? Fas mala cara.
2: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
1: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
2: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
1: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
2: Què dius?
1: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
2: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de gamma, projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
3: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
4: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: El president Salvador Illa demana als mestres que respectin el dret a l'educació el dia abans de començar el curs escolar amb una vaga convocada. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: El president de la Generalitat, Salvador Illa, vol un parèntesi a les vagues educatives, una pausa en les mobilitzacions per poder enraonar i veure quin és l'horitzó educatiu que necessita Catalunya, Natàlia Ramon.
2: Ho ha demanat en una entrevista institucional al Matí de Catalunya Ràdio des del Palau de la Generalitat, des d'on també s'ha compromès a resoldre el gran problema de climatització a les aules.
3: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi i també va començar el curs, i anem a reunir i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys, i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició.
0: Però mentrestant, els sindicats dels mestres denuncien que demà comença un curs que, segons diuen, té moltes mancances. Cal més inversió en educació, diuen, més recursos per l'escola inclusiva, cal blindar el català i cal concretar com s'aplicaran les millores salarials que es van acordar al finals del curs passat.
2: I a més denuncien que demà les aules seran un forn per a la canalla i reclamen una solució immediata, ja que ara la calor a les aules s'ha d'aguantar gairebé la meitat del curs. Robert Pastor és el portaveu de la Intersindical a Girona.
4: Ens estem fregint a les escoles. Si la mainada votés, això ja haurien canviat. Estem ja a 30 i escaig graus, 40 graus en molts de centres, amb una xafogor que no pots viure.
0: L'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya arrasa a Saxònia-Anhalt. Frega la majoria absoluta, només li falten 3 escons, i opten a governar un estat federat a Alemanya per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial. El partit conservador del canceller Merz s'ha desplomat a les urnes, ha perdut la meitat dels seus vots.
2: Ara tot depèn del que faci el partit de l'esquerra populista i prorrus, BSB, que no descarta abstenir-se per facilitar l'elecció del líder ultra Ulrich Siegmund. Una autèntica sacsejada a tota la política alemanya.
0: Magdeburg, Jordi Regàs.
5: Clar missatge de la ciutadania després de les eleccions de Saxònia-Anhalt. Si el govern actual, sobretot la CDU i el seu canceller, no poden resoldre els problemes diaris de la gent, els votants els donaran l'esquena. El propi Metz comença a estar en entredit, pendent de 2 eleccions regionals més a finals de setembre.
0: I atenció a aquesta notícia que ens afecta a tots plegats. El parc de Collserola continuarà tancat als visitants fins a finals d'aquest any. Ja fa 9 mesos del primer cas de pesta porcina i el brot que afecta els porcs senglars encara no està resolt.
2: Els veïns i els passejants del parc de Collserola fa mesos que es queixen, però de moment encara hauran d'esperar per tornar a aquest pulmó verd entre Barcelona, el Vallès i el Baix Llobregat.
0: Collserola, David Àngela.
6: Bon dia. Doncs sí, com a mínim fins a finals d'aquest any. De fet, des del Consorci ja es treballa per poder fer les activitats educatives en espais alternatius fins a finals d'aquest curs que tot just comença. Mentrestant, els veïns reiteren que aquesta situació els passa factura tant físicament com psicològicament i continuen la campanya de recollides de signatures per demanar que reobri Collserola.
0: I a la cultura, avui Catalunya aixeca el taló amb un nou rècord d'assistència als teatres.
2: Més de 4 milions d'espectadors han passat per les sales de teatre la temporada 25-26 i per això la recaptació supera els 100 milions d'euros.
0: Barcelona, Marta Vives.
7: Barcelona, que és on es concentren la majoria de sales, aconsegueix 3.176.000 espectadors, assolint un nou màxim històric. Isabel Vidal, presidenta de DETCA, parla de consolidació.
8: Bona salut pel teatre català. Moment, millor moment de la història del teatre català.
7: El sector celebrarà aquesta nit les xifres i l'arrencada de la temporada teatral amb la gala Catalunya aixeca el taló al Gran Teatre de Liceu.
0: Com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
9: Bon dia.
0: Inici de Lliga sorprenent i golejador del Barça. Després de 4 jornades, els de Hansi Flick són líders i en solitari.
9: El Barça ja ha marcat 17 gols en aquests 4 partits. És l'únic equip de la Lliga que ha sumat tots els punts possibles. El Madrid, a la prèvia del debut a la Champions, el missatge s'ha centrat en Mourinho queixant-se de l'àrbitre al camp del Betis i Mbappé dient que és un bon any perquè ell guanyi la pilota d'or. Per cert, comparista italià, li ha regalat un esparçó a Mourinho al final de la roda de premsa. I Maika García, jugadora de waterpolo, ha anunciat que marxa del Sabadell i amb 35 anys començarà una nova aventura al Sant Andreu.
0: de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Mònica Mas, bon dia.
10: Bon dia. Destaquem un accident a la 2 a l'alçada d'Abrera, en sentit Lleida, que provoca un quilòmetre de retenció en vehicles al voral. A la P7, circulació intensa entre Barberà del Vallès i Santa Perpètua de Mogoda, en sentit Tarragona, i lentitud a la ronda de dalt, en sentit Llobregat, a l'altura de Vall d'Hebron i a la ronda de litoral de Sant Adrià del Besòs, a la zona franca.
0: Gràcies, Montse, i no pas Mònica. Gràcies, Montse.
10: Gràcies.
0: Ens falta el temps.
11: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Francesc Mauri, bon dia.
12: Bon dia.
0: Continuem amb aquesta calorada. Avui, demà?
12: Avui, demà, sí. Una mica més fluixa que el cap de setmana, que ha estat extrema, rècords, etc. Avui un parell de graus menys, però vaja, és que demà potser el recuperin gairebé. Per tant, avui i demà, calor, fora d'època, claríssim. I també claríssim el descens de temperatures de dimecres. Refrescada, més que notable, no vol dir que vingui fred, vol dir que ve una calor normal, o fins i tot fresca de nit. I, en definitiva, allò que tothom està esperant pel que fa al termòmetre, dip, arriba dimecres, i en algunes comarques potser aiguats importants.
0: Vaja, doncs estarem pendents de tot plegat. Francesc, fins ara, bon dia.
12: Fins ara.
11: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les 2:06. El president Salvador Illa demana un parèntesi als sindicats de mestres el dia abans que comenci el curs escolar amb una nova jornada de vaga.
13: M'adreço a tothom, a tota la comunitat educativa, per dir que respecto moltíssim el dret de vaga, però també demano respecte pel dret a l'educació.
0: En la primera entrevista institucional del curs polític, al matí de Catalunya Ràdio, Salvador Illa ha estès la mà als professors per resoldre els problemes del sistema educatiu i ha promès un pla per combatre la calor a les aules, Albert Prat.
14: El govern ha aconseguit frenar la convocatòria de vaga de demà, però Salvador Illa vol evitar una tardor calenta. El president ha reclamat una treva als sindicats crítics per garantir la normalitat a les aules mentre tots plegats discuteixen a fons el model educatiu.
3: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, i també va començar el curs, i ja vam reunir i vam veure quina educació necessita Catalunya els propers anys, i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició. No?
14: Des del Palau de la Generalitat, Illa ha defensat l'estratègia de la Conselleria d'Educació.
3: Segur que podíem fer les coses en algun moment millor, jo no dic que no, però algú ha posat mai més recursos que aquest govern?
14: I s'ha obert a revisar el model d'escola inclusiva o l'autonomia dels centres. El compromís més concret, però, climatitzar totes les escoles i residències del país sense acabar d'aclarir quan.
0: De seguida repassem què més ha donat de si aquesta entrevista institucional al president, però sobre aquest fet, sobre la situació al sector educatiu, el sindicat USTEC, el majoritari, condiciona una aturada de les protestes al fet que el govern reobri la negociació i que pacti un calendari amb els sindicats que mantenen, recordeu, les mobilitzacions per donar resposta a les seves reivindicacions, Sara Ganyeté.
15: Sí, la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, diu que independentment del seguiment que pugui tenir la vaga de demà, el govern ha de fer avenços si vol reconduir la situació. Són declaracions a Trescat Info.
16: Aquesta vaga és una preocupació, té un efecte, un impacte, i jo crec que això hauria de ser un missatge molt potent a aquest govern.
15: Una de les reivindicacions principals dels sindicats convocants de les protestes és la necessitat d'un pla de xoc per climatitzar els centres educatius, una qüestió sobre la que, com dèieu, el president Illa avui ha anunciat que hi haurà novetats d'aquí uns dies. Robert Pastor és el portaveu d'USTEC a Girona.
4: Ens estem fregint a les escoles. Sempre dic que si la mainada votés, això ja haurien canviat. Estem ja a 30 i escaig graus, 40 graus en molts de centres, amb una xafogor que no pots viure, i això s'anirà allargant.
15: Per demà hi ha convocades mobilitzacions en 11 punts del país, entre els quals les capitals de demarcació, Girona, Lleida, Tarragona i Barcelona.
0: Per cert, ja que parlem d'educació, avui el departament publica el mapa dels centres de formació professional que encara tenen places vacants per aquest curs 26-27, Mònica Mas.
17: Sí, és un dia clau, perquè aquells alumnes que van participar en el procés d'inscripció per un grau mitjà i superior d'FP i no han obtingut plaça puguin apuntar-se a les vacants de tots els centres que vulguin. Les sol·licituds de places es pot fer només avui i en els pròxims 3 dies els centres els donaran resposta. Es tracta d'una cua virtual per cada centre que tingui places lliures i que les assignarà més endavant en funció dels criteris d'inscripció habituals. Al juliol, més de 86.500 alumnes van aconseguir plaça per un grau de formació professional, 5.000 més que l'any passat.
0: Però si reprenem el fil del que ha dit el president de la Generalitat en aquesta entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Junts per Catalunya troba sorprenent i irresponsable que el president Illa demani ara una treva als docents després d'haver marxat, diuen, de vacances sense dialogar amb els sindicats. El primer grup de l'oposició al Parlament arrenca el curs polític amb una reunió de treball al Berguedà amb la incògnita de quan podrà tornar de l'exili el seu líder, Carles Puigdemont. Guardiola Berguedà, Jordi Corbalan.
18: La líder juntaire al Parlament, Mònica Sales, troba sorprenent que el president demani ara als docents que no facin vaga a començament de curs després d'haver desaprofitat l'estiu per negociar.
19: Ens sorprèn que ara el president Illa hagi demanat un parèntesi, una treva als docents, quan l'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost, en què el president Illa no ha gestionat aquest tema de la crisi d'educació. Que ara el president els demane aquesta treva als docents, per a nosaltres és una irresponsabilitat.
18: Junts demana a Salvador Illa una remodelació en profunditat del seu govern abans del debat de política general de finals de mes. Els diputats juntaires, a diferència d'ara fa un any, no han anat a Waterloo i estan reunits en un hotel del Berguedà. Carles Puigdemont tampoc no participa telemàticament en aquesta trobada, segons la líder del grup per raons d'agenda. La direcció del grup parlamentari desitja que Puigdemont torni a aquest curs polític, però respectaran el que decideixi sobre si s'asseu a l'escó o no com a cap de l'oposició.
0: Qui també s'ha apuntat a les crítiques al govern sobre l'educació són els seus socis parlamentaris, Elisenda Alemany, d'Esquerra Republicana, i Gerardo Pisarello, dels Comuns.
20: Tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
21: Començar aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern, que no ha fet en matèria educativa el que havia de fer. Més que treva, necessitem mesures concretes.
0: Però, com dèiem, al marge de la carpeta d'educació, Albert, durant l'entrevista, el president de la Generalitat avui al matí de Catalunya Ràdio, amb el Ricard Ostrell, també ha contestat a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i ha obert també la porta a revisar les polítiques de seguretat a Catalunya.
14: Sí, després de l'apunyalament mortal a Manresa, Salvador Illa s'ha compromès a replantejar algunes mesures.
22: Hem d'anar veient com evolucionen les coses. Jo no em tanco a una revisió, diria que fins i tot permanent, d'algunes polítiques que s'han de veure, que han de respondre a les realitats que té el país.
14: Ara bé, ha descartat fer-ho en calent no ha explicat quina. Sobre el nou finançament autonòmic, Illa s'ha enganxat en el cos a cos amb Ayuso després que la presidenta madrilenya tirés més llenya al foc aquest cap de setmana.
23: Todas las mañanas trabajando, pagando impuestos, levantando persianas para pagar la fiesta nacionalista a cuatro mindundis para que Illa pueda mantenerse y Sánchez después.
14: I el president li ha respost amb aquest avís.
22: No es posi en Catalunya i no es posi en els catalans. Aquí no hi ha ni mindundis ni hi ha cap festa. Aquí hi ha gent que treballa, que és emprenedora, que no es queixi, que va per feina.
14: D'altra banda, el president confia que s'apliqui l'amnistia a Carles Puigdemont i que pugui tornar abans de Nadal.
0: Passant 12 minuts de les dues del migdia. El canceller d'Alemanya, Friedrich Merz, es declara en xoc per la victòria regional de l'extrema dreta a l'est del seu país. Alternativa per Alemanya ha arrasat a Saxònia-Anhalt i opta a governar un estat federat per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial. Merz reconeixia que la desfeta del seu partit no té precedents i que el resultat tindrà impacte més enllà d'Alemanya.
24: Zutiefst schockiert.
25: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així. Per descomptat, ho hem d'acceptar. Aquestes són les regles de la nostra democràcia. Però alguna cosa ha canviat, no només a Saxònia-Anhalt, sinó a tota Alemanya. I aquest resultat electoral tindrà repercussions. També repercussions en l'àmbit internacional.
0: Ara han de començar les negociacions per formar govern amb la incògnita de si hi haurà o no un cordó sanitari als ultres, que avui carregaven contra el canceller. Alice Weidel és co-líder d'Alternativa per Alemanya.
26: Mai cap canceller havia estat tan impopular com Friedrich Merz, que s'ha convertit en un llast important per al desenvolupament prosper d'Alemanya.
0: Tot plegat després que 6 de cada 10 votants hagin donat suport als ultres a Saxònia-Anhalt. Anem cap ara a la capital d'aquest land, d'aquest estat, Magdeburg, enviat especial Jordi Regàs. Bon dia.
27: Bon dia. Magdeburg, la capital de Saxònia-Anhalt, s'ha llevat aclaparada per la victòria de l'extrema dreta. Per a uns, el resultat d'ahir pensen que portarà canvis, sigui els que sigui. Pels altres, avui és un dia trist.
28: És lamentable que s'hagi votat un partit d'extrema dreta. Hauríem d'haver après de la història i ara tenim aquest resultat. Haurem d'adaptar-nos i veure què ens depara el futur.
1: Era d'esperar, no és un resultat agradable, però lamentablement aquesta és la situació.
2: Aquest resultat penso que no atorga una majoria que pugui governar. Bé, de fet, estic content que Alternativa per Alemanya no pugui governar del tot. Potser això significa que no puguin passar gaires coses.
27: Els experts afirmen que només una petita part dels votants d'Alternativa per Alemanya són realment extremistes. La resta mostren indiferència i prefereixen no donar credibilitat al que digui el govern. Marcel Lewandowski, politòleg de la Universitat de Halle.
5: No es creuen que això sigui veritat. Estan convençuts que els serveis d'informació de l'estat de Saxònia-Anhalt formen part d'una èlit en la qual no confien. Per tant, que els mitjans o altres polítics subratllin que l'AFD és veritablement extremista, amb aquest electorat no funciona.
27: Saxònia-Anhalt ha votat amb una participació de rècord que legitima el resultat. Al mateix temps, transmet la imatge d'un estat federal clarament fracturat, un land en el que poden acabar decidint aquells que han crescut gràcies a la polarització.
0: Però avui també hi ha preocupació dels governs pro-europeus a França i Polònia per aquesta victòria regional de l'extrema dreta alemanya. Brussel·les, en canvi, no ha fet cap comentari sobre uns comicis que es produeixen enmig d'una tendència de creixement de l'ultradreta a tota Europa i a les portes d'un any 2027 electoralment clau. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
6: Hola, bon dia. Silenci absolut de la Comissió Europea, tant en públic com en privat. La portaveu del govern comunitari, Paula Pinho, ha evitat mullar-se sobre la aclaparadora victòria d'Alternativa per Alemanya, una formació que és partidària d'abandonar l'euro com a moneda comuna i de deixar d'enviar armes i diners a Ucraïna.
7: Mai fem comentaris sobre eleccions nacionals o regionals i avui no en serà l'excepció. No oferirem cap comentari des d'aquest faristol.
6: Però el cert és que en els últims comicis que hi ha hagut en un país de la Unió Europea, aquesta primavera a Hongria, la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, sí que va comentar els resultats per celebrar, aleshores, la derrota de l'exprimer ministre euroescèptic Viktor Orbán. Ara mateix, von der Leyen, que per cert és d'Alemanya, compareix davant la premsa durant un viatge oficial i veurem, doncs, si a títol personal parla d'aquesta victòria de l'extrema dreta. Qui sí que ho ha valorat és el ministre d'Economia francès, Romain Lescure, per mostrar la seva inquietud.
8: On a un défi majeur face
9: ens enfrontem a un gran repte en forma d'una onada populista que avui és mundial i a la qual hem de resistir, però no és fàcil. Que Alemanya, incloent-hi Alemanya de l'Est, caigui en mans de l'extrema dreta és, òbviament, un senyal molt i molt preocupant.
6: Satisfacció, en canvi, de l'extrema dreta europea pels bons resultats que les enquestes els auguren a les eleccions estatals que l'any que ve...

0: Heu traspassat la línia. Aquest és un comportament agressiu i intimidatori.
1: Diumenge, un nombrós grup d'encaputxats vestits de negre va agafar la policia desprevinguda i va bloquejar el port de Dover durant unes hores en una altra protesta antiimmigració. És en aquesta àrea de l'est d'Anglaterra on solen arribar les persones que creuen il·legalment el canal de la Mànega. En canvi, és poc habitual que ho facin més a l'oest, com és el cas de Portsmouth, ja que està més lluny de França. Sentim la comissària Donna Jones a la BBC.
2: Això està posant molta pressió sobre la policia. Portsmouth i altres parts del sud d'Anglaterra no estan preparades per poder assumir i gestionar no només l'ordre públic, sinó també el processament d'aquestes persones que entren il·legalment a la Gran Bretanya.
1: Activistes anti-immigració i de l'extrema dreta denuncien que el govern laborista de Burnham no fa prou per reduir l'arribada de migrants per mar. L'executiu assegura, però, que de gener a setembre la xifra ha baixat un 40% comparada amb el mateix període del 2025.
3: Doncs enmig d'aquesta pujada de l'extrema dreta a tota Europa, el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, se situa com l'únic, diu, que pot aturar la victòria del PP i de Vox a Espanya. Avui ha reunit els diputats i els senadors socialistes i Sánchez ha intentat apujar la moral dins del partit en hores baixes. I a part d'esgotar la legislatura, ha apostat per governar 4 anys més. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
4: Què tal, bon dia. Amb totes les enquestes en contra i amb la crisi a Ceuta pendent de resoldre, Pedro Sánchez entra en precampanya i es ven com l'única alternativa per parar els peus a la dreta i l'extrema dreta, ha avisat que no es pensa rendir i que el seu final no són les properes eleccions generals.
5: L'amenaça ultra gana terreno, por tanto, no olvidemos que cada dia de avance, cada política aprovada en estas Cortes Generales es un día y un derecho más ganado frente a los ultras. Así llevamos 8 años y el año que viene otros 4 años más.
4: Sánchez ha tirat del manual de resistència per afrontar aquest últim curs convuls. Es marca com a prioritat aprovar pressupostos, cosa que té pràcticament impossible. També resoldre la crisi de preus de l'habitatge i aprovar el nou model de finançament autonòmic. Per tot això, ha demanat als seus que afrontin els propers mesos així.
5: Saliendo a ganar, no a empatar, con todas las de la ley. Os pido en definitiva que echemos el resto en todas las iniciativas que ahora mismo están en tramitación. Por desgracia, una vez más, pues no podremos contar con esta oposición que ha convertido en normal el aprovechar cualquier crisis para esparcir su odio.
4: Però avui ha obviat el setge judicial, ni una paraula de les investigacions a Zapatero o al cas Leire, tampoc el judici a la seva dona, que per cert acabem de saber que el jutge Peinado ha citat per demà Begoña Gómez per comunicar-li que l'envia definitivament a judici davant de jurat popular per malversació i tràfic d'influències pels seus negocis privats.
3: I és que justament avui els jutges que investiguen casos que afecten el govern espanyol han tornat a la feina. En el cas Zapatero, l'expresident de Plus Ultra ha declarat a l'Audiència Nacional que va pagar a Zapatero una comissió de l'1% del preu del rescat, més de 500.000 d'euros per aconseguir el préstec atorgat per la Moncloa. Però no ha sabut concretar quines gestions hauria fet l'expresident espanyol. Seguim a Madrid ara amb Tània Tàpia. Bon dia.
6: Bon dia. L'empresari va presentar el juliol un escrit al jutge Calama on reconeixia que Plus Ultra va pagar un 1% del rescat per tasques d'acompanyament a l'expresident Zapatero. Julio Martínez Sola, també investigat, ha explicat al jutge que va parlar només un cop amb Zapatero al principi de la pandèmia i que l'expresident li va dir que els podria ajudar. I van confiar, diu, perquè estaven en una situació límit, però no ha pogut detallar què va fer exactament Zapatero i si va tenir influència sobre algú a la Moncloa. Tot ho van negociar amb l'amic de Zapatero, Julio Martínez, i van ingressar els diners en empreses seves com Anàlisis Relevante. Demà declararà també un altre exdirigent de Plus Ultra que manté la mateixa línia de defensa.
3: D'aquí a 8 minuts seran 2:45 de la tarda. Fem una pausa i de seguida novetats sobre el tancament del parc de Collserola. No són bones pels que vulguin anar a passejar, a fer esport o fins i tot a dinar.
7: Catalunya migdia.
8: A Obramat ens hi comprometem. Amb estoc sempre disponible i els millors preus amb més de 20.000 productes per la teva obra o reforma. 20 anys construint junts. Obramat.
9: La natura sempre respon. I quan fa servir els recursos que t'ofereixen els parcs naturals, pot convertir un gorg en un refugi. Una pastura en un producte fet al parc. Un itinerari oficial en un descobriment. Un paisatge en un record. Una activitat en salut. Una nit en un somni. Perquè la natura et correspon. Descobreixo espaisnaturals.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: 25 anys construint històries. Marcant l'inici de la temporada teatral. 25 anys creixent al teu costat.

0: torna la gran nit de les arts escèniques amb un gran espectacle de teatre musical. 25a gala Catalunya aixeca el taló. Aquesta nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
1: Bé, ja som a casa.
2: Sí, que ràpid que s'acaba el que és bo.
1: Tot i que tornar també té el seu què, el nostre llit, el nostre sofà.
2: I el nostre escriptori provisional, i l'armari que no tanca, i la paret del passadís que continua demanant una mà de pintura.
3: Amb Bauhaus, tornar a la rutina és tornar millor que mai. Troba tot el que necessites per posar la teva llar a punt. Bauhaus, bricolatge, reformes, decoració i jardí.
4: Catalunya migdia. D'aquí a 7 minuts seran 2:15. El parc de Collserola continuarà tancat fins a finals d'any per la pesta porcina africana, segons el consorci que gestiona el parc, que ja programa les activitats educatives en llocs alternatius per tot el curs que ve. Mentrestant, els veïns reiteren que el tancament del parc els està passant factura psicològicament i físicament. Parc de Collserola, David Àngela.
5: Davant d'aquest escenari, Raimon Roda, gerent del consorci del parc de Collserola, treballa amb aquest escenari.
6: Això pot ser que encara fins finals d'any continuï. Per tant, comencem a veure com encarem aquest curs escolar, intentant fer activitats segures dintre Can Coll, és a dir, en recinte tancat, però començar a veure si el podem començar a obrir i veure si les activitats que es feien a Can Coll es poden fer a les escoles. És a dir, si les escoles no poden anar al parc, el parc que baixi les escoles.
5: Els veïns del parc adverteixen que la prohibició d'accedir-hi passa factura de persones afectades de Covid persistent o amb depressió que tenen pensaments suïcides, entre d'altres. Cristina Lier és la impulsora de la campanya Obrim Collserola.
7: Jo segueixo recollint signatures a través del Change.org. Vull arribar a les 10.000, no sé ara quants portem, però bueno, l'estiu s'ha quedat com molt parat tot i la gent està realment esgotada. Quan jo arribi a les 10.000, vull enviar-ho a diferents institucions, òbviament. Ja sé que potser no servirà de res, però el dret a la pataleta, com diuen, el tenim.
5: Després de 15 dies sense detectar cap contagi, s'han confirmat 5 nous positius de pesta porcina africana a Collserola.
4: Mentrestant, tenim 79 municipis de 14 comarques diferents que mantenen avui el nivell 4 del Pla Alfa, el de perill extrem d'incendi forestal, segons l'últim avís de Protecció Civil, Toni Fortesa.
8: Tot i que ha acabat l'episodi de calor d'aquest cap de setmana, continuen les temperatures elevades, la humitat molt baixa i la sequera acumulada que mantenen aquest alt risc d'incendi que comentaves. Això sí, la previsió meteorològica apunta a un canvi de temps amb pluges intenses a partir de demà dimarts a la tarda i sobretot de dimecres. Els avisos del Servei Meteorològic de Catalunya són de nivell 3 sobre 6 i afecten sobretot la part central del país i el Pirineu, tot i que també poden arribar al litoral i prelitoral. Xavier Masramon és cap de guàrdia de Protecció Civil.
9: Si es compleixen les previsions que ens ha enviat el Servei Meteorològic de Catalunya, doncs podem tenir pluges torrencials importants i, com ja hem vist, aquesta crisi climàtica poden agreujar aquestes situacions i que demanem sobretot a la població que estigui atenta a aquestes previsions i atenta a totes les recomanacions que es podem indicar des de Protecció Civil.
8: En cas de precipitacions torrencials, Protecció Civil recorda que recomana sempre evitar travessar rius i rieres i zones inundables i evitar desplaçaments que no siguin imprescindibles.
4: I ja que parlem de la muntanya, ha pujat el nombre de rescats al medi natural. Des de principis d'any, els bombers ja n'han fet més de 1.400. És un 11% més dels que van fer l'any 2025 per aquestes mateixes dates. La majoria són per activitats relacionades amb l'excursionisme a la muntanya, però també hi ha un gruix important de gent que es perd fent altres activitats. Montse Poblet.
10: De fet, a diferència del que passava fa uns anys, ara de rescats al medi natural, n'hi ha de gener i desembre. Els bombers, la neu d'aquest hivern ja els va donar molta feina, a l'abril i al maig van tenir un altre pic d'activitat i a l'estiu un de tercer, bàsicament amb rescats relacionats amb l'excursionisme de muntanya. De gener fins ara n'han fet 935 i això s'hi han de sumar els més de 260 serveis per acompanyar o buscar persones perdudes al medi natural. Oriol Vilalta, responsable del grup d'actuacions especials dels bombers, explica que tot i els pics d'activitats tenen feina pràcticament tot l'any i demana prudència de cara a les pròximes setmanes.
11: Fem un crit d'alerta que quan s'acaben aquestes calors arriben ja les tardes amb pluges i les nits molt fredes. Un còctel on al matí surts a fer una activitat i pots anar amb màniga curta, a la tarda aquella activitat ja es comença a complicar per la pluja i si no tens prou roba d'abric i s'allarga, doncs tens temperatures molt fredes i que et poden comportar un risc d'hipotèrmia sever.
10: A part dels rescats de muntanya, en el que portem d'any, però sobretot a l'estiu, els bombers n'han fet 148 al mar i 63 en rius.
4: coses, com queden un parell de minuts per arribar a 2:15 de la tarda, el debat de la congelació d'òvuls de les futbolistes encara no s'ha estès al mercat laboral. Per ara, cap empresa catalana paga aquest tractament a les seves treballadores, però hi ha expertes que alerten que és un fenomen que pot acabar arribant també aquí, Núria Har.
12: Als Estats Units hi ha grans multinacionals, sobretot del sector tecnològic i financer, com Google, Meta, Microsoft o Spotify, que sí que paguen la congelació d'òvuls a les seves directives. De moment, com deies, aquí ni la patronal ni els sindicats tenen constància que cap companyia ho costegi, però la Pompeu Fabra ja ha començat a estudiar la tendència. La catedràtica d'Economia d'aquesta universitat, Libertad González, creu que també pot passar aquí.
13: Sí, jo crec que sí, en la medida en que los trabajadores lo valoren, la empresa lo ofrecerá.
12: Les feministes deixen clar que respecten la decisió personal de les futbolistes, però moltes lamenten que no s'abordi el debat real de la conciliació, la promoció i la bretxa salarial. La secretària de Dones, Feminisme i Igualtat de Comissions Obreres, denuncia que la congelació d'òvuls no és una mesura feminista, sinó empresarial.
14: La Federació de Futbol, precisament, té una credibilitat feminista una mica dubtosa, eh? Després del pató no consentit de Luis Rubiales a Jenny Hermoso.
12: Aquí a Catalunya, les dones tenen de mitjana el seu primer fill als 31 anys i mig.
4: Segur que no us sorprèn si us dic que el preu dels pisos no dona treva i que ja fa 12 anys seguits que no para de pujar. La perspectiva més és que això continuarà sent així. Aquest segon trimestre de l'any els preus han escalat fins al 10% a Catalunya respecte ara fa un any, segons les dades publicades aquest matí per l'Institut d'Estadística Espanyol. La conseqüència, que cada cop més gent queda exclosa del mercat immobiliari sarrerià.
15: L'estadística diferencia entre els pisos d'obra nova i els de segona mà. Si només fem cas de les dades d'aquest segon trimestre, l'obra nova no ha pujat tant com el que ja estava construït. Ara bé, si ampliem el focus i analitzem l'acumulat dels últims 10 anys, atenció, el preu de l'obra nova s'ha més que doblat i la segona mà va pel camí. Tot apunta més, com deies, que a curt termini això es continuarà inflant perquè no hi ha oferta suficient d'habitatge al mercat. El gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona, Òscar Gorgas, ha explicat a Catalunya Ràdio que en l'actual entorn financer, amb la inflació i els tipus d'interès també pujant, encara hi haurà més gent que no podrà comprar.
16: El mercat en aquests moments és de la gent que té capacitat econòmica, com a mínim, per pagar un 30% del cost de l'habitatge al comptat. Vol dir que ha de tirar d'estalvis previs o, en el cas de gent jove, s'està incrementant les ajudes familiars a la compra d'habitatge.
15: L'augment de preus ja gairebé no entén de zones i s'ha estès de manera generalitzada a tot arreu.
4: I mentrestant, els municipis petits alerten que tenen dificultats per cobrir la plantilla de policials locals perquè marxen a ajuntaments on hi ha millors condicions. El govern treballa en un pla per unificar les proves d'accés a agents i el règim laboral entre municipis per evitar competències. I també té la voluntat de crear una borsa per cobrir places vacants. Girona, Laia Claret.
17: David Bote, president de la Federació de Municipis de Catalunya, especifica amb què es troben.
18: Hi ha ajuntaments petits que feien convocatòries, una persona guanyava aquesta plaça i al poc temps, per mobilitat, marxava una policia més gran. O sigui, aquí cobraré més o tindré més dies lliure.
17: Daniel Limones, director general de Coordinació de Policies Locals, concreta en què se centren.
19: La primera línia que estan treballant des de la conselleria és fer una convocatòria unificada de policies locals, perquè evitem que un aspirant s'hagi de presentar a 30 municipis. Fas una convocatòria i per puntuació pots escollir. La segona variant és intentar unificar criteris.
17: I és que Bote remarca que pels pobles petits és complicada la gestió.
18: Tot el procés de l'oposició dura com a mínim 6 mesos i després aquella persona ha d'anar 9 mesos a l'escola. I has de fer-ho coincidir tot perquè quan comença el curs ja tinguis les persones seleccionades, perquè si no et perds el curs, és un curs acadèmic.
17: Des de Coordinació de Policies també reclamen al govern espanyol que derogui la llei que posa un límit de places d'agents a cada municipi.
4: Explosió en un laboratori a la Facultat de Química de la Universitat Rovira i Virgili a Tarragona ha ferit 3 persones de diversa gravetat. L'accident no ha provocat danys estructurals fora de l'espai de pràctiques de l'aula. Tarragona, Manel Sastre.
20: Bon dia. L'explosió ha estat a 9:45 del matí al laboratori de pràctiques de la Facultat de Química del campus de Salades. Segons la vicerectora d'Infraestructures de la URB, Fàtima Sabenc, l'accident ha passat mentre 3 treballadors manipulaven àcid nítric, un producte corrosiu i irritant, preparant les classes de començament de curs.
21: Estàvem preparant les pràctiques de cares ja al nou començament de curs i 3 treballadors estaven doncs preparant tot el tema d'ampolletes per repartir pels alumnes. Una de les ampolles més grans ha caigut a terra durant la manipulació. S'estava fent sota totes les normes de seguretat, sota campana, amb tots els EPIs posats.
20: 2 dels 3 afectats per l'explosió tenen ferides greus i els han traslladat a l'Hospital Joan 23. L'altre, amb ferides lleus, l'han atès a l'Hospital de Santa Tecla. L'explosió ha passat dins la vitrina del laboratori i els danys han quedat restringits a aquesta zona, sense afectacions estructurals a l'edifici. Els bombers han ventilat i netejat les zones afectades.
4: Passant 3 minuts de 2:15 de la tarda. Fem una pausa i de seguida, la cultura.
0: Catalunya migdia.
1: Quina llàstima que aquest anunci de ràdio no es pugui olorar. Però si ara vens al teu concessionari Kia, faràs olor de nou. Olor del cotxe nou que t'espera en els 10 dies, Kia. Aprofita'ls del 10 al 21 de setembre i gaudeix a més de les últimes setmanes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a Kia Ponés o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
22: Kia. Movement that inspires.
23: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
24: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
23: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
24: Tornen les pubilles de cuixa forta per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
23: Catalunya migdia.
4: Passant 4 minuts a 2:15, comencem parlant de teatre. Un teatre que torna a batre rècord d'assistència a Catalunya. La temporada 2025-2026, les sales catalanes de teatre van rebre més de 4 milions d'espectadors i la recaptació va superar els 100 milions d'euros. La patronal del sector, Adetka, ho ha revelat hores abans de la gala Catalunya aixeca el taló, on aquest vespre presentarà la temporada 2026-2027. Barcelona, Marta Vives.
25: 4 milions d'espectadors en el total de Catalunya en un públic teatral que no para de créixer. Per exemple, a Barcelona, on s'aglutinen bona part dels teatres catalans, ha augmentat 40.000 espectadors més respecte a la temporada anterior, arribant a un nou màxim de públic amb 3.176.000 espectadors. Per la presidenta d'Adetka, Isabel Vidal, es tracta d'una tendència consolidada.
26: Bona salut pel teatre català, millor moment de la història del teatre català, per tant, crec que dia de celebració, i això ens dona molta empenta per encarar la nova temporada.
25: Tot i que enguany el percentatge d'espectacles en català ha estat del 41%, els muntatges més vistos estan encapçalats per 3 espectacles en castellà, El Mago Pop, el musical El Fantasma de l'Òpera i Impro Show, seguits dels catalans L'Amor Venia amb Taxi, de La Cubana, i Hamlet, d'Albert Pla i Peyu. Pel que fa a les sales de menys de 200 localitats, el muntatge més vist també és en castellà, Corta el Cable Rojo, al Teatre Muntaner, seguit de 3 muntatges que s'han pogut veure a la Sala Texas, per Magel, Ovelles i Desaparellats. El sector celebrarà aquesta nit les xifres i l'arrencada de la temporada teatral amb la gala Catalunya aixeca el taló, que tindrà lloc al Gran Teatre de Liceu i que retransmetrà TV3 i la plataforma 3CAT justament després del Telenotícies Vespre.
4: I de seguida, ara anava a dir cinema, però més aviat hem de dir audiovisual. És que el president francès Emmanuel Macron ha inaugurat el Fòrum Internacional Lumière amb l'anunci de 1.000 milions d'euros en 5 anys per assegurar el futur de l'audiovisual. A la cimera, que es considera el Davos de la imatge en comparació amb el Fòrum Econòmic que se celebra en aquesta població suïssa, Davos, hi assisteixen les màximes personalitats del sector, però també productors, distribuïdors i creadors dels 5 continents. París, Isabel Galí.
27: França i Corea del Sud, dos països que han fet de la creació audiovisual política nacional, presideixen aquesta cimera Lumière. Davant seu hi tenen dos monstres en xifres de producció, els Estats Units i la Xina, els dos principals mercats mundials del cinema. Així que invertiran conjuntament 1.000 milions d'euros en les respectives indústries audiovisuals, amb un objectiu, ha dit el president francès Emmanuel Macron, sobreviure.
28: Des d'Europa i Àsia, el que ens importa és que les nostres obres mostrin que una cultura pot esdevenir mundial, restant fidel a ella mateixa. Cosa que no vol dir dominar o uniformitzar, sinó participar a una expansió, creixement, desenvolupament creatiu internacional, a un impuls on cada país i actor pugui prendre-hi part.
27: I com que no es pot parlar de cinema sense estrelles, no han faltat noms com els de Pedro Almodóvar, Martin Scorsese o Josh Clooney, veí de Sant Pau de Bensa, aquest poblet de la Provença francesa que acull la cimera a la Fundació Maecht, obra de l'arquitecte català Josep Lluís Sert.
4: I ara, sí, cinema. El rus Viktor Kosakovsky enlluerna Venècia amb el seu documental Hollywood Dust, que s'ha presentat a la mostra. Presenta imatges d'impacte que expliquen la desconeguda intel·ligència del món vegetal i la seva enorme capacitat de supervivència. A més, és una cinta participada per 3CAT. Enviat especial a la mostra de Venècia, Òscar Callau.
2: Aquesta coproducció catalana, on hi ha les empreses Alegre Films i Oceànica, ens ofereix una sorprenent mirada audiovisual i poètica als arbres, que aconsegueix renovar el nostre interès per aquests éssers vius i mòbils quan veiem com moren en camps ferits pel vent o la neu o com són mutilats per les fires de Nadal. Alba Sotorra i Maica Sanz són productores en cap d'Oceànica i Alegre Films, respectivament.
3: Kosakovsky ens ha fet tornar a mirar els arbres d'una manera radicalment diferent, no? I apreciar-los i veure'ls com a sers vius i amb sentiments que són. Sí, crec que d'alguna manera en Víctor explica com la pressió dels arbres al nostre planeta ve tant d'elements externs i naturals com de la intervenció humana.
5: Tenim l'estrena prevista per el 2027 al Dia Internacional dels Boscos, que és precisament el 21 de març.
2: Lluny de ser un documental d'autor científic, Hollywood Dust explica amb senzillesa que les plantes tenen intel·ligència, resiliència i una magnífica capacitat de regeneració.
4: I una cosa més abans d'arribar als esports. Bones notícies a Lleida, perquè ja hi ha relleu per tal que la ciutat torni a tenir una llibreria especialitzada en la literatura infantil i juvenil. I és que el mes d'octubre obrirà 4 contes al local que va quedar buit el mes de juny quan va tancar l'emblemàtica El Genet Blau. Lleida, Estela Bussoms.
6: Al capdavant hi ha la lleidatana Roser Huasc. Agafa el testimoni de Merche París, última propietària del Genet Blau, que va tancar portes fa 3 mesos després de 25 anys de trajectòria. Huasc suma la llibreria al seu projecte cultural com a conte de contes i propietària d'una editorial petita.
7: Agafo aquest repte amb molta il·lusió, amb moltes ganes, perquè crec que hi ha una feina prèvia que ha fet la Merche, el Genet Blau, que han fet molt potent i que la ciutat no es podia quedar sense aquest espai.
6: Mantindrà l'essència de l'antiga llibreria, però tindrà una empremta pròpia, per exemple, reforçant l'atractiu per al públic juvenil.
7: L'aposta és aconseguir que la gent jove també se'l senti seu, no? Que poder continuar el relleu, que no arriba als 12 i sembla que acabi, que puguin continuar. Intentarem crear un espai acollidor per als joves.
6: Un espai que estarà ple de vida i amb clubs de lectura per a lectors a partir de 7 anys.
23: Catalunya migdia.
4: D'aquí a 20 minuts seran les 3 de la tarda, 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
8: Bona tarda.
4: Amb un Barça golejador i un José Mourinho que ha tornat als seus por qué.
8: Molt bé aquesta imitació, si Òscar Fernández. Molt bé. El tècnic del Madrid, sí, que la prèvia de la Champions ha estat massa pendent del que va passar al camp del Betis.

0: de Lliga d'aquest cap de setmana deixa la primera derrota del Madrid de Mourinho al camp del Betis i un Barça líder en solitari i amb un registre golejador altíssim.
1: Pedri a l'interior de l'àrea, el quart! Gol! Gairebé els fan a ple, arriben fins a la cuina, trenquen els ous, els baten, fan la truiteta...
0: Aquest era el quart, però és que el Barça va guanyar 5-0 al camp del València i els blaugranes, que ja han marcat 17 gols en només 4 partits de Lliga, Ramon Salmorri.
2: Victòria del Barça Mestalla, 0-5 i una nova exhibició, fins al punt que el Barça comença a espantar. És molt d'hora, molt. Només 4 partits, però, com diu, són 17 gols a favor i 2 en contra en 4 partits. A més, per exemple, en el cas d'ahir, sotmetre el València Mestalla durant gairebé tot el partit, amb 2 gols de Lamine, un de Fermín, un de Rafinha i un de Pedri. Flick va dir que fins després de l'aturada no es veuria el millor Barça. Doncs 4 partits després d'aquestes declaracions, diu que el seu equip està jugant pràcticament a la perfecció.
3: It's about the quality in the training, and when I see this,
4: jo veig molta qualitat als entrenaments i per això estava convençut que podíem jugar com ho hem fet avui, que hem fet un partit gairebé perfecte, perquè hem controlat, hem dominat, hem fet tot el que vull del meu equip, crear espais, estar tranquils i buscar les opcions per mirar de marcar. Hem fet un partit fantàstic.
2: Quatre partits, 12 punts, 3 més que el Madrid de Mou, que va punxar, 5 més que l'Atlètic de Madrid del Xolo. Alguns noms propis de la victòria mestallà. I el primer, el de Rodri, va ser titular i va ser un dels millors jugadors del Barça. Encara lluny, evidentment, de la seva millor forma, però va fer evident que un jugador com ell millora el col·lectiu. També, per exemple, millora Pedri, que va voler esvair els dubtes sobre aquesta societat Rodri-Pedri, sobre si poden o no jugar junts.
5: Bueno, siempre se dice que no hemos funcionado juntos, pero la verdad que es muy cómodo jugar con Rodri, es un jugador que defensivamente roba mucho, pocas veces ve perder un balón a Rodri, así que creo que nos vamos a entender muy bien, con partidos nos vamos a seguir entendiendo aún mejor y creo que va a ser espectacular.
2: I encara un altre nom, el de Fermín, que va fer una molt bona societat amb Lamine Yamal. Compte perquè són 4 gols de Fermín ja en Lliga, 6, per exemple, en total, la temporada passada, i el seu millor registre. A primera divisió són 8 gols en una temporada. De moment, en 4 partits, ja en porta 4.
0: Doncs registres molt bons, tant col·lectius com ara també individuals, com en repassava el Salmurri. Al partit va haver-hi una trompada forta de Rodri al nas d'Eric García, que no va poder acabar el partit. Com està el jugador?
2: Doncs mira, molt millor. De fet, avui ja ha entrenat amb la resta dels seus companys. Això sí, ho ha fet amb una màscara protectora, com ja va haver d'usar la temporada passada. No jugarà dimecres contra el Feyenoord perquè arrossega la sanció de l'expulsió de la temporada passada contra l'Atlètic de Madrid, però de cara al diumenge a Camp del Llevant estarà disponible.
0: Doncs ara que feies números, però de gols, fem també més números, però en aquest cas econòmics, perquè el Barça ha publicat l'exercici econòmic que presentarà a l'Assemblea de Compromissaris. Què destaquem?
2: Doncs mira, el tancament de l'exercici econòmic de la temporada 25-26, el resultat ordinari, és a dir, el del dia a dia del Barça, deixa uns ingressos de 200.000 euros. En canvi, el resultat net, després d'impostos, deixa unes pèrdues de 18 milions d'euros. La massa salarial del conjunt blaugrana se situa en 571 milions d'euros i pel que fa al pressupost de la temporada vinent, uns ingressos de 1.195 milions d'euros, 1.195 milions d'euros d'ingressos i despeses de 1.133. I a banda de tot això, de l'acord amb Ohana Development, aquesta societat de creació de residències de luxe a Dubai, el primer equip masculí i també el primer equip femení, fruit d'aquest acord, lluiran durant 3 temporades al patrocini d'Ohana Development al dors de la samarreta. Seran les competicions estatals oficials, no, per exemple, a les Champions.
0: Ara sí, sentim Mourinho. Perquè demà comença la Champions i el Madrid debutarà a casa contra l'Inter. Mourinho i Mbappé han fet avui roda de premsa i no han parlat gaire realment de l'equip italià, perquè avui a Valdebebas Marcos García ha tornat aquell Mourinho que pensàvem que havia desaparegut, doncs no, el Mourinho dels perquès.
6: Sí, és el de sempre, només han passat 10 anys. El tècnic encara està empipat amb l'arbitratge de dissabte al camp del Betis. Mourinho es pregunta per què no es va fer repetir el penal que va fallar Mbappé.
7: ¿Por qué motivo no ha sido repetido? No ha sido repetido porque el VAR no conoce el reglamento, o no ha sido repetido porque el VAR no ha querido. Esta es una cuestión que a mí, como entrenador del Real Madrid, a mí me gustaría que la gente responsable me pudiera responder. ¿Por qué?
6: Fins a 8 vegades ha fet servir aquest por què en 2 minuts a la resposta a lamentar l'entrada de Marc Bartra a l'àrea i que aquesta entrada no fos un motiu com per fer repetir el penal, no fos sancionada. A la roda de premsa també ha sortit Mbappé. Dos temes, com tu pots imaginar. Primer, sobre la pilota d'or. Aquí la novetat és que diu que se sent el millor del món i que considera que aquest pot ser el seu any per guanyar la pilota d'or. I aquesta és la perla de la roda de premsa. Mbappé li han preguntat si ell hauria de defensar més, com per exemple fan Rafinha o Dembélé.
8: Yo puedo jugar el tonto y decirte que yo meto más goles que los dos que tú has dicho y que ellos tienes que meter más goles para ser como yo. Cada uno es diferente, pero yo quiero hacer las cosas de manera inteligente y decir que yo, claro, tengo que mejorar y todo, pero no me gusta comparar porque yo pienso que yo hago muchas cosas que los otros no hacen. Però si entramos a este tema és un debate sin fin.
6: Demà ja farem la prèvia de la Champions, però ja t'avanço, Mourinho té les baixes per demà de Camavinga, Güler i Bernardo Silva per sanció.
0: Doncs Mourinho, que parlava de l'àrbitre del partit al camp del Betis, també va haver-hi polèmica arbitral amb un gol anul·lat per un fora de joc posicional al partit de l'Espanyol, que finalment va salvar un punt in extremis davant el Sevilla amb un gol al temps afegit, Eudald Serra.
9: El gol d'Omar concedit inicialment per l'àrbitre i que hauria suposat 1-0 al marcador, finalment va ser invalidat per un orsai posicional. Una jugada molt discutida pels jugadors de l'Espanyol i també pel tècnic Manolo González, el qual demana que el col·lectiu arbitral unifiqui criteris en aquest tipus d'accions.
10: Jo crec que tothom que ha vist l'1-0 en aquest cas, ningú entén molt bé perquè l'han anul·lat. Igual que l'altre gol, si l'haguessin anul·lat, és increïble. Ja arribem a un punt que a vegades ni nosaltres sabem molt bé el que és fora joc, el que no és fora joc, o situacions d'abans, o situacions que es donen igual a un partit, o es veu una setmana, ja no el mateix partit, sinó una setmana i altra, i així xiulen de manera diferent. Per això et dic, a vegades, sempre ho dic, que a vegades ja no és que es puguin equivocar, que és difícil xiular, però que els criteris siguin una mica, que vagin una mica unificats.
9: Tot i això, el tècnic de l'Espanyol reconeixia que ahir el seu equip no va estar del tot bé i els va faltar ser més competitius.
10: Però sí que penso que hem de pujar el nivell competitiu també, perquè avui penso que un lastre, a part de situacions de joc, per dir alguna cosa, de situacions de joc, quan ens han igualat, ha sigut situacions de duels individuals que ja avui no hem estat bé. Hem de millorar-ho també urgent.
9: Després de l'empat a un d'ahir, l'Espanyol sumara 4 punts en 4 jornades. És 11è a la classificació i dissabte visita el camp de l'Osasuna.
0: Som a l'inici de la Lliga, només s'han jugat 4 partits, però ja tenim un equip revelació, que veurem si es manté durant tota la temporada. Es tracta de l'Alavés, que ha firmat el millor inici de temporada de la seva història, Carles Vila.
11: L'equip basc ha sumat 10 punts en 4 jornades, superant el començament de la mítica temporada del 2000, quan l'Alavés va acabar 6è a la Lliga i va jugar l'any següent la final de la Copa de la UEFA. El seu millor resultat d'augment va arribar aquesta passada jornada amb el 5-2 contra l'Osasuna. Diu Quique Sánchez Flores, el tècnic de l'equip basc, que cal gaudir del moment.
12: Cuando hay felicidad hay que desbordarla, o sea, cuando hay felicidad hay que disfrutarla, no pensando que porque vendrán peores momentos o porque vendrán momentos malos, no, porque la vida es un baile y el baile hay que hacerlo. Entonces estamos en un momento buenísimo, estamos en la dinámica que merece este equipo, que merece esta afición y de la que queremos es quedarnos.
11: L'Alavés és segon a la Lliga amb un punt més que el Madrid. Avui es tanca la quarta jornada amb els partits Getafe-Celta a les 7 de la tarda i el Camp afrontarà l'Elx i la Reial Societat a 9:45 del vespre.
0: I a la segona divisió, avui juga el Sabadell, rep el Còrdoba en plena festa major i amb la intenció de mantenir-se invicte, Francesc Ripoll.
13: I és que els arlequiners encara no han perdut aquesta temporada. 2 empats i 1 victòria. De fet, són l'únic equip que encara no han encaixat cap gol i volen allargar aquesta ratxa per tancar com cal la festa major de la ciutat. Serà el tercer partit en 10 dies del Sabadell a la nova Creu Alta, després de guanyar l'Almeria i d'aixecar dimecres passat la Copa Catalunya. Al davant, un Còrdoba que ha sumat 3 dels 9 primers punts de la temporada i que vol guanyar per allunyar-se de la zona baixa. Ferran Costa, el tècnic arlequinat, parla sobre el rival.
14: És un equip amb una identitat molt clara, combinatius, verticals, que els agrada portar la iniciativa, un equip molt propositiu, un dels equips que millors trams de competició ha tingut des de que va començar la temporada de la segona divisió.
13: El Sabadell podrà comptar de nou amb Edgar González, absent davant l'Almeria per la clàusula de la por, perd, això sí, Abonaldo, Gennar Fornés, també és baixa, i Javi López Pinto i Alain Ribeiro ja podrien entrar a la convocatòria.
0: Doncs aquest partit es juga a 8:45, transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio des d'un quart d'hora abans. Pel que fa al Girona, la victòria de dissabte a Gijón l'ha situat en zona de promoció d'ascens, provisionalment en quart lloc. I hem de seguir explicant problemes i polèmiques amb aficionats que volen dur l'estelada en diferents camps de futbol. Fa 15 dies va passar amb un aficionat del Barça a Elx i ahir es va repetir la mateixa història amb un seguidor de l'Europa, al Corcón. El club gracienc ha denunciat en un comunicat el tracte desproporcionat per part de la Policia Nacional cap a un dels seus aficionats per portar el que explicàvem, una estelada.
9: Els fets van passar ahir a l'inici del partit entre l'Alcorcón i l'Europa de la Primera Federació, quan van obligar un seguidor europeista a retirar l'estelada que duia. Ho explica el president del club gracienc, Héctor Ibar.
15: La gent de seguretat li ha demanat que la retirés, ell no l'ha volgut retirar, doncs emparant-se amb que la pot mostrar, llavors ha acabat venint la policia, se l'han endut i a partir d'aquí sí, sé que se l'han endut i que no ha pogut, doncs, seguir veient el partit, i aquest és un fet que ja ha ocorregut en alguna altra ocasió i es genera aquesta situació que, doncs, bueno, que és lamentable.
9: A més, aficionats que van presenciar els fets denuncien que els policies nacionals que van detenir el seguidor que duia l'estelada el van retenir agafant-lo pel coll, el van llançar a terra, el van colpejar i el van obligar a dir que era espanyol. Davant d'aquests fets, els aficionats de l'Europa, desplaçats al Corcón, van decidir abandonar l'estadi i no veure el partit. Des del Club Esportiu Europa condemnen fermament l'actuació de la Policia Nacional i consideren inadmissible qualsevol actuació que vulneri els drets fonamentals, la llibertat de expressió i les llibertats polítiques i socials.
0: Menys de 8 minuts i seran les 3 de la tarda. Farem una pausa i després hem de parlar de bàsquet, de Toni Bou i també...
16: Maica García, que vibra amb les jugadores i l'aixeca! Maica García, la capitana...
0: De Maica García, una referent de l'aigua com a waterpolista, però que ja no aixecarà més trofeus amb el Sabadell.
17: Catalunya migdia.
18: Xato, l'estiu s'acaba.
19: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Ah, acceptes, clar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya, juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
20: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
21: Aquí el tens.
20: Ja?
22: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBT recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
23: Si vols fer la compra bé, has d'anar a carrer.
24: La tornada a la llar més lleugera amb el salmó noruec a meitats o sencer a un preu imbatible de 9 euros amb 25 al quilo. I el pit de pollastre sencer a un preu imbatible de 5 euros amb 29 al quilo. Fins al 9 de setembre. Si

0: Catalunya Ràdio.
1: Som
0: 3CAT.
2: El que dèiem abans de la pausa. En waterpolo acabem de saber l'adeu de la llegendària jugadora Maica García del Sabadell, la boia internacional i el club de la seva vida parteixen pedes després de 32 anys plegats, i la separació de camins arriba amb mar de fons de Bituac.
3: L'anunci l'ha fet al seu compte d'Instagram la mateixa Maica García, on ha publicat un text mostrant el seu desacord amb la decisió del Sabadell de descartar la seva renovació. La waterpolista també ha assegurat que no parla des de la rancúnia, si bé manté que esperava tancar la seva carrera esportiva al Club Vallèsà, on va arribar amb 4 anys i en marxarà amb gairebé 36. Maica García va esgotar el seu contracte amb el Sabadell dilluns passat, dia 31 d'agost. La jugadora va ser mare fa prop d'un any i du gairebé 2 anys sense jugar arran del seu procés de maternitat. Ara el seu futur passa, amb tota probabilitat, per fitxar pel Sant Andreu, segons pot avançar a Catalunya Ràdio. A les files del Club Andreuenc i del nou projecte mirarà de complir el seu objectiu d'arribar als Jocs de Los Angeles 2028 i d'eixamplar més el seu extens palmarès. Maica García, entre els 56 títols assolits amb el seu club, ha guanyat les 7 Copes d'Europa del Sabadell i amb la selecció espanyola acumula un or i 2 plates olímpiques i un or mundial.
2: I comencem i obrim, deia, la carpeta de bàsquet amb l'Ernest Macià. La selecció espanyola femenina juga aquesta tarda el seu futur al Mundial d'Alemanya, quan faltin 10 minuts per les 6, Espanya-Japó, amb totes les opcions obertes per al combinat espanyol, des de l'accés directe als quarts de final fins a l'eliminació, Ernest.
4: Exacte, passaria directament als quarts si guanya. En cas de perdre podria ser segona o tercera. És que en aquest grup està absolutament tot empatat a una victòria i una derrota. I en cas de perdre podria fins i tot quedar fora. I tot plegat perquè, bé, aquest cap de setmana hi ha hagut un resultat bastant inesperat. Després d'arrasar contra Alemanya, Espanya va i perd contra Mali. Això li ha complicat molt la vida, com deia l'equip de Mariona Ortiz. Però el cap de setmana, al marge d'aquest partit d'Espanya, recordem que a les 6 juga la classificació pels quarts o passar per la repesca de vuitens, el cap de setmana ens deixa la a punt dels equips catalans per la Lliga Catalana. El resum, Lai, és que tots estan molt bé i dels que estan més bé et destacaria la victòria del Barça ahir sense haver jugat cap partit abans contra l'Andorra, el partidàs entre Lleida i Manresa que va guanyar el Lleida i el debut de Nicolà Provítola amb el Joventut.
5: Que Ricky esté tan implicado, que, bueno, Dani Mírez se sienta apoyado por todos también y que el equipo transmita un buen juego, ¿no? Para los que lo vemos de afuera, bueno, eso creo que me hizo decidir, ¿no? De poder estar acá de vuelta.
2: Un dels noms del cap de setmana ha estat el de Toni Bou, que ha tornat a fer història, torna a ser campió del món, això pràcticament de trial, ja no seria notícia, però és que aquest títol del món, Marcos, és el títol número 40 de Toni Bou.
6: Tots els mundials des de l'any 2007, 20 a l'aire lliure, 20 indoor. Ahir, amb 39 anys, va passar pel Tot Gira de Catalunya Ràdio dient que vol competir més endavant.
7: No sé ni jo, però sí, m'ho passo bé i sembla increïble, però m'agraden aquests moments de tensió, m'agrada doncs, viure aquesta temporada, i sí, evidentment que 20 anys consecutius guanyant aquests dos títols és perquè faig el que més m'agrada i bueno, doncs és part del joc.
6: Competeix amb una lesió l'espatlla esquerra i admet que ara sí que és el moment de parlar amb els metges.
2: En ciclisme, avui la Vuelta viu la segona i última jornada de descans i justament aprofitant que no hi ha etapa, els seleccionadors espanyols han fet oficial la llista de corredors que disputaran el Mundial. I Isaac Vilalta hi ha presència catalana.
8: Doncs sí, ja sabíem que Paula Blasi i Mireia Benito serien dues de les integrants de l'equip espanyol femení, però és que a més hi hem de sumar la novetat en el conjunt masculí de Marcel Camproví. El de Barcelona, recent campió d'Espanya en ruta, està completant una molt bona temporada amb el Pinarello Q36.5 i ara, amb 24 anys, s'estrenarà en un mundial absolut. A l'equip femení, la líder per la prova en ruta serà Paula Blasi, mentre que el masculí ho serà Juan Ayuso. A més, Blasi i Mireia Benito disputaran la prova contra rellotge. El Mundial de Montreal al Canadà es disputarà del 20 al 27 de setembre. Tot això, com deies, en un dia de descans a la Vuelta. Demà arrenca l'última setmana amb Enric Mas com a líder. Les etapes de dijous, amb la crono, i divendres i dissabte, amb dues jornades d'alta muntanya, decidiran la Vuelta.
2: I s'ha presentat la Golden Cup, la competició internacional d'hoquei patins que disputen les seleccions catalanes masculina i femenina. David Gallofré.
9: Serà la cinquena edició d'una competició que permet veure Catalunya contra algunes de les millors seleccions del món. En categoria masculina, Catalunya s'enfrontarà a Portugal, França i Angola. i en femenina les catalanes jugaran contra Portugal, França i Alemanya. Els seleccionadors catalans Jordi Camps i Josep Maria Barberà defensen que sempre és un orgull competir amb Catalunya i en un torneig tan important.
0: Poder competir amb Catalunya i defensar aquesta samarreta, doncs, ja és important, sigui una Golden Cat, sigui un torneig amistós, el més important de tot és poder competir, i una Golden Cat, doncs, té el plus de poder jugar contra seleccions de primer ordre.
1: És un dels tornejos importants de l'hoquei patins a nivell mundial i que tothom està, doncs, pendent de que d'alguna forma, en principi, jugui a Catalunya i jugui a Catalunya contra les millors seleccions, no?
9: La Golden Cat començarà el proper dijous 17 amb la fase de grups i la gran final el dia 20 al pavelló municipal de Cerdanyola del Vallès i en Portugal defensant títol en les dues categories.
2: I el US Open, Carlos Alcaraz jugarà els quarts de final contra Ben Shelton. Deixem aquí el repàs esportiu a les 7 més esports al Tot Costa i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández. Ràdio Seu.
10: Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Caditours. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Montrebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva, informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.
11: A Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
12: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
11: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.

0: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD.
3: Festa 10 Andorra. Som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
2: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
3: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
2: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
3: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
2: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

Deixa'm casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com a enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.

0: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
1: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'ls fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
2: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
3: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: ¿Cómo es?
1: ¿Cómo es?

0: Necessites inspiració per casa teva? La tens molt a prop. Passa pel carrer Regència d'Urgell de la Seu i visita la botiga de Mobles Butxaca, distribuïdor oficial de Kibuk a la Seu d'Urgell. Kibuk és sinònim de qualitat en mobles d'interior o exterior, cuines, descans, decoració, il·luminació i mobles d'oficina. A Mobles Butxaca també t'oferim fusteria a mida, mobles d'estoc i disseny d'interiors. Vine a Mobles Butxaca, al carrer Regència d'Urgell 7, la Seu d'Urgell, o entra a la nostra pàgina web. També pots trobar el nostre catàleg a kibuk.com.
1: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
2: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
1: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
2: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
1: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
2: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
1: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
3: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.

0: xifres avui, eh?
1: Ah, fas acció, clar.
0: Ah, sí.
2: Suposo que sí.
0: Ara, ara.
3: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
0: Bona tarda, us informa Marc Güell. Els veïns afectats per l'esvorany del Putxet de Barcelona presentaran aquesta setmana una demanda col·lectiva per danys i perjudicis contra el govern. Ho ha anunciat l'advocada que el representa, Carmen Pérez Pozo, en declaracions a 3Cat Info, coincidint amb el dia que fa 2 mesos de l'esfondrament arran de les obres de la línia 9 del metro.
4: La demanda col·lectiva en la que reclamarem danys materials, danys econòmics i danys morals. I, per una altra banda, ho farem en base a la culpa in vigilando, que en dret és... Tu, quan contractes que et facin una feina, has de vigilar que qui t'ho faci, ho faci bé. I això no ha passat.
0: Encara hi ha 33 habitatges i 8 locals comercials desallotjats. Els veïns de 15 d'aquests pisos podran tornar a casa d'aquí a unes 5 setmanes, però els dels altres 18 immobles no ho podran fer fins a principis de l'any que ve en funció de la consolidació del terreny. Més notícies amb la Maria Costa.
5: L'Audiència Nacional obre una investigació penal per l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Investigarà si hi ha delictes d'homicidi imprudent o d'organització criminal i si els fets han compromès la pau o la independència de l'estat espanyol. En un escrit, la magistrada que porta el cas manté que hi ha hagut una conducta delictiva comesa suposadament des de l'estranger i que ha atacat greument la integritat territorial d'Espanya. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, ha tornat a insistir que no hi ha proves de cap participació del Marroc.
6: Al día de hoy no existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna ni de Marruecos, ni de ningún otro estado, ni de ningún agente o persona concreta como autor intelectual.
0: L'acusat de matar la seva parella embarassada de 4 mesos a Manresa l'any 2023 ha acceptat 26 anys de presó. L'home, que ja estava empresonat de manera provisional, va colpejar i escanyar la dona al pis on vivien. La fiscalia li demanava una pena de 41 anys, però l'acusat ha acceptat els fets i totes les parts han acordat la reducció dels delictes. Això li ha evitat enfrontar-se al judici amb jurat popular. L'home té 30 anys i la víctima en tenia 31. Segons la fiscalia, des de l'inici de la relació sentimental, l'home era gelós i controlador i també l'havia agredida. L'acusat també haurà de pagar 350.000 euros a la família de la víctima.
5: L'IRTA posa en marxa la primera planta de biogàs gestionada per un institut de recerca a l'Estat. L'equipament, ubicat a Constantí el Tarragonès, forma part d'un projecte que té l'objectiu de produir l'any 2030 el 7% del gas que es consumeix a Catalunya. Tarragona, Ricard Buigas, bona tarda.
7: Bona tarda. Aquesta planta transformarà cada any 5.000 tones de dejeccions ramaderes en l'energia equivalent a la que consumeixen unes 165 llars. El director de l'IRTA, Josep Usall, explica per què han apostat també per destinar la planta a fer recerca.
8: Poder provar les diferents tecnologies que vagin sortint perquè després la gent que tingui plantes de biogàs les pugui utilitzar de forma immediata.
7: L'IRTA preveu posar en marxa una planta similar a finals de l'any que ve a Monells, a l'Alt Empordà. Ricard Buigas, Catalunya Ràdio, Tarragona.
0: I la Unió Europea, Dinamarca i Groenlàndia llancen un nou missatge d'unitat d'abandon al Trump. La presidenta de la Comissió Europea i la primera ministra danesa han visitat l'illa que aspira a controlar el president dels Estats Units. Ursula von der Leyen ha anunciat una partida extra de 200 milions d'euros per aquest territori autònom danès destinada a mesures de digitalització, descarbonització i, sobretot, a la millora de la connexió per satèl·lit. Tant Brussel·les com Copenhagen remarquen que la integritat territorial i la sobirania són principis fonamentals del dret internacional i que els Estats Units no poden esquivar-ho.

0: Sopa de cabra, de tallets, els Catarres i Buos actuaran junts al Palau Sant Jordi el 23 de desembre. Serà un concert anomenat l'última gran festa de l'any i servirà per celebrar el 120è aniversari del Reial Automòbil Club de Catalunya. Les entrades es posaran a la venda dijous al migdia. Els esports, Toni Oleart, bona tarda.
1: Bona tarda, Marc. El Barça pensa ja en el debut dimecres de la Lliga de Campions contra el Feyenoord al Camp Nou, un partit que es perdrà Eric García per sanció. Des d'avui, els socis del Barça poden consultar els números i la documentació de l'assemblea. El club va tancar l'exercici ordinari de la temporada 25-26 amb 0,2 milions positius. Per a la temporada 26-27, la previsió d'ingressos és de 1.195 milions d'euros. A segona, el Sabadell rep avui el Córdoba. 2:15 amb transmissió del Tot Gira, l'antena digital de Catalunya Ràdio. I avui es completa també la quarta jornada de primera amb 2 partits a les 7, Getafe-Celta, i a 21:45 Elx-Reial Societat. La jugadora internacional de waterpolo, Maika García, de 35 anys, ha anunciat que marxa del Sabadell un cop que el 31 d'agost es va esgotar el seu contracte amb l'entitat vallesana. Després de gairebé 2 anys sense jugar per la seva maternitat, el futur de Maika García passa amb tota probabilitat per fitxar pel Sant Andreu, segons pot avançar Catalunya Ràdio.
2: Fins aquí les notícies.
3: Les notícies de la Seu. Butlletí horari.
4: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.
5: Bona tarda, són les 5 i 6. Més d'un centenar de persones s'han concentrat aquest diumenge al vespre a la carretera 960 del pas per Castellciutat per exigir la construcció urgent d'un pas de vianants regulat amb semàfors en aquest indret al punt quilomètric 229 de l'Eix Pirinenc. Durant la protesta, els veïns i veïnes han advertit que aquesta serà la primera d'un seguit de mobilitzacions si no se soluciona la problemàtica, tenint en compte que ja fa 16 anys que demanen aquesta mesura elemental de seguretat perquè els vianants puguin creuar d'un costat a l'altre del poble. El tall de carretera va començar a 6:45 del vespre i es va allargar fins al cap d'una hora. El grup estava encapçalat per una pancarta amb el lema "Creuar segurs és un dret, no un privilegi", pas de vianants Selena 260 ja. Els convocants han recordat que, tot i que ja fa molts anys que demanen aquesta actuació de manera documentada des del 2010, és la primera vegada que es mobilitzen per exigir-la perquè gairebé 16 anys després el problema continua sense estar resolt. Per això han reclamat que es passi definitivament de les paraules als fets. Durant la protesta, el veïnat ha recordat que el setembre de 2024 l'Ajuntament va aprovar inicialment el nou projecte del pas de vianants amb un pressupost d'execució de 70.000 euros més IVA, però gairebé 2 anys després les obres encara no han començat. Els veïns han matisat que entenen que les dificultats administratives o patrimonials que puguin existir s'han de resoldre, però consideren que no poden convertir-se en una espera indefinida quan es tracta d'una actuació destinada a millorar la seguretat dels vianants. El Punt Òmnia de la Seu d'Urgell ha preparat una nova promoció de tallers de competències digitals per a aquesta tardor, formació adreçada a la ciutadania i que inclou sessions sobre identificació digital, ciberseguretat, iniciació a eines d'intel·ligència artificial. Les inscripcions als cursos obriran dilluns vinent dia 14 a les 9 del matí i es mantindran obertes fins que s'exhaureixin les places disponibles. Tots els tallers són gratuïts i cada activitat disposa del seu propi enllaç d'inscripció. La promoció començarà el 28 de setembre amb el taller d'identificacions digitals, que es farà els dilluns de la està del matí 11:45 i es divideix en 2 grups. El primer del 28 de setembre, els dies 28 de setembre i 5 d'octubre, i el segon el 26 d'octubre i el 2 de novembre. Durant les sessions es treballarà l'ús dels sistemes d'identificació com l'IDCAT mòbil o el clave. El segon taller és de ciberseguretat i començarà el 29 de setembre. Es farà els dimarts a partir de 3:15 de la tarda. I el tercer és Descobrim la IA amb ChatGPT i Leonardo i començarà el 30 de setembre. Es farà els dimecres a 4:00 de la tarda. L'Espai Armengol continua amb el cicle Parlem de formatge i aquest divendres de la setmana que ve, 18 de setembre, oferirà el curs Quan el cacau troba el formatge, proposta gastronòmica que proposa un viatge sensorial únic amb aquests 2 productes a càrrec de l'Eix Soler i Francisco Puente del restaurant Paisatges de la Seu. El preu de l'activitat és de 15 euros i cal inscripció prèvia a través d'internet. La Joventut Nacionalista de Catalunya i Junts per Catalunya al Torcell lliuraran enguany el Premi Estel a les Falles de l'As. Serà en reconeixement a la recuperació i consolidació d'una tradició ancestral profundament vinculada a la cultura popular i la identitat pirinenca. L'acte obert a tota la ciutadania està previst per aquest dissabte vinent, dia 12, a les 7 de la tarda a la Torre Solsona de Castellciutat, i enguany comptarà amb la presència del president del Parlament, Josep Rull. Amb aquest guardó, els impulsors volen posar especialment en valor, indiquen l'extraordinari procés de recuperació que ha experimentat les Falles de l'As, una tradició que havia desaparegut i que el poble va tornar a fer seva l'any 2021 després de la descoberta d'un document històric que acreditava la celebració de les Falles al Serrat de les Peses ja l'any 1543. Allà s'hi recollia el testimoni documental més antic que es coneix actualment de la celebració de les Falles al Pirineu català i va permetre restaurar una part de la memòria i del patrimoni cultural de l'As que havia quedat interrompuda durant segles. I els esports, el Cadí la Seu 2026-2027 comença a entrar en acció i després d'uns primers dies de preparació física per conjuntar la plantilla, aquest diumenge l'equip professional del Cedis Bàsquet ja ha disputat el primer partit amistós de pretemporada en què ha superat el Lima Horta per 60-53. El maig s'ha jugat a Solsona i s'ha inclòs en els actes de celebració del 50 aniversari del Club Bàsquet Solsona. Tot i la diferència de categoria entre els dos equips, el Lima Horta juga a la Lliga Challenge, el maig va ser igualat i les barcelonines van mantenir l'emoció en tot moment malgrat el domini del Cadí en el marcador avantatges curts. La tasca d'entrenador Pepe Vázquez s'ha centrat aquests primers dies a consolidar l'equip, tenint en compte que el Cadí la Seu presenta novament una plantilla força renovada amb 6 incorporacions i 5 jugadores que continuen de la campanya passada. El següent repte del Cadí la Seu en aquesta pretemporada serà ja aquest divendres. Tot coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya, l'equip anirà a Andorra per disputar el 8è trofeu en camp, amb un rival ja conegut a la pretemporada del Toulouse Metropole de la Lliga Francesa. Aquest trofeu en camp va començar amb un partit de preparació de la Lliga ACB, en què s'han enfrontat el Morabanc Andorra i el Futbol Club Barcelona, tot aprofitant l'estada de pretemporada que els blaugranes han fet aquests darrers dies al Principat. El Barça es va acabar imposant a la pròrroga de només 5 punts, 96-101, en un matx emocional amb alta notació amb èxit d'assistència. Els aficionats van omplir el complex esportiu en Campada per veure dos equips que afronten la nova temporada amb la necessitat de millorar els resultats de la darrera campanya. El Morabanc Andorra va salvar la categoria l'última jornada, mentre que el Barça ha viscut la temporada més decebedora dels darrers anys i això ha portat a una renovació a fons de la plantilla, amb un total d'11 fitxatges. En futbol, la Seu ha quedat eliminat de la Copa Lleida a les semifinals. Ahir va perdre 0-3 amb l'Alpicat en partit disputat al camp municipal Emili Vicente. L'Alpicat ja es va avançar els 3 minuts de joc i va sentenciar la recta final amb 2 gols més. D'aquesta manera, els del Segrià accedeixen a la final en què s'enfrontaran al Balàfia, que a l'altra semifinal ha derrotat el Borges per 4-0. D'altra banda, aquest cap de setmana s'ha inaugurat la nova gespa artificial del camp de futbol municipal d'Oliana. I Toni Bou ja ha assolit el repte de guanyar 40 mundials de trial consecutius. El pilot català resident a Andorra no para d'engrandir la seva llegenda i ahir va aconseguir matemàticament el campionat del món 2026 de trial GP, el 20è seguit en la modalitat tradicional aire lliure, que s'afegeixen als 20 consecutius que també ha obtingut en la modalitat X-trial en recinte cobert al llarg de les darreres dues dècades. Una fita històrica, inèdita i que serà difícil de superar tant al món del motor com en l'esport professional en general. La confirmació d'aquest nou repte que s'havia marcat ha arribat al Gran Premi dels Països Baixos, a Zelhem, on dissabte Toni Bou ja va sumar 40 punts a la jornada de dissabte. Ahir en tenia prou amb un nou lloc, però va tornar a aconseguir una posició de podi, en aquest cas un segon lloc. El nou èxit, de fet, ha arribat en un any en què Toni Bou ha mostrat una superioritat abassegadora. A punt de fer 40 anys, ha guanyat totes les proves del Mundial 2026, tret del segon lloc d'ahir diumenge, assolint el doblet tant a la competició inaugural al Japó com a les que s'han disputat després a Andorra, Itàlia, Gran Bretanya i França. Ha sumat 437 punts de 440 possibles de moment.

0: I pel que fa al temps, continua la calor intensa, molt per sobre del normal per aquesta època. Aquest cap de setmana s'han batut encara més rècords de temperatura. En un mes de setembre, moltes estacions meteorològiques del Pirineu i d'arreu de Catalunya, i avui a la Seu, de fet, s'ha tornat a arribar o a superar en alguns observatoris els 35 graus. Una calor que encara no fluixa. Aquesta nit vinent les mínimes estaran entre els 12 i els 14 graus, però demà dimarts, segons la darrera previsió, fruit d'aquesta mateixa calor ja podrien arribar alguns ruixats de tarda, una situació que es repetiria de cara a dimecres, amb possibilitat de ruixats dispersos tant al matí com a la tarda.
1: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

0: Aquesta tardor, que el fred no t'espanti. Els caps de setmana no et quedis a casa. Apunta't a les escapades de Caditours. El 24 i 25 d'octubre arriba un any més la sorpresa de Caditours. El 8 de novembre anem a Barcelona per gaudir d'un dels millors espectacles del nostre país, el Mago Pop. I el 29 de novembre descobrirem un autèntic espectacle sota terra, les mines de sal de Cardona. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Els caps de setmana, aprofita el temps, apunta't a les escapades de Caditours.
1: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
2: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa, perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronix, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Marejaner 39, telèfon 973 35 23 18.

Serveix una de Sant Esteve, nota necrològica. Lamentem comunica la defunció de Josefina Herrero Tàpies. La missa funeral tindrà lloc aquest dimarts a les 11 del matí a l'Església Catedral Basílica. Sales de Bella Tanatori Sant Esteve, avui de les 5 a les 8 de la tarda. Repòs en pau, Josefina Herrero Tàpies.

0: Sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.

0: Tran. A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Millors activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
2: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
1: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
2: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
1: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
2: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
1: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.
3: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.

0: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
1: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
2: Una tele o un equip de so el pots comprar a molts llocs. Però què passa quan s'espatlla? A CIMAC tenim la millor oferta en electrònica de consum i també et garantim el millor servei postventa perquè som tècnics especialistes. CIMAC forma part d'Euronics, la major cadena d'electrònica d'Europa. Per això et podem oferir les últimes novetats de les millors marques. Electrònica CIMAC, carrer Mare Janer 39, telèfon 973 35 23 18.
3: Cada vidre explica una història. Quina és la teva? Dona un toc de qualitat i confort a casa teva amb Vidres Fermín, líder del sector a la Seu d'Urgell i distribuïdor autoritzat de Belux. Som experts en finestres d'alumini i PVC, mampares de bany, tendals i automatismes. Informa't també de la nostra oferta de persianes, mosquiteres i cortines per protegir casa teva a l'estiu. Vidres Fermín, més de 25 anys millorant casa vostra. Som al carrer Sant Armengol 60-62, la Seu d'Urgell. Telèfon 973 360 745. I també al web vidresfermin.com.
4: A les millors activitats i festes del Pirineu no hi falta Festa 10 AD.
5: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
4: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
5: A Festa 10 Andorra estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
4: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
5: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
4: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
1: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
0: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels

la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@cadidurs.com i ara també per WhatsApp al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Caditours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

0: a Forn de Somnis fent realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar.
2: Casa del Matalàs. Tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
3: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
2: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs, el millor per al teu descans i per a la teva salut.
1: Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Vine a les escapades de Cadi Tours. El 13 de setembre gaudim d'una de les joies del nostre Pirineu, el Congost de Mont-rebei. I per acomiadar l'estiu, el 26 de setembre, viatge de dos dies per celebrar les noces d'or. I el 27 de setembre anem a Barcelona per veure el musical Mamma Mia. I, com sempre, a totes les escapades farem un bon dinar. Per la tardor també preparem més sortides. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Cadi Tours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973-350235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp, al 616-009-159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Amb Cadi Tours, ara que fa bon temps, aprofita el temps.

Molt bona tarda, passen tot just 5 minuts de 3 quarts de 7 del vespre. Comencem el programa La Tria, tot fent el repàs de l'agenda a la Seu i comarca. Convidar-vos a enviar-nos la informació a radioseu@radioseu.cat, també a través del telèfon 93-36-06-17, i així fer-nos ressò d'aquestes activitats ja a través del programa, com també de l'apartat de radioseu.cat/agenda, la vostra web, radioseu.cat. D'entrada, en cada destacant que hi pot trobar a l'agenda la guia de les festes majors, aplecs, fires i mercats de l'Alt Urgell, elaborada pel Consell Comarcal de l'Alt Urgell, també el programa complet de la quarta edició del cicle Tastet d'Oficis, Estamariu i Bescaran, i també el seguit de visites guiades, la Seu d'Urgell, la capital del formatge, impulsada per l'Espai Armengol, Museu de la Ciutat. També el seguit d'activitats del Casal Cívic i Comunitari fins al final de l'any, per tant, fins al mes de desembre d'aquest any 2026. També el seguit de tallers de competències digitals que organitza el Punt Òmnia de la Seu d'Urgell, entre els quals identificacions digitals, ciberseguretat, protegeix-te i navega amb confiança, i la tercera proposta, el tercer taller, descobrim la IA amb ChatGPT i Leonardo AI. En aquest cas, les inscripcions s'obren aquest dilluns que ve, dia 14 de setembre, a partir de les 9 del matí. Més informació al Punt Òmnia de la Seu, a través del seu web, presencialment també al Centre Cívic L'Escorxador de la capital urgellenca. Aquesta setmana destaquem, entre d'altres, la celebració de la Copa del Món de Canoes, Slalom i Kayak Cross ICF a la Seu d'Urgell del 10 al 13 de setembre al Parc Olímpic del Segre, una proposta que organitza la Federació Internacional de Piragüisme. I també a l'agenda ens fem ressò de la Festa Major de Tuixén, del 10 al 13 de setembre. També l'exposició Brunzits i Anels, de Pablo Volumar, Iris Ham i León Vinitru, a la Seu, a la Sala La Cuina, des del 10 de setembre fins al 10 d'octubre. I entre d'altres, aquesta setmana, taller de reparació de bicicletes a Espai l'Ateneu a l'Urgell, al carrer Catduira número 6, a partir de les 8 del vespre. I un altre destacat aquesta setmana, ja a partir del divendres, la quarta edició del Festimariu 2026, a partir del divendres 11 a les 6, presentació Libre bajo el mismo cielo de Paco Boya, a les 8 concert de Celeste Alias i Santi Careta. Són algunes de les propostes de la trentena programades al Festimariu 2026 al poble d'Estamariu. Divendres 11 de setembre, per la Diada, de nou, ballar sardanes amb la Copla 11 de setembre a la plaça Catalunya, a 8:15, organitza els Amics de la Sardana de la Seu. Dissabte 12, a les 7 del vespre, entrega del 27è Premi Estel a les Falles de l'As a la Torre Solsona de Castellciutat. Tota la informació a www.radioseu.cat/agenda.

0: El valor de la proximitat el tens a Menja't l'Alt Urgell. 10 anys amb tu.
1: L'associació Menja't l'Alt Urgell de productors i elaboradors de la comarca té diferents espais a la teva disposició.
0: Un local a la plaça Patalín de la Seu d'Urgell i un segon punt de venda al supermercat Charter de Montferrer, on podràs degustar tots els seus productes.
1: I no t'oblidis que pots comprar tot el que elaboren els productors del Menja't comprant i regalant lots.
0: A més, amb motiu del 10è aniversari del Menja't l'Alt Urgell, participaràs en un sorteig mensual d'una activitat per visitar un dels nostres associats o un lot dels seus productes.
1: Menja't l'Alt Urgell, el valor de la proximitat. 10 anys amb tu.
0: Tota la informació i més al nostre web menjatlalurgell.cat.
2: Necessites moblar casa teva i no saps per on començar? No deixis que els maldecaps apaguin la il·lusió que et fa estrenar mobles. Això et pot interessar. A MAC, un interiorista et dissenya l'espai amb els teus mobles nous. Te'l fem a mida perquè tot encaixi perfecte. Te'ls portem a casa i te'ls muntem, tot inclòs en el preu, sense sorpreses. Vine a les nostres botigues o entra a macambients.com.
3: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
4: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques de biotànel o de gas, barbacoes i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.

0: L'informatiu vespre de Ràdio Seu.
1: Mobles Ferràs, carrer Major 50, la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs t'ofereix les notícies de la Seu.

0: Més d'un centenar de persones s'han concentrat aquest diumenge al vespre a la carretera 260 del pas per Castellciutat per exigir la construcció urgent d'un pas de vianants regulat amb semàfors en aquest indret, al punt quilomètric 229 de l'Eix Pirinenc. Durant la protesta, els veïns i veïnes han advertit que aquesta serà la primera d'un seguit de mobilitzacions si no se soluciona la problemàtica, tenint en compte que ja fa 16 anys que demanen aquesta mesura elemental de seguretat perquè els vianants puguin creuar d'un costat a l'altre del poble. El tall de carretera va començar a 6:45 del vespre i es va allargar fins al cap d'una hora. El grup estava encapçalat per una pancarta amb el lema "Creuer segurs és un dret, no un privilegi". Pas de vianants a l'N260 ja. Els convocants han recordat que, tot i que fa molts anys que demanen aquesta actuació, de manera documentada des del 2010, és la primera vegada que es mobilitzen per exigir-la. Gairebé 16 anys després, el problema continua sense estar resolt. Per això han reclamat que es passi definitivament de les paraules als fets. Un dels veïns afectats i que creua sovint la carretera, el Joaquim, expressa la queixa i el malestar que hi ha entre els veïns, especialment els que viuen més a prop de la carretera.
1: Dic que és una vergonya i és un problema que no es resolgui pensar resoldre, perquè els de la banda d'aquí els impostos pues, els fan pagar. I, en canvi, quan és l'hora de tindre bones condicions, pues, no les tenim. I llavors, pues, potser és hora de que es posen les piles i que ens ho arreglin.
0: El Joaquim és un veí d'edat avançada i, de fet, la gent gran i els infants són els col·lectius més vulnerables en aquesta situació. Per això la protesta s'ha fet coincidint l'inici del curs escolar. En nom del col·lectiu dels veïns, Montse Colell ha agraït la resposta que hi ha hagut de la gent per expressar aquest problema.
2: Bueno, la valoració és molt positiva perquè la gent del poble està molt sensibilitzada i ha respost tothom moltíssim. I, bueno, ara esperem que les administracions prenguin nota i vegin de que ens tenen abandonats en aquest sentit, que per nosaltres això és molt important, poder creuar la carretera de manera segura, i que facin la feina que tenen que fer i ho executin abans possible, perquè nosaltres, si no, seguirem amb les nostres concentracions.
0: Durant la protesta, el veïnat ha recordat que el setembre de 2024 l'Ajuntament de la Seu va aprovar inicialment el nou projecte de pas de vianants. Tenia un pressupost de 70.000 euros més IVA, però hi afegeixen gairebé 2 anys després les obres encara no han començat. Els veïns han matisat que entenen que les dificultats administratives o patrimonials que puguin existir s'han de resoldre, però creuen que no poden convertir-se en una espera indefinida quan es tracta d'una actuació destinada a millorar la seguretat dels vianants. Sobre la situació actual, en un comunicat el col·lectiu lamenta que els darrers dies, malgrat la mobilització, cap de les institucions implicades no s'ha posat en contacte amb els convocants per donar explicacions, informar de la situació del projecte o concretar els passos necessaris per fer possible l'execució de les obres. Una situació que valoren com a manca de comunicació, que creuen que no és acceptable després de gairebé 16 anys de reivindicacions i quan ja existeix un projecte aprovat. Per tot plegat, els veïns reclamen a l'Ajuntament de la Seu i a la resta d'administracions implicades, principalment al Ministeri de Transports del Govern espanyol, que assumeixin la seva responsabilitat, resolguin els obstacles pendents i fixin d'una vegada de per l'inici de les obres, i és que els residents denuncien que l'N260 continua constituint una barrera pels veïns i veïnes que han de creuar aquesta carretera per accedir al transport públic, anar a l'escola, treballar, fer gestions o simplement desplaçar-se pel seu entorn. I tal com han expressat a la pancarta, recorden que poder creuar una carretera nacional amb seguretat no és un privilegi, sinó un dret i una necessitat bàsica. També conclouen que la seguretat dels veïns no pot continuar esperant. I avui també destaquem una altra protesta perquè els sindicats d'ensenyament convocants de la vaga per aquest començament de curs han confirmat que es mobilitzaran demà i, per tant, hi haurà aturada al sector educatiu, no només aquí a la Seu de Torcell, sinó de fet a tot Catalunya. S'han convocat concentracions arreu de Catalunya i, en el cas de la Seu, es farà un repartiment d'octavetes a partir de les 8 del matí a la plaça del Camp del Codina. De cara més endavant, a les 9, s'ha convocat una acció semblant a l'Escola Bac de Cerdanya, a Alp, i ja a la tarda a l'Escola Institut de Bellver. No s'ha convocat accions a Puigcerdà perquè en el cas de la capital cerdana, l'inici del curs coincideix amb un dia festiu, la Mare de Déu de la Sagristia. Les protestes culminaran a les 6 de la tarda, novament a la Seu, quan es farà una concentració a la plaça dels Oms, a la qual s'hi ha convocat no només els docents, sinó tota la comunitat educativa. També s'han previst accions semblant ciutadans en ciutats d'arreu de Catalunya. I pel que fa a l'inici del curs, també comentem que els horaris d'algunes línies d'autobús de l'Alt Urgell, de bus escolar, es modifiquen a partir d'aquesta setmana amb el nou curs per adaptar el servei a l'avançament de l'hora d'entrada a l'Institut Joan Brodeu i facilitar els desplaçaments dels estudiants de batxillerat. Es posa en marxa des d'aquesta setmana en tres línies. Una d'elles és la línia 8, que va del Pla de Sant Tirso a la Seu i a l'As, i incorpora un servei matinal que surt del Pla de Sant Tirso a 7:45 del matí. Després l'expedició passa per Adrall a les 7:50, a Rafal a les 7:57, Montferrer i Castellbó a les 8:04 i Castellciutat a les 8:09 i arriba a l'institut a un cap a un quart de nou. Després el servei continua fins a l'estació d'autobusos de la Seu a les 8:20, els barris de Sant Antoni i Sant Pere cap a 9:15 i fins a les on hi arriba a les 8:40. Pel que fa a la línia L0254 entre Oliana, Coll de Nargó i la Seu, la sortida matinal serà a 7:45 del matí des d'Oliana, després passa per Coll de Nargó 7:45, Organyà a les 7:36, l'hostal nou a les 7:42, els hostalets de Tost cap a les 7:50, a la Palanca de Noves a les 7:52, el Pla de Sant Tirs a les 7:57, a les 8 passa per Adrall, tot seguit per Arfa i Castellciutat, en aquest cas a les 8:08 i arriba a la Seu a les 8:10. Finalment, a la tercera línia amb canvis és la L0567 entre Llívia, Puigcerdà, la Seu i Lleida. Aquest servei relacionat amb el calendari escolar estableix una expedició matinal que permet arribar també a la Seu abans de l'inici de les classes. Aquest recorregut més llarg parteix de Puigcerdà a primera hora del matí a les 7:05, passa després per Bolví a 7:15, IG a les 7:20, All a les 7:22, Isòvol a les 7:24, per Bellver de Cerdanya a les 7:32, a Prullans a les 7:25, a Martinet a les 7:39, els Arenys a les 7:46, el Pont de Bar a les 7:51, els Banys de Sant Vicenç a les 7:53, tot seguit el Pont d'Arsèguel a les 7:55, a les 8 passa per Alès i finalment arriba a la Seu a les 8:07. I no deixem l'ambient informatiu per explicar que el Punt Òmnia de la Seu prepara una nova programació de tallers de competències digitals per aquesta tardor, formació adreçada a la ciutadania que inclou sessions sobre identificació digital, ciberseguretat, iniciació a eines d'intel·ligència artificial. Les inscripcions s'obriran d'aquí una setmana, dilluns 14, a les 9 del matí i es mantindran obertes fins que s'exhaureixin les places disponibles. La programació començarà el 28 de setembre amb un taller d'identificacions digitals. Es farà els dilluns a les 10 del matí, dura cada sessió una hora i mitja, i es dividirà en dos grups. Durant les sessions es treballarà els usos de sistemes d'identificació com l'IDCAT mòbil o el Clave. El segon taller sobre ciberseguretat començarà el 29 de setembre i es farà els dimarts a 3:45 de la tarda. I la tercera proposta és Descobrim la IA amb ChatGPT i Leonardo. Començarà el 30 de setembre i es farà els dimecres a 4:00 de la tarda. Per garantir l'accés a la formació, el Punt Òmnia també ofereix la possibilitat de fer la inscripció presencialment si és necessari. En aquest cas s'haurà de fer dilluns 14 de setembre a 9:00 del matí. L'Ajuntament de la Seu d'Urgell ha adjudicat els treballs de restauració dels capgrossos vells de la ciutat. Són dues figures que formen part del patrimoni festiu local i que van ser creades l'any 1905, per tant tenen ja més de 120 anys d'història. Les tasques d'arranjament tindran un cost de 10.000 euros. L'objectiu final és recuperar i adequar aquestes dues figures perquè puguin continuar formant part de l'activitat gegantera local. Els dos capgrossos van ser encarregats per comerciants de la ciutat com a part d'un lot inicial format per quatre figures al començament del segle XX. Més de 120 anys després, ambdós formen part de la colla de geganters i grellers de la Seu i participen en cercaviles i balls amb d'altres figures del seguici festiu. I l'Espai Armengol oferirà el 18 de setembre vinent a una nova cita del cicle Parlem de formatge. Aquest cop es titula Quan el cacau troba el formatge i es parlarà de la singular fusió entre aquests dos productes. La proposaran Aleix Soler i Francisco Puente del restaurant Paisatges de la Seu, encarregats de guiar els participants a través, s'indiquen, de combinacions sorprenents, textures contrastades i harmonies perfectes. El preu de l'activitat serà de 15 euros i cal inscripció prèvia a través d'internet. Per això ja s'ha anunciat ara mateix. Les places són limitades. Thank you.

0: I aquest cap de setmana la cita més destacada ha estat la Fira del Llibre del Pirineu, que s'ha fet a Organyà i que inclús el lliurament dels premis homilies d'Organyà. Avancem que el premi principal Pirineu de Narració Literària aquest any ha estat per Les cases buides no dormen, de Joan Llança, i de fet Joan Llança, aquest escriptor de la Garrotxa, ha estat protagonista destacat perquè per primer cop s'ha produït el fet que a un mateix escriptor ha guanyat tant el Premi Pirineu com el Morquit a Mort de novel·la negra, que concedeix des de fa uns anys el govern d'Andorra. En aquest segon premi, Llença ha guanyat amb la novel·la La darrera batuda. Els premis s'han lliurat en el marc de la Fira del Llibre del Pirineu. L'alcalde d'Organyà, Celestí Vila, expressava la satisfacció per haver celebrat enguany el 30 aniversari.
1: Aquest any és un any per lluir, no? Perquè 30 anys no es fan sempre, vull dir, d'una fira. I aquesta fira, doncs, ha anat creixent, ha anat cada any hi ha més gent que ve, hi ha més editors, més llibreters, i cada any l'han fet més gran i estem molt contents amb això. I aquest any, com a novetat, han fet aquesta jornada de la llengua canta, que l'estem fent ara en aquests moments aquí a la plaça de l'Església. És una jornada que portàvem 4 anys o 5 parlant, parlem sempre del català, no, i de la llengua, i ho fèiem allà a la sala xar de l'Ajuntament, que és un espai més petit, però aquest any ens ha semblat d'obrir-ho a que la gent tingui més fàcil. I després també les parades llibreters, doncs, a més de començar el dissabte al matí, com fèiem cada any, aquest any obriran a migdia.
0: Demà farem un repàs exhaustiu a tots els premis que s'han lliurat i seguim parlant de guardons d'un altre caire, perquè la Joventut Nacionalista de Catalunya i Junts del Torcell han anunciat avui que lliuraran el 27è Premi Estel a les Falles de l'As. Volen fer així un reconeixement a la recuperació i consolidació d'una tradició ancestral profundament vinculada a la cultura popular i la identitat pirinenca. L'acte obert a tota la ciutadania està previst per aquest dissabte vinent, 12 de setembre, a les 7 de la tarda, a la Torre Solsona de Castellciutat, i s'ha anunciat que comptarà amb la presència del president del Parlament, Josep Rull. Amb aquest guardó, els impulsors del Premi Estel volen posar especialment en valor l'extraordinari procés i ràpid de recuperació de les Falles de l'As, una tradició que havia desaparegut i que el poble ha tornat a fer seva des del 2021, tot plegat arran d'una descoberta que va fer Carles Gascon d'un document del 5 de febrer de 1543 que parlava del Serrat de les Peces, d'aquesta tradició, i que és encara avui el testimoni documental més antic conegut de la celebració de les Falles al Pirineu català.

0: I tornem a la seu perquè demà és la festa de les Mare de Déus trobades i entre elles la Mare de Déu d'Urgell, Santa Maria d'Urgell. I tot coincidint amb aquesta data, un any més, com s'ha fet els darrers anys, es fa una trobada d'Urgells adreçada a totes les persones que tenen aquest nom propi. Urgell i Sus, al capdavant de l'organització, explica com va néixer aquesta trobada.
1: Bueno, tot comença el 2019, a la primer juny del 2019, que ens trobem amb una mare d'Urgell, d'una Urgell, i em comenta la idea de per què no celebrar la diada, perquè aquesta persona també té una filla que es diu Blau i anaven amb una celebració a Lleida, i dic, pues clar que sí, i hem de començar a buscar Urgells, i llavors pues, també amb un parell més d'Urgells que els hi vam explicar, ho van trobar superinteressant, i aquí estem.
0: Isus explica que d'aquesta manera volen contribuir també a donar a conèixer un nom que fora de la seu o de la comarca de l'Urgell és poc conegut.
1: Bé, també la idea és aquesta, no? De bueno, promocionar o donar a conèixer, no? De que hi ha el nom d'Urgell, i cada vegada pues, que a les trobades una Urgell petita pues, ens fa, la veritat, és que moltíssima il·lusió. També ens va fer molta gràcia, no? Perquè totes les que ens coneixíem d'aquí de la Seu pues, eren del sexe femení, i quan ens vam assabentar de que hi havia un parell de nois, que sapíem nosaltres, evidentment, que es diuen Urgell, pues, clar, ens va sobtar també, i també col·laboren amb la Diada i amb tot.
0: Aquest ús d'Urgell com a nom masculí es produeix a la comarca de l'Urgell, i d'aquesta manera doncs, es vol donar a conèixer més aquest nom. A la trobada inclourà una missa a la catedral de Santa Maria d'Urgell i després una fotografia de grup i un obsequi pels participants. I en clau local avui també expliquem que el Centre Tecnològic del Pirineu, el CETAP, acollirà el 24 de setembre vinent el taller titulat Instagram per empresaris, de publicar com vèncer. És una proposta formativa totalment pràctica i adreçada a empreses, emprenedors i professionals de l'Alt Urgell que vulguin millorar la seva estratègia de comunicació. Es farà en horari de tarda de 3 a 5 a la tercera planta de l'edifici dels Monges, al CETAP, i serà a càrrec d'Esther Barquer. Les places són limitades i ha obert un formulari per qui s'hi vulgui inscriure. I als informatius de demà ampliarem uns quants temes, com per exemple que l'Alt Urgell acollirà dues formacions per fomentar l'ocupabilitat i l'emprenedoria, cursos promoguts per l'Oficina del Repte Demogràfic de la Diputació de Lleida. També explicarem que el grup parlamentari del PSC Units per Avançar du a terme al llarg d'avui i demà a unes jornades de treball, com ja havíem avançat aquí a Ràdio Seu. Han començat avui a la sala de Sant Domènec i continuen, es completaran demà. Demà als informatius n'escoltarem les valoracions. I avui també expliquem i ja concretem que s'ha presentat aquest matí la quarta edició del Festimariu, el Festival d'Arts i Cultura que s'ha impulsat a Estamariu i que com a novetat estrenarà la Biblioteca de Cal Parramon com a espai d'activitats. Aquest indret s'ha estat recuperant al llarg dels darrers anys. L'equipament està situat als baixos de l'edifici i inclou el fons bibliogràfic de Joan Planés Vila. Divendres a les 6 de la tarda s'hi farà la presentació del llibre Bajo el mismo cielo de Paco Boya, el primer acte oficial que s'hi fa en aquest nou espai. La zona de la biblioteca també s'utilitzarà dissabte al matí per fer un taller de construcció de rebequet, el violí de Pastor. Per aquesta proposta s'han exhaurit les places, l'impulsava l'Escola Folk del Pirineu. La presentació d'avui hi ha intervingut David Planes, en nom de la Fundació Planes Corts, que ha expressat la satisfacció per contribuir a aquest festival que afavoreix l'orgull de poble d'Estamariu.
2: Ostres, ha generat un gran orgull de poble, no? I això és molt interessant, no? Que la gent del poble s'ho fa sentir seu, i això és una cosa que ho transpua a la gent, no? Això és molt maco. I també penso que ja no només ha de ser una cosa interessant a nivell de poble, que és molt important, perquè passa al poble, però també a nivell de comarca.
0: A la presentació també s'ha destacat que diumenge a la tarda, a 4:45, ja a la recta final es farà una sessió de contes a càrrec d'Anna Bonet, gestora de Patrimoni Cultural i graduada en Arqueologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, i un dels actes centrals serà el recital de poesia catalana i occitana dissabte a les 5 de la tarda a l'Església de Santa Cecília, amb la participació de Ramon Besora, Meritxell Nus, Eva Arassa, Marco Mastroloca i Eloi Planes. I el nom més destacat dels actes d'aquest any serà Roger Mas, oferirà un concert dissabte al vespre gràcies per al cantautor Solsoni. Montse Ferrer, directora de la Fundació, valora aquesta notable presència d'artistes al Festi Mariu.
3: Tornem a col·laborar amb el col·lectiu L'Aparador i es fa l'exposició col·lectiva a l'Espai Joan Planes. També gira al voltant de l'aire. Els participants han fet obra inèdita perquè han hagut de treballar a partir d'aquest element. Tenim 34 artistes, alguns són del col·lectiu L'Aparador i altres no, dels quals 20 faran pintura, 3 escultura i 3 fotografia. I després hi ha la part de la tolva o la menjadora de gallines, que aquí us l'hem portat una també, que són 26 els artistes adults que l'han fet, aquestes creacions que sempre són super sorprenents, perquè a partir d'un objecte que tu, jo no sé vosaltres, però jo agafo allò i dic, jo amb això poso pinso i ja, no? Pues no, fan coses, algunes ja les tenim a l'Espai Joan Planes, una meravella, fan coses al·lucinants i aleshores és molt bonic veure com es reparteixen pel poble, no? I pots passejar i anar-les veient, no? Hi ha 26, com dèiem, 26 tolves de gent d'adults i 8 de joves. Aquestes es posen a l'era de Calperotes i són 3 joves de l'institut i 5 de l'escola d'arts.
0: Entre les moltes activitats que hi ha enguany, Ferrer també ha volgut esmentar els Jocs Gegants.
3: Després, en la part de jocs, això és novetat total, aquest any hem fet construir per un fuster d'Estamariu una col·lecció de 10 jocs de fusta. Us hem portat el 3 en ratll aquí, però tenim els 10 allí preparats per treure'ls. Aquests es posaran a la part portant a la picada de la plaça Major, perquè és la part menys arriscada si plou, si fa massa sol, i hi haurà una persona, un monitor, que estarà doncs controlant perquè se sàpiga com jugar, una mica per ajudar els joves a jugar.
0: En total hi haurà una trentena d'activitats.

regional del Cedis Bàsquet ja ha disputat el primer partit amistós de pretemporada. Ha superat el Lima Horta per 60-53, un maig que s'ha jugat a Solsona, tot coincidint amb la festa major d'aquesta ciutat, i s'ha inclòs alhora en els actes del 50 aniversari del Club Bàsquet Solsona. Tot i la diferència de categoria entre els dos equips, el Lima Horta juga a la Lliga Challenge, el maig va ser igualat i les barcelonines van mantenir l'emoció en tot moment, malgrat el domini del Cadí en el marcador, sempre, això sí, amb avantatges curts. El primer quart es va acabar amb 19-13, al descans hi havia un 37-33 i al final del tercer quart 47-44. El Cadí va acabar guanyant de 7 punts. La tasca de l'entrenador Pepe Vázquez s'ha centrat aquests primers dies a consolidar l'equip, tenint en compte que el Cadí la Seu presenta novament una plantilla força renovada, 6 incorporacions i 5 jugadores que continuen de la campanya passada. Vázquez ha estat renovat després que el tram final de temporada passada assumís i aconseguís el repte de mantenir el Cedis a la Lliga Femenina Endesa. El tècnic gallec s'ha mostrat content amb aquest primer partit i veu moltes coses a millorar, però també moltes coses bones. El següent repte pel Cadí la Seu ja arribarà aquest divendres. Tot coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya, l'equip anirà a Andorra per disputar el 8è trofeu en camp i es mesurarà a un rival ja habitual a la pretemporada, el Toulouse Metropole de la Lliga Francesa. La recaptació es destina a Càritas Andorrana. I aquest trofeu en camp ja ha començat aquest diumenge perquè s'hi ha pogut veure un partit de Lliga CB. El Morabanc Andorra s'ha enfrontat al Futbol Club Barcelona, tot aprofitant l'estada de pretemporada del Blaugrana al Principat. El Barça s'ha acabat imposant a la pròrroga i de només 5 punts, 96-101, en un maig emocionant i amb alta notació i amb èxit d'assistència. El complex esportiu en Campadà es va omplir per veure dos equips que afronten la nova temporada amb la necessitat de millorar els resultats de la darrera campanya. I és que el Morabanc Andorra es va salvar pels pèls aquesta darrera temporada. Aquest any, entre les incorporacions, hi ha la del jove brasilenc Luca Botiroli, i, de la seva part, el Barça ha viscut la temporada més discreta dels darrers anys i això ha provocat una renovació a fons, amb 11 fitxatges i amb canvis també a la banqueta. El nou entrenador és l'eslové Alexander Sekulic. Només continuen 4 jugadors de la temporada passada: Kevin Panther, Darío Brizuela, Juan Núñez i Joel Parra. En aquest partit d'Andorra, els més destacats han estat el pivot finlandès Olivier Nkamua, que ha fet 14 punts, 8 rebots i una valoració de 22, i l'escorta nord-americà Stanley Umude, amb 14 punts i 3 assistències. En el cas d'Umude, prové del San Antonio Spurs, els actuals subcampions de l'NBA, tot i que les darreres temporades ha jugat principalment a la Lliga de Desenvolupament de l'NBA, la G-League, amb els filials tant dels Spurs com dels Detroit Pistons i els Milwaukee Bucks. Enguany, la totalitat de les 4 seccions professionals del Barça han fet pretemporada en camp. La seva presència a Andorra va començar amb l'equip de futbol sala, just després va arribar l'equip d'handbol, vigent campió d'Europa i del món. Es va continuar amb la plantilla d'hoquei patins i s'ha acabat ara amb el bàsquet. A més, també ha fet estada a Andorra el Barça femení de futbol. I ara parlem justament de futbol, perquè la Seu ha quedat eliminat de la Copa Lleida a les semifinals. Ahir va perdre 0-3 amb el Picat, en partit disputat al camp municipal Emili Vicente. El Picat ja es va avançar als 3 minuts de joc amb Joan Maria Oramí i va marcar 2 gols més a la recta final. Als últims minuts, el Picat accedeix doncs a la final, en què s'enfrontarà al Balàfia, que també va vèncer clarament en el seu partit de semifinals, 4-0 contra el Borges. El partit es jugarà aquest divendres, dia de Nacional de Catalunya, en un lloc i hora encara per definir. Aquest cap de setmana la Seu també ha jugat ja el seu primer partit de Copa Catalunya, en què ha perdut, ha caigut contra el Torre Ferrera per 4-1. I també aquest cap de setmana s'ha fet la inauguració oficial de la nova gespa artificial del camp de futbol d'Oliana. L'acte es va fer dissabte a la tarda, presidit per l'alcalde Ricard Pérez i la presidenta de l'Oliana, Núria Plana, i va incloure un torneig triangular i un sopar popular a la fresca. I un dels nous propis esportius del cap de setmana està, sens dubte, Toni Bou. El pilot català resident a Andorra assolit ja el repte de guanyar 40 mundials de trial consecutius. No para d'engrandir la seva llegenda i aquest diumenge ha aconseguit matemàticament el campionat del món 2026 de trial GP, el 20è seguit en la modalitat a l'aire lliure, que s'afegeix als 20 aconseguits en X-Trial, en competició indoor. Una fita històrica inèdita i que serà difícil de repetir no només en el món del motor, sinó en l'esport professional en general. La confirmació arribava al Gran Premi dels Països Baixos a Zelhem. Dissabte ja va sumar 40 punts a la jornada de dissabte. Diumenge va tornar a guanyar la primera ronda, mentre que la segona va quedar segon, només superat pel seu principal rival dels darrers anys, el basc Jaime Busto. El tercer lloc era pel gallec Gabriel Marcelli. Aquest nou èxit, a més, ha arribat en un any en què Toni Bou ha mostrat una superioritat abassegadora. Tot i que és a punt de fer 40 anys, ha guanyat totes les proves del Mundial, tret d'aquest segon lloc d'ahir, assolint el doblet tant a la competició inaugural del Japó com les de després a Andorra, Itàlia, Gran Bretanya i França. Amb tot plegat, el pilot pierenc, que viu

0: entren a Andorra des de fa anys, ja podrà afrontar sense cap pressió el Gran Premi d'Espanya, que es farà del 18 al 20 de setembre. De moment ha sumat 437 punts de 440 possibles. Busto, el seu principal rival dels darrers anys, n'ha sumat 324 i en tercer lloc Marcelín té 317. Toni Bou va néixer el 17 d'octubre de 1992, el mateix dia que Barcelona era designada seu dels Jocs Olímpics del 92. Amb 4 anys ja va començar a entrenar amb motos i amb bicicletes de trial i als 12 va ser campió de Catalunya cadet. Va debutar al Mundial el 2003. El 2007, amb només 21 anys, va conquerir els seus dos primers mundials, tant a l'aire lliure com indoor, i des de llavors ha seguit guanyant tots els mundials que s'han disputat. I abans d'acabar, un apunt pel temps, que també està notícia el cap de setmana per aquestes temperatures desbordades i totalment fora de lloc en un començament de setembre. Ens ho comentarà Néstor Gómez.
1: Comencem aquesta nova setmana amb unes temperatures de nou desbocades. Tot i així, avui baixaran una miqueta respecte a la calor que vam tenir divendres, dissabte i diumenge, del tot exagerades per aquestes dates i fins i tot gairebé per l'estiu. Màxima que es van acostar els 39 graus a Oliana i aquí a la Seu rondant la xifra dels 37-38 graus. Avui, les màximes es queden una mica més curtes, seran una miqueta pistonada, però tot i així, la calor continuarà sent de ple estiu, amb unes màximes que aquí a la Seu s'esperen a l'entorn dels 36 graus, dels 36, 37 o potser 38, cap a l'àrea d'Oliana, on encara romandrà la calor més intensa, més tòrrida i més asfixiant durant les hores centrals del dia. Tot això avui, demà comencen a caure una mica més les temperatures. Baixaran fins als 34-35 graus a tot estirar. I amb una situació que ja començarà a donar els primers símptomes de canvis. De cara a demà, amb el cel ja una miqueta més variable, i el canvi important arriba dimecres. Arriba una agrupada ja de vent de component nord. Això farà que aquesta massa d'aire càlid es retiri totalment de casa i baixin clarament les temperatures fins a valors normals. No és que faci més fred del que toqui per aquestes dates, però sí que tiraran avall les temperatures de manera descarada fins a recuperar els valors normals per l'època. Això voldrà dir unes màximes clarament inferiors a la xifra dels 30 graus de cara a dimecres. Però fins aleshores continuarem parlant d'aquesta situació d'ambient càlid i d'estabilitat a l'espera, com dèiem, de la davallada de les temperatures i de les pluges o ruixats de tarda que poden ser importants de cara a dimecres, com dèiem, aquí a la comarca i a les comarques veïnes del Pirineu.
0: Doncs fins aquí l'informatiu vespre de Ràdio Seu. Gràcies per escoltar-nos.
2: Mobles Ferràs, al carrer Major 50 de la Seu d'Urgell. Mobles Ferràs us ha ofert les notícies de la Seu.

Serveis Funerari Sant Esteve, nota necrològica. Lamentem comunicar la defunció de Josefina Herreros Tàpies. La missa funeral és demà dimarts a les 11 del matí a l'Església Catedral Basílica. Sales de Vella, Tanatori Sant Esteve, avui fins a les 8 del vespre. Repos en pau, Josefina Herreros Tàpies.

0: Ei, tu, encara no has viscut les experiències que t'ofereix el Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell? Al Parc Olímpic del Segre pots gaudir del ràfting com enlloc, en un dels millors canals d'aigües braves del món, amb totes les mesures de seguretat i al costat mateix de la ciutat. També hi pots fer open kayak, hidrotrineu i piragüisme. I pots trobar un rocòdrom de campionat i el centre BTT amb la xarxa de camins més extensa de Catalunya. I recorda que si ets de la Seu, tens preu especial. També tenim ofertes per a grups i empreses. Parc Olímpic del Segre de la Seu d'Urgell. Truca al telèfon olímpic el 973 36 0092 o entra a la nostra pàgina web parcolimpicdelsegre.cat.
1: Tens plaques solars? Ara pots aprofitar encara millor l'energia que generes amb les noves bateries d'emmagatzematge de PEUSA. Guarda l'energia que produeixes durant el dia i fes-la servir quan tu vulguis. L'energia de les teves plaques disponible quan la necessites. Vols saber quina és la millor opció per casa teva? Contacta amb nosaltres i t'assessorem, perquè PEUSA ens mou el teu benestar. Ara que fa bon temps, aprofita el temps. Surt a veure món amb els viatges i circuits de Caditours. El 15 de setembre marxem 7 dies a fer un viatge de llegenda per París i els castells del Loira. El 28 de setembre anem 8 dies a conèixer les impactants panoràmiques, cultura i història de Bulgària. I per acabar l'any, el 9 d'octubre tornem 7 dies a Galícia i el novembre un dels viatges estrella d'enguany. 13 dies a un dels països més singulars del món, el Japó. Fes ja la teva reserva o informa-te'n a Caditours, carrer Major 77, la Seu d'Urgell, al telèfon 973 35 0235, al correu info@caditours.com i ara també per WhatsApp al 616 009 159. I recorda que al nostre web caditours.com hi pots trobar una gran oferta de viatges. Aprofita el temps, apunta't als viatges de Caditours.
2: De ben segur que coneixes CIMAC, perquè és el millor centre d'electrònica de la Seu, però sabies que CIMAC és molt més? Perquè a CIMAC també pots trobar les millors novetats en electrodomèstics i equipament de la llar. A la nostra botiga, al carrer Mare Janer, hi tens la més gran exposició de la Seu. Rentadores, rentavaixelles, frigorífics, petit electrodomèstic i tot allò que necessitis per casa teva. Vine, prova i tria entre les millors marques. La màxima qualitat i varietat i els millors preus ho tens a CIMAC. I el més important, com sempre, a CIMAC et garantim el millor servei postvenda perquè som tècnics especialistes. CIMAC, el teu referent en electrodomèstics i electrònica a l'Alt Urgell. Vine'ns a conèixer al carrer Mare Janer 39 de la Seu d'Urgell. Telèfon 973 35 23 18.
3: Activitats i festes del Pirineu, no hi falta Festa 10 AD.
4: Festa 10 Andorra, som una empresa del Pirineu que cuida cada detall de l'esdeveniment perquè sigui exactament com te l'havies imaginat.
3: Amb més de 35 anys d'experiència en el sector i un compromís ferm amb la qualitat i el servei, treballem conjuntament amb tu per crear espais que inspirin, impressionin i connectin amb les persones.
4: A Festa 10 Andorra, estem especialitzats en el lloguer de mobiliari per esdeveniments al Pirineu. T'oferim solucions personalitzades amb una gran varietat de productes com taules, cadires, escenaris i més.
3: I recorda que a Festa 10 AD també pots llogar tota mena de mobiliari per als sopars d'empresa.
4: Tens l'espai però et falta el mobiliari? A Festa 10 Andorra et proporcionem taules i cadires.
3: Contacta amb nosaltres a través del web festa10ad.com o al telèfon 604 49 68 91 i fes que el teu esdeveniment brilli.

0: A Forn de Somnis fem realitat les teves idees. Cada celebració és única i nosaltres t'ajudem a fer-la inoblidable. Esmorzar sorpresa, pastissos personalitzats, pinyates úniques, decoració i organització de festes, regals i detalls, cistelles i caixes sorpresa, records per a tota mena de celebracions, manualitats i molt més. Sigui quin sigui el teu somni, nosaltres el convertim en realitat, amb creativitat, dedicació i molta il·lusió. Forn de Somnis, ens pots trobar al carrer Major 49 de la Seu d'Urgell o bé al telèfon 669 07 53 94. Forn de Somnis, tu somia, nosaltres ho farem realitat.
1: A Art i Foc som experts professionals en la venda de xemeneies i estufes, així com en la seva instal·lació, sempre respectant la normativa vigent de seguretat i tenint cura de la teva llar. A Art i Foc treballem amb moltes marques del sector, com M-Design, Atika, MCZ, Cadel, Focus, Piazzetta, Rockal, Romotop, Northfire, Bevhome, Austroflam o Ryuk. És per això que podem oferir-te una àmplia gamma de xemeneies i estufes de llenya, pellet, elèctriques, de biotànel o de gas, barbacoes, i totes adaptant-nos a les teves necessitats i el teu pressupost. Visita'ns a la nostra exposició. Som a l'Avinguda Valls d'Andorra 3 de la Seu d'Urgell. Podràs trobar els models que més encaixin en el teu projecte. I també ens pots trucar al telèfon 696 90 14 69 per sol·licitar informació sense compromís o concertar la teva cita. Repetim, 696 90 14 69. Recorda, Art i Foc, el caliu de la Seu.
2: El teu bany està antiquat? Encara tens les rajoles de l'àvia? Els teus mobles de cuina són a punt de caure? O el taulell de la cuina està passat de moda i descolorit? Potser vols donar vida a la teva terrassa? No et preocupis. A Estiu 3000 t'ajudem a fer totes aquestes reformes i ens n'ocupem de tot. Demana'ns pressupost sense compromís. T'atendrem al carrer de l'Orri número 27 de la Seu d'Urgell. Estiu 3000. Tu desitja. Nosaltres ho fem realitat.
3: Hola, sóc jo, el teu cervell. Potser no m'escoltes gaire sovint, però avui tinc coses a dir-te. Quan portes mobles nous a casa, passa una cosa màgica dins meu. Actives aquell circuit que em fa vibrar de felicitat. És com una festa química que em fa sentir plenitud. Estrena, activa la teva felicitat i continua escrivint nous capítols de la història de la vida. Mac, sempre amb tu.
4: A Mobles Ferràs, al carrer Major 50-52 de la Seu d'Urgell.
0: Ets pare o mare de l'Alt Urgell i vols que el teu fill o filla descobreixi el ciclisme? Gràcies a la cessió d'un nou espai per part de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell, el Club Ciclista Tu Pedala estrena aquest setembre unes instal·lacions pròpies per fer créixer el ciclisme a la comarca. Grups d'iniciació a partir de 4 anys, els dimarts, dimecres i dijous. I per als més atrevits, cross country i enduro, amb entrenaments de base i de competició. Tot amb monitors titulats per la Federació Catalana de Ciclisme, perquè la seguretat i l'aprenentatge vagin sempre de la mà. Tu pedala, pedalejant cap al futur, amb el suport de l'Ajuntament de la Seu d'Urgell. Informa't a Instagram, @tupedalacc o al telèfon 633 66 28 40.

0: Ei!
1: Ai, no t'havia vist.
0: Què et passa? Fas mala cara.
1: Porto un dia... Estic molt estressat. No puc dutxar-me. Se m'ha espatllat la columna de dutxa i no hi ha manera de trobar-ne una a bon preu.
0: Has anat a la botiga d'Ultimate Design?
1: Mira, Sara, estic de lloguer. Passo de gastar-me tants calés en un pis que no és ni meu.
0: No, home, no. Jo em vaig comprar un moble de bany per tan sols 186 euros.
1: Què dius?
0: Mira, just avui hi he anat i m'han donat un catàleg. Mira!
1: Columna de dutxa per tan sols 118,79 euros? Això sí que és una ganga. Ultimate Design. Distribuïdors oficials de Gamma. Projectes de disseny, interiorisme, reformes, instal·lacions i tota la decoració en interior o exterior al millor preu. I, sobretot, a la millor qualitat. A més, a Ultimate Design trobaràs tota mena de mobiliari, articles i complements per a la llar. Ultimate Design, al carrer Montorull, número 2 de la Seu d'Urgell. Contacta-hi trucant al 696-901-469. 696-901-469. Ho deixaràs escapar?
2: A la Casa del Matalàs tenim la més àmplia exposició de matalassos de la Seu a l'abast de tothom. I a més, et financem la compra fins a 12 mesos sense cap despesa ni interès. També t'oferim sofàs i complements que faran de la teva llar un lloc únic i acollidor.
3: Vine a veure'ns al carrer de Regència d'Urgell 41 Baixos, a la cantonada amb l'Avinguda del Salòria. Et garantim la millor relació qualitat-preu del mercat i un tracte personalitzat i professional.
2: Ah, i a la Casa del Matalàs fem tax-free amb transport inclòs a Andorra. Els nostres preus inclouen el lliurament i muntatge a casa teva i la retirada dels productes a la deixalleria sense cost addicional. Què més vols? La Casa del Matalàs. El millor per al teu descans i per a la teva salut.
4: Oi que quan plou o fa fred et protegeixes el cap? Doncs fes el mateix amb casa teva. Protegeix-te amb cobertes i pissarres al Pirineu. Tens degoters a la coberta? Se t'ha trencat alguna peça del llosat? T'entra fred a casa des de la teulada? A Cobertes i Pissarres al Pirineu construïm, reparem i renovem. Som especialistes i per això t'oferim el millor servei per tenir ben protegida la coberta. Disposem d'un ampli ventall de components i serveis relacionats amb llosats, teulades i cobertes en general. Tenim la millor solució per cada cas, amb una perfecta impermeabilització i aïllament. També fem retirades de fibra o ciment. Protegeix casa teva des de dalt amb cobertes i pissarres al Pirineu. Ens trobareu al polígon de lleteries de la Seu d'Urgell. Més informació al telèfon 973 35 15 33. Repetim, 973 35 15 33. I també el perfil d'Instagram, cobertes i pissarres.

0: o de renyar-vos perquè es parli més el català o per ensenyar-vos paraules que potser no ens podries dir?
1: Crec que et diria el coversí.
0: Sí?
1: Sí, perquè parla molt el català i a vegades em corregeix una mica quan m'equivoco.
2: El Gerard Martí, et diria, sí.
0: A qui l'ensenya?
2: Jo crec que en el TEC li diu bastant o sempre està corregint, saps? Quan alguna paraula potser la dius malament, ell corregeix.
0: Ens han xivat que dins del vestuari, de les persones que més fa pedagogia del català o correccions o ajuda a aprendre, ets tu i a vegades el Gerard. No sé si es pots donar algun exemple de paraules que hagis ensenyat a altres companys que són de fora.
3: No, sí que potser tinc més l'accent de Girona jo i de vegades, però sí que potser el casador ho és més que jo i tot.
4: Pau Cubarsí, Marc Bernal, vaja, el Barça
5: Fermín.
4: Ha fet una campanya...
5: També amb Quica i Serra Jordi, és una campanya que diu que ha impulsat aquesta setmana Parla Blaugrana, Parla Català, per promoure l'ús de la llengua. L'han llançat en aquesta setmana que fan coincidir, que és la setmana de la Diada. De fet, divendres hi haurà un altre vídeo més històric que relaciona el Barça, el català i la història de Catalunya, que el publicaran també a les xarxes, i és curiós perquè ara sentíem, no, qui fa més de professor, deia en Cobercí, Gerard Martín, quan li pregunten a la Quica, li pregunta a Serra Jordi, diu Aitana, perquè parla amb tothom en català, i després hi ha un moment en què Bernal explica que Stensne li fa molta gràcia perquè constantment ell vol aprendre paraules en català així que li facin gràcia i entra al vestidor i diu, que li fardeu? O crida així,
4: I hi ha expressions menys radiables.
5: Sí, he triat una que sí.
4: Molt bé, doncs qualsevol iniciativa per la defensa i la promoció del català és benvinguda, només faltaria, i més de la principal institució esportiva del país. Laia, gràcies.
5: Adéu.
4: Avui amb un retard intolerable i menys en l'actual graella de Catalunya Ràdio. Agnès Marquès, bona tarda.
6: Bona tarda.
4: A les 9 Catalunya Nit, amb quins continguts?
6: No,
4: la cosa s'allarga.
6: Sí. En fi, avui l'actualitat ve molt, molt marcada amb l'inici del curs escolar demà. El que farem és intentar explicar doncs, a pares, fills i també mestres i totes les persones que demà se sentin doncs, afectades d'alguna manera per aquesta vaga, quin dia més o menys es trobaran i què és el que ha passat a les últimes hores a nivell de negociació, etcètera. No? Començant per aquesta crida a la treva que feia a primera hora aquí a Catalunya Ràdio, en aquesta entrevista que l'ha fet Ricard Ostrell, a més també per TV3, en què demanava una treva que al final doncs, no, els docents no han secundat, diríem. No? Parlarem amb l'Assemblea de Docents, també amb l'Associació de Famílies de Pares i Mares de Nens a l'escola, per veure què n'opinen. I l'altre tema del dia és l'anàlisi del que ha passat a Saxònia-Anhalt, aquesta victòria amb el 44% dels vots de l'extrema dreta i que per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial pot arribar al govern, després de tants i tants anys. Veurem què és el que ha passat. Tenim crònica amb en Jordi Regàs, el corresponsal d'Alemanya, també amb en Bruno Fortea, per veure com ha caigut tot això a Europa. I després doncs, buscarem també la veu doncs, de persones que són expertes en aquesta qüestió i que en fi, ens donaran les claus. Per exemple, amb el professor de Ciència Política, Klaus Jürgen Nagel, que és una referència aquí a casa nostra del que passa a Alemanya. I mira, no molt, molt lluny d'això, sí que molt lluny, però enteneu-me, diguéssim, el relat. Avui és dilluns i ve el Toni Padilla, a banda de fer la crònica esportiva amb la ressaca del cap de setmana. Avui amb el Toni parlarem de l'homenatge que s'està fent a Ratko Mladic, el que va ser doncs, el general serbo-bosnià que va cometre crims contra la humanitat durant la Guerra dels Balcans, que va morir i que se li estan fent uns homenatges que estan sorprenent molt també, no? Com per exemple un partit entre l'Estrella Roja i el Partizan de la Lliga Sèrbia, que s'ha fet aquest cap de setmana i que bé, són equips que ens ressonen, no? I que ara de sobte doncs participen en aquest...
4: Són els dos principals equips serbis.
6: Efectivament, ens crida molt l'atenció.
4: I amb uns ultras que no serien un exemple de democràcia per dir-ho així suament.
6: Doncs amb això, és amb el que anirem amb el Padilla.
4: Doncs d'aquí 50 minuts clavats.
6: I Catalunya aixeca el taló, que està supergala d'inici de temporada del món del teatre, que l'està cobrint la Marta Vives i us ho explicarem també.
4: Molt bé, doncs farcit de continguts, com sempre al Catalunya Nit, a les 9, amb l'Agnès Marquès i el Manel Alias. Gràcies, Agnès.
6: A tu.
7: Els embotits Ral de Vinyó t'acompanyen amb un bon àpat, tot repassant l'actualitat esportiva al Pop-Up Vespre.
8: Amb Sònia Gelmà.
5: En aquesta primera hora del Tot Costa hem parlat bàsicament de Brian Fariñas i després amb el temps que ens ha quedat...
4: Us entreteniu i després passa això.
5: Després hem debatut si Fermina ha de ser intocable a l'altura de Rafinha i Lamine Yamal. Hem parlat d'aquest bon moment del Barça amb aquests primers quatre partits. Amb el Torquemada hem repassat la figura de Rodri al Torquelab, el Torque que era la presentació del llibre del Josep Maria Déu, el factor Puyol, aprofitant que dissabte es van complir els 50 anys de les transmissions de futbol en català. Per cert, si no ho sentit ja el capítol de rècords del Bernat, encara sou atents, Puyol 50, mitja horeta molt recomanable si us agrada la història. I teníem en joc el partit del Mundial de Bàsquet entre Espanya i Japó. Espanya ha guanyat de 20, 59-79, i la selecció espanyola passa a quarts com a primera de grup.
4: Fantàstic. De seguida els porquers de Mourinho, però abans hem de passar per la nova Creu Alta.
7: Els embotits Ral de Vinyó t'ofereixen cada dia el Pop-Up Vespre del Tot Costa.
4: Tinc res, un minut, perquè d'aquí a un quart comença a l'antena digital de Catalunya Ràdio la transmissió del Sabadell-Còrdoba, a partit de segona divisió a la nova Creu Alta. Francesc Ripoll, bona tarda.
9: Hola, bona tarda.
4: Amb 11 del Sabadell ja per aquest partit?
9: Sí, amb els mateixos de sempre, Foy la porteria, Ton Ripoll, Òscar Sanz, Català, Edgar i Miqui Godín a la defensa, al mig del camp, Urri, Quadri, Pere Pons, a dalt, Joaquín i Joel Priego, l'11 de sempre de Ferran Costa.
4: Amb un Sabadell que té ja toca la zona noble de la classificació si guanya.
9: Sí, i de fet el Sabadell encara no ha perdut aquesta temporada, 2 empats i una victòria, i és ara mateix l'únic equip de tota la segona divisió que encara no han queixat cap gol.
5: Mira com ha anat Clopés, aquí,
4: avui sí, present, sí. Evidentment dirigint aquest Tot Gira a l'antena digital de Catalunya Ràdio, present a la nova Creu Alta i fent un cameo saludant al costat del Francesc Ripoll.
10: He vingut el dia de la Festa Major.
4: Molt bé, aprofitant el viatge, així m'agrada, que m'estava escrivint, tio, que comencem a la transfer, allibera'l, vinga, doncs alliberats que deu, evidentment pendents de les evolucions d'aquest Sabadell-Còrdoba. Ripo, David, gràcies, bona transmit.
9: Adéu.
10: Ara, adéu.
11: Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
4: Of you. 75 anys fa avui Chrissy Hynde, ho dic bé? Sí, és britànic? És britànic? Ho dic bé.
12: Molt bé.
4: Aquest punt se m'hauria de sumar. Joan Fito, bona tarda.
13: Què tal, Costa? Bona tarda.
4: Avui el que no suma, sinó que més aviat resta, és aquest Mourinho nou que ens havien venut i que... s'ha acabat.
5: Ha durat poquet, eh? Jo quasi... L'altre dia ho debatíem i jo me'l creia una mica.
4: No. Mira, segur que hi ha una traducció al català, però allò de la cabra tira al monte és que és claríssim. Si, per cert, si algú té una expressió sinònima en català, sisplau que me la faci arribar. Joan, què ha dit Mourinho a la prèvia d'aquest Madrid-Inter de demà a la Champions?
13: Doncs mira, encara pensant una mica en el partit de divendres al camp del Betis i d'aquella acció del penal que falla Mbappé, d'aquella acció que Bartra entra o no entra abans d'hora a l'àrea del Betis. Avui Mourinho, doncs, encara pensant en aquella acció, i li han preguntat per això i ell, doncs, ha tornat en aquells perquès de fa molts anys. Ho ha dit fins a 8 vegades en una resposta de 2 minuts pensant en aquell penal fallat per Mbappé.
14: ¿Por qué motivo no ha sido repetido? No ha sido repetido porque el VAR
12: no conoce el reglamento o no ha sido repetido porque el VAR no ha querido. Esta es una cuestión que a mí, como entrenador de Real Madrid, a mí me gustaría que la gente responsable me pudiera responder. ¿Por qué?
4: És a dir, o són uns inútils o tenen mala fe i arbitren deliberadament contra el Madrid. Crida l'atenció perquè no fa gaire li van preguntar pel cas Negreira i va estar elegantíssim, va dir que no dubtava de la honorabilitat.
14: Per mi el gran canvi és per què després del partit no sí. fa aquesta denúncia i ara...
4: Jo crec que ell després del partit tampoc no té clar...
14: Bueno, però...
4: És equivocat, eh? Ara ho parlarem al baròmetre, però jo crec que ell allà...
5: Reglament tampoc no és especialment clar en això i probablement no va voler en aquell moment.
14: En aquest lapsus de temps...
4: Però jo hauria entès més que en calent hagués dit això i avui ja en fred hagués passat pàgina.
15: És una
4: avui...
15: trucadeta, eh?
14: Per això dic.
15: Trucadeta de Florentino. Oye, José, jo te fitxé per treure el caràcter que tens, no perquè et passegis amb aquest to tan suau.
4: Yeah.
15: I avui doncs ha aparegut la versió que esperàvem.
13: Ha qüestionat durant aquesta roda de premsa l'honestedat del VAR fins i tot, preguntant-se doncs, si era deliberat o no el fet de que no xulessin al penal. Un dels altres temes centrals d'aquesta roda de premsa ha estat enfocat en Kylian Mbappé, perquè li han preguntat sobre la pilota d'or, ha dit que ell, doncs aquest seria un bon any per guanyar-la, però on l'hem vist sobretot a Mbappé un punt molest, un punt enfadat, ha estat després d'una pregunta que li preguntaven si ell i Vinícius, els dos davanters del Real Madrid, havien de pressionar més, comparant a Mbappé doncs amb dos futbolistes que sí que pressionen, com són Rafinha i com és Dembélé, i no li ha fet massa gràcia la pregunta al davanter francès.
16: Yo puedo jugar el tonto y decirte que yo meto más goles que los dos que tú has dicho y que ellos tienes que meter más goles para ser como yo. Cada uno es diferente, pero yo quiero hacer las cosas de manera inteligente y decir que yo, claro, tengo que mejorar y todo, pero no me gusta comparar porque yo pienso que yo hago muchas cosas que los otros no hacen, pero si entramos a este tema es un debate sin fin.
4: Ha cogut, evidentment, aquesta pregunta. De fet, la roda de premsa s'ha de dir que ha estat bastant punyent per part dels periodistes que segueixen l'actualitat del Madrid, perquè se li ha preguntat per la pressió, per l'ambient al vestidor, que ell ha dit, no, està igual que l'any passat.
5: No, això no és bon senyal.
4: Haig de reconèixer que la pregunta... La pregunta de... Dembélé i Rafinha pressionen i tu no t'ho has de fer mirar, m'ha semblat una pregunta absolutament pertinent i a la vegada molt, molt valenta, que és evident que ha molestat al davanter francès.
13: I que ell en aquesta resposta, abans d'això que sentíem, deia només nosaltres dos, no altres companys, també s'ha assenyalat directament als seus companys, també.
14: Bellingham, què?
13: Correcte.
4: Sí, sí. Gairebé us dic que jo no tenia cap dubte que reapareixeria Mourinho A i gairebé em crida més l'atenció aquest no sé si ha estat de nervis, mal rotllo de Mbappé. Vaja.
14: Bueno, la situació per ell no és senzilla. Arriba al Madrid, amb Madrid campió d'Europa i campió de Lliga, i arriba i no guanya res.
4: Ah, aquesta era l'altra
5: pregunta. També se n'han preguntat, escolta.
4: Te n'has anat del PSG i han guanyat dues Champions en dos anys, que és així, no?
14: És així.
4: Però fotre-li per això.
5: Que era possible que ell ja en fos conscient.
14: Sí. Evidentment, sí, clar, sí. És que ha ficat els 50-55 gols, però el Madrid no ha guanyat res, i això... Això va suporant.
17: Jo l'entenc, ell crec que a la roda de premsa se'l veu que està capficat amb això, que està molest o que està nerviós, però és que pensa que el Madrid es va equivocar de genoll, li va tocar el genoll que no era, tothom li diu que des de que has llegat no m'has ganat nada, a Vinícius, amb tota l'escalia, sembla que li facin millors plans de partit, millors contractes, millors tot.
14: I no és un jugador molt estimat al Bernabéu, tampoc.
17: Jo entenc que en Mbappé estic una mica fins als nassos.
14: Sí, ja, però...
17: Però no ho has demostrat, segurament.
5: Però no és la millor manera, aquesta.
17: Si fa una broma, si avui ho hagués dit amb un altre to, hagués dit, bueno, però jo hago coses... Però no, se l'ha vist que això el molesta.
4: Mira, així com Araujo sempre s'ha dit que aquell documental de Luis Enrique no és que el mati, però...
5: L'assenyala.
4: Li fa mal, jo crec que aquell passatge en què Luis Enrique li diu... En una xerrada d'aquell documental, tio, necessito que siguis el primer a pressionar. que és evident que no ho estava fent, jo crec que també ha quedat la llufa, és a dir...
17: I després diu que l'any que ve jugaré millor perquè no tindré...
18: Però no li, no li queda perquè hi passeja el Luis Enrique, sinó perquè cada setmana el veiem. I és la seva manera de... Tal sí, com ell diu, ell però... fa moltes altres coses que probablement els altres no són capaços de fer.
4: Sí, home, clar.
18: Però pressionar no seria una de les seves virtuts.
15: No, ni té
18: no.
15: la intenció de fer-ho, per si...
4: No,
15: no, no, però... M'escoltaves avui i dius, perfecte.
18: Jo, perquè el Madrid segurament té molts altres problemes al marge de si Mbappé pressiona o no, eh? O els va tenir la temporada passada.
4: Doncs, home,
18: no, no va
4: ser
18: l'únic.
4: Que Mbappé i Vinícius es gronxin defensant, jo crec que si no és el primer, està entre els tres primers.
18: O els amb una mica de qualitat al mig del camp, l'any passat també els hi hauria anat.
4: Ja, sí, sí.
18: Però sí, sí, sí. Que a dia d'avui en el futbol modern segurament no et pots permetre que dos dels teus 11 futbolistes sí, no pressionen.
4: Que no ho dic jo, que les mirades de Bellingham sí, permanentment sí, sí. als dos del davant de, o baixem tots o...
18: Sí, sí.
4: Bé, en fi, que no ha estat un dia d'especial bon rotllo a Madrid. Per cert que Mourinho li ha vingut a mig treure importància al partit de demà, que és evident que no en té res de decisiu, però vaja, començarà Champions perdent a casa, no, no crec que sigui una bona notícia. Amb qui anirà Mourinho aquest partit?
13: Doncs mira, demà a les 9 contra l'Inter té tres baixes importants Mourinho, no juguen Camavinga, Arda Güler i Bernardo Silva per sanció, per tant, doncs haurà de fer algun invent perquè Bernardo i Güler eren els dos que jugaven al mig del camp del Real Madrid. Aquests tres futbolistes no jugaran demà a les 9 al Bernabéu, Real Madrid-Inter.
4: La cabra sempre torna a la muntanya o sempre tira cap a la muntanya, són expressions, vaja, aquesta, fins aquí jo crec que ja hauria pogut arribar jo, però hem necessitat la col·laboració de

0: Aquell dia, veus, aquell dia a mi em va fer gràcia, s'hi va pixar.
1: Sí,
0: aquell
1: dia. Jo no crec que repetim tot això, però ens hi podem acostar.
0: Molt bé, doncs veurem com va aquest Madrid, que de moment ja és a 3 punts del Barça, i que veurem què fa demà a la Champions. Joan, alguna cosa més?
2: Res més.
0: Fins ara.
2: Fins ara.
0: El Madrid va cedir 3 punts el divendres al camp del Betis i l'Espanyol, podem dir-ho així, se'n va deixar 2 ahir en la visita del Sevilla a Cornellà. Hola de nou, Sònia.
3: Se'n va deixar 2 i pràcticament no...
0: Bé, per la cronologia en va guanyar un, sí. Però per la perspectiva del partit...
4: Ja, però no va jugar bé, en Déu.
0: No, és veritat que l'Espanyol no va fer un bon partit. Mm. Ara parlarem amb el Joan Fàbregas de les decisions arbitrals, que jo crec que en general són encertades, però que evidentment van marcar el partit, de com es va expressar l'Espanyol. Què en diuen al vestidor blanc i blau?
3: Doncs partit molt fluix de l'Espanyol, que com dèieu no va saber aprofitar la superioritat numèrica per tancar el partit i emportar-se aquests 3 punts en una molt mala nit dels de Manolo González, que no van estar gens a to, i en un partit marcat també, com dèieu, per aquestes decisions arbitrals. L'àrbitre, recordem, va expulsar Sanganté després d'una entrada per darrere de Roberto quan estava a punt d'endinsar-se a l'àrea. Després de consultar-ho a la sala VAR, Miguel Sesma, que era l'àrbitre del partit, va mantenir la decisió. Primera polèmica. La segona polèmica va arribar amb el gol anul·lat a Omar per un fora de joc posicional de Marcos Fernández. El gol del Sevilla arribaria d'un dels debutants de García Plaza, Stasin, en una errada defensiva bastant clara també de l'Espanyol. I el gol de l'empat va arribar in extremis ja al minut 97 amb un gol de Marcos Fernández, que feia el seu primer gol a primera i també amb la samarreta de l'Espanyol. Manuel González, evidentment, no estava gens content amb com havia anat el partit. Demana a l'equip que ha de créixer, que han de ser més competitius. Diu que té molt clar on fallen, que no vol donar pistes al rival, però que treballaran en això durant tota la setmana. Pel que fa a l'arbitratge, Manolo ahir va estar molt prudent, no va entrar pràcticament a res, però sí que va demanar al col·lectiu arbitral que unifiqui criteris en aquest tipus de decisions. Més contundent va estar un dels capitans, Edu Expósito.
5: Yo sinceramente me siento muy perjudicado hoy, pero bueno, al final es lo que hablamos. Si hemos hecho una nueva norma para las pérdidas de tiempo y demás, yo creo que hoy el Sevilla ha hecho el partido que tocaba después de la pulsión, han hecho un partidazo en ese sentido, pero yo aquí el día del Madrid íbamos empate en el 80 y teníamos que ir a sprint a sacar rápido de banda. Necesitamos que nos lo expliquen realmente cuándo es y cuándo no, porque no puede ser que cada árbitro tome la decisión que crea, depende del partido, depende del ambiente y depende en qué estadio esté jugando.
3: Així estava de disgustat o d'enfadat Edu Expósito, que ja ho va fer palès durant el partit en el terreny de joc dirigint-se a l'àrbitre i ensenyant-li l'escut. Coses bones d'ahir, que va debutar Brian Zaragoza, va entrar al minut 74, un debut molt discret. També va entrar Harman, un altre dels fitxatges que han arribat aquest estiu a l'Espanyol. Brian, sota tots els focus, la veritat és que no es va poder lluir. I ara dos desplaçaments seguits, Pamplona i Rayo, que de moment a fora de casa l'Espanyol vaja, només ha jugat un partit, però amb poc èxit també. I deixa'm acabar dient-te que avui l'Espanyol ha fet públic que ja ha arribat als 31.737 abonats per aquesta temporada, que això supera per tant la de la temporada passada la xifra amb 31.711 abonats registrats a finals d'any, i que actualment l'Espanyol ja té 36.430 socis.
0: Doncs molt bona... Vaja, que la pericada està al costat del seu equip, que no ha començat especialment bé. 4 punts de 12 possibles. També us dic que l'any passat va començar com un canó i a la segona volta va arribar un moment que ens pensàvem que es complicaria la vida. Per tant, això no és com comença, sinó com s'acaba. La cabra salta i saltarà, diu la Mireia Ballarín des de la Unitat d'Assessorament Lingüístic de Catalunya Ràdio, i la cabra sempre torna a la muntanya. Bé, doncs no estava...
4: És millor el primer, no?
6: A mi m'agrada més. La cabra acostumada a saltar, salta i saltarà.
4: Aquest
6: t'han enviat ara, més o menys.
0: Me l'han enviat en versió reduïda.
6: Sí, aquest.
0: Però la cabra acostumada a saltar, salta i saltarà...
6: Se't fa llarg.
0: Jo necessitaria una cosa que fos més, la cabra tira al munte. Vinga, però nosaltres també defensem el català i només faltaria. Fins ara, Sònia.
3: Fins ara.

0: El baròmetre.
1: A veure, ara escoltàvem Edu Expósito enfadat amb les decisions d'arbitrals de l'Espanyol Sevilla d'ahir. Hem escoltat de Mourinho del Betis Madrid. Joan Fàbregas Capelles, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: En la primera actuació de la temporada oficial aquí al Tot Costa.
3: Està renovat?
1: Sí.
3: Ah, val.
1: Home, si no, no hi seria.
2: Estic vitalíssim, Marcos.
3: Ah, vitalíssim.
4: Bé.
1: No, no.
4: Ara. Això no ha passat per la meva taula. No comencis a saltar càrrecs. Expedient obert ja.
1: Sobretot és molt important no precipitar-se i continuar amb el rendiment més que correcte que ha mantingut el Joan Fàbregas en les seves primeres temporades. Va, Joan, que avui tens feina. Gol anul·lat a Omar per un xut en el qual Marcos Fernández obstaculitza, com a mínim visualment, un defensa del Sevilla en posició de fora de joc. Edu Expósito està molt enfadat. A mi em fa la impressió que és difícil no anul·lar aquest gol un cop vist el VAR.
2: Fixa't que habitualment quan un àrbitre assenyala un penal, mostra una targeta o expulsa un jugador, ha de tenir proves del que ha succeït. Però en els fores de joc per interferència en l'adversari, el procediment és diferent. És a dir, si hi ha un jugador en posició de fora de joc i hi ha algun dubte de que pot obstaculitzar el camp visual, assenyala fora de joc sempre. Encara que no estigui segur del tot, perquè al final has de donar el benefici del dubte a la persona que no està infringint, en aquest cas, la posició de fora de joc. En aquesta acció, el sevillista Andrés Castrín està a línia de gol i, a més, fixeu-vos que fa com un moviment amb el cap per veure on està la pilota, perquè té just el jugador davant. Per tant, jo crec que hi ha suficients motius i arguments per anul·lar el gol, i em sembla que ho fa bé el VAR, que és una molt bona intervenció, perquè és molt difícil que l'àrbitre pugui avaluar això en directe, i ho fa bé també l'àrbitre d'anar al monitor i anul·lar el gol.
1: Molt bé. Si ens esteu seguint per l'Esport 3, estem veient aquesta jugada en concret, i jo crec que és bastant evident que el central del Sevilla no pot veure la trajectòria de la pilota i, per tant, que està ben anul·lat. L'expulsió del Sevilla, Sanganté, crec que ho dic bé, és una jugada que admet algun matís, però que en general acabarem convenint que és vermella justa. Se'n va Roberto Fernández cara a barraca, Sanganté l'entra per darrere, toca la pilota, però després l'atropella. Vermella?
2: Sí, per mi sí, i a part és que tampoc em sembla un moviment massa natural el de Sanganté, perquè crec que extén una miqueta la cama, sap que toca la pilota, però també sap que el rival no ha caigut i, per tant, segueix en el joc. I sempre ens posem amb la pell del defensa, allò de si toca primer la pilota, però ens oblidem del davanter. Vol marcar gol, el tira a terra mitjançant una traveta, i hem de recordar que tocar primer la pilota no és un eximent. Per mi la vermella també és correcta.
1: I acabem amb el gol en aquest sí concedit, tot i que hi va haver uns instants de dubte, el gol de l'empat final de Marcos Fernández, també amb una posició dubtosa.
2: Sí, fixeu-vos que abans us deia que en cas de dubte s'ha d'anul·lar el gol, i si analitzem aquesta jugada i la posició del jugador Perico, no toca la pilota, que això es pot saber gràcies al xip, no interfereix en el moviment de la defensa, no obstaculitza el camp visual de ningú, i la prova definitiva és, si el jugador espanyol no hagués estat allà, la jugada acaba exactament igual, amb un 100% de seguretat, per tant, el gol està ben concedit, no hi ha cap fora de joc.
1: Per tant, l'àrbitre entre àrbitre i VAR la van clavar,
2: i al final és un, quan veus les declaracions dels dos entrenadors, que els dos ho veuen diferent i tothom acaba enfadat, doncs al final doncs compte que cadascú escombra molt cap a casa, i crec que l'àrbitre ho va fer molt i molt bé.
1: I ens traslladem a divendres.
3: Aquesta és la bona.
1: Vaja, hi ha un penal sobre Vinícius que a mi em sembla que està ben assenyalat, tot i que hi ha gent que considera que s'arrossega, etc. Per mi és un penal d'aquests que en dieu residual, però que, vaja, on vas amb l'entrada de...
2: Sí, només un matís. Quan és residual, mínim ha de ser una entrada de targeta groga. Per mi sí que ho era, però vaja, que per mi sí que és penal.
1: Per tant, aquí no hi ha queixa respecte a l'arbitratge. El que sí es queixen, vaja, ja heu sentit els porquers de Mourinho, és sobre l'acció de Marc Bartra en el penal que falla Mbappé. Bartra és qui arriba a rebutjar la pilota un cop l'atura el porter, com a mínim obstaculitza la segona rematada d'Mbappé, i té mig cos dins. Però aquí és on diferim amb Mourinho, que avui ha dit que l'àrbit no se sap el reglamento, Vaja, és veritat que el reglament l'han retorçat tant que és impossible saber què diu el reglament o has d'estar gairebé el dia de les circulars.
2: El reglament diu un jugador no pot estar dins l'àrea quan s'executa un llançament de penal. Clar, què fa el comitè? Doncs diu, anem a unificar i perquè tothom seguim la mateixa línia, el que farem és marcar referència als peus. A partir d'aquí, si hi ha un peu fora de l'àrea i l'altre està a l'aire, es considera que està fora de l'àrea. Ara, una novetat d'aquest any és que si hi ha els dos peus que estan a l'aire, es fa una projecció del cos per determinar si està dins o fora. És evident que Marc Bartra està dins l'àrea, però seguint les directrius que segueixen els àrbitres, doncs és un gol legal perquè es considera que està fora de l'àrea, perquè un peu està a l'aire i l'altre peu està, teòricament, fora de l'àrea. Et dic teòricament perquè les imatges tampoc ho deixen molt clar, sembla... però entenc que el VAR va veure que estava fora o, com a mínim, no va poder provar que estava trepitjant la línia.
1: Veient la imatge que estem veient ara a Esport3, és raonable dir que Marc Bartra té un peu fora i, per tant, és raonable no revocar la decisió de l'àrbitre.
4: És retorçada i és evident que en la norma del joc... en l'esperit del joc, per dir-ho així, la regla no està ben escrita o està ben redactada perquè Bartra agafa un punt d'avantatge aquí.
1: L'any passat era allò que si estaves volant a dins de l'àrea,
4: és que això era encara pitjor.
1: Dos metres dins de l'àrea, però estaves volant...
2: Clar, això s'ha canviat, de cara aquest any, perquè ja era una barbaritat.
1: Allò era una barbaritat, però això que hem vist ara, i no dic que estigui mal aplicat, està ben aplicat i, per tant, Mourinho no té raó. Però estic d'acord amb la Sònia, l'esperit de la norma és que un tio no tergui avantatge de tenir mig cos dins de l'àrea, et dic jo.
2: Aquí estem amb molta terminologia tècnica, però al final si tu li preguntes a un nen de 7 anys, escolta, aquest jugador està dins o fora de l'àrea?
1: Està dins,
2: no?
1: Clar.
2: Llavors,
1: clar,
2: és una mica de sentit comú perquè sabien que està dins l'àrea.
1: És que el futbol no és bàsquet. El bàsquet tu pots estar volant fora i si no trepitges, però això de tota la vida, no és fora. Però és que estan incorporant girs del joc del bàsquet al futbol. Un tio que està volant dins l'àrea, per mi està dins l'àrea.
3: I al final com acabarà això? Porter i davanter com a la tanda de penaltis.
2: Mira, hi ha una solució molt fàcil que a mi m'encantaria, que és penal sense rebot.
3: Per això dic. Mm.
4: Si l'atura, ja està. A mi em sembla que amb el que costa aturar un penal,
3: és
4: una llàstima que després, a la vegada, però la norma és aquesta.
1: Clar,
4: en teoria això... no pots agafar avantatge d'entrar dins l'àrea.
1: Això li pots dir a l'àrbitre o al teu company. Tio, amb el que m'ha costat parar el penal, estic quietet. Perquè...
4: No, però tu, és veritat que tu podries muntar una norma de manera que...
1: En aquest cas, sí.
3: Arriba Bartra,
1: però la majoria de casos que veus tios que entren a l'àrea no serveix per res. Sí. En aquest cas, Bartra sí que és útil, sí, per dir-ho així.
3: Molt útil.
1: Vaja, jo si fos porter preferiria que no entressin, ho dic així de clar. Perquè per un que em fotrien de rebot... els que deuen haver repetit, però vaja. La norma està com està i Mourinho avui no tenia raó i el Madrid no...
2: De fet, Mourinho ha entrat a un club que ell va inaugurar fa molts anys,
1: sí, senyor,
2: que és el de criticar l'encert de l'àrbitre.
1: Això li va fotre pel cap a Guardiola, que es queixava d'un fora de joc milimètric de Pedro
3: en la final de Copa.
1: En la final de Copa i va dir, Guardiola és el único que està en el club de los que critiquen el acierto de l'àrbitre.
2: Sí.
1: En fi... Posar Guardiola i Mourinho la mateixa frase no m'agrada. No m'agrada.
3: Quan records.
1: Mala nota per Joan Fàbregas avui. Ui, en el seu debut.
3: En el seu debut hi ha mala nota.
0: Parella, contracte vitalíssim.
1: Fàbregas capella.
4: L'expedient va agafant forma.
2: És que fixa't com és el món de l'arbitratge. Tu pots tenir una secció espectacular i al final la cagues i ja sembla que tot hagi anat malament. Doncs així és el món.
1: La vida és així. Pots tenir un dia meravellós que si la cagues a 3:15...
0: I espera't que no fem un tot costa televisió, com a Real Madrid Televisió, i comencem a fer vídeos sobre tu.
1: Hòstia, Joan Fàbregas. Merescut. Joan, gràcies.
2: A vosaltres.
1: I gràcies també al Marcos López, a l'Anaïs Martí i al Dani Sanabra, que avui ja marxen tots amb els seus càrrecs oficials.
4: Podem anar a Brussel·les. Gràcies. Adéu.

0: lupa en un nou accés de la policia espanyola. Fa algunes setmanes es feia viral la pallissa, per dir-ho així, de la policia espanyola a un aficionat del Barça que pretenia entrar al camp de l'Elx amb una estelada, i ahir l'Europa, o un dels seus aficionats, va viure una situació similar al Corcón, i així ho va denunciar en un comunicat ahir al vespre al club escapulat. Tinc en línia el president de l'Europa, el senyor Héctor Ibar. Senyor Ibar, bona tarda.
1: Hola, molt bona tarda.
0: El comunicat d'ahir de l'Europa ja era prou explícit, acusant la policia espanyola d'ultrapassar-se en la seva... d'excedir-se en el tracte a l'aficionat de l'Europa, que, vaja, va ser agafat pel coll, va ser tirat al terra. A hores d'ara, el primer que importa l'aficionat és a casa seva, Sai Estalvi, eh?
1: Ell està bé, la veritat sigui, és un noi d'uns 20 anys, està una mica atordit en el sentit del revolt, diguéssim, la volada que ha agafat aquesta situació, no? Òbviament té indignació pel tracte rebut per part de la Policia Nacional i per com va anar tot plegat, però sobretot està força atabalat, efectivament.
2: L'Europa té previst iniciar alguna acció?
1: Nosaltres ens hem posat a la seva disposició. El primer que ha de prendre una decisió, i que ara per ara doncs, no ho té clar, és ell si ho denuncia. Nosaltres, evidentment, el que sí hem fet és posar-nos a la seva disposició, portar-li tot el suport del caire que pugui. També m'agradaria que fóssim conscients que l'Europa és l'Europa, des del punt de vista de mitjans i de recursos. No podem, segurament no som el Barça, no som clubs doncs, que tenen molt més potencial econòmic, no? Però evidentment donar tot el recolzament, doncs això és obvi que sí, i per altra banda doncs també estem donant voltes al fet d'impulsar doncs, pels clubs catalans que competim pel resta del territori espanyol doncs, la possibilitat de fer algun tipus de manifest o algun tipus de declaració conjunta, perquè lògicament cada cap de setmana ens trobem en situacions d'aquest tipus.
0: Sí, no és un cas, en el cas del Barça ens consta que requisen estelades a dojo, però a l'Europa s'hi troba sovint en aquest tipus de tractaments de la policia quan va fora.
1: Nosaltres, diguéssim, més que la policia, normalment això, les persones de la seguretat privada dels clubs és les que normalment acostuma a intervenir. I en condicions normals, doncs, les retires per evitar problemes i evitar conflictes i llestos. Però sí que és cert que fora de Catalunya, a la que veu una estelada, doncs, en certa forma embogeixen o perden una mica al nord, sense entendre que bueno, és una bandera absolutament legal i que no diguéssim, no contradiu absolutament cap norma de l'ordenament jurídic. Per tant, diguéssim que amb l'exercici de la llibertat qualsevol aficionat doncs, la pot mostrar sense cap tipus de problema.
0: President,
1: hauria
0: acabo...
1: de poder-la mostrar, perdó.
0: Oh, clar, sí, efectivament. Acabo, president, vostè ara deia fa un moment farem el que podrem, però som l'Europa, no tenim ni l'abast mediàtic que pugui tenir el Barça, que també va elevar la seva queixa fa uns dies i fins i tot va dir que demanaria explicacions a la policia. Crec que no les ha obtingut encara. Demanarien vostès algun tipus de reacció / protecció governamental per part de la Generalitat? Ho dic perquè aquest matí el Ricard Ostrella ha entrevistat a Salvador Illa i preguntat directament sobre la qüestió. El president no ha dit ni sí ni no, ni asa ni bèstia, vull dir que sí, no ha fet la sensació que la Generalitat es vulgui posicionar en aquest afer, però no sé si vostès ho esperen o ho agrairien.
1: La veritat és que sí. Ahir, a última hora de la nit, es va posar en contacte amb mi el delegat del govern espanyol a Catalunya i es va oferir per ajudar-nos, i jo el que li vaig demanar és això. És a dir, que d'alguna manera una cosa que és tan flagrant com aquesta, ostres, pues que intentessin a través doncs, del Ministeri de l'Interior, imagino, aconseguir pues, que les forces de seguretat de l'Estat entenguessin que l'estelada és una bandera pues, que lògicament és reivindicativa, és el que s'ho vulgui, però que en cap cas és il·legal i que, per tant, si no és il·legal, s'ha de poder mostrar. Més encara quan, ostres, no passa no passa absolutament res, ni hi ha cap incident. Nosaltres l'any passat, al partit contra l'Alcorcón, vam estar, hi ha imatges on es veuen estelades, i va ser un partit que a més vam guanyar, i que no hi va haver absolutament cap problema. Aquest partit d'ahir, no hi va haver cap conflicte. No és una qüestió que hi hagi una intervenció policial com a resposta a una picabaralla o una cosa d'aquest tipus. És una cosa que ells normalment, a iniciativa de la seguretat privada del club, pues, t'exigeixen treure-la, i llavors això, si algú es nega a treure-la, és quan es genera la situació, doncs, digues-hi, dilema.
0: Doncs aquesta és la mirada i la posició del president del Club Esportiu Europa, el senyor Héctor Ibar, després d'un nou incident lamentable, inadmissible, fastigós de la policia espanyola, amb un aficionat català que viatja fora del nostre territori i pretén fer-ho, ves quina provocació, amb una estelada. President Ibar, gràcies i sort per la temporada esportiva.
1: Moltíssimes gràcies, molt amables.
0: Això pel que fa a la primera federació. A segona, el Sabadell ha començat com un canó, Sònia.
2: Doncs sí, perquè som al minut 12 de partit i acaba de fer el segon, el Sabadell. El primer l'havia fet Joaquini al minut 7 i ara tot just el Sabadell ha fet el segon. Sí, ja s'ha reprès el joc, per tant no hi havia fora de joc. Sabadell 2, Còrdoba 0. Recordeu que aquest partit de segona el podeu sentir al Digital de Catalunya Ràdio.
0: Una pausa i Àlex Palou al Tot Costa. Ara venim.
3: Tot Costa. Els esports a Catalunya Ràdio.
4: Xato! L'estiu s'acaba.
5: T'agradi o no, l'estiu s'acaba. Ah, excepte, esclar, que tinguis un bitllet de la grossa de la Diada premiat amb 2 milions d'euros. 11 de setembre, sorteig de la grossa de la Diada. Per 5 euros, 2 milions d'euros. I allarga l'estiu. Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
6: Això va passar l'any passat en un late night de màxima audiència. Un presentador molt, molt conegut parlava de cotxes amb un actor molt, molt famós. I l'actor famós va reconèixer orgullós que conduïa un Seat de tota la vida. De càsting en càsting, amb el seu Seat, va aconseguir un Goya.
7: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou Seat Ibiza o el nou Seat Arona i continua rodant.
0: Un minut i tres quarts de nou del vespre, l'esport català no va sobrat. Vaja, com cap país de campions del món, si és algú que ho aconsegueix 5 cops, en aquest cas de la IndyCar, doncs encara menys. És el cas d'Àlex Palou, ja us vam explicar la setmana passada que Milwaukee havia guanyat el seu 5è títol en 6 anys a la Fórmula 1 nord-americana, perquè ens entenguem, i avui el tenim en línia des dels Estats Units. Hola, Àlex.
8: Molt bona tarda, i com estem?
0: Molt bé, això tu, moltíssimes felicitats.
8: Moltes gràcies, moltes gràcies.
0: Com va això de ser pentacampió de la IndyCar?
8: La veritat que molt bé, la veritat que molt bé. Mai havia dormit com a pentacampió i es dorm una mica millor. Havent guanyat 5 campionats.
0: A més, ja ho tens paït, el títol, com ja hem explicat abastament aquí a Catalunya Ràdio, el vas aconseguir fa una setmana a Milwaukee. Ahir encara quedava la cursa de Laguna Seca, 8a posició, no sé si amb la calma, però el més important ahir era recollir el trofeu, no?
8: Sí, era el més important. No va ser amb la calma, eh? Simplement no ens va sortir molt bé, estàvem segons i vam anar una mica agressius amb l'estratègia, i ens va sortir malament, vam tenir que fer una parada extra i per això vam acabar 8ens, però res, com tu has dit, lo important al final era emportar-se el trofeu, recollir-lo, celebrar amb l'equip i disfrutar d'un any, d'un final d'any que ha sigut de Déu.
2: Són 5 títols ja, Àlex. Com ho fas per donar-li un tret diferencial a cadascun d'ells, que no és anar sumant? Aquest, per exemple, què té d'especial?
8: Aquest, sincerament, te diré que la velocitat ha sigut l'any on des del meu punt de vista hem tingut més velocitat. Hem fet 8 poles que no havia tingut mai. Hem pogut guanyar en algunes carreres que no ho esperava. Hem sigut molt forts a Long Beach, per exemple, que és un circuit urbà que mai havíem sigut molt forts. Hem pogut guanyar a Nashville també, que era un oval que se'ns havia donat molt malament als anys anteriors. Així com crec que s'ha notat als llocs on hem treballat durant la pretemporada i en canvi hem perdut en alguns altres que pensàvem que anirien millors i no hem sabut acabar els caps de setmana tan bé com ho havíem fet l'any passat.
0: Dius treballar. Notes que pots continuar millorant aspectes del teu pilotatge? Només es pot millorar ja aspectes tècnics del cotxe o ja simplement treballes després de 5 títols en 6 anys per mantenir-te en l'excel·lència?
8: No, s'ha de treballar, s'ha de seguir treballant en tot, no? Jo crec que tant amb el cotxe, però sobretot on es pot sempre millorar més, crec que és en el pilot, no? Crec que és lo bonic i lo bo de tots els esports, que sempre pots anar una mica més, no? Sempre pots, en el meu cas, frenar una mica més tard, cuidar una mica més els pneumàtics, ser una mica més intel·ligent, ser una mica millor en el cos a cos, així que sempre es pot millorar. Sabem que hi ha coses i quines coses podem millorar i a les que hem de treballar. Ara hem de veure si durant la post-temporada, diguem, o la pretemporada, som capaços de millorar en aquells aspectes. Però, sincerament, encara podem millorar i crec que no hi ha tope que puguem arribar.
2: Són 5 títols en 6 anys, encara tens per davant Dixon amb 6 i Foyt amb 7. A ells els hi ha costat una mica, uns quants anys més, arribar a aquestes xifres. Ara ja posats a parells.
8: Sí, home, clar que sí, és l'objectiu, no? No, diguem que no... Mai a la meva vida pensava que podria haver tingut aquesta oportunitat, no? Jo, al final, l'únic que volia era ser pilot professional de qualsevol cosa. He tingut la sort d'estar a on estic, a la IndyCar, i amb el millor equip que hi ha, on em donen sempre oportunitats per seguir lluitant. Així que l'objectiu sempre és intentar ser millor i intentar guanyar carreres i campionats, però òbviament crec que tenim anys per davant com perquè sigui un objectiu difícil, molt difícil, però realista, no? Així que bueno, ens hem de posar les piles per seguir a tope i aviam si algun dia, d'aquí uns anys, podem arribar a aquest rècord.
0: Es dona la curiositat que Dixon, un dels dos que tens al davant al palmarès, és o era, millor dit, el teu company d'escuderia, deixa ganar si després de 24 anys. No sé si ho has parlat amb ell, però em pregunto si és que s'ha cansat d'estar a la teva ombra.
8: No s'ha cansat. Al final, bueno, no sé exactament les raons, no? Jo crec que simplement, com tu has dit, portava més de 24 anys amb l'equip, ha tingut moltes carreres, moltes victòries, ha guanyat 6 campionats, com tu has dit, i crec que abans de retirar-se, doncs, vol provar un ambient nou i intentar demostrar que pot guanyar amb un altre equip també, així que bueno, li desitjo el millor, tant de bo no vagi molt molt ràpid, que no ens doni molta guerra, però ha sigut un plaer, no? Poder compartir, poder aprendre d'algú que ha guanyat 6 campionats quan jo era un rookie, ha sigut una experiència increïble.
0: Hi ha bon rotllo amb ell, entenc, ho dic perquè gairebé és un tòpic dels boxes de motor, sigui en motos, etc, que els dos cantons del box es miren una mica de reull, no sé si és el cas.
8: Aviam, és el cas, òbviament, sempre, i crec que sempre passarà, no? Al final, quan a tots els esports, però sobretot el que és el motoresport, quan tens el mateix material, diguem, les mateixes eines i hi ha dos que estan per guanyar o que han guanyat, sempre el primer que hem de guanyar és el nostre company d'equip, però sí que és veritat que hem tingut sempre molt bona relació, sempre ha estat molt obert amb mi en compartir coses i mai ens hem enganxat, no? Que seria una manera de posar-ho i explicar-ho. Crec que també quan jo vaig arribar a l'equip estàvem en situacions diferents, no? Ell havia guanyat 6 campionats, ja era part de la llegenda del motorsport, diguem, en canvi jo era rookie i estàvem en moments diferents, així que bueno, me n'alegro que haguem pogut compartir tantes 6 temporades al final sense tenir problemes.
2: Dixon té 46 anys i tu en tens 29. La idea és allargar tant la teva carrera o quan arribis a aquella edat ja t'imagines amb reptes diferents i havent passat pàgina?
8: La veritat que no ho sé, no, jo, és difícil, no?, saber-ho. No ho sé, no m'imagino fins als 46. Crec que has de tenir molta... El foc ha d'estar cremant tot el dia, no?, per seguir empujant, per seguir viatjant tant i estant-te preparant tant. Així que m'encantaria, però m'encantaria arribar, si pogués estar al nivell en el que ell està, no?, que fins ara ha estat lluitant per campionats i ha estat sempre en el top 5 i ha estat guanyant carreres. Si és així, òbviament, jo crec que estaré encantat de seguir. Si és d'altres maneres, que és el normal que passa, que comences a perdre nivell, doncs segurament costarà més allargar-ho tant.
0: Ara fa poc vas estar amb Donald Trump amb motiu de la cursa de Washington. No sé si és tradició, com passa amb l'NBA o la NFL, que quan hi ha un guanyador d'Indicar el reben a la Casa Blanca.
8: No, la veritat que no. Vam estar dos vegades a Washington i amb el president pel tema de la cursa que vam fer allà, però no és tradició aquí. Sí que és tradició a vegades, que no ha passat tots els anys, de fet l'any passat que jo vaig guanyar, no, però a vegades el guanyador de les 500 sí que el reben allà. Uh-huh. Però bueno, la veritat que content d'haver pogut viure aquella experiència, no, d'haver vist la Casa Blanca des de dins, haver pogut veure com pues com és el que veig a les pel·lícules, no, igual que tots des de casa, així que va ser una experiència molt xula.
2: T'hem entrevistat, jo crec que pràcticament després de cada títol d'Indicar, Àlex, i sempre ha caigut la mateixa pregunta, la de la Fórmula 1. Jo crec que ara ja fa temps que has aconseguit que pràcticament l'aparquem, però havia de ser la pregunta testimonial i havia d'aparèixer. Passem pàgina ja en aquest tema, o és una cosa que està allà?
8: No, ja passem pàgina. Al final, bueno, com heu vist aquí, estic molt feliç. Jo crec que això és el més important. Tinc la meva família molt al meu costat. Tinc un calendari que m'agrada molt i tinc un cotxe i un equip que me dona l'oportunitat d'estar lluitant. No, jo crec que al final per un esportista, per un pilot, el més important és estar guanyant, és estar lluitant per guanyar, i és algo que això la IndyCar ho tinc per sort cada dia, no? Així que ho podem aparcar. Jo crec que també és moment pels joves, no? de que tinguin 18, 22 anys, que tinguin l'oportunitat d'anar a la Fórmula 1 i fer-ho molt bé durant molts anys, però jo estic molt, molt bé aquí.
0: Àlex, acabo. Ets història del motorsport català, diria que amb permís de Marc Márquez. Aquest cap de setmana coincideix que Toni Bou ha guanyat el 40è Mundial de Trial. Vaja, tu en tens 5 i em sembla la bomba, però amb 40, imagina't, no?
8: Sí, no sé, o sigui, és que... està a un altre nivell i ho ha estat des de sempre. És una bogeria dir 40 mundials. Jo crec que també ens té molt mal acostumats, no? I a la gent també, quan ens pensem que és fàcil i el que fa no és res fàcil, crec que ho valorem poquet, perquè 45 són molts, però sí que, sí que si ho comparem amb 40 no són res, o sigui, 40 s'ha passat una mica el joc, així que òbviament felicitar-lo i que segueixi, perquè estic segur que pot aconseguir-ne més.
0: Recordo que una de les primeres vegades que vam parlar amb l'Àlex Palou ens va explicar que ell el feia feliç guanyar per sortir al Telenotícies i que el veiés la seva àvia a Sant Antoni de Vilamajor. Doncs se'n deu haver fet un tip en aquests últims anys. Àlex, moltíssimes gràcies pel teu temps i moltíssimes felicitats una altra vegada i gràcies.
8: Gràcies a vosaltres. Una abraçada.
3: Tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
9: Diu que hi havia un pare que cada dia quan el seu fill sortia de l'escola el portaven al seu SEAT a entrenar a la ciutat. Del poble a la ciutat i de la ciutat al poble, gràcies a tant de viatge, el nen va arribar professional i a l'estiu del 2010 va jugar el partit de la seva vida. Aquell dia, a Sud-àfrica, ens va fer campions del món.
7: Quan et mous, passen coses. Estrena el nou SEAT Ibiza o el nou SEAT Arona i continua rodant.
10: aigua que raja de l'aixeta. Busos que van i venen, nens jugant al parc, estudiants entrant i sortint de les biblioteques municipals. Un cel clar i net. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
11: Torna al Catalunya Nit.
12: Tornem, però amb un horari nou.
11: Més d'hora. De 9 del vespre a 11 de la nit.
13: Catalunya Nit.
12: Un informatiu en profunditat.
11: Busquem sempre qui més en sap per resoldre els interrogants del dia.
13: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
11: Amb horari nou.
12: De 9 del vespre a 11 de la nit.
11: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.

0: Abans d'acabar, és oficial, Maika García, una llegenda del nostre waterpolo, és nova jugadora del Sant Andreu, això sí, ha marxat disgustada perquè la decisió de sortir del Sabadell la relaciona amb la seva maternitat. Sònia Oleart, com ha anat això?
1: Fitxatge, i també a Instagram, ella avui ha fet un comunicat on ha lamentat la decisió del Sabadell de descartar la seva renovació gairebé un any després de ser mare. Ha parlat també en una entrevista a la Laia Bonals al Periódico, on explicava que el Sabadell no ha mantingut i no ha complert la llei.
2: Estava embarazada en 2025 o 2026, la última temporada esta, que terminaba ahora el 31 de agosto mi temporada. Supuestamente mi contrato debía prorrogarse un año más y yo estaba totalmente tranquila con ese tema. Uh-huh. Para mí creo que la ley hay que cumplirla y aún así, aunque no hubiese esta ley o no existiese, creo que por parte de mi club no me lo esperaba, porque son más de 30 años en este club, en esta entidad, luchando bajo esos colores, bajo ese escudo y bueno, y no ha sido para nada agradable.
1: Ha estat molt contundent, ha dit que mai s'hauria imaginat que tenir una filla pogués marcar el seu final al Sabadell. Ara ja té nou equip, és el Sant Andreu. Abans havia tingut ella problemes d'esquena, que també ha anat arrossegant, i entre això i la baixa per maternitat ha estat pràcticament 2 anys al marge, però ara comença aquesta nova etapa.
0: Doncs veurem com acaba la història, perquè sembla que el Sabadell no s'ha ajustat a la llei i això sí que és indiscutible. No ha acabat bé la història d'amor entre Maika García i el seu club de tota la vida. Gràcies, Sònia.
1: Adéu.
0: Sònia, remata-ho.
3: El Sabadell, que continua guanyant a la nova Creu Alta, però ara per 2-1, ha escurçat les diferències al Còrdoba amb gol de Canseco de penal, minut 28, 2-1. Tenim un altre partit en joc, aquest era de segona. A primera, Getafe-Celta, de moment empat a 1 entre tots dos, quan és a punt de finalitzar, són el temps afegit, empat a 1 amb el Getafe jugant amb 10.
0: Recordeu que el Sabadell-Còrdoba el podeu seguir a l'antena digital de Catalunya Ràdio amb Club R, Ripoll i companyia. Gràcies, Sònia.
3: Fins demà.
0: Gràcies a la redacció d'Esports de Catalunya Ràdio, amb el Salva Pou al piano, la Núria de la Fuente a la producció, la Jordina Tarré pendent de les xarxes socials, el Víctor Rodríguez al control central. Gràcies també a l'equip de realització del canal Esport 3 i a vosaltres per ser-hi cada vespre. Tornem demà a les 7 amb la prèvia del Barça Feyenoord d'estrena de Champions. Hansi, què t'ha semblat els poques de Mourinho?
4: Oh, muy bien. Buen trabajo.
5: Demà veurem un inici de curs enrarit per diversos motius. D'entrada, per una convocatòria de vaga ja el primer dia. És difícil preveure quin seguiment tindrà per part dels mestres, però també si les famílies portaran els seus fills als centres. Ho preguntarem de seguida als implicats. I enrarit també perquè tan bon punt els alumnes hagin entrat a les aules, sortiran els resultats d'unes avaluacions que acostumen a monopolitzar el debat educatiu. Les proves PISA i les de Catalunya, ja se sap, que no seran vàlides pel nyap en la mostra. Bona nit, són les 9.
6: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
7: Salvador Illa avui ha fet un intent per canviar aquesta situació. Ha demanat al professorat un parèntesi en les protestes que permeti arrencar bé el trimestre. Ho ha fet a l'antena de Catalunya Ràdio, al matí amb Ricard Ostrell, amb aquestes paraules.
8: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, i també hem començat el curs. Respectem el dret a l'educació dels ciutadans i hem enraonat i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys, i el govern tindrà la feina de posar aquest recursos a disposició. Segur que podíem fer dues coses en algun moment millor, jo no dic que no, però algú ha posat mai més recursos que aquest govern?
7: Al Catalunya Nit entrevistarem en directe David Iglesias, portaveu de l'Assemblea Educativa de Catalunya. Li preguntarem si estan disposats a obrir aquest parèntesi que vol el president. També preguntarem a Jordi de Carreras, president de la FAC, representant de les famílies, si preveuen que demà la majoria d'alumnes vagin a classe. L'oposició, tant per la dreta, Junts com per l'esquerra, Esquerra i Comuns, ha tret a Illa que s'hagi esperat el dia abans de començar l'escola per demanar una treva.
9: Ens sorprèn que ara el president Illa hagi demanat un parèntesi, una treva als docents, quan l'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost en què el president Illa no ha gestionat aquest tema de la crisi d'educació.
10: Tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
11: Que no ha fet en matèria educativa el que havia de fer. Més que treva, necessitem mesures concretes.
5: I a Alemanya, l'inici de curs polític ha commocionat fins i tot el canceller Merz. Mentre que el seu partit s'ha enfonsat, l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya ha quedat a només 3 diputats de la majoria absoluta a Saxònia-Anhalt. Ara té a tocar el govern d'Holland per primera vegada. Corresponsal a Berlín, Jordi Regàs.
12: Alemanya en xoc després de la victòria aclaparadora de l'extrema dreta a l'estat federal de Saxònia-Anhalt. Mentre es desferma una tempesta política, a Berlín, sobretot al voltant de la figura del canceller Friedrich Merz, han estat moltes les ciutats on hi ha hagut manifestacions contra el feixisme.
5: Aquests resultats són rebuts com un senyal d'alarma a bona part d'Europa. Ho analitzarem amb el nostre corresponsal a Brussel·les, també Bruno Fortea, i a partir de les 11 entrevistarem el professor de Ciència Política de la Pompeu Fabra, Klaus-Jürgen Nagel, que, com podeu deduir, és alemany.
7: L'Audiència Nacional investigarà l'arribada multitudinària de migrants a Ceuta. Considera que va suposar un atac a la integritat territorial d'Espanya. En cas que al darrere de tot plegat hi veiés el Marroc, què significaria això a nivell judicial? Ens ho explicarà l'advocat penalista Josep Riba.
5: I en aquesta portada podem parlar d'un inici de curs dolç, el del sector teatral. Acaba d'arrencar al Liceu la gala Catalunya aixeca el taló. L'està seguint en directe la Marta Vives. Bona nit, Marta.
13: Bona nit. Tot just ara està a punt de començar aquesta gala, que està plantejada com una obra en diferents actes. Ens han explicat per recórrer a través de la música i el teatre els últims 25 anys dels nostres escenaris. La protagonista és la Marta Rivera i no hi faltaran moltes aparicions, sorpresa i emocions diverses. I tot plegat, Manel, amb un tema clar, 25 anys al teu costat, passi el que passi. Toni Albadalejo és el vicepresident d'EDCA i l'ideòleg de l'acte que estem a punt de veure.
14: Jo primer vaig crear la frase aquesta, al teu costat passi el que passi, i després hem fet l'obra, perquè realment al final hi ha una cançó que diu això, al teatre al teu costat passi el que passi, l'important és que estiguis tu, espectador, i no ens podrà tombar ningú. Aquesta cosa de veritat és el que hem tingut aquests 25 anys.
13: Això el dia que hem sabut que la temporada teatral ha fet un nou rècord de públic, 4 milions d'espectadors, que es diuen ben aviat a tot Catalunya.
7: Les 9 i 5 minuts, a aquesta hora busquem també un titular dels esports. Joan Fito, bona nit.
15: Bona nit, i que passa per la nova Creu Alta de Sabadell. Està jugant el conjunt arlequinat, minut 35 de partit, guanya el Sabadell 2-1, dels gols de Joaquini. De moment, bones notícies a Sabadell. Acabat fa pocs minuts a primera divisió, el Getafe 1, Celta de Vigo 1.
5: I busquem ara també un titular per al temps amb la Gemma Puig. Bona nit, Gemma.
16: Bona nit. Aquest dia de calor que hem tingut, altre cop, calor intensa. Hem deixat enrere els 40, però hem arribat als 39 graus. Demà, últim dia. Demà encara les temperatures s'enfilaran fins i tot cap a les comarques de Girona. Ho faran una miqueta més que no pas avui, però sí que demà a la tarda ja començarem a intuir aquest canvi de temps contundent que arribarà de cara a dimecres.
7: I a partir de les 10, avui que és dilluns, torna Antoni Padilla. Parlarem amb ell d'esports, però també de política, perquè a Sèrbia se li estan fent homenatges ben cridaners a Ratko Mladic, el general serbo-bosnià que va cometre els crims contra la humanitat durant la guerra dels Balcans, i això implica també algun homenatge futbolístic. I per acabar, qui posarà avui l'apunt final, serà Gabriel Garrón, politòleg catalano-sirià, que ja ens acompanya aquí a l'estudi de Catalunya Ràdio.
6: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: Demà, en condicions normals, és un dels dies més importants de l'any, l'inici del curs escolar. Però aquest any les circumstàncies són excepcionals per als més del 1.600.000 alumnes inscrits. Una nova vaga de docents, després de la mala maror entre els sindicats d'educació i el govern, que no es va resoldre abans de començar l'estiu. Per tant, un nou curs escolar que comença tal i com va acabar ara fa gairebé 3 mesos l'anterior. Avui el president de la Generalitat ha tornat a fer un últim intent per aturar aquestes protestes, però els sindicats han respost que mantenen la vaga de demà perquè no volen donar un xec en blanc. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Salvador Illa ha defensat el dret dels infants i joves a l'educació, ha instat els sindicats a seguir parlant del futur del departament i ha reivindicat la feina del seu govern en aquestes negociacions i en el sector.
1: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, i també vam començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans i anem a reunir i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició. Segur que podíem fer dues coses en algun moment millor, jo no dic que no, però algú ha posat mai més recursos que aquest govern?
0: Doncs bé, per respondre a alguns dels plantejaments del president Salvador Illa, podem saludar a aquesta hora David Iglesias, que és membre de l'Assemblea Educativa de Catalunya, que és el paraigua que agrupa mig miler d'assemblees de centres d'arreu del país i on es capta, doncs, molt probablement de la millor manera el termòmetre del malestar dels mestres i professors. David Iglesias, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Ha sentit aquesta declaració del president Salvador Illa. Avui els demanava un parèntesi en aquestes vagues, però la de demà la mantenen igualment. Què hauria d'haver passat o què els haurien d'haver ofert per començar el curs en plena normalitat?
2: Bé, per començar, ens haurien d'haver ofert alguna cosa, cosa que no han fet. La consellera simplement el que ha fet és repetir el que havia explicat abans de l'estiu. Ha estat tot l'estiu sense cap senyal de vida, cap intent de parlar amb ningú, ni amb els sindicats, ni amb ningú altre, encara que s'ha omplert la boca de que sí que ho estava fent.
0: No s'ha fet cap feina, per tant, durant els mesos d'estiu, cap reunió, cap contacte?
2: No. No, amb el departament, no. Nosaltres, per la nostra banda, hem estat creant un document que és el que demà treballarem a les assemblees que es faran durant la vaga, que és un document que especifica les demandes dels diferents col·lectius docents. Tenim un dividit en vuit punts i allà acabarem de discutir-ho, i el dia 19 de setembre es portarà aquests resultats a l'Assemblea de Catalunya, i allà doncs marcarem això que demana el president, no? Que quin punt de partida, doncs bueno, aquí li donarem què és el que s'ha de fer perquè l'educació funcioni una mica.
0: El govern diu que necessita temps per negociar, que una vaga dificulta precisament aquesta negociació. El cert és que tot això s'allarga ja de molts mesos enrere. Així que situem-nos en el dia de demà. Dèiem que en condicions normals, doncs, és un dia molt, molt important. Hi ha 1.600.000 alumnes inscrits a les escoles que en condicions normals, doncs, començarien aquest nou curs. De tota manera, hi ha el gran interrogant de què és el que faran les famílies. Per tant, quin creuen que serà el panorama de demà?
2: Demà, totes les famílies el que ja saben és que els serveis mínims estaran funcionant, per tant, poden portar els seus fills, els més petits els han de portar, els més grans poden venir a l'institut, evidentment, depenent de l'edat i del seguiment de la vaga, doncs podran començar algunes classes o altres no. Per tant, la situació serà la que és normal en un dia de vaga, que ja coneixen els alumnes el que ha sigut.
0: Quin calendari de mobilitzacions tenen previst si no hi ha acord, si aquesta situació s'allarga?
2: El calendari de mobilitzacions l'hem de decidir encara. La vaga de demà la vam decidir el mes de juliol a la darrera assemblea de Catalunya, i vam decidir que avui faríem vaga. I a partir d'ara, doncs, parlarem o intentarem arribar a l'acord de veure com seguim aquestes i quin serà el calendari de les següents vagues o mobilitzacions, depenent del que escollin els profes.
0: Perquè hi ha alguna reunió a la vista en el calendari amb el departament?
2: En principi no. Amb nosaltres no. Ni amb nosaltres, ni crec que amb els sindicats, no ho sé.
0: En condicions normals, i per finalitzar, si demà comencés un curs, el nou curs comença, de fet, però si demà hi hagués classe normal, quin seria el principal problema d'un mestre o un professor quan entrés a l'aula?
2: Un només? Home, demà, no sé, no he sentit el temps. He sentit a l'illa, però no he sentit el temps. Però ja sabem que hi ha classes que... Hi ha aules que estan a 40 graus. Hi hauran aules on més de la meitat dels nanos tenen necessitats específiques que les quals no pot cobrir una sola persona. Seguirem estant, per molt que digui el president, seguirem estant a la cua dels sous d'Espanya. Seguirem tenint problemes amb la inclusiva. Seguirem tenint burocràcia interminable que ens fa fer més hores de les que ens toca fer. Seguirem tenint ràtios que són impossibles. Tindrem plantilles, per molt que digui que s'han posat 1.500, quina és la realitat és que d'aquests 1.500, un de cada tres no ha arribat. S'estan retallant, en realitat. Yeah. Perquè, esclar... dir els números així en gros és molt fàcil i encara que no siguin veritat, o que no responguin, no dic que no siguin veritat, sinó que no responguin a la realitat, doncs és molt fàcil.
0: S'haurà de baixar en la lletra petita quan llegi la data per una propera reunió, que de moment doncs no hi existeix aquesta data. David Iglesias, membre de l'Assemblea Educativa de Catalunya, gràcies per atendre'ns i que vagi bé el dia de demà. Que vagi bé. Gràcies.
2: Moltes gràcies.
3: Doncs podem saludar el president de la FAPAC, que és les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya. Jordi de Carreras, bona nit.
4: Molt bona nit.
3: D'entrada, els hauria agradat que si havia d'haver vaga no fos el primer dia d'escola?
4: Evidentment no és el millor dia per iniciar el curs escolar. És un moment de retrobaments, diguem, de les alumnes conèixer mestres nous, potser d'iniciar petites rutines, no?, o de conèixer fins i tot els centres educatius. Per tant, òbviament no és el millor dia, però entenem el significat d'aquesta mobilització un dia com avui.
3: No sé què els arriba per part de les famílies, si pensen portar els seus fills amb normalitat a l'escola, si la recomanació és que no hi vagin, si això cada cas és un món. Què els arriba a vostès?
4: Bueno, efectivament, el sistema educatiu és molt ampli, les famílies també, però en general no ens ha arribat que hi hagi, diguem, absències planificades específicament, sinó que, com ja sabem i passa sempre, les famílies fan el possible, diguem, per donar als seus fills el que creuen que és millor, i en aquest cas... Evidentment, aquest dret a poder assistir al centre ha d'estar garantit i es garanteix amb els serveis mínims. I, per tant, bueno, entenem que una majoria portarà els seus fills al centre educatiu si no creu que hi hagi algun problema específic, que no té per què.
3: Què li reclamen vostès al govern?
4: Bé, li reclamem bàsicament una responsabilitat institucional. Els drets de, diguem, a mobilitat, el dret a vaga i el dret a l'educació són dos drets que han de poder conviure, i la responsabilitat no està en veure, en dirimir quina és i quina va l'altra primer o després, sinó és per los compatibles. Nosaltres entenem que el govern, tot i que totes aquestes problemàtiques estaven sobre la taula ja fa molts anys que es coneixen, potser hauria... Des del nostre punt de vista, des del no al preacord de la majoria de sindicats de la pública, doncs havia de fer una lectura de que s'han d'abordar els problemes estructurals del sistema educatiu públic, i això amb el que s'ha fet fins ara no s'està veient i no ho està percebent la comunitat educativa. Ni el professorat ni les famílies que coneixem el sistema, perquè moltes vegades ens suplim responsabilitats que l'administració no ho fa.
3: Per acabar, una de les qüestions que està sobre la taula i que aquest curs segurament se'n tornarà a parlar és la possibilitat que els docents deixin de fer colònies i sortides com a mesura de pressió, i també perquè està poc reconeguda la feina que fan un cop surten amb els alumnes. Com ho veuen vostès?
4: Clar, nosaltres veiem que aquest tipus de, bueno, les sortides i les activitats en horari lectiu que són fora del centre són activitats que no són accessòries ni complementàries, sinó que ja formen part dels projectes educatius i que s'han elaborat per enriquir les experiències pedagògiques i produir-les en altres contextos. I, per tant, això és una responsabilitat del govern garantir que es pugui realitzar per donar una educació de qualitat. Per tant, si es necessiten respostes perquè no sigui sostingut amb la bona fe dels professionals i dels centres o de les mateixes famílies, doncs és l'administració qui ha de veure com fer-ho i, sobretot, garantir l'equitat i l'accés universal. Això perquè és molt fàcil que si cadascú, cada centre o cada família busqui compensar-ho, les desigualtats dins del sistema augmenten ràpidament.
3: Doncs és Jordi de Carreras, el president de l'AFAC, representant de les famílies. Moltíssimes gràcies per haver-nos atès i que tinguin molt bon curs.
4: Moltes gràcies.
0: Doncs bé, en clau política, l'oposició i els socis d'investidura de Salvador Illa han sortit en tromba a criticar aquest missatge que sentíem del president Illa en començar, que el president reclamés ara una pausa a les convocatòries de vaga. Lamenten que si s'ha arribat a l'inici de curs sense acord en aquestes condicions, és en gran mesura, diuen, perquè l'executiu se n'ha desdit durant l'aturada estival. Podem sentir Mònica Sales, de Junts, Elisenda Alemany, d'Esquerra, i Gerardo Pissarello, dels Comuns.
5: Per a nosaltres és una irresponsabilitat. L'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost en què el president Illa no ha gestionat la crisi d'educació.
6: Tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
7: Començar aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern. Més que treva, necessitem mesures concretes.
3: Doncs l'educació ha estat un dels temes de l'entrevista a Salvador Illa aquest matí, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell, però n'hi ha hagut d'altres també de destacats que repassem amb Àlex Giral Robert.
8: Illa, obert a repensar les línies d'actuació en seguretat després de l'assassinat d'un veí a Manresa, comès suposadament per dos menors.
9: Hi ha decisions que no s'han de prendre tampoc amb cabell. Hem d'anar veient com evolucionen les coses. Jo no em tanco a una revisió, diria que fins i tot permanent, d'algunes polítiques.
8: Defensa del nou sistema de finançament autonòmic i toc d'atenció a Ayuso després que la presidenta madrilenya afirmés que el model serviria per pagar la festa a Catalunya.
9: No es posi amb Catalunya i no es posi amb els catalans. Aquí no hi ha ni mindundis, ni hi ha cap festa. Aquí hi ha gent que treballa.
8: Confiança en l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont abans que acabi l'any i projecció d'una recepció al Palau de la Generalitat quan torni.
9: He rebut a tots els expresidents aquí, amb ell m'he vist a la seu del govern de Catalunya a Brussel·les i no tinc cap inconvenient, al contrari, en donar-li el tracte que mereix com a expresident i com a líder del principal partit de l'oposició a Catalunya.
8: Estabilitat al govern, ni recomposicions profundes a les conselleries ni cops de timó.
9: A vegades hi ha canvis que s'han de fer, puntuals, però no estic pensant en grans remodelacions i estic pensant en redes, estic pensant en feina.
8: La sortida de Sílvia Paneque del govern per repetir com a alcaldable de Girona un moviment que ni confirma ni desmenteix.
9: La consellera Paneque està fent de consellera. Jo estic content amb la seva tasca i quan arribi un moment ja prendrem les decisions que haguem de prendre.
3: Doncs, sens dubte, també un dels titulars del dia és el que ha passat a Alemanya amb aquestes eleccions regionals. Fem una pausa per la publicitat i connectem.
10: Catalunya nit.
11: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
12: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys al 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
13: La Filmoteca de Catalunya, un clàssic de l'estiu amb comèdies romàntiques al cicle Tu i jo què. Retrospectives d'Aki Kaurismäki, Jane Fonda i Fritz Lang. Reestrenes d'estiu amb la repesca dels títols imprescindibles de l'any passat i l'exposició Feminismes Fílmics.
14: Viu un estiu de cinema amb la Filmoteca. Consulta'n la programació a filmoteca.cat.
15: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
16: Un estiu que els canviarà la vida.
17: Catalina!
18: Se tropezó con un escalón.
16: El retorn al cinema de Lluís Omar.
19: És una provocació darrere un altre.
16: Hi ha persones que encara que marxin no deixen mai de ser amb nosaltres.
20: Abuelo!
21: No deixaràs de sentir-me prou.
16: Forastera, una història de presència sobre l'amor i els vincles familiars. 11 de setembre només als cinemes.
11: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
17: De 12 a 2 és el meu vigila de pau.
11: Que està en constant evolució.
20: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
11: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
22: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
23: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa.
24: Junts per Catalunya reclama el traspàs de les competències en immigració a Catalunya. Es prepara pel possible retorn de Carles Puigdemont i té les eleccions municipals a l'horitzó.
25: L'extrema dreta no farà més que allunyar-nos del nostre objectiu d'una república catalana lliure i plena.
24: Totes les preguntes a punt pel secretari general de Junts, Jordi Turull.
23: Aquest dimarts, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.

0: pendent de què és el que passava a Alemanya, tenim, com sempre, connectat a aquesta hora de la nit. Bruno Fortea.
1: Hola, bona nit.
0: Comencem per Alemanya, Jordi. D'entrada, expliquem l'impacte que ha tingut a Alemanya aquesta victòria de l'extrema dreta.
2: A veure, claríssimament, han saltat totes les alarmes. Ha sigut una sacsejada absolutament general i no només, diria jo, en el camp de la política, també de la societat civil. De fet, avui hi ha hagut manifestacions a diverses parts del país, a Berlín mateix. Nosaltres tenim l'oficina aquí a la porta de Brandenburg i just al davant, quan jo he arribat ara a la tarda, hi havia una manifestació antifeixista. Per tant, aquí hi ha una reacció, doncs, important. I la gent, jo crec que està trista i preocupada. Jo tinc amics a Saxònia-Anhalt, a la ciutat de Halle, que a mi em deien avui, doncs, que a part de compartir la seva tristor, que deien, és que no reconec a aquests conciutadans meus que han votat Alternativa per Alemanya. Per tant, jo crec que no sé si hi haurà un abans i un després, però ha sigut un toc d'atenció, ha fet saltar totes les alarmes i veurem, doncs, això fins a quin punt, doncs, provoca alguna mena de reacció, no? I en el món de la política, doncs bé, haurem de veure què passa amb el canceller. De fet, ell mateix ha quedat fora de joc, com ha reconegut avui mateix. Escoltem les seves paraules.
3: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així. Per descomptat, ho hem d'acceptar. Aquestes són les regles de la nostra democràcia. Però alguna cosa ha canviat, no només a Saxònia-Anhalt, sinó a tota Alemanya. I aquest resultat electoral tindrà repercussions. També repercussions en l'àmbit internacional.
2: Sí, aquí jo crec que el problema també és que, clar, Alemanya, si la gent més humil, doncs, continua tenint la sensació que no disposen de més diners, que tot s'encareix, veuen com Alemanya, doncs, està destinant milions i milions d'euros, no només a Ucraïna, sinó també a aquest rearmament, a aquest objectiu de Merz, doncs, de formar el govern, doncs, més gran d'Europa. Si aquests objectius no pateixen alguna mena de sacsejada, doncs, aquí, certament, no canviarà res. I jo crec que aquí un dels problemes comença a ser Merz mateix. Vull dir, ell durant la campanya, l'actual primer ministre de Saxònia-Anhalt, Sven Schulze, doncs procurava que no participés als actes públics. De fet, l'han amagat i no hi ha participat. Visitava fàbriques, inaugurava coses, laboratoris, coses per aquest estil, tot en entorns controlats, però amb l'objectiu d'evitar, doncs, les esbroncades. De fet, avui mateix Weidel, Alice Weidel, la líder de l'Alternativa per Alemanya, doncs, escoltem-la perquè ha dit una cosa, ella, doncs, manifesta moltes coses d'una forma molt dura, però no massa desencertada, moltes vegades, i ella ja s'ha encarregat d'atacar-lo allà on més mal li fa. Escoltem-la.
4: Mai cap canceller havia estat tan impopular com Friedrich Merz, que s'ha convertit en un llast important per al desenvolupament pròsper d'Alemanya.
2: I certament, al voltant d'aquesta popularitat sota mínims, vull dir, mai hi ha vingut un canceller amb una popularitat tan baixa, clar, dins de la CDU comencen a pujar els rumors. Vull dir, en aquests moments ens trobem ja que comença a haver-hi rumors d'un relleu, de si no hauríem de rellevar-lo, òbviament no a través d'unes eleccions, sinó un relleu intern, amb algun altre membre del partit, i les quinieles, doncs, ja han començat. Vull dir, en aquests moments, doncs, hi ha un primer ministre, el de l'Estat Federal de Rin del Nord-Westfàlia, Hendrik Wüst, que és un home, doncs, que té 20 anys menys que Merz, que, per exemple, és un dels principals dofins en aquests moments de la seva figura. Fins i tot s'ha arribat a especular, que jo crec que no arribarà mai, amb l'actual ministre-president de Baviera, Markus Söder. Però clar, vull dir que quan aquest run-run a dins del propi partit es comença a engegar, doncs certament s'ha de reconèixer que la situació seva cada cop és més feble. Jo crec que el que veurem serà que tothom esperarà què passa el 20 de setembre, perquè el 20 de setembre hi ha eleccions, doncs, regionals a dos estats federals federals més, que seria Mecklenburg, Pomerània Occidental, i després també a la ciutat-estat de Berlín, per veure què passa doncs, en aquests dos emplaçaments. Però un cop hagin passat aquestes dues eleccions, jo crec que la CDU reaccionarà, perquè és que, a més, l'any que ve hi ha eleccions a 7

0: sis lands més d'aquí a Alemanya. I la CDU no es pot permetre de cap de les maneres doncs acabar relegada a ser un partit de tercera.
1: Residual, no? Clar, haurem de veure també aquesta inestabilitat a la CDU com afecta, perquè ara tot plegat han de començar unes negociacions per formar govern. Explica'ns quines possibilitats té Alternativa per Alemanya realment per tocar govern, per poder arribar a governar, i si existeix una alternativa, perquè en tot cas seria difícil també, sembla, d'aconseguir amb tota la resta de partits que s'haurien de posar d'acord, no?
0: Jo crec que acabarem anant a una repetició d'eleccions a Saxònia-Anhalt. Mira el que et dic. No, perquè, a veure, clar, tenim dos blocs. Tenim Alternativa per Alemanya, que ha aconseguit 39 escons. El bloc de tots els altres, sense l'aliança de Gewagtknecht, que és aquesta formació d'esquerra doncs, populista que diu que s'abstindria, però tots els altres, que serien doncs, el CDU, SPD, els Verds i Die Linke, serien 39 també. I llavors hi ha aquests 5 escons que han anat a parar doncs, aquesta formació d'esquerra doncs, populista, que és veritat que es podria abstenir en la tercera volta de la investidura del primer ministre Saxònia-Anhalt, i llavors quedaria nomenat aquell que tingui el major nombre de vots per majoria simple. Però clar, si els altres quatre s'ajunten i presenten un candidat, té la mateixa majoria simple l'un que l'altre. Per tant, la legislació de Saxònia-Anhalt el que diu és que un mes després de les eleccions s'hauria de constituir per primera vegada doncs, el govern doncs, regional, i si no ho fa, doncs es repeteixen les eleccions. Jo tinc la sensació que anem molt per aquí, perquè el partit de Sahra Wagenknecht, l'aliança de Sahra Wagenknecht, que és un partit doncs, que en certs moments ha demostrat una certa proximitat amb l'alternativa per Alemanya, de fet sembla ser doncs, que Alice Weidel i Sahra Wagenknecht personalment es coneixen i tenen contactes, sí que doncs bueno, jo crec que ells no es poden permetre doncs votar a favor de Sigmund, perquè seria un suïcidi polític, perquè és un partit d'esquerra. Per tant, si ells s'abstenen, la seva abstenció perjudica tant a uns i altres. I jo crec que no donaran suport als quatre altres partits que els diríem de l'àmbit més prodemocràtic, perquè diuen que no volen escollir a un, parlen d'una espècie de figura, d'un ministre-president suprapartidista, però això és una anada de cap, vull dir, no va enlloc, jo crec.
1: S'haurà d'anar aterrant a poc a poc, perquè Jordi, explica'ns per acabar de tancar el cercle d'alguna manera, sobretot de cercle de comprensió, no?, de què és el que ha passat a Saxònia. Amb quines promeses s'ha presentat Alternativa per Alemanya a les eleccions que hagin cridat tant l'atenció i l'interès de tants i tants votants?
0: Jo crec que Alternativa per Alemanya, evidentment, ha anat molt fort amb el tema de la immigració, i han anat molt fort amb el tema doncs, de recuperar la capacitat adquisitiva dels alemanys. I poc més. Han fet una campanya molt basada en les emocions, molt en recuperar els valors tradicionals d'Alemanya. Els actes de campanya de Sigmund han sigut ell repartint cervesa, anant en motocicleta amunt i avall pel país i muntant festes familiars, i ell amb el somriure d'orella a orella, generant o intentant transmetre aquest bon rotllisme del gendre perfecte, però després l'equip de gent que tenia al darrere, déu-n'hi-do. No? A veure, clar, ell, per exemple, si mirem el programa, doncs té coses força cridaneres que tampoc a vegades entenen d'en tot que la gent hi estigui a favor, però bé. Vull dir, proposaven eliminar l'escola inclusiva, evidentment, eliminar els continguts adreçats a temes com diversitat o gènere, fins i tot parlaven doncs, que no calia que es portés els nens a l'escola, que podien els pares doncs, educar-los a casa, retallades de subvencions, endurir les condicions de l'avortament, fins i tot s'han permès coses de les quals no tenen competència, com Sigmund dient, eliminem l'impost a la cervesa, que això a Alemanya sona molt bé, però és una cosa que és de competència estatal. Però bé, ells surten, diuen, i la gent, doncs, crec que té la sensació que, bé, em proposen algú diferent, com que els que han controlat el país els últims 20 anys doncs no m'ho han resolt, doncs els votarem ells.
1: Doncs aquest és el, si més no, el resultat, és el que hem explicat i hem de veure com evolucionen els pròxims dies les negociacions, però en tot cas molt, molt a prop de tornar a tocar govern a l'extrema dreta, sí, a Saxònia-Anhalt. Sí, sí. Gràcies, Jordi. Jordi Regàs, bona nit.
0: Bona nit, gràcies a vosaltres.
2: I, evidentment, aquests resultats s'han mirat també amb molta sorpresa i preocupació des de diversos punts d'Europa. L'hem saludat al principi. Tornem a recuperar, Bruno, la presidenta de la Comissió Europea. No s'ha volgut pronunciar sobre els resultats d'aquestes eleccions, però la seva cap de la diplomàcia sí que ho ha fet, eh? Què ha dit?
3: Sí, la cap de la diplomàcia europea, Kaya Kallas, ha alertat de la bona sintonia que hi ha entre el Kremlin i l'extrema dreta d'Alternativa per Alemanya, un partit que, per exemple, Manel, vol reprendre la compra massiva de gas i petroli rus, vol retirar les sancions europees contra Moscou i, sobretot, vol deixar d'enviar armes i diners a Ucraïna. A Kallas li inquieta el suport social que han rebut aquests postulats pocs dies després de saber-se que, justament, Rússia pretenia provocar un atemptat aquest estiu a l'aeroport alemany de Leipzig.
4: Les amenaces augmenten a Europa i alhora els partits que estan secs davant d'aquesta amenaça i que diuen que no hi hem de fer res perquè no és casa nostra, estan guanyant terreny.
3: Alternativa per Alemanya també defensa abandonar l'euro com a moneda comuna i un bon resultat d'aquest partit al conjunt del país, aquí a Brussel·les saben que podria debilitar alguns dels grans consensos europeus. De moment, avui ja han enviat un senyal d'alarma alguns governs europeistes, com el de França i Polònia, i en canvi els partits ultras d'Europa ho han rebut com una injecció d'optimisme, han rebut aquests resultats com una dosi d'esperança de cara a les eleccions estatals que hi haurà l'any que ve, a la mateixa a Alemanya, però també a França, Itàlia i Espanya.
2: Gràcies, Bruno, en directe des de Brussel·les. Bona nit.
3: Adéu, bona nit.
2: Doncs sobre aquesta victòria d'Alternativa per Alemanya hi posem ara la mirada del periodista i col·laborador del Catalunya Nit, Xavier Mas de Xaixàs.
5: El mur antifeixista s'esquerda. Aquest mur es va aixecar a Europa després de la Segona Guerra Mundial, amb la consigna de mai més. Han passat més de 80 anys i avui hi ha milions i milions d'europeus que no tenen por al feixisme. Al contrari, consideren que els hereus polítics del nazisme i del feixisme poden solucionar els seus problemes millor que els demòcrates. Avui estem lluny de 1933, any que els nazis van arribar al poder. Però la victòria d'Alternativa per Alemanya al petit estat de Saxònia-Anhalt ens apropa. Alternativa per Alemanya és un partit neonazi. Els seus dirigents minimitzen l'Holocaust i consideren que els immigrants són ciutadans de segona, gent que ha de ser expulsada d'Alemanya. Els immigrants assumeixen el paper dels jueus. Són la causa de tots els mals de la classe treballadora. Culpa seva és el deteriorament de l'estat del benestar i els salaris que no donen per omplir la nevera. Alternativa per Alemanya promet expulsar-los, com també promet fer les paus amb Rússia. Diu que Ucraïna no és la seva guerra. No vol que el govern es gasti en armes el que hauria de gastar-se en indústria i benestar social. L'ansietat de les famílies que no arriben a fi de mes aviva les brases del passat més obscur d'Europa. L'angoixa dels habitants de Saxònia-Anhalt la comparteixen un de cada tres alemanys. Quasi un 30% votaria Alternativa per Alemanya. No hi ha cap altre partit amb més intenció de vot. Això vol dir molta inestabilitat política a Berlín durant els propers mesos. L'any vinent, la dreta radical de Marine Le Pen ho tindrà tot a favor per guanyar la presidència de França. I Vox, segurament, governarà Espanya amb el PP. La Casa Blanca i el Kremlin es freguen les mans. Saben que aquest radicalisme debilita Europa. L'any vinent podem estar més a prop del 1933, any que els nazis van arribar al poder. Tot depèn de la majoria antifeixista, que no vota, perquè també ha perdut la confiança en els seus governants. Que la dreta postfeixista governa Itàlia i pugui governar també a França, Espanya i Alemanya no és la fi del món. La democràcia hongaresa va resistir al govern ultra d'Orban, avui derrotat. I fa 3 anys, la democràcia holandesa va resistir al triomf dels radicals. Avui, els Països Baixos tenen un govern de centre amb un primer ministre gay que estigueix a Cadaqués. El mur antifeixista s'esquerda, però Europa encara resisteix.
6: Catalunya Nit. amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: Ja passen ja 8 minuts de 9:15 de la nit. L'Audiència Nacional ja investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Alba Barbosa, bona nit.
7: Bona nit.
1: La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i també d'organització criminal.
7: Sí, la jutge sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc i vol esbrinar també si els fets han compromès la pau o la independència de l'estat espanyol. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, insisteix que no té proves de la participació del Marroc.
8: Al dia de hoy no existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna ni de Marruecos ni de ningún otro estado.
7: Demà el Consell de Ministres ha de desclassificar els informes policials que demostren, segons l'executiu de Sánchez, que no van rebre cap avís que els alertés d'una entrada tan massiva.
2: Doncs aquesta investigació de l'Audiència Nacional ens ha obert molts interrogants que ens aclareix ara l'advocat penalista i professor de dret penal de la Universitat Autònoma de Barcelona, Josep Riba.
9: Entenc que és una decisió històrica perquè no estem parlant d'un cas d'immigració irregular qualsevol. El tribunal considera que el que va passar a Ceuta els dies 30 i 31 de juliol va ser un atac directe contra la integritat territorial de l'estat espanyol. Per què investigarà aquests fets l'Audiència Nacional, que és el tribunal que tothom sap s'ocupa doncs, els casos més greus d'Espanya? Doncs per diverses raons. La primera, que la llei determina que els delictes, com seria aquest el cas, que poden posar o posen en perill la pau o la seguretat de l'Estat, implica ja la competència directa de la jurisdicció espanyola. I a més, considera l'AUTA que part dels fets es van cometre fora d'Espanya i, per tant, és l'Audiència Nacional el tribunal competent que ha d'investigar els delictes que passen més enllà de les nostres fronteres, explicant, a més, aquesta AUTA que part de l'organització d'aquest atac a la sobirania nacional va ser o es va cometre al Marroc. La decisió, com es pot llegir, és compartida per al Ministeri Fiscal, segons consta a les notícies a les que hem tingut accés. I en quant als delictes, el més impactant seria el primer, aquest delicte contra la pau, la independència de l'Estat. I, de fet, la jutgessa parla obertament de guerra híbrida. Què vol dir això? Doncs que un estat estranger hauria utilitzat milers de persones com una eina de pressió política contra Espanya. És un terme que ve del món militar i que aquí, per primera vegada que jo recordi l'Espanya democràtica, entra de ple en l'àmbit penal. El segon delicte té a veure amb la vulneració de drets a les persones estrangeres lligats doncs, a homicidis per imprudència, perquè sembla que hi ha documentades almenys 83 morts durant aquells fets. I el tercer delicte apunta a una organització criminal. I aquest per mi és el més rellevant, perquè segons la investigació preliminar a la que fa esment aquest AUTA, darrere de tot hi hauria una xarxa amb fins a 5 nivells jeràrquics que hauria planificat i executat tota l'operació. Al capdamunt estarien les autoritats marroquines que haurien pres, diguéssim, la decisió política. Després també haurien intervingut forces de seguretat o membres de les forces de seguretat marroquines que haurien retirat els controls fronterers, i en un tercer nivell, coordinadors regionals que van organitzar o haurien organitzat la logística. Finalment, reclutadors que van mobilitzar milers de persones mitjançant les xarxes, i finalment facilitadors sobre el terreny que haurien dirigit materialment els creuaments de frontera. Per tant, com sigui que bona part d'aquests nivells s'haurien comès fora de les fronteres i que sempre en un delicte que afecta i que està tipificat en el Codi Penal espanyol, per això la competència de l'Audiència Nacional. Perquè es pot llegir de les notícies el que es neix de denúncies prèvies i ja s'hi estan sumant també acusacions populars. En resum, estem davant d'un cas que pot marcar un abans i un després en com el nostre sistema judicial respon davant de noves formes d'agressió contra la integritat territorial i sobirania d'un país.
6: Catalunya nit.
1: Bé, tot seguit posem sobre la taula dos indicadors que un dia més demostren que l'accés a l'habitatge continuarà sent complicat, si més no, fixant-nos en aquestes dues dades que ara posarem sobre la taula. Rafael de Ribot i Roger Santaló, bona nit.
10: Bona nit, Agnès.
1: D'entrada, tot i el debat i algunes de les mesures que s'han aprovat en els últims anys, el preu dels pisos porta ja, Rafael, 12 anys seguits pujant. De fet, la perspectiva és que això no canviarà a curt termini.
10: Sí, aquestes són les dades del segon trimestre de l'any. Els preus han escalat un 10% a Catalunya respecte de fa un any. any, segons l'Institut d'Estadística. Si obrim el focus i ampliem la perspectiva temporal, el preu de l'habitatge d'obra nova s'ha més que doblat en l'última dècada, bàsicament per falta d'oferta, i el preu de l'habitatge de segona mà va pel mateix camí. L'actual entorn financer, a més, amb una inflació i un tipus d'interès també a l'alça, estan condicionant el perfil dels compradors. Òscar Gorgas, gerent de la Cambra de la Propietat Urbana de Barcelona.
11: El mercat en aquests moments és de la gent que té capacitat econòmica, com a mínim, per pagar un 30% del cost de l'habitatge al comptat. Vol dir que ha de tirar d'estalvis previs o, en el cas de gent jove, s'està incrementant les ajudes familiars a la compra d'habitatge.
10: Un augment de preus que ja gairebé no es limita a zones concretes. Parlàvem fa no gaire de zones costaneres, de muntanya, d'interiors, i s'ha estès de manera generalitzada a tot arreu.
2: Doncs perquè baixessin els preus dels pisos haurien de passar moltes coses. Una seria també que construir fos més barat, però és que també pugen sense parar els costos de la construcció, i els contractistes d'obres de Catalunya asseguren que això provoca que hi hagi moltes licitacions, fins i tot que queden desertes. Només el primer trimestre d'aquest any hi ha hagut gairebé 200 obres públiques que han quedat sense adjudicar. Roger Santaló.
12: Sí, molts dels preus de les licitacions d'obra pública estan desfasats per la inflació, perquè des que s'aprova un projecte fins que es licita poden passar mesos, i llavors els constructors ja no troben el preu rendible. Per Lluís Moreno, president de la Cambra de Contractistes, això fa perdre molt temps a tothom.
13: Si queda deserta, has de tornar aleshores a revisar els preus de licitació, pujar-los un 10% o un 20% o el que creguin convenient i tornar-ho a licitar. I aquest procediment administratiu fa retardar que el servei trigui 5 mesos més en aconseguir-se.
12: Segons la patronal, les licitacions desertes acostumen a ser d'ajuntaments i diputacions, que representen gairebé 3/4 parts de tot l'import que s'ha quedat sense adjudicar. Per això demanen a les administracions locals que millorin els seus sistemes per revisar els costos de construcció.
2: Gràcies, Roger.
14: Repassem altres notícies destacades d'aquest 7 de setembre. Els veïns afectats per l'esvoranc del Putxet de Barcelona presentaran aquesta setmana una demanda col·lectiva per danys i perjudicis contra el govern. Dels 93 habitatges que es van desallotjar, els veïns de 18 pisos no sabran fins a principis de l'any que ve quan podran tornar a casa. La demanda l'ha anunciat l'advocada que representa els afectats, Carmen Pérez Pozo, coincidint amb els 2 mesos de l'esfondrament provocat per les obres de la línia 9 del metro.
15: Reclamarem danys materials, danys econòmics i danys morals. I, per una altra banda, ho farem en base a la culpa in vigilando, que en dret és tu, quan contractes que et facin una feina, has de vigilar que qui t'ho faci ho faci bé. I això no ha passat.
14: Més coses. La direcció del Parc de Collserola dona per fet que la pesta porcina africana obligarà a mantenir la prohibició d'accedir-hi com a mínim fins a finals d'any. Vallvidrera, David Àngela.
16: Raimon Roda, gerent del Consorci del Parc de Collserola, treballa amb aquest calendari i aquest objectiu.
17: Intuïm que segurament això pot ser que encara fins finals d'any continuï. Per tant, comencem a veure com encarem aquest curs escolar. Si les escoles no poden anar al parc, el parc que baixi les escoles.
16: Mentrestant, els veïns insisteixen en la necessitat d'obrir el parc per raons de salut física i mental. Cristina Lier és la impulsora de la campanya de recollida de signatures.
18: La gent està realment esgotada. Quan jo arribi a les 10.000, vull enviar-ho a diferents institucions, òbviament. Ja sé que potser no servirà de res, però el derecho a la pataleta, com diuen, el tenim.
16: Segons el Departament d'Agricultura, després de 15 dies sense detectar-se positius, la setmana passada es van localitzar 5 senglars infectats amb la pesta porcina africana.
14: Des de principis d'any, els bombers ja han fet un 13% més de rescats al medi natural que en aquestes mateixes dates de l'any passat. Estem parlant de més de 1.400 rescats, Txell Garriga.
19: El gruix més important són per activitats de muntanya, sobretot senderisme, i també han augmentat les trucades als serveis d'emergències per excursionistes que bé es perden o es desorienten a la muntanya. Oriol Vilalta, responsable dels GRAE, fa una crida a la prudència.
20: Quan s'acaben aquestes calors, arriben ja les tardes amb pluges i les nits molt fredes. Un còctel on al matí surts a fer una activitat i pots anar amb màniga curta, i si no tens prou roba d'abric i s'allarga, doncs tens temperatures molt fredes i que et poden comportar un risc d'hipotèrmia.
14: Una de les plantes alemanyes de Volkswagen, amenaçades pel tancament que va anunciar la companyia la setmana passada, passarà a fabricar armament, Roger.
12: Volkswagen ha arribat a un acord per vendre la fàbrica que té des de fa 125 anys a la localitat d'Osnabrück, a un fons d'inversió israelià que contempla una aliança amb el fabricant Rafael Advanced Defense Systems, un dels gegants de la indústria militar d'Israel, especialista en sistemes de defensa aèria. L'estat de la Baixa Saxònia mantindrà una participació de la fàbrica i assegura que n'ha facilitat la venda per mantenir l'activitat industrial i uns 1.400 llocs de treball dels 1.800 actuals. Alemanya ha aprovat gastar 700.000 milions d'euros en defensa en els pròxims 5 anys.
14: I també destaquem que la Unió Europea, Dinamarca i Groenlàndia llancen un nou missatge d'unitat davant Donald Trump que vol controlar l'illa. La Comissió Europea ha anunciat una partida extra de 200 milions d'euros per al territori autònom danès destinada a la digitalització, descarbonització i millora de la connexió per satèl·lit. Jens Frederik Nielsen és el primer ministre de Groenlàndia.
0: Groenlàndia necessita la Unió Europea i la Unió Europea necessita Groenlàndia. Aquest va ser un dels principals missatges que vaig expressar al Parlament Europeu en el meu discurs a Estrasburg l'any passat. Crec fermament que això és cert. Els necessitem els uns als altres. We need each other.
1: Aquesta nit el Liceu acull la 25a edició de la gala Catalunya aixeca el taló, és el tret de sortida a la temporada teatral i la celebració del bon moment que viu el sector just quan fa tot just unes hores que s'han fet públiques unes dades d'assistència de la temporada passada de rècord. 4 milions d'espectadors al conjunt de Catalunya, són 3.316.000 dels quals a Barcelona, que aglutina, doncs, com és lògic, bona part de les sales del país. La vetllada ara mateix està en marxa, vol ser un recorregut a través del teatre i la música dels últims 25 anys del teatre català. Doncs bé, la Marta Vives ha pogut parlar amb un dels protagonistes de la nit, el fundador i president de Focus, Daniel Martínez de Obregón, que rep avui la menció honorífica del Premi Catalunya de Teatre d'enguany.
4: Daniel Martínez de Obregón, bona nit i enhorabona.
21: Moltíssimes gràcies, bona nit.
4: Què li suposa per vostè aquest premi, aquest homenatge?
21: Fonamentalment una gran satisfacció, perquè és un premi que dona als propis col·legues. Com a conseqüència, és un premi molt, molt preuat, sobretot per quan un és professional de la cosa. En conseqüència, és un dels grans premis que pot rebre un professional de les arts escèniques en aquest moment.
4: Li donen justament avui, que hem sabut d'aquest nou rècord d'espectadors, 4 milions al conjunt de Catalunya i 3.176.000 aquí a la ciutat de Barcelona. Quines creu que són les causes de l'èxit d'aquest moment que estem vivint teatralment?
21: Primer, un treball ben fet per part de tot el sector. Després, jo crec que aquest mateix sector va prendre unes decisions importantíssimes i fonamentals amb motiu de la pandèmia. La pandèmia va ser un cop, no baix, va ser un cop per tot el cos, podia haver-nos enfonsat directament, com va enfonsar altres coses. I, en canvi, el sector teatral va decidir sortir amb tota la potència de què era capaç en aquell moment. I ha sortit bé, perquè des d'aquell moment això ha sigut com una pujada en espiral absoluta cap al cel, de la que crec que encara no hem acabat. Quan parlem de rècord del sector, estem parlant de rècord de pràcticament tots els operadors. I això és fonamental. Hem augmentat més de 400.000, 40.000, 40.000 respecte a l'any passat, que era un rècord, i només les sales de petit format ja tenen aquest augment. O sigui que el ventall en el que s'està basant aquest progrés espectacular és molt ferma.
4: Hi ha més espectadors i obren sales, en especial a la ciutat de Barcelona, una cosa de la qual ens hem de congratular.
21: Efectivament, en uns temps en els que els teatres semblava que anaven cap a una decadència no massa lenta, sinó més ben ràpida, i tancar teatres com hem viscut durant anys en aquesta ciutat, resulta que ara, segurament, com a conseqüència del context en el que ens estem movent en aquest moment, resulta que s'obren teatres.
4: I tot i així, tot i aquestes bones xifres, tot i que obrin més sales, encara tenim moltes reivindicacions damunt de la taula, i també una de les principals és que el sector cada vegada sigui menys precari.
21: Reivindicacions que es fan de bon to, perquè aquest progrés que hem tingut, aquesta millora, aquests rècords, també també han tingut el suport de les administracions públiques. La nostra comunitat, la nostra Generalitat, és sense dubtes líder absoluta de tot l'Estat en quant a suport a les empreses privades i a la cultura en general, a les empreses privades de cultura. En conseqüència, quan reivindiquem, l'únic que pretenem és millorar encara més el que ja està bé.
3: I creu que arribarem amb aquest 2% anhelat?
21: Estic segur, perquè ho han promès molts. Llavors, a l'hora...
3: Es fia de les promeses dels polítics, veig, eh?
21: Però n'hi ha moltes. I, en conseqüència, no és un polític només, sinó que n'hi ha diversos. En conseqüència, jo crec que sí. Queden 2 anys de legislatura i dona temps més que suficient.
3: A la gala d'avui té com a lema 25 anys al teu costat, passi el que passi. En el seu cas, no en són 25, són molts més, són més de 40 al capdavant d'aquest grup de Focus. I per vostè també, no? Al seu costat, passi el que passi, el teatre ha estat la seva vida.
21: Tota la meva vida fora de la família, absolutament tota. I sí, ja dic que són 33... de la gala 25 i de Focus 40. Sí, sí, sí, sí. Sense sumar-los ja són molts.
3: Què significa per vostè el teatre?
21: Una passió, una forma de contemplar la vida, la que ha sigut, la que és i la que serà, gràcies a l'autoria teatral i a les posades en escena, que fins i tot són capaços de revitalitzar textos de fa 2.000 anys.
3: I acabo, abans de començar aquesta entrevista, li demanava si estava nerviós i m'ha dit que no, que de nerviós res de res.
21: No, saps què passa? Que són moltes estrenes ja les que tinc al cap de la meva trajectòria. I les estrenes són les que veritablement posen nerviós. Avui l'únic que pot passar és que jo fracassi i només una persona no fa angúnia.
3: Segur que això no passa, Daniel Martínez de Obregón. Moltíssimes gràcies i enhorabona de nou. I ala, aixecar el taló.
21: Moltes gràcies.
3: Adéu-siau.
5: Silver dollar, bright silver dollar.
2: L'actriu nord-americana Ellen Burstyn ha rebut aquesta tarda el lleó honorífic de la Mostra de Venècia per una carrera premiada amb un Òscar i que va arrencar fa més de 5 dècades amb el paper de mare a L'Exorcista. El festival projecta un curt on recrea una Marilyn Monroe centenària i un llargmetratge on també és la protagonista. Tenim una enviada especial a Venècia, que és l'Òscar Callau. Òscar, bona nit.
22: Hola, molt bona nit.
2: Com han justificat aquest guardó d'honor a Venècia?
22: Doncs mira, el festival ha guardonat aquesta veterana actriu que ja té 93 anys, diu textualment, per les seves interpretacions versemblants i intenses que aporten profunditat als seus personatges. I la veritat és que això hem pogut comprovar-ho al curt d'homenatge Flesh Impact, dirigit per la presidenta del jurat d'aquest any a Venècia, Maggie Gyllenhaal, on Ellen Burstyn reviu magistralment i d'una manera molt emotiva una Marilyn Monroe que ara tindria 100 anys i que ella mateixa va conèixer personalment.
23: Era una criatura tan màgica. Un dia caminàvem pel carrer a Beverly Hills. Ningú ens parava atenció. De cop i volta, els cotxes van començar a tocar el clàxon i a cridar-la Marilyn, Marilyn. I jo li vaig dir, això ho has fet a propòsit? I em va dir sí. Per què? I em diu, és que tenia ganes de sentir-me Marilyn Monroe per un minut.
2: Una carrera prolífica, Òscar, que ha merescut també un Òscar dels de Hollywood i que, a més, arrencava als anys 70, ho dèiem, amb un títol d'aquells que sona a tothom, L'Exorcista.
22: Doncs sí, el 1975 aconseguia l'Òscar per la seva interpretació a Alicia Genovevo aquí, de Martin Scorsese, només 2 anys després d'aquest paper de mare L'Exorcista que la va catapultar a la fama mundial. Així ha rememorat Ellen Burstyn aquell paper decisiu i molt intens en una roda de premsa farcida de records i comentaris sobre grans figures de Hollywood.
23: Va ser una experiència que em va canviar la vida, però molt dolorosa, dolorosa físicament. No només va canviar les pel·lícules de terror, que a partir d'aleshores van ser més profundes, sinó també la meva vida. Saps? Aquesta cinta es conserva a la Biblioteca del Congrés a Washington.
2: Amb 93 anys es podria pensar que Burstyn és una estrella del passat, però no, eh?
22: Que va, que va. Té papers recents molt aplaudits, com L'àvia addicta a les pastilles de Requiem per un somni, de Darren Aronofsky, a l'any 2000, o la seva aparició a Interstellar, de Christopher Nolan, al 2014. I continua en actiu. A més d'aquest curs sobre Marilyn, també protagonitza la pel·lícula Place to Be, una road movie que es presenta dimecres aquí a Venècia, fora de concurs.
2: Gràcies, Òscar. Bona nit.
22: Adéu, bona nit.

0: Molt ben escollit avui aquest tema per part de la Gemma Puig. I, a més, aquí hi ha pista musical, aquí hi ha la previsió del temps de cara a demà. Gemma Puig, bona nit.
1: Bona nit, doncs sí, mira, és una cançó de Moby que es diu The Last Day. I sí, sembla que finalment arriba aquest últim dia d'aquesta calorada, d'aquesta calor intensa, que avui també hem tingut. Avui hem deixat enrere els 40, encara que només hem baixat un grau, però ja és alguna cosa.
0: Sí, sí,
1: tela. Avui les màximes més altes no hi hem arribat als 40. Demà encara farà calor, demà cap a les comarques, sobretot gironines, amb vent de garbí. Aquí es dispararà la temperatura i, per tant, tornarem a situar-nos cap als 38 o 39 graus en aquest sector, o també cap a Ponent. Per tant, demà un altre dia de calor intensa, però sí que aquest canvi de temps que fa uns quants dies que anem anunciant, doncs es va consolidant i ens portarà, d'una banda, un descens marcat de la temperatura, que això realment, doncs, tothom en té moltes ganes, però també haurem d'estar molt pendents d'aquest canvi de temps, perquè venim de dies de molta calor, arriba aire fred, i això significa que dimecres, demà en donarem més detalls, tindrem un dia de ruixats, de tempestes, que poden ser localment intenses. Demà, calor, encara, i un temps força estable.
0: No hi ha manera de relaxar-se del tot, perquè estava pensant, mira, bona notícia pels oients, una mica més de fresqueta, però després de temps a les pluges. Bé, ja ho anirem explicant. Gràcies, Gemma. Bona nit.
1: Bona nit.

0: Són les 10. Ets al Catalunya Nit.
1: Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.

0: A aquesta hora tenim pendent encara la informació esportiva i el Joan Fitó té l'ull posat en el partit del Sabadell que juga contra el Còrdoba. Han començat amb molt bon peu l'aventura a segona divisió. Veurem com els estan anant. Avui també recollirem les declaracions de Mourinho en la roda de premsa prèvia al partit que demà jugaran a la Lliga de Campions i arriben després de perdre a la Lliga i amb l'exhibició a Mestalla del Barça, que s'ha posat líder i ha fet xalar culers i no culers fins i tot amb el seu gran joc.
1: D'esports i també de política parlarem amb Antoni Padilla i a vegades que la separació es fa impossible. A Sèrbia se li estan fent homenatges ben cridaners i un funeral amb honors militars a Ratko Mladic. És el general serbobosnià que va cometre els crims contra la humanitat durant la Guerra dels Balcans. Serà enterrat, com diem, amb honors militars. La Unió Europea s'ho mira amb incredulitat a la vegada que un dels homenatges és un partit entre l'Estrella Roja i el Partizan en un estadi on el mateix Barça va jugar ara fa ben poc.
0: De memòria i de present també n'haurem de parlar avui després d'aquesta victòria de l'extrema dreta Saxònia-Anhalt. Ens cal la mirada entesa del professor de Ciència Política de la Universitat Pompeu Fabra, Klaus Jürgen Nagel. Ell té les claus del que està passant a Alemanya. Necessitem entendre-ho, tenim moltes preguntes. De seguida hi conversem en directe.
1: I no marxarem a casa sense saber com ha anat la gala Catalunya aixeca el taló, que dona el tret de sortida i d'inici a la temporada teatral. La Marta Vives hi és i ens ho explicarà en directe abans que Gabriel Garrum, politòleg catalano-sirià, avui posi el punt final aquest segon dilluns de setembre.
0: Doncs som-hi fins a les 11, notícies sota la llum de la lluna.
2: Catalunya nit. Catalunya Ràdio.
1: I aquestes són les veus que han marcat fins ara aquest 7 de setembre. És una selecció amb el segell Marc Güell.
3: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi, també hem de començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans i hem enraonat i anem a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició.
4: Podem fer un parèntesi, hem de tenir una proposta molt clara de calendarització de reunions per poder abordar totes aquestes qüestions. El que no farem és fer un parèntesi amb un xec en blanc.
5: Hi ha aules que estan a 40 graus. Hi hauran aules on més de la meitat dels nanos tenen necessitats específiques que les quals no pot cobrir una sola persona. Seguirem estant, per molt que digui el president, seguirem estant a la cua dels sous d'Espanya. Seguirem tenint ràtios que són impossibles.
6: És el millor dia per iniciar el curs escolar. És un moment de retrobaments, diguem, de les alumnes conèixer mestres nous. Potser d'iniciar petites rutines, no?, o de conèixer fins i tot els centres educatius.
7: Per a nosaltres és una irresponsabilitat. L'únic parèntesi que hi ha hagut ha estat aquest mes d'agost en què el president Illa no ha gestionat la crisi d'educació.
8: Tenim un govern que deixa podrir els problemes i que demana treva a aquells amb qui hauria d'haver dialogat durant l'estiu.
9: Començar aquest cicle amb una vaga és producte d'un fracàs del govern. Més que treva, necessitem mesures concretes.
10: Zutiefst schockiert.
11: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així. Alguna cosa ha canviat, no només a Saxònia-Anhalt, sinó a tota Alemanya. I aquest resultat electoral tindrà repercussions. També repercussions en l'àmbit internacional.
12: Auf die internationale Lage. al día de hoy no existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna, ni de Marruecos, ni de ningún otro Estado.
13: Ha frustrado un plan que empezaba por una invasión, que seguía con la resignación y terminaba con algún tipo de cesión al país vecino.
14: Presentarem la demanda col·lectiva en la que reclamarem danys materials, danys econòmics i danys morals. Tu, quan contractes que et facin una feina, has de vigilar que qui t'ho faci, ho faci bé. I això no ha passat, perquè si no, no tindríem l'esborrany.
15: El mercat en aquests moments és de la gent que té capacitat econòmica, com a mínim, per pagar un 30% del cost de l'habitatge al comptat.
16: Bona salut pel teatre català, millor moment de la història del teatre català, per tant crec que dia de celebració, i això ens dona molta empenta per encarar la nova temporada.

0: Catalunya Nit. Les notícies pensades. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
1: De fet, no va jugar gaire, va rebre moltes crítiques.
2: Sí, va anar a l'Eivissa, a Primera Federació.
3: 10 i pràcticament 7 minuts. Joan Fitó, bona nit.
2: Bona nit.
3: Tenim futbol en marxa, amb presència catalana, eh?
4: Sí, a la segona divisió està jugant el Sabadell, juga des de 2:15, Sabadell-Còrdoba, a la Nova Creu Alta n'estem fent. Ara ho sentiu de fons la transmissió a l'antena digital de Catalunya Ràdio amb el Francesc Ripoll. Som al minut 72 de partit i guanya per 2-1 el Sabadell. S'ha avançat el conjunt arlequinat amb 2 de Joaquini, ha retallat distàncies al Còrdoba. Tot això ha passat a la primera meitat. Ara, quan queden pràcticament més de 20 minuts, sumant l'afegit, el Sabadell que guanya 2-1, i el Sabadell, que ho deies a la portada, ha començat fantàsticament bé el seu retorn a la segona divisió, 5 punts en 3 partits. Avui li han fet el primer gol d'aquesta temporada, no havien encaixat fins ara, i vaja, que si guanya, doncs es col·locarà en zona de playoff. Queden aquests 20 minuts, que segur que el Toni Padilla, que sentia ara que el tindrà d'aquí una estona, l'està seguint amb moltíssima emoció.
3: Està in situ allà.
5: Exacte, no vindrà, connectarem amb ell.
4: Imagina't, doncs a Sabadell, per cert, que és festa major aquest cap de setmana, ara veiem focs d'artifici a la Nova Creu Alta. També hi ha un joc en joc, un partit de la primera divisió, que tanca la quarta jornada, l'Elx en Reial Societat, 0-2 de moment per la Reial Societat, que guanya el camp de l'Elx. Se n'ha jugat un abans en aquesta primera divisió, el Getafe 1, Celta de Vigo 1, ha jugat amb 10 bona part de la segona meitat al Getafe, tot plegat en aquesta quarta jornada, que tancarà amb el Barça líder, 12-12, va guanyar 0-5 ahir a Mestalla. El Madrid va perdre divendres per 1-0 al camp del Betis i és a 3 punts ja del Barça en aquesta primera divisió després de 4 jornades.
5: I el Madrid, per cert, que demà obre la llauna, diríem, de la Champions, no? Debut a la Lliga de Campions, juga demà, i avui, Joan, ha tornat la versió més elèctrica de José Mourinho.
4: Sí, hem tornat, ja el tenim a, veure, aquí. Hem tornat a veure aquell Mourinho que ens recorda fa molts anys. Havia començat molt tranquil, molt pausat Mourinho. Avui, després de perdre el camp del Betis, ha tornat aquell Mourinho que va encendre a Barcelona i Madrid fa uns anys, i us recordareu una roda de premsa molt mítica amb els per què de Mourinho. Doncs avui no l'ha escenificat ben bé, però es preguntava per què el VAR, doncs, no va entrar el divendres al camp del Betis.
6: ¿Por qué motivo no ha sido repetido? No ha sido repetido porque el VAR no conoce el reglamento, o no ha sido repetido porque el VAR no ha querido. Esta es una cuestión que a mí, como entrenador del Real Madrid, a mí me gustaría que la gente responsable me pudiera responder. ¿Por qué?
4: Demà arrenca la Champions, són 6 partits demà, 6 dimecres i 6 dijous. El Madrid, que juga demà a les 9 contra l'Inter de Milà al Bernabéu. El Barça debutarà el dimecres a 6:45 de la tarda al Camp Nou contra el Feyenoord.
3: I el Mourinho, que no és l'únic madridista que ha parlat avui, també amb Mbappé.
4: Sí, i també seguint el to nerviós, to enfadat de Mourinho al francès, i li han preguntat un dels temes que estarà de moda els pròxims mesos: qui ha de guanyar la pilota d'or. Doncs Mbappé ho té clar, diu que l'ha de guanyar ell mateix.
3: Vaja.
7: Yo siempre, pero es algo que es muy personal, cada uno tiene su opinión. Posible que hay gente aquí que piensa que soy el mejor del mundo, otra gente que piensa que no. Yo no pienso que es un debate que tú tienes que tener como... De todo el mundo tiene que pensar la misma cosa que yo. Claro que yo pienso que este año puede ser un buen año para mí para ganar el Balón de Oro, pero como ha dicho, estos periodistas que van a votar y van a votar para quien piensas es el mejor jugador. Ja,
3: canvi de marcador, a la Nova Creu Alta.
4: Sí, perquè ha empatat el Córdoba, minut 75, el Córdoba que fa el gol de l'empat, per tant tindrà una mica més de 15 minutets al Sabadell si vol sumar els 3 punts, però vaja, faria bé de moment de conservar aquest puntet perquè, doncs, no és dolent en aquest retorn a la segona divisió. Tornant al francès, a Mbappé, li han preguntat també, enfadat, si havia de defensar més, comparant-lo amb Rafinha del Barça o Dembélé del Paris Saint-Germain, i vaja, ha dit que ell fa més gols que Rafinha o que Dembélé, per exemple.
3: Perquè la cosa està entre aquests 3 jugadors?
4: No, li han preguntat.
3: O estan a les quinieles?
4: No, hi ha, a les quinieles hi ha, per exemple, Rodri, el nou futbolista del Barça, que va guanyar el Mundial amb Espanya, també la Lamine Yamal, però vaja, es comparava Mbappé amb Rafinha i Dembélé perquè li han fet una pregunta nombrant aquests dos futbolistes, perquè diguem-ne que Mbappé és un futbolista que defensa més aviat poc, que pressiona poc, en canvi Rafinha o Dembélé sí que ho fan.
3: Entès.
5: Doncs veurem com va, potser se'ls hi fa llarg, tant que arribi el dia aquest del premi com tot.
4: Es farà llarg, es farà llarg.
5: A veure, parlem de waterpolo. Maika García és nova jugadora del Sant Andreu, tanca una etapa de 32 anys al Sabadell, justament, i marxa disgustada, perquè la decisió del club té relació amb la seva maternitat.
4: Sí, ha fet un comunicat avui Maika García on ha lamentat aquesta decisió, la decisió del Sabadell de no renovar-li el contracte, gairebé després d'un any de ser mare, va ser mare fa un any Maika García, i hi ha una llei que el que diu les esportistes d'elit, que si són mares, el club que estan està obligats al club a renovar-les un any més almenys per preservar doncs, aquest dret a ser mares i a poder ser esportistes d'elit almenys durant un any després. Maika García, avui el Sabadell doncs, l'ha acomiadat, no li ha renovat aquest contracte saltant-se la llei, és la versió de la Maika García que ho ha explicat en una entrevista al periòdico.
8: Estava embarazada en 2025 o 2026, la última temporada esta, que terminaba ahora el 31 de agosto mi temporada. Supuestamente mi contrato debía prorrogarse un año más y yo estaba totalmente tranquila con ese tema. Para mí creo que la ley hay que cumplirla y aún así, aunque no hubiese esta ley o no existiese, creo que por parte de mi club no me lo esperaba porque son más de 30 años en este club, en esta entidad, luchando bajo esos colores, bajo ese escudo y bueno, y no ha sido para nada agradable.
4: Sí, el Sabadell assegura que no ha fet fora Maika per això, sinó que per temes doncs, purament esportius, però vaja, que hi ha controvèrsia amb aquesta situació de Maika García, que tanca una etapa de 30 anys i n'obre una altra, ha fitxat pel Sant Andreu, Maika García, campiona olímpica, campiona mundial i també campiona de la Lliga de Campions amb el Sabadell, una llegenda del waterpolo català.
3: Doncs demà més, Joan. Moltes gràcies. I avui el Sabadell, que és protagonista per partida doble, també ara, perquè cada dilluns, ja ho sabeu, saludem el Toni Padilla, que ens capgira algun tema de l'actualitat esportiva. I avui, Toni, no cal que et preguntem on ets, però t'ho preguntem. Bona nit, Toni.
9: Hola, bona nit, com esteu?
3: On t'enxampem, va?
9: Doncs, ens ho dèiem, la nova Creu Alta, l'estadi del Sabadell aquí, de fons, ens arriba molt soroll, és que el castell de focs del tancament de la festa major, és a dir, tenim molt soroll, però aquí estem, i estàs per fer la secció.
3: Firmes l'empat o què?
9: No, hem de guanyar-lo, això. Hem d'intentar guanyar-ho, aconseguir.
3: Et dèiem ara que havia tornat a segona al Sabadell i que de moment ho està fent bé.
9: Sí, estem parlant que és un projecte que no té un bon pressupost, és un dels pressupostos més modestos de la categoria, però de moment realment l'equip està competint molt bé. De moment que duri, encara no coneix la derrota i està aconseguint atrapar doncs, a una afició que compla el camp amb més de 10.000 socis.
3: Doncs avui amb soroll de socis i també de festa major, però intentarem tirar endavant. Si hi ha un gol ja ens avisaràs, però tu cada dilluns ens portes alguna història alternativa del món de l'esport. Quina és avui?
9: Doncs mira, avui la història no és molt positiva en aquest sentit, és la part més fosca de l'esport. La setmana passada coneixíem la notícia de la mort de Ratko Mladic, el general serbo bosnià, que va permetre tants crims contra la humanitat, el responsable de la massacre de Srebrenica, del setge de Sarajevo, va morir a la presó a La Haia després de ser condemnat a cadena perpètua per aquests crims. I el que ens ha sobtat molt és saber que serà, en primer lloc, enterrat amb honors d'estat a Belgrad i també els homenatges que ha rebut per part dels aficionats de l'Estrella Roja i del Partizan de Belgrad a la Lliga Sèrbia, on li van fer un minut de silenci que va acabar amb aplaudiments.
3: Aquests són els aplaudiments. Clar, un fet greu, tenint en compte qui hi era i què va fer el personatge en un estadi on fa ben poc que va jugar el Barça, Toni.
9: Sí, correcte. El Barça va jugar fa 2 anys a l'estadi de l'Estrella Roja de Belgrad, un estadi dels més importants del futbol europeu, i on es va retre aquest minut de silenci per la figura de Ratko Mladic. El que va ser encara més greu és que més enllà del minut de silenci, els aficionats van mostrar una pancarta on estava escrit en serbi directe a Potocnik. Potocari. És la frase que va dir Malic l'11 de juliol del 95 en referència a Potocari, que és la vila al nord de Srebrenica, on s'havien refugiat milers de serbo-bosnians, de bosniacs, fugint de les seves tropes. Ho van fer perquè aquí hi havia els cascs blaus de les Nacions Unides que no els van protegir, i va ser a Potocari on es van assassinar més de 8.000 persones. És a dir, aquesta pancarta mostrada el dia de la mort de Malrad Komadic és gairebé una lluança d'un genocidi, és terrible.
3: Clar, una pancarta amb una frase relacionada amb aquesta massacre, una forma, per tant, de celebració clara, quan el que en tot cas correspondria és mirar cap a una altra banda o en tot cas condemnar-ho.
9: El que passa és que aquest estadi, que el coneixen com el petit Maracanà de Belgrat, s'ha convertit ja fa molt de temps en un cau d'intolerància, de nacionalisme radical, de feixisme, i de fet quan tu arribes caminant trobes a fora d'un camp de futbol és un tanc 55 de fabricació soviètica que formava part de l'exèrcit iugoslau i que es va servir a la guerra dels Balcans, tant al front de Croàcia com a Bòsnia. I els aficionats radicals del club no saben molt bé com es van fer amb aquest tanc i el van posar a les portes de l'estadi, és a dir, una forma de recordar que aquest estadi de Belgrat de tots els crims que es van cometre en aquella època. Ho van fer-ho els aficionats radicals, que es coneixen com Edilige, que en serbi vol herois.
3: Clar, està clar que sorprèn aquesta història, especialment si algú té en compte que el nom d'Estrella Roja els podria remetre a un socialisme que algú podria pensar que hauria de defensar idees oposades.
9: Sí, és que a vegades et trobes persones que veuen aquest nom, Estrella Roja, un club fundat donant el salt a la Iugoslàvia socialista, i pensen que és un club de tendències progressistes, però no, de progressisme només en queda el nom. És cert que va ser fundat en temps del Mariscal Tito, en temps de socialisme a Iugoslàvia, però ja des dels anys 80 molts joves que s'anaven radicalitzant cap a un nacionalisme molt, molt dur van fer de la graderia d'aquest estadi la seva llar, i de fet quan va esclatar la guerra dels Balcans al front de Croàcia, moltes de les milícies que van anar a lluitar eren joves radicalitzats als estadis de futbol, tant a Croàcia com a Sèrbia, és a dir, que de l'Estrella Roja de socialista només en té el nom.
3: Clar. Veiem de vegades com els estadis de futbol s'acaben convertint en una mena de refugi per captar joves que radicalitzen, i aquest és un exemple clar.
9: Sí, de fet, moltes persones de l'antiga Iugoslàvia diuen que mentre tot s'estava trencant ells seguien pensant que les coses anaven bé, tot i que hi havia moltes senyals de que les coses no anaven en una direcció contrària, i que un dels moments en què es van adonar que realment s'encaminaven cap a una guerra va ser a la primavera del 1990, quan es va jugar un partit de màxima rivalitat a Zagreb, la capital de Croàcia, entre el Dinamo i la Estrella Roja, perquè ens veien en directe per televisió, i en directe van veure com aquests aficionats radicals saltaven les graderies, agredien els altres aficionats. Aquell dia van haver-hi més de 59 detinguts, 79 policies ferits, i en directe molta gent es va adonar, mirant la televisió, mirant un partit de futbol, que malauradament el seu país s'encaminava cap a un conflicte armat.
3: Per tant, aquesta radicalització que ens estàs explicant era prèvia fins i tot a l'esclat de la guerra,
9: Sí, de fet, qui seguia el futbol a aquella època, curiosament, podia d'alguna forma començar a entendre el que estava passant, perquè un estadi de futbol amb gent jove és un espai més difícil de controlar per les forces de seguretat, i per això els moviments més radicals, tant croats com serbis, van utilitzar els estadis per captar aquests joves, i a la Estrella Roja va ser on va aparèixer un personatge fosquíssim, que era el Zeljko Rasnatović, conegut com Arkan, el fill, curiosament, d'un policia que s'havia convertit en un petit delinqüent, havia marxat fins a tot Alemanya a cometre petits crims, a robar cotxes, i quan torna, radicalitza molt, entra en contacte amb grups nacionalistes txètnics i comença a captar la graderia de l'Estrella Roja. Molts d'aquests nanos que formaven part del grup de l'IGE, els comença a entrenar de forma paramilitar i formarà una milícia coneguda com els Tigres d'Arkan, que cometria molts crims de guerra a Croàcia, a Bòsnia i a Kosovo. Un personatge molt fosc que va morir l'any 2000, assassinat a Belgrat, on vivia realment en rodejat de luxe, segurament un crim relacionat amb el crim organitzat.
3: A dia d'avui podem dir, per tant, que l'Estrella Roja té vincles evidents amb el nacionalisme radical?
9: Sí, de fet, molta gent recordarà que el 2003 va ser assassinat el primer ministre serbi, el Zoran Djindjic, i molta gent va considerar que segurament els assassins eren membres propers a aquest grup dels Delige, aquests herois, que són gent molt, molt, molt fosca, que ha fet aquest minut d'homenatge a Radko Mladić, però també ha mostrat pancartes amb suport del Radko Karadžić, recordem, el líder polític dels serbo-bosnians, també condemnat fins de contra el tribunal de l'Haia, i curiosament un senyor, el Radovan Karadžić, que el 1983, abans de convertir-se en polític, abans de convertir-se en criminal de guerra, sabeu de què va treballar?
3: De què?
9: Doncs va ser el psicòleg del primer equip de l'Estrella Roja de Belgrad. És a dir, els lligams de l'Estrella Roja amb el nacionalisme serbi radical no ha acabat mai.
3: Clar, déu-n'hi-do les curiositats de la història. En aquest minut de silenci d'aquest cap de setmana, ningú va intentar que no procedís amb normalitat, és a dir, algú va xiular o hi va haver algun acte allò de disconformitat amb el que estava passant al camp?
9: A l'estadi no, perquè segurament les persones de moc, de tolerants, que sí que van fer alguna de les manifestacions pels carrers de Belgrat i les principals ciutats sèrbies en protesta per aquest estat que reclama d'ells, aquesta gent no va al camp perquè té por, perquè aquests radicals són gent molt perillosa i per tant el minut de silenci va ser respectat. I el que és més increïble és que era el partit de màxima rivalitat, era com un bar espanyol, el partit contra el Partizan, i l'afició radical del Partizan també es va unir a l'homenatge, també va mostrar pancartes i també va guardar el minut de silenci perquè malauradament també aquests grups tan radicals s'han fet amb el control de la graderia de l'altre equip gran de la capital de Sèrbia.
3: Doncs el carnisser dels Balcans, aquest Ratko Mladic, que avui se li ha fet un funeral amb honors militars i amb la presència de diversos ministres del govern actual. Toni, em sembla que us acaben de xiular a favor un penal, podria ser?
9: Correcte, el va revisar un penal per mans d'un futbolista del Corba, minut 87, i penal a favor del centre de l'esport Sabadell.
3: Doncs no sé si tindrem temps d'escoltar si hi ha gol o no. Ho intentarem, a veure si el piten ràpid i el xuten ràpid. Aquest cap de setmana, per cert, m'ha sorprès molt la història. Vaig sentir que el Pichichi de no sé quin equip, ara no me'n recordaré, però era un porter, ara que hi ha un penal, perquè precisament ha marcat els dos gols de penal del seu equip. És el Pichichi, és un porter i és el fill de Ronald Koeman.
9: Sí,

0: començat amb empat i la màgia del Catalunya Nit, acabes la secció amb victòria del teu equip.
1: Així m'agrada, que ens porteu bona sort.
0: Molt bé, no t'acostumes, per això preferim tenir-te aquí a l'estudi amb nosaltres.
1: És una excepció, és dilluns a festa major i calia celebrar-ho. Gràcies a vosaltres.
0: S'entén perfectament. Doncs dilluns que ve tornem a saludar aquí a l'estudi. Una abraçada, que vagi bé.
1: Una abraçada.
2: Sí, bé rodat, els de Sabadell, ara per ara, molt bé. Res, 5 minuts i arribarem a 11:15. Ara fem una pausa a la tornada. Tenim moltes, moltes preguntes de què és el que ha passat en les últimes hores a Saxònia-Anhalt, aquest creixement tan i tan important de l'extrema dreta, amb el 44% dels vots. I li hem de traslladar a una persona que en sap molt i que ens ajudarà a entendre què és el que està passant allà i, en fi, què és el que pot passar també en les properes eleccions. Parlarem en Klaus Jürgen Nagel, ell és professor de Ciència Política de la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
5: M'expliques un conte, papa?
6: I tant. Em vaig posar el vestit dels casaments i em vaig endur la teva mare. CaixaBank ens havia convidat a un esdeveniment increïble.
7: Viure una experience és del tot inoblidable. Viu experiències exclusives de música, gastronomia, cultura i esport amb Experience CaixaBank. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres.
8: Si només tinguessis una oportunitat per complir els teus somnis, faries trampes?
9: Després de l'èxit al Festival Grec, al setembre arriba a la Villarroel, primera llei de Newton, 10 Manzanares, dirigida per Nelson Valente.
10: Un institut d'alta complexitat, un sistema injust, una decisió que ho canviarà tot.
9: Primera llei de Newton, quan la inèrcia és d'excusa perfecta.
10: Fins al 4 d'octubre, improrrogable, entrades a la venda.
11: Fer-se gran és adonar-te que el teu cos canvia. És assumir responsabilitats. Fer-se gran és buscar nous reptes. És ser més lliure. És ser més tu. I és evolucionar com Ato, que des del 1970 ha ajudat els catalans i les catalanes a fer-se grans. Ato, la llet que ens ha fet grans.
3: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
12: Les dones i els dies tornem a ser aus nocturnes. Canviem l'horari. Ens podreu sentir a les 11 de la nit. La llum s'apaga, però nosaltres brillem més que mai.
3: Les dones i els dies, amb Montse Virgili. Ara amb horari nou, de dilluns a divendres, d'11 a 12 de la nit.
12: Tornen les pubilles de cuixa forta per acabar el dia amb ganes de canviar-lo.
4: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
3: Catalunya Ràdio.
4: Som
3: 3CAT.
2: Catalunya Nit.
13: Amazones a sa lluna.
2: Les notícies sota la llum de la lluna.
13: Amazones a sa lluna. Fan ingràvides postures.
2: Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
13: Quan va despertar dinosaures.
2: Catalunya Ràdio.
14: És, sens dubte, un dels temes del dia i al Catalunya Nit hem pensat que en aquesta segona hora del programa havíem d'aprofundir en el que ha passat a Alemanya en les últimes hores. Ja hem explicat que el canceller Friedrich Merz s'ha declarat en xoc per la victòria regional de l'extrema dreta a l'est del país. Alternativa per Alemanya ha arrasat a Saxònia-Anhalt i opta a governar un estat federat per primera vegada des de la Segona Guerra Mundial. El cert és que ara han de començar les negociacions per formar govern. No ho té fàcil perquè s'ha quedat a les portes de la majoria absoluta i, per tant, ara la incògnita és saber si hi haurà un cordó sanitari de tots els altres partits polítics, amb totes les seves enormes diferències, per tal de mantenir els ultres lluny del govern. Amb qui conversarem en els pròxims minuts, en fi, tenim moltes ganes de saludar-lo. Ell és Klaus Jürgen Nagel, és professor de la Ciència Política de la Pompeu Fabra de Barcelona.
15: Ex-professor jubilat.
14: Com estàs, Klaus?
15: Bé. Bueno, a pesar de tot.
14: Clar, la pregunta és com està, no?, un ciutadà alemany en un dia com avui, tot i que, en fi, es podia preveure a través de les enquestes que Alternativa per Alemanya li aniria molt bé.
15: I tant que es podia preveure, no? Si les enquestes donen 42% i al final sots amb 44%, tampoc no és tan gran la sorpresa, encara que potser després

0: per motivos politics o dius, no? Però tan gran no era la sorpresa tampoc per la gent que doncs havia llegit les enquestes.
1: Què ha passat?
0: Bé, de fet, l'extrema dreta està moja tot arreu, no? Vull dir, que té l'última vegada a França, 32, Polònia, 35, Hongària, 38, Àustria, 29. Vull dir, amb les enquestes federals, actualment, segons l'última, l'AfD seria el primer partit a tota Alemanya amb 27%. Primer partit. Això a Europa és com a Portugal, és menys que a França, és, perdona si ho dic, és normalet, no? És el que té l'extrema dreta a Europa en aquests moments. Espanya potser no és normal, però els altres sí, que tenen aquests percentatges. Ara pots dir, clar, però han tret 44, no? Algú més que els 27 que ara treurien si hi hagués eleccions federals el diumenge que ve. Doncs sí, hi ha alguna cosa addicional. Estem parlant d'un land de l'est, on sempre l'AfD ha tret més vots. Fa un any i mig, teníem eleccions federals. L'AfD a Saxònia-Anhalt havia tret 37%. Si veus això, tampoc no és tan gran la sorpresa si ara té 44. És un land de l'est, és el més de l'est del tot, sí. Si em permets aquest comentari, això ja explica molt, no? Allà sempre l'AfD ha tret més vots. A les últimes eleccions federals era el primer partit ja a l'est d'Alemanya, als territoris que abans eren de la RDA.
1: I perquè aquesta és una casuística, en fi, molt, molt particular de la història, lògicament, d'Alemanya. Què els hi ha passat o què passa en aquests ciutadans de l'antiga RDA, no?, que voten més l'extrema dreta que la resta del país?
0: Sí, i els factors que a tot arreu expliquen una mica l'auge de l'extrema dreta a Alemanya de l'est es donen més. No? Com la múltiple crisi, l'envelliment de la població, immigració sobretot de les zones rurals, sentiment de crisi, expectatives negatives en quan els hi toca la jubilació, tot això els hi toca més. A més, amb més fragmentació de la societat. Irònicament, puc dir que l'electorat d'Alemanya Oriental és més modern, perquè ja no hi ha aquests milieus, aquests environments, aquests que explicava el comportament electoral, que la gent estava associada amb sindicats, amb partits, amb coses eclesiàstiques, amb religioses, amb grups de joventut, tot això ja no hi era després, ja no hi era després de la unificació i mai no s'ha estructurat. I per tant està molt més fragmentada aquesta societat, molt més oberta també per l'oferta d'una identitat nacional. A la RDA hi havia també treballadors que venien de fora, de Moçambic, de vietnamites, però quedaven encasernats i es comportaven, i si una noia es quedava embarassada, l'enviaven de retorn al seu país d'origen. No? Per tant, doncs, allà la idea doncs, de l'Alemanya més pura ètnicament és més fàcil, diguem-ne, de creure. És una de les regions d'Alemanya on hi ha menys estrangers, només 7%, Alemanya 14, no?, de la població. Però tanmateix hi ha més aquesta possibilitat d'apel·lar amb una identitat ètnica a Alemanya que en altres contraris. I ho han fet, els de l'AfD ho han fet, ho has vist quan el candidat es passejava amb la tradicional moto de la RDA ja apel·lant amb això en aquest passat, no?
1: Per tant, hi ha un fenomen que és veritat que Occident i el resta de països d'Europa estem observant, però hi ha una casuística també molt particular d'Alemanya, que des de la caiguda del mur de Berlín hi ha algunes coses que internament tampoc no es van resoldre mai.
0: I, doncs, per la resta, allà podem dir, bueno, allà hi ha component del govern actual del canciller Merz, que doncs és el canciller més mal vist de tots els 10 canciers federals que hem tingut des de la Segona Guerra Mundial.
1: Creus que pot continuar en el poder, vist el que ha passat? perquè ara comença tot el període de negociacions. Sí. El nostre corresponsal ens explicava a la primera hora que ja hi ha debat intern a la CDU per substituir Merz, però és clar, a la vegada, si la CDU ha d'intentar liderar una mena de cordó sanitari a Alternativa per Alemanya, no pot estar dèbil.
0: Pensa que la CDU en teoria té dos cordons sanitaris. Un a l'esquerra, un contra el partit Die Linke, el partit a l'esquerra, i l'altre contra l'AFD. I ara, com tu abans deies, per aturar a l'últim moment la formació d'un govern de l'extrema dreta a Saxònia-Anhalt, caldria que tots els altres, i inclosos els cristianodemòcrates i inclosos els de l'esquerra, es posessin d'acord.
1: No sé si això és una possibilitat, però que sembla difícil, no? Però potser es podrien unir per aquest objectiu. Ara bé, quan un partit, sigui el que sigui, agrupa el 44% dels vots, sí, ocupa una centralitat en l'espai polític. Sí. No sé si s'ha vist algun exemple en la història política d'altres països, un aïllament d'un partit que aconsegueix reunir el 44%, pràcticament fregant la majoria absoluta.
0: Sí, els més o menys. Una mica més fins i tot els que van tenir els nacionalsocialistes a les últimes eleccions democràtiques de la República de Weimar. I algú va fer coalició amb ells perquè arribessin al govern. No, és per la CDU, és una gran, és una estratègica fins i tot de l'AFD de posar la CDU contra les cordes. No? La CDU, que té molta gent a l'est dins del seu propi partit, que veuen que ja no poden fer res perquè amb un partit tan fort hauran de fer coalicions contra natura al dojo, incloent 4 partits, 5 partits, etc. I això, doncs, hi ha sempre algú llavors que flaquejarà. És una de les possibilitats que hi ha, que algú de la CDU al Parlament flaqueja i dona el vot a l'AFD per possibilitar-li la formació de govern, no? És una de les possibilitats, no? Però ja fa temps que el cordó sanitari o tallafocs, com vulguis que vulguis, a nivell local i comarcal s'està trencant i fa aigües, ja. Sí. No? I per la CDU és un problema que no pot perd, per una banda, si deixa de fer el tallafoc, i per l'altra, si el manté. És un joc molt difícil per la CDU, no tinc cap... no és la meva tasca defensar-la, però la idea de l'AFD és precisament aquesta, de posar-la i així, a cops,
1: anar cops, minant,
0: cops,
1: no?
0: Anar mira, no podem fer res perquè vosaltres sou els que us alieu sempre amb aquests embrutits de l'esquerra i verds, i per això no podem fer res de... raonable, entre cometes, no? Vosaltres us negueu sempre, us negueu fins i tot a 44% dels electors, és un martelleig continu, no? I a veure que la CDU no reaccionarà ara, segurament no posarà en compte ara en entredit ara el seu canciller, perquè hi ha eleccions d'aquí a pocs dies a Mecklenburg, precisament també un estat de l'est, a Berlín, que és mig-mig, no? I tot això passarà el dia 20.
1: Sí.
0: I és clar que ara, de moment, no diran res de substancial, no? Però ja, subjectivament, ja els qüestionaments del Merz han començat ja. I fa temps que ja han començat, però a nivell molt baix.
1: Hi ha una cosa que sempre que s'observa aquest tipus de moviments a Alemanya, doncs des de fora és fàcil fer-se la pregunta com pot ser que en un país com Alemanya, amb la història que té, que encara és història recent, doncs pugui veure un creixement de l'extrema dreta tan notable. Què creus que vota la gent? Separa completament aquesta extrema dreta del que va passar als anys 30?
0: La gent ara, amb el temps, sobretot a l'est, on ja coneixen gent de l'extrema dreta, que són els seus veïns i que amb els quals doncs, fan les coses, si fan coses conjuntes al municipi, etc., ja no els considera, doncs, tan perillosos, no? El candidat ara, el senyor Zygmunt, ha fet un bon exercici, bon entre cometes, en aquest en aquest àmbit, no? Està ben enxarxat amb gent de l'extremíssima dreta d'Alemanya, però al mateix temps ha donat l'imatge de ser un que es cuida de la gent, eh? Amb missatges curts, que es fa, fa TikTok i no sé què, arriba amb la seva Simpson, parla amb frases curtes, jove, 35 anys, va ben vestit, no diu coses molt radicals o coses d'aquestes, però es deixa fotografiar amb qualsevol selfista que li demana un selfie, no? Té 1.700.000, em sembla que diuen, seguidors. El seu contracandidat, el ministre president, tenia com 10.000 o 20.000, no? Arriba bé a molts, molt, fa això, no? No posa. La gent ho diuen, la gent, quan preguntes a la gent, bueno, el Servei de Protecció de la Constitució està considerant aquest partit a la teva regió com un partit anticonstitucional. Jo no ho veig per tant, no? Perquè, bueno, hi ha uns extremistes, el senyor, que ja ho admeto, que et dirà llavors l'elector. Però no et dirà, però jo vull conec els del meu veïnat que no són tampoc tan diferents del que penso jo, no? I llavors, doncs, no tenen, quan demanes, hi ha enquestes, no? Demana a la gent de Saxònia-Anhalt de com consideren aquest partit, i els electors de l'AFD no el considerarien tan d'extrema dreta, no li donarien un 10 a l'escala, posarien el 7. No ho consideren tan perillós, no? Diuen que això és propaganda dels partits del sistema, que és una fórmula de l'extrema dreta, no per parlar dels altres. Ja ho era la República de Weimar.
1: Els equilibris són difícils perquè, a més, en el resultat ha deixat un 5% dels vots a l'extrema esquerra, que és qui té, diríem, també poder per veure què és el que acaba passant. Aquest partit d'extrema dreta amb aquest 5% dels vots, d'extrema esquerra, disculpeu, amb aquest 5% dels vots, quin paper creus que...
0: No és un partit d'esquerra per mi, perdoneu. La líder Sarah Wagenknecht es diu que és una conservadora d'esquerra. Yeah. Doncs una conservadora d'esquerra, si la vols posar a l'esquerra, de conservadorisme potser. Bé, és un partit molt clarament liderat per una senyora que abans havia militat a Die Linke, que té les rendes, encara que ara ja no sigui la jefa formal, que té les rendes ben col·locades per liderar aquest partit. És un partit que sempre s'ha destacat per ser, primer, anti-tallafocs. És l'únic partit, llevat de l'Alternativa per Alemanya, que es declara anti-tallafocs, no col·laboren els tallafocs contra l'extrema dreta. I amb l'extrema dreta competeix molts temes. Política exterior, són a favor del gas rus, són a favor d'aturar el lliurament d'armes a Ucraïna, són contra la Unió Europea en el seu format actual, són a favor d'una política energètica a favor del carburant. Molt important, Saxònia-Anhalt, crema lignit, que té lignit, crema lignit. Això està a punt d'aturar-se, però llavors que gas rus no entra. Que fem nuclearitzar-lo una altra vegada, diu l'AFD, o comprar gas rus o què, o continuar cremant lignit, que és el més contaminant. I amb tot això, el partit de la Sarah Wagenknecht i altres coses està totalment d'acord amb el partit Alternativa per Alemanya. Per tant, hi ha solapaments temàtics molt forts, que potser no estaria d'acord en alguns assumptes socials, però el partit de la Sarah Wagenknecht mai no ha dit, fem directament ministre-president el senyor Sigmund de l'Alternativa per Alemanya. No, però han dit, nosaltres estem contra tallafocs i col·laborarem amb els temes que nosaltres compartim, també amb Alternativa per Alemanya.
1: O sigui, en aquest
0: això
1: cas...
0: Això com es plasma, això?
1: Sí, clar.
0: Tu em diràs, de moment no es plasma, perquè ara hi ha les altres eleccions, no?
1: Clar, fins al dia 20, no? Aquí...
0: El dia 20, el 21... Espera, no?
1: Es mourà poca cosa. En tot cas, això últim sí que és un dels exemples en què seria vàlid allò de que a vegades hi ha alguns extrems que es poden tocar. Això és l'inici? L'extrema dreta arreu va creixent malgrat que s'intenten fer els cordons sanitaris. No sé si la ciència política doncs, té altres recursos per frenar aquest tipus de...
0: És que ja ha intentat a Àustria, ja s'ha intentat no, d'integrar-lo al sistema de partits, fer coalicions, s'estan fent contínuament, però tamateix ha anat creixent amb alts i baixos, ara estan a 29 allà a Àustria, em sembla, no? Que és precisament l'altra estratègia, no? Seria, mira, els tractem com normalets i fem acords si els deixem tolerar o tolerem algun d'ells, no? Integrar-les més en el joc polític. A Alemanya sempre s'ha fet més tallafocs, també per raons històriques, tallafocs, i en intentar fer polítiques que els treuen el suport temàtic. Doncs fent una política social, etc., per treure el suport, si això són les coses que importen a la gent. Però en l'actual situació de crisi, això no és tan fàcil.
1: Clar. Perquè, a més, les matèries són molt, molt complexes, justament les que abanderen els partits d'extrema dreta, perquè és fàcil de fer algunes proclames, però difícil de resoldre aquests problemes tan complexes. Klaus Jürgen Nagel, professor, exprofessor, professor jubilat de Ciència Política de la Pompeu Fabra de Barcelona. Gràcies per acompanyar-nos avui.
0: Gràcies a vosaltres.

0: 3 quarts d'11 de la nit i des de les 9, des que hem començat el Catalunya Nit, que hem deixat en marxa la gala que ha d'inaugurar la temporada teatral, la gala Catalunya aixeca el taló. Allà hi tenim la nostra unitat mòbil amb en David Mendoza i la Marta Vives. Marta, com està anant això? No sé si ja ha acabat. Bona nit.
1: Bona nit. Doncs sí, ja fa un estonet, uns minutets que ha acabat aquesta gala que s'ha presentat en forma, com us dèiem abans, d'obra de teatre musical, que ha combinat teatre, que ha combinat música, projeccions, humor, sota aquest lema 25 anys al teu costat, passi el que passi, per explicar la història d'una professora interpretada per Marta Rivera que vol ser actriu, aquest és el seu somni, un espectacle que ha recorregut els últims 25 anys de la història del país, des dels atemptats de l'11 de setembre fins a la pandèmia, passant per la crisi econòmica, pels moviments socials, pel referèndum o per les mobilitzacions en defensa de la cultura.
2: I ara sí, fins aquí la gala del 25è aniversari de Catalunya aixeca el taló. Ha sigut un autèntic privilegi ser la vostra presentadora i que m'acompanyeu en aquesta magnífica nit. Moltes gràcies.
1: També hi ha hagut lloc per les reivindicacions, com per exemple pel teatre infantil i la denúncia pel tancament del Jove Teatre Regina.
3: Pel Teatre Regina, que ha fet que molta gent s'enamorés del teatre.
4: Sí, senyor.
1: I sobre l'escenari, cares ben conegudes, Manel i Agnès, com per exemple Joan Pera.
5: Però sí. Sento molt.
6: Però sí que molt. D'acord, d'acord.
5: Sí. I aigua, aigua, fins que trenqui aigua.
6: Moltes gràcies, doctor.
1: També Joan Lluís Bozzo, Ivan Lamanda o Mariona Escoda. I el fundador i president de Focus, Daniel Martínez de Obregón, en sentiu una entrevista ara fa una estoneta, ha rebut el premi honorífic a la trajectòria.
7: Tenim la manera de lluitar contra la mediocritat, el crit i l'artificialitat que ens envolta. I és la cultura de fer-se-la. Visca el teatre. Moltes gràcies.
1: Doncs visca el teatre, i sí, en un dia que, per cert, hem sabut aquestes xifres rècords d'assistència a les sales de tot el país. Més de 4 milions d'espectadors.
0: Déu-n'hi-do, doncs tenim el taló alçat. Això vol dir que a partir d'ara, Marta Vives, estaràs contínuament al Catalunya Nit explicant-nos què es mou pels teatres de Catalunya. Una abraçada,
1: i
0: gràcies.
1: Sí, una abraçada. Adéu-siau. Bona nit.
8: Doncs ara sí, repassem ja què passarà demà. Marc Güell, Alba Barbosa, Oriol Pujador i Marc Ruiz. Bona nit.
9: Bona nit.
8: Estarem pendents demà a Catalunya Ràdio, Marc?
9: Doncs, òbviament, de com anirà aquest inici de curs marcat per la vaga d'educació. Un curs que comença per més d'1.600.000 alumnes. A diferència de cursos anteriors, no es fa cap diferència entre infantil, primària, secundària, batxillerat i FP. Tots, per tant, comencen demà. Un curs que acabarà el 21 de juny.
0: I demà intuïm que cap a 9:45 es parlarà d'educació, però sobretot d'una cosa, que són els resultats de l'Esport Oves PISA, un nou estudi sobre el nivell educatiu que aquesta vegada deixa fora Catalunya, Oriol.
10: Sí, per la decisió polèmica d'excloure aquell 23% de l'alumnat català de les proves, aduint aquelles dificultats a l'aprenentatge o els problemes de la conducta. Les proves PISA són l'avaluació internacional més gran que es fa a l'educació del món, impulsades per l'OCDE i participen 91 països, i avaluen el que els joves de 15 anys han après. Com que la mostra no és representativa de la població catalana, l'organització va decidir excloure Catalunya de la comparació internacional. Per tant, no podrem saber on es troba Catalunya respecte als altres països. No obstant això, el Ministeri té la intenció de publicar les dades catalanes amb aquesta exclusió, encara que no siguin dades vàlides per comparar.
8: Doncs n'estarem pendents. Demà, sens dubte, aquest inici de curs entrarà al matí de Catalunya Ràdio.
9: Sí, òbviament serà un dels temes destacats del programa, però també continuen amb l'inici del curs polític. Després de l'entrevista que han fet avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, ho podem preguntar al subdirector del programa, Maiol Roger. Bona nit.
11: Què tal? Bona nit.
9: A veure, ara ho dèiem, demà, inici de curs, i evidentment vosaltres n'estareu molt pendents.
11: Home, poques coses coincideixen també amb el matí de Catalunya Ràdio com un inici de curs, no? Demà a les 9 del matí estarem davant la porta de diverses escoles, no només una, per veure com comença aquest inici en vaga. També parlarem amb l'USTEC, parlarem amb la FAPAC, per copsar una mica la temperatura, no només climàtica, perquè també n'hem parlat avui bastant al matí de Catalunya Ràdio de la calor que fa, sinó també a les aules, amb els professors en vaga, els pares, veiem quina paciència tenen aquest any, i una mica com arreglem el tema de l'escola, no? Perquè crec que hi ha un consens, i avui en parlàvem també en l'entrevista amb el president de la Generalitat, en què l'escola necessita una reforma del sistema, i d'això parlarem una mica demà al Matí de Catalunya Ràdio, no només d'aquestes reivindicacions dels professors i de com va la vaga demà, sinó de quines reformes necessita el sistema. Recordem que demà surten els resultats de PISA, que estan invalidats, però que també serviran per veure una mica com està el panorama.
9: Clar, demà tenim inici de curs escolar. Avui podem dir que ha començat el curs polític amb aquesta entrevista al president Salvador Illa. Com has vist l'entrevista, Maiol?
11: Doncs, mira, l'he vist bastant a mig termini, és a dir, un president que fa 2 anys que hi és, que li queden 2 anys, i que una mica ens ha parlat de molts plans que tenen engegats en moltes coses, a la mateixa escola, que ell parlava també d'aquesta reforma del sistema, en habitatge, en rodalies, però que faltava una mica de concreció, no?, de saber, ostres, quan notarem els ciutadans, quan es notaran moltes d'aquestes reformes. Demà tenim el cap de l'oposició, Jordi Turull, el secretari general de Junts, no és cap de l'oposició al Parlament, però una mica exerceix com a tal a fora, també per copsar una mica com rep Junts tot això, en un moment decisiu també pel partit, no?, entenent que Carles Puigdemont ha de tornar a la tardor, també ho ha dit avui el president Illa, que espera que torni, i en una tardor política que serà interessant. Jo l'he vist d'això al president com molt pendent de com evolucionen aquestes reformes, també sense sorpreses. Vull dir, el president Illa és algú que no ens té acostumats a grans escadafalls, s'ha mantingut bastant el guió, potser excepte quan ha parlat d'Ayuso, que aquí ha sigut més contundent, però una mica això, esperant que aquestes reformes que ha anunciat el govern i que està implementant arribin una mica al ciutadà en aquests 2 anys de legislatura que quedin. Però escolta'm, demà també estem contents perquè rebrem l'Albert Om al programa, i no com els divendres que ens ve a passejar, sinó que ens presenta el seu llibre, que és una mica autobiogràfic, i també ens ve molt de gust sentir a partir de les 11 què ens explica l'Albert.
9: Doncs sempre és interessant escoltar l'Albert Om. Maiol, gràcies, bona nit.
11: Bona nit, que vagi bé. Adéu.
0: Doncs també serà notícia demà el jutge Peinado, que ha citat per declarar la Begoña Gómez, que és la parella de Pedro Sánchez, per comunicar-li que l'envia a judici, Alba Barbosa.
4: Sí, hem tingut novetats aquesta tarda sobre aquest cas. El jutge havia convocat la dona de Sánchez i també la seva assessora, però les dues defenses han demanat que la cita s'ajorni, i ho hem sabut fa pocs minuts. El jutge ha rebutjat la petició i manté, per tant, la cita per demà a la tarda. Aquesta audiència és el pas previ per a la celebració del judici, on s'acusarà Begoña Gómez d'haver utilitzat la posició de parella del president per als seus negocis privats.
8: I arriba un canvi de temps que ens farà estar pendents del risc de ruixats, però també de risc d'incendi.
10: Sí, de les pluges també hi ha novetat. Cap a 9:15 s'ha decidit activar l'alerta del pla Inuncat per dimecres. Es poden superar els 20 litres per metre quadrat. Pel que fa al risc d'incendis, baixa amb aquesta previsió. Si avui eren 79 municipis els que estaven en el nivell més alt per risc d'incendi, demà només n'hi haurà 2.
0: I demà també serà el dia que rebran la medalla d'or de la Generalitat Ferran Adrià i la directora del sincrotró Alba Caterina Viscari Marruiz.
12: De tots dos destaquen que han fet una contribució extraordinària al país. Amb la física i directora del sincrotró Alba Caterina Viscari vam parlar aquí al Catalunya Nit la setmana passada. Asseguren que la seva trajectòria combina excel·lència científica, servei a la societat i lideratge cooperatiu. Viscari explicava així quin ha estat l'impuls principal per a la seva carrera.
13: La curiositat per entender què som, què és este mundo en el qual vivim, las preguntas que se hacen los niños y luego los mayores, y querer saber más. O sea, yo diría que ha sido la curiosidad y el amor por el conocimiento, que esto me ha sido también inculcado en mi familia, por mi padre, mi madre y el estudio.
8: I si mirem a demà, hem de mirar alguna de les capçaleres que s'editen i s'imprimeixen aquí a Catalunya. Podem saludar la directora del periòdico, Gemma Martínez. Bona nit.
14: Hola, molt bona nit.
8: Demà intueixo que aneu amb alguna cosa del curs escolar, és possible?
14: Sí. Parlem, òbviament, de com comença, i hem intentat explicar ben bé quines són les claus de lo que passarà demà i quins són com els assumptes que estan pendents i més candents i que cal esperar. I, bueno, més enllà d'això, ens hem també volum destacat amb un tema una mica més propi que hem construït d'un rànquing de la riquesa per barris a Barcelona, més enllà de qui ocupa les primeres posicions, bueno, expliquem una mica com el mercat immobiliari i els canvis de població estan transformant la renda de la ciutat. I una curiositat, us diem que Ciutat Vella és una de les que més posicions escala aquest rànquing. Òbviament també en parlem del Marroc i com es pot ser d'una altra manera, expliquem que la policia ha demanat al Marroc que identifiqui a 21 presumptes líders de l'assalt a la frontera de Ceuta, i quasi acabaria en un cas que hem contat una mica en primícia d'una waterpolista a qui no se li va prorrogar el contracte després de quedar-se embarassada, malgrat que la llei obligava a que així fos, no? És una història esportiva, sí, però també de maternitat i de drets professionals que està molt xula i que us recomanem.
8: Sí, de fet hem recollit, sí, de fet, alguna de les, sí, declaracions que us va donar a la,
14: sí,
8: Maica,
14: sí,
8: aquesta waterpolista.
14: Correcte, sí, sí. Sí, sí, demà continuem una mica amb la història, però sí, sí, és molt xula.
8: Molt bé. Hi ha algun article, sí, apuntes?
14: Sí, sí, sí, parlàvem ahir, ne tenim un del Joan Roca Segarra, que parla sobre la hiperabundància que promet l'Elon Musk, una mica diferent avui, i que fa una reflexió que va més enllà de la tecnologia i es planteja una pregunta clau: quin món volem construir d'aquí a 10 anys? No dic res més, ho vull llegir, perquè està molt interessant.
8: Estem citadíssims demà a llegir el periódico. Gràcies, Gemma.
14: Que vagi bona nit. Adéu.
0: Quatre minuts per arribar a les 11. Sempre ens fem acompanyar de gent interessant per tancar el programa, perquè expliquem moltes coses i ens agrada que alguns les endreci una mica. Avui ho fem amb Gabriel Garrum, que és politòleg catalano-sirià, investigador també en relacions internacionals a la Universitat Pompeu Fabra. Benvingut, Gabriel.
15: Merci, molt bona nit.
0: Com ho has vist això? Quines reflexions et venen al cap després de tot el que m'ha explicat?
15: Dilluns intens.
0: Sí.
15: He de dir que un no sempre té el plaer d'escoltar Toni Padilla Gaudí d'un gol del Sabadell en directe,
0: sí,
15: ja fa el dilluns.
0: Això és un extra.
15: Una mica millor.
0: Sí.
15: D'altra banda, el professor Jürgen Klaus Nagel m'ha fet molta il·lusió veure'l, perquè va ser professor meu a la Universitat Pompeu Fabra,
0: sí,
15: fa molts anys. I mentre ell parlava d'aquest anàlisi de l'ascens de l'AFD, m'ha fet recordar una sèrie de coses que Hannah Arendt, la filòsofa política que tant va escriure sobre totalitarisme a principis dels anys 50, posava sobre la taula, allò per tenir ben estudiat què és això del totalitarisme i per què apareix. I justament el professor Nagel comentava tres elements que m'han semblat especialment clau i que Arendt també en parla quan rememora l'ascens del totalitarisme. Un és aquesta sensació de crisi, aquesta sensació de condicions materials a la deriva, més enllà d'altres debats, i a més aquesta policrisi. Una sensació d'atomització, no? I deia Arendt, no hi ha res pitjor que aquesta sensació de l'ésser humà esdevenint un àtom, no esdevenint social, no esdevenint col·lectiu. I finalment, aquesta apel·lació constant a la puresa ètnica, a la diferència entre un i l'altre, no? Aquesta línia divisòria entre identitats. I quan comentava això, m'ha fet també venir al cap, hi ha un dels meus autors preferits, libanès, Amin Maalouf, té un llibre preciós que es diu Identitats assassines, i ell justament parla d'això, no? De què perillós és concebre la identitat com una suma zero, no? Com això que o ets o no ets, o estàs dins o estàs fora. I entaulant aquestes qüestions sobre l'ascens de l'ultradreta a Alemanya, el totalitarisme i les condicions materials, m'ha vingut al cap també quin paper juga l'educació davant de societats que s'estan polaritzant, no? En tots els nivells, des de l'educació primària, òbviament, fins que els que estem a la universitat. I és un debat recurrent a la universitat. Hem d'esdevenir activistes, a vegades, més enllà de ser professors, en el meu cas, de relacions internacionals. Tenim una responsabilitat col·lectiva més enllà d'això, davant d'un alumnat que, òbviament, pateix també d'aquestes qüestions que comentàvem. Per tant, qüestions d'identitat avui, relacions materials, educació, ascens de l'ultradreta, moltes, moltes qüestions que, com veieu, a vegades hi ha alguns llibres, alguns de ficció, alguns que no, que ens permeten entendre-ho tot plegat una mica millor.
16: És ben interessant això que deies també del paper a l'hora d'educar a les escoles i, o universitats, perquè Alemanya precisament s'havia posat molt d'exemple que allà aquest treball històric sí que s'havia fet. O sigui, aquí sempre deien, si apareix tant símbol franquista, allà no passaria, allà no passaria, doncs ja han arribat.
17: És feina constant, feina constant. S'ha de mantenir l'intel·lecte preparat i un s'ha de mobilitzar. Gramsci també parlava d'això.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bona nit, vos informa Nando Xanoguera. Aquest dimarts comença el curs escolar pels més d'1.600.000 alumnes amb una nova convocatòria de vaga. Salvador Illa crida a aturar temporalment les mobilitzacions del sector docent per poder garantir el dret a l'educació de l'alumnat. En una entrevista institucional al Matí de Catalunya Ràdio, el president de la Generalitat ha fet un últim intent de pacificar l'inici de curs, instant els sindicats a seguir parlant del futur del departament.
2: El dret de vaga és un dret bàsic. Crec que és compatible això amb el dret a l'educació i amb el dret a la mobilitat. I demano en aquest sentit un parèntesi i també va començar el curs, respectem el dret a l'educació dels ciutadans i anem a reunir a veure quina educació necessita Catalunya els propers anys i el govern tindrà la feina de posar aquests recursos a disposició.
1: En paral·lel, el cap de l'executiu ha avançat que impulsaran un pla per climatitzar les aules i centres d'arreu del país per fer front a les altes temperatures.
2: Jo hi puc garantir que el govern les properes setmanes presentarà un programa complet per resoldre això. Intentarem el més aviat possible. Jo tampoc vendré dos o quatre pessetes. Un de cada quatre dels 2.500 centres escolars són anteriors a 1965. És el punt de partida. I no només en l'àmbit escolar, sinó en les residències, és una prioritat i el país ha de fer un esforç i crec que té recursos.
1: Tot i això, Illa no ha especificat terminis ni ha desenvolupat l'estratègia. Més notícies amb Alba Barbosa.
3: A Alemanya, l'extrema dreta pot arribar a les cotes de poder més altes després de la Segona Guerra Mundial. El partit Alternativa per a Alemanya ha guanyat les eleccions a l'estat federal de Saxònia-Anhalt i ha fet saltar les alarmes de cara a les pròximes cites electorals. El canceller conservador Friedrich Merz, que es troba en les seves hores més baixes, s'ha declarat en xoc i ha alertat que no es negociaran els valors constitucionals.
4: Estem profundament emocionats. No esperàvem que acabés així. Per descomptat, ho hem d'acceptar. Aquestes són les regles de la nostra democràcia. Però alguna cosa ha canviat.
1: La direcció del parc de Collserola dona per fet que la pesta porcina africana obligarà a mantenir la prohibició d'accedir-hi com a mínim fins a finals d'any. Per això ja treballa per adaptar la programació educativa habitual en espais alternatius fins a final d'aquest curs. Raimon Roda, gerent del Consorci.
5: Intuïm que segurament això pot ser que encara fins finals d'any continuï. Per tant, comencem a veure com encarem aquest curs escolar intentant fer activitats segures dintre Can Coll, és a dir, en recinte tancat, però començar a veure si el podem començar a obrir i veure si les activitats que es feien a Can Coll es poden fer a les escoles.
3: L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. La jutge sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc i també vol esbrinar si els fets han compromès la pau o la independència de l'estat espanyol. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, insisteix que no té proves de la participació de Rabat.
6: Al dia de hoy no existe ningún elemento mínimament lógico, razonable y objetivo de intervención alguna ni de Marruecos ni de ningún otro estado.
1: El govern ha donat el tret de sortida als actes que commemoren el 50è aniversari del retorn de l'exili del president Josep Tarradellas i la recuperació de la Generalitat i l'autogovern català. Tarradellas va passar 38 anys a l'exili, des d'on va mantenir vives les institucions catalanes durant la dictadura franquista. El president de la Generalitat, Salvador Illa, n'ha destacat el seu llegat, basat en un projecte de país que prioritzava la unitat i el màxim autogovern per Catalunya.
7: Volia governar Catalunya. Volia governar una Catalunya democràtica. Volia governar per refer i per construir el país. En el seu acte de presa de possessió, en aquest mateix sabó, Tarradellas establia dues prioritats. La unitat del poble de Catalunya i l'arrelament de la democràcia a Espanya, sense la qual Catalunya tenia abast de perdre. Crec que estem treballant de valent en aquestes dues prioritats.
1: Tarradellas va tornar a Catalunya l'octubre de 1977, després de la mort de Franco, i pronunciant el conegut Ciutadans de Catalunya, ja sóc aquí, des del balcó del Palau de la Generalitat. Esports, aquest dimarts comença la Lliga de Campions. El partit més destacat, el del Real Madrid, que rep l'Inter de Milà al Santiago Bernabéu. El Barça jugarà dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord.
3: Per la seva banda, els socis del Barça poden consultar els números i la documentació de l'assemblea. El club va tancar l'exercici ordinari de la temporada 25-26 amb 0,2 milions positius. Per a la temporada 26-27, la previsió d'ingressos és de 1.195 milions d'euros.
1: A la segona divisió, victòria del Sabadell per 3-2 contra el Còrdoba. Joaquini en dues ocasions i Urrit de penal han fet els gols arrequinats. El Sabadell suma 8 punts de 12 possibles. Es tercer la classificació i després de 4 jornades es manté invicta.
3: I en marxa a primera un partit que tanca la jornada. Elx 2, Reial Societat 2, al tram final de la segona part. I també jugat avui a primera el Getafe 1. Salta 1.
1: En ciclisme, tres catalans seran al Mundial de Ciclisme en Ruta, que es disputarà a Montreal, al Canadà, del 20 al 27 de setembre. Són Marcel Camprubí, Paula Blasi i Mireia Benito.
3: Al Mundial Femení de Bàsquet, la selecció espanyola amb la catalana Mariona Ortiz s'ha classificat per als quarts de final després de superar el Japó per 59-79.
1: I a l'Open de tenis dels Estats Units, Iga Swiatek ha quedat eliminada als vuitens de final. La polonesa ha caigut 2-16-0 contra la xinesa Zheng.
0: Fins aquí les notícies.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: Bona nit. En el sorteig de mi dia de l'11 d'avui, la data guanyadora ha estat...
3: 16 d'agost de 2001.
2: I el número de la sort, el...
3: 4.
2: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos 11 Ponés o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que demà, com cada dimarts, tens un pot milionari amb el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
2: Hi ha pel·lícules que parlen de nosaltres.

0: Per resumir, quan parlem d'una pel·lícula molt habitualment, diem la pel·lícula de Sorogoyen, la d'Almodóvar, la de la Cuixet. Però poques feines són tant d'equip. Com fer una pel·lícula? Hi ha actrius, actors, persones que s'encarreguen de les llums, de la fotografia, del maquillatge, fins i tot dels àpats. El Ser Querido, la pel·lícula de Rodrigo Sorogoyen, que es pot veure aquests dies al cinema, ens parla molt d'això, de no creure que les pel·lícules s'acaben amb un sol nom. Per això convidem avui a l'actriu principal Victoria Luengo i a la guionista Isabel Peña perquè ens parlin d'una altra manera de demanar, de la vulnerabilitat i de tot el que passa en aquesta pel·li, que no sortirà mai als titulars, però és més essencial que tots els premis.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

Comencem aquest dilluns 7 de setembre amb aquest nou tema de Rey, aquesta britànica que ens té el cor robat, i amb la cançó Joy, que és el seu últim single, que és una cançó a l'alegria, que vol trencar esquemes, perquè es pot trencar els esquemes de moltes maneres, però si hem de triar, que sigui amb alegria.

Benvingudes, benvinguts a les dones i els dies. I avui especialment vull saludar la senyora de Correus, que aquest dematí ha anat a buscar un paquet i m'ha dit que escolta les dones i els dies cada dia puntualment a les 11 de la nit. I escolta, això m'ha despertat alguna cosa.

0: Hay una cosa que quería preguntarte, que es, ¿la gente de la peli sabe que... ¿Sabe que eres mi padre o qué sabe?
1: La gente de la peli sabrá lo que tengan que saber, ¿no? No pasa nada, pero vamos, eso no va a ser nunca un problema, Emilia.
0: Bueno, para mí sí, quizás.
2: He venido al desierto para irme de tu amor. Que el desierto es más tierno y la espina besa mejor. He venido a ese centro de la nada para gritar. Que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar. Que tú nunca mereciste lo que tanto quise dar.
3: Aquesta cançó no la trobareu a la banda sonora del Ser Querido, però ja sabeu que nosaltres fem trampes, ens encanta muntar-nos la nostra peli. Avui teníem ganes de parlar d'aquesta pel·lícula de la que tothom parla, la pel·lícula del Sorogoyen, El Ser Querido, i és una pel·lícula dirigida per un home, i dieu, això no és material de Les dones i els dies, no, no, però hi havia actrius també, i sobretot em sembla que parla de temes molt tangencials, molt importants, que a les dones ens impliquen molt. Parla, és una pel·lícula que parla sobre la violència, l'autoritat d'alguns homes, també a l'hora de dirigir, a l'hora d'estimar, a l'hora de viure, però també parla d'autoestima, d'una dona que creix sense la presència del pare, de maneres d'estimar equivocades, de l'anestèsia per no sentir allò que ens fa mal, i també del que significa la paternitat. Es tracta només de posar la llavoreta, la semilla, que m'està mirando Isabel Peña diciendo que és això de la llavoreta.
4: Estic superatenta.
3: Ho tenim tot. Doncs ens acompanya la Isabel Peña. Com estàs?
4: Pues muy bien, muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por invitarme.
3: És coguionista de la pel·lícula del Ser Querido. Jo ara ho estava dient quan començava a parlar la pel·lícula del Sorogoyen, de la que parlem tots. És una pel·lícula feta per moltes persones. Clar, diem les pel·lis sempre amb el director al costat, però tu ets coguionista i aquí es nota que hi havia una dona, perdona, escrivint també, sí o no?
4: Sí. Absolutament sí, havia una dona. Qué bonito que lo traigas a colación, y no solamente por la parte que me toca, sino porque es que, de verdad, o sea, el cine es un trabajo en equipo. Si tienes suerte, en familia, como es nuestro caso. Una película la hacen tantas personas que es verdad que es muy injusto cuando se le pone una sola etiqueta, ¿no? Que casi siempre o siempre es la del director. Entonces, gracias por abrir este melón.
3: Vinga, doncs de melons parlarem també, i ens acompanya Victoria Luengo, actriu, protagonista de la pel·lícula del Ser Querido. Com estàs?
5: Molt bé, molt contenta de ser aquí.
3: Escolta, tu també t'ha tocat molta feina perquè el teu paper és molt bèstia. Parles de, sense voler-ho, amb el que ha escrit la Isabel Peña i també, doncs, evidentment, Sorogoyen, has tramat un personatge molt delicat, amb moltes arestes, i que li passen moltes coses.
5: Sí, la veritat és que poques vegades a la vida tens l'oportunitat en aquesta feina de que t'arribin personatges tan complexes, i això és una cosa, evidentment, que ve des del guió i també ve, com deia la Issa, de tenir l'oportunitat de treballar en família i de poder tots dir la nostra opinió, tots parlar de com sentim les coses, com les volem transmetre, i quan treballes en família i fas una pel·li en equip, passa molt que et sents escoltat. I he pogut i he sentit que deixava la meva empremta a la pel·lícula, i ha sigut molt maco.
3: Clar, hi ha una cosa, com tot a la vida es pot explicar tot de moltes maneres. Podríem fer una sinopsi així ràpida d'aquesta pel·li sense fer spoilers. Un director famós que ha guanyat 2 Oscars, fa molts anys que viu als Estats Units, torna a Espanya per tornar a rodar, i li demana a una filla que havia tingut fa temps i que no l'ha vist ni se li espera, que faci d'actriu principal. Això podria ser com la manera d'explicar-ho ràpidament, però clar, aquí hi ha molts matisos, passen moltes coses, i m'agradaria saber també si en el principi, en el guió, vosaltres ja teníeu pensat que hi hauria totes aquestes capes, que parlàvem de l'autoritat, la violència i tal, o resulta que vau voler fer aquesta història del pare i al final la cosa se us va anar de les mans i vau acabar explicant moltes coses que ni pensàveu?
4: Pues es un poco lo segundo, la verdad. No sé cómo lo harán otros guionistas del mundo, pero cuando Rodrigo y yo nos sentamos a empezar a escribir, estamos perdidísimas. Entonces, es muy estimulante, o sea, todo puede pasar. Por eso también a veces sufrimos tanto, sufrimos entre comillas, ¿eh? Porque durante meses, si no te exagero, podemos estar en la incertidumbre total. Eso te genera muchísima inseguridad, sobre todo como en este caso, en esta peli, que hemos salido de la zona de confort, por así decir, del thriller, y nos hemos enfrentado a hablar de las cosas de verdad. Sí. Entonces...
3: Asbestos ja... és més fàcil. És a dir, amb sí. totes les dificultats que té.
4: 100%.
3: Però això, aquesta és una pel·lícula de matisos.
4: Absolutament.
3: Una pel·lícula que també passa tot en la cara dels protagonistes.
4: Total, totalmente. Asbestos és hablar del otro. Mm. Y el ser querido es hablar de una. Entonces eso cuesta muchísimo más. Entonces, me parece una forma muy honesta de encarar este trabajo. El decir, bueno, tengo un padre y una hija, tengo el metacine, tengo el abandono, ¿y qué más voy a tener? Pues hay meses que tienes unas cosas, llega la primavera y tienes otras, has perdido pero has ganado, y cuando entregas tu versión definitiva, que es un gran día en la vida de una guionista, pues ya tienes tu peli. Y lo bonito es que esa peli sigue mutando hasta la pospo de sonido, y no te exagero.
3: Y también la mirada de la gent que la veu, ¿no? Dels espectadors, claro. que esteu veient que causa emocions, i fins i tot hi ha gent que a vegades ha de sortir del cine. No vull espantar ningú, que es pot veure perfectament, però sempre hi ha gent sensible, i en moments de la vida, ¿no?
5: Jo estàvem parlant abans del dinar, i els estava explicant que a la meva carrera, que no és molt llarga, però ja porto 20 anys treballant, només m'ha passat tres vegades, aquesta resposta del públic, de sentir que el públic està atrevessat emocionalment per una història. Em va passar en Prima Facie amb el monòleg de les agressions sexuals, em va passar amb La gossa en el descampat, l'obra de teatre de la Clàudia Sedó sobre la mort perinatal, i m'ha passat El ser querido, i és molt, molt, molt impactant veure com gent que no es dedica al cinema, gent que no sap res de l'ofici, gent que a priori dius, potser no se sent interpel·lat per un rodatge, surt del cinema completament atrevessat per la pel·lícula, rebo missatges a Instagram de no sabeu la quantitat de dones dient he vist la pel·lícula de la meva història. I dius, com pot ser? Perquè nosaltres sabíem que això parlaria a molta gent, però no a tanta gent.
3: Aquesta història, la història principal, podríem dir, tot i que n'hi ha moltes secundàries, com dèiem, és l'abandonament del pare. És aquell pare que, diguéssim, va plantar la llavor i va desaparèixer per motius X. Cadascú tindrà els seus. Ho has explicat a entrevistes, i ara no, que no vull fer momento lectures, però vull dir... Ho has explicat una mica, que era una història que també t'havia succeït a tu, no d'aquesta manera, eh?
5: Sí, jo vaig tenir un pare absent, i evidentment és un lloc del que he begut per construir el personatge, és un lloc que m'ha portat a llocs. Evidentment no és la meva història, el meu pare no era director de cinema...
3: No ha guanyat dos Oscars.
5: No va guanyar dos Oscars, és a dir, no és la meva història, sí. Però jo com a actriu acostumo a crear els personatges intentant comprendre'ls, intentant entendre'ls, i jo... Aquest personatge, el que et puc dir és que m'ha estat més fàcil d'entendre que altres que he fet.
3: Clar, potser de policia et costava més.
5: Pues d'antidisturbios era més difícil d'entendre per a mi, sí.
3: Però clar, et veiem en els primers, no vull explicar res, però en els primers moments, quan et trobes aquest pare que fa tants anys que no veus, aquesta incomoditat i aquesta pregunta tan buida, i que hem fet tots moltes vegades, estàs bé? Sí, sí, estic molt bé. Estic molt bé. I s'ho van repetint. Estic molt bé.
4: Quantos más bien... Peor, menos.
3: Exacte. Com més vegades dius que estàs bé, és que estàs fatalíssim, no?
5: És molt curiós, això, perquè jo no era tan conscient, quan vaig llegir el guió, de que tantes vegades ens dèiem que estàvem bé. I m'ho diu molta gent. Molta gent es queda amb la cosa de el padre y la hija os decís muchas veces que estáis bien cuando no estáis bien.
4: És que eso no estava escrit, eh?
5: Però sí que estava escrit, perquè a la carpa final... Yo le digo, ¿cómo sí. estás? Bien, bien, estoy bien. ¿Y sí. tú? Bien, bien, estoy bien. Y es el final de la película.
4: Sí, sí. En la carpa está escrito...
3: A ver, no explico el final de la película, que aquí la gente la debe ver.
4: Estamos respetando. Pero es verdad que en el final está, pero... la pregunta inicial de la peli, sí. eso es cosa, eso es vuestra cosecha.
5: Sí, es cosecha propia.
3: Això anàvem a dir que crec que he llegit... por ahí, no? que hi ha molta improvisació, o sigui que els primers minuts que es trobeu amb el Bardem, amb aquest pare, aquest mal pare, diguéssim, hi ha molt de Victoria Luengo aquí. Eh?
5: Sí, jo vull puntualitzar que hi ha una cosa que la nostra pel·lícula parla del relat, no? I de com el relat... I hi ha una cosa que està passant a la premsa i tal, que sembla ara com que a la pel·lícula hi ha molta improvisació, i a mi m'agradaria puntualitzar...
3: No, hi ha molta feina, segur.
5: No, que l'únic lloc on hi ha improvisació és a la primera seqüència.
3: Sí.
5: Tot el que més està molt escrit.
3: No, jo parlava del principi.
5: Però sí que és veritat que al principi hi ha una part que és de bastanta improvisació, i evidentment quan tens tanta improvisació hi ha un lloc on apareixen coses que formen part de la teva intuïció, no? I suposo que inevitablement són coses que estan més a prop teu.
3: Mm-hmm. Aquells primers plans, que no enganyen. Mm. Aquesta incomoditat que podreu veure si aneu a veure la pel·lícula. Que contentes ens fa estar amb la Victoria Luengo i l'Isabel Peña.

0: No sé si és mai un home trencat. Aquí podria ser un subtítol de la pel·lícula del ser querido, de la pel·lícula de Sorogoyen, parlant aquesta nit amb Isabel Peña, guionista de la pel·lícula del ser querido, i la Victoria Luengo, actriu protagonista d'aquesta pel·li. I, clar, és molt material, Dones i dies. Nosaltres estem entusiasmades amb aquesta pel·lícula perquè també, a part de l'abandó i de com ens ensenyen a ser pares i mares, no? Aquí hi ha moltes referències, hi ha moltes reflexions sobre què significa ser mare i com una mare ho té més difícil per desaparèixer, per abandonar, no?
1: Sí, no sóc mare, llavors em costa molt respondre't amb absolutismos.
0: Però pel diàleg, no,
1: però
0: que teniu.
1: Sí que et vull dir que és, per nosaltres és molt important el personatge de la Charo, que és el personatge de la mare. És un personatge que surt molt poc a la pel·lícula i que per mi marca tota la pel·lícula. Sí. I marca tota la pel·lícula perquè és una dona, i això ho vaig parlar l'altre dia amb la meva mare, és una dona que ha patit molt per la figura del seu ex, que a la vegada és la figura del pare, i això és una cosa molt interessant a veure, no? Que a vegades les dones han tingut un conflicte amb el seu ex, que a la vegada és el pare del fill o la filla, i que és molt difícil a vegades comprendre la separació entre una figura i l'altra.
0: I aquesta mare que fa la Núria Prims, que, mm-hmm, que ens agrada, ho dic bé,
2: que,
0: no?
2: Per favor, sí, és increïble.
0: Sí, ens encanta aquesta dona.
2: El parecido entre Núria Prims i...
0: Ah, no és Núria Prims?
1: Sí, que no, sí. Parecido entre nosotras dos.
2: O sea, hay un momento de perfil de las dos.
0: M'he llançat a la piscina, jo.
2: No,
1: és precioso i és molt important perquè crec que totes les dones que vagin a veure la pel·lícula, de les coses que a mi més m'han impactat és la quantitat de dones de 40 a 60 anys, 65, que m'escriuen dient: he vist la pel·lícula tota a través dels ulls de la Núria Prims, del personatge de la Charo. M'he sentit completament identificada amb aquesta dona perquè és una dona que va ser abandonada, ella també, i que quan la seva filla decideix anar a veure el seu pare, ella respecta,
0: treballar amb ell,
1: ella respecta, tot i que té por i té vertigen del que la filla vol fer, però ho respecta i no intenta ocupar espai. Ella no truca, ella no apareix al rodatge, ella envia uns àudios dient: hola, estàs bien, te mando un àudio, no te quiero molestar, que és algo també que fem molt les dones, de respectar constantment l'espai exterior de l'altre i saber veure la persona que tens davant. I és preciós perquè és una mare que en tot moment sap veure la seva filla. I això és preciós perquè el pare no l'ha vist mai, a la filla.
2: Sí, i també és bonito que la filla sabe ver a la mare, ¿eh? Perquè hay un momento, una de mis... Voy a decirlo, ¿por qué no? Ya que estamos entre amigas. Una de mis frases favoritas del guión y de mis escenas favoritas es cuando Emilia dice: mi madre es la hostia.
1: Sí, eso es.
2: Es un momento súper pequeñito, pero que si se te queda, es como que abre una puerta a... joder, a ver la història d'elles dos. Mm-hmm. Bueno, i aquestes coses a mi me parecen com més especials. Sí.
0: Clar, molt respecte, perquè aquesta dona la cuida, ha estat sempre allà, ha estat la present, podríem dir, que és la història, no? Per qui no hagi vist la pel·lícula, és a dir, és una mare que, tot i que va tenir aquesta parella i no va funcionar, ha decidit quedar-se en un cantó, ha estat sempre cuidant de la filla, i ara que la filla vol treballar amb el pare, no li posa traves, no ocupa lloc, no la truca 60 vegades i, sobretot, no interfereix en la relació.
2: I seguro que le duele, ¿eh?
0: Claro.
2: Quiero decir, ella no está en un spa.
0: No, claro.
2: Ella está seguramente muchas horas del día pensando en las ganas que tiene de saber.
0: Claro. Hi ha aquesta dona que pateix, però també la Victoria Luengo, el personatge que fa, per suposat, pateix perquè el que li està, la decisió de ser actriu amb algú amb qui no has compartit espai, però penses també que és una...

0: la vegada el que li passa per dins és a veure si jo m'apropo a aquesta persona i puc entendre per què no va ser present, per què no va estar present a la meva vida, i li passa tot alhora, jo crec.
1: Clar, perquè és una pregunta que jo crec que tenen moltes dones, té la protagonista, però poden tenir moltes dones que veuen que el seu pare no ha estat present. Què he fet jo? Hi ha sentiments de culpa, sentiments de por, com m'hi relaciono, representa que és el meu pare però és un desconegut.
0: Bueno, perquè jo crec que la pregunta és molt clara, és si aquest home que se suposa que m'ha d'estimar incondicionalment decideix no estimar-me, jo no sóc meritòria d'aquest amor. Uh-huh. I això és una cosa que configura tota la teva identitat, perquè tu creixes pensant que el teu pare i la teva mare, o les teves dues mares, o els teus dos pares, et deuen un amor incondicional. I en el moment on tu veus que hi ha una persona que ha decidit no estimar-te, no estar, l'única cosa que pots pensar és per algú meu, és perquè jo no mereixo això, i això et configura una identitat en els teus vincles posteriors, saps?
1: En els vincles, en l'amor, i jo pensava també en les comparacions, perquè hi ha un moment en què es veu, per exemple, aquest pare, no?, amb la nova dona, podríem dir, amb la dona que no has conegut mai, amb el lloc que podries ocupar tu com a filla, també, perquè està amb els seus dos fills. Com seria jo amb aquesta família? Per què aquest senyor sí que sembla que es comporta bé amb aquesta família i amb mi no es va comportar bé, no? Entendre que és el mateix home, aquell que em va destruir la vida, i el d'ara, també és una feina molt gran, no sé si de teràpia o de què.
0: Saps que m'agrada molt del guió, i no ho he dit mai perquè no se m'ha acudit dir-ho mai, i no l'he dit mai a la Isa, que és la responsable d'això que m'agrada tant. Hi ha la seqüència del passeig marítim, on jo vaig a conèixer la família, m'agrada molt per guió que la Emília i la dona de l'Esteban sí que parlen i tenen una conversa sincera, perquè el problema, evidentment, no ha sigut mai entre elles. I m'agrada molt del guió...
1: Estem parlant, ho dic per si la gent no ha vist la pel·lícula, sí, que volem que la vagin a veure,
0: per favor.
1: Querido, de Sorogoyen, però Isabel Peña també. És que estem parlant de la nova dona, podríem dir,
0: sí,
1: i de la filla que ets tu, de la primera filla.
0: Clar, és com jo sóc la filla d'una relació anterior, i ella ara té una família diferent, amb una dona diferent, amb dos fills. I hi ha una seqüència on jo conec aquesta nova família i m'agrada molt del guió que jo no rebutjo a la nova dona. La Emília en cap moment la rebutja. De fet, té una conversa íntima i molt interessant amb ella. I les dones crec que tenim una capacitat, per com hem estat educades, a mostrar-nos vulnerables i a tenir la capacitat de mostrar-nos vulnerables una davant de l'altra. I crec que és molt maco del personatge de la dona de l'Esteban, l'actual dona, que ella és capaç de veure'm. Mm-hmm. I l'actriu ho fa molt bé, perquè quan jo quasi em poso a plorar i li dic, ella em diu, ¿cómo va el rodaje? I jo li dic, bueno, va mejor cada dia. I ella em diu, però no estàs contenta? I jo quasi em trenco a plorar i aguanto i no lloro, i ella m'escolta i ella m'està viendo, i ella sap perfectament el que m'està passant, i això em sembla una gran troballa
1: perquè,
0: de guió.
1: Clar, i també perquè coneix aquest home, que és el teu pare i la seva parella d'avui, no? Sap quin monstruet té casa, també, jo crec.
0: Bueno, és que també, i no només això, com te digo, jo crec que les coses passen totes a la vez, i aquesta dona pot estar completamente enamorada de su marido y a la vez saber que en el pasado hizo cosas que seguramente no estaban bien. Y esta mujer es consciente de todo a la vez y pot conviure l'amor i el judici cap a un passat, hacia un pasado de este hombre, ¿no?
1: Sí, sí, total. Es que claro, para escribir una película, tú en realidad escribes muchas pelis, ¿no? Quiero decir, Charo tiene su historia, la actual mujer de Martínez tiene su historia, y hemos hablado mucho de esta mujer. Es editora de libros, es sueca, pero vive en Nueva York, ¿no? O sea, como que tiene su propia biografía. Entonces, para Rui, para mí, esta mujer es la...
2: Rui es Rodrigo Sorogoyen.
1: Rui es Rodrigo,
2: que
1: sí.
2: Toda la zona de ella, Rui, diga, a ver, ¿qué está pasando aquí?
1: Claro, claro.
2: A ver si tenía un altre y no yo...
1: No, es él. Entonces, claro, esta mujer es la que ha sostenido al antiguo Martínez,
2: sí,
1: para que se transforme en el nuevo Martínez. Pero entre el nuevo y el viejo hay una conexión, ella la conoce perfectamente. Entonces, claro, nos encantaba pensar que efectivamente ella está sosteniendo mucho en esa conversación. Ella sabe perfectamente de lo que estás hablando.
0: Es muy bonito eso y nunca te lo había dicho, y me parece muy, muy especial esas cuatro frases que comparten ellas dos. Uh-huh.
1: Qué bien.
2: Cosas que pasan a las donas y los días.

0: ser querido i les nostres estimades, hauríem de dir, Isabel Peña i Victoria Luengo, aquí obrint-se, explicant totes aquestes qüestions íntimes i també, jo crec, diria que socials i grupals, perquè crec que totes hem viscut situacions semblants a moments de la nostra vida. Vull dir, és una pel·lícula que apela tanta gent justament per això. Parla també de com l'educació, la falta d'educació o aquest abandonament també fa que la teva autoestima sigui fràgil. I per una actriu, que la seva autoestima sigui fràgil, és tot un bon bacallà.
1: Total. ¿Quieres contar tú lo de ser mirada? Que eso fue desde guión muy bonito. ¿Por qué elegisteis lo del contexto del cine?
0: A veure, que ja estan parlant en castellà ja de tan còmodes que estan.
2: Entre les dues, ¿vale? Es verdad que nos emocionaba mucho pensar en Emilia, hija, que nunca ha sido observada por papá, porque no estaba.
0: Victoria Luengo. Sí. Deixa'm que digui Victoria Luengo. Ai, Victoria Luengo i Bardem, perquè la gent amb els noms...
2: Vale. Clar, és que, fíjate, a mi me da pudor hablar de eso.
0: Jo però penso bueno, amb els oients.
2: Hija i padre, ¿vale? Venga, ¿vale? Entonces, aquí hay una hija que nunca ha sido mirada por su padre, como son esos niños mirados en el buffet del desayuno.
1: Claro.
2: ¿Vale? Para que nos entendamos entre las donas que hemos visto la película. Entonces... Esta hija se ha convertido en una actriz que ahora va a ser mirada por un director. Entonces, esa necesidad de validación que tenemos como hijas se está mezclando totalmente con esa necesidad de validación que tenéis como actrices.
0: Como actrices, que está terrible.
2: Entonces, eso porque... es un cóctel molotov para un alma, ¿no?
0: Clar, en aquesta pel·lícula, perdona, que hi ha moltes que s'haurien negat, moltes actrius que s'haurien negat perquè haurien dit, a mi aquests primers planos que se'n veu aquí fins l'esperit no me'ls feu, eh?
1: Yo es que con todo mi amor y sin juzgar, a mí eso... O sigui, és que saps què passa? Mira, jo tinc... I això també ho dic per obrir un meló, perquè en aquest espai crec que és el lloc on fer-ho. Jo penso que tu no pots ser honesta com a actriu en els teus personatges si no ets honesta amb la teva cara, amb el teu envelliment, amb la teva evolució com a dona i com a ésser humà. Mm. Llavors, jo, una de les coses, fixa't, que més admiro del Rui, del Rodrigo, és que jo veig a les seves pel·lícules persones... amb les cares normals i amb les línies d'expressió que les dones tenim, perquè som més humans,
2: les dones, sí,
1: i els homes, sí, les però homes. Que hi ha una part,
0: sí, ha,
1: que els homes...
0: Hi ha un molt viatge per les dones.
1: I que els homes estem molt acostumats a veure'ls envellir al cinema, mm-hmm. I en canvi a les dones no. I una de les coses que a mi m'agraden molt, també del Rodrigo, és que ell, les actrius que tria, mm-hmm. són dones que jo les veig a la pantalla i dic, aquesta dona és veritat. Llavors, jo no jutjo gens les decisions de la gent perquè tothom pot fer el que vol, però jo, personalment, la meva tria i la meva opinió és que jo no puc ser honesta. Si jo vull ser molt honesta com a actriu, no puc no ser honesta amb la meva cara. Perquè si jo he d'interpretar una mare de 40 anys que ha perdut 2 fills... Jo no puc tenir una cara...
2: En el siglo XVIII, imagina't.
1: Jo no puc tenir una cara increïble, sense... Llavors, a mi em passa, jo tinc contradiccions i tinc inseguretats com a dona. Jo veig el Ser Querido i hi ha planos que faig... Ai, Dios mío. Però a la vegada...
0: Home, hi ha el moment aquest que imites el Bardem, perdona.
1: Sí, sí. Però mira, però fixa't, segurament serà el plano...
0: Ho fas molt bé, eh?
1: Moltes gràcies. Serà el plano on menys bella... puc arribar a sortir, sí. I és la meva seqüència preferida, quasi, clar. De la pel·lícula. Perquè jo trobo que, de veritat, hi ha algú bonic i en el món que vivim ara i arriscat, també, en dir pues jo sóc això, i sóc això i sóc perfecta com sóc, perquè estic evolucionant i perquè tinc 36 anys, ja no en tinc 25, i jo sóc completament normativa. O sigui, sóc conscient de la meva normativitat i de que... Però crec que és important...
0: Però t'has sentit vulnerable, tot i així?
1: Com a actriu?
0: Sí,
1: en
0: molt,
1: aquesta
0: no?
1: pel·lícula no, perquè jo en aquesta pel·lícula m'he sentit, com ha dit la Isa, per fer-ho en família i tal, molt cuidada. Però com a actriu jo tinc molts dies on jo amb la Isa ho parlo molt. Dic, ai, amiga, avui és difícil perquè tinc moltes fotos, molta exposició, molta gent que et mira, molta gent... I és molt, molt difícil no caure en el judici cap a tu mateixa de dir, ai, no em veig bé. I m'agrada fer una aposta... Potser d'aquí 2 anys et dic, no ho he aconseguit, i també em semblarà bé i no em jutjaré, però fer una aposta per dir, si vull ser honesta amb els meus personatges, he de ser honesta també amb la meva manera d'envellir. i crec realment que és important. I jo vull que la meva neboda, que ara té 6 anys...
0: reconegui, no?
1: Sinó que quan ella comenci a tenir evolucions en el seu cos, el reconegui com a una cosa bona i no com a una cosa que és una amenaça, que és com crec que ens han venut a les dones, que l'envelliment és una amenaça en comptes d'una cosa bona, perquè estem fent anys, perquè això vol dir que ric molt, perquè això vol dir que penso, vol dir que m'enfado, vol dir que tinc ràbia, i he de
0: poder... El que passa és que quan veus els festivals, allò, Cans, etc, tu veus allò, totes les actrius, i en veus tres que no s'hagin tocat la cara.
2: Per això és tan difícil.
1: Clar. És molt difícil, perquè no tenim referents, perquè hi ha molt pocs referents, i escolta'm, i ho repeteixo, és molt important, aquestes persones que fan això no les podem jutjar perquè és culpa nostra com a societat la pressió que tenen elles per fer el que fan.
0: Els seus managers...
1: No només els managers, la societat. Tu, jo, perquè jo veig una foto i faig mira esta com està. Llavors també és culpa meva, eh? És culpa de tota la societat que les dones tinguem la pressió que tenim per complir un cànon estètic. Llavors, la lluita contra el cànon estètic no és fàcil. Com ho faig jo? Doncs jo tinc amigues a la que els dic, i jo tinc grups de WhatsApp amb amigues actrius que els dic, noies, avui estic patint tal, i em fan, venga, ànimo, no passa nada! I hi ha alguna cosa de... És important, i ens hem de recolzar, perquè crec que és un moment de canvi, i crec que ens hem de recolzar amb això, perquè és realment molt important, i que és molt important com a dones, i com a societat, i els homes, i tothom, que no jutgem a la gent que ho fa, perquè la gent que ho fa és perquè ho necessita fer, perquè ho vol fer, perquè té la llibertat de fer-ho, que facin el que els doni la gana, però no les podem jutjar perquè la pressió que com a societat posem a sobre dels cossos femenins és absoluta.
0: Mira Dolly Parton, que deia ella, si voleu us passo les factures del meu cirurgià, que ella no estava encantada, ella estava encantada, sempre ho deia, i deia, escolta, teniu algun problema amb això?
1: No,
0: m'ho he pagat jo, m'ho he pagat jo.
1: Que ella faci el que li surti del xixi, clar.
0: Exacte. Es pensen que sóc rossa? No sóc rossa, és que porto moltes perruques. És que era fantàstica la Dolly Parton.

0: Parlant del ser querido, amb Isabel Peña, coguionista de la pel·lícula, i Victoria Luengo, actriu, que ens agrada molt, per ser-lo, de Vicky, ja no, no? Ho estàs intentant canviar?
1: No, ho estic intentant canviar. Ho he canviat.
0: Però te'n surts o no?
1: Sí, perquè sí. Jo el que demanava era simplement que jo els respecte. Crèdits... No respecte. Jo em sento respectada, però jo volia que en els crèdits de les meves pel·lícules firmàvem el meu nom.
0: Ja està.
1: Després a la vida, si em voleu dir Vicky, doncs estarà benvingut.
0: Ah, no, Victòria, ens agrada molt, Victòria, que ho estàs triomfant i així que quedi ben clar i que surtin totes les lletres. Un altre dels temes que també, clar, hem parlat molt al cinema en els últims anys del Me Too. S'ha parlat més del Me Too a vegades que de les pel·lícules, no? Però sí que és important i sí que s'han vist situacions que eren, vaja, deplorables, llestimoses i amb moltes actrius que han començat a alçar la veu. Però, clar, aquí no és que parleu directament de cap assetjament sexual, el ser querido, però sí que parleu de la violència tan instaurada, moltes vegades als rodatges, també, jo què sé, a les direccions d'orquestres, fins i tot a la ràdio, durant molts anys, semblava que l'autoritat anava lligada a cridar i, a més, estava molt lligada a l'home. Uh-huh. En aquesta pel·lícula parleu de que l'autoritat es pot fer d'una altra manera i hi ha moltes dones que es planten.
2: Uh-huh. Sí. Me gusta que saques este tema.
0: Això era una cosa perquè el Sorogoyen no li puguin dir mai que va cridar algun dia o com va això?
1: Ell no crida mai.
0: D'acord.
2: Esto es una cosa de las dos guionistas, sí. Absolutamente. Y estamos especialmente satisfechas, la verdad. Bueno, satisfechas, felices, mejor. Uh-huh. Con esta parte de la peli porque las personas que dicen, que se atreven a decir que no a Esteban Martínez, un hombre no acostumbrado a escuchar no, son siempre mujeres, y son mujeres que lo hacen de formas muy diferentes, y ninguna lo hace de una forma, entiéndeme, para enmarcar, porque es que no hace falta. O sea, por ejemplo, la escena con la dire de foto, con Pepa de Pablo.
0: Sí, és a dir, hi ha una persona... És que, clar, no sé si hem d'explicar tot això.
1: No, però se puede decir que en la pel·lícula hay una figura que es la directora de fotografía de la película dentro de la película.
0: Exacto. Sí, perquè hi ha dos pel·lícules aquí, ¿eh? La pel·lícula...
1: El ser querido.
0: Del ser querido.
1: La peli i la metapeli.
0: Tot això que hem explicat del pare que abandona la filla, no la veu en anys i no sé què, però a més és tan filmant una pel·lícula.
1: Exacto.
0: Jo estic patint aquí.
1: No, però...
2: Entonces, en ese rodaje pasa una cosa que no vamos a comentar. Y eso, ya hay un personaje de una mujer que se atreve a decir, yo esto prefiero que no. Y nos gusta mucho cómo lo hace en papel el personaje y cómo lo hace luego Pepa Gracia, nuestra actriz. Lo hace de una forma dubitativa, lo hace de una forma que sientes como le tiembla la voz.
0: Es natural esta forma,
2: sí.
0: ¿No? Que es como,
2: pues
0: como
2: imperfecta. Y sobre todo que lo primero que dice es lo siento. Entonces,
0: un clàssic.
2: Bueno,
0: un clàssic,
2: pero funciona. O sea, quiero decir, hace que las cosas avancen, que no se estanquen y sobre todo que no haya que acabar a gritos, ¿no? En esa habitación, uh-huh. Al menos por lo que por ella respecta, ¿no?
0: Uh-huh. Yo creo que también di no. És una cosa que en general a les dones ens costa a tots, però crec que les dones aquí tenim una assignatura pendent i més quan estem parlant d'aquest món del cinema, que si no ho fas tu n'hi ha 83 que s'estan esperant, no? Per tant, dir no costa.
2: Claro, es que es muy fácil, si hay un conjunto de personas que ven algo que no les está gustando, es muy difícil ser la primera que da un paso adelante, y esto por ejemplo en un rodaje puede pasar. Igual que puede pasar en una cocina, ¿eh? En una cocina de un restaurante. Pero es verdad que cuando somos un grupo es fácil escudarnos en que somos un grupo. Y precisamente por eso tenemos que estar muy despiertas y muy unidas, y hablo ahora mismo de la sociedad, para decir que no, y decir que no de formas imperfectas. O sea, no hay que ser una heroína para decir que no. Hay que ser, bueno, una persona coherente i no sé, echarle ganas.
0: I us ha passat, per exemple, a tu com a actriu, Victòria, t'ha passat en rodatges de dir això és inaguantable?
1: Jo no m'he trobat mai amb una directora o un director que em posi en una situació tan bèstia,
0: tan
1: no?
0: Extrema.
1: Però sí que m'ha passat mini situacions no violentes, però sí estranyes. Mira, hi ha una que explicaré que no em va passar a mi, però que per mi significa exactament això. Tinc una companya que va fer una prova de vestuari, i en aquesta prova de vestuari, que és el moment on ens proven la roba per decidir quina roba portarem a la pel·lícula, hi havia un moment que hi havia una seqüència on el personatge masculí i el femení sortien amb roba interior, ¿vale? I en aquesta prova de vestuari a ella li van provar la roba interior i sempre que et proven la roba et fan fotos i les envien al director perquè et fan fotos de 5 looks i el director diu vull el 3, vull el 2. I en aquesta noia la van posar a la roba interior i li van fer unes fotos perquè el director triés. I quan es va acabar la prova de vestuari d'ell, ella va preguntar a ell per què no li heu fet fotos. O sigui, per què no s'ha provat els calçotets? I això va ser molt, molt fort, perquè de cop era com les pròpies persones de vestuari van dir, uau, tens tota la raó. Hem demanat que es validi la roba que tu portaràs i, en canvi, els calçotets ens han semblat poc importants, perquè què m'has de, no? I això, per exemple, doncs, aquesta companya meva en aquell moment va tenir la valentia de dir, perdoneu, jo no vull que aquestes fotos s'envin perquè si no feu fotos del noi, per què m'heu d'enviar fotos meves? I aquest tipus de coses sí que passa.
3: Els límits a vegades no estan tan clars. O...
1: Bueno, és que clar, com a dones ja... com a dones ens han ensenyat a ser complaents, a ser educades, a ser a molestar poc, a una sèrie de coses on ocupar espai per nosaltres és vergonyós, a vegades difícil, a vegades molest, i jo crec que a poc totes ens estem ajudant a ocupar aquests espais i a permetre dir-ho. També et dic una cosa, vivim en una societat, abans que parlaves del Me Too i de tot això, vivim en una societat on si tu com a dona, i no cal que et fiqui exemples perquè tenim un cas molt concret que acaba de sortir, tu alces la veu i dius aquesta persona m'ha fet això, l'assenyalada i la que estàs marcada per tota la vida ets tu, eh? Mm. Llavors, igual que et deia allò de la pressió estètica, et dic això, deixem de demanar a les víctimes que alcin la veu de ¿por qué no passa que en el cine espanyol la gente habla? ¿Por qué en el periodismo la gente no habla? Perquè com a societat tenim una societat que no recolza la víctima, que jo això ho vaig explicar prima facie i ho vaig entendre prima facie. Tenim una societat on la llei i la justícia no són el mateix, i quan una víctima diu, a mi me ha pasado esto, ja sigui aquesta persona m'ha cridat, aquesta persona m'ha violentat, el que sigui, tota la societat el que fa és massacrar la víctima i posar-la en dubte, i senyalar-la, qüestionar-la, i llavors, per favor, com a societat, encara no hem trobat la manera, jo no sé quina és,
3: de fer-ho bé.
1: Protegir a la persona que alça la veu. Llavors, no podem demanar, sisplau, que la gent alci la veu quan encara com a societat no estem preparats per abraçar la persona que alça la veu. Llavors, encara no ho hem trobat. Hem de seguir treballant perquè no ho hem trobat.
3: Ho he dit molt bé, és que jo no puc dir-ho de cap altra manera. Ja està?
1: Pues bueno.
3: Victoria Luengo, actriu, moltíssimes gràcies. A l'Isabel Peña, co-guionista. Escolta, feu una pel·li d'aquest programa. Vosaltres dos.
1: Com de què? D'això que hem parlat?
2: A veure, con este nivell, jo crec que estem ready, eh?
3: Jo crec que ho veig, eh? Jo crec que ho veig. Moltíssimes gràcies. Però parlem una altra estona. Jo sí que tindria moltes inseguretats. En parlem aviat, ara parlem de negocis, parlo de royalties i tal. Moltes gràcies a les dues.
1: Gràcies a tu.
3: I aneu a veure el Ser Querido.
1: Un plaer.
3: Més aviat.
1: Adéu.

0: Catalunya Ràdio.
1: La nit dels ignorants és un programa que relaxa.
2: De 12 a 2 és la meva isla de pau.
1: Que està en constant evolució.
3: Aquest programa està fent un canvi, com la vida.
1: Un espai que els fills han heretat dels pares, encara que ara visquin molt lluny.
4: Ara, sense els pares vius, però sempre, sempre molt presents, us agraeixo per haver mimat i mantingut aquest pont.
5: La nit dels ignorants. De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, amb Marta Romagosa.

0: Que fortes que anem en aquesta part del programa, ja. Irene Pujadas, com es nota que ja estem allò enfilant la recta final.
1: Exacte. Bona nit, Montse.
0: Bona nit. Doncs escolta'm, Irene Pujadas, la nostra escriptora de capçalera, ens encanta que vinguis.
1: Que bé.
0: Ens encanta que vinguis en aquest programa i que ens portis sempre recomanacions literàries. I avui jo m'atreviria a dir que no només portes recomanacions literàries, sinó recomanacions d'esperit. Perquè d'això que parlaràs aquesta nit, ho necessiten tant.
1: Totalment. Avui vinc a reivindicar un estat de l'esperit, completament. Avui us porto un llibre que va sortir just abans de l'estiu i que es consagra a un fenomen meteorològic que hem enyorat força durant aquests mesos.
0: Estàs parlant de les pluges, el fred, els diluvis, les temperatures baixes, de què n'estàs parlant exactament?
1: Estem parlant dels núvols. Cirrus, estrats, cúmuls, totes aquestes formes abstractes i etèries que ens protegeixen del sol. Es tracta d'un assaig de Victoria Cirlot que es titula Imágenes negatives, editat per Ciruela, i que es consagra a la simbologia dels núvols en la tradició mística i la modernitat. Una meravella.
0: Escolta, i a mi el que m'agrada molt d'aquesta història, a part de que t'has llegit aquest llibre que és fantàstic, és que hi ha un punt, podríem dir, pràcticament, no ho sé, com de coincidència, no?, que va fer una mica que ens recomanessis aquest llibre. O sigui, a part de que tu la coneixes, perquè va ser profe teva a la universitat,
1: sí.
0: O sigui, aquí hi ha hagut un component que a mi m'agrada que m'ho expliquis, això.
1: Hi ha hagut molta cosa simbòlica amb aquest llibre, perquè, o sigui, jo me'l vaig comprar per casualitat, perquè un dia estava anant a la central i estava xerrant amb ma mare per telèfon i recordo que em vaig creuar la Victoria Cirlot, que la vaig veure i vaig pensar, mira, la Victoria Cirlot, que havia sigut professora meva a la universitat, una de les millors assignatures que vaig fer de mística femenina. I llavors, només a l'entrar a la central, els ulls se me'n van anar, doncs, cap al seu llibre, que és aquest llibre, amb una coberta meravellosa, així que és un núvol, efectivament, però que sembla com molt abstracte. I em va semblar, no sé, crec que a vegades l'estiu té aquest punt una miqueta com simbòlic, no?, que vols posar-li significat a tot, i vaig decidir que havia d'agafar-lo. A més, que un assaig sobre la simbologia dels núvols em sembla una cosa absolutament meravellosa.
0: La Victoria Cirlot, per qui no la conegui, que ja ha vingut alguna vegada al programa, vaja, historiadora, medievalista, catedràtica de filologia, filla d'Eduardo Cirlot,
1: vull
0: dir, un personatge meravellós.
1: Sí, ella ha dedicat bona part de la seva carrera a l'estudi de la mística femenina de l'edat mitjana, és a dir, a totes aquestes senyores d'entre el segle XII i el XIV, no?, Hildegarda de Bingen, Beatriu de Nazaret, Juliana de Norwich, etc., totes unes senyores que van tenir experiències místiques i que van escriure-les i relatar-les, no? De fet, Cirlot, pel que recordo, ella deia que aquestes escriptores eren les primeres escriptores modernes per la manera com narraven la subjectivitat. Però, bueno, en aquest cas, ella el que fa és un assaig sobre els núvols.
0: Escolta, ara mateix t'he de dir que veure un núvol també és una experiència mística, així que estic venuda ja
1: completament.
0: I desitjant que m'expliquis aquest llibre de la Victoria Cirlot que es diu Imágenes negatives. Però per què negatives? A veure, per què negatives?
1: Ella el titula Imágenes negatives perquè diu que els núvols formen part d'aquest tipus d'imatges que ens porten a altres llocs, no?, que activen la nostra imaginació. La majoria d'humans d'aquest planeta hem mirat al cel, hem vist núvols i hem dit, mira, un plàtan, un flotador, un ovni, el nas del meu pare, el que sigui, no?
0: El nas del meu pare, exactament, sí.
1: Els núvols és com que obren la porta a aquests mons alternatius, a aquests mons oposats al nostre, no? I en aquest sentit, la Cirlot agafa aquesta idea de les negativitats, de les imatges negatives. Que ella, per exemple, també diu, doncs, que les taques, les acumulacions de pols, poden ser com aquestes formes naturals, com mig volàtils, mig abstractes, que ens poden com remetre a nosaltres a formes, no? Vull dir, els humans sempre estem buscant significat, no? Volem com que tot l'abstracte sigui concret.
0: Fins i tot en la foscor o en el que no existeix, no?
1: Exacte. Exacte. I en aquest sentit, doncs, ella parla de negativitats o d'imatges negatives.
0: Però el llibre no és negatiu. Tot el que t'agradi.
1: Exacte.

0: M'encanta aquesta cançó de l'Escluet, que es diu Núvols Daurats, i realment això de posar formes que dèiem als núvols és molt antic, però jo crec que no deixa mai de tenir gràcia. És a dir, quan estàs avorrit, entretingut, o el que sigui, si encara hi ha algú que té la sort de ser a la piscina del seu poble...
1: Exactament.
0: I allò tanques els ulls i mires i...
1: Sí, sí, jo venia cap aquí i pensava... Coses, clar, no? Potser és un tema una mica naïf, però jo crec que és completament reivindicable, el tema dels núvols. I bé, en tot cas, que Sir Lot, doncs això, el llibre es diu Imágenes Negatives i es diu Les nubes en la tradició mística i en la modernitat. Llavors, ella fa referència a això, d'una banda, bueno, al que seria com les imatges negatives, als núvols en el sentit de les tenebres, és a dir, com, perdoneu, ella parla de les imatges negatives com una manera d'acostar-se a Déu a través de la via negativa, és a dir...
0: Mm-hmm. A veure, per què vols dir això?
1: M'estic fent un lío.
0: A veure, negatiu, acostar-nos a Déu, aquest setembre...
1: En la mística medieval, els núvols o les tenebres podien ser una manera d'acostar-se a Déu per la via negativa, no? És a dir, sabien que hi havia Déu perquè s'ocultava darrere del núvol, darrere de la boira, no? Hi havia com... Els núvols aboquen aquest misteri que ella, doncs, posa diversos exemples i, de fet, al llibre hi ha diverses imatges medievals en què Déu s'està amagant al núvol, no? Els núvols podien indicar la presència de Déu no perquè el veiem, sinó perquè el núvol el protegeix o perquè hem de travessar aquest núvol per veure'l.
0: I perquè si t'imagines Déu, sempre te l'imagines amb barba, aprofitant el núvol, ja que li fa de barba, allà darrere, amb els seus braços protectors. Exacte. Sempre és un senyor, Déu?
1: Déu sempre és un senyor, i, de fet, en aquestes imatges a vegades surt com ben bé com tu dius, i a vegades surt de maneres més abstractes, no? Però Sir Lot parla del que es diu l'apofatisme, paraula que he après gràcies a aquest assaig, que és el que vindria a ser la teologia negativa, que és parlar de Déu o del que és diví a través de la negació, a través de tot el que... de quan no podem veure Déu o quan Déu no hi és, però el podem intuir. En tot cas, no t'esperava, suposo, que vingués a parlar de Déu.
0: No ho sé, escolta, a mi m'agrada, la veritat és que no, però avui no et posaré pegues a res, perquè m'encanta que tornis a ser aquí a Les Dones i els Dies, després de l'estiu.
1: Que bé.
0: I el llibre t'ha encantat.
1: El llibre m'ha agradat moltíssim. És un assaig rigorós que comença amb tot aquest viatge de la teologia negativa medieval. Sir Lot posa diversos exemples en què això, no? Déu s'amaga dins d'un núvol, però després se'n va cap a la modernitat i explora els núvols amb Baudelaire, no? En el pintor Eugène Bodin i en altres artistes més contemporanis, com una artista britànica que es diu Tacita Dean.
0: Sí, que també hi ha senyores, eh? Quin...
1: Sí.
0: Sir Lot mai s'oblida de les autores.
1: No.
0: Escolta, em recorda també per tot el que vas dient al llibre dels alats de l'Elisabet Riera, editat per Males Herbes, que ella fa el mateix però amb ocells, amb moixons, Tota l'estona
1: sí,
0: va...
1: O sigui, sí. Posa diversos exemples de la simbologia dels ocells.
0: I tot el viatge, també per l'època antiga, per Grècia, per Roma, la simbologia dels ocells, dels auspicis, mira el cel...
1: Clar, vaja, clar. Aquí home, Montse, tu a la teva novel·la també parles dels moixons.
0: D'acord.
1: I dels estornells, que també fan moltes formes guapes a l'aire,
0: sí. Sí,
1: vull dir que aquí també s'hi poden trobar molta simbologia i moltes formes.
0: Escolta, què és el que més t'agrada de l'assaig de la Sir Lot per això d'aquest llibre sobre núvols?
1: Una cosa que m'ha agradat molt, a part de l'assaig en si, és que ella mateixa explica que va néixer una mica per atzar, aquest assaig. Saps quan tu estàs una miqueta obsessionada amb un tema i de cop et vas trobant exposicions, llibres, música que parla d'aquest tema, no? Com ella, el tema de la negativitat, d'aquestes imatges negatives, de les coses a les que els humans intentem donar significat, li interessava molt, no? I llavors va visitar un parell d'exposicions que la van colpir molt. Una d'elles va ser una exposició que Pere Jaume, l'artista, va comissariar al MNAC. Però era una exposició d'obres d'altra gent que es deia Maniobra i que unia obres de diverses èpoques, com si la història de l'art estigués tenint una conversa més enllà de l'espai-temps. I Victoria Sir Lot es va trobar dues obres de costat. D'una banda, un fragment del dietari de la Guerra Civil de Maria Manent i, al costat, uns quaderns meteorològics d'Eduard Fontseré que eren exactament de la mateixa època. Llavors, clar, Pere Jaume havia juntat dues obres, d'una banda un diari com molt, evidentment, molt inflamat i molt colpidor sobre la situació de guerra i violència, i al costat un comentari exactament de la mateixa època, dels anys 30...
0: Sobre meteorologia.
1: Completament objectiu sobre l'estat del cel, no? Llavors, jo entenc que aquí hi ha una simbologia una mica, doncs, això, no? Que els humans anem fent el que podem i els núvols segueixen allà impassibles, indiferents i volàtils.

0: Escolta'm, explica'm d'on ve la passió de la Cirlot per aquests núvols.
1: Bé, ella es va adonar que el tema dels núvols té una presència innegable en la cultura, no? Pensem en la literatura, per exemple, en obres molt atmosfèriques, com Cims borrascosos, d'Emily Bronte, fins i tot en l'icònic Principi de Can Tujó i la muntanya balla de la Irene Solà, en què els núvols prenen la paraula, no? I porten aquests presagis dolents. Victòria Cirlot diu que els humans tenim un apetit insaciable de formes, de trobar formes en les coses abstractes, de donar significat a les coses. I en aquest sentit, els núvols són una gran font de satisfacció perquè són enormes, preciosos, estan allà enmig del cel, són com una obra d'art, van canviant de forma i és un lloc on els humans podem posar molt de significat.
0: I, evidentment, hi ha dones que s'han consagrat a l'observació dels núvols, que això, com et pots imaginar, m'encanta.
1: A mi això m'omple el cor. I, evidentment, tenim mil exemples en el món de l'art. Un exemple molt important seria Georgia O'Keeffe, que als 60 anys va viatjar per primer cop en avió i als 77 anys va pintar un quadre de 7 metres de llarg amb uns núvols abstractes que semblen pancakes uniformes sobre el cel blau. És un quadre guapíssim. I Victòria Cirlot, ella cita un altre artista que es diu Tacita Dean, que és una artista anglesa que es va mudar a Los Angeles i que va fixar-se també accidentalment en la diferència entre els núvols de Los Angeles i els núvols anglesos que ella coneixia, no? I a partir d'aquí també es va posar a pintar núvols. I també hi ha una artista japonesa que es diu Fujiko Nakaya, que fa escultures de boira, guapíssimes, en què tu hi entres i vas apareixent, desapareixent, t'hi veus i no t'hi veus.
0: Escolta, una meravella això, no? I això, tot això ho trobem al llibre, eh?
1: Alguns d'aquests exemples els he portat jo, però molts d'aquests exemples estan en el llibre. És un llibre meravellós, Imágenes negatives, i jo crec que ara que s'acaba l'estiu i que tornem al ritme...
0: Tenim ganes una mica de núvol.
1: Exacte, és que estem tornant ja al ritme de la visió túnel i de la productivitat. També volia tornar fent aquesta secció sobre els núvols per intentar aguantar una estona més aquest elogi d'anar despistat del món, no? Evidentment, estar als núvols, deixar-se endur una mica per les inèrcies del món, per l'atzar, per l'accidental, per les casualitats, i no posar-nos tan directament en aquesta modalitat en què fem el que hem de fer i tot perd una mica d'ànima i de gràcia. Per tot això, Imágenes negatives de la Victòria Cirlot.
0: Molt bé, doncs Irene Pujades, moltíssimes gràcies.
1: Merci.
0: Fins aviat.
1: Bona nit.
0: I fins aquí el programa d'avui amb Roser Parera, Montse Comelles, Mireia Isar, Albert Castellví, Josep Maria Campillo, aquí pugen els faders, i qui us ha parlat, Montse Virgili. I tornem demà a les 11 de la nit a Catalunya Ràdio. No us despisteu, que aquest any hem canviat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Hola, bona nit. Vos informa Nando Sanoguera. Aquest dimarts comença el curs escolar amb una nova convocatòria de vaga dels docents després que les negociacions entre el govern i els sindicats continuïn en un punt mort. El president Salvador Illa els ha demanat un parèntesi, però els sindicats diuen que mantenen l'aturada perquè no volen donar un xec en blanc. El sindicat majoritari USTEC avisa que fins que el govern no calendaritzi una proposta, mantindrà la vaga d'aquest dimarts i les que es puguin acordar amb els docents. L'Assemblea Educativa de Catalunya defensa el sentit de la vaga perquè aquest dimarts les aules continuaran arrossegant problemes insostenibles. Ho ha dit el Catalunya Nit de Catalunya Ràdio, David Iglesias, membre de l'Assemblea.
2: Ja sabem que hi ha aules que estan a 40 graus, on més de la meitat dels nanos tenen necessitats específiques que les quals no pot cobrir una sola persona. Seguirem estant a la cua dels sous d'Espanya. Seguirem tenint problemes amb la inclusiva, tenint burocràcia interminable que ens fa fer més hores de les que ens toca fer. Seguirem tenint ràtios que són impossibles.
1: La FAC, les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, admet que el primer dia de curs no és el millor per entomar una vaga i reclamen al govern responsabilitat institucional. Més notícies, Oriol Pujadó.
3: A Alemanya, l'extrema dreta pot arribar a les cotes de poder més altes des del nazisme. El partit Alternativa per Alemanya ha guanyat les eleccions a l'estat federat de Saxònia-Anhalt i ha fet saltar les alarmes de cara a les pròximes cites electorals. La presidenta de la Comissió Europea, l'alemanya Ursula von der Leyen, s'ha negat a comentar aquesta victòria, però la cap de la diplomàcia comunitària, Kaja Kallas, s'ha mostrat preocupada pels resultats.
4: Les amenaces augmenten a Europa i alhora els partits que estan secs davant d'aquesta amenaça i que diuen que no hi hem de fer res perquè no és casa nostra, estan guanyant terreny.
1: Polèmica a Belgrat per l'exaltació durant el seu funeral de la figura de l'exgeneral serbo-bosnià condemnat per crims de guerra Ratko Mladic. El comiat s'ha celebrat aquest dilluns amb honors militars i amb la presència de diversos ministres del govern actual. La Unió Europea ha condemnat l'acte mentre que el govern de Bosnia i Herzegovina ha anunciat que retirarà de l'ambaixada de Belgrat tots els diplomàtics que sigui possible, però milers de ciutadans han acomiadat Mladic com un heroi.
5: Aquest home va demostrar que era un gran home, un gran lluitador, un gran serbi. Va defensar el seu poble. Malauradament va ser acusat formalment, tot i que no era culpable de res. Però crec que aquesta reunió mostrarà al món sencer, a la Unió Europea, a tots aquells que ens odien o que ens estimen, què representa realment aquest home avui.
3: Des de principis d'any, els bombers han fet un 13% més de rescats al medi natural que en aquestes mateixes dates de l'any anterior. En total són més de 1.400 rescats i el gruix més important, més de 900, són per activitats de muntanya, sobretot senderisme. També han augmentat, però, les trucades als serveis d'emergència per incidents al medi natural. El 112 ha rebut unes 1.500 trucades i d'aquestes el gruix principal eren excursionistes que s'havien perdut o desorientat a la muntanya. Oriol Vilalta, responsable dels GRAE, fa una crida a la prudència.
6: Quan s'acaben aquestes calors, arriben ja les tardes amb pluges i les nits molt fredes. Un còctel on al matí surts a fer una activitat i pots anar amb màniga curta i si no tens prou roba d'abric i s'allarga, doncs tens temperatures molt fredes i que et poden comportar un risc d'hipotèrmia.
1: El debat de la congelació d'òvuls de les futbolistes encara no s'ha estès al mercat laboral com si passa als Estats Units, on grans multinacionals ho paguen a les seves directives. De moment, ni la patronal ni els sindicats tenen constància que cap companyia catalana ho costegi, però la Pompeu Fabra ja ha començat a estudiar la tendència. La catedràtica d'Economia d'aquesta universitat, Libertad González, creu que també pot passar aquí.
7: Sí, yo creo que sí, en la medida en que los trabajadores lo valoren, las empresas lo ofrecerán.
1: Les feministes diuen que respecten la decisió personal de les futbolistes, però moltes lamenten que no s'abordi el debat real de la conciliació, la promoció i la bretxa salarial. Aquí a Catalunya les dones tenen de mitjana el seu primer fill als 31 anys i mig. En molts casos és l'únic. Esports, aquest dimarts comença la Lliga de Campions. El partit més destacat, el del Real Madrid, que rep l'Inter de Milà al Santiago Bernabéu. El Barça jugarà dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord.
3: Per la seva banda, els socis del Barça poden consultar els números i la documentació de l'assemblea. El club va tancar l'exercici ordinari temporada 2025-2026 amb 200.000 euros positius. Per la temporada 2026-2027, la previsió d'ingressos és de 1.195 milions d'euros.
1: Aquest dilluns s'ha tancat la quarta jornada a la primera divisió en dos partits. Elx 2, Real Societat 3, ha debutat l'ex blaugrana Héctor Fort amb la Real Societat, i Getafe 1, Celta 1.
3: El Barça tanca, doncs, aquesta quarta jornada líder en solitari amb 12 punts dels 12 possibles.
1: A la segona divisió, victòria del Sabadell per 3-2 contra el Còrdoba. Joaquín en dues ocasions i Urri de penal han fet els gols arlequinats. El Sabadell suma 8 punts dels 12 possibles, és tercer la classificació i després de 4 jornades es manté invicta.
3: I en ciclisme, 3 catalans seran al Mundial de Ciclisme en ruta, que es disputarà a Montreal, al Canadà, del 20 al 27 de setembre. Són Marcel Camproví, Paula Blasi i Mireia Benito.
1: El Mundial Femenil de Bàsquet, la selecció espanyola amb la catalana Marione Ortiz s'ha classificat per als quarts de final després de superar el Japó per 59-79.
0: Fins aquí les notícies.

0: Últimament trobo que m'he especialitzat en solucionar problemes domèstics de poca importància, però que no han estat mai massa el meu fort. Des de tirar-me per terra, amb un coixí sota els genolls, això sí, per netejar indrets dels electrodomèstics on amb prou feines hi caben les mans, a canviar la pila de liti d'un comandament tan finet i estret que no sabia ni que en tenia. De fet, jo feia estona que buscava un cable per carregar-ho, i no. És un comandament d'un ventilador que ens van regalar ja fa temps i que només el pots variar de velocitat i de temperatura a distància, perquè l'aparell només té un botó per arrencar. Primer he hagut de trobar el tornavís específic que obria la placa on hi havia la pila de liti i, evidentment, no ha estat fins a la cinquena provatura que l'he encertada. Orgullosa, me n'he anat a l'habitació per provar-lo, ara ja amb la pila canviada i, oh sorpresa, tampoc ha funcionat. He pensat que no podia tenir la mala sort que s'espatlli el comandament quan encara hem de dormir ben ventilats, perquè, si no, no pots aclucar l'ull de la suada que agafes. Davant l'evidència que sí que podia ser, he trucat a la marca del ventilador. He passat per tres màquines i dos homes de carn i ossos, tot i que per la conversa no ho semblaven gaire, per arribar a la conclusió estrella que havia de comprar un comandament nou. Ah, doncs digue'm on és la botiga que hi vaig. Ah, no, no, no, ha de ser per internet, amb el número de referència que està al cul de l'aparell. Doncs apa, dóna-li la volta al ventilador, mira-li els números, que no et caigui i que no t'equivoquis, perquè si no, no trobes res de res a l'ordinador, això el senyor que parlava amb mi. Després d'un parell d'intents, sembla que hem trobat la peça i ara hauré d'esperar que arribi quan ells vulguin. Mentrestant, avui ja no estaré prement el comandament com vaig fer ahir a les 3 de la matinada en silenci per no despertar ningú a casa, però enfadada com una mona perquè no responia el ventilador a les meves ordres. I el vostre dilluns, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Oriol Fidalgo, Aina Grau, Andy Franco, Albert Duran, Domènec Sobirà i Judit Perpinyà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93-201-7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, com esteu? Les 12 i 10 minuts. Benvinguts a una nova edició de la nit dels ignorants, aquí a Catalunya Ràdio, com cada dia, des d'ara fins a les 2 de la matinada, esperant les vostres preguntes, els vostres dubtes, les vostres reflexions o les respostes a altres qüestions que dies abans, dies enrere, ens han fet altres oients del programa. Podeu trucar al directe, que és el 93-201-7474, o també, com feu moltes vegades, deixar-nos el missatge de WhatsApp, ja sigui escrit o en format àudio, al WhatsApp de la nit dels ignorants, que és el 667-220-148. I avui, aquí al WhatsApp, ens hi hem trobat aquesta pregunta que ens ha deixat l'Alícia.
2: Voldria saber, o que algú m'hauria entès, tinc problemes amb al·lèrgies i m'han recomanat ja fa temps que no posi la rentadora el suavitzant. I m'han dit que també funciona molt bé per deixar les estovalles i segons quines prendes, el vinagre. Però no sé quin tipus de vinagre tinc que posar. El de Manila, les amanides, el que fan servir o fem servir per netejar a casa. Aviam si algú me pot orientar, si us plau. Em faria un gran favor.
0: Doncs a veure si algú té la resposta, perquè entenc que és en lloc del suavitzant. Ella vol posar, per tant, això a la rentadora. Si, quin tipus de vinagre, i si és que és veritat que això la pot ajudar a l'hora de rentar la roba i que no tingui aquestes reaccions, trobo que al·lèrgiques, que m'ha semblat que deien aquest missatge. Una altra pregunta ens l'ha deixat al WhatsApp del programa en Robert, des de Barcelona.
3: Primer de tot, vull agrair a Joan de l'Espluga Calba la resposta, però ara se m'ha generat un nou dubte. La proposició D es contrau convertint-se en Del? És a dir, hauria de dir soc en Pere del Vendrell? Moltes gràcies a tots els ignorants i molta salut per tots i totes.
0: Doncs mira, una resposta que ens feia ahir en Joan i que ara li ha creat una nova pregunta en Robert. Si hem de dir soc del Vendrell o de al Vendrell? De apòstrof al Vendrell. A veure si la mateixa persona que ens ha respost aquesta primera, si s'havia de fer en majúscules o en minúscules, doncs ara pot respondre al Robert aquesta altra pregunta que ha fet. Una altra aportació que ens fa el WhatsApp de la nit dels ignorants és la Montse, des de Barcelona.
4: Era per fer una pregunta. Si un subscriptor de La Vanguardia li encarrega el dissabte el quiosquer La Vanguardia pel diumenge, que li diu que va de viatge i no pot passar a recollir-la el diumenge, i quan hi va el dilluns el quiosquer se n'ha oblidat, qui perd aquesta Vanguardia? El subscriptor, perquè no hi va anar, o el quiosquer, perquè no s'han recordat de guardar-li?
0: Qui perd aquesta Vanguardia, és la pregunta, eh? Si el quiosquer o el subscriptor. És la pregunta que ens deixava la Montse des de Barcelona. Després, en Sergi, des de Sant Sadurní d'Anoia, diu: fins al dia 9 celebrem les Fires i Festes 2026. Com a atractiu principal podrem gaudir de la Festa de la Filoxera. Durant aquestes jornades es llançaran molts quilos de pólvora. I és aquí on en Sergi fa la pregunta a la nit dels ignorants. Diu: quants quilos de pólvora s'han tirat aquest estiu a les festes majors de Catalunya? O sigui, hauríem de sumar-ho tot, no? Saber, no sé si això algú és capaç de contestar-ho, eh? Però vaja, en aquest programa, com sempre, és un sac de sorpreses, així que a veure si hi ha algú que pot fer un càlcul aproximat de quants quilos de pólvora s'han tirat aquest estiu a les festes majors de Catalunya. La Glòria ens diu: vaig treballar a molts arxius i els peixets platejats es mengen l'engrut dels llibres. Això és perquè va trucar una persona fa dies enrere, i vaja, la setmana passada, per preguntar a aquests animalons, aquests insectes, no sé com dir-los, que surten a vegades o per la humitat, o a vegades quan està remenant llibres o traient la pols dels llibres, apareixen per darrere, que són així com platejats i que, sincerament, em disculpareu, són com fàcils de treure'ls, perquè de seguida queden atontats i els pots matar, em sap greu, però és així. Jo els mosquits els mato, i aquests peixets doncs també no m'agrada. El dia que els trobo, diguéssim, no m'agraden gaire. Ens truca el 93 201 7474, l'Emili, des de Barcelona. Bona nit, Emili.
5: Bona nit i bona hora.
0: Com està, Emili?
5: Estic molt bé.
0: Molt bé, m'agrada.
5: Fa 3 dies que he arribat de vacances.
0: Ai, que bé. Doncs mira,
5: ara estic endreçant calaixos i m'han sortit 6 cartells de toros dels anys 1964, 65 i 66 a tot color.
0: Cartells grossos?
5: Sí, de 60, 70 i 1 metro. N'hi ha un que està molt picat, els altres 5 estan perfectament. I n'hi ha un també, no sé si és correcta la paraula, trofeig de Carranza de Cádiz del 1965.
0: Per tant, són cartells de corrides de toros de Catalunya o de fora?
5: No, de fora de Catalunya, d'Andalusia.
0: D'Andalusia, molt bé.
5: Amb estampes andaluses.
0: Molt bé. Doncs,
5: això, el millor postó.
0: Què vol dir el millor postó?
5: Que els ofereixo, però a base de que si em poden gratificar alguna cosa.
0: Ja, és a dir, la voluntat, per entendre'ns.
5: Sí.
0: D'acord, molt bé. Si algú està interessat en els cartells de l'Emili, que ens ho faci saber i li passaríem el seu telèfon. Li sembla bé?
5: Correcte.
0: Molt bé.
5: I a banda, perdona, Marta, tinc 2 volums del Quixot de la primera edició, abril del 1952, impresos a Barcelona per Joaquim Gil, editor, del carrer Montaner 180. Les mides de cada volum fan 21,5 per 15 per 4 de gruix, amb cobertes dures, fortes.
0: Molt bé.
5: També el millor postó.
0: Molt bé. Doncs vinga, dues coses, els cartells de toros i aquests dos volums del Quixot, edició de l'any 52, déu-n'hi-do, impresos a Barcelona. Si algú està interessat, que ens demani, que ens ho digui nosaltres, i el posarem en contacte amb vostè, Emili.
5: Moltes gràcies, Marta.
0: Doncs vinga, continua entressant calaixos. A veure gràcies. Què més surt. Gràcies, bona nit. Adéu-siau. Això és el que passa, no?, quan tornes de vacances, que comences a endreçar coses. No us ha agafat aquesta falera, a mi també m'ha agafat algun dia. La Mercè, des de Barcelona, bona nit.
6: Sí, hola, bona nit. Jo volia donar resposta a la senyora que preguntava sobre substituir el suavitzant per
0: sí,
6: el vinagre.
0: L'Alícia, pues, sí.
6: Sí, jo li puc dir que jo ho faig des de que vaig comprar unes tovalloles que estan fetes de canya de bambú, de la part més tendra de la canya de bambú, i que em van dir sobretot que no posés suavitzant i que ho fes amb... i que posés una mica de vinagre. I realment les tovalloles ja fa 3 anys que les tinc, o sigui, estan com noves. I ara també he comprat uns llençols també de canya de bambú. Ho dic perquè és un, penso que és un material molt bo per utilitzar, i també poso una miqueta de vinagre. I el tipus de vinagre, la veritat és que jo no em vaig preguntar aquesta pregunta que s'ha fet aquesta senyora. Jo poso el mateix que utilitzo per... que no m'utilitzo massa, la veritat, jo, el vinagre per amanir, però el compro el que he comprat sempre de... que ve del vi, no? No de res de...
0: Vinagre de vi normal, no el de neteja, que és de color blanc.
6: Ah, jo de neteja no sabia que no hi havia vinagre.
0: Sí, hi ha un vinagre que és per netejar...
6: Ah, doncs mira.
0: Amb unes ampolles de plàstic.
6: Poso...
0: Vinagre sí, de tota la vida, el de vi.
6: Exacte. En vez de comprar una botella petita, em vaig comprar una de gran perquè sempre poso un... Jo poso un xorret, un, o sigui, una miqueta. No, tampoc.
0: Ui, ho poses molt, però... en el calaixet del suavitzant o no?
6: Sí, sí, amb el calaixet del suavitzant. Jo penso que va molt bé.
0: I no s'ha tenyit el calaixet del suavitzant? No s'ha fet més fosc amb el vinagre?
6: Pues la veritat és que diria que no. Bueno, a veure, que només ho poso per segon quin tipus de roba. Jo sí, quan faig roba blanca, de llençols normals, blancs, o hasta la mateixa roba meva, calcetes i això, la roba íntima, tampoc em poso. Jo poso amb aquests productes que són fets de canya de bambú, de la part més tendra de la canya de bambú. No sé si ho coneixeu vosaltres.
0: No, és que ara jo anava a fer-te una pregunta, com a bona ignorant, que és que sí, no sabia que hi havia ni tovalloles ni llençols i ara, de la part més tendra de la canya de bambú.
6: Sí. I avui m'he comprat un mocador que he entrat a una botiga i jo dic, això què és? Llavors m'ha dit el nom, però ara no recordo. I dic, diu, i sap el que és d'aquesta feta? Aquest? Ha dit això de canya de bambú, la part tendra. Dic, pues això sí que ho conec perquè ara tinc tovalloles d'aquest de rus, és un rus normal i corrent, però en secutó és aquest producte. I la veritat és que és d'un tacte molt bo, saps?
0: Ja. No ho havia sentit mai.
6: Ho tenen a les cases de la llar, ho tenen.
0: Molt bé.
6: Sí. O sigui que si vol posar el vinagre de tota la vida, a mi em va bé.
0: I funcionarà, perfecte. Molt bé. Doncs, Mercè, has contestat i, a més, hem après alguna cosa més. Moltes gràcies.
6: Adéu, bona nit.
0: Adéu, bona nit. En Martí, des de Tossa de Mar, bona nit.
7: Bona nit, Marta.
0: Què tal, com estàs?
7: Jo molt bé, Sóc doncs el que bé. Vaig venir a tocar la guitarra i l'harmònica.
0: Ah, sí, ja me'n recordo.
7: Clar, que te'n recordes.
0: Home,
7: qui s'oblida de mi?
0: No, impossible.
7: que també vaig regalar un llibre, espero que te l'hagis llegit.
0: Tot. Tenim tot, mare de Déu, senyor. Vam sortir d'aquí que no ens hi cabien més coses.
7: Bueno, vas venir ben carregat. Espero que hàgiu gaudit.
0: Hem gaudit, tu diràs.
7: Bueno, escolta'm,
0: digues, Martí.
7: Trucava perquè m'agradaria respondre aquest senyor del Vendrell. Jo penso que... A veure, penso que hem de diferenciar una cosa. Si jo dic, per exemple, me'n vaig del Vendrell a Tarragona, suposo que serà d'apòstrof, el Vendrell a Tarragona. Però si jo dic jo sóc del Vendrell, és del Vendrell.
0: Tu fas aquesta diferència, eh?
7: Sí.
0: D'acord. Doncs no sé si és la resposta que buscava el Robert, potser és aquesta. Però clar, no saps si està ben dit o no, tu creus que sí.
7: Jo crec que ha d'anar per aquí, perquè sempre que diem del Vendrell. Jo sóc del Vendrell.
0: Sí.
7: A veure, jo sóc del Vendrell, en aquest cas, sí, sí, en aquest cas, de apòstrof...
0: De apòstrof al Vendrell.
7: Sí.
0: No, jo sóc del Vendrell... O, no, tu has dit si vaig... Jo vaig al Vendrell.
7: Sí.
0: Jo vaig a el Vendrell.
7: Al Vendrell. Jo vaig del Vendrell a Barcelona.
0: D'acord, ara sí. Vaig del Vendrell a Barcelona. Però jo sóc del Vendrell, és de apòstrof al Vendrell. Això és el que...
7: Sí.
0: Ara, t'he entès. Perfecte. Sí. D'acord, doncs mira, ja està. Contestada la... En Robert,
7: espero, que ho demanava. Ara, si algú truca i diu en Martí s'ha equivocat, doncs...
0: Doncs, la veritat, fem un debat, no passa res. Si
7: no, no, escolta'm, demano disculpes. La meva intenció... no és, perdona l'expressió, perquè ningú... Jo no m'agrada cagar-la, així de clar.
0: No, però, no passa res, vull dir, tu consideres això...
7: També.
0: Clar, si algú ho sap del cert perquè és un lingüista, doncs que ens ho digui, i ja està, i sortirem de dubtes, no? Tu has fet la teva aportació, i ja està, perfecte. Molt bé, Martí.
7: Exactament.
0: Molt bé, doncs moltíssimes gràcies.
7: De res.
0: Que vagi molt bé.
7: Doncs vinga.
0: Vinga, adéu-siau, bona nit.
7: A reveure i fins aviat.
0: Fins aviat. La Mercè des de Barcelona, bona nit.
8: Sí, hola, bona nit.
0: Hola.
8: Mira, te trucava perquè el tema de la roba,
0: sí,
8: de posar-hi vinagre en lloc de suavitzant... Bueno, a veure, jo d'entrada si posés vinagre posaria vinagre blanc, perquè l'altre poc o molt té color. Però jo hi poso xenitol, perquè és que les botigues de roba, de venda de tèxtil, ja fa temps que recomanen que no hi posis, que vas a comprar llençols, o vas a comprar una vanua o les tovalloles, que no hi posis suavitzant. I també és veritat que hi ha les tovalloles darrerament les han fetes de bambú. Jo hi poso xenitol, que més desinfecta, i treu també les olors de suor i així de la roba, i poso com dos tapets de xenitol, i potser sí que surt una mica més car, però funciona la mar de bé.
0: En la caixeta
8: de... En la caixeta de la
0: bandida
8: final, diguéssim, exacte. En lloc del suavitzant, hi posa xenitol. I n'hi ha... jo el poso amb líquid, però després n'hi ha un en polvos que va molt bé per netejar tot el que són draps de cuina, tovallons, així, que ja tenen més greixet i tal.
0: Mm-hmm.
8: Fas una rentada de tots aquests draps amb una mica de temperatura i queden perfectes.
0: I també hi poses el mateix producte?
8: Posar, sí, bueno, però en polvos. I no cal posar lleixiu. No cal posar lleixiu
0: clar,
8: ni res
0: clar.
8: Que massa
0: fort. Clar, perfecte. Molt bé, Marc.

0: de ser grans, poden dir-ho tot sense filtres, i en això no hi estic d'acord i no hem de caure en aquest parany, perquè, diu ella, només serveix per desacreditar el col·lectiu, això ens diu la Dolors. Podem expressar el que pensem, però sempre amb educació i sense ofendre ni fer mal a cap altra persona. I diu també, m'agradaria respondre a la pregunta sobre si és cert que els peixets, els insectes, es mengen el paper. Diu, precisament reben el nom de peixets de plata o de paper perquè alguns d'ells tenen la capacitat de digerir la cel·lulosa i, per tant, també el paper. En el cas de l'anomenat l'episma sacarina, no sé si ho dic bé, que és el que podem trobar dins de casa. Gràcies per la teva paciència, professionalitat i mestria en la conducció del programa i fins aviat, ens diu la Dolors des de Cervera. Doncs gràcies per totes les respostes. L'Aleix des d'Esparreguera. Per què quan dormim somiem? I a més tenim una altra resposta que ahir al programa la Carmen des d'Ulldecona ens feia aquesta pregunta sobre una periodista de TV3, la Raquel Sans.
1: Ara vaig a fer-te una pregunta que em porta una miqueta, no sé, la Raquel Sans, que presentava les notícies, sí, telenotícies, sí, i sortia molt a la televisió, sí, i ha desaparegut, que li ha passat alguna cosa.
0: Doncs, Carmen, bones notícies. Mira què ens ha dit la Raquel Sans.
2: Bona nit, ignorants. Sí que ho he estat preguntant per mi, perquè he estat unes setmanes fora del Telenotícies, però està tot en ordre, i ara que arrenca la temporada, divendres, ens tornem a veure. Així que, fins divendres. Espero que heu tingut unes bones vacances i ens retrobem aviat. Una abraçada.
0: Doncs moltes gràcies, Raquel Sans, perquè divendres la podreu tornar a veure per TV3, que torna al seu lloc als TNs de divendres, dissabte, diumenge, vespre. Si no li han canviat l'horari, que crec que no. Ens truca al 93207474 la Sònia des de Martorelles. Bona nit.
3: Sí. Hola, bona nit. Mira, només era per dir-vos que és molt important, poseu el que poseu al calaixet de la rentadora, uh-huh, és molt important de mirar si ha quedat alguna resta. I cada vegada que fem servir la màquina es van dir els calaixets. Treure'ls del seu lloc, que es van dir, n'hi ha alguns que, bueno, jo, a mi m'ha tocat algun que no hi havia manera de netejar-lo, però com a mínim hi posava aigua i sacsejava i se n'anaven les restes. Perquè una temporada que vaig posar vinagre, sempre quedava, es veu, un culet una miqueta en el calaixet, perquè és vertical, és de les que es carreguen per sobre.
0: Sí.
3: I no sabeu la porqueria que hi havia allà dintre de les miquetes que anaven quedant cada vegada.
0: Del vinagre?
3: Sí, del vinagre. S'havia fet mares com si fos vi.
0: Clar.
3: Un desastre. Total, que a partir d'ara ja, vull dir, d'aquell moment, trec el calaixet cada vegada i les bandeixo bé i mira, i que quedi com vulgui, però com a mínim no queda aquella porqueria que va quedar aquella temporada.
0: Doncs mira, a tenir-ho en compte si algú vol fer el canvi, sí, de netejar-ho bé perquè no quedi, sí, així. Perfecte.
3: Jo crec que encara que sigui suavitzant normal, també s'hauria de fer unes bandida, perquè segons quina màquina no expulsa ben bé tot, clar, el producte i es va acumulant.
0: Es va acumulant allà i a vegades, sí, si hi ha una pastarada, clar, tens tota la,
3: sí,
0: raó.
3: Sí, sí, quan va ser el vinagre hi havia mares, un desastre.
0: Mare meva. Molt bé.
3: Moltes gràcies.
0: Gràcies, Sònia. Bona nit.
3: Adéu. Bona nit.
0: Adéu. L'Àngel, des de Sant Pere de Ribes. Bona nit.
4: Hola, bona nit. Mira, era per dir-te que en el dia 14 de maig d'aquest any em varen posar una multa als Mossos d'Esquadra. Jo vaig amb una motoreta d'aquestes de 50 centímetres cúbics, tu pensis.
0: Sí.
4: I només la faig servir per anar d'aquí i al meu poble, fins a Sitges o fins a Vilanova i la Geltrú. De fet, està que em van parar, em van demanar la documentació, jo ensenyo la documentació, i en la pòlissa de l'assegurança, si li ensenyo la pòlissa de l'assegurança, diu l'últim rebut, com que ara els bancs tot ho fan online, ja no el portes allà dintre el rebut. Bueno, i jo dic, no el porto aquí. Dic que el tinc pagat, però no el porto aquí. Bueno, doncs, la pòlissa, mira la pòlissa, i ara et diré un número imaginari de matrícula, per no dir-te el número de la matrícula exacta, perquè per ningú ho pugui comprovar. Posava C6029BLT. I diu, això està malament. Diu, la seva moto és ser

0: 28 o 29, B, T, L. Dic, doncs, miri, és la primera vegada que m'han donat compte, dic, perquè és la primera vegada que m'han parat.
1: I li van posar multa?
0: Dic, diu, doncs, li haig de posar una multa, diu, per això. Dic, miri, diu, aviam el meu permís de conduir, jo, el permís de conduir d'una moto de 50 centímetres cúbics, tampoc mai me l'havien demanat, perquè mai m'havien posat una multa.
1: Ai, ai.
0: I tinc el permís de conduir de quan tenia 16 anys, en tinc 73. I dic que s'havia de canviar, això. Diu, home, sí. Dic, jo que sabia. Quan m'ho vaig treure, em van dir que era per sempre, això. Que no tenia que fer res més. I com que... Diu, doncs això s'ha variat. Bueno.
1: Però,
0: això sí que li posaré una multa per això.
1: Ah, sí?
0: I em posa... Sí, sí, em posa una multa de 100 euros. Ah, bueno. Si ho paga abans de 15 dies, són 50. Ah, doncs molt bé. Vaig pagar-ho abans de 15 dies, eren 50 euros. Ja està. Però, i diu, però... això s'ho fa canviar, lo de la matrícula, eh? Perquè surti bé.
1: Sí, era un número, dic, de... era un número equivocat de la matrícula, entenc.
0: Sí, sí, en vez de ser B, T, sí. L...
1: Era una altra
0: lletra. B-L-T, sí. B-L-T.
1: Estava l'in... Sí, el...
0: sí, es van equivocar a la transcripció.
1: I per
0: sí,
1: això li va posar una multa. Per això li va posar una multa.
0: No, espera, que això es diu, bueno, doncs ja està, passi bé, no la multa aquella, pago la que em va posar ell, que era de 50 euros, vaig... I això va ser el 14 de maig, li ha dit, de l'any 2026. I dic, sí, que és el 14 de maig a les 17:32. Ah, molt bé. I jo dic, el dia del meu aniversari, una multa. Estava, és maco, això, se'l regalo. Apa, cap a casa. Arriba, i al cap de dos mesos, l'altre dia, m'arriba una multa de 1.000 euros perquè no tenia assegurança. Dic, ai, mare de Déu, beneits. No pot ser tu, com la companyia de seguros, sí, vostè està al corrent de pagament. Estic al corrent de pagament, i és que m'ha arribat aquesta multa. Diu, li posarem un recurs. Sí. Va, diu, enviï-m'ho tot. Diu, i ho canvia. No, això es va ser, no, perdonin. No, dic malament. Això és al cap de dos dies, li vaig dir a aquell noi de l'assegurança, dic, mira, m'han posat al cap de dos dies de dic, perquè hi ha una està malament, això. Hi ha una transcripció.
1: Sí.
0: Diu, ja ho canviem, vostè no s'ho veni, ja ho canviem. I em va posar la matrícula.
1: Ja sé per on va, clar.
0: Sí. Diu, a la pòlissa ja li posarem la nova. El que li han dit ell, sí, diu, la correcta, eh? Diu, ja he vist, enviï vostè el permís de... el permís de circulació, allò, ja està, ja ho veurem. I li envio. I aquell senyor va canviar i m'envia la nova pòlissa.
1: Clar.
0: El que m'envia la nova pòlissa representa que la pòlissa...
1: No tenia l'assegurança, clar.
0: La tinc des del dia 15.
1: Bé, i això ho hem pogut solucionar finalment o no?
0: No.
1: Ah, no?
0: Encara no.
1: Ui,
0: encara no.
1: Però no ha pagat la multa, o sí que ha pagat la multa?
0: No, hem fet un recurs.
1: Ah, d'acord.
0: Hem fet un recurs, bueno. Ara, de la casa de seguros, m'ha d'enviar conforme el rebut de l'últim rebut.
1: Sí.
0: Ara porti'm això, ara porti'm l'altre, els papers.
1: Mare de Déu.
0: M'envia per...
1: Espero que ho solucioni, Àngel. Espera.
0: M'envia tot això per... Per el correu electrònic,
1: sí.
0: I a veure, m'havia fet tot el possible, li m'havies pel correu electrònic, l'última multa, i jo, això és de PDFs, i que no és PDFs, i punyetes aquestes,
1: sí,
0: no en sé res.
1: Sí.
0: No en sé res. Soc un analfabet informàtic.
1: Ja.
0: I no em dono la gana d'aprendre més. Ja. No vull saber res més, ja està, tinc 73 anys. No tinc ganes de saber les noves tecnologies de com funcionen, collops.
1: Àngel, espero que ho solucioni. Quan solucioni, ens ho diu, perquè
0: sí,
1: serà...
0: Però tu imagina 1.000 euros no, per no. aquesta tonteria.
1: Sí.
0: 1.000
1: euros. És increïble.
0: Són una colla de bandarres.
1: De ximples, que deia aquell. Sí, Àngel, espero que ho pugui solucionar. Gràcies per compartir-ho. Una abraçada. Adéu-siau, bona nit.
2: La nit dels ignorants. Un programa per ser feliç.
3: Felicitats 10.000 vegades.
1: Apa, amen.
3: Ja puc mirar una cosa a la tele, alguna sèrie que m'agradi. A les 12 jo trec la tele, a la mateixa tele poso Catalunya Ràdio, per a sentir la teua història de cada dia. M'encanta.
1: Ai, Carme, que em fa riure.
2: La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.

0: Aquest dimarts, en principi, és el dia de Sant Tornem-hi per milers d'estudiants. Després de 2 mesos i mig de vacances, les escoles i instituts de tot el país tornen a obrir les portes. Comencen les classes, les explicacions i els exàmens, que s'allargaran fins poc abans de Sant Joan, en què s'acabarà el curs. Evidentment, els alumnes són els grans protagonistes d'aquesta història, però no els únics. N'hi ha uns altres que tenen tanta o més importància. Els professors i professores, que també viuran el seu particular Sant Tornem-hi, ho faran després d'un final de curs convuls i amb una nova convocatòria de vaga, com sabeu, dels docents, després que les negociacions entre el govern i els sindicats, doncs ara mateix continuen en punt mort. Aquesta nit volem parlar amb una professora de secundària que porta 20 anys donant classes perquè ens expliqui la seva experiència, el que se sent en una aula amb una trentena d'alumnes on el dia a dia potser és més complicat del que sembla. És la Sònia Martínez Tortajada, que acaba de publicar el llibre La profe me tiene manía, anatomia d'una professió. Sònia Martínez Tortajada, bona nit, benvinguda.
1: Hola, bona nit.
0: I com estàs?
1: Bé, molt contenta d'estar aquí.
0: Molt bé. Escolta, la majoria dels alumnes, el dia abans de tornar a classe, remuguen una mica. Hi ha que tenen moltes ganes de tornar, sí, però potser la gran majoria remuguen o no tenen tantes ganes. El professorat, en quin punt està?
1: El professorat també remuga.
0: També remuga?
1: També remuga. Perquè sabem tot allò que ens espera. I no és fàcil.
0: No és fàcil. O sigui, hi ha nervis o potser també hi ha ganes de tornar a fer classe, però curiositat per saber com són aquests alumnes, com seran els que et tocaran aquest curs. També a vegades hi ha una mica de mandra de dir, sé per on t'he de passar tota la temporada, tot el curs, no?
1: La veritat és que una de les coses que se'ns fa més feixuga, diríem, és tota aquella burocràcia que sabem que ens espera. Sí que també hi ha certa il·lusió per tornar a veure els alumnes, clar, per tots aquells que han canviat,
0: que
1: no? Com tornaran després de l'estiu, no? I recordes alguns noms i penses, a veure si haurà madurat una mica més, a veure com anirà, a veure si tindrem els mateixos problemes de l'any passat, o no, o seran pitjors o s'haurà arreglat. Vull dir que sí que hi ha certa curiositat i sobretot ganes de poder veure com és aquest nou curs, perquè quan comencem sempre és quelcom nou. Encara que hi ha alumnes que es repeteixen, que repeteixes assignatures, és com començar de zero i veure què ens espera aquest any. No? I sempre comencem amb il·lusió. Fem al principi un claustre, tots junts, i veus les ganes de la gent, també. Vull dir que estem il·lusionats, també.
0: És que és el que ha de ser, no? Un mestre, o sigui, de fet, és una feina vocacional, o hauria de ser una feina vocacional, totalment, per poder transmetre tota aquesta il·lusió i aquesta energia als que ho han d'aprendre. Després no tothom té aquesta energia i aquesta il·lusió, eh? I aquell tòpic, no?, que es diu molt sovint, tens més vacances que un mestre d'escola. Què n'ha de dir la Sònia d'aquesta frase?
1: A veure, jo aquesta frase l'he sentida milers de vegades. Al principi m'enfadava una mica, ara simplement somric i dic, mireu, sabeu què? Que si no tinguéssim aquest peron, no podríem fer aquesta feina. I també és cert que, per exemple, el mes de juliol molts l'aprofitem per preparar noves assignatures, per fer cursos de formació, és a dir, el mes, diguéssim, que és de vacances, és el nostre agost, però el juliol nosaltres
0: us formeu també,
1: no? L'aprofitem, no? Clar. I, clar, per tant, no és tant el que es veu de fora, sinó que s'ha de veure una mica què és el que hi ha per dins.
0: Per dins. No. La Sònia és professora de secundària, sí. Això vol dir donar classe de 12...
1: A 16.
0: A 16 anys. Fem una pausa elegant. Que és una edat difícil. Quina assignatura...
1: Jo faig alemany...
0: Alemany.
1: I llengua castellana.
0: Molt bé. Llavors, la pregunta és, les classes són complicades?
1: Depèn. Depèn del grup que et toqui. Depèn del grup que et toqui. El cert és que quan portes tants anys tens moltes eines, perquè el de menys és una mica els sabers que tu has de transmetre, perquè els tens ja molt dominats quan portes temps. Llavors es tracta de gestionar l'aula de manera que tu puguis transmetre aquests sabers, però que tots els alumnes que tens allí, que tens alumnes amb necessitats especials, tens alumnes amb alguns diagnòstics, tens algun alumne al que potser li costa més o algú que va molt avançat i necessita una mica més. Llavors has de fer com malabars perquè aquells sabers puguin arribar a tothom, de la manera que ho necessiten. I aquí és on hi ha la dificultat.
0: Clar.
1: Aquesta és la dificultat.
0: L'harmonia, no?
1: L'harmonia. I després, no només això, sinó que llavors tens els dos o tres típics que o no volen fer classe, o xerren tota l'estona, o dissenyen artilugis, que en parlo en el llibre, dissenyen artilugis. Jo he vist artilugis, bé, la creativitat.
0: Tipus?
1: Tipus amb els subratlladors i una goma de pollastre i un boli, faig una mini ballesta...
0: I em tiro a la mitja de classe.
1: I tiro no sé què. Llavors jo vaig recollint aquests artilugis i tinc un calaix que és el cajón de los recuerdos, que li dic jo.
0: Sí.
1: I quan arriba a final de curs... Dic, encara voleu aquells artilugis? Dic, oh, monto un mercadillo i els venc, no? I fem així una mica de,
0: ja
1: de conya amb ells.
0: Ja per riure. Clar, sí. De fet, en el llibre dius, el professor és un vigilant 8 hores al dia.
1: Sí.
0: Sona una mica dur, això. O sigui, però suposo que és la dificultat d'aquesta edat, no? De 12 a 16.
1: Sí, de 12 a 16, perquè són molt nens encara. I el que ens adonem és que coses que haurien de ser de sentit comú que no les fagin, és que no les veuen. Tu els dius, això no es pot fer, i et miren amb cara de... Què? Però per què? O sigui, no saben on estan els límits.
0: Sí, però això hi ha un problema molt clar,
1: exactament.
0: En un lloc molt clar, no?
1: Exactament, això ha de venir de casa.
0: És
1: però
0: que, clar,
1: si no és a casa, ens ho trobem a l'escola, i nosaltres hem de fer alguna cosa per sostenir tot això. Llavors, si vas d'una aula a una altra, clar... Passes pel passadís. En el passadís pot ser que et trobis algun problema. O algú que va al lavabo, no, algú no, tres o quatre, tots cap al lavabo perquè resulta que ha quedat obert. I un dia recordo que els hi vaig preguntar, dic, però aquí dins regalen alguna cosa? Dic, perquè sempre us reuniu tots al lavabo. Dic, però dic, si us obliguéssim...
0: No ho faríeu, no?
1: Mare de Déu.
0: No.
1: Posaríem el crit al cel,
0: clar,
1: no? Però tots allà al lavabo. Passadissos, córrer, jugar, agafar-se... I
0: que amb 12 encara són petits.
1: I amb 16. I amb 16 també. I amb 16 també. Sobretot, ja no sé si quedarà molt bé dir-ho, però sobretot els nois.
0: Ja hi ha molta diferència encara, eh? Sí.
1: Les noies amb 15, 16, veus que xerren entre elles, estan tranquil·les... I els nois s'agafen, s'empuixen, s'empenten, i me'ls miro i diu, Sònia, només estem jugant. Dic, és que teniu 15 anys.
0: Ja potser que deixeu de jugar d'aquesta manera.
1: No, ja potser que madurem una miqueta, no? I...
0: Que ells maduren més tard. Sempre ha sigut així, però suposo que ara us n'adoneu més, no? Perquè la diferència, no sé per què, doncs es nota més ara que potser... Clar, jo quan era joveneta ja ho deien també, eh? Quan jo era molt petita deien, no, és que les nenes sou més, no sé, llestes que els nois o alguna cosa així. Però van passat els anys i veig que això, el patró continua, no? Pel que veig. S'ha de tenir una paciència infinita per ensenyar en un institut o...
1: Sí, s'ha de tenir paciència, però crec que en el moment en què decideixes ser professor és com quan ets mare, que la paciència se t'incorpora de seguida. I jo crec que el ser professor també és com has de fer un exercici de paciència, perquè sí que és cert que la necessitem, perquè no podem estar-nos enfadant a cada moment. És a dir, arriba un moment quan ets professor que decideixes quines batalles has de lluitar i quines no. I això ho he après amb els anys, no? Perquè recordo que al principi m'enfadaven molt amb cosetes molt, molt petites, però que per mi eren molt, molt grans, i no aconseguia res i jo em desgastava moltíssim.
0: Clar.
1: I llavors això ho vaig haver de, això ho vaig haver
0: canviar.
1: De canviar.
0: Clar, perquè suposo que madura tampoc serveix per tot.
1: No, per tot
0: hi ha un moment que segurament ho has de fer,
1: sí,
0: però que no sé si t'has de fer col·lega, has de ser simpàtica, has de tenir madura quan toca, i després l'altra cosa que jo trobo que valeu un imperi, que és com mantenir l'atenció, i més en els temps actuals, que estem tots en pantalles, i la màxima atenció que tenen són 5 minuts, i ja dic molt, com mantenir l'atenció en una aula que tu estàs explicant una cosa nova que després s'hauran d'examinar d'allò.
1: Sí. Al principi m'has dit una altra cosa, a part d'això de mantenir l'atenció.
0: No, que dic, a vegades has de tenir la madura.
1: Ah, això,
0: si
1: la madura.
0: La madura.
1: Sí, sí. Doncs, a veure, s'ha de ser proper, però molt clar i molt contundent. I has de fer com alquímia amb aquests elements perquè surti una cosa nova. És a dir, no pots anar de col·lega amb els alumnes,
0: clar,
1: no pots. Però tampoc pots ser el sargento de hierro. No? Llavors has de trobar el camí del mig. I a mi el que m'ha funcionat és que jo sóc molt sincera amb ells. Llavors els dic les coses clar i català, i punt. I, però també sóc molt propera. Ells saben que poden venir, que em poden preguntar i que en un moment determinat podem riure tots. Però hem de tornar a la feina. I sí que a vegades faig un E, perquè si no, ells a vegades no saben parar.
0: Clar, però si fas un crit al mig de l'aula, et fan cas i callen?
1: Sí.
0: Llavors sí.
1: Perquè,
0: clar, si sempre estàs cridant, aleshores potser no fan ja més cas.
1: Llavors ja no, ja entra no funciona.
0: Entra dins de la normalitat, no?
1: Llavors, una cosa que sí que m'ha funcionat, i aquesta que comentaves de mantenir l'atenció, és l'humor, sobretot perquè els sorprèn. I vaig tenir la sort de descobrir un neurocientífic, el Daniel Siegel, que l'anomeno en el llibre.
0: Sí.
1: I aquest senyor va escriure dos llibres, un que era sobre el cerebro del niño i un altre sobre el cerebro de l'adolescente. I recordo que parlava de que la novetat fa que el cervell dels nens i dels adolescents estigui com...
0: Es connecti, no?
1: Sí, sí. I a més, l'humor fa que desactivin la sensació d'amenaça que poden tenir quan pues el professor s'ha enfadat o quan saben que els hi caurà una bronca. Llavors, si combines això, es sorprèn moltíssim. T'explicaré un exemple. Entres a l'aula, tothom està fent el burro i també penses, mare de Déu, t'asseus allà i no hi ha manera.
0: Calla, no?
1: I penso, mira, avui tindré hora lliure, perquè si no callen no els hi faré classe. I un dia, jo no les he preparat, aquestes coses que explico aquí, simplement
0: surten.
1: A l'aula surten.
0: Sí.
1: I em vaig posar al davant d'ells i vaig fer la postura de ioga de l'àrbol. Em vaig posar així, amb els ulls tancats, i vaig començar a fer... I clar, tots em van mirar, van començar a riure, però es van asseure tots.
0: Clar.
1: Es van asseure tots. Clar, no ho puc fer cada dia, perquè si no estaria jo fent la postura de l'àrbol allà jo sola, no? Però de tant en tant, alguna cosa d'aquestes...
0: Sorprendre, no?
1: Sorprendre fa que es connectin. Llavors, quan dones classe... també ho has d'utilitzar. Clar, no pots estar tota l'estona llegint un PowerPoint...
0: Amb contingut, clar.
1: O contingut, sinó que els has de fer participar, o els has de sorprendre d'alguna manera, o, no sé, a vegades els hi canto una cançó, depèn de com, no?
0: La qüestió és tenir-los enganxats, no?
1: Una mica enganxats.
0: Amb totes aquestes coses noves.
1: Sí que és cert,
0: no?
1: Que també han de saber treballar autònomament sols, però... aquestes petites coses fan que el dia a dia pugui ser diferent, de dir, vull veure la Sònia, a veure què ens farà, a veure què ens dirà.
0: De fet, en el llibre, la profe amb mania, dius que no tens temps de tenir mania a cap dels teus alumnes perquè t'has de preocupar de coses molt més importants. Però clar, sincerament, Sònia, aquell alumne que sempre molesta, el que no ten, el que passa de tot, aquest costa una mica més de mirar-se allò amb bons ulls, no?
1: Sí, el que passa és que quan mires una mica més enllà... te n'adones de que és que no pot evitar. Llavors, moltes vegades, el més important després és parlar amb aquest alumne en privat.
0: Uh-huh.
1: I llavors te n'adones de moltes coses. Tu ets el punt de mira, però perquè ets aquella persona que estàs allà present, no? Però poden haver-hi 30.000 problemes al darrere, no? I jo a vegades penso, és que clar, també, si no vols estar allà i has d'aguantar aquell professor, aquella professora... hora rere hora, que t'explica una cosa que a tu no t'interessa, clar, això també és molt dur per ells. Mm. Llavors, hi havia una cosa bona a la meva generació, que era que amb 14 anys, quan acabaves el 8è DGB, podies anar a fer una formació professional o podies anar a treballar. I jo els veig, quan estan a primer d'ESO, ja veus aquells que se'ls fa molt feixuc. Quan estàs a segon, que correspondria al 8è DGB, aguanten, però ja amb pinces. Després que s'hagin de quedar a tercer i a quart, és una tortura per ells, per nosaltres i pels seus companys. Molts diuen, és que, Sònia, jo estaria treballant. Dic, usted no estaría mejor trabajando. Pues sí, Sònia, dic, és que clar.
0: Sí, sí.
1: Llavors...
0: entren massa d'hora a l'institut, encara no estan preparats, i quan ja voldrien fer altres coses, encara s'han de mantenir.
1: Encara s'han de mantenir.
0: No? Clar, hem canviat tant el sistema, no? Cada X temps anem canviant de manera que al final els nens van bojos per una banda i vosaltres, els professors, per una altra, també.
1: Bé,
0: no?
1: Sí,
0: hi ha vegades
1: sí.
0: Que no deus saber ni què pots fer, no? Clar, entre altres coses, ja has fet una mica de radiografia de que amb tots aquests 20 anys aquests alumnes han canviat i, entre altres, per aquesta qüestió de l'edat. Si parlem de xarxes socials, fas una altra reflexió en el llibre que diu: la majoria dels alumnes han perdut, això és gros, les ganes de saber. La societat premia cada cop més la incultura i la mediocritat, ja no està ben vist aprendre. O sigui, jo vull marxar d'aquí,
1: Totalment.
0: Amb aquesta frase.
1: Doncs és així. És així perquè fa un temps dir que havia suspès un examen o que havia suspès 5 o 6 assignatures, ningú ho deia perquè era una vergonya. Ara és com... Soc superguai.
0: Ho pengen a xarxes, no? I suspès tantes i es queden tan amples.
1: Tan tranquils. I els que podrien destacar per la seva excel·lència no ho volen fer perquè són com els raritos i els altres, doncs mira, els empollons o digue-li com vulguis, no? Llavors, aquí s'ha girat una mica la truita perquè recordo exàmens de recuperacions de gent que venia a tots els exàmens de recuperacions i tu vigilaves i entraven i deien: tu també per aquí, que guai! I jo al·lucinava perquè dic, és que...
0: Abans t'amagaves, no sabies de fer una recuperació. Jo no vull que se sàpiga això.
1: Ara no, però clar, amb tots aquests models que tenen a les xarxes socials... Un dia els hi deia, dic, a veure, dic, quants de vosaltres seguiu a youtubers, tiktokers i tal? Tots van aixecar la mà.
0: Tots.
1: I dic, i sabeu una cosa? Dic, i els hi feu cas. Dic, i aquestes persones no us coneixen, no saben el que us convé, i vosaltres els hi feu cas. Però els vostres pares i els vostres professors, que volen el millor per vosaltres, no els hi feu cas. Dic, reflexioneu una mica sobre això.
0: Hi ha un antídot per això? Com ho reverteixes?
1: Has de plantar aquella llavor. I amb el temps... es va veient.
0: Clar, però llavors tota aquesta generació ja no hi serà. Hauran crescut i ja veurem
1: sí,
0: on són.
1: Però quan creixen, ho dic perquè després quan em trobo els alumnes al cap dels anys, parlem, és molt maco, és una de les coses més boniques de la meva professió. I quan me'ls trobo, i potser han passat 10 anys, i parlem i tal, dic, diu, ai, Sònia, dic, però que burrot que era jo allà a l'ESO. Diu, però és que de veritat sentia que no estava aprenent coses per la vida. Diu, però de veritat era burrota, i mira el que fèiem, i les tonteries aquestes, i així. I se n'adonen de moltes coses. Per tant, encara hi ha esperança. De fet, hi ha una cosa que dic aquí al llibre que és una de les coses més boniques que em va transmetre la directora d'una escola on vaig treballar. Ella deia que els professors el que fem és... ajudar a construir catedrals. Els nostres alumnes són com catedrals i nosaltres posem algunes de les pedres, però no la veurem mai acabada. No? Però posem pedres perquè s'acabi de construir aquesta catedral. No? Llavors és aquesta confiança en què aquella llavor, aquella pedra que nosaltres hem col·locat, doncs pugui construir una cosa ben bonica. No? I aquesta és l'esperança que tenim tots els professors. No parlem mai l'esperança.
0: No, el que passa que hi ha un moment que dius sobre el sistema d'ensenyament actual, l'ensenyament secundari s'ha convertit en un tràmit burocràtic que s'ha de superar per accedir a altres estudis. Es rebaixa molt el nivell d'exigència perquè tothom pugui superar aquesta etapa.
1: Sí.
0: Això és molt greu.
1: Sí, sí, gravíssim.
0: I això està passant.
1: Si mireu la llei pot passar un alumne amb 7 assignatures suspeses. És decisió del claustre. Quin claustre negarà a un alumne, un graduat escolar, perquè pugui fer un cicle, per exemple? O sigui, jo això estic molt enfadada amb el govern, perquè ens han passat la pilota, la patata calenta.
0: A vosaltres.
1: És a dir, el claustre que decideixi. Perdona, la meva filla estudia a Àustria, viu amb el seu pare allà. Suspens una assignatura i repeteixes curs.
0: Una.
1: Allà tothom penca. La meva filla diu, mama, a la classe no hi ha temps perquè la gent faci tonteries. Tothom treballa. Diu, els professors d'aquí es moririen si els hi toqués alguna de les teves classes. Diu, perquè no sabrien ni què fer-ne. Dic, és que clar, quan jo estudiava, eren dues assignatures. Si suspenies dues, repeties. I t'esforçaves, i si no ho entenies o tenies problemes, encara tenies aquell examen al mes de setembre, que havies d'estudiar tot l'estiu. Però la gent pencava. Ara? Però per què has de treballar si acabaràs passant? Això és molt trist. I els estem ensenyant que l'esforç... doncs és igual.
0: No, està claríssim. I són els que el dia de demà, en principi, manaran o seran professionals que es faran càrrec de coses que els que siguem més vellets necessitarem.
1: Sí, exacte.
0: Sònia Martínez Tortajada, acabo. Què els diràs quan els trobis a classe ara?
1: Els hi diré, queden... No ho he comptat directament del dia que els tindré, Però avui queden 70 dies lectius per les vacances de Nadal. I llavors tots em diuen, bien! I com, hem de començar amb una bona notícia, no? O sigui que, coses que no s'esperen.
0: Coses que no s'esperen, com sempre. La profe Metinemania, que no és el cas, de la Sònia Martínez Tortajada. Gràcies per venir a la nit dels ignorants.
1: Moltes gràcies.
0: I que vagi molt bé el curs.
1: Gràcies.

0: total decidida.
1: Doncs una mestra i uns quants mestres són els que arriben a veure demà què passa, com és aquest primer dia amb la convocatòria de vaga i què passa els pròxims dies en aquestes negociacions entre el govern i els sindicats. Com que queda molt poquet per arribar a la una de la matinada, si us sembla, els que esteu trucant ara al 93-201-7474, parlem encabat del butlletí, perquè ara queda molt poquet, si no us faria córrer, i em sap greu que la gent no es pugui acabar d'explicar perquè tenim a sobre els senyals horaris que marquen doncs, que entra el butlletí de la una de la matinada. Fem això, escoltem les notícies i després, a la segona hora de la nit dels ignorants, tindrem més trucades, amb més preguntes, amb més respostes i més reflexions. I com que ja portem una setmana de programa i aquest any també l'Aina ens fa el resum de la setmana, clar, la setmana passada no hi va haver resum perquè no hi havia hagut setmana anterior, però aquesta setmana sí que hem pogut escoltar i treure conclusions de quins han estat els grans èxits, entre cometes, de la setmana passada, i aquesta és una feina que fa l'Aina, que és qui parla amb vosaltres, qui tria els temes, les trucades, i busca algunes de les respostes. Això i moltes altres coses d'aquí 6 minuts aproximadament aquí a la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, després del butlletí de la una. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. L'Audiència Nacional investiga l'entrada massiva de migrants a Ceuta. La magistrada hi veu possibles delictes contra la integritat territorial d'Espanya per homicidi imprudent i d'organització criminal. La jutge sosté que va ser una entrada facilitada des del Marroc i també vol esbrinar si els fets han compromès la pau o la independència de l'estat espanyol. El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, insisteix que no té proves de la participació del Marroc.
2: Al dia de hoy no existe ningún elemento mínimamente lógico, razonable y objetivo de intervención alguna ni de Marruecos ni de ningún otro estado.
1: Aquest dimarts, el Consell de Ministres desclassificarà els informes policials que demostren, segons l'executiu de Sánchez, que no van rebre cap avís que els alertés d'una entrada tan massiva. Repassem ara altres informacions en format més breu amb l'Anna Alfonso.
3: Aquest dimarts comença el curs escolar amb una nova convocatòria de vaga dels docents després que les negociacions entre el govern i els sindicats continuïn en un punt mort. El president Salvador Illa els ha demanat un parèntesi, però els sindicats diuen que mantenen l'aturada perquè no volen donar un xec en blanc.
1: L'oposició i també els socis parlamentaris de Salvador Illa critiquen que el president reclami ara una pausa en les protestes dels docents. Li retreuen que durant les vacances no hi hagi hagut contactes per accelerar la negociació i li demanen mesures concretes per resoldre aquesta crisi.
3: Els contractistes d'obres de Catalunya alerten que hi ha moltes licitacions que queden desertes perquè les administracions no actualitzen els preus de l'obra pública, que s'han encarit per l'increment dels costos de construcció. La patronal reclama modificar els sistemes per revisar els preus dels contractes públics.
1: Ellen Burstyn rep el lleó honorífic de la Mostra de Venècia per una carrera de més de 5 dècades al cinema. L'actriu nord-americana, que va fer de mare a l'exorcista, també presenta dues pel·lícules al festival. Des de principis d'any, els bombers ja han fet un 13% més de rescats al medi natural que en aquestes mateixes dates del 2025. En total, són més de 1.400 rescats i el gruix més important, més de 900, són per activitats de muntanya, sobretot senderisme.
3: També han augmentat, però, les trucades als serveis d'emergència per incidents al medi natural. El 112 ha rebut unes 1.500 trucades i d'aquestes el gruix principal eren excursionistes que s'havien perdut o desorientat a la muntanya. Oriol Vilalta, responsable dels GRAE, fa una crida a la prudència.
4: Quan s'acaben aquestes calors, arriben ja les tardes amb pluges i les nits molt fredes. Un còctel on al matí surts a fer una activitat i pots anar amb màniga curta, i si no tens prou roba d'abric i s'allarga, doncs tens temperatures molt fredes i que et poden comportar un risc d'hipotèrmia.
3: A part dels rescats de muntanya, els bombers també n'han fet 148 al mar i 63 en rius.
1: Esports. Aquest dimarts comença la Lliga de Campions, el partit més destacat, el del Real Madrid, que rep l'Inter de Milà al Santiago Bernabéu. El Barça jugarà dimecres a 6:45 al Camp Nou contra el Feyenoord.
3: Per la seva banda, els socis del Barça poden consultar els números i la documentació de l'assemblea. El club va tancar l'exercici ordinari de la temporada 25-26 amb 0,2 milions positius. Per la temporada 26-27, la previsió d'ingressos és de 1.195 milions d'euros.
1: Aquest dilluns s'ha tancat la quarta jornada de la primera divisió amb dos partits, Elx 2, Real Societat 3. Ha debutat l'ex-blaugrana Héctor Fort amb la Real Societat i el Getafe 1, Celta 1. El Barça tanca aquesta quarta jornada líder en solitari amb 12 punts de 12 possibles.
3: En ciclisme, tres catalans seran al Mundial en ruta, que es disputarà a Montreal, al Canadà, del 20 al 27 de setembre. Són Marcel Camproví, Paula Blas i Mireia Benito.
1: I a l'Open de tenis dels Estats Units, Iga Swiatek ha quedat eliminada als vuitens de final. La polonesa ha caigut 2-7-0 contra la xinesa Zheng.
0: Fins aquí les notícies.

0: una de la matinada i 6 minuts. Va, que tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, el 93207474. Ara donarem la benvinguda i la bona nit a la Irene, que ens truca des del barri de Sants. Bona nit.
1: Bona nit, Marta, i benvinguda després de les vacances.
0: Gràcies, igualment. Com està, Irene?
1: Pues bé, molta calor, massa calor.
0: Ja, sí, sí.
1: La fogó aquesta.
0: Horrorós.
1: És terrible.
0: Avui també déu-n'hi-do el dia que hem tingut, eh?
1: També, també, i tant, i tant.
0: Sí, sí.
1: Pues miri, trucava per fer-li una pregunta.
0: Vinga.
1: De que si algú sap com curar un herpes. Miri, és que l'altre dia jo he patit una herida d'herpes. I a la Cope, això que fan del Carlos Herrera, això, doncs per allà un quart d'onze, això, fan un programa, no sé si el fan cada dia, perquè tampoc escolto cada dia, el tinc engegat cada dia. Però preguntaven la gent si sabien remeis casolans per curar mals, o mal de panxa, o mal de cap, coses així una mica facilones, no? Coses
0: sí.
1: De per casa, antigues. I una d'elles vam parlar de l'herpes, però justament jo anava amunt i avall i no ho vaig sentir. Ho vaig sentir ja quan s'acabava. Quan van dir, doncs aquesta és la manera de que curar l'herpes. I dic, una nit trucaré, aviam, si hi ha algú que ho sap.
0: A veure,
1: perquè, miri, a mi me van curar un, allò que diuen la culebra. Jo anava amb
0: sí,
1: un
0: per
1: senyor...
0: tant, estem parlant d'herpes zòster, eh?
1: Herpes zòster.
0: D'acord, sí, això és el que li volia preguntar. Molt bé.
1: Sí, hi ha algú que ho sapigués, perquè a mi me van curar un curandero de Malgrat de Mar,
0: sí.
1: I només posant les mans. Un me va començar pels ronyons, cap al costat, i tot el sotraventre. O sigui que tenia mig cos tot d'ampolletes. Només posant les mans, i vaig anar 7 vegades, en 3 setmanes va desaparèixer tot.
0: Sense medicació?
1: Sense medicació, l'únic que tenia que fer jo a casa em va dir, amb aigua de farigola 3 vegades al dia, tu xupes i després amb una tovallola xupat, res de fregar i ja veuràs com et marxarà. Pues només posant-me les mans. Les seves mans semblava que cremessin, això sí. Però és que era un senyor molt gran que ja s'ha mort. Miri, ara aquest mes, farà 2 anys que es va morir. Però jo vaig anar a 27 anys perquè m'arreglava l'esquena i la cama, perquè se'm torça una mica, llavors em fa mal el peu i tot. Però aquest senyor, esclar, es va morir.
0: Clar.
1: I no n'hi ha de persones ara així que sàpiguen curar aquestes coses, perquè els metges, si agafes un mal d'aquests, triguen molt temps a curar-ho. I jo dic, vaig a preguntar aviam si hi ha algú que sap algun
0: doncs veure,
1: remei o
0: a veure si
1: cosa.
0: Algú sap algun remei i ho pot explicar aquí a la nit dels ignorants,
1: sí.
0: Irene, molt bé, doncs queda feta la pregunta, a veure si tenim sort, si no buscarem alguna resposta, d'acord?
1: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, que tingui bona nit.
1: Igualment.
0: Adéu-siau.
1: Adiós, bona nit.
0: Bona nit. La Marina des de Barcelona, bona nit.
2: Hola, bona nit. Bé, jo recordant coses del passat, de coses més recents, tot això. Jo me'n recordo que havia escoltat a la ràdio i tot un grup que es deia Tope, que estaven per aquí. Deuen tenir ara un, si és que d'això...
0: Un grup de música, eh? Entenc?
2: Sí,
0: un grup
2: musical,
0: de música.
2: Sí.
0: A Tope?
2: Un tipus de música. Musical, sí, música. Un cantant i tot, eh?
0: Sí.
2: Un que cantava i tot.
0: I es deia A Tope el grup?
2: No, Tope.
0: A Tope, sense l'A.
2: A Tope no. Tope.
0: Tope, molt bé.
2: A Tope no.
0: Clar, no els conec, per això m'he confós jo. Un grup musical
2: tope.
0: Que es deia
2: bueno,
0: que Tope.
2: A Tope potser hi ha algun altre, no sé. Tope, jo recordo que potser era jovent i l'havia sentit a la ràdio. Crec que després van canviar de nom, però hi ha algú que un pare o alguna cosa. Perquè, mira, no sé, recordo en l'adolescència que sempre t'enyores, jo m'enyoro molt dels meus...
0: Dels referents musicals.
2: De l'adolescència és molt... Pots tenir molts canvis en l'adolescència i coses, però sempre, tot i que fiquis la pota, a vegades una miqueta. O un tros.
0: I tu vols saber si encara
2: sí,
0: queda algú d'ells? O...
2: Si algú s'ha conegut i tal, perquè sí que han fet a la ràdio els he sentit, segur. Però ja no tinc la pista, no ho sé. Així, bueno, ja no fan... Jo crec que es dedicaven a treballar no només de música.
0: Ja, ja.
2: Però,
0: si algú
2: però
0: sap què se n'ha fet d'aquesta banda de... Veig que és una banda de rock urbà, diguéssim.
2: És segurament, sí, sí, segurament. Sí.
0: Molt bé. Doncs a veure si algú ens pot...
2: I ens crec que van canviant de nom, però bueno, més que res, si es pot, doncs... Pues,
0: molt bé.
2: No ho sé, mira, m'ha vingut al cap recordant i coses.
0: Sí, sí, era un dels teus del referents passat, que havies escoltat.
2: Teràpia.
0: Molt bé.
2: Teràpia amb mi mateix.
0: Bueno, està bé, està bé. Escolta'm, cadascú té els seus sí, referents en moments determinats, està molt bé.
2: Sí, sí, jo poso cançons, de veritat, a vegades, d'abans, m'agrada tota la música, però d'algunes d'aquelles, i les torno a posar, i les torno a posar. I així vaig fent.
0: Està molt bé, això.
2: Sí, i les d'ara també, però...
0: No, no.
2: Doncs molt bé.
0: Molt bé, doncs a veure què et diuen, Marina, d'acord?
2: Sí.
0: Moltes gràcies.
2: Salutació a tothom, gràcies.
0: Igualment, bona nit, adéu.
2: Bona nit.
0: La Carme, des de Valls, bona nit.
3: Hola, bona nit.
0: Què tal, Carme?
3: I bona temporada.
0: Gràcies, igualment.
3: Gràcies. Ara estava escoltant això d'aquesta senyora de l'Herpes.
0: Sí.
3: Jo n'he tingut diversos. I el que va molt bé, primer de tot, una ràpida posada l'antivirus al metge. Però llavors...
0: Què vol dir la vacuna?
3: No, no, et dono un antivirus, perquè jo ja fa potser 3 anys que no he tingut cap.
0: Uh-huh.
3: No he tingut 3 o 4.
0: Oh, quin mal, no?
3: Sí.
0: Sí que fa mal, això, oi? Diuen.
3: Fa mal i, a més, un estat general molt deficient.
0: Ja.
3: Bueno... A part de trobar una curandera que t'hi posi les mans, que també l'he trobat, la col.
0: La col?
3: Sí, col. No és de riure. T'hi poses col, tal qual. Verda, blanca, vermella, lombarda, el que vulguis.
0: Bullida o crua?
3: No, crua.
0: Crua.
3: Crua, tal qual, sense aixafar les bombolles que sí. Fa, res. Que toqui un bon contacte amb la pell i embolicat.
0: Sí.
3: I quan te la treus aquella col, que l'has de portar doncs uns quantes hores, o la nit, o el de dia, sempre, queda com a bullida. El que no s'ho cregui, que se'm posi, per exemple, jo el tenia a la cama, doncs que s'ho posi a l'altra cama també, i trobar la col normal, verda igual, i tendre. I, en canvi, quan hi ha l'herpesòster, que hi ha el virus potent, queda bullida i trobes un alivio terrible.
0: Quina cosa, que m'està dient ara. O sigui, la diferència entre una cama que no tens res i l'altra que puguis tenir l'herpes, la col queda com bullida. O sigui, és de l'efecte que li ha provocat el virus, no? L'herpes, vaja.
3: Sí, sí, sí. Jo coneixia una amiga meva, el va tindre l'ull i és dolorosíssim.
0: Uf.
3: L'ull cap al cap i un dia li va dir, posa-t'hi col. Ho dius així i sembla que te n'enriguis. I un altre dia és que no puc viure que això. Posa-t'hi col.
0: I ho va fer.
3: I va passar per casa meva i em va dir, escolta'm, per què no m'ho deies? I que tu estava explicant, te n'enreies. Però immediatament hi ha notes un alivio fantàstic.
0: Doncs mira...
3: És un remei que és molt a la mà, tant a l'estiu com a l'hivern, sempre hi ha una col.
0: Mm.
3: I tant se li en dona si és blanca, si és vermella, com si és verda.
0: És igual, el mateix efecte.
3: La millor és la verda, la que està ben solejada, o sigui, la que tocant més...
0: Més al sol.
3: Més al sol, però és igual, Si és lombarda com si és blanca, també fa efecte. Bon. La blanca deu ser la menys efecte, jo no me l'he posada mai.
0: Molt
3: però la lombarda i la verda, sí.
0: Doncs vinga, un ràpid cap al metge amb l'antiviral i la col crua allà on te tinguis l'herpes.
3: Sí, però ràpid perquè s'hi ha d'anar les primeres 24-48 hores. Després el virus ja no fa... Vull dir, ja no
0: fa efecte, no, clar, que ja no t'ho donen.
3: Ja
0: sí,
3: no,
0: sí.
3: No té per què.
0: Uh-huh.
3: Bueno.
0: Molt bé, doncs moltes gràcies, Carme, per la resposta, molt interessant.
3: Sí, i va molt bé,
0: Perfecte. Vinga. Gràcies, Carme. Adéu-siau, bona nit. Ara passa un minut d'un quart de dues.
4: Abans de l'estrena. Amb Sílvia Andrés.
5: I La pel·lícula Cronos ja és la millor estrena als cinemes catalans de la història. El primer dia va tenir 16.000 espectadors i una recaptació de 120.000 euros i va superar Wolfgang. Cronos és un thriller policíac que recrea l'operatiu policial dels atemptats terroristes de Barcelona del 17 d'agost del 2017, agafant el punt de vista dels Mossos d'Esquadra, un dia que ens va marcar per sempre.
6: Bona tarda. Interrompem a aquesta hora la programació de TV3 per explicar-los el que està passant a aquesta hora al centre de Barcelona. Segons ha confirmat els Mossos d'Esquadra, hi ha hagut un atropellament massiu a la part alta de la Rambla de Barcelona.
7: Un quart de sis de la tarda i l'actualitat passa per davant. Atenció, que hi ha una notícia molt important d'última hora. Francesc Anamon.
8: S'acaba de produir un atropellament massiu, segons informen els Mossos d'Esquadra, a les Rambles de Barcelona.
9: Eran las 5 de la tarde cuando una furgoneta blanca entraba a toda velocidad a las Ramblas de Barcelona.
10: There has been a terrorist attack in the heart of Barcelona.
11: El mirino Barcellona, una città cosmopolita e la costa sul Mediterraneo che ne chiama in questo periodo.
5: El càsting de Cronos impressiona Enrique Auqué, Pablo Derqui, Diana Gómez, Xavi Saiz, Mònica López, però també Mima Riera, David Bert o David Selves. Noms molt potents i coneguts de l'escena catalana. Hem parlat amb la Núria Valls, productora de la pel·lícula, i també de Nostromo Pictures, per saber per quines fases passa una pel·lícula com aquesta abans d'arribar a les grans pantalles. La primera curiositat que tenia era si des d'un bon principi tenien clar quins actors i actrius volien o si, per contra, el càsting havia estat un procés col·laboratiu.
12: Ha sigut un procés molt col·laboratiu, molt extens, perquè hi ha noms coneguts, però és que hi ha més de 100 actors que participen a la pel·lícula, perquè és molt coral. Realment ha sigut un procés molt llarg, molt laboriós, que han dut a terme la Eva Leira, la Yolanda Serrano, han fet un treball espectacular i hi havia noms que sí que ens agradaven, tant el director com els productors, però sí que hi ha hagut un gran procés de càsting de molts mesos darrere. I estem molt contents amb el càsting perquè realment és espectacular i han fet tots una gran feina.
13: Acaba de passar alguna cosa a les Rambles, 5 ambulàncies.
14: 5 ambulàncies?
15: Aquí compta el 4x0, què ha passat a les Rambles?
16: 0 a comptar el 4, un moment, ho investiguem.
14: Dóna la volta.
16: 0 a comptar el 4, us informen d'un atropellament massiu. Una furgoneta s'ha ficat per la zona de Vianant, davant de la Boqueria.
12: Hi ha personatges que estan ficcionats i altres que sí que estan inspirats, no?, en persones reals. I la majoria sí que es van reunir amb aquelles persones, amb aquells testimonis reals, perquè de fet han sigut fons claus per la investigació, perquè aquesta pel·lícula, doncs, abans d'escriure el guió, s'ha dut a terme un procés d'investigació de 2 anys i els guionistes s'han reunit amb ells, l'equip de producció i els actors també s'han reunit perquè, bueno, volien saber com van viure la situació, volien poder construir el seu personatge a partir d'una base més real. I tots, inclús els que no estaven inspirats en persones reals, sí que hi ha hagut un procés de col·laboració amb Mossos, Guàrdia Urbana, i també es volien reunir amb fons, amb agents, per viure més de prop el procés.
5: També la Núria explica que aquesta implicació dels diferents cossos de seguretat en el rodatge ha tingut un efecte inesperat.
12: El que ens explicaven és que era gairebé terapèutic, no?, poder venir al rodatge, perquè molts d'aquests agents s'acomiadaven el 17 d'agost quan anaven a la feina perquè no sabien què es trobaria. Aleshores, per ells, poder venir al rodatge i poder viure aquesta experiència des d'un altre lloc era gairebé com sanador, no? Tenia un punt, doncs, que per ells una mica cura terapèutica el poder venir, participar-hi, viure-ho des d'un altre lloc.
17: Un ferit al carrer del Carme, necessiten ambulàncies, un cotxe amb vestit gent per les Rambles.
5: Però un projecte d'aquestes dimensions, quan es comença a gestar? La Núria comenta quan va néixer el projecte.
12: Nosaltres fa 3 anys, des de Beta, els nostres coproductors ens van parlar d'aquest projecte, d'aquesta idea que estaven començant a desenvolupar, i a partir d'allà, doncs, vam estar gairebé un any, no?, amb el desenvolupament del projecte, buscant els fons, tots els partners, per fer-la possible, perquè era un projecte, doncs, amb un pressupost també ambiciós, i, bueno, i fins aquí, no?, l'any que que ens ha portat també rodar, postproduir-la i ara estrenar.
5: Tot i això, la pel·lícula ha tingut un gran hàndicap, rodar amb una rambla aixecada per les obres.
12: Va haver-hi moltíssima coordinació, no només amb l'Ajuntament, amb el districte, no? Sinó també amb els responsables, no? De les obres, les diferents empreses que portaven les obres, doncs estaven en contacte amb ells perquè, clar, quan localitzàvem les obres estaven d'una manera, però quan anéssim a rodar estarien d'unes altres i nosaltres ens havíem d'anticipar quan fins i tot ells moltes vegades no sabien com aniria. Aleshores, això implica molta coordinació amb ells, però també amb els nostres equips de localitzacions, de direcció, o sigui, ha sigut una feina molt complexa, rodant en horaris molt limitats, no? Perquè a més la Rambla doncs, té molt tràfic. Quan podíem rodar érem molt conscients que havíem de ser un equip molt lleuger, que tampoc podien anar amb moltíssima maquinària perquè cada minut comptava i cada minut s'havia d'enregistrar la pantalla.
5: Un rodatge tan complicat ha concentrat molt els dies de gravacions, aprofitant forats entre obres i gent.
12: Nosaltres vam fer un rodatge més petit a l'estiu, sobretot per tota la part, agafar tota la part de Barcelona a l'estiu, Cambrils, tot això ho vam fer al juliol, i després tota la part més gran es va fer entre el setembre i el novembre. Van ser 8 setmanes aproximadament.
5: Si bé és cert que el film s'ha centrat molt a retratar com els Mossos van viure l'atemptat de Barcelona, era inevitable parlar amb la productora de la pel·lícula, Cronos, sobre quina ha estat la relació amb les víctimes i les seves famílies.
12: Sempre hem sentit una gran responsabilitat i érem conscients de que és un tema supersensible, no? Des del principi, el nostre focus mai era sobre les víctimes, sinó sobre el dispositiu, no?, que es va dur a terme, sobre la part humana dels agents que van dur a terme aquell dispositiu, i és el que no coneixem. Tot i així, per descomptat, hem estat en contacte continu amb la UABAT perquè sapiguessin que estàvem fent aquesta pel·lícula, per informar-los de tot, per estar a la seva disposició, no?, per qualsevol dubte.
18: Ens podria donar alguna informació, qualsevol cosa que ens pugui ajudar.
19: És un noi problemàtic. És l'únic de tots ells que ha donat problemes fins ara.
20: Sí, sí, no, aquí tinc els seus antecedents per droga i violència domèstica.
19: A veure, és un noi molt bàsic. Li agraden les noies, els diners, les motos... Però, francament, jo no crec que tingui el cap per ficar-se en coses de religió, i molt menys de terrorisme.
5: Aquesta secció té una vocació de donar visibilitat als oficis que sovint són invisibles, però essencials, per tirar endavant els projectes culturals a Catalunya. Vam aprofitar que parlàvem amb la Núria Valls perquè ens expliqués en què consisteix la feina d'una productora de cinema.
12: És el que s'encarrega de tot el procés. Som els que iniciem el desenvolupament d'aquell projecte, o bé és perquè opcionem els drets d'una novel·la que ens ha agradat, o bé perquè ens arriba un guió, o bé perquè potser d'un director que té una idea i nosaltres activem moltes vegades aquest desenvolupament. I aquesta és una feina que normalment doncs, ens porta un any gairebé, però després també ens encarreguem de buscar l'equip, no? Tu fas un pressupost i aleshores doncs, busques les fonts i la manera de fer-ho possible, o vens a un estudi o la fas de manera independent doncs, posant cada passeta fins a aconseguir el puzzle complet i després tu supervises tota la part de rodatge, de postproducció fins l'estrena de la pel·lícula. Dient que el productor és el que està tota la fase del procés d'una pel·lícula.
5: La Núria revela quin és el problema amb què sempre topa tot projecte cinematogràfic.
12: O sigui, a totes les pel·lis sempre hi ha dos problemes que mai ni tens temps ni pressupost. En totes, dona igual que siguin enormes, que siguin petites. Quan fas un pressupost ja més o menys saps el que també tanteixes, no?, una mica al mercat i saps el que pot costar la pel·lícula, perquè potser la teva pel·lícula és molt cara i potser no es pot fer o et porta molt més de temps finançar aquella pel·lícula perquè realment no trobes les fonts necessàries, no?, per aixecar-la. I els problemes de pressupost, o sigui, tu al final doncs, tu vas ajustant, no?, segons el que creus en cada partida, contractes un director de producció que seria com el director general, no?, d'aquella pel·lícula, i aleshores amb ell elabores un pressupost i després doncs, quan veus que hi ha partides que estan més curtes, no?, que estan més justes, doncs ho intentes resoldre d'una manera creativa. A vegades doncs, has de tocar guió perquè veus que potser hi ha una seqüència que era més ambiciosa.

0: Una de la matinada i 27 minuts aquí a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, al 93207474. Ara hi tenim la Dolors des de la Garriga. Bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Què tal, Dolors?
1: Bé, jo truco per lo de l'espestòster.
0: Vinga.
1: A mi me'l va curar una cosina meva, jo en vaig tenir un que em va de mitja esquena envoltava el pit.
0: Ui.
1: I me'l va curar fent una novena amb cendra i llimona. Cada dia fèiem, escorríem una llimona al matí, fèiem una pasta, la posàvem en un got i tres cops al dia tapàvem tot l'herpestòster i el deixàvem tapat amb gases. I la veritat es rebotava molt, no li agradava gens el tractament aquest, es rebotava i en 9 dies es va morir.
0: O sigui, perdona, quan tu es recobria amb cendra i llimona, i suc de llimona,
1: Sí, al dematí escorríem una llimona,
0: fèiem
1: una pasta amb cendra del foc, i la deixàvem amb el tot. I
0: la posaves a tot allò quan sortia l'herpes.
1: Sí, en 9 dies es va morir.
0: Déu-n'hi-do. És ràpid, no?, perquè normalment dura molt més.
1: No, doncs, i això que el tenia gran, I llavors una altra vegada em va sortir una a la cara que anava del llavi fins a l'ull, i aquest el vaig parar amb all.
0: Amb all?
1: Cada dia hi fregava all i es rebotava, no li agrada gens l'all. Es rebota que no veig de quina manera es rebotava.
0: Quan dius que rebota, què notaves?
1: Saps allò que, com si es rebotava, com si... Saps allò que quan algú et pica la mà i tu et escups?
0: Sí.
1: Doncs el mateix fa el bitxo aquest.
0: Ai.
1: Doncs hi fregava all tres cops al dia, i el moment que notaven l'all, bueno, és que deia, aquí això no ho aguanto, i va marxar.
0: I se'n va anar.
1: Se'n va anar.
0: Molt bé, escolta.
1: I el que sí que faig és quan marxo algun dia allò que vas uns quants dies, m'emporto una cabeça d'alls perquè penso, mira, si me'n torna a sortir...
0: Quan te'n vas de viatge, t'emportes una cabeça d'alls, de veritat?
1: Sí, perquè com que no sé mai quan pot tornar a sortir, doncs, mira, et cures amb salut.
0: Ja, molt bé. Doncs vinga, a la maleta una cabeça d'alls. Ara m'has fet riure, Dolors. Molt bé, doncs si et va funcionar, és el que demanava la Irene Remeis Casolans. Doncs vinga, moltíssimes gràcies.
1: Aquest de la cara, una setmana.
0: Sí, sí.
1: I el que anava de mitja esquena fins al pit, 9 dies.
0: 9 dies, sí, perfecte. Molt bé, doncs gràcies per compartir-ho, Dolors.
1: Vinga, bona nit.
0: En Joaquim, des de la Bisbal d'Empordà, bona nit.
2: Hola, bona nit. Era per dir que divendres vaig anar a veure Cronos, que n'acabem de parlar.
0: Sí.
2: I sí, molt ben feta, No hi ha res de morbo, perquè no es veu com aquell qui diu... Bueno, és una pel·lícula que hi ha perill de fer spoiler perquè tots sabem com va anar, no?
0: Sí, exacte. Malauradament, sí.
2: Perquè a les notícies i tot allò, no? Però vull dir que no se recrea amb les víctimes,
0: Sí.
2: Ni tan sols, deixa-m'ho dir, no, ni hi ha l'escena de la furgoneta, sinó que tot ja ha passat, representa. Uh-huh. Que en aquell moment, la gent va corrent pel carrer i tot això, i després ja d'allò, bueno... I sí, és bàsicament de l'operatiu del Mossos tota la pel·lícula que és com va.
0: D'acord. I va agradar, en Joaquim, entenc?
2: Em va agradar.
0: Sí.
2: I ara la curiositat. Resulta que quan hi vaig anar-hi, quasi una hora abans de que comencés, doncs mira, com que vaig anar a fer un cafè per no dormir-me i tot això, perquè era la nit, i encara me quedava un quartet o 20 minuts, i amb la taquillera vam anar enraonant, i jo dic, mira, ja sabia que anava a veure aquesta i tot això, i diu, mira, saps què va passar? Diu, era una noia que és de Girona, però vull dir que part de la família és de Cassà de la Selva i part de l'altra família és de Sant Joan d'Espí. I diu, la meva àvia aquell dia era a les Rambles.

0: Sí.
1: Quina casualitat, en el dia que jo vaig veure aquesta pel·lícula, que, bueno, parlo amb aquesta noia d'allò, sí. Ningú de la seva família ho sabia, i al cap d'una estona d'haver passat va trucar a la seva filla i diu, jo era a les Rambles, però no patiu que no m'ha passat res.
0: Ostres.
1: Els va dir això.
0: No,
1: i després, amb un matrimoni, al sortir de veure la pel·lícula, que ens vam conèixer ja abans d'entrar, doncs vam anar comentant el tema, no?
0: Mm.
1: I el noi, que ja érem els últims de sortir, que ja volien tancar les sales i tot això, doncs ens anava empenyent, agafeu l'ascensor per baixar i tot això. I aquell noi, que era fill de marroquins, diu, després d'haver passat això, ell tenia 12 o 13 anys, no?, com va passar, i diu, em vaig sentir com una mica apartat, no?, vull dir que d'allò, i diu, jo no faria mai una cosa d'aquestes perquè no segueixo la tradició islamista, no?, d'això, vull dir que no, que estava completament...
0: Sí, sí, que es va quedar afectat perquè el miraven diferent, no vol dir?
1: Això mateix, sí, sí, sí. I un noi que parlava perfectament català i,
0: sí,
1: i li vaig dir, bueno, però tu ets nascut aquí, no? I em diu, sí. Dic, tu ets català,
0: clar.
1: I ja està.
0: Sí, sí.
1: I així es va anar la cosa que un cúmul de casualitats.
0: De casualitats,
1: coses, no?
0: sí. Molt bé, Joaquim, doncs gràcies per explicar-ho.
1: Molt bé.
0: Vinga, que vagi bé, que tinc bona nit. Adéu-siau.
1: Adéu.
0: Adéu.
2: Al matí de Catalunya Ràdio us escoltem i aconseguim respostes.
3: Tendré que passar otra vez por otra mesa d'emergència.
4: Esperem que no i estem treballant perquè qualsevol família doncs, que treballa i vulgui desenvolupar el seu projecte vital doncs, tingui l'oportunitat de fer-ho. A poc a poc revertirem aquesta situació.
3: Ojalá pueda decirle gracias y estoy en un hogar con mi familia.
5: De dilluns a divendres de 6 a 1 al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
6: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
7: Catalunya Migdia amb Òscar Fernández.
6: Al Catalunya Migdia som immediatesa.
8: Doncs continua aquest escorcoll com en continuen d'altres. Les dificultats de circulació en aquesta autopista que travessa...
9: Transportistes no volen sentir a parlar...
8: I el temps de cultura comença un festival que ha preparat...
7: Catalunya Migdia.
5: Cada dia a les dues.
8: I a partir de les tres...
5: L'espai de reflexió a la tertúlia.
10: Ja t'ho vaig explicar.
8: Si has comès una falta, has de pagar-la.
7: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
0: Dos quarts i quatre minuts de dues de la matinada. Aquesta temporada també l'Aina Grau seguirà fent el seu resum particular de les trucades i la vostra participació de la setmana anterior. Veiem quines haurà triat avui.
11: Bona nit, Marta. He de reconèixer que la tornada de l'estiu ha estat intensa. En alguns moments em semblava que escoltava la nit dels indignats, perquè tenim molts oients, i ben diferents, però la gran majoria es van posar d'acord en dues coses. No els ha agradat la programació d'estiu de la Corpo i tampoc han trobat gaires mosquits a l'aire. I know the sun is hot, mosquitoes come, suck your blood. Les dues oients que van treure el tema van ser la Montserrat des de Mataró i la Maria Rosa de Sant Cugat.
12: Els mosquits, almenys parlo per mi, aquest any, jo a casa meva, que vosaltres no hi éreu, jo sortia fora i em posava a llegir, ni un mosquit m'ha picat, ni... és que no sé el per què. Per mi, aquest any, i ho he parlat amb altres persones, hi ha hagut menys mosquits.
13: Jo tampoc he patit de mosquits aquest any, no? Jo pensava, no sé què us hi ha passat, però no hi ha mosquits.
11: La Claudina, des de la Granada del Penedès, ens va donar una resposta a per què hi ha hagut menys mosquits.
14: Sí, tenia menys per la calor. Un expert en insectes ho va explicar. I és pels ous, perquè necessiten molta humitat i això per tirar endavant. I en aquesta calor, doncs, no...
0: Es moren els ous.
14: Sí,
0: els moren els mosquits.
14: Llavors ja no hi ha insectes.
11: Però els mosquits no són l'únic animal que han trobat a faltar els nostres oients. La Rosalia, que ens va enviar un WhatsApp des de Vilanova i la Geltrú, també va comentar que aquest estiu no havia vist meduses a la Costa Daurada. Això és el que ens explica Josep Maria Gili, biòleg marí i professor d'investigació de l'Institut de Ciències del Mar.
15: Bé, la resposta és no només de la Costa Daurada, sinó tota la costa catalana. Aquest any és un any
10: té molt poques meduses, pràcticament no hi ha hagut meduses des de finals del mes de maig, que van arribar a la barqueta de Sant Pere, que aquesta sempre va arribar a temps, però no en grans quantitats, com els anys anteriors. Des de llavors, pràcticament, només algunes arribades, com han dit recentment, de la zona de Palamós o Calonge, que hi havia cotiloriza, que és l'oferrat, que és la medusa que sortia sempre última quan la temperatura és més alta, malgrat que n'hi ha hagut algunes, no n'hi ha hagut gaires. Les possibles causes de que aquest any no hagi medusa són totes les contràries de les que hi havia els anys anteriors, perquè sí que n'hi havia moltes. De fet, la temperatura de l'aigua a tota la costa catalana és molt alta, ha arribat fins als 30 graus. Aquesta temperatura ja va ser molt alta a començaments del mes de maig, amb la qual ha persistit durant molt temps, i aquesta temperatura ha fet dues conseqüències. Una, les meduses costaneres, que són les que neixen de pòlids que estan a la costa. Si aquests pòlids han generat petites larvetes, les meduses són més probables que no hagin pogut evolucionar, que hagin pogut desenvolupar-se, i les condicions de la temperatura que abans provocava que naixessin, ara pràcticament ha deixat que no es puguin desenvolupar-se. I per altra banda, les meduses oceàniques, com el pelàgic de truca, que és ben arrossegada pels vents normalment de mar obert, ha donat unes circumstàncies totalment contràries als anys anteriors, en què les aigües de fora de mar obert eren una mica més càlides que les aigües de costa, i aquestes aigües avui en dia són pràcticament diferents. L'aigua de costa és més alta que l'aigua de mar enfora, i això fa que quan els vents portin les aigües de fora es troben amb aigües més càlides, diferents, no es barregen fàcilment. Abans era tot el contrari. Les aigües de fora venien arrossegades pels vents, i les aigües de costa eren més fresques i no es barrejaven. O sigui, el fenomen que abans impedia que arribessin les meduses de fora, que eren poques vegades, la veritat, ara és el contrari, i aquestes aigües de costa tan càlides també fa que no es barregin les de fora i no arribin. En general, podem dir que les condicions de l'aigua costanera han fet que siguin tan extremes i tan poc, diguem-li, habitables per la fauna marina, que fins i tot les meduses no han arribat.
11: I ja posats a fer el triple salt mortal amb animals, sobre un dragonet demanaven l'Arlet i l'Aran.
15: Us han trucat perquè fa 6 setmanes que vam trobar un dragonet a casa. Llavors vam trobar que a casa del dragonet i ens van donar pistes. Fa 2 dies ens hem adonat que ha fet ous i han sortit fills darrere la nevera. Llavors hem caçat la gran i l'hem deixat a l'aire lliure. Ho ens pot dir algun

0: Parlem ara d'avions perquè alguns de vosaltres segur que n'heu agafat aquest estiu. L'Aleix, des d'Esparreguera, preguntava de quin material estan fetes les rodes d'un avió per aguantar tant de pes. El Jordi, des de la cabina del seu camió, li va donar resposta.
1: Són rodes reforçades, són rodes com les cotxes, però està amb unes mides considerables. Val?
0: Sí.
1: Bueno, és com les rodes dels tractors, les rodes dels camions, reforçades per dients del pes que han d'aguantar. No tenen res més en especial. Això sí, van inflades en nitrogen, no van inflades amb aire comprimit o... vaig llegir una vegada que van inflades amb nitrogen, perquè quan toquen a terra i, clar, d'estar parades a passar a 300 km per hora de cop, allò agafa una temperatura brutal i el nitrogen no li afecta la temperatura.
0: Aquesta no és l'única cosa que m'ha après aquesta setmana. També hem descobert l'origen de l'expressió buscar tres peus al gat.
2: Això és una mala interpretació, perquè realment això amb el temps es va començar a dir els tres pies, els tres peus, però és els tres pèls.
3: Els tres pèls?
2: Sí, perquè, per norma general, amb una gran majoria, si té tres pèls, tres colors de pèl, són tres colors, és una gata. Els gats, per norma, tenen dos. I en acabat, això es va començar a dir per això. O sigui, no busquis els tres pèls al gat.
3: Al gat, ah!
2: Perquè no és un gat, és una gata.
3: Una gata.
0: Un dels concerts que hi va haver la setmana passada a Barcelona va ser el de The Weeknd a l'Estadi Olímpic. Tornant d'aquest concert, ens va trucar la Marta i la Tecla per fer-nos aquesta pregunta.
4: Doncs venim del concert de The Weeknd.
3: Home, home. I què, com ha anat?
4: Sí, una passada molt, molt xulo.
3: Sí?
4: Sí, sí, ha sigut espectacular.
3: I ja l'havíeu vist alguna vegada o no?
4: No, ha sigut el primer cop que venim a veure'l.
3: Que xulo, doncs mira.
4: Sí, Barcelona.
3: Molt bé, molt bé. Doncs escolta'm, gràcies per trucar-nos. Què ens volíeu preguntar?
4: Doncs mira, nosaltres abans sempre us escoltàvem per la nit, jo de petita sempre us escoltava, i ara que estem despertes, doncs havíem pensat que podíem trucar i fer-te una pregunta.
3: Doncs vinga.
5: Mira, en aquest concert, igual que amb altres, s'ha posat a moda donar aquestes polseretes que són blanques i que durant el concert amb la música es van posant de llumetes, van canviant de color.
3: Sí.
5: I era per saber si després d'aquest concert hi ha alguna forma de que tornin a funcionar o simplement ja s'ha acabat la seva vida útil i és un record i ja està.
0: Ens ajudeu a donar-hi resposta?

altres preguntes que heu fet aquí a la nit dels ignorants i que encara no han aconseguit la resposta per part de ningú i que encara no les hem buscades nosaltres a diferents experts. Per tant, us faig memòria per si demà us inspireu, voleu trucar al 932-07474 o al WhatsApp al 667-225-148. El Magenguet, els camps de futbol han de mesurar el mateix? En Joan, des de Vallcarca, què és més important, jurar o prometre? L'Anna, quant de temps pot passar una persona sense fer pipí? En Felip, des de Gramunt, qui i quan es van va implementar, disculpeu, les pagues vitalícies als polítics? L'Aleix, des d'Esparreguera, quin sentit té creuar els dits per tenir sort? I la Montserrat, des de Mataró, la pressió atmosfèrica pot influir en la salut de les persones? De quina manera?

0: Doncs sí, sí, mal de queixal, perquè anem fins a la consulta del dentista per un motiu. En Joan, des de Lleida, ens va preguntar si els implants dentals tenen data de caducitat. I qui ens ha respost a aquesta pregunta, que encara no havia contestat ningú, per tant, l'Aina, com sempre, pum, busca l'expert concret que ens pugui donar aire i que ens pugui donar resposta als dubtes dels oients, doncs ha parlat amb en José Nart, que és vicepresident del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya. Ens ha dit això.
1: Doncs no, els implants no tenen data de caducitat perquè els seus materials, fonamentalment titani i zirconi, són materials que mantenen les seves propietats amb el temps. Sí que és cert, també, que un percentatge del voltant del 10% dels implants a llarg plaç, a més de 20 anys, es perden. És a dir, es perd la osseointegració, la unió de l'implant amb el titani, per causes diverses. I també és cert que a llarg plaç un 20% dels implants es pot infectar i tindre la malaltia de la periimplantitis. I per això és tan important que els pacients mantinguin una molt bona higiene i facin els controls periòdics amb els seus dentistes. Salutacions.

0: Deixem el dentista, que no ens donen sort, ho fa mal tot. Va, que recte final.
1: El conte per anar a dormir.

Aquesta setmana dediquem els darrers minuts del programa a llegir alguns dels relats del llibre Aquesta nit passarà la guilla, d'Antoni Pladevall, editat per Proa. Avui hem de saber com acaba la història que ahir ens va començar a explicar l'Anna Maria Ricard del conte Frenada d'emergència. De fet, està basat en un cas real, ens va explicar l'Anna Maria. Érem aquí, l'Hilari té un pla per carregar-se el ral·li de cotxes que cada any travessa les seves terres. Està enfadat amb l'Ajuntament perquè, tot i que ha demanat diverses vegades que no donin permís per fer la cursa, no li han fet ni cas. Així que, tot sol, perquè els altres pagesos s'han fet enrere, avui durà a terme el seu pla. No se li esborrarà mai de la memòria la discussió calorada que dos anys enrere va mantenir amb un grup de seguidors del ral·li que esperaven el pas dels cotxes esbarats a un cop de roc del trencant de Vall d'Oriola i que a la meitat de la carrera ja tenien un sembrat de porqueria als seus peus. Els va recriminar la deixadesa molt enfadat, amb un to de veu visiblement crispat, mentre els indicava amb una mà, a la babalà, alguns dels objectes més visibles de l'escampall, entre altres unes bosses de plàstic i la cel·lofana de plata rebregada d'uns entrepans, i ells, en comptes de demanar perdó i comprometre's a recollir-ho, jo tenia tota la raó i no els hauria costat gens, abans d'entornar-se'n a casa, van començar a enriure's d'ell i a insultar-lo de mala manera, amb gesticulacions ofensives per part de tres o quatre joves que, a parer seu, anaven més beguts del compte i que no van tenir cap mania a replicar la seva actitud censuradora, boiaixicant-li repetidament el dit índex o engrapant-se la bragueta amb totes dues mans. Eren molts, una vintena llarga, i veient que ningú no li donava la raó, ni tan sols els homes i les dones de més edat, va girar cua fent baixar tots els sants del cel. Camí de Vall d'Oriola només es planyia d'una cosa: no haver-hi anat amb l'escopeta. Si l'haguessin vist empunyant l'arma amb què surt a caçar el conill o el tudó quan és la temporada, ningú, ni el més beneit de tota la colla, no s'hauria burlat d'ell. Sense ni encanonar-los a l'instant, haurien aparegut voluntaris disposats a emportar-se totes les deixalles fora dels seus dominis. Ha arribat el dia de la cursa fatídica. I encara que aquesta nit no ha parat de girar-se de tots costats al llit, es consola pensant que ja al vespre, aprofitant que ja era fosc i vigilant molt que ningú de la família no se n'adonés, ho va deixar tot ben preparat perquè aquest matí no fallés res. Ara, però, no pot torbar-se més, i com que encara li queden, a més dels porcs, els vedells de la darrera cort i no vol arriscar-se a fer tard, accelera la passa cap al corredor on s'afileren les saques de farina, s'afanya a omplir les galledes metàl·liques fins al capdamunt, corre a buidar-les dins el cubell gros ple d'aigua, fins una mica més amunt de la meitat, i boi engrapant amb força la barra de remenar, comença a fer la barreja tot nerviós, amb girades més ràpides que de costum, i, passat encara en un minut de rellotge, obté la menja densa i cremosa que el bestiar pot engolir fàcilment amb la seva llarga i poderosa llengua rasposa. Enllesteix la feina, doncs, servint la farina acabada de remenar els últims vedells i passant encara, amb la galleda del pinso, per davant de tots els ovis de les corts dels porcs que donen a la lliça. En acabat, a peu de pica, s'esbandeix a raig, d'aixeta, les mans brutes de farina i de les babaies ja mig seques que li han deixat els vedells més impacients, i després d'aixugar-se-les amb el drap que penja de l'estaca mig pollada del costat de la porta de l'entrada, finalment entra a la cuina amb la intenció d'agafar i ficar-se a la butxaca dels pantalons la peça essencial, determinant per l'execució del pla. Me'n vaig a veure què fan les vaques, Roser. Excusa la seva absència imminent amb una mentida creïble així que dona que surt del rebost després de desar-hi la dotzena llarga d'ous que recull cada dia el galliner, l'atrapa a punt de sortir de la cuina. Tant d'hora? Demana sorpresa. Si sempre hi sols anar a mig matí... Sí, sí, avui és molt més aviat, admet. Però ja saps que tenim aquella vaca a punt de badallar i, si no ja ho hagués fet, que també podria ser ben bé, no me'n fumaria gens, de la manera que la vaig veure ahir. M'agradaria saber com es troben tant la mare com, sobretot, el badallet. Només faltaria que ens l'hagués atacat un voltor, reflexiona simulant una certa preocupació. L'Eduard del Fogorull em va dir que la setmana passada m'havia tornat a veure uns quants que volaven molt baixos. Ai, esperem que no, pobre badallet. Ves-hi, sí, ves-hi tan aviat com puguis, desitja i l'encoratja, també lleument preocupada. Me n'hi vaig, doncs, apa, adéu. Adéu, Hilari. Un cop a l'era,
Encara es palpa un moment la butxaca dreta dels pantalons i ha acabat de sentir dues vegades el dring metàl·lic que esperava, tot seguit enceta la pista forestal que zigzagueja per entremig de roures i alzinars i que, superada l'obaga, mena finalment a l'indret que ja al vespre va triar per dur a terme l'acció de protesta que ningú de l'Ajuntament, ni tampoc cap dels organitzadors tan espavilats del ral·li, es poden arribar a imaginar. Camina decidit, llest de cames, la mirada com perduda, veient i no veient res des del seu davant, i segurament, per fer-se passar els nervis, es clava cops forts i compassats a l'anca amb la mà esquerra oberta com un ventall, i alhora ageu lleument amb la mà dreta els fanals i les dents de lleó més alts que troba el seu pas. Són 9:45 tocats i no es pot entretenir. Uns 50 metres abans d'arribar a la carretera nova, alenteix la passa i avança una mica ajupit per apatant-se rere la rastellera d'esbarzers que el separa de l'asfalt. Sabent que l'organització del ral·li vetlla com li correspon per la seguretat absoluta de la cursa, no pot badar gens. I així que arriba a la punta de l'esbarzeram, s'atura i, després de mirar ulls esbarriats cap a la dreta i cap a l'esquerra un parell de vegades, travessa de pressa la carretera i desapareix rere el canyar altíssim de l'altra banda, l'amagatall perfecte del John Deere enorme, que amb la desbrossadora, encara enganxada, va fer servir ahir per segar l'herba d'uns marges, ha passat tota la nit a la serena. Obre la porteta de la cabina, s'enfila a l'estrep d'un bot, s'acomoda al seient movent lleument les anques, es treu la clau de la butxaca dels pantalons i la introdueix a poc, cerimoniosament, a la ranura del contacte, però encara no engega la màquina. Espera, frisós, la caiguda mortificadora dels minuts que encara falten per l'inici de la cursa infernal a la plaça de davant de l'Ajuntament, on els corredors i els seus equips de suport poden maniobrar amb facilitat i saludar el públic que vol contemplar l'arrencada emocionant de la competició. S'afigura que enmig de tota la gentada deu moure la cua el panxa content, deu riure com un malparit el fill de puta d'en Pedrós, que no ha tingut el mirament de fer valer el seu poder davant dels organitzadors per afavorir-lo. Les 10 en punt. Planta la mirada al tram de carretera que deixa visible el lateral dret del canyar i afua les orelles. Respira fondo, unes quantes vegades seguides, no pot cometre cap error. Si fallés, tothom se'n riuria, dies i dies, al seu davant i al seu darrere. Una renouera somorta ara mateix alerta el tractorista irat i la seva mà dreta estreny amb força, sense girar-la encara, la clau que segella la gran revolta que lidera en solitari. El cor se li dispara, el temps s'esvera, tot ell es tensa com un sol múscul. La bunió ensordidora dels primers cotxes, un revolts abans del canyar, l'anima finalment a engegar el motor del John Deere i a encarar-ne el morro cap al quitrà emborratxat de sol. Tot passa molt ràpid. L'Hilari, de Vall d'Oriola, el cor acceleradíssim, les dents serrades i les mans ben aferrades al volant folrat de cuir ja una mica esbotzat, entrevessa la màquina al bell mig de la carretera. Veiem qui riu més ara, vam a casa amb la mare que us va parir. I en para de seguida el motor, com si se li hagués calat una mala sort com una altra, en un moment tan inoportú per una cursa que computa per al Rally Legend les corbes d'enguany. El cotxe que anava primer esquiva miraculosament a temps la inesperada muntanya de ferro amb una desacceleració molt ràpida i una maniobra perillosa durant la qual la roda dreta cau a la cuneta i n'aixafa herba i pedres i algun terròs que s'ha escapat del camp del costat, però torna a incorporar-se a l'asfalt amb una bona derrapada i segueix endavant, encara que només una vintena de metres i prou, perquè ara mateix s'atura, esbalaït, a contemplar l'escena pel retrovisor. I el segon, que l'estalonava de prop, evita la topada brutal gràcies a l'agilitat mental del conductor, i no cal dir-ho, a la qualitat dels frens d'última generació i queda aturat a 3 metres escassos de la roda grossa tan imponent del tractor. El dibuix dels pneumàtics, dues línies ben paral·leles, tatuat amb gran precisió a l'asfalt i la pudor intensa, inequívoca, de cautxú cremat que s'escampa per l'aire excitat del matí, testimonien l'emergència extrema de la frenada. Mentre el primer corredor baixa del cotxe i sense tancar-ne la porta ni tampoc sense llevar-se el casc es posa a caminar, les cames tremoloses i els ulls esbarriats en direcció a la màquina que s'ha interposat de sobte en la ruta que feia cap a una victòria possible, el segon, paralitzat per l'espant,
no es mou ni un centímetre del seient, que l'ha com aspirat i enganxat a l'escai i, vençut per la impotència, amb les mans encara agafades fortament al volant, arrenca a plorar com una criatura petita. Alhora, la resta de competidors s'afileren, en pocs segons de diferència, l'un rere l'altre, el seu darrere, en una llarga seqüència estalonada o simultània de desacceleracions sobtades i activacions energètiques de les palanques dels frens, sense prendre mal ningú, per sort, perquè han reaccionat com uns autèntics professionals de les curses de ral·li davant l'estranya, imprevista i, sobretot, perillosa emergència que els han encongit de cop tota l'adrenalina. Respirem, eh? I això està basat en una història real. O sigui, ho va explicar l'Anna Maria ahir. És arran d'una notícia que l'autor, Antoni Pladevall, doncs, ha creat una de les històries d'aquest llibre, Aquesta nit passarà a la Guilla, on la majoria són històries ambientades en escenaris rurals, que és el que dediquem aquesta setmana. En fi, que hem arribat a les 2 de la matinada, això vol dir que nosaltres pleguem, que escoltarem el butlletí de les 2 i que us desitjarem molt bona nit i que demà a les 12 torneu a ser tots i totes aquí. Volem escoltar aquest programa, volem fer més aportacions, explicar més respostes de coses que heu sentit avui o fer noves preguntes, perquè així, doncs, cada dia tots som una miqueta menys ignorants. Així que demà a les 12 ens hi tornem a posar. Que descanseu. Bona nit.

0: Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. A Alemanya, l'extrema dreta pot arribar a les cotes de poder més altes després de la Segona Guerra Mundial. El Partit Alternativa per a Alemanya ha guanyat les eleccions a l'estat federat de Saxònia-Anhalt i ha fet saltar les alarmes de cara a les pròximes cites electorals. El canceller conservador Friedrich Merz, que es troba en les seves hores més baixes, s'ha declarat en xoc i ha alertat que no es negociaran els valors constitucionals.
2: Estem profundament commocionats. No esperàvem que acabés així. Per descomptat, ho hem d'acceptar. Aquestes són les regles de la nostra democràcia. Però alguna cosa ha canviat, no només a Saxònia-Anhalt, sinó a tota Alemanya. I aquest resultat electoral tindrà repercussions. També repercussions en l'àmbit internacional.
3: Auf die internationale Lage.
1: En la mateixa línia, la cap de la diplomàcia comunitària, Kajala Kallas, s'ha mostrat preocupada pels resultats. En canvi, la presidenta de la Comissió Europea d'Alemanya, Ursula von der Leyen, s'ha negat a comentar aquesta victòria. Repassem ara altres informacions.